0: Sí, l'aigua subterrània, la que assegura la vida a les muntanyes i també les zones encara no urbanitzades per la mà humana. Però tenim fórmules per preservar i viure en aquests llocs que encara es mantenen. Avui, en clau d'emergència climàtica, rurals i de muntanya, amb Neus Miró, Vanessa Freixa i Cris Camarena. A Lluïsa Mateu ens farà escoltar el diàleg i la vida dels que viuen als parcs naturals i la pressió que significa pensar en urbanitzar-los o reduir la gestió de preservació. Per això ens acompanyarà també Xavi Jiménez del GPEC. Perquè aquesta és una emissió sonora que alerta sobre els efectes de la crisi climàtica. Segueix-nos a les xarxes, escolta'ns en podcast o ara mateix, que comencem. Heu conegut en els nous programes de Vida Verda, en aquesta nova temporada, com preocupa la pressió al nostre territori de macroprojectes dissenyats a molts quilòmetres de distància del lloc on es preveu instal·lar aquestes noves macrogranges, macroparcs eòlics, noves macroindústries o, de nou, mines a cel obert. I sempre en territori rural, no urbanitzat i cimentat. Aquest nou impuls, que continua considerant la zona rural com a espai per ser conquerit, per ser construït, per ser colonitzat, sense pensar en la vida que batega i no només la humana. Ens hem allunyat tant del nostre concepte de natura com a humans, que hi pertanyem, que hem perdut la capacitat de dialogar o entendre els altres elements vius com a iguals i donar-los el valor que els correspon i que assegura la vida. Avui, però, volem fer-vos un canvi de mirada. Rurals i de muntanya intenta explicar-vos com mantenir una ruralitat viva i activa. Ha de significar evitar tres emergències que tenen molt clars els sectors agraris actuals. L'emergència demogràfica a la zona, l'emergència climàtica i l'emergència alimentària. 5 cooperatives de les Terres de l'Ebre s'han posat a treballar per identificar el que falla al sector rural ebrenc i com revertir la mancança de relleu, assegurar l'habitatge, assegurar cultius, garantir també el dret a la infància, la joventut i l'envelliment rural dignes. I dues dones molt lligades al món rural de muntanya han volgut també mostrar els coneixements que s'han de reaprendre. Com caminar per la muntanya, com connectar amb respecte amb els éssers que hi viuen, com apreciar senders, boscos, els llacs, els cims, i fer-ho amb aquesta altra mirada. El resultat serà, en definitiva, donar les terres de la vall i de muntanya el valor que mereixen, per dignificar-les, perquè elles són el nostre aliment i també el nostre refugi. I us les vull presentar. Una d'elles és Neus Miró. Hola, Neus, benvinguda.
1: Hola, molt bones.
0: La Neus és sòcia, cofundadora de FITES, de Terres de l'Ebre, que és una de les cooperatives dels que us he parlat, forma part de Som Ruralitats. Uh-huh. Gràcies per estar aquí, per explicar-ho.
1: Gràcies a nosaltres.
0: Neus. També tenim a Vanessa Freixa. Hola, Vanessa.
2: Què tal, Pilar?
0: La Vanessa encara a les muntanyes. Ens donaràs una visió i una ullada del que estàs veient ara mateix mentre parles amb nosaltres.
2: Sí.
0: La Vanessa és il·lustradora, és defensora de la sobirania alimentària, és autora d'un llibre, Ruralisme, la lluita per una vida millor, de la que hem parlat sovint al programa, ara també del llibre de les muntanyes catalanes. Vanessa, gràcies per estar aquí.
2: I a tu, com sempre.
0: La Cris Camarena, que és l'editora, precisament, del llibre de les muntanyes catalanes, de Samana Books. Hola, Cris.
3: Hola, Pilar, gràcies.
0: La Cris és del sud, perquè l'editorial, la vostra editorial i vosaltres veu patir i molt fort els efectes de la Dana. Tindrem ganes que ens expliquis com esteu ara mateix, que comenceu un altre cop. Jo no sé si dir la vida, o tu ens explicaràs. I així, doncs, amb aquest panorama que hem situat avui en el programa, Neus, jo crec que hauríem de començar amb tu, perquè ens expliquis com aquestes 5 cooperatives que formeu part de Som Ruralitats us preocupa molt tant la situació que heu decidit fer una diagnosi. I què esteu comprovant amb aquesta diagnosi? Què esteu començant a comprovar?
1: Bueno, d'entrada, nosaltres sempre ens inspirem al ser territori de perifèria, no? Connectem molt en les situacions de les vulnerabilitats i com...
0: Per què dius territori de perifèries?
1: Territori de perifèria, ens sentim a la perifèria del centre de poder urbà, d'on se prenen les decisions, perquè històricament Terres de l'Ebre hem tingut aquesta sensació d'estar a lluny de tot arreu, uh-huh, i que ningú mos tingués en compte més enllà de esta, el que comentaves tu, de colonitzar els recursos naturals propis del territori. I de fet, encara ara i avui, el 70% de l'energia que es produeix a l'Ebre és per alimentar l'àrea metropolitana de Barcelona. És a dir, ara estem aquí en aquest estudi i estem connectades a la xarxa, segurament dels reactors nuclears que estan treballant a l'Ebre. I això ha anat acompanyat, i és un greuge, i és que a vegades mos costa molt, i és lo som realitat surt d'aquí, que a vegades tenim la sensació que som percebudes des de la perifèria i som percebudes des de la crònica de la queixa, de que estem instal·lades a la queixa. Mm. I, clar, objectivament tenim elements vitals, experimentals, dades que mos fan estar a la queixa perquè encara no hi ha un impacte que revertisca aquí. I llavors, lo som realitats en part, vol fer aquest esforç que m'ha après molt també des de la perspectiva feminista, no? Perquè hem socialitzat el patriarcat fins a cert punt que tenim que objectivar i justificar i documentar-ho tot. I ara mos sentim així, des de la perifèria, i som realitats, el que vol al final és ajuntar-nos cooperatives, o sigui, connectem molt també els valors de l'economia social i solidària, sí. Entenem que és l'economia que pot transformar els territoris i que podem aportar a la societat justícia i equitat econòmica, social, intercultural, feminista. Ho concebem així i ens hem ajuntat així per a plantejar el repte i objectivar en quin estat està avui Terres de l'Ebre des de la perspectiva que ens preocupa que cada vegada més fills i filles de Terres de l'Ebre tinguin que anar a fora a estudiar, a fora a tindre oportunitats laborals, oportunitats educatives, perquè el territori encara no les està oferint, i l'impacte que té això en les regions més rurals del territori, que sobretot és a la zona de la Terra Alta i la Ribera d'Ebre, l'impacte és que són les dues comarques més envellides i sobreenvellides de Catalunya. Són les dues comarques en les que tenen una previsió per IDESCAT de creixement poblacional al 2035 més baix. Són les dues comarques que estan tenint un degoteig d'abandonament de terreny agrícola de matriu agroforestal més bèstia. En un context territorial que és Terres de l'Ebre, que tenim? Som reserva de la biosfera, per tant, tot el territori en si és la reserva de biosfera més complexa de la península Ibèrica, perquè té dos parts naturals de la península Ibèrica, la més complexa de la península Ibèrica, perquè tenim en 3.300 quilòmetres quadrats des d'ecosistemes de muntanya alta i zones de desert en el delta de l'Ebre en molt poc espai. I entremig la matriu agrària, que és la que fa de connector biològic, i l'agricultura a Terres de l'Ebre, la pastura a Terres de l'Ebre és un reservori de biodiversitat. No només de patrimoni conreat i patrimoni històric, sinó que és clau per a mantenir la biodiversitat del país.
4: Tant com expliques, Neus Miró, que en les darreres hores hem rebut la informació de que un altre pastor deixa la pastura.
1: Sí, sí.
4: No? I així el degoteig de...
1: És constant, sí, sí. És constant.
4: Aquest abandonament que s'ha, com a mínim, de revisar. Jo sé que la Vanessa, aquesta diagnosi que la Neus està fent, ja la porta fent des de muntanya fa temps, Vanessa?
2: Sí, a més m'encanta sentir-la perquè penso cada vegada hi ha més veus potents des dels territoris rurals amb discursos més centrats que realment estan marcant que les coses canviaran. O sigui, ja és un tema de reivindicar una veu que fa temps que ha estat, en aquest cas, silenciada, o que s'ha autosilenciat justament per una càrrega de prejudicis i mil coses que s'hi han posat a sobre, no? I que demana ara d'estem aquí i demanar aquesta centralitat, justament, no? Vull dir, són territoris de perifèria, però són territoris que demanen centralitat perquè a partir d'ara i en el que vindrà, justament aquestes centralitats són les que són necessàries per al funcionament mateix intern. O sigui, hem de reforçar tots aquests nuclis locals de manera, no, que tinguin una resiliència pròpia per justament poder-se sostenir-se com a mínim en lo essencial, que és moltíssim, no, perquè és el que ens garanteix la vida i el que ens aporta el benestar, no? Llavors, sentir aquestes veus, aquests discursos que generalitzen, marca un canvi molt, molt fort, i això és molt positiu, no, respecte al que necessitem.
4: I tan positiu, i entenem, Vanessa, que publicar per un públic familiar un llibre entenedor com el que vosaltres heu fet, el llibre de les muntanyes catalanes, pot afavorir aquest canvi de mirada des dels més petits fins ara, no? Que ja creixin amb visió Neus Miró, visió Vanessa Freixa, i a partir d'aquí potser la vida en aquesta part de món serà una mica més digna.
2: clar, és com intentar recuperar una mica l'estima per la veritat de les coses, per dir-ho així, no? Vivim en un món que s'emmiralla molt, gaudeix, admire, però no pot ser des del cor, no? Més des del tenir, del poder dir, no?, que hem estat, però que no hem viscut gairebé les coses, no? Vivim en un món de molta superficialitat, d'un consum constant de totes les coses i, naturalment, de l'entorn, òbviament, no? I fins i tot el fet de fer muntanya ha acabat, i pot acabar sent d'aquesta manera, no? El llibre el que vol és posar atenció, no?, o apuntar, de tornar-nos a mirar la muntanya com una necessitat vital, com un lloc on hem d'anar amb respecte, on l'hem de passejar des de l'estima, des de l'atenció, amb la calma necessària, per conèixer el màxim que podem per poder-nos moure en el medi de la manera més segura possible, però sobretot gaudint-la de veritat, mirant-la, sentint-la de veritat, no passar ni corrents, no estar ni sense gaudir-ho de veritat, sinó que sigui una experiència profunda i que realment ens aporta els beneficis que ens dona estar en voltes de la natura, òbviament, per descomptat, no?
0: L'experiència profunda, i això només és possible si al darrere hi ha una editorial que hi creu en tot això. És important, i aquesta és Savannah Books, que a més té Pantera, que ja porta temps incidint en els més petits, aquesta visió del món amb coexistència amb tots els éssers vius, Cris? Però hi resulta que editorials com vosaltres us veieu copsades per situacions com la d'Anna, producte també de la nostra emergència climàtica, Cris?
3: Sí, sí, totalment. Nosaltres vam pensar en aquesta col·lecció en octubre de l'any passat. Vam voler començar amb les muntanyes catalanes i les muntanyes del País Valencià. Ho posarem en marxa amb la Vanessa, amb l'Anna Montgai, aquí en el País Valencià amb el Josep Villarroya i amb el Pau Baix. I ens vam llançar a organitzar-ho tot per atraure el crowdfunding, que és algo que fem molt sovint. Tenim una comunitat de lectors que ens segueixen des de fa anys. I ho vam llançar en octubre i va ser el mes en el que va ocórrer aquí en el País Valencià la terrible Dana. I, clar, tot això es va parar. L'atenció de la gent no estava en xarxes socials per a comprar llibres, sinó en la supervivència. I vam veure que no anàvem a poder aconseguir l'objectiu, però increïblement la gent es va volcar, ho vam comunicar, vam dir que sense ajuda dels nostres lectors no podríem tirar endavant, i va ser com una metàfora també del que estava passant en el carrer amb la inundació, i la gent es va volcar i es va ajudar, sí. I acabarem aconseguint aquest Verkami, però igualment la destrossa de l'enquadernador de llibres i tal, van perdre més de 4.000 llibres, que era la campanya de Nadal, i ens va fer molt de mal econòmicament. Com a petita editorial que som, igual que nosaltres, a qualsevol altre comerç i negoci petit, ja ho sabem tot el que va passar, i bueno, aquí estem subsistint encara i amb molta força per a fer aquests llibres que continuaran amb Galícia, amb Euskal Herria, i és una col·lecció que volem fer per això, per aproximar a les famílies a la natura, que és una cosa que nosaltres sempre diem, que en realitat no volem vendre llibres, volem que la gent connecte amb la natura, que és la base de tot.
0: El llibre ha d'acompanyar aquest
3: camí, però en realitat al final l'objectiu és som natura, que és com el nostre eslògan, diguem, i hem de tornar a canviar la mirada i reconèixer-nos com a un element més de la xarxa de la vida.
0: Per això nosaltres hem decidit que vosaltres, aquestes tres dones, fóssiu les que participéssiu en aquest espai, demostrant realment que sí que existeix aquesta visió i que ara sí s'ha d'activar per posar-la a on ha d'estar. Neus, aquesta escolta activa, que dèiem, no? Aquesta oportunitat i també transformació, que són els tres punts base d'aquest Som Ruralitats, la unió d'aquestes cinc cooperatives a les zones del sud, sí. Les Terres de l'Ebre.
1: Les Terres de l'Ebre. I afegiria també la intercooperació,
4: Intercooperació.
1: Intercooperació, és a dir que, bueno, suposo que els ecosistemes socials i els ambientals, la interconnexió dels petits forma part de l'essència mateix de la vida. I Terres de l'Ebre també, venim també d'un històric de dinàmiques sociopolítiques molt clientelars, per dir-ho així, que ens han anat dividint entre el territori i, per tant, el fet de que avui estéssim intercooperant cooperatives agràries que històricament, sociopolíticament, han estat vinculades més al clientelisme polític i que estéssim intercooperant en cooperatives de treball associat que històricament han estat més vinculades a l'altre espectre polític, diguem-ne, això a les zones rurals té molt de pes encara, no? Tot és això, tu veig d'estos dels altres, aquesta segregació, diguem-ne. Que ara poguéssim estar intercooperant junts és una de les forces que no havíem explorat fins ara. I el fet de reconèixer-nos com a parts del puzzle, com a peces del puzzle, és un fet que és bastant singular i que ens ha permès, en aquest cas, per exemple, les cooperatives agràries. Nosaltres, en el procés d'escolta activa, hem anat a visitar totes les cooperatives agràries de Terres de l'Ebre, que en són un quasi 30, i m'han obert la porta 20. Les altres no.
4: 10 han dit que no, però què passa? Hola, 10 cooperatives que no heu obert la porta.
1: No, pues bueno, pues són altres dinàmiques que hi ha, perquè és cert que dins
4: del... És un bon número aquest, o...?
1: És un molt bon número, perquè a més, Terres de l'Ebre també som el territori que té més cooperativisme a tot Catalunya per tot això que han comentat abans,
4: exactament,
1: no?
4: Exactament, ja
1: per tant,
4: imagino.
1: És un molt bon número. La cosa és que ens acabem trobant en aquest procés d'escolta activa que a priori tenim concebudes les cooperatives agràries fa 100 anys com a agrupació d'homes que articulaven unes organitzacions per a col·lectivitzar les pràctiques agràries i tal. Este és un pilar que s'ha anat desproveint en el pas del temps perquè la centralitat de l'agricultura ha anat perdent paper econòmic, paper social i paper de dinamització dels territoris rurals. I ara s'estan quedant molt buides de contingut, buides de massa crítica, però alhora els pobles petits està l'Ajuntament i la cooperativa. És l'única institució de l'àmbit privat de l'economia social que hi ha al poble. I la cooperativa té secció de crèdit perquè no hi ha cap banc al poble. I al poble, la senyora Paquita, de 92 anys, va a la cooperativa a passar la pensió cada mes.
4: Totalment, sí,
1: i
4: sí.
1: La Laia l'atén a la cooperativa i si hi ha uns dies que no la veu vindre a la cooperativa, truca a sa filla, que està a Barcelona, i li diu: veigues, que la Paquita fa dies que no ve i em preocupa no sé quantos, perquè sempre ve i m'explica lo de la medicació i no sé quantos seguintos. Ah, vale. O si no, la Olivia està pendent de l'agrobotiga, que fa dies que no ha vingut el senyor Ramon. Vaig a portar-li jo la llet. És a dir, les cooperatives agrícoles avui
4: ja
1: estan transcendint
4: un paper
1: comunitari. Un paper que estan transcendint allí on no arriba l'administració pública, perquè les perifèries mos queden lluny, com sempre hem dit, i a l'hora de centralitzar serveis d'atenció a la gent gran, no arriben als pobles petits, aquests serveis. Pues la cooperativa agrícola s'hi està trobant que està fent aquests serveis. Llavors, des del Som Ruralitats i en aquest procés d'escolta activa, volent-les posar al centre i no perdre, òbviament, el dinamisme de serveis ecosistèmics que presten les cooperatives agrícoles, mantenint el paisatge heterogènic, que és el que ens fa previndre dels grans incendis forestals, per cert, comilla, que ara ens va passar a Paüls aquest estiu,
4: sí, sí.
1: I ara, pues, des de FIT, estem en un altre projecte, intentarem fer un reportatge en drons, perquè és que es veu tan clar a les zones de Paüls on estaven pasturades i les zones de Paüls, en totes les freixes on s'estaven treballant les oliveres, allí la llengua de foc no ha entrat.
4: Heu escoltat el que acaba de dir la...
1: Literal.
4: Ho teniu clar, això, que
1: literal.
4: Acaba de dir? Doncs és molt important que es digui amb tots els punts i totes les lletres per demostrar com realment sí funciona una fórmula de treball i d'acció dins de la natura, com és la pastura i també com és el treball a les oliveres que estaves explicant, sí, per evitar aquests focs de sisena generació que ara els que estem abocant. Però, Vanessa, a les muntanyes també ho viviu, això. Mira, saps què m'agrada molt del vostre llibre? Que doneu aquest canvi de mirada i dieu: les muntanyes què som? Les muntanyes qui som? I això del qui, Vanessa, és molt important per la muntanya.
2: Bueno, clar, però és que és com... És el que parlava abans la Cristina, no? Al final tots som part del mateix, no? És aquesta relació que hi ha entre tots els éssers, inclosos en aquest cas la muntanya, no, com d'altres cultures originàries que tenen claríssima aquesta vinculació, tractant-les com a entitats en elles mateixes i, per tant, donant-los el respecte que es mereixen com a elles mateixes. Vull dir, al final no són espais d'ús i de transformació, si són espais de convivència que generen unes interdependències molt clares i que, naturalment, no, la cura d'uns és la cura dels altres, que això és el que hem d'entendre, de fet, no? La cosa és que, darrerament, naturalment, la muntanya cada vegada està més massificada, com a tot arreu, per el que dèiem abans, perquè acaba sent també una treva de consum, perquè sí que és positiu, no?, que es considere que el teu temps llibre el pugues passar en aquests espais. L'altra cosa és com ho fem, això, de fet, no?, i com ho estem fent en els darrers temps, i de nou amb molta frivolitat moltes vegades, no? Llavors, no és un tema de voler experimentar l'espai, la cultura que l'envolta, les persones que l'habiten, comprendre les seves problemàtiques, empatitzar-hi i d'aquesta manera tenir, doncs, més coneixement, un coneixement molt més global i centrat, sinó el que fem és una mirada molt superficial d'un espai, quedant-te amb una idea pròpia sense voler aprofundir, com en la majoria de les coses que fem, no?, que passem de puntetes i ja ens està bé, no?
4: Clar que sí, i de fet, si aquesta mirada fos d'aquesta manera, segurament ara en zones afectades per la Dana no passaria el que està passant. D'aquí a molt pocs dies, un any després, Cris, eh? Mm-hmm. I continueu amb la situació.
3: Sí, sí.
4: No s'ha aclarit res aquí, eh?
3: És un cacau, que diguem, per aquí, pel País Valencià, i és molta impotència per veure com s'ha gestionat tot. I una de les coses que enllaça amb el tema de la ruralitat, curiosament els pobles més afectats estan en l'àrea metropolitana de València i són pobles grans, és a dir, no és zona de pobles petits, rurals i tal, però el concepte de ruralisme o ruralitat al final és com un constructe social, no? És algo mental, perquè al final tots som rurals. Tots hem nascut de la terra, diguem. I a mi m'agrada molt el que diu Vanessa sempre de ruralitzar la vida, no? I és la guia que tenim una mica en l'editorial Sabana Books, que és descolonitzar les ments, ruralitzar la vida, ruralitzar el missatge i no solament fer que els petits lectors connecten amb la natura. El que més ens interessa en l'editorial és incidir en els adults, perquè som els adults els que ens hem desconnectat. Els nens ja neixen totalment connectats amb la natura. Aleshores, la tasca que tenim des de l'editorial és aquesta. I el tema de la Dana, pues, tot i que les poblacions són grans, estan abandonades per les institucions. Si això hagués passat en València capital, seria una altra cosa. Hi hauria molta més atenció i molta més ajuda. Vull dir que no és el tamany de la població, sinó el prejudici i el privilegi que hi ha al darrere de tot.
4: Uh-huh. Neus, veus, escoltaves a la Cris, ruralitzar la vida és una bona frase, una bona definició per intentar que d'aquí a molt poc la perifèria sigui, sigui l'altra.
1: Sí, centre des de la perifèria estaria bé. Ser centre des de la perifèria, sí, i m'ha agradat escoltar la Cris en este concepte de ruralitzar la vida, perquè perdó, en les ruralitats ara teníem també esta cosa de mentre se ruralitzen les polítiques públiques nosaltres hem de fer alguna cosa, perquè algun rato s'acabarà ruralitzant les polítiques públiques, però van a un altre ritme i hi ha una altra cosa. Llavors, sí.
4: Vull que, en molt breu, perquè ens queden molt pocs minutets, vale. Us vull aprofitar, em diguis, sí, aquests dos projectes que esteu fent per ruralitzar precisament activament aquestes, i evitar aquesta perifèria de la que ja no volem tornar a parlar.
1: Molt bé. Bueno, en principi, pues, per una banda, els dos grans reptes que té les zones rurals a Terres de l'Ebre i a tot el país és la manca de relleu agrari o la dificultat de relleu agrari. Està transcendint que el model familiar de relleu agrari s'ha trencat, fills i filles ja no volen dedicar-se a pagès per tot el que ja podem intuir i saber, i per altra banda el repoblament. Tenim els pobles rurals que cada vegada pues, ja està vivint menys gent i s'estan perdent molt de capital social i humà. Llavors, en aquests dos grans reptes han pensat un pilot a la zona de la Terra Alta, que és on hi ha els indicadors de despoblament més gran, i com mirar de sistematitzar que la cooperativa agrària transcendís que més enllà de la producció pròpiament dita agrícola, sinó que ja que està prestant de manera invisibilitzada i no valoritzada serveis d'atenció a la comunitat, podem imaginar que la cooperativa agrària pot prestar serveis d'accés a habitatge? Pot la cooperativa agrària fer una crida als seus socis i sòcies que tots tenen habitatges perquè fills i filles no estan vivint i... No? Tothom als pobles té l'habitatge que hereu de la família. Pot la cooperativa agrària mobilitzar tot això? Hem anat fent un pilotatge al voltant de la cooperativa agrícola de la Fatarella, van fer esta crida i van aparèixer 10 claus de pis.
4: Sí, i està començant a funcionar.
1: I estem, sense pensar-ho, doncs s'està dinamitzant. Disponibles, perquè si ho gestiona la cooperativa, jo estic tranquil·la. Ara, jo tinc 70 anys, si m'he de ficar a llogar i no sé què, doncs no. Però bueno, és com pegar-li la volta al calcetí.
4: Veus, Vanessa, això? I aleshores pensa en les muntanyes, aquesta zona que ara té tantes segones residències i que de cau... I llavors, els més joves que voldrien precisament venir a treballar en aquest punt i no poden, eh? Et sona molt conegut, això, Vanessa, eh?
2: Sí, totalment, i a més una mica el que la Neu subratlla, no? Que en aquest cas Terres de l'Ebre encara conserva aquesta estructura cooperativista, això a la resta de Catalunya, o com a mínim en aquesta part del Pirineu, és molt residual. Són cooperatives que hi ha poc personal, que a més no poden com assumir, no poden perquè ja no tenen ni la capacitat per fer-ho, ni l'energia per fer-ho, no? És molt intel·ligent, és una estratègia superbona que en aquest sentit, no, entitats que estan arrelades i, com deia ella, no, que donen confiança a la població local, puguen fer aquest servei. Aquí sí que existeixen cada vegada més cooperatives d'habitatge, entitats que estan treballant l'habitatge cooperatiu, però evidentment, si no es posa aturador, com de moment no hi és, no, en aquest cas el que està passant és ja no és un fren ni dels joves ni dels no tan joves, és que persones que venen a treballar de manera estable en aquestes comarques no poden instal·lar-se, tot i en aquest cas aquest despoblament perpetu. Nosaltres som la comarca amb la densitat més baixa de Catalunya, són 7.000 persones amb una superfície enorme, no? I sempre hi ha aquest estancament, a més amb una comarca que té una cosa que té una dependència superlativa a l'activitat turística, i això naturalment es traspassa a que en aquest cas els representants polítics tenen també molts lligams amb l'activitat turística i per tant s'entra en aquest bucle, no? Que no pot sortir de no poder pensar una estratègia que vagi més enllà d'aquest model, no? Per una part de la població important se'n beneficia, no?, de justament aquests prejudicis que a la llarga no només toquen en un tema de repoblament, sinó naturalment a l'estabilitat i a la millora de serveis públics i socials que van per la mateixa població permanent que no acaba permetent que vingui població nova, no? Llavors això, clar, és un cercle molt viciós, no?, i molt perjudicial, que el que fa és que no només hi ha un estancament en la població, sinó una cosa més important també de vegades, no?, que és un estancament en les idees i en l'estratègia del joc, perquè no es pot evolucionar. Una evolució natural, són territoris molt conservadors que tenen una raó, naturalment, perquè sempre s'ha considerat que s'hi jugava en la supervivència, però aquest conservadurisme naturalment s'ha transformat, no?, en aquest període on el capital té una importància capdalt i justament passa per sobre del fet de preservar aquells béns naturals que té l'entorn, que són la seva riquesa, que són en aquest cas naturalment entorn, la terra, la cultura, i a partir d'aquí, no, generar, no, un nou espai a habitar de la millor manera possible, no? I això ara mateix està totalment tapat, no?
4: Aquestes són les dones rurals i de muntanya. Jo espero que les torneu a escoltar un altre cop. Ara recupereu. Un cop les heu escoltat, torneu-les a escoltar. Tot el que diuen, tot el que han dit avui. Us agraeixo molt que les tres hagueu estat aquí, hagueu donat les vostres idees i sobretot el vostre treball que esteu fent i que és tan important per sortir de l'entrelet en el que ens trobem. Neus Miró, gràcies. També gràcies a la Vanessa Freixa. Ja sabeu aquest llibre de les muntanyes catalanes, molt important. Gràcies, Vanessa.
2: Merci a vosaltres per donar justament difusió.
4: I a la Cris Camarena, gràcies per Sabana Books i la feina que feu, tot i la Dana, i com us va destrossar tota la feina que havíeu fet. Els ulls ben oberts perquè no torni a passar.
2: Gràcies,
4: Cris.
2: Gràcies.
4: Fins aviat. Gràcies.

0: Vida Verda, amb Pilar Sampietro.
1: Escoltàveu fa un moment a Manu, Terra d'Argila, era el seu tema, el seu treball discogràfic que ens du cap a les Terres de l'Ebre, i això és el que volem fer avui. Farem un repàs als parcs naturals, a la seva situació concreta, ara sabreu per què, però donarem la benvinguda a una persona que ens du directament el so, la vida i el diàleg dels altres éssers que nosaltres comparteixen al planeta, que és a Luisa Mateu. Hola, Luisa.
2: Hola, bon dia.
1: A l'estiu t'ha anat molt bé de gravacions, em sembla, eh? T'hem pogut seguir per les xarxes.
2: Molt, molt no he gravat, però he escoltat molt i mirat també, i ha estat bonic.
1: I sobretot sí. Has contactat amb molta gent que preserva, estima i divulga la situació, i sobretot aquests paratges i aquests espais naturals que encara estan lliures de moment, creuem els dits, de cimentació, com dèiem
2: aviam,
1: al principi.
2: Aviam el que dura. Hem de lluitar.
1: Una d'aquestes zones és el Delta de l'Ebre. Fixa't que ens n'anàvem cap enllà, precisament gràcies a la Neus Miró i tota la feina que estan fent.
2: Sí.
1: Som ruralitats, aquestes cooperatives agràries. Però el Delta de l'Ebre en concret, per què sí que és un lloc molt ric, sobretot ara, que és la tardor, que comencen les migracions un altre cop dels ocells i deu estar ple de flamencs?
2: Bé, bueno, els flamencs, afortunadament, des de fa ja anys, nidifiquen, eh? Però tot i així el flamenc es mouen molt i tal, però ara sí, ha d'estar ple de flamencs, amb el seu croc-croc-croc-croc, aquest que fan. I ara comença, sí, estan arribant, passant ocells en migració, i aviat tindrem ocells hivernant. I jo us he dut una gravació, però, de l'agost, del mes d'agost, que és encara una colònia de cria de bernats i d'esplugabous, d'ardeits, no? Que hi ha l'encanyissada, la llacuna de l'encanyissada.
1: I l'encanyissada, precisament, que és la major llacuna en dimensions del Delta de l'Ebre. És un espai molt, molt important de zona humida,
2: sí.
1: Protegida,
2: sí.
1: I a més una zona que està dins de la propietat de Sea Over Life, em sembla.
2: Bueno, Sea Over Life té un espai, crec que sí, bueno, és una estenda encanyissada, no és ben bé l'encanyissada, però sí, el Delta té un espai, sí. Però això forma part del parc natural, esclar.
1: Que sigui part del parc natural és important perquè realment tots aquests éssers puguin viure més tranquil·lament, amb menys pressió. Per tu, què significa una zona protegida com aquella? Què ha de significar, Luisa?
2: Ha de significar que no hi hagi activitats que malmetin el territori, l'entorn, perquè que l'entorn es mantingui en bones condicions és essencial per la supervivència de la fauna i flora, clar. I tot va lligat, no? Aleshores, que, per exemple, en una llacuna com l'encanyissada, la presència de l'aigua en bones condicions, això és molt important, fa uns anys va haver uns problemes, és a dir, l'aigua, l'entorn del canyissar, els arrossars que envolten, és a dir, tota la vida que hi ha al Delta de l'Ebre, una suporta l'altra. No és imaginable que desaparegui una i no afecti a l'altra.
1: Mira, anem a escoltar un d'aquests fragments gravats per Luisa Mateu a l'agost, a l'encanyissada, al Delta de l'Ebre. Pareu orella bé i us ho deixem un moment.

0: Estem escoltant una diversitat d'ocells increïbles.
1: Sí,
0: no?
1: Sí, sí, a més és molt dens, no? En una colònia són molt actius, se senten els adults que entren i surten, i aquí a l'agost ja estan els pollets ja estan crescuts i també són molt sonors, eh? Per això us he posat d'aquest fragment, perquè és molt... O sigui, anant per la pista, caminant per la pista, ho sents, això. A part que els veus, que es mouen, que entren i surten, sobrevolen i s'escolten molt bé.
0: Podeu imaginar que aquesta zona no estigués protegida a hores d'ara? Què hauria passat amb tot això, amb tota aquesta riquesa que ja no podríem escoltar, ni de la que podríem viure, perquè tots estem lligats, no?
1: Sí.
0: Doncs això podria passar... Esperem que no, eh? Però la veritat és que les entitats naturalistes i ecologistes estan alertant de que a partir del 29 d'octubre d'aquest any, és a dir, dintre de molt pocs dies, molts parcs naturals de Catalunya poden perdre més del 50% del personal tècnic i administratiu. En alguns casos, gairebé el 100%. Aquesta és una dada que ens ha posat els
2: coneix
0: bé, precisament, aquesta banda i del Delta de l'Ebre, i també la situació que és el president del GPEC, el Xavi Jiménez. Hola, Xavi, benvingut.
3: Molt bon dia, moltes gràcies per invitar-me.
0: Gràcies per estar aquí, Xavier. Escolta'm, què està passant amb els parcs naturals? Per què aquesta situació ara de pèrdua de personal? Vosaltres, els ecologistes, us heu plantejat què passa?
3: Mira, això deriva d'una contractació que es va fer ara fa 3 anys, bàsicament perquè la situació dels parcs era molt precària. El que es va fer va ser un reforç a partir d'una contractació de, en aquest cas, 38 tècnics que anaven als parcs, més 12 tècnics que anaven als serveis d'oficines, serveis territorials del Departament de Polítiques Ambientals i Medi Natural, vale? Que és on pengen els parcs.
0: Sí.
3: Bàsicament, aquesta contractació es va plantejar com una contractació per reforçar doncs, les estructures que tenien els parcs i la Direcció General. El que passa que les estructures eren tan minvades, tan precàries, que aquest personal, aquestes 38 persones a parcs, van acabar agafant tasques estructurals, són vitals, estan fent tasques que són importantíssimes als parcs, no? Era un contracte que quan se va fer ja se sabia que era de 3 anys i ara s'acaba el contracte. I, per tant, aquestes 50 persones, 38 dels quals estan als parcs, van al carrer. Clar, el problema és que aquestes persones, degut a la situació dels parcs, han acabat agafant tasques que són primordials, tasques que quan ells marxin quedaran penjades, no? Estem parlant tasques, doncs, de preservació de la biodiversitat, millora dels hàbitats, gestió de les comunitats vegetals, estem parlant de l'ús públic, o sigui, estem parlant també de tema administratiu, estem parlant de temes importants, estructurals, de les quals depenen el funcionament dels parcs, no?
0: Perquè, Xavier...
3: Estava parlant, per exemple... Digues.
0: Sí, precisament, si hi ha la reducció de tot aquest personal, pot significar sí. Que es tingui la sensació de que el parc natural o les zones protegides ja no són tan necessàries ni importen tant?
3: A veure, els parcs naturals i les zones protegides són necessàries, importen i haurien de ser més importants en el que és la gestió del nostre país, no? Sí que és veritat que, clar, marxarà gent que fa tasca important i marxarà gent que provocarà que aquestes tasques que estan fent es deixin de fer, no? Això no vol dir que els parcs no siguin importants. El que sí que indica és que la protecció de la natura, la gestió de la natura, al nostre país té poc pes, té poca importància. I es deriva en que tenim els parcs amb poc personal, es deriva en que ara marxarà personal que encara deixarà els parcs més precaris, però també es deriva en que, per exemple, som un país on no tenim Conselleria de Medi Ambient des de l'any 2010. O sigui, el 2010... la Conselleria de Medi Ambient era incòmoda, bàsicament perquè és una conselleria que intentava doncs, que les coses fessin més ben fetes, que els impactes ambientals tinguessin més presents i, per tant, poguessin qüestionar certes actuacions, o sigui, en definitiva, posava pals a les rodes a certes actuacions del propi govern. I el 2010 es va finiquitar la Conselleria de Medi Ambient a Catalunya. Fa ja un temps que tenim l'Agència de la Natura de Catalunya, aprovada pel Parlament, però no la tenim implementada ni funcionant. Per tant, tenim unes estructures que es dediquen a la conservació del medi natural, de la natura, molt precàries del país. I això és un reflexe de que el nostre govern, el nostre país, doncs, els temes ambientals, temes de conservació del patrimoni natural, la biodiversitat, no tenen molt de pes.
0: Doncs,
3: i ara traduiran que els parcs quedaran molt minvats. Per tant, doncs és un reflexe d'aquesta situació estructural de país.
0: Una situació estructural doncs, que ha de canviar i que s'ha de reforçar per entendre que, i aquí gairebé acabem amb tu, et deixem ja perquè estàs enmig d'espais naturals, Xavier, la situació serà greu sobretot al nord, a les zones preservades, sobretot gironines, perquè els parcs crítics a l'Albera, capçaleres del Ter Freser, podrien perdre la totalitat de personal. Aiguamonts a l'Empordà, Montgrí, més del 60%. Cap de Creus i zona volcànica de la Garrotxa, també reduccions molt importants. I això... aquests números sí que fan patir. Vosaltres espereu, Xavier, que es pugui arribar a un acord, que puguin entendre que això no es pot reduir, que hi hagi una solució?
3: A veure, s'ha pressionat molt. Nosaltres ara farà unes poques setmanes vam tenir una reunió amb els serveis, en aquest cas la Direcció General de Polítiques Ambientals, i se'ns va assegurar que es buscaven solucions per solventar la situació. Les solucions no ens les creurem fins que no les tinguem, perquè a vegades les solucions a l'administració són molt lentes. Sí que és veritat que per la tipologia d'aquestes contractacions sembla ser que aquestes 50 persones no poden ser renovades, però sí que es podria tornar a treure les 50 places i que s'hauria de presentar personal. ¿Vale? Per exemple, el que es havia previst és que aquestes 50 persones, quan acabessin doncs, la seva feina dintre l'estructura de la pròpia Generalitat, de la Direcció General, podien passar a formar part de l'estructura laboral de l'Agència de la Natura, que es preveia que ja estaria constituïda. Com que l'Agència de la Natura no està constituïda, aquestes persones no es poden incorporar a estructures per seguir fent la seva feina. Uh-huh. Per què no està constituïda l'Agència de la Natura? Doncs, bueno, perquè alguns sectors... En aquest cas, i ho hem de dir amb les paraules, a País Rural, que és una estructura que s'ha constituït doncs, teòricament per defensar el món rural, però que es dedica bàsicament a ficar pals a les rodes a les polítiques ambientals del país, s'hi oposa. I com que s'hi oposa, el lobby de la fusta, el lobby doncs, de certs sectors, el sector primari, estan fent mans i mànigues perquè l'Agència de la Natura no tiri endavant. Per tant, ja et dic, és el reflexe de quina situació tenim al país,
0: sí, realment,
3: que és molt precària, uh-huh, de l'espai natural, de les estructures en què teòricament l'administració hauria de votar doncs, en aquest país perquè gestionessin, conservessin la biodiversitat. Penseu que quan parlem de biodiversitat no només és signar un conveni per protegir l'Amazonia, uh-huh, és protegir la nostra fauna, les nostres espècies botàniques, els nostres espais naturals, i tenim una responsabilitat directa molt important que no estem executant.
0: Queden encara molts racons i rerefons d'una fórmula agrícola que s'hauria d'abandonar, que hauria de ser del passat, per entendre aquesta connexió entre agricultura, gestió i natura, i tirar endavant tota la situació. Xavier Jiménez, nosaltres t'agraïm molt com a president del GP que hagis posat els punts sobre les is i sobretot ens hagis donat la visió de com de fràgil està la preservació de la natura a casa nostra. Gràcies, Xavier.
3: Molt bé, gràcies a vosaltres.
0: Vinga, fins aviat. I nosaltres aquí a Luisa continuem perquè la situació és dura i difícil. Volíem expressar-ho també.
1: Sí, sí, ho és, és esgarrifós.
0: No, i gràcies a tu per dur-nos els sons que ens porten cap al nord, eh? I així ens anem cap a la Serra de Beaumort, que és una muntanya del Pallars Jussà dins d'un parc natural,
1: sí.
0: Entenc, no?
1: A la Serra de Beaumort és una reserva de caça, de fet, allà, i us l'he volgut portar perquè ara és una època, és la brama dels cérvols.
0: Sí.
1: Ara hi ha gent que hi va cap allà a escoltar-lo i a viure aquesta experiència amb la natura, i per això us l'he volgut portar perquè, bueno, és...
0: Doncs clar, doncs aleshores escoltem la brama dels cérvols, no?
1: Mica.
0: És un clàssic ja dins l'espai de la Luisa Mateu, aquí a Vida Verda, escolteu-la. Aquesta que escolteu és la brama dels cérvols a Beaumort, en aquesta muntanya calcària a la Conca de Dalt i al Pallars Jussà, i que s'engloba dins d'un gran parc natural que és super immens i que agafa molt del territori de muntanya, d'alta muntanya. I la gent se'n va allà a escoltar-los. Precisament a Luisa, perquè hi ha uns guies que t'ajuden a entendre com escoltar-los, com separar-te d'ells, com visionar-los d'una manera adequada.
1: A més, l'altre dia vaig veure la televisió, no sé si la televisió, una altra pantalla d'aquestes, que la gent comentava l'experiència, no? Perquè sembla ser que van escoltar de matinada,
0: sí,
1: que ha de ser molt bonic, veure allà la sortida del sol, etc.
0: Ah, arribes molt dureta, molt d'hora,
1: sí,
0: molt d'hora.
1: Sí, sí, i a més ara deu fer molt de fred, o sigui, si aneu, abrigueu-vos bé.
0: Sí.
1: I aleshores la gent explicava l'experiència de l'escolta, que és el que és bonic, però es queixaven que no els veien els animals. Clar, aquesta és la cosa, els animals estan per allà ficats i el que és bonic és escoltar com es desperta el bosc i la brama, com bramen aquests animals, no?, els mascles. És a dir, és una experiència sobretot d'oïda, més que... Per això a mi m'agrada. Per això a mi m'agrada posar-ho a la ràdio, perquè és el que és la ràdio, no?, l'escolta.
0: Mira, ens fa treure molts elements de nosaltres mateixes com a éssers humans, com a persones que si no trauríem, no?
1: Sí, sí.
0: Perquè... quina possibilitat hi ha de poder explicar què sents o com et sents quan escoltes la brama d'uns altres éssers com són els cèrvols?
1: Sí, sí, sí. L'escolta activa o conscient, que es diu...
0: l'escolta conscient.
1: Sí, obre com una mena de... Activa les sensacions, unes emocions, diem, si estàs allà escoltant realment. I aleshores el fet d'escoltar en unes condicions de poca llum ajuda molt, no?, a que tu et concentris i estiguis escoltant i tu t'imagines i, en fi, t'obre la porta a la imaginació d'una manera extraordinària. No,
0: són aquests paisatges sonors que la ràdio tenim oportunitat de oferir-vos.
1: Sí.
0: Per què us traslladeu directament, per exemple, a un altre lloc necessari de preservar, com és el Parc Natural de l'Alt Pirineu? Allà deia Alins, Tor, Espot, Esterri d'Àneu. Situeu-vos en aquest lloc.

0: Eh que hi sou, ja? Jo sí, jo sí.
1: Però estem
0: sí.
1: fent ràdio, com aquell dia que vam fer el programa al bosc, doncs
0: sí,
1: igual, eh, Luisa?
0: Sí, sí, sí.
1: El Parc Natural de l'Alt Pirineu, mira, qui refila aquí?
2: Aquí tenim, sobretot, el més protagonista és un tord, tord comú, ha cridat de fons el picot negre, que és una de les espècies allà estrelles, diguem-ne. Hi ha de fons...
1: Què?
2: Hi ha de fons també, ara hem sentit el picot negre, hi ha una griva, hi ha merenga petita, pinroig, hi ha altres ocells de bosc. Estem al bosc de pi negre.
1: Aquesta és la població no humana que existeix en un parc natural. Si no fos parc natural, ja us dic jo i us diu la Luisa que no existiria, almenys amb tanta diversitat.
2: No, exacte, és una pèrdua. Quan anem perdent l'entorn, anem perdent biodiversitat.

0: a caçar bolets, que es diu, anem en bicicleta, anem a caminar, anem a fer, jo què sé, mil coses a la natura. Sembla que la natura és l'espai on hem d'anar, si hem de sortir.
1: Però no la tenim en compte.
0: Però en canvi,
1: fem totes aquestes activitats.
0: Exacte, fem activitats, però l'activitat essencial, que seria la d'apreciar la natura, la d'observar-la, jo demano escoltar-la, sembla que això va una mica en segon terme, no? Jo el que demano és aquesta estima a la natura, d'apreciant-la, coneixent-la i anant a caminar tranquil·lament o no caminar, estar, és a dir, però coneguem la natura com és, no només pensem en les activitats que podem fer, que està molt bé, però
1: respecte, que és molt important.
0: Respecte, que és l'important, sí.
1: Gràcies,
0: i no
1: Lluïsa.
0: Només els parcs naturals, la natura en general, el nostre entorn.
1: També a ciutat, ho hem explicat moltes vegades amb la Lluïsa Mateo en aquest programa, i ho tornarem a fer en la propera edició que vinguis aquí, que serà molt, molt, molt aviat. Gràcies, Lluïsa.
0: Gràcies a tu.
1: Mira, parlant de muntanyes, aquí teniu a la Ali de Sants, Ara Muntanya.
2: Ara muntanya.
1: És que aquesta és una gravació d'una promoció que la mateixa Lídia Sans va fer amb un grup col·lectiu de músics i de gent que treballa precisament a muntanya per preservar-la. Amb ella us diem adéu. Esperem que us hagi interessat, però tornem molt aviat aquí a Ràdio 4, al Vida Verda. Fins aleshores. Sempre disposta.

0: L'altra ràdio, amb Cint Tuniqui.
1: Com cada setmana és un plaer donar-vos la benvinguda més cordial en aquesta nova edició del Magazín de la Cultura Audiovisual i Tecnològica de Ràdio 4 des d'aquesta ràdio pública ja en un dissabte 11 de juliol en antena, 9 i 5 del vespre, i per nosaltres això significa obrir l'edició número 2650.
2: Buenos días, tengan todos ustedes...

0: poco más de què se trata.
1: Arranca i vámonos!
2: Avui tenim un programa distès, tranquil, que ens permetrà fer seccions d'una durada més llarga del que és habitual amb tres dels especialistes de l'altra ràdio, de Ràdio 4, d'aquesta temporada. L'enginyer de telecomunicacions Toni Cintas ens explicarà què es necessita per fer un programa de ràdio fora dels estudis, el que fa la feina habitualment a la nostra casa, al servei exterior. Doncs en Toni Cintas, que ja està esperant per intervenir d'aquí uns minuts, ens ho explicarà en tot detall, amb emissores grans i amb emissores més petites. Qui seu al meu costat és la física Marta Balaguer, del grup de Perspectiva de Gènere en la Ciència de l'Associació Catalana de Comunicació Científica, perquè avui ella ens explicarà la seva feina com a tècnica de teledetecció del Servei Meteorològic de Catalunya. Ens explicarà la seva feina, però alhora també podrem conèixer aspectes de com es treballa en el Servei Meteorològic de Catalunya i també podrem conversar sobre les dones del temps, que cada vegada n'hi ha més, però que encara és una professió majoritàriament masculina. I hem d'acabar programa amb l'Eduard García Luengo, amb les comunicacions de l'espai, i no pot ser de cap altra manera, perquè se'ns està apropant una data significativa d'un eclipsi total de sol, per parlar amb l'Eduard García Luengo dels eclipsis. Tot això fet avui mano a mano amb la Irene Moreno, realització tècnica, control de so, i Sim Tuniki a la direcció i presentació.
3: L'altra ràdio, amb Sim Tuniki.
2: I ara seu aquí al meu costat una de les col·laboradores habituals d'aquesta temporada de l'altra ràdio, la Marta Balaguer, del grup de Perspectiva de Gènere en la Ciència de l'Associació Catalana de Comunicació Científica. Benvinguda, Marta, una altra vegada. Però avui la Marta Balaguer ve al nostre programa amb la seva qualitat professional. La Marta Balaguer és física, és màster en meteorologia, però professionalment, des de fa 3 anys, treballa en el Servei Meteorològic de Catalunya. És una de les professionals d'aquest Servei Meteorològic de Catalunya. Jo li vaig demanar, i avui t'agraeixo que ho puguem fer en antena, Marta, de conèixer una mica més per dins eines, la manera de treballar d'aquest Servei Meteorològic de Catalunya. També potser interessant de saber si sou moltes o poques les dones qui esteu treballant en aquest sector. Tu, específicament dins del Servei Meteorològic de Catalunya, ets tècnica de teledetecció.
4: Exactament.
2: A mi això de teledetecció em sonaria a col·laboracions d'Eduard García Luengo, dels nanosatèl·lits d'òrbita baixa que treballen en teledetecció, però seria bo d'aclarir què és i quina utilitat té la teledetecció i amb quines eines es pot realitzar aquesta disciplina.
4: Doncs la teledetecció és un mètode per mesurar i també observar magnituds físiques, i es pot realitzar tant directament com indirectament. Indirectament, per exemple, el cas que has posat és el amb el que treballo jo, concretament, que són els satèl·lits. Satèl·lits d'observació meteorològics i també de qualitat de l'aire. I aquests satèl·lits doncs, mesuren propietats com poden ser la reflectivitat, la temperatura, la humitat dels núvols, de la superfície de la Terra i de variables que trobem doncs, a l'atmosfera. Però teledetecció també podem fer a les tempestes, i això ho fem mitjançant els radars meteorològics, que al servei en tenim 4 en operatiu ara mateix.
2: No, específicament pel món de la teledetecció. Posem algun nom d'algun d'aquests satèl·lits que tu cada dia a la feina mires les dades que et faciliten. Quins noms tenen, per
4: treballo
2: curiositat?
4: Treballo amb el Meteosat,
2: aquest ja és un clàssic.
4: És clàssic.
2: Per tant, un satèl·lit que està molt amunt,
4: sí,
2: en aquest
4: sí,
2: cas.
4: Sí. I és super sorprenent perquè ara hem actualitzat la generació de Meteosat, perquè també es van fer amb ells. I
2: d'acord,
4: per tant,
2: clar.
4: Cal millorar la tecnologia i ara no només és un sol satèl·lit, sinó que en són 2, que cada satèl·lit incorpora 9 sensors. I no només podem doncs, ara fer fotografies, el que tothom coneix quan veu les fotografies dels núvols.
2: És veritat,
4: a la
2: sí. Els típics informatius dels telenotícies, telediarios, informatius. Clar,
4: sí.
2: La imatge del Meteosat, sí.
4: Doncs ara també hi ha un sensor de llamps, podem veure la llum que emeten els llamps a les tempestes i, per tant, fer seguiment de l'activitat elèctrica. I també hi haurà un nou satèl·lit que es diu Sounder, que ens permetrà fer perfils verticals. Això què vol dir? Doncs que sabrem a cada capa de l'atmosfera quina temperatura i humitat hi ha.
2: Déu-n'hi-do. Sí, sí, sí. Sembla fascinant, no? com és possible a distància derivar això. No n'hi ha cap d'aquests que són com capsetes, cap de nanosatèl·lit que també us faciliti algunes dades? O en el cas del Servei Meteorològic de Catalunya, de moment aquest tema només el toqueu amb aquests satèl·lits que ara tu esmentaves?
4: Des del Servei Meteorològic, de moment només treballem amb Meteosat, però conec de moltes iniciatives de nanosatèl·lits que són d'òrbita polar, per tant, de l'òrbita
2: més baixa. Sí, més baixa, però que en el vostre cas, en el teu dia a dia, com a professional, no disposes d'aquelles dades, no es fa servir encara.
4: Sí.
2: Parlem una mica, ampliem, potser, que és la gràcia, ja que som l'altre ràdio, programa de divulgació tecnològica. Algunes eines del Servei Meteorològic de Catalunya. N'hem conegut algunes a de teledetecció, hem començat pel teu departament.
4: Sí.
2: Per on es vulguis passejar, a veure, t'acompanyéssim a la feina i trobem altres companys i companyes de feina, quines eines podríem trobar com habituals de la feina d'aquest servei de meteorologia?
4: L'eina estrella, com he comentat abans, són els radars. Són els 4 radars de polarització simple que tenim repartits per tota Catalunya, una a cada província, i doncs, que ens ajuden a fer seguiment de les tempestes en temps real i que actualment també s'estan renovant per poder tenir doncs, millores tecnològiques.
2: Aquests radars, no fa falta dir la ubicació, que estan a ras de terra, estan amb turonets, amb muntanyes altes...
4: Estan elevats, estan en turons perquè puguin, doncs, que el feix del radar pugui agafar bon tros i poder doncs, tenir visió camp de tota la tempesta. Per tant, estan en pics.
2: I entenc jo que es telecomanen. És a dir,
4: sí.
2: Si per veure el funcionament o algun tipus de qüestió, deu haver-hi una possibilitat de telecomanar, no? A distància, a banda de les dades que et facilita, òbviament, el propi aparell.
4: Sí.
2: Això és l'estrella.
4: L'estrella.
2: Anem després. Passejant amb tu. Seguim passejant per aquest Servei Meteorològic de Catalunya.
4: Sensors de descàrregues elèctriques. Ara també tenim una xarxa nova, que són 30 sensors... xarxa que es diu Llampec.
2: Llampec, no vau pensar un nom especialment original, però és un bon nom.
4: Sí.
2: Sonor, Llampec.
4: Conjuntament amb la UPC de Terrassa, que ens permet doncs, conèixer les descàrregues elèctriques dels llamps, no només que cauen al terra, sinó també els llamps que hi ha entre núvols.
2: Sí, sí, sí.
4: I podem arribar fins i tot a veure com les petites descàrregues que acaben generant-los. I també informació molt important per veure si una tempesta està en fase de creixement, si acabarà doncs, comportant pedra o no.
2: No hi ha cap llampec, alguna d'aquestes unitats, algun d'aquests sensors que hagi quedat fora de servei perquè algun llamp l'ha fulminat?
4: Doncs per llamps encara no. El que ha passat és que tenim estacions a zones de muntanya on si neva molt...
2: Clar.
4: Funcionen amb plaques solars, també doncs queden coberts.
2: Queden fora de servei temporalment,
4: sí.
2: Però de moment els dels llamps aguanta.
4: Sí.
2: Ja tenim un altre estri,
4: després,
2: la xarxa Llampec.
4: Sí.
2: Molt bé.
4: També tenim estacions automàtiques de mesura, aquestes són les tradicionals, que no només tenim manuals, sinó també automàtiques, i hi ha més de 180 per tota Catalunya.
2: Del propi Servei Meteorològic
4: Servei.
2: De Catalunya. No xarxes complementàries, que sembla que donen informació molt bona. Mm. Mira que fa anys que venen al programa la gent de Meteoclimàtic.
4: Sí,
2: el gran Sergi Corral, que el deus també conèixer, un extraordinari també biòleg, professional de la meteorologia, company de Ràdio L'Escala, que és qui ha col·laborat a l'altra ràdio des de fa molts anys ençà, com a meteoclimàtic, però aquí parlem d'estacions homologades específicament del vostre servei. Has dit un...
4: 180.
2: 180.
4: Més de 180.
2: Molt
4: sí.
2: Bé. Dades que us van arribant de manera també telemàtica.
4: Cada 30 minuts.
2: Cada 30
4: i
2: minuts.
4: I s'ha de fer manteniment, també,
2: clar,
4: totes aquestes estacions.
2: Evident, evident.
4: Sí.
2: Més estris.
4: Doncs també tenim el radiosondatge, que aquest el tenim conjuntament amb la Universitat de Barcelona. I per simplificar què és un radiosondatge, és una paraula així com curiosa, doncs bàsicament és un globus d'heli molt, molt gran, que l'inflem i que a baix porta lligat doncs, com una capseta de Purexpan amb sensors.
2: Això sembla de dibuixos animats.
4: Sí. Doncs es llencen dos al dia.
2: Dos al dia?
4: Sí.
2: I des d'on s'enlairen?
4: Des de dalt de la Facultat de Física.
2: Al campus de Pedralbes?
4: Sí.
2: Que és on hauries d'estudiar tu, fa uns anys.
4: Exacte, sí, sí.
2: O sigui, des del campus de Pedralbes, algun veí o veïna veu...
4: Haurà vist sortir més
2: que surt un globus. Sí. Mira el següent dia amb un horari semblant i dius dos al dia.
4: Dos al dia. A la mateixa hora.
2: D'acord.
4: I aquest globus puja fins gairebé 30 quilòmetres.
2: 30 quilòmetres.
4: Fins a l'estratosfera i allà explota.
2: I allà explota. I la capseta cada dia n'has de tenir dos.
4: Sí.
2: Això és un pressupost, eh? Això és un pressupost.
4: Exacte, sí.
2: Quines dades són les prioritàries?
4: Doncs, sobretot, temperatura, perfil de com tenim la temperatura de cada capa de l'atmosfera i velocitat del vent, humitat... D'allà es deriva un perfil.
2: D'acord.
4: I totes aquestes dades entren als models.
2: Molt
4: per
2: bé.
4: També saber, doncs, aprofitar-ho per fer predicció.
2: I les comunicacions via ràdio són bones? És a dir, són prou fiables? Entenc jo que deuen anar amb sistemes ja digitalitzats, no?
4: Sí.
2: Vull dir, de comunicacions via ràdio amb modulacions digitals. No sé quines bandes es deu utilitzar, tampoc ara és el moment de dir-ho, però vull dir, s'estableix un bon contacte. L'estació receptora, per curiositat, de ràdio d'aquestes dades, també està a la Politècnica o la teniu vosaltres a la vostra seu del Servei de Meteorologia de Catalunya?
4: Doncs ara mateix no ho tinc clar.
2: On estaria receptor no se sabria. En aquest cas, però, o bé un lloc o un altre, sí. Es capta
4: però
2: aquells
4: sí que
2: senyals que venen via ràdio del globus.
4: Arriben a la seu del servei, això està clar.
2: Algun altre estri, algun altre parell, jo crec que hem fet un bon repàs, no? Alguns sembla una mica de ciència-ficció, però són eines que els meteoròlegs, les meteoròlogues físiques, com la Marta Balaguer, hi poden treballar. Escolta, una altra curiositat. Ha sortit ara la vostra col·laboració amb les universitats,
4: sí.
2: No? Has esmentat un parell de casos. Altres organismes amb els quals vosaltres treballeu?
4: Doncs treballem sobretot conjuntament amb Protecció Civil pel tema de vigilància i predicció meteorològica. Hem d'estar sempre coordinats. També amb administracions i instituts de recerca, com pot ser el Barcelona Supercomputer Center, l'UPC, l'Autònoma... i la UB.
2: El món del Barcelona Supercomputing Center, també present cada 15 dies a l'altra ràdio, ja fa unes quantes temporades, que també, no, gràcies a la supercomputació, com millorar, no, aquests models, sistemes de predicció, entenc jo, comportaments, no, d'elements que hi ha a l'atmosfera, amb una gran complexitat de càlcul, que jo crec que és un dels grans avenços, no, que sembla que es pot anar fent, que sense la supercomputació abans, en paper i llapis, era impossible degut a l'estona, no, que s'havia d'estar fent, i aquestes màquines que calculen tan de pressa em permet fer grans avenços, no?, aquesta simbiosi amb el BSC. Una altra curiositat, jo crec que, ja que tu vens al programa en aquesta temporada amb aquesta col·laboració magnífica que jo us agraeixo del grup de perspectiva de gènere en la ciència de la Associació Catalana de Comunicació Científica, encara amb el meu record, aquell programa ja fa mesos, no?, que vàrem poder fer mano a mano amb vosaltres a la Biblioteca Gabriel García Márquez, sí. En aquesta temporada, un programa on totes les dones que hi vau participar vau ser les protagonistes. Jo mateix t'acabo de presentar com a física, com una de les professionals del Servei Meteorològic de Catalunya. Hi ha moltes dones treballant en aquest servei? Hi ha paritat? No? Com estaria la situació en aquest moment que estem?
4: Doncs he fet els deures i he buscat informació i ara mateix som 40% dones... 60% homes, tenim una directora, la senyora Sarai Sarroca, i a la categoria de tècnics superiors, doncs la presència femenina és una mica més baixa, és el 35%, i en els comandaments, en caps, doncs arriba un 45%. Hi ha marge per avançar. El que sí tenim és un pla d'igualtat ja vigent, aprovat a 4 anys, que pretén doncs, ser una eina per transformar com treballem i com ens relacionem també amb l'entitat i per doncs, tenir cada vegada més veus i treballar millor. I pel que fa a la comunicació, de cara a mitjans i comunicació que fem des del servei, doncs ara mateix tenim una guia de llenguatge no sexista per tal d'incloure tothom i també que com a institució doncs, volem tenir presència als mitjans i a les xarxes on es vegi tant homes com dones i també que hi hagi més portaveus femenins, perquè també hem vist que hi ha poques intervencions de dones en mitjans. Per tant, s'ha de fer bastanta feina en aquest aspecte.
2: Un aspecte que segur que pocs anys vista, no?, canviarà, perquè entenc jo també que cada vegada hi ha més dones presents, no?, en facultats com la de física. No sé si quan tu estudiaves fa relativament pocs anys, la Marta Balaguer és una persona força jove, però que ja porta uns anys d'experiència professional. No sé si éreu moltes o poques a la teva promoció, tampoc parlem de tants anys, no?, de física, però jo espero i desitjo que cada vegada també la paritat, no?, d'estudiants en sectors com el de la física, que molts també condueixen cap a aquest univers de la meteorologia, que té molt atractiu i que és una feina extremadament útil, doncs, mica en mica, s'assoleixi, no?, o que en algun sector també, com ha passat en altres vessants, fins i tot el nombre de dones que puguin arribar-hi a treballar o que siguin especialistes pugui ser lleugerament superior a la dels homes, no? Anem potser ara, ja que encara tenim uns pocs minuts en aquesta recta final d'aquest espai de l'altra ràdio, deixem potser pròpiament el Servei Meteorològic de Catalunya. Seguim una mica amb això d'homes-dones. Clar, la figura de l'home del temps.
4: Sí.
2: Mariano Medina, Televisió Espanyola, que és senyor, que mapa en blanc i negre, estem parlant de la dècada dels 60, fins i tot dels 70. Extraordinaris meteoròlegs, que molts meteoròlegs també tenen aquesta qualitat d'extraordinaris comunicadors, que el fa Fred Rodríguez Picó, per exemple, que en aquesta temporada ha estat col·laborant al programa matinal de Ràdio 4, o el Fred Picó va fer programes de magazine com ràdio, vull dir, persones que han fet multitud d'informació o anys de meteorologia, però que fins i tot després s'han dedicat a presentar programes. Clar, encara aquí a mi em costaria ara, si vols podem ajudar i fem una mica la llista. Encara hi ha poques dones del temps, no?, amb mitjans de ràdio, de televisió, d'una certa entitat, no? Aquí el percentatge no seria tan 40, optimista com això, oi que no? No crec que hi arribéssim, oi? Jo crec que sí. Jo vaig dient, no. Televisió Espanyola, a mi em ve la memòria que havia estat a TV3... Mònica López, sí, per exemple, no?, que jo crec que ara està a Madrid i que també va crear una productora audiovisual, no?, i ha presentat programes d'entreteniment, no?, una també molt bona meteoròloga i una gran comunicadora i una empresària d'audiovisuals. Algun altre nom?
4: Doncs també tenim la Sònia Papell.
2: Bé, veritat, Sant Cugat, oi?
4: Exacte.
2: Porta anys també, sí, la Sònia, sí, sí, Papell amb la seva qüestió del temps. A veure, Trescat, a les tardes, ara em falla la memòria, amb el Xavier Grasset,
4: sí,
2: que és de Berga, jo diria.
4: La Gemma Puig.
2: Ah, això mateix, que també entra a la selva i que fa la informació al Trescat o al Trescat Info, en aquest cas. I en el món radiofònic...
4: Hi ha una veu que t'ha de sonar
2: sí,
4: molt.
2: I tant, clar. RAC 1, RAC 105.
4: RAC 105.
2: Gran divulgadora, també, i gran meteoròloga, i... que és la,
4: la Mònica
2: Usar, oi? Mònica Usar, en aquest cas, efectivament, no? Molt bones meteoròlogues i alhora també, com es veu, molt bones comunicadors. I que també, en molts casos, crec que també ara ho va fer la Mònica Usar, que crec que també col·labora, ara algun programa ha col·laborat en aquesta temporada del 2CAT, amb llibres a vegades també divulgatius, no?
4: Sí.
2: Sobre món científic, tecnològic, e intentant també animar que més nenes, no?, més joves, entrin en aquests estudis també de tipus tecnològic, o com seria la pròpia física, o universos de matemàtiques i altres que condueixen, no?, cap a aquestes branques, que no únicament hi hagin dones en el sector artístic humanístic, que evidentment també hi han de ser-hi, i que té tot el sentit. Algun apunt final, Marta, que vulguis comentar sobre això, homes, dones del temps?
4: Doncs de llistat que hem mencionat, totes referents meves. Com dèiem, han de donar peu a que les generacions següents, doncs, tinguin bones referents i que fomentin curiositat per la meteorologia i per la climatologia, perquè al final, doncs, acabem sent-ne més.
2: Doncs contentíssim avui, Marta, que hem tingut més temps de la secció habitual del grup de perspectiva de gènere en la ciència de l'Associació Catalana de Comunicació Científica, d'haver conegut una mica per dins el Servei Meteorològic de Catalunya i també de posar en valor que és un sector on ja hi ha força dones treballant-hi, aquest 40% d'aquest servei meteorològic, però que encara en els mitjans de comunicació la presència és extraordinàriament bona pel que seria la qualitat de les professionals, però encara és baixa i que és una tendència que esperem que en pocs anys es vagi equilibrant. Fins la propera, Marta, que vagi molt bé la feina.
3: L'altra ràdio, amb Sintoniki.
2: I en aquesta edició, que tenim més temps del que és habitual per dedicar-nos a entrar més a fons amb temàtiques del món de l'audiovisual, saludo a un dels col·laboradors també habituals del programa, l'enginyer Toni Cintes, habitualment Toni Cintes, benvingut al programa.
0: Moltes gràcies.
2: Una altra vegada, doncs, porta actualitat de ràdio i televisió local a Catalunya, uns informatius extraordinaris que lliguen, ja que estem en els 50 anys de Ràdio 4, bo és dir-ho, que Ràdio 4, doncs, amb la seva història, les primeres temporades va tenir un gran vincle amb les emissores municipals.
0: Sí, moltíssim.
2: Moltes emissores municipals
0: connectaven
2: els serveis informatius de Ràdio 4 i fins i tot amb alguns programes.
0: I ara no s'estila gaire, però abans sí, quan no hi havia els ordinadors en les emissores municipals, la desconnexió de les hores on no hi havia programació pròpia era amb Ràdio 4, Ràdio Nacional 4, que a més arribava a través de FM, o sigui,
2: havien de captar el senyal perquè no hi havia una connexió a través d'altres sistemes, de línies microfòniques, via satèl·lit, en aquell moment no, era connexió hertziana. Això també limitava perquè Ràdio 4 bàsicament sortia des de la torre de Ràdio Televisió Espanyola, Tibidabo, no la de telecomunicacions dels Jocs Olímpics. Estem parlant del 1976, 77, 78, 79, que és quan comencen
0: les emissores municipals.
2: Les municipals de 79.
0: I ben bé això dura fins al 90,
2: 81, 82,
0: fins al 90.
2: Aquí està, que la zona que podia tenir recepció des de Tibidabo, doncs moltes d'aquestes emissores connectaven amb Ràdio 4. I la petita història, abans d'entrar en el tema d'avui del programa, però és bo dir-ho, ja que estem als 50 anys de Ràdio 4, posar també en valor el paper del nostre programa, l'Altra Ràdio, durant molts anys, a la dècada dels 80, sobretot la segona part, fèiem l'informatiu de les emissores municipals de Catalunya, de l'AMUC, que els coordinadors i coordinadores de l'AMUC venien a l'Altra Ràdio amb això que està fent ara el Toni Cintes, amb informació, novetats concretes...
0: Són com els meus predecessors.
2: Evident, del moviment de les municipals, novetats, etc. I que també les emissores municipals ens enviaven els seus cassets, i en algun cas molt, molt puntual, cintes magnetofòniques de bobina oberta, petitetes de quart de polzada, però l'habitual era cassets, on explicaven, ja hem fet 5 anys, ja hem fet, acabem d'obrir uns nous estudis, no? Vam passar desenes d'informes a les emissores municipals de Catalunya. Per tant, aquest vincle de l'Altra Ràdio amb les emissores municipals no l'hem perdut mai, i ara, i per això, i t'ho agraeixo molt sincerament, en aquesta temporada també tenim en Toni Cintes, que ens porta informació, actualitat, cada mes. Però avui, ja que tenim un temps per dedicar a això, el Toni Cintes, que és molt diligent, fa unes setmanes vàrem parlar de que durant Sant Jordi les emissores municipals, com cada any, havien sortit al carrer, vas dir ben bé, si no vas dir 20 noms, en vas
0: sí,
2: dir 15,
0: sí, tranquil·lament,
2: que havien fet programes especials al carrer. Jo recordava, ja que estem als 50 anys, que Ràdio 4 en el passat Sant Jordi va fer 13 hores de programació en directe des de Plaça Catalunya per commemorar els 50 anys de la nostra emissora. I vam dir, seria interessant un dia, i avui és el dia, parlar de, primer, quin material es porta per fer ràdio en directe a fora, a l'exterior. Anem una mica per ordre. Com ho pot escoltar les persones que estan davant, com allà a Plaça Catalunya, doncs hi havia unes persones davant, en aquest cas era del camió de Ràdio Nacional d'Espanya que va venir a Plaça Catalunya, avui sabrem les possibilitats. I una cosa que és imprescindible, potser jo més desconegut, que és les comunicacions internes, la línia d'ordres.
0: El que li diem la línia de coordinació i la línia d'ordres.
2: La línia d'ordres. Molt bé. Anem per ordre. Material que fa falta... Per...
0: Una prèvia, que ningú es pensi com muntar una unitat mòbil a l'exterior d'una emissora de ràdio petita, gran, mitjana, nacional o...
2: Sí, sí, municipal,
0: el que sigui,
2: que sigui.
0: Es munta d'un dia per l'altre.
2: D'acord.
0: O sigui, això es pensa... Prèviament,
2: s'ha de fer un disseny previ.
0: Exacte, s'ha de pensar quin és el tipus de programa que anem a fer a l'exterior.
2: Això ho confirmes perfectament. Mira, aquest any nosaltres vam fer un programa especial de l'Altra Ràdio a la Facultat de Comunicació i Relacions Internacionals Blanquerna. Allà, doncs, uns dies abans, hi va anar el nostre company, que és qui va fer el programa, l'Alejo del Peral. va veure la situació, va veure...
0: Això es diu localitzar. Això sí. En l'argot es diu la localització en l'argot de producció.
2: Aquí està.
0: I el que fan és localitzar l'espai per veure quines possibilitats hi ha allà.
2: Hi havia també algun sistema audiovisual a l'interior, si no, etcètera, va fer la localització.
0: Exacte.
2: Vam passar una setmana i vam anar a fer el programa de manera totalment exitosa aquell dia amb el gran Alejo del Peral, acompanyat aquell dia de l'Aro Senent, que també va estar al control de so.
0: Per això tant, les emissores municipals
2: això,
0: també ho fan.
2: Abans d'anar al lloc cal fer un estudi, una petita localització.
0: Exacte.
2: La sala, diem-ne, d'actes de tal lloc, l'auditori d'on sigui,
0: encara que sigui una placeta,
2: carrer,
0: a l'exterior,
2: una plaça, a qualsevol lloc, mirar-ho i tenir una idea clara de quin material possiblement, si és un interior, hi pugui haver-hi, i si més no, quines característiques té aquí exterior. Hem fet la localització.
0: Sí.
2: Arriba el dia.
0: Arriba el dia.
2: Què hem de portar per fer un programa a l'exterior?
0: Torna a ser, depèn del tipus de programa. Però ara hi ha dos estils de fer programa. Un és amb una unitat mòbil, per exemple. Abans citaves com Ràdio Nacional va fer el programa de Sant
2: Jordi.
0: Va
2: venir el camió que té Ràdio Nacional d'Espanya de Madrid per fer bàsicament programació de ràdio.
0: Exacte.
2: I aquell dia només van fer de Ràdio 4.
0: Les emissores municipals no tenen un camió, és
2: evident. Sí, sí, una part del camió hi ha el conductor, a l'altra hi ha el control de so, i a l'altra, que és on aniria les mercaderies, estem els que fem programes amb una taula llarguíssima, pots tenir ja 5 o 6 persones, algú que et toqui a sobre del camió. És espectacular.
0: La casuística de les emissores municipals és que algunes tenen un cotxe, tot s'ha de dir,
2: d'acord,
0: i d'altres no, d'altres utilitzen cotxes dels col·laboradors de la mateixa
2: emissora. Però, per tant, el cotxe el tindran per transportar el material, no per fer el programa dins el cotxe.
0: No, perquè imagineu-vos el complicat que seria fer una entrevista dintre un... Bueno, això s'han fet, entrevista dintre un cotxe, però no seria el cas,
2: No és el cas.
0: El cas és que nosaltres el que volem fer és un programa a l'exterior, com en, per exemple el programa de Sant Jordi, per tant, el que necessitem és muntar, primer de tot, un control tècnic a l'exterior, encara que sigui una part a dintre el cotxe per aquestes coses, de que la part de la unitat mòbil en si, el transmissor...
2: Si no, amb una taula ja amb diferents extensió. I què necessitem,
0: llavors,
2: la taula, com a mínim, per fer el programa?
0: Clar, penseu una cosa, que aquí es necessita mínim, que necessites un entrevistat i un entrevistador. És el mínim.
2: Dos micròfons.
0: Dos micros. Això seria el mínim.
2: Mínim.
0: Ara, a partir d'aquí, un Sant Jordi, us dic jo, que se'n munta un mínim 4,
2: Quatre, els que siguin.
0: Exacte.
2: Tenim els micròfons.
0: Primer
2: van,
0: tema.
2: Entenc jo, la taula de mescles com aquí.
0: Exacte. Això no canvia. Va, de moment, a la taula de mescles, i de la taula de mescles va en el que és la maleta de transmissió. En un cas, en unes emissores existeixen les maletes de transmissió que a través de la FM i a través de la UHF, no estem parlant de la FM tradicional nostra, però és freqüència modulada, però sobre freqüències dels 170-190 megahertzos, envien el senyal amb...
2: D'acord, fan d'enllaç.
0: Cap als estudis.
2: Per
0: això se'n diu enllaços.
2: Els enllaços de moltes emissores municipals poden ser a través de FM, no a la banda, òbviament, de 87-108 megacicles, per on es transmet,
0: correcte,
2: sinó que has dit aproximadament les freqüències...
0: Són 170-190.
2: 170-190, que si estan a la seva localitat, envien el senyal cap a l'estudi.
0: Correcte.
2: Perquè a partir d'allà arribi al centre emissor.
0: A l'estudi es distribueix, arriba fins al control, que en aquell moment és el que està emetent, i allà és on arriba el senyal que arriba de l'exterior. A l'exterior normalment s'hi acaba muntant també un ordinador. Avui en dia amb ordinadors
2: ordinador,
0: es posa la música,
2: talls,
0: les sintonies,
2: clar,
0: tot el que
2: caretes, indicatius, etcètera.
0: O en algunes ocasions, com que hi ha un tècnic a l'estudi i un tècnic a l'exterior, el tècnic de l'estudi és el que posa les sintonies i les caretes.
2: Ah, vols dir que també una possibilitat és només utilitzar l'exterior la part de microfonia?
0: Sí.
2: I, en canvi, tota l'escaleta, tot el seguiment de programa, que el fes des de la pròpia emissora.
0: Llavors, si estem parlant d'aquesta casuística en el qual des de l'exterior no hi ha un ordinador, sinó que estan en el control, el que ens podem trobar és que el control generi, per exemple, i llencin una sintonia o una careta, i des de l'exterior hagin d'intervenir. Com sap el tècnic del control que ha d'aixecar el canal de la unitat mòbil de l'exterior? I ara, alguna vegada, com que fem errors a la ràdio,
2: sí,
0: us heu trobat que, de cop i volta, alguna crònica ha començat dient 5, 4, 3, 2, 1, 0, i comencen a parlar.
2: D'acord, és típic, molt
0: aquest
2: habitual.
0: Aquest compte enrere és molt habitual entre tècnics i locutors, perquè saben...
2: O per començar a enregistrar i punxar.
0: Exacte, saben el moment en què han de pujar el canal, que és quan dius 0.
2: D'acord.
0: Llavors dius 0, i en aquell moment ja saps que allò que diguis sortirà a l'antena. Això és una tècnica molt antiga, no és una cosa moderna. Això, estem parlant d'un tipus de format bàsic de connexió des de l'exterior, però...
2: Quan... No tenim mòbil, no tenim cotxe.
0: Clar, no tenim cotxe, no tenim unitat mòbil. El que s'està començant a estilar molt ara, i com que s'estan empetitint totes les coses que porten amb les unitats mòbils, és anar amb els que es diuen connexions per IP, o sigui, connexions realment amb telèfon mòbil, amb són a través de targetes de telefonia mòbil utilitzant la tecnologia IP, però a través de tecnologia 3G. Val? Amb això es fa un pont IP, un pont doble.
2: A través d'internet, IP,
0: i tornada,
2: protocol internet.
0: Sí, d'anada i tornada.
2: Sí, tenim una capseta negra que dius que dins tenen targetes...
0: Sí, li dius capseta negra perquè totes, és veritat, però, totes són negres grises, les capsetes, eh? Però... I de diferents marques. I llavors, aquestes capsetes tenen una entrada d'àudio,
2: sí,
0: i tenen una sortida d'auriculars.
2: D'acord.
0: I eventualment una entrada de línia, per poder entrar a qualsevol taula de so, per exemple,
2: sí,
0: i una sortida de línia per alimentar qualsevol element de línia. Després parlarem d'això.
2: I porten targetetes de telefonia mòbil.
0: I porten
2: mòbil.
0: Almenys dos.
2: Dues.
0: Dues. Per què dues? Perquè, com tots sabeu, i a vegades si heu fet ràdio, si heu estat parlant per telèfon mòbil en moviment, hi ha un moment on te perdeu la connexió. Ai, que no et sento bé, que no et sento bé. Això també ens passa a la ràdio. Si tens dues targetes, la probabilitat de que això passi en moviment és més baix.
2: D'acord.
0: Si en tens quatre, encara es redueix més. Llavors, aquí el que fan és que les dues targetes simultàniament estan emetent totes dues els senyals d'àudio.
2: Per tant, per fer programes a fora, o bé tenim una mòbil amb el material que s'ha esmentat i l'enllaç a través d'una banda específica...
0: Això es diu tradicional, eh?
2: Que és el sistema que s'havia utilitzat ja des del segle XX. Al segle XXI podem simplificar-ho amb un sistema d'IP, amb unes targetes de telefonia mòbil, i establim un contacte directe com si truquéssim un número de telèfon mòbil que està a la plaça, per exemple, diguem una plaça d'Arenys.
0: Mira, la plaça de l'Església, per exemple, que és on
2: tenim el programa Sant Jordi. La plaça d'Arenys de Mar, fem una trucada i els companys de Radio Arenys, la municipal, que fan des de l'exterior, amb l'IP, fan totes aquestes qüestions. Hi ha públic allà.
0: Hi ha públic.
2: A la plaça de l'Església d'Arenys de Mar hi ha unes persones a peu dret, o bé amb cadires, o com fos, com nosaltres teníem a peu dret a plaça Catalunya, públic que anava passant.
0: Ja em diràs, i volen escoltar el programa.
2: S'ha d'escoltar, perquè tens allà una gent parlant, que és la gràcia de la qüestió.
0: Doncs torna a ser diferent amb les dues casuístiques, us explico. La tradicional, normalment el que s'acostumava a fer és posar un receptor de freqüència modulada de ràdio, la sintonitzes a l'emissora municipal, l'emissora que toca, i la poses en els altaveus. S'ha acabat el problema. Pels altaveus s'escolta el que surt per la ràdio.
2: Tu has de portar uns altaveus i uns amplificadors.
0: Un altaveu, un amplificador i un receptor.
2: I el receptor de la mateixa freqüència per on surt aquella emissora, imaginem, municipal.
0: Ah, exacte.
2: Quin és la d'Arenys?
0: Arenys 91.2. Doncs...
2: Per tant, 91.2 megacicles, receptor, sintonitzem antena de Ràdio Arenys de Mar.
0: 4.8.
2: I pels altaveus, previ pas per l'amplificador, ja tenim l'audició d'aquelles persones.
0: Ja ho tenim. Hem de vigilar que no se'ns acopli. L'acoplament entre el micro i l'altaveu és allò que a vegades genera aquell pito tan molest.
2: Que ara això amb els músics s'està resolent d'una manera extraordinària, perquè mira que baixen de l'escenari, es mouen i apliquen ja unes tècniques...
0: Els anti-feedback, exacte.
2: ...d'anti-realimentació que abans era impensable.
0: I això
2: en
0: ràdio
2: abans era impensable.
0: La ràdio més moderna també es fa. I després, ara, el que sí que ha canviat ara avui en dia és perquè... Amb la ràdio, amb la transmissió per IP, existeix un retard. Això ho podeu experimentar a casa tranquil·lament. Truqueu-vos entre un telèfon mòbil i el telèfon mòbil entre dues persones de costat i amb dos telèfons mòbils, parleu i veureu com en l'altre telèfon mòbil us arriba amb una mica de retard.
2: Cert, sí.
0: Això, clar, si en els altaveus hi poseu la freqüència modulada, el senyal de la FM, i nosaltres estem parlant als estudis per IP, el que passarà és que us ho sentireu amb retard per l'altaveu. Llavors això és molt molest.
2: Mal assumpte, clar. Sí, no, clar.
0: És molt molest, no per les persones que escolten, sinó per nosaltres mateixos que estem parlant pels micros. Llavors el que ens passa és que ens sentim amb eco i això encara regenera més l'eco.
2: Això complica molt la dicció i passa a vegades en transmissions de partits de futbol que hi ha aquell retorn. Amb un retard, com diuen Doni Cintes, i és impossible de formular un discurs
0: coherent.
2: I això
0: amb els partits de futbol passa encara molt més, amb la TDT encara és més complicat. Què hem de fer per solventar això? Dos coses. Un és un retardador. Existeixen uns retardadors d'àudio que es col·loquen en els altaveus de tal manera que ajustes el retard d'àudio en el retard de la línia IP i quan el tens idèntic ja no es nota. Això és una possibilitat.
2: Una possibilitat.
0: Però s'ha d'estar atent i s'ha de ser hàbil per muntar-ho. I per l'altre costat, l'altra possibilitat és... aquesta connexió IP és d'anada i és de tornada. Què vol dir això? Que des dels estudis t'arribarà un senyal, també, que és el senyal de la ràdio, per exemple, algú que tinguem en els estudis.
2: Sí.
0: I des de la taula de mescles també podem generar el senyal que va als altaveus. Què significa? Que en els altaveus hi podem tenir una mescla del que surt de la taula de so, que genera la unitat mòbil, amb la connexió IP, i al mateix temps ens arriba la senyal dels estudis. Per tant, eventualment, una entrevista que tenim algú que des de la unitat mòbil parla amb algú situat dintre els estudis, en els altaveus escoltaríem amb naturalitat la persona que hi ha a la unitat mòbil i també sentiríem a través de la línia de tornada per aquesta línia IP, perquè seria bidireccional, sí? El que hi ha en els estudis o la música eventualment que es posa en els estudis.
2: Déu-n'hi-do. I ara ens falta el tercer element, i amb això acabarem aquest espai divulgatiu, que és la línia d'ordres.
0: I aquí descobrirem una cosa que ningú sap.
2: Ens comuniquem ara amb el company que tenim a la part, diguem-ne, del control de sol, el Cristian Estanescu. Podem utilitzar la simbologia, diguem-ne, òbviament.
0: Les mans.
2: A vegades, segons on estiguis, també el company que està del servei exterior et veu,
0: sí, podem
2: també utilitzar-ho. Això tothom ho té clar i tothom
0: hi ha uns símbols específics.
2: Però també nosaltres aquí, en aquest locutori de Ràdio 4, doncs jo aquí tinc un llum vermell, que vol dir que nosaltres estem ara en antena, però també tenim un pulsador que marca la línia d'ordres, que si jo aquest micròfon el tinc tancat, perquè estic fora d'antena, sí que puc parlar amb el control des d'aquest locutori sense estar en antena, que és molt pràctic, i alhora també escoltar per auriculars el que el company de la part tècnica, avui doncs en Cristian Estanescu, ens vulgui dir. Això a l'exterior, com va?
0: Això funciona al revés. Funciona igual, però al revés. Des de l'exterior, el tècnic dels estudis ha de poder donar ordres tant en el tècnic de la unitat mòbil com en el tècnic, com en el locutor que existeixen a l'exterior. És el que es diu la línia de coordinació, la línia d'ordres interna, que aquesta no s'escolta a casa, des de casa no se sent, però que hi ha una doble comunicació, que no veiem. Si us heu fixat alguna vegada i aneu en algun estudi de ràdio i en algun exterior, veureu que parla el presentador, parla, però no se'l sent per als altaveus. És perquè en aquests moments està parlant a través d'aquesta línia d'ordres. A la vegada la línia d'ordres és: tenim l'entrevistador a punt? Sí. Tenim la sintonia? Sí. Ara passarem a la publicitat. Això és el típic que es parla per la línia d'ordres.
2: Amb els tècnics o fins i tot amb la gent de producció, com tu ara dius, que va molt bé, o amb un hipotètic realitzador, que es qui fos, com programes grans com el de la Pepa Fernández de Ràdio, que hi ha una realització en allà d'una professional que també està al cas d'això.
0: Fins i tot, el locutor, mentre està fent una entrevista, tu i jo podem estar parlant ara,
2: poden donar
0: ordres des de l'exterior, que acostuma a ser, per endavant, acostuma a ser, acosta't al micro, et queden 5 minuts...
2: Han de ser coses molt ràpides, perquè tu vas parlant, però que són imprescindibles i també t'ho poden dir.
0: Això és la típica que amb un informatiu en directe, amb un informatiu en directe, i que resulta que hi ha molta gent i està passant alguna cosa en directe i t'estan donant informació per als auriculars.
2: Com, tècnicament, com ho solucionem, això, fora?
0: I és una doble connexió, és una connexió separada d'aquestes dues, que pot ser una altra connexió IP, per exemple, acostuma a ser una segona connexió.
2: Sí, portem una IP per fer el programa, com ens has dit abans,
0: i
2: una altra per les ordres.
0: I unes ordres, sí. I aquesta d'ordres és la que serveix com a canal de coordinació.
2: Pel boc gros, com si hagués un telèfon per fer la connexió del programa, d'allò que sortirà per antena, i un altre telèfon per poder fer les comunicacions que calguin.
0: Sí, tal qual.
2: Alguna última novetat?
0: Sí, i a més, últimament s'està estilant, i ara molt amb televisió, que a través de com canals de WhatsApp o grups de WhatsApp, però amb altres tecnologies d'aplicacions, que com si fossin canals d'ordres, però a través de walkie-talkie per IP,
2: Llavors, walkie-talkie per IP, utilitzant WhatsApp?
0: Utilitzant grups de WhatsApp, per exemple. Clar, és molt curiós, perquè llavors, per exemple, aquestes ordres les acaben sentint el grup que a tu t'interessa que el senti, el grup de producció, el grup de locutors, el grup
2: tècnic... Tu fas notes
0: tècnic
2: de veu de WhatsApp, pel grup de producció, com tu deies, o pel grup de locució, i vas dient, i allò instantàniament arriba
0: a l'altre extrem
2: a través, sense haver muntat res,
0: no,
2: de les comunicacions de la telefonia mòbil de WhatsApp.
0: Amb els mateixos telèfons mòbils, exacte. Això és molt pràctic. Avui en dia s'està començant a fer molt amb realització en televisió, sobretot a l'exterior, perquè requereix, com que també els passa igual, necessiten coordinació. Aquesta és més àgil i més ràpida i més econòmica.
2: Sí, perquè també amb rodatges o gent que roda fora, moltes vegades es veuen persones amb els walkie-talkies o fins i tot amb el món teatral o quantitat de llocs que vas comunicant-te, que és una altra possibilitat.
0: Ara hi ha aplicacions que funcionen a través del telèfon mòbil, vinculades a una WhatsApp, que prometen fer això.
2: Toni, excel·lent. T'agraeixo de veritat tot el que ens expliques, aquest magisteri en el sentit positiu de la paraula que té el Toni Sintes, de telecomunicacions. Avui s'ha notat, però també un extraordinari periodista a l'hora d'informar de l'actualitat de la ràdio i televisió local a casa nostra. Toni, fins la propera.
0: Molt bé, fins ara.
2: Los auriculares. Avui tenim aquest programa distès, més tranquil, que ens permet conversar i aprendre coses amb tres dels grans divulgadors d'aquesta temporada de l'Altra Ràdio. Qui agafa el relleu de l'enginyer Toni Cintes és l'Eduard García Luengo, i també és radioaficionat amb indicatiu, divulgador, periodista, ve a l'Altra Ràdio ja d'uns anys ençà parlant de comunicacions a l'espai, però bé, ja que estem acabant la 46a temporada, recordar que als anys 90 l'Eduard ens explicava moltíssimes coses sobre l'inici de la ràdio digital i moltes coses del món del multimèdia. Per tant, ha anat canviant el gènere que ens ofereix. Eduard, benvingut en aquesta edició del programa. En aquest punt del juliol hi hem de parlar i divulgar coses que tenen a veure amb els eclipsis, perquè ja ens estem apropant a aquest eclipsi total de sol que es podrà observar des de Catalunya d'aquí uns dies. T'ho vaig demanar i dir que en el Facebook de l'Altra Ràdio una sèrie de material divulgatiu que també l'Eduard només anunciarà, amb enllaços, amb explicacions, el podeu trobar, el podeu consultar i en podeu gaudir tranquil·lament. Comencem dient, bàsicament, l'eclipsi que tenim a pocs dies, diem-ne, de poder ser observat, però resulta que dius que hi ha, en anys propers, un trio d'eclipsis. Explica'ns-ho. Sí.
1: Tenim una bona època per disfrutar i gaudir d'aquesta meravella de la natura, no? Diguem-ne que el proper eclipsi que tenim total serà el 26 d'agost. El 12 d'agost del 26.
2: 12 d'agost, eh? 12 d'agost d'aquest any 2026.
1: Sí, ja podem dir l'hora salvant les segons, serà sobre les 8:30 del vespre.
2: 8:45, un horari, diguem-ne, tardà, però com el sol se'n va dormir ara molt tard, doncs no és estrany que encara estigui, diguem-ne, prou visible. Molt bé, 12 d'agost 2026. Quan serà el del 27?
1: El 27 no tinc... No
2: 2 d'agost, serà... amb el material que tenim publicat,
1: sí,
2: al web. 2 d'agost, el 27.
1: Sí, el 27. I l'altre sí que el tinc. No tinc apuntat. L'altre és 26 de gener del 28.
2: Del 28, d'acord.
1: Aquest serà anul·lat. O sigui que els dos primers, dos següents, el 26 i el 27, seran
2: totals. Molt bé.
1: I el de 26 de gener del 28 serà anul·lat.
2: Dit això, ubiquem-nos ja en el del 12 d'agost d'aquest 2026.
1: Bé, doncs, com estàvem comentant, anirà molt baix a l'horitzó. Pràcticament estarà tocant el terra, o sigui, a uns 10 graus d'alçada. Per tant, sobretot, que penseu buscar un lloc que l'horitzó sigui pràcticament horitzontal, sigui molt pla, perquè, si no, no podeu gaudir de
2: l'eclipsi. Sí, la visió no seria factible.
1: La recomanació que farem ara, o que faré jo ara, no és tècnica, però sí és de sentit comú, que no i us apunteu a l'últim moment a anar a veure l'eclipsi. Sisplau, jo us recomano que no ho veureu, perquè és excepcional el que veureu. La sensació, no tan sols la vista, sinó les sensacions que ho explicarem ara, que comporta veure un eclipse. Aleshores, al final acabareu anant-hi i si no ho heu previst, hi haurà un embolic impressionant, perquè les milers i milers de persones que ja estan preparant o estan ja tenen el viatge muntat per anar a veure-ho, doncs tampoc cal que busqueu un lloc molt, molt excepcional, senzillament. Vull dir, jo m'he buscat un lloc, però que estic al 99%, vull dir, però no em complico la vida amb viatges, vull dir, això cadascú ha de saber valorar-ho.
2: Les seves possibilitats i posar-ho.
1: Exactament. Sobretot, si aneu, doncs aneu i en temps, i penseu que la tornada pot ser encara pitjor que la marxa, perquè llavors es col·lapsa les carreteres degut a la quantitat de gent que hi va. Porteu avituallament, porteu aigua, sobretot, i calma, perquè això...
2: Paciència, cal tenir paciència. No, escolta'm...
1: A tots els equips del terreny.
2: És qüestió de tranquil·litat, molt bé. Per tant, ara sabem ja el que passarà. Hi ha algun lloc, alguna publicació feta des de Catalunya orientativa que puguis recomanar, alguna campanya que valoris i que creguis que val la pena de destacar a l'Altra Ràdio?
1: De fet, s'està movent molt els temes a nivell, doncs, de divulgació. A més, la Generalitat està treballant molt intensament. Jo diria, en termes generals, podeu anar a la web... no sé si ho explico aquí, perquè són tantes... eclipsiscatalunya.cat. Aquí és la mare dels ous, per dir-ho així. És on podeu trobar, a nivell local, informació sobre el tema de l'eclipsi, no? Vull dir, això és la primera partida, que tenim una web a casa.
2: Eclipsiscatalunya.cat.
1: Aquí parlarà de l'eclipsi, parlarà sobretot d'això de la mobilitat, de les carreteres, del que hem de fer, sobretot les precaucions. Perquè un dels temes que es mira molt ara és, a part dels continguts i els coneixements, de què es veurà i no es veurà, o com, per què passa, és sobretot la seguretat. Perquè cal parlar de la seguretat. Aleshores, heu d'aconseguir-vos unes ulleres de sol que siguin a més homologades. I això ho diem també aquí, ho direm aquí a Facebook, però jo us dic que l'homologació és ISO 12.312.2, perquè suposo que d'ullides se'n vendran moltíssimes, però vull dir que o que les compreu en un lloc d'una botiga o un
2: sí, sí.
1: Venda per internet, doncs que sigui sèria.
2: Però cal un producte seriós d'una qualitat i que tingui l'aval d'aquesta certificació ISO que acaba de dir l'advocat Silva.
1: Que no es pot anar amb clichés de pel·lícula, que no funciona. Vull dir que per exemple, doncs, també a vegades... Bueno, jo, inclús de partir de l'escola, vam fer coses pitjors, que era fumar un vidre amb una espelma i mirar-ho. I això no pot ser.
2: Ho bandegem, ho deixem de banda.
1: De banda. Bueno, pues, aconseguir unes ulleres, que en deu abastar el valor d'entre uns 3 o 5 euros, no sé, depèn d'on el compreu, i la quantitat... I, si no, això, doncs parlarem de que es pot fer veure l'eclipsi d'una forma manual casolana amb una capsa. Doncs aquesta capsa... Llavors, ho hem d'explicar, perquè explicar aquí és més complicat, però és fàcil. És una capsa a la qual, doncs, fem un forat i que el sol entri a la part interior i allà podeu veure, evidentment, doncs, com vas muntant l'eclipsi. No és el mateix veure-ho amb un telescopi que veure-ho així. Si es mira per telescopi, sobretot els filtres adequats davant dels objectius. Vull dir, i una altra forma també de poder-ho fer també, si teniu un telescopi o teniu uns prismàtics, és fer-ho projectant sobre una cartolina. O sigui, enfoqueu els prismàtics o el telescopi al sol, però atenció, clar, per enfocar no es pot fer amb els ulls. Llavors, el que es fa és treure l'objectiu i pones la mà enrere de l'objectiu i vas buscant la llum del sol. I quan la llum del sol la tens darrere de l'objectiu és quan pots posar ja una cartolina per poder veure la visió del sol, de l'eclipsi. Comentar que tot això està explicat exhaustivament amb el material que us donarem.
2: Molt bé. Facebook de l'altra ràdio trobareu aquesta informació que avui sintetitza en antena l'Eduard Silva.
1: Clar, això és complicat, però jo trobareu tota una informació millor que porto treballant setmanes amb aquest tema i comencem a parlar de kits. Justament deu fer pocs dies la ESA, CESA d'Educació Astronòmica, ha tret un kit educatiu d'unes 100 i pico de pàgines que us podeu descarregar en PDF. Està molt ben elaborat. Però, a més, és que, a part d'explicar per què són els eclipsis, per què passen la història dels eclipsis, relacionar les eclipsis i l'art, bueno, a part de totes aquestes meravelles, per dir-ho així, de coneixements, doncs hi ha propostes educatives per fer en una escola o en un esplai. Encara que aquests dies, que encara fins a l'agost tindrem alumnes que estaran a l'esplai...
2: Sí, sí, activitats,
1: trobareu,
2: sí, sí,
1: trobareu
2: bé, casals, és un bon material,
1: exacte,
2: per tant, eh?
1: Però un bon material i segur. Explicar-vos com fer, doncs, amb un tub de paper higiènic, es posen dos filtres i, bueno, amb un puntet, es pot fer... coses molt senzilles i econòmiques.
2: D'acord, creatives, útils...
1: I que no creen problemes.
2: I que no creen problemes. Aquest César Educació Astronòmica, que trobareu l'enllaç al Facebook de l'altra ràdio. Aquesta adreça és simple, el que seria el César pròpiament, però no el document que ens posa l'Eduard amb l'enllaç. César.s.int és l'adreça genèrica d'aquest portal de l'Agència Espacial Europea. Un kit educatiu per explorar els propers eclipsis, Agència Espacial Europea. Següent kit, següent recomanació.
1: Sí, exactament. Ens podem desplaçar cap a Space Place de la NASA. Space Place de la NASA és una web on hi ha molt de material d'astronòmic i de... Però sobretot, en aquest cas, sense centrar-nos, aquí explica per la infància per la primària tot això del que són els eclipsis, com funcionen, el mateix que explicaríem amb aquest kit de l'ESA, però més, una mica més senzill i una mica més curt. Vull dir, està en castellà, està en anglès, però el podeu canviar la llengua.
2: Ara és fàcil, els traductors automàtics, a Facebook de l'altra ràdio, trobareu...
1: No, està, el portal està en castellà.
2: L'adreça, per tant, sí, doncs, sí. No hi ha cap problema, doncs Space Place, l'adreça genèrica, .nasa.gov, és l'adreça genèrica, i localitzar l'apartat dedicat a eclipses, ja que està en llengua castellana, pel que veig en aquesta adreça.
1: Sí,
2: spaceplace.nasa.gov, /, i la paraula en llengua castellana, eclipses. Però, ja dic, Facebook de l'altra ràdio. I encara tens una tercera recomanació.
1: Altra, sí. Astro Explorer és una altra informació també amb un kit de propostes educatives que s'ho podeu descarregar. Vull dir, això fa 8 o 9 dies que ha aparegut, està també, són activitats, vull dir, per tant està molt bé. Diguem que hi ha un ventall impressionant de material, de qualitat, per això. I a més, comentar doncs, una iniciativa doncs, que ha tingut el Ministeri d'Educació en combinació doncs, amb tot l'equip de Coordinació Nacional d'Astronomia, en fi, resumint, l'INTEF, ha preparat un curs per a professors, bueno, per a pares, per mi, que també a mi m'he apuntat, vull dir, per exemple, tothom que ha volgut s'ha apuntat perquè ara aquest curs acaba...
2: Ja ha acabat, no? Era sí, fins al mes passat de juny.
1: Sí, el mes de juny, sí.
2: D'acord.
1: Però no sé si entrant-hi podeu consultar o mirar.
2: En aquest cas, l'Eduard ens està parlant de l'Institut Nacional de Tecnologies Educatives i de Formació Professional, aquestes sigles que ens ha dit l'Eduard, INTEF, que va realitzar aquest curs fins al mes de juny.
1: Bueno, ja com podeu veure, estem forcits de material de veritat, de qualitat.
2: Sí, sí.
1: Vull dir que perquè, sobretot, hi ha l'interès d'aquest, per favor, del tema de la visió, de no prendre mal
2: evident,
1: amb la visió.
2: Sí, sí, tots aquests aspectes de seguretat que ja ens ho has deixat ben clar.
1: No es pot mirar el sol directament.
2: O sigui, important, recordeu ja el que ens ha dit l'Eduard fa uns instants, de la seguretat. 12 d'agost 2026, has dit horari, Eduard, al vespre. A quina hora has dit?
1: 20:30.
2: Dos quarts de nou del vespre, ja trobareu l'Eduard mirant amb tota la seguretat aquest eclipsi, que vagi molt bé aquesta nova experiència. Gràcies per tota la temporada divulgativa, Eduard. I a tots vosaltres, gràcies per escoltar-nos i sobretot, molt bona ràdio!

Amb el somriure de la Pepuca convertit en cançó, us diem adéu avui. Aprofito per donar les gràcies als nostres companys de l'emissora de Sevilla i al control tècnic de Ràdio 4, Irene Moreno, a la producció, Sònia Rodríguez. Famílies.

Ei, família, com esteu? Ja tornem a ser aquí, a un nou episodi del Pop d'Abans Molava Més. Avui per fer un repàs a la història, les anècdotes i la bona música d'un dels grups més importants dels anys 60. Un grup nord-americà que forma part del Saló de la Fama del Rock and Roll i que ha venut més de 40 milions de discos. Fundats l'any 1965 per John Phillips i Michelle Phillips, que eren parella, i el canadenc Danny Doherty, van estar-se uns mesos a les Illes Verges, al Carib, composant cançons, fent arranjaments vocals i buscant el seu so. Els va acompanyar l'americana Cass Elliot, una antiga companya de grup de Danny Doherty, que també volia formar part de la banda. Però John Phillips, que era el líder de la banda i també qui feia les cançons i els arranjaments vocals, no ho veia clar, ja que considerava que la veu de Cass Elliot era massa greu pels seus arranjaments, que el seu temperament podia ser un problema i que el seu sobrepès seria un impediment per l'èxit de la banda. Finalment, però, va acabar-hi accedint, com també va accedir que el so de la banda no fos 100% folk, sinó que inclogués elements del pop-rock com les guitarres elèctriques, el baix i la bateria, un estil que tenia més potencial comercial que el folk, sobretot a partir de l'espectacular arribada dels Beatles als Estats Units l'any anterior. Un cop van tenir tota una sèrie de cançons compostes i ben assajades, el seu amic Barry McGuire els va aconseguir una audició amb Lou Adler, el propietari de Dunhill Records, que els devia veure molt de potencial, ja que els va fitxar el dia següent i el novembre de 1965 es publicava el primer single d'aquesta banda, ja sota el nom de The Mamas and the Papas, una cançó titulada Go Where You Wanna Go.

Go Where You Wanna Go, una cançó composta per John Phillips a Nova York, quan la seva esposa Michelle, que acabava de tornar de Los Angeles, li va confessar que s'havia enamorat de l'antic xicot de la seva germana i que necessitava tornar a Los Angeles per pensar. La resposta en forma de cançó de John va ser «Ves on vulguis anar», és a dir, «Go Where You Wanna Go», el títol d'aquest primer single de The Mamas and the Papas, un single que, curiosament, el segell va decidir retirar poc després. No perquè tingués cap defecte ni res, sinó perquè Lou Adler es va adonar que tenien una cançó molt més bona entre mans, una cançó composta també a Nova York una nit d'hivern quan John Phillips va despertar Michelle perquè l'ajudés a acabar una melodia que se li acabava d'acudir. Ella trobava a faltar Califòrnia, d'on era originària, sobretot aquells dies en ple hivern de Nova York, i així ho va reflectir a la cançó, una cançó que es va gravar per primer cop al disc del seu amic Barry McGuire, amb els músics de sessió de la Wrecking Crew i amb The Mamas and the Papas a les harmonies vocals. Però, esclar, no es podia deixar escapar una cançó tan espectacular composta per ells mateixos, i el productor Lou Adler va agafar la gravació, va fer que Danny Doherty la cantés, eliminant la veu de Barry McGuire, va substituir el solo d'harmònica per un solo de flauta i va deixar tota la resta com estava, i la va publicar com a single substituint Go Where You Wanna Go. Suposo que molts de vosaltres ja deveu haver deduït que es tracta de California Dreamin'.

California Dreaming, una de les millors cançons que s'han fet mai. Apa, aquí ho deixo anar amb tota la tranquil·litat del món. Però no us penseu que va ser un èxit immediat. Esclar, el grup encara era totalment desconegut, però mica en mica van sonant a diverses ràdios fins que al març de 1966, 4 mesos després de la seva publicació, la cançó va arribar al número 4 a la llista Billboard d'Estats Units i al cap d'uns mesos va tenir l'honor de ser catalogat el single de l'any tant a les llistes Billboard com Cashbox. El Regne Unit va arribar fins a la posició 23, un molt bon resultat per ser el seu primer single publicat allà. California Dreamin' va contribuir a l'èxit del primer disc de The Mamas and the Papas, publicat el febrer de 1966 i titulat If You Can Believe Your Eyes and Ears, que va arribar al número 1 de les llistes d'Estats Units gràcies també al tercer single de la banda, també inclòs al disc, aquesta Monday Monday.

Monday Monday, aquesta gran cançó de The Mamas and the Papas, escrita en només 20 minuts per John Phillips 2 anys abans, quan estava sol al seu pis de Nova York mentre esperava que la seva esposa Michelle tornés de Los Angeles, on havia anat a aclarir-se les idees després d'enamorar-se de l'antic xicot de la seva germana. Publicada com a single al març de 1966 i cantada per Denny Doherty, va ser l'únic número 1 de la banda als Estats Units, va arribar al número 3 al Regne Unit i té l'honor de ser el primer número 1 de la història de los 40 principales d'Espanya. No només això, també va guanyar un Grammy i el van nominar a 3 més. Vist això, no deixa de ser curiós que al principi aquesta cançó no agradés a cap dels components del grup, a part del seu compositor. Sort que al final van canviar d'opinió i la van publicar com a single, un single que com a cara B tenia una cançó preciosa, molt original i amb protagonisme de tots quatre a les veus. Aquesta, Got a Feeling.

Got a Feeling, una altra cançó escrita per John Phillips sobre la infidelitat de la seva esposa Michelle, que per part d'ella suposo que devia ser estrany cantar en tantes cançons sobre aquest tema. I espera, que aquí no acaba la cosa, que aquest grup té molta tela. Als inicis de la banda, quan estaven a les Illes Verges, al Carib, preparant les cançons d'aquest disc, Michelle i Danny Doherty es van anar apropant i també van tenir un afer. Però a veure, que sou companys de grup amb John Phillips. I és clar, John Phillips se'n va assabentar, i què creieu que va fer? Doncs plasmar-ho en una altra cançó, aquesta Straight Shooter.

Straight Shooter, aquesta cançó inclosa al primer àlbum de The Mamas and the Papas, un àlbum que curiosament té una portada que va ser objecte d'una censura bastant absurda i ridícula, la veritat. I és que a la portada hi trobem els quatre components de la banda dins d'una banyera, però estan completament vestits. El problema arriba quan a la part inferior dreta de la portada s'hi veu un vàter. Això, per certa gent, era indecent. No deuen anar al lavabo, aquesta gent. Total, que de seguida se'n van retirar totes les còpies que quedaven a les botigues i se'n van fer noves versions en què es tapava el vàter amb un requadre llistant les cançons més importants del disc. I fins i tot se'n va fer una versió amb la foto retallada per tal que no es veiés que la banda eren a un lavabo. L'important és que, sigui amb la portada que sigui, l'àlbum va ser un èxit. Va estar-se ni més ni menys que 2 anys a les llistes d'Estats Units i surt el número 112 a la llista de 2012 dels 500 millors àlbums de tots els temps de la revista Rolling Stone. Tot i aquest èxit, els problemes dins la banda s'accentuaven, i és que Michelle Phillips va tenir un altre afer, ara amb Gene Clark dels Byrds, un afer que va durar un cert temps i del qual John Phillips n'estava assabentat. Però tot va petar el 4 de juny de 1966, el dia de l'aniversari de Michelle Phillips, quan ella va convidar Gene Clark al concert de The Mamas and the Papas, però poc es pensava ella que li donarien el seient a primera fila. Les dones de la banda, quan van adonar-se d'això, van decidir col·locar-se a l'escenari davant de Gene Clark per evitar que John Phillips el veiés. Però, és clar, a veure, era inevitable. I quan ell se'n va adonar, a micro obert i de males maneres, va ordenar d'intercanviar-se els llocs i així van acabar el concert. Al final d'aquest, John Phillips va acomiadar de la banda la seva esposa Michelle, de la qual, òbviament, també es va separar com a parella. Michelle, per la seva banda, va dir que John no tenia dret a acomiadar-la de la banda, però uns dies més tard va rebre una carta signada pels altres 3 components confirmant-li que era acomiadada del grup i la va substituir Jill Gibson, la parella del productor del grup Lou Adler, que s'assemblava força a Michelle, rossa prima d'ulls blaus. Enmig de tot aquest caos es va publicar el següent single de The Mamas and the Papas, una cançó gravada encara amb Michelle Phillips a la banda i composta pels 2 homes del grup, John Phillips i Danny Doherty, sobre l'afer que el mateix Danny havia tingut amb Michelle Phillips a les Illes Verges. Per favor, quanta salsa que té aquest grup. Es tracta d'aquesta I Saw Her Again.

Aquesta I Saw Her Again, escrita amb l'objectiu de ser un single d'èxit amb un so bastant Beatle, va complir el seu propòsit, ja que va ser número 1 a Canadà, 5 Estats Units i 11 al Regne Unit, entre d'altres països, i va formar part del segon disc de la banda, titulat senzillament The Mamas and the Papas. Per preparar aquest disc, la banda, ara en Gil Gibson en lloc de Michelle Phillips, es va traslladar a Londres, on també van anar de festa molt sovint amb els Beatles i els Rolling Stones. Ja a Los Angeles, entre juliol i agost de 1966, van gravar el disc amb cançons noves i fins i tot regravant algunes que ja havien començat a gravar amb Michelle Phillips. Hi havia molta expectativa, com ho demostra que el disc va vendre anticipadament més de 500.000 de còpies. Després de diversos concerts amb Gil Gibson i unes quantes campanyes promocionals a les revistes musicals per presentar la nova integrant del grup, a finals d'agost, la banda va decidir que prescindiria d'ella i que admetrien Michelle Phillips un altre cop a la banda. Això va fer, òbviament, que ella hagués de regravar unes quantes cançons amb la seva veu en lloc de la de Gil Gibson. Però tot i això, aquesta última apareix a diverses cançons d'aquest segon disc de la banda, com és el cas de Trip, Stumble and Fall.

Trip Stumble and Fall, l'única cançó del segon disc de The Mamas and the Papas en què Michelle Phillips va compondre una part. Un disc que va ser número 4 als Estats Units i 24 al Regne Unit. La primavera de 1967, Cass Elliot, que en aquell moment era coneguda com a Mama Cass, va tenir una filla, de qui mai va revelar qui era el pare, per cert. Això sí, la banda va aprofitar aquest naixement per fer un joc de paraules per al títol del seu tercer disc, The Mamas and the Papas Deliver, una paraula que pot voler dir moltes coses, des de lliurar un paquet fins a fer bé alguna cosa, fer un disc o, esclar, parir una criatura. El disc va ser número 2 durant 7 setmanes seguides. Només el disc More of the Monkees els va impedir arribar al número 1 i contenia cançons com una que ja havien publicat com a single al setembre de 1966. Aquesta Look Through My Window.

Aquesta Look Through My Window va arribar al número 24 als Estats Units i al 5 a Canadà, entre d'altres països, i és una cançó escrita per John Phillips l'any 1964, quan la seva esposa Michelle li havia dit que s'havia enamorat de l'ex de la seva germana i que se n'anava un temps a Los Angeles a pensar-hi. Ho recordeu, oi? Ja ha sortit això 3 o 4 vegades en aquest programa. Bé, doncs quan ja havien passat uns quants dies i John Phillips no tenia notícies de la Michelle, va trucar a la germana d'ella per preguntar-li si en sabia res. I ella li va respondre que la Michelle no havia marxat de Nova York i que, de fet, es trobava ben a prop d'on era ell. I ho va rematar dient-li que mirés per la finestra. Després de buscar-la infructuosament, John Phillips va compondre aquesta Look Through My Window i uns dies més tard va aconseguir trobar la Michelle. Curiosament, des que Michelle Phillips havia tornat a The Mamas and the Papas agafant el lloc que havia deixat a Jill Gibson, la relació entre John i Michelle va ser més bona que mai. El tercer disc de The Mamas and the Papas inclou 3 cançons compostes per ells dos, 5 cançons de John Phillips i 4 versions que John va arranjar amb el seu toc personal i va convertir en noves cançons que semblaven composades per ell, com per exemple una cançó que va escollir la mateixa Michelle i que va ser la primera cançó amb la seva veu com a principal, aquesta Dedicated to the One I Love.

Aquesta versió de Dedicated to the One I Love de The Mamas and the Papas va ser tot un èxit, ja que es va enfilar fins al número 2 de les llistes d'Estats Units, del Regne Unit i de Sud-àfrica, i també va ser número 3 a Austràlia i Canadà. Acabem el repàs al disc The Mamas and the Papas Deliver amb una altra de les seves grans cançons, en aquest cas una cançó escrita per John i Michelle Phillips sobre els orígens de la banda, ja que el productor Lou Adler solia preguntar-los com s'havien conegut. Així, amb aquesta cançó el productor deixaria de preguntar. I és que la lletra de la cançó és una meravella. D'una manera molt musical i rítmica, explica tota la història dels inicis de la banda, citant gent propera com Barry McGuire, el que els va aconseguir l'audició amb el seu segell i que havia gravat California Dreamin' abans que ells, Roger McGuinn dels Byrds, o Zal Yanofsky i John Sebastian dels Loving Spoonful. Tot això concentrat en aquesta cançó que du el títol d'un carreró de les Illes Verges. Creaky

Aquesta divertida i irònica Creaky Alley va ser un èxit a Canadà, on va encapçalar les llistes, i a Austràlia, Estats Units i Regne Unit, on va ser número 4, 5 i 9 respectivament. Dos mesos més tard de la publicació d'aquest single, el juny de 1967, el grup va actuar a l'històric Festival de Monterrey, el festival que va suposar el tret de sortida de l'Estiu de l'Amor, el punt àlgid del moviment hippie. La llàstima és que el seu concert va deixar molta gent indiferent, en gran part perquè John i Michelle Phillips formaven part de l'organització del festival i, és clar, amb tanta feina no van poder assajar gaire. En canvi, dos mesos més tard, a l'agost, van triomfar davant de 18.000 persones en un concert al Hollywood Bowl, talonejats per Jimi Hendrix. Aquell mateix mes, The Mamas and the Papas van publicar el seu nou single, que va tenir un èxit moderat a diversos països, com per exemple Estats Units, on va arribar al número 20. És aquesta 1230, Young Girls Are Coming to the Canyon.

Tot i l'èxit enorme del seu concert al Hollywood Bowl, la veritat és que The Mamas and the Papas no passaven per una bona època. Per una banda, John Phillips va fer-se construir un estudi de gravació ben modern a la seva mansió per poder treballar amb calma i al seu ritme. Però sense restriccions horàries ni ningú que li posés límits, això va resultar ser contraproduent. La seva obsessió perfeccionista feia que poguessin estar-se un mes treballant una sola cançó, amb totes les tensions que això comportava. Finalment, el mateix John Phillips va anunciar el setembre de 1960 que The Mamas and the Papas es prenien un temps. Abans, però, tenien planejat tocar al Royal Albert Hall de Londres i a l'Olímpia de París. Quan van desembarcar a Anglaterra el 5 d'octubre, van arrestar Mama Cass per haver robat dues mantes i una clau d'hotel al febrer d'aquell mateix any. Òbviament, allò era una excusa. Qui la policia buscava realment era el seu company Pete Dawson, que estava involucrat en tràfic de drogues. I, per sort, mentre eren al vaixell camí d'Anglaterra, els havien avisat que quan desembarquessin la policia detindria Cass Elliot, i aquesta, amb l'ajuda de Michelle Phillips, s'havia desfet de les quantitats enormes de marihuana que portava a sobre. Gràcies a això, Mama Cass simplement va passar una nit a comissaria. Però no s'acaba aquí la cosa, els drames continuaven. A la nit, la banda va fer una festa per celebrar que havien deixat Cass Elliot en llibertat, i de cop, Michelle Phillips va decidir pujar a l'habitació que el productor Lou Adler compartia amb la seva parella, Jill Gibson, per dir-li que estava enamorada d'ell. Quin cas, aquesta Michelle. S'ha de dir que ni Lou Adler ni John Phillips, que també se'n va assabentar, li van donar cap mena d'importància. Per la seva banda, quan Mama Cass li estava explicant a Mick Jagger la seva detenció, John Phillips la va interrompre per dir-li a Mick Jagger que el que ella li estava explicant no era veritat. Cass Elliot es va enfadar, li va clavar quatre crits i va marxar. Estava ja farta de tant de drama dins de la banda i de tantes discussions amb John Phillips. Poc després, en una entrevista, la cantant va anunciar que The Mamas and the Papas se separaven i es van cancel·lar els concerts a Londres i a París. Al cap de poc, però, es van reconciliar i van rematar la gravació del seu quart disc, publicat el maig de 1968 sota el curiós títol The Papas and the Mamas. Una de les cançons més destacades del disc és aquesta Dream a Little Dream of Me.

Dream a Little Dream of Me, extreta del quart disc de The Mamas and the Papas, curiosament va publicar-se com a single de Mama Cass amb The Mamas and the Papas. Això va ser tota una punyalada per a John Phillips, que era qui havia fet tota la feinada d'arranjament d'aquest clàssic de jazz de 1931. Per acabar de rematar-ho tot, Cass havia mostrat ostensiblement durant la gravació que no li agradava aquesta cançó. Doncs mira, amb aquesta cançó començava la seva carrera en solitari, que tant havia desitjat els últims mesos, i ho feia amb un número 12 als Estats Units i 11 al Regne Unit, l'únic single de The Mamas and the Papas que va arribar més amunt al Regne Unit que al seu propi país. A finals de 1968, ara sí, The Mamas and the Papas es van separar definitivament. Bé, no del tot, ja que per temes contractuals, 3 anys més tard, el 1971, van haver de gravar un últim disc. Però vaja, el van gravar separats, cadascú pel seu compte i sense gaires ganes. Cass Elliot tenia problemes de salut i no canta la veu solista de cap cançó. I John i Michelle Phillips ja s'havien divorciat després que John sortís amb Mia Farrow mentre ella estava casada amb Frank Sinatra. El disc, com era previsible, va ser un mer compromís, no va rebre gaires bones crítiques i va ser l'únic disc de la banda que no va entrar al top 20 d'Estats Units. De fet, es va quedar força més avall, al número 84, i l'únic single que se'n va extreure no va arribar gaire més amunt, i es va quedar al número 81. És aquesta Step Out. Fins aquí el pop d'abans molava més d'avui, dedicat a The Mamas and the Papas, un episodi pel qual he tingut l'honor de comptar amb l'ajuda d'Albert Bellido, gran fan de la banda. Ens veiem la setmana que ve amb més bona música i anècdotes. Fins llavors, moltes gràcies.

Bon dia de nou, és dimecres 5 d'agost del 2026. Fa dies que en parlem, però la crisi migratòria a Ceuta continua marcant el ritme informatiu. El balanç de víctimes segueix creixent, ja arriben a 78, mentre que les autoritats intenten identificar els cossos recuperats al mar i mantenen també la recerca de més desapareguts. Al mateix temps, el govern espanyol anuncia més recursos per atendre els menors migrants i la Unió Europea expressa

0: el seu suport a Espanya després de la reunió extraordinària dels ministres de l'Interior. A les Balears, almenys 19 persones han mort intentant arribar en pastera en una de les rutes migratòries més perilloses i complicades també de la Mediterrània. Pel que fa a les temperatures, la calor no dona treva, sobretot a la nit, aquestes nits tòrrides. Barcelona encadena des de fa dies nits molt tòrrides amb temperatures que no baixen dels 26-27 graus. Dormir continua sent un repte per moltes persones i, tot i això, el temps sembla que comença o començarà a donar una treva en els propers dies. Les temperatures s'han moderat lleugerament i hi haurà tempestes de tarda, que fins i tot es mantindran fins dijous. Protecció Civil ha desactivat l'alerta Inuncat després d'un episodi sense incidències destacables, però el Meteocat alerta que les pròximes hores poden tornar aquestes pluges intenses, com dèiem. Tot plegat en un moment en què Espanya ja ha superat les 3.000 morts relacionades amb les altes temperatures aquest any. Segons el sistema de monitorització de la mortalitat diària, des de l'activació del Pla Calor, s'estimen 3.158 defuncions, més de 2.000 durant el mes de juliol, gairebé el doble que l'any passat. Catalunya és la comunitat amb més morts atribuïbles a la calor. En parlarem d'aquí uns minuts amb la doctora Montserrat Romaguera, metgessa de la Societat Catalana de Medicina Familiar i Comunitària. És dimecres 5 d'agost, estem aquí al matí de Ràdio 4, edició estiu. Comencem abans, però, informació a servei. I si parlàvem de la calor, anem a conèixer quin temps farà avui. Des de l'EMET, Noelia García, bon dia.
1: Bon dia. Avui dimecres a Catalunya pugen les temperatures i s'esperen màximes altes a zones de Lleida i a l'Empordà. Els termòmetres marcaran màximes de 32 graus de Tarragona, 33 de Barcelona, 36 graus a Girona i 37 a Lleida. Avui tindrem temps estable i serà un dia de sol amb cel clar o poc ennuvolat. A la nit, possibles núvols baixos a la meitat sud. Bufa vent fluix variable amb més d'intensitat durant la tarda i a zones de l'interior. És una informació d'EMET.
0: Són les 8 i 3 minuts. Anem a conèixer què farem avui aquí al matí de Ràdio 4, edició estiu.
2: El matí de Ràdio 4, edició estiu, amb Maria García Coll.
0: Ho dèiem ara, d'aquí uns minuts parlarem amb la doctora Montserrat Romaguera, metgessa de la Societat Catalana de Medicina Familiar i Comunitària. Amb ella li preguntarem sobre aquestes morts atribuïbles a la calor. La calor ja és una causa de mortalitat i enguany més que mai en els últims anys. També repassarem l'agenda cultural, parlarem del festival Minúscul i podrem conversar amb un dels seus impulsors. La Lorena Amo ens portarà cap un dels racons misteriosos de Catalunya, ho estem fent cada dia, avui anirem cap al Bruc. I cap a les 9 del matí, l'actualitat internacional crida, mana, i tindrem aquí amb nosaltres, com cada dia també, el Vicenç San Clemente. Avui parlarem de Cuba i ho analitzarem tot plegat amb l'Anna Ayuso. Ella és doctora en dret internacional i també investigadora sènior per l'Amèrica Llatina al CIDOB. A més, cap a 9:45 del matí ens preguntarem si l'estiu és un període de descans real o si realment tenim tota aquesta pressió per aprofitar cada minut. I també entrevistarem a una persona que ens fa molta il·lusió perquè fa 10 anys de la Santa Market, que és aquest mercat que es fa cada any a la Costa Brava, i enguany s'ha convertit en una hípica familiar inspirada en una sèrie molt coneguda de l'Oest americà. A les 10 del dematí, cultura, música, ens acompanyarà un DJ mític, un DJ-jockey, en Raül Orellana. Ell ens explicarà com està actualment tota la professió del DJ de la música i, a més, potser tenim la sort de que ens faci una mini sessió aquí en directe amb la seva taula, que la portarà aquí a l'estudi. També tindrem a la nostra col·laboradora, l'Anna Soler, arquitecta. Avui ens parlarà d'algun àmbit més d'aquesta capital mundial de l'arquitectura, que és Barcelona, ho està fent durant tot aquest estiu aquí al matí de Ràdio 4. Agafarem la màquina del temps ja cap a l'última hora i viatjarem cap a l'any 1999 i, ja per acabar, el Santi Mayfriend ens portarà tota l'actualitat de les portades del cor i, a més, recuperarem una portada de fa uns quants anys que en el seu moment va ser absolutament un escàndol. Ja ho veureu, perquè el Santi, que és un mític històric de la premsa del cor, en sap i molt, ha viscut molts moments a la premsa del cor d'aquest país i ens en parlarà d'un que va ser clau i que va canviar la manera de veure les relacions personals i també les relacions amoroses d'aquell moment. Són les 8 i gairebé 6 minuts, ens informem. comentàvem a l'inici, la crisi migratòria a Ceuta continua agreujant-se mentre les autoritats intenten fer front a les conseqüències humanitàries de l'entrada massiva de migrants la setmana passada. Carla Villegas, bon dia.
3: Bon dia. El procés d'identificació de les víctimes avança amb dificultats, ja que moltes de les famílies es troben al Marroc i cal coordinar proves d'empremtes i d'ADN per poder confirmar la identitat dels cossos. Mentrestant, la Guàrdia Civil manté el dispositiu de recerca a la zona del Tarajal i alerta que en els pròxims dies encara podrien aparèixer més cadàvers arrossegats pel mar. El balanç provisional s'eleva ja a 78 persones mortes en aigües espanyoles, mentre desenes de famílies continuen buscant notícies dels seus desapareguts.
0: I la situació també és crítica per als menors migrants. El govern espanyol ha anunciat una partida extraordinària de 25 milions d'euros per reforçar la seva atenció en uns centres d'acollida que fa dies que estan desbordats.
3: Els recursos d'acollida estan completament desbordats. La ciutat tutela actualment més de 800 menors no acompanyats, molt per sobre de la seva capacitat. I l'executiu treballa amb les comunitats autònomes per redistribuir-los i habilitar també nous espais d'atenció mentre es garanteix la seva protecció.
0: El ministre de l'Interior, Fernando Grande Marlaska, ja ha defensat la resposta del govern després de la reunió extraordinària dels ministres de l'Interior de la Unió Europea.
3: Segons ha explicat, els socis comunitaris han expressat la seva solidaritat amb Espanya i també han reconegut la gestió de la crisi. La trobada també ha servit per reiterar el compromís de reforçar la cooperació amb el Marroc, millorar la protecció de les fronteres exteriors de la Unió Europea i també intensificar la lluita contra les xarxes de tràfic de persones, que Brussel·les assenyala com a responsable d'aquest nou drama humanitari.
0: I aquí a casa nostra el govern assegura que esgotarà totes les vies legals per protegir el dret a l'habitatge després que el Consell de Garanties Estatutàries hagi qüestionat part de la llei per limitar la compra especulativa de pisos.
3: L'organisme considera que la norma vulnera drets i també competències de l'Estat. Al Parlament, la decisió ha provocat un nou intercanvi de retrets entre els grups polítics. Elena García.
4: El govern recularà davant del qüestionament de garanties a la llei acordada amb els comuns per restringir la compra especulativa de pisos. Territori Paneque assegura que buscarà les mesures legals per protegir el dret a l'habitatge i evidencia tant una modificació com que l'executiu no desoirà l'alerta de vulneració de drets del consultiu, encara que Palau no especifica si serà a través de la mateixa llei o treballarà en una de nova. Els recels existents a files socialistes se sumen en els dubtes Esquerra, que insisteix en el dret civil i no en l'urbanisme i en la fiscalitat per limitar la mercantilització de l'habitatge. Mentre els comuns i la CUP no comparteixen l'alerta de garanties, Su Moreno i Susanna Segovia a Ràdio 4.
5: El que fa és limitar el destí de l'habitatge, no l'adquisició.
6: Qui vulgui aprofitar per acabar amb les iniciatives del moviment per l'habitatge, ens hi trobaran de cara.
4: Junts i PP demanen la retirada de la llei. Judit Toronjo i aquests micròfons, Àngels Esteller.
7: L'exclusió del món local.
8: El PSC, que no de apoyo a un régimen de control político de la propiedad privada.
4: Com la patronal de promotors i Som Habitatge, reclamen a Illa que retiri la llei i obri el debat a tots els agents implicats. El PP avisa que recorrerà al Tribunal Constitucional.
3: La Cambra de Propietat Urbana de Barcelona demana al govern la retirada de la proposició de llei i també reclama alternatives amb el consens del sector privat. El gerent, Òscar Corgas, a l'ACN.
9: Aquesta norma estava plantejada des de la base. De fet, els informes sobre els quals es basa eren molt, molt qüestionables i es van qüestionar en el seu moment. I llavors, si en principi ja no està ben estructurada des de la seva cimentació, difícilment el que es construeixi sobre ella pot tenir resultats positius.
0: D'altra banda, Catalunya consolida els 4 milions de persones ocupades al juliol, una xifra rècord impulsada en part per la regularització d'immigrants.
3: Tot i això, l'atur repunta en gairebé 8.000 persones. Climent Sabater.
10: Un augment de l'atur de 7.700 persones, poc habitual al juliol, que en bona part s'explica per la regularització d'estrangers, perquè ja es poden apuntar al SOC. La mateixa causa, el procés per regularitzar immigrants, ha disparat l'ocupació en 16.000 persones en permetre l'accés al mercat laboral de forma legal de molts estrangers i ha consolidat el rècord de 4 milions d'empleats, com reconeix el secretari de Treball, Paco Ramos.
11: No hi ha una altra realitat possible i és que això tingui un impacte en seu d'afiliació, perquè regularitzat persones perquè després regularitzin les feines que estaven fent.
10: Des de la patronal Pimec, però, Josep Ginesta alerta de la paradoxa que suposa que les empreses creïn treball però l'atur repunti.
12: Superar els 4 milions d'afiliats a la Seguretat Social a Catalunya s'explica per la capacitat de les empreses de crear llocs de treball. Malgrat, després això no es tradueixi en la reducció de l'atur registrat.
10: Malgrat el repunt de l'atur, la xifra total, 314.000 desocupats, és la més baixa el juliol des de 2007.
0: Per cert, que l'IBEX 35 ha superat per primera vegada en la seva història la barrera dels 20.000 punts i ha tancat la sessió aquest dimarts en un nou màxim històric.
3: L'optimisme dels mercats s'explica en bona part per la forta caiguda del preu del petroli després que guanyi també força la possibilitat d'un acord amb l'Iran per reobrir l'estret d'Hormuz, una via clau per al transport mundial de cru. La baixada del petroli ha impulsat les borses internacionals i les principals places europees han tancat en guanys, igual que Wall Street. Els inversors interpreten aquest escenari com un senyal de més estabilitat i d'una possible reducció de la pressió sobre els preus de l'energia.
0: I aquest dimecres continua la vaga indefinida dels treballadors de terra de Ground Force a l'aeroport de Barcelona.
3: La primera jornada d'aturades aquest dimarts s'ha saldat amb 16 vols cancel·lats i dos més que s'han enlairat sense transportar l'equipatge dels passatgers. Pau Alemany.
13: Aquest és el primer balanç d'un conflicte laboral convocat pel personal de terra, de facturació i d'embarcament. Davant la previsió d'incidències, molts passatgers han decidit avançar la seva arribada a l'aeroport per intentar evitar problemes durant els tràmits de facturació i d'embarcament. Altres, però, no han tingut més remei que resignar-s'hi.
14: Anàvem de Barcelona a Frankfurt i de Frankfurt anàvem a Vilnius. I ahir ens van dir que hi havia aquesta vaga del personal de terra i ens han fet un primer canvi. I ara ja tenim un segon canvi. En un primer canvi havíem d'agafar dos avions i ara tindrem que agafar-ne tres.
13: La CGT, sindicat que ha convocat la vaga, adverteix que les incidències es podrien mantenir al llarg dels pròxims dies mentre continuï la convocatòria, fet que podria provocar noves cancel·lacions, retards i alteracions en el servei.
0: I encara de mobilitat, Transports Metropolitans de Barcelona farà una auditoria de tots els revestiments dels túnels del metro arran de l'incendi entre les estacions del Clot i Glòries de la línia 1, que va deixar un balanç de prop de 140 ferits.
3: L'objectiu és revisar si els materials compleixen la normativa contra incendis i reforçar els protocols d'emergència per evitar un futur risc. El conseller delegat de TMB és Xavier Flores.
15: El que volem és fer una auditoria de tots els elements que podem tenir dins del túnel i que podrien tenir situacions similars. Sabem que ells no són aquest revestiment, sabem que són resistents al foc, però volem constatar-lo.
0: I a més dels missatges que es puguin emetre des del centre de control de metro i des de les cabines de conducció, també s'incorporaran als trens cartells amb consells de seguretat per orientar els usuaris davant d'una incidència.
3: El passatge, recordem, va obrir les portes amb el tirador d'emergència i això va provocar que el fum entrés dins del comboi i que moltes persones sortissin a la zona de vies, impedint la circulació del metro.
0: I els bombers, que continuen treballant per estabilitzar l'incendi forestal a Sanet, a l'Alta Ribagorça, que crema sense control des de divendres passat.
3: Segons la darrera actualització dels agents rurals, el foc afecta una superfície de gairebé 109 hectàrees. De la superfície cremada, unes 35 hectàrees afecten a la zona perifèrica de protecció del Parc Nacional d'Aigües Tortes. Segons els bombers, l'incendi es pot allargar uns dies, ja que es troba en una zona amb una orografia difícil, que complica les feines d'extinció. I també demanen als excursionistes que no s'hi acostin.
0: I també us expliquem que l'Ajuntament de Barcelona reforça la lluita contra les drogues amb més presència policial a punts de venda i espais de consum.
3: Des de mitjans de juny, la Guàrdia Urbana desplega el Pla Druida per actuar amb més eficàcia. Albert Batlle, tinent de seguretat.
16: No normalitzem ni normalitzarem aquestes situacions i continuarem reforçant la pressió policial sobre les xarxes de tràfic i distribució que operen a la ciutat. I està clar que no hi haurà resultats immediats. Per tant, no ens hem de desmoralitzar.
3: Una de les principals línies d'actuació és identificar, monitorar i intervenir de manera permanent punts de venda al detall, narcopisos i també espais de consum. També s'intensificaran els controls preventius per reduir els riscos en la conducció. La Guàrdia Urbana insisteix que el consum de drogues a la capital catalana és sobretot recreatiu. La substància més consumida és el cannabis.
0: I l'Institut Català de la Salut ha implementat proves PCR de diagnòstic ràpid per millorar la prescripció antibiòtica als centres d'atenció primària.
3: una estratègia que ha reduït els tractaments innecessaris d'un 40%. Ana Banyeres.
0: Les avaluacions clíniques de les infeccions respiratòries en adults o pediàtriques no sempre són clares i en ocasions poden confondre's entre un origen víric o bacterià. Així que en la voluntat de precisar més el diagnòstic i poder prescriure menys antibiòtics, s'han provat uns nous dispositius PCR per a una prescripció més responsable. Només cal una gota de sang del dit i en 3 minuts ja consulta se sap si hi ha reacció de la proteïna C reactiva associada a la infecció bacteriana. Doctor Asier Apodaca, pediatra del CAP Passeig Maragall de Barcelona.
17: I tens aquesta dada, que és molt baixeta, doncs segurament el sanitari pues, donarà informació o decidirà fer algun seguiment. Si veu, per exemple, que la dada objectiva d'aquesta prova és molt alta, llavors el sanitari posar tractament antibiòtic.
0: De moment, aquest programa ha reduït la prescripció d'antibiòtics en un 40%.
17: Només el sanitari posa tractament antibiòtic en un 36,7%, que són quasi 2/3 en el que el sanitari, després de fer aquesta prova, ha decidit no posar antibiòtic.
0: Els PCR s'han provat en un centenar de CAPs, però els resultats obren la porta a estendre el seu ús a tot el sistema sanitari.
18: I avui falta tot just una setmana per l'eclipsi solar del proper 12 de juny. Els professionals de la salut recorden la importància d'utilitzar la protecció adequada a l'hora d'observar-lo. De tot això en parlarem aquí al matí de Ràdio 4. La setmana vinent farem pràcticament tot el programa monogràfic o gairebé monogràfic sobre aquest eclipsi. En parlarem amb experts, parlarem justament d'això, d'aquestes ulleres que s'han de portar per observar-lo i també parlarem de la perspectiva històrica, social. Com ens influeix l'eclipsi? Què és el que passarà? Tot ho parlarem aquí, al matí de Ràdio 4, el proper 12 de juny. Però per poder veure aquest eclipsi amb seguretat i contribuir a la prevenció, calen unes ulleres, Carla.
3: Sí, els venedors de l'ONCE distribueixen 200.000 ulleres. D'altra banda, les persones cegues també podran participar en l'observació de l'eclipsi amb aparells de so que faran seguiment. Ens ho explica Marc Esparza.
19: Amb la distribució de les ulleres, l'ONCE vol que les persones gaudeixin de l'eclipsi, però amb seguretat, perquè és un fenomen que pot provocar greus lesions oculars. Àngel Ávila, sotsdelegat de l'ONCE a Catalunya.
20: És un missatge que enviem a la societat, en nom de l'ONCE, de la importància que és tenir cura de la visió. I és cert, es pot veure, però tot té conseqüències. Si les conseqüències arriben en 24 a 48 hores, amb mal de caps, amb lesions oculars, i això és el que vol prevenir l'ONCE.
19: I també les persones cegues podran participar de l'eclipsi gràcies a un aparell creat per la Universitat de Harvard i adaptat per l'equip de Jorge Rivero, doctor en astrofísica del CSIC. Aquest aparell transforma la llum d'un eclipsi en sons. L'aparell emet un so agut quan hi ha llum i es fa més greu a mida que s'enfosqueix el cel. Es quedarà en silenci durant la fase màxima. A Catalunya hi haurà 12 poblacions amb punts d'observació inclusiva que es poden consultar a la web de l'ONCE a Catalunya.
18: En plan internacional, almenys 14 persones han mort i 27 més han resultat ferides en una nova onada de bombardejos russos sobre Kiev i la seva àrea metropolitana aquesta matinada.
3: Els atacs han provocat incendis, esfondraments i importants danys en diversos punts de la capital ucraïnesa, mentre els equips d'emergència continuen buscant persones atrapades sota la runa. També s'han registrat una fuita d'amoníac en un dipòsit afectat, tot i que les autoritats asseguren que no representa cap risc per a la població. En les últimes setmanes, tant Rússia com Ucraïna han intensificat els atacs contra infraestructures lluny de la línia del front, fet que manté una escalada del conflicte.
18: I la ciutat de Gaza ha viscut aquest dimarts el funeral més multitudinari de la història recent de Palestina per una mateixa família. Atenció, perquè milers de persones han acomiadat les restes de 112 membres dels clans Abu Shaira i Al-Hassaina, morts en un bombardeig israelià el novembre del 2023.
3: Els cossos han pogut ser recuperats ara, gairebé 3 anys després, d'entre la runa d'un edifici residencial. Segons la Defensa Civil de Gaza, encara hi ha unes 8.000 persones atrapades sota edificis destruïts arreu de la franja. Els equips de rescat alerten que les tasques de recuperació són molt lentes per la manca de maquinària i també per les dificultats d'accés a moltes zones.
18: I les autoritats del comtat de Los Angeles han detingut un home armat al club de golf de Donald Trump, 2 dies abans de la visita prevista del president dels Estats Units.
3: Els agents li van intervenir una pistola carregada, munició i, posteriorment, en l'escorcoll del seu domicili, més armes i diversos quaderns amb escrits qualificats de preocupants. La investigació continua oberta per determinar si preparava un possible atac. Des de la campanya electoral del 2024, Trump ha estat objectiu de diversos intents d'assassinat.
0: I encara als Estats Units, perquè han revocat el visat de l'ambaixadora del Brasil a Washington en resposta de les tensions diplomàtiques amb el govern de Luis Ignacio Lula da Silva.
3: L'administració de Donald Trump acusa el Brasil de retardar l'autorització del nou ambaixador nord-americà a Brasília i de posar treves a diversos diplomàtics dels Estats Units. Washington assegura que es tracta d'una mesura de reciprocitat i no d'una expulsió, i afirma també que el visat es restablirà tan bon punt el govern brasiler aprovi el nomenament del nou ambaixador. La decisió arriba en un context de creixent tensió entre els dos països, a les portes de les eleccions presidencials brasileres de l'octubre.
0: I Guatemala ha declarat l'alerta vermella, al nivell màxim, en tres departaments per l'erupció del volcà de foc, el més actiu de l'Amèrica Central. L'alerta afecta a prop de 29.000 persones i, de moment, unes 1.400 ja han estat evacuades de manera preventiva.
3: El volcà continua expulsant lava, gasos i grans columnes de cendra, mentre les autoritats alerten del risc de noves allaus de fang, roques i materials volcànics. Per aquest motiu, s'han suspès les classes a la zona més propera, s'han tallat carreteres i també s'ha habilitat refugis per acollir els evacuats. El volcà de foc ja va protagonitzar una de les pitjors tragèdies del país l'any 2018, quan una gran erupció va causar més de 200 morts.
0: En esports, comencem parlant de futbol. El Barça presenta avui la darrera incorporació al primer equip femení, la davantera brasilera Caroline Nicolli, que signa amb el club fins al 2030.
3: El club pagarà prop d'un milió al Manchester City per ella. És oficialment el fitxatge més car de la història del Barça femení.
1: I just come here to be one more to help Barcelona to be in the high level, so I'm really excited. I can't wait to start, to be fair.
3: Doncs a la seva arribada a l'aeroport del Prat, la jugadora assegura que arriba al Barça per ser una més i també per ajudar l'equip a guanyar els nivells més alts. Diu que està molt emocionada.
0: I pel que fa al primer equip masculí, ahir el club blaugrana va fer oficial la cessió del porter Marc-André Ter Stegen a l'Ajax d'Amsterdam per una temporada.
3: D'altra banda, avui també es presenta oficialment el nou entrenador del Barça de bàsquet, Alexander Sakulic.
0: I a l'Espanyol, el davanter Quique García passa pel quiròfan aquest dimecres per la seva lesió al bíceps femoral de la cama dreta, que farà que es perdi el primer tram de la temporada.
3: En natació, la nedadora catalana Iris Tió guanya l'or en la final de solo tècnic del Campionat Europeu de Natació Artística.
21: Estoy súper contenta con esta medalla porque lo he podido disfrutar muchísimo y también estar muy concentrada en los elementos técnicos. Estoy orgullosa de cómo me han salido porque hay veces que no los noto tan bien y los he notado bastante bien. Ahora toca ver el vídeo y todo, pero así de primeras sensaciones muy contenta y muy orgullosa.
3: De la seva banda, l'equip espanyol amb les catalanes Meritxell Ferrer, Marina García i Mireia Hernández va obtenir la medalla de plata a la final de la rutina tècnica per equips. Avui, final acrobàtica per equips.
0: I avui també, cinquena etapa del Tour de França femení entre Mâcon i Vieville-en-Beaujolais.
3: Després de la contrarrellotge d'aquest dimarts, l'espluguenca Paula Blasi s'ha posicionat en setena posició en la classificació general.
0: I en plana cultural es pot dir que el seu cas és el triomf de l'amistat o la unió de la força. Tres músics ja professionals que es coneixen veuen que tenen afinitats comunes i decideixen unir-se per emprendre un camí junts.
3: I d'això ja fa 10 anys. Són el trio Fortuny i avui celebren el seu desè aniversari al Festival de Peralada.
0: Agnès Batlle.
22: Van començar a tocar el Parc Güell a l'aire lliure el juliol del 2016 per veïns i visitants. Eren tres amics de Vic, Manlleu i Barcelona que ja estaven al circuit professional però que van decidir unir-se per experimentar musicalment. En 10 anys han estat grup resident al Palau de la Música, han fet gires internacionals, han enregistrat un primer disc, Echoes, i han actuat a grans festivals com Torroella de Montgrí o Peralada, que aquesta nit hi tornen per celebrar el seu desè aniversari. Ara el trio Fortuny és una de les formacions catalanes de música de cambra amb més projecció internacional dels últims anys. El formen Joel Bartolet al violí, Pau Codín al violoncel i ell, Marc Heredi, al piano.
23: Agraïts de poder celebrar el nostre desè aniversari en un escenari incomparable com és Peralada. En el fons som tres amics que vam començar aquest projecte el 17 de juliol del 2016, primer concert al Parkway, i si aquell dia ens haguessin dit que 10 anys després celebraríem aquest aniversari al Festival de Peralada, haguéssim signat amb els ulls tancats.
22: El programa traça un recorregut per la història d'aquest trio català, des de la intensitat expressiva de Beethoven i Tchaikovsky fins la densitat emocional de Schubert o la tensió de Shostakovich.
23: Hem volgut que aquest concert, el programa, fos una celebració, un programa molt festiu, i fos una celebració d'això, de l'amistat, en el fons, que és l'eix central del nostre projecte.
22: 10 anys del trio Fortuny a l'església del Castell de Peralada, aquest vespre a les 8.

Les 8 i 26 minuts. També us expliquem que ha mort als 82 anys Antonio Carmona Carmona, més conegut com a Pepe Habichuela, un dels grans referents de la guitarra flamenca.

0: El músic granadí, membre d'una de les nissagues més emblemàtiques del flamenc, va dedicar més de 6 dècades a aquest art i va contribuir decisivament a renovar-ne el llenguatge sense perdre mai les seves arrels gitanes.
1: Al llarg de la seva trajectòria va acompanyar figures com Camerón de la Isla, Enrique Morente o Juanito Valderrama i també va ser una peça clau en la projecció del nou flamenc amb Ketama. Amb la seva mort, el flamenc perd un dels seus mestres més influents i respectats.

0: Fantàstica, la guitarra de Pepe Habichuela, que ens ha deixat, malauradament, als 82 anys, després de ser, com dèiem, un autèntic referent de la guitarra flamenca. I acabem aquest informatiu amb la música de la Jules. La cantant i compositora actua aquest vespre al Festival Cruïlla d'Ultramar a Begur, al Baix Empordà.
1: Un concert que s'emmarca en la gira de presentació del seu primer disc, Amb Amor, on barreja indie pop i músiques urbanes per poder expressar la seva manera de veure el món.
0: Ens quedem escoltant la Jules. Moltes gràcies, Carla. Fins ara.
1: Fins ara, Maria.

0: Passa un minut de 9:15 del matí.
1: Estàs escoltant el matí de Ràdio 4, edició estiu, amb Maria García Coll.

0: Espanya viu un dels estius més mortífers dels seus últims anys. Segons les últimes estimacions del sistema de monitoratge de la mortalitat diària, ja han mort més de 3.150 persones aquest any per causes relacionades amb les altes temperatures. Només durant el mes de juliol s'han registrat 2.026 morts, un 91% més que l'any passat, convertint-lo en el segon juliol amb més mortalitat atribuïble a la calor des que hi ha registres, només el supera el 2022. Catalunya és el territori més afectat. Durant el juliol s'hi van registrar 544 morts atribuïdes a la calor. Una de cada quatre defuncions per calor de tot l'estat s'han produït aquí, a casa nostra. Darrere d'aquestes xifres hi ha persones, hi ha famílies, i hi ha una realitat que sovint infravalorem, que és que la calor deixa morts, i ho fa de manera silenciosa, agreuja malalties prèvies o també provoca deshidratacions, cops de calor, que poden arribar en alguns casos amb persones vulnerables a ser mortals. Per entendre tot això, i sobretot per protegir-nos, saludem a aquesta hora a la doctora Montserrat Romaguera, metgessa de la CANFIC, la Societat Catalana de Medicina Familiar i Comunitària. Doctora, bon dia.
1: Hola, bon dia.
0: Ara en parlàvem, 544 morts per calor, és una xifra que impacta, això ha estat aquí a Catalunya, només en un mes, però segurament molta gent es pregunta com pot ser que la calor acabi provocant la mort d'aquella persona? Això és perquè ja tenia malalties prèvies? És per persones vulnerables?
1: És evident que estem vivint història i és un tema molt seriós, i els mitjans de comunicació teniu moltíssima responsabilitat a l'hora d'ajudar-nos a sensibilitzar la població de que aquest tema és molt seriós i ha vingut per quedar-se. Evidentment, la majoria d'aquestes morts són persones grans, vulnerables, amb patologia de base. Pensem que Catalunya té una de les expectatives de vida més altes del món, per tant, diguem que som més propensos, però també tenim aquesta capacitat de prevenció, i aquí és on parlarem de les mesures que podem fer per intentar identificar aquestes persones i, davant algun signe d'alerta, com pot ser una febre, intervenir abans de que la pròpia cadena ens pugui portar, doncs, a un fatal desenllaç.
0: Dèiem que la majoria de les víctimes tenen més de 65 anys i especialment més de 85. Què és el que fa que les persones grans siguin tan vulnerables, i com podem detectar en elles que allà hi ha un problema?
1: Moltes d'elles acostumen a tenir demència. Les persones amb demència no tenen sensació de set, per tant hem de ser molt proactius a l'hora d'oferir líquids. S'han de canviar els menús, igual que no ens vestim igual, doncs no podem menjar igual. Hem d'oferir aliments que portin molt líquid, com pot ser el gazpacho, pot ser la síndria tallada a quadradets, i hem de fer aquestes hidratacions periòdiques, no? Igual que ara al Mundial de Futbol paraven perquè s'hidratessin, doncs en la vida rutinària les persones també ho han d'incorporar. Aquestes persones també són més propenses a fer infeccions, tant respiratòries com urinàries, i aquestes infeccions comporten febre, per tant una pèrdua de líquid per la sudoració que provoca, i és més fàcil, doncs, que tota aquesta cadena pugui desenvolupar un cop de calor i aquestes persones puguin acabar morint. També és una població molt vulnerable als nadons, als nens petits, perquè se'ns poden deshidratar fàcilment. Tampoc els símptomes moltes vegades són molt escandalosos. I quan un nen vomita, té febre, té diarrea, és important que l'explori el personal sanitari i comenci el tractament que faci falta de seguida. També potser no acabaran sent mortals, però tenim molta canalla, doncs, que estan campaments, colònies, estan fent moltes activitats a l'aire lliure, gent que està en càmpings, no tothom a casa té aire condicionat, ventiladors, per tant, població vulnerable n'hi ha molta, i encara persones sanes, però que treballen a la via pública. Pensem en la gent, doncs, que cull fruita, que asfalta carreteres, que reparteix correu. Potser s'hauran de reducir horaris laborals amb els sindicats per intentar precisament que les hores de màxima canícula no estiguin exposats en aquestes temperatures extremes.
0: Mm-hmm. També crida l'atenció que hi ha més dones que homes entre les víctimes. No sé si hi ha alguna explicació mèdica en aquesta diferència, si respon a una qüestió demogràfica, o és perquè realment hi ha més dones d'edat avançada?
1: Sí, en un principi les dones tenim una expectativa de vida més alta, llavors estadísticament és més fàcil de que hi hagi més dones. En el cas, canviant una mica de tema, no, dels ofegats, doncs potser la piràmide de víctimes se'ns ha invertit, però en aquest cas sí que és veritat que hi ha més dones que han mort per cop de calor, sí.
0: I veient aquestes xifres, la pregunta que li volem fer és: moltes d'aquestes morts es podrien evitar? Quins són els errors que continuem cometent, tot i aquesta pedagogia que deia que fan els mitjans, que fem els mitjans de comunicació i que fan vostès també des de la sanitat? Perquè sempre diem, ara ho deia, hidratar-nos, canviar poder alguns dels nostres àpats per la calor. Però hi ha errors que continuem cometent any rere any?
1: Aviam, estem vivint història, mai havíem tingut aquestes temperatures i encara no s'ha acabat l'estiu. Per tant, de la mateixa manera, doncs, que les persones que es dediquen a la prevenció d'incendis també estan canviant les seves estratègies i intenten també fer moltes activitats de prevenció, perquè és on s'ha d'invertir per evitar després les dramàtiques conseqüències. Els professionals, sobretot de l'atenció primària, que som qui coneixem més la població que tenim assignada, sobretot infermeria, que fa molta atenció domiciliària, ja està fent molt seguiment, sobretot telefònic, de les persones grans que viuen soles, que són més vulnerables, de donar aquestes recomanacions. S'han identificat els refugis climàtics, no?, que en venim a dir, però evidentment potser amb això no n'hi haurà prou i en uns anys s'haurà de fer aquesta estratègia més a nivell comunitari, d'horaris, de seguiment, de prevenció, i aquí entraran des de temes d'arquitectura, de medi ambient, de polítiques energètiques. Doncs s'haurà de fer com un pla de país, evidentment, per afrontar aquestes temperatures a les que el nostre clima no estava habituat.
0: Llegíem també a finals de juny que Barcelona està repartint aquest estiu gairebé 1.400 polseres tèrmiques entre els seus treballadors. Vostè parlava d'aquests treballadors que treballen al carrer en les hores de màxima calor. També està reorganitzant els horaris davant del risc, no?, de cops de calor. Mesures com aquesta, que quan el cos comença a estar a una temperatura massa elevada, amb una polsera, doncs aquesta polsera fa un senyal acústic. Aquestes coses també són bones, no?, per intentar acostumar-nos a que aquí hi ha un problema i que, com deia, doncs, que estem vivint una història pel que fa als cops de calor.
1: Sí, nosaltres, per exemple, hem atès algun mosso d'esquadra que també ha tingut algun cop de calor fent la seva feina i a l'explorar-lo li han vist la polsera i ens ha explicat. Doncs és una eina més, no? Evidentment, les sensacions de la persona, i que no cal que esperis a que piti, perquè si no et trobes bé, estàs marejat, tens nàusees, vòmits, doncs acudeixis a un servei sanitari. Un altre col·lectiu important també és les persones que fan esport. A l'estiu, doncs, tenim més temps lliure, la gent potser també té més ganes de sortir a córrer, d'agafar la bicicleta, d'anar d'excursió. Molta precaució, i si hem de fer alguna activitat, que sigui o molt d'hora al matí o molt, molt tard al vespre, no fer activitats de gran intensitat. Portem líquid, no pensem que ja veurem quan arribem a la font, pensem que estem en un entorn de sequera, encara que va ploure a la primavera, per tant és possible que a la font no surti aigua i llavors tinguem un cop de calor i a sobre en un lloc on és possible que no hi hagi ni cobertura, per tant els rescats són molt més complicats i hem d'intentar, insisteixo, prevenir possibles accidents per aquesta manca de previsió.
0: Aquests últims dies hem vist molts termòmetres fregant, gairebé superant els 40 graus. També nits tòrrides, ara en parlàvem, ja fa nits que Barcelona no es baixa dels 27 graus. Què és el més perillós, la temperatura que marca el termòmetre o també la combinació entre la calor i la humitat? Perquè hi ha moltes zones de Catalunya, sobretot a la costa, que hi ha molta humitat i que això ens fa sentir més sensació de calor encara.
1: Sí, quan en els mitjans de comunicació dieu les temperatures, ja no dieu només el que marca el termòmetre, sinó aquest factor de correcció amb la humitat, que surten temperatures disparadíssimes, que això, evidentment, doncs, potser persones que estan fent esport o estan molt entrenades, doncs estan habituades a suportar, però la resta de la població no. I llavors aquesta continuïtat, tants dies, això fa que el cos no descansi i no deixa de ser també un estrès per als individus. I no tots els barris de Barcelona, això que comentaves, no? També l'asfalt actua com un mirall i fa que sigui molt difícil de la calor que s'ha retingut durant el dia que es pugui alliberar a la nit. Per tant, un altre col·lectiu, amb el que dèiem abans, de que s'ha de fer un pla transversal, són les persones que dissenyen les ciutats. Potser necessitarem més zones verdes, més parcs, evitar potser tant asfalt, que és el que està retenint la calor, i planificar les ciutats d'una altra manera.
0: I hi ha qui pot pensar, poder... jo ja estic acostumada a la calor, jo no noto aquests cops de calor. El nostre organisme realment s'acaba adaptant o hi ha un límit en el que qualsevol persona pot patir, pot acabar patint aquestes conseqüències greus? Perquè també hem parlat aquí al matí de Ràdio 4 edició estiu que hi ha gent que suporta millor la calor que altres persones.
1: Sí, hi ha persones que, bueno, doncs, per la seva composició corporal o la seva anatomia, la tolera millor. En canvi, ja normalment són les persones amb menys greix qui ho tolera millor, perquè té més múscul i té més quantitat d'aigua i pot fer aquesta transferència. Això també passa amb atletes, eh? La gent normalment que fa llargues distàncies, maratons i això, doncs, té un metabolisme més adaptat, per entendre'ns. Però vaja, la societat som tots i hem de buscar mesures tant per infants com per persones adultes, embarassades, gent grans, padrins que estan en residències. Per tant, ningú està lliure d'això. I pensant, per exemple, no, altres coses que ens ho poden empitjorar poden ser una simple intoxicació alimentària. Pensem, doncs, que anem a fer una ensaladilla russa, fem la maionesa, es queda un moment fora de la nevera, agafem una gastroenteritis i bueno, doncs aquesta infecció ens pot descompensar moltíssim l'adaptació en aquesta onada de calor i pot ser que acabem en un servei sanitari. Per tant, moltíssima, moltíssima prudència, moltíssima.
0: Molt important també el tema del menjar, que ara comentava.
1: El menjar, la cadena del fred, pensem que hi ha gent que està en càmpings, que no té una nevera, que cuina al dia, que va al supermercat i després es fregeix allà les coses. Sí, molta, molta, molta prudència, perquè ja dic, estem vivint història i això té repercussions sobre les persones.
0: I per això cal tenir-ho molt i molt en compte. Montserrat Romaguera, doctora Montserrat Romaguera, metgessa de la CAMFIC, de la Societat Catalana de Medicina Familiar i Comunitària. Moltes gràcies per atendre'ns.
1: A vosaltres.
0: Són gairebé 9:15 del matí.

0: per repassar tot el que pots fer durant aquests dies, durant avui, pel que fa a la cultura, aquesta agenda cultural que fem cada dia a aquesta hora i que a moltes persones doncs, els ajuda molt també per fer alguna activitat, però durant aquestes hores de menys calor, sobretot. No sortim, ara que ens ho deia la doctora, aprofitem els moments de menys calor perquè moltes activitats ja es fan en aquests àmbits, o ben bé d'hora al matí, si és que són activitats d'esport, o bé al vespre, si són activitats també més musicals, de concerts, o també de cinemes a la fresca, que n'estem veient molts. Avui, Carla, anem cap a Lleida.
1: Sí, Maria, perquè demà dijous arrenca una nova edició del Festival Minúscul de Mollerussa al Pla d'Urgell. És un cicle, sí.
0: És un cicle, no? Lluny dels grans escenaris i les multituds, aposta per la música en directe, en petit format, i per la proximitat entre els artistes i el públic. Ho dèiem, Això és el Festival Minúscul amb Mollerussa, al Pla d'Urgell.
2: Se abrieron de par en par esparciendo por la brisa el color del azafrán y la voz de los amigos que...
0: Això és el Pati Cal Jaques.
1: Sí, tornarà a ser l'escenari dels 4 concerts programats aquest agost. I Raquel Lua, que l'estem escoltant ara mateix, obrirà el festival demà.
2: Sangró colores y guirnaldas, las fotos del comedor.
0: Doncs en parlem amb l'impulsor del Festival Minúscul, el Jordi Bonilla. Jordi, bon dia.
3: Bon dia, bones.
0: Moltes gràcies per atendre'ns. 5 edicions, ja són una xifra bastant important, eh? Quan veu posar en marxa aquest festival, el Festival Minúscul, us imaginàveu que arribaria en aquest moment tan consolidat pel que fa al Pla d'Urgell?
3: Doncs no, perquè vam començar l'any 2022 una mica com una prova, a veure si podíem generar un espai d'oci al nostre poble, sense més pretensió que això, de poder oferir un espai musical als estius. I la proposta s'ha anat consolidant en base també en aquest públic de Mollerussa, que ha sigut fidel, que ve els 4 dijous i que acaba sent l'essència en una mica també per la qual programem i acostem aquests artistes a la gent del poble i a tothom que vulgui vindre de fora, evidentment, també.
1: Perquè, Jordi, el nom ja ho diu tot, no? Minúscul. En un moment en què proliferen aquests macrofestivals, vosaltres reivindiqueu el petit format. Per què?
3: Doncs perquè pensem que és la manera també més vivencial per al públic d'acostar-se a les cançons dels artistes que programem, no? Són artistes que venen en format sempre acústics, a veu i guitarra o a veu i piano, i pensem que justament per anar a la contra d'aquest macro que va proliferant i que fa que gaudim de tot menys de la música, nosaltres busquem tot el contrari, que la gent que ve gaudeixi únicament de la música i d'allò que diuen les cançons. I és una aposta que fem des del primer any i que hem anat mantenint. No hem volgut mai ni canviar d'espai, ni créixer. Quan ens pregunten quines novetats teniu, doncs no en tenim cap de novetat. Mantenim el que venim fent des del primer any, que és el que funciona, que és el que pensem que ajuda doncs, a acostar la música, que hauria de ser el que estigui al centre dels festivals i no la resta de coses que ho poden embolcallar.
0: El cartell també torna a reunir artistes de diferents àmbits, la Raquel Lua, que ara la sentíem, el Ferran Palau, la Elena de Los Ángeles, amb Òscar RD, Josep Pedrals i amb Xavi Lloses. Quin és el fil conductor que hi ha darrere d'aquesta programació? Perquè són artistes de molts àmbits diferents.
3: Sí, nosaltres sempre el fil conductor no deixa de ser aquest petit format que dèiem. I dins del petit format busquem que siguin sempre 4 propostes prou diferents per atraure públics diferents i també perquè la gent que ve tots els dijous, que és aquest públic fidel i de casa, doncs també pugui conèixer diferents propostes. Enguany ho hem embolcallat amb l'eslògan o la imatge de som part d'un batec, nosaltres ens sentim part d'un batec cultural que està florint al nostre poble aquests darrers anys i volíem reivindicar-ho d'aquesta manera. Per tant, són 4 propostes que ens faran bategar de manera diferent aquests dies. Crec que són prou diverses, però que totes encaixen amb aquesta filosofia minúscula que comentàvem.
1: I Jordi, una altra de les apostes també és mantenir un preu molt assequible. Estem parlant de només 5 euros l'entrada. Era important, no?, que el preu no fos una barrera per apropar la música en directe a tothom?
3: Totalment, sí. Des del primer any que mantenim el mateix preu de l'entrada, a part des de ja fa uns quants anys fent que només hi hagi un punt de venda físic, pel que et deia abans, per prioritzar aquest públic local, que són gent de Mollerussa que esperen ja els dijous d'agost amb candeletes i volem que també siguin ells els primers doncs, que puguin adquirir les entrades. Després hem quedat a taquilla tots els dies, habitualment. Vull dir que la gent que ens escolti i vulgui vindre, que no pateixi, perquè taquilla n'hi haurà, però volem facilitar l'accés a la gent de Mollerussa, perquè fins ara no hi havia cap proposta com aquesta a la nostra ciutat. Feia molts i molts anys que no hi havia un festival de música que es mantingués de manera estable en el calendari, any rere any. I, per tant, sí, volem fer-ho fàcil, volem fer-ho accessible. L'Ajuntament també ho va entendre des de la primera edició i ha col·laborat doncs cada any. I així ho hem anat mantenint tots els anys, i aquesta és la voluntat també.
1: I quin tipus de públic us trobeu? Hi ha fidels que venen cada any o encara també descobriu molta gent que s'estrena?
3: Tenim el que et deia, aquesta sort que tenim una xarxa de gent de Mollerussa que són superfidels, que el dia que surten les entrades ja van a comprar-les i que passen a fitxar tots els dijous, però sí que cada any també ens adonem que ve gent de fora, doncs perquè el nom del minúscul ja no només el tenim posat al mapa del Pla d'Urgell, sinó que ja comencem a ficar al mapa de les Terres de Lleida, també el fiquem al mapa del país, i gent doncs que venen atrets potser per l'artista que hem programat i que gràcies a això potser tornen l'any vinent perquè els agrada la proposta que oferim. Per tant, sí, la idea sempre és aquesta, cuidar molt el públic de casa, que són els que després també donen un cop de mà quan fa falta amb alguna cosa, i per altra banda, si podem atreure gent de fora que venen, que coneixen Mollerussa, que després se van a sopar als bars del centre del poble, doncs millor que millor.
0: Jordi Bonilla, impulsor del Festival Minúscul, moltes gràcies per atendre'ns.
3: A vosaltres per convidar-nos.
0: Aquest Festival Minúscul que arrenca demà dijous al Pla d'Urgell, o sigui que si esteu per allà podeu apuntar-vos a aquest pla que té molt, molt bona pinta, ens ha explicat el Jordi, i continuem al Pla d'Urgell perquè si preferiu altres opcions també en teniu, eh?
1: Tenim festes majors, Maria, perquè...
0: Com tot l'estiu.
1: Justament comença la Festa Major de Sant Salvador al municipi de Golmes.
0: Fins al 10 d'agost serà això, el municipi viurà aquests 6 dies intensos de celebració amb una programació que combina la tradició, la música en directe i activitats per totes les edats, com a totes les festes majors. El tret de sortida serà avui, amb una xerrada del meteoròleg Biel Cardona sobre justament l'eclipsi, que d'aquí una setmana serà el tema del dia, i l'espectacle El Substitut, del Pep Plaza, que omplirà el pavelló d'humor i d'imitacions.
1: I al Segrià, aquest dimecres, avui també comença la Festa Major del Fest, que s'allargarà fins al 9 d'agost. Durant 5 dies el poble s'omplirà, pues, com sempre, no?, d'activitats populars, música, espectacles i propostes per a totes les edats, convertint-se en un dels punts de trobada de l'estiu a la comarca.
0: Vinga, viatgem cap al Gironès perquè avui, aquest dimecres, 5 d'agost, arrenca la Festa Major de Bescanó, una de les cites més esperades de l'estiu en aquest municipi. La celebració serà fins al 10 d'agost, fins al dilluns vinent, amb una programació també pensada per tothom, per totes les edats.
1: Sí, durant 6 dies, els carrers de Bescanó s'ompliran de concerts, sardanes, espectacles i sessions musicals. La música torna a ser una de les grans protagonistes, com per exemple amb el concert de Flashy Ice Cream.

0: Aquesta festa manté viu l'esperit participatiu del poble i converteix Bescanó en un punt de trobada per gaudir de l'estiu amb bon ambient, tradició popular, música i aquests flashy ice cream, que també ens agraden molt i que són de Sabadell. Molt a propet de casa meva, que jo soc de Caldes de Montbui. Sí. Anem cap a Barcelona, va, perquè aquest estiu, si voleu fugir de la calor sense renunciar a un bon pla, una altra proposta és acostar-vos també al Museu de la Ciència, al Cosmocaixa de Barcelona. Hi ha moltes activitats.
1: Sí, perquè demà dijous, 6 d'agost, arriba una nova edició de les Cosmonits, una experiència que transformarà el museu en un gran espai de divulgació científica obert fins a 11:45 de la nit.
0: Tenim tallers interactius, sessions especials, el planetari, monòlegs de científics curiosos, com Ciència amb Pokémon, que segurament agradarà a molts nens i també a molts pares.
1: També.
0: Hasta el ñoco del Rei León, que m'agrada bastant, també. I fins i tot la projecció comentada del documental Jane, de la primatòloga Jane Goodall, que va morir fa uns mesos.
1: Doncs una manera diferent de viure una nit d'estiu, combinant ciència, entreteniment i també activitats per tota la família en un dels museus més emblemàtics de Barcelona.
0: I tant, i a més és un refugi climàtic també. I anem cap a Tarragona, perquè aquest dimecres, avui, el Mediterranean Guitar Festival torna a convertir la ciutat en un punt de trobada per als amants de la música. Això serà l'Església de la Santíssima Trinitat, que acollirà un concert molt especial dedicat a The Beatles. Els guitarristes Javier Moreno i José L. Rieder interpretaran alguns dels grans clàssics del mític quartet de Liverpool en un format íntim per a dues guitarres, oferint una mirada a les seves cançons.
1: Una proposta que combina la màgia de l'espai amb la qualitat dels intèrprets i que forma part d'un cicle que aquest estiu porta concerts de guitarra clàssica i flamenca, alguns dels escenaris més emblemàtics de la Costa Daurada.
0: Doncs val la pena, si esteu per allà, perquè segur que serà molt i molt bon pla.

en aquesta llegenda de l'estiu de 1808. Les tropes de Napoleó avançaven imparables cap a Manresa. Eren milers de soldats professionals. El Bruc, un grup de sometents, civils armats, va intentar frenar-los, però no tenien opcions. Va ser llavors quan un nen del poble, Isidret, va començar a tocar el seu tambor de joguina. L'eco de les estranyes parets que té la roca de Montserrat va multiplicar aquell so de tal manera que els francesos van creure que s'enfrontaven a un exèrcit colossal de milers d'homes. Presos pel pànic, es van retirar. El misteri és, pot l'eco d'una muntanya enganyar tot un exèrcit professional o va haver-hi la intervenció d'alguna cosa més? A veure, el noi va existir. Es deia Isidre Llussà i Casanovas. I l'acústica de la zona de Montserrat és certament brutal. En canvi, els historiadors apunten que els francesos van caure en una emboscada militar molt ben planificada en un terreny estret que desconeixien i que el tambor va ser com l'element psicològic que va acabar de rematar la feina. Si passes aquest estiu per l'autovia 2 a l'alçada del Bruc, baixa les finestretes del cotxe, mira les roques de Montserrat i imagina el so d'aquell tambor. És o no una història de pel·lícula?

El Bruc, aquest racó misteriós que ens ha proposat la Lorena Amo i que potser, segurament, no coneixíeu durant tot aquest estiu. Us estem presentant amb la Lorena aquests racons misteriosos de Catalunya que molts oients ens diuen doncs, que potser el tenien a prop de casa i no coneixien aquesta història. Anirem per tot el territori català descobrint quines llegendes, quines històries podeu trobar en aquests racons que segurament per alguns, doncs, com deia, són desconeguts. Arribem al butlletí informatiu de les 9 del matí i continuem, que tenim molta actualitat per explicar-vos i moltes històries, molta música, molta cultura aquí al Matí de Ràdio 4, edició estiu.

0: Són les 9.
1: Ràdio 4. Serveis informatius.
0: Bon dia. Hem conegut aquest matí una incidència en una atracció a la fira de Tona a Osona. Ha deixat diversos ferits. Anna Pujol, què en sabem? Bon dia.
2: Bon dia. Ha passat cap a 3:15 de la nit. En l'últim dia de la festa major de Tona, el sistema d'emergències mèdiques s'hi ha desplaçat amb 6 ambulàncies i ha atès 9 persones afectades per aquest incident, 8 de les quals menors d'edat. Alguns dels ferits han rebut l'alta in situ, mentre que altres han estat evacuats. Altres 5, volíem dir, han estat evacuats a l'Hospital de Vic. 2 han estat menys greu i els altres 3 han estat lleu. A aquesta hora, però, només queda una nena de 13 anys ingressada. Té una fractura complexa a la pelvis i l'han traslladada des de l'Hospital de Vic a Sant Joan de Déu perquè ha de rebre una cirurgia complexa, com dèiem. Segons han confirmat els bombers a aquesta emissora, la causa hauria estat un problema en una de les atraccions. Segons les primeres informacions, una de les portes de l'atracció de l'Olla, que dona voltes, hauria colpejat diverses persones. El cos s'hi ha desplaçat amb 3 dotacions, ha revisat la zona i no hi hauria persones atrapades. Arran de l'accident, l'Ajuntament ha clausurat la fira d'atraccions. El consistori fa seguiment de la situació i desitja una ràpida recuperació als ferits. Els Mossos han obert una investigació.
0: Gràcies, Anna. I a l'Alta Ribagorça, els bombers continuen treballant per estabilitzar l'incendi forestal a Sant

0: Net, que crema sense control des de divendres passat. Segons la darrera actualització dels agents rurals, el foc afecta una superfície de gairebé 109 hectàrees. Lleida, Pepa Sant Genís.
1: L'incendi de Senet a l'Alta Ribagorça afecta ja una superfície provisional de més de 100 hectàrees de terreny forestal, segons ha informat el cos d'agents rurals. Del total de la superfície cremada, 35 hectàrees afecten la zona perifèrica de protecció del Parc Nacional d'Aigües Tortes. El foc continua actiu des de divendres i els bombers mantenen la vigilància dels punts calents que encara hi ha a la zona boscosa. Els accessos a la zona continuen limitats per evitar riscos als excursionistes. El cap d'intervenció del foc, Javier Castellarnau, ha explicat que mantenen la prudència perquè l'incendi té un potencial de creixement que podria arribar a unes 2.000 hectàrees en funció de les condicions meteorològiques.
2: Per el que fa a la durada de l'incendi, fa de molt difícil definir, perquè és un incendi que està en una zona amb molt material gruixut, o sigui, molts troncs caiguts, arbres caiguts, que estan fent fogueres, doncs pot ser que puguin cremar durant dies. Haurem d'estar molt atents a les precipitacions que puguin tindre aquests dies, que seran el que realment farà arribar l'aigua en aquells punts, perquè a nivell de gestió i tasques d'extinció en aquells punts és de molt difícil treball.
1: Tot i així, avui podrien entrar unitats terrestres dels bombers per treballar en l'extinció d'aquest foc.
0: Gràcies, Pepa, i anem ara a València perquè el cadàver d'una dona ha estat trobat a les immediacions del riu Xúquer a Llaurí, segons ha informat la Guàrdia Civil. Àlex Eloi, bon dia.
3: Bon dia. La policia judicial ha obert una investigació per esbrinar les circumstàncies de la mort i, concretament, si el cos correspon a una jove que va desaparèixer dijous passat a la localitat valenciana de Xúquer.
0: Gràcies. I anem a Ceuta perquè els serveis socials no donen a l'abast per atendre els menors migrants no acompanyats. La ciutat autònoma quantifica que la setmana passada van entrar-ne uns 1.000, però es tracta d'una xifra aproximada, ja que alguns dels infants s'amaguen per por a ser deportats als seus països d'origen, tot i que la llei prohibeix les devolucions de menors.
3: L'executiu de la ciutat autònoma del PP adverteix que estan sobresaturats i no els poden prestar ajuda humanitària. El govern central recorda que aquests infants han de ser redistribuïts i acollits entre totes les diferents comunitats autònomes. Algunes de les governades pel PP, com Madrid, Extremadura, Castella i Lleó, Aragó i Múrcia, ja han avançat que no ho faran. Tot plegat mentre la xifra de víctimes mortals de la crisi migratòria de Ceuta, al costat espanyol de la frontera, ja s'ha elevat a 79. Entrevistada a les mañanes de Ràdio Nacional, Catalina Perazzo, directora d'Influència i Desenvolupament Territorial de Save the Children, denuncia vulneracions del protocol per al retorn dels menors d'edat, que ha de ser voluntari i amb garanties.
4: Hemos visto imágenes de niños y niñas siendo acompañados, ¿no?, a la frontera y nos han contactado casos particulares que ha sido así. Entonces nos preocupa que no se esté haciendo que no se esté siguiendo el procedimiento establecido que tiene que ser individual.
0: I acabem a l'exterior. Un terratrèmol de magnitud 6,3 ha sacsejat l'illa de Mindanao, al sud de Filipines, segons ha informat el Servei Geològic dels Estats Units i han confirmat els equips filipins de defensa civil.
3: El sisme s'hauria registrat a 10 quilòmetres de profunditat i encara no hi ha informació oficial sobre possibles danys o ferits. Fa dos mesos, un altre terratrèmol de magnitud 7,8 ja va afectar Mindanao i va deixar un centenar de morts, un miler de ferits i prop de 100.000 persones desplaçades a l'illa.
0: Això és tot de moment. Tornem a més notícies a les 10.
5: Ràdio 4. Ràdio 4.
6: El matí de Ràdio 4. Edició estiu. Amb Maria García Coll.

0: Sabem segona hora del matí de Ràdio 4, edició estiu, i ho fem mirant el món amb el Vicenç San Clemente. Avui un tema molt interessant, molt important, i que a més el Vicenç en sap molt. De tots els temes que parla, en sap molt, però d'aquest especialment, Vicenç, jo crec que poder més. No?
1: Home, toca bastant, toca el cor. Jo vam obrir l'oficina de Ràdio Televisió Espanyola a l'Havana el 5 de desembre de l'any 97. I des d'aleshores que estem molt, molt vinculats.
0: Avui parlem de Cuba, justament, perquè després de les incursions a Veneçuela i Iran, Donald Trump ha reiterat diverses vegades que el següent de retruc serà un canvi a Cuba. El bloqueig nord-americà contra Cuba va començar el 3 de febrer del 1962, no?
1: Sí, no és quelcom d'ara. S'ha d'explicar que amb el boom d'inversions estrangeres a l'illa durant els anys 98-99, Donald Trump, a través de consultores, va buscar vies per avaluar invertir ell allà en terrenys i instal·lacions turístiques, esquivant les restriccions comercials d'Estats Units.
0: I l'any 2008 la seva organització va registrar formalment la marca Trump a Cuba, apuntant a futurs projectes hotelers, encara que tenien l'inconvenient que volien incloure casinos.
1: Sí, sí, per això d'alguna manera li van prohibir i això, no? Però en els anys 2015-2016, quan era candidat, Trump va adoptar postures ambivalents amb el desgel diplomàtic impulsat de veu per Barack Obama, criticant després els acords. I ja com a president va formalitzar un gir polític endurint les restriccions de viatges i negocis, adoptant una estratègia de pressió directa.
0: I enguany, a la matinada del 3 de gener, l'exèrcit dels Estats Units intervé a Veneçuela. Capturen el president Maduro i la seva dona, maten a l'escorta cubana que el defensava i traslladen el matrimoni fora del país. Després, Trump anuncia que els Estats Units governarà Veneçuela cap a una transició segura, diu, i passa a gestionar l'explotació del petroli veneçolà, deixant un govern titella amb l'ex sota presidenta Delcy Rodríguez al càrrec.
1: I passen tres setmanes en el mes de gener i en una ordre executiva d'aquest 29 de gener del 2026 acusa el règim cubà de prendre mesures que perjudiquen i amenacen Estats Units i d'alinear-se amb països i actors hostils, inclosos Rússia, Xina, Iran, així com grups terroristes internacionals com Hamas o Hezbollah.
0: Per tant, el 29 de gener declara el bloqueig energètic a Cuba i després signa una ordre executiva que internacionalitza justament aquest bloqueig.
1: Sí, des d'aleshores, només un sol vaixell, un petroler rus, ha arribat a la illa el 30 de març del 2026, portant 730.000 barrils, concretament a la terminal de Matanzas.
0: La situació ara mateix interna a Cuba és crítica, amb 4 hores de llum al dia. Repassem en un moment el conflicte polític intern, perquè té teca també,
1: Sí, comencem per economia. En un país en què l'economia depenia de l'exterior, la pandèmia, jo crec que hi ha un abans i un després de la pandèmia, va ser el detonant per enfonsar les fonts d'ingressos. Depenien primer dels seus professionals repartits pel món, com els metges, que entreguen una part de les divises que cobren a l'Estat, de les remeses que envien les famílies des de fora i del turisme. I aquest, amb la pandèmia, va caure en picat. I només es va salvar el conglomerat d'empreses turístiques que depèn de l'exèrcit, de les empreses Gaesa, Gaesco, que continuen amb expansió.
0: El novembre del 2020 sorgeix una zona pobra de l'Havana Vella, el moviment Sant Isidre, i demanen l'alliberament d'un raper, en Denis Solís. Comencen una vaga de fam, són desallotjats i són detinguts, Vicenç.
1: Sí, aquest desallotjament provoca una manifestació històrica de més de 200 artistes davant del Ministeri de Cultura el 27 de novembre, on demanen llibertat d'expressió i diàleg. I sorpresa, són escoltats pel viceministre de Cultura en aquell moment.
0: I tanmateix, el dia a dia es va empitjorant i l'11 de juliol del 2021 hi ha unes protestes massives arreu del país de les que es deriven més de 1.000 detencions.

0: Tot i que Miguel Díaz-Canel exerceix com a president, encara sembla clara la influència dels comandants de la revolució que passen dels 90. Raúl Castro en farà 96, atenció, aquest mes d'octubre.
1: I també Machado Ventura, que és un altre comandant, 96, 97 aquest mes de setembre, d'octubre.
0: Estem amb la investigadora sènior del CIDOB, l'Anna Ayuso Pozo, doctora en dret internacional públic i també màster en estudis europeus per la Universitat Autònoma de Barcelona, investigadora sènior per l'Amèrica Llatina del CIDOB. Li agraïm molt que estigui amb nosaltres. Anna, bon dia.
2: Bon dia.
1: Hola, Anna, gràcies per estar amb nosaltres. Com es podria definir la situació actual a Cuba?
2: Doncs la situació actual en termes econòmics i socials doncs és de crisi humanitària, pràcticament. La situació de la població, bueno, no tenim dades oficials perquè no es posen, però les dades que hi ha de les associacions, diguem-ne, investigacions de socials, doncs es diuen que pràcticament el 80% de les persones dels hogars tenen carències importants, per tant estan en situació de pobresa en un sentit o en un altre. Per tant, i bueno, ja ho dèieu vosaltres, no? Una mica la situació energètica doncs és una crisi total, que això té conseqüències en el dia a dia de la població, però també amb els serveis públics, o sigui, els hospitals, les escoles, el transport públic, tot està doncs, sota tensió, a part no dir en crisi, no?
0: Parlàvem ara d'aquestes mesures econòmiques. Poden resoldre alguna cosa, aquestes mesures econòmiques que ha proposat el govern darrerament?
2: Aquestes mesures van en la direcció correcta, diguem, les propostes que es fan per part dels economistes tant dintre de l'illa com fora són aquestes, no? Alliberar el sector la producció, ser més transparent, obrir, diguem-ne, les activitats a més sectors, fomentar la inversió estrangera, però el que passa és que el problema és de credibilitat, no? Ja fa en el 2011 ja es van aprovar mesures que anaven en aquesta mateixa direcció, però només es van posar en marxa un 20%. Aleshores, sí, està bé, però no es diu ni com, ni quan, ni qui ho portarà a terme, ni quins són els calendaris. Doncs això genera una manca de credibilitat i és lo necessari perquè les empreses vinguin. I el que estan fent les empreses ara mateix és marxar. Tot el contrari, no?

0: Clar, perquè Cuba, en altes hores, l'exemple de David contra Goliat ha patit aquests darrers anys un gran èxode, no?
1: Sí, bueno, més de 500.000 de cubans han sortit de l'illa en els últims 5 anys i això doncs, són problemes d'entrada ja perquè ha envellit molt la població i també s'ha marxat la gent més emprenedora, no? La gent que era més capaç d'innovar, de posar en marxa coses noves, perquè són gent jove la que ha marxat. I bueno, doncs això també és un gran problema perquè deixa una gran dependència de moltes llars que no tenen accés, diguem-ne, ni capacitat de treballar. I més ara que, a més, doncs, com deia abans, estan marxant empreses, això vol dir que hi ha més pèrdua no de llocs de treball i és molt previsible que la immigració s'incrementi en els propers mesos si no hi ha cap canvi real, no?
2: Sí, sí. I Anna, com definiries l'actitud dels Estats Units? Perquè sembla com que vagin dosificant la desesperança, la desesperança.
1: Sí, d'una banda sembla que el que volen és generar que hi hagi, diguem-ne,
2: una revolta.
1: Protestes, una altra, sí, una revolta interna. Però, d'altra banda, vull dir, també hi ha pressions clares, diguem-ne, d'amenaça, no? No sabem ben bé quines seran, com es formularà, però, bueno, les amenaces de Rubio són clares, no?, a l'illa. I l'últim informe que mencionava, o en el que focalitza en Cuba on està, diguem-ne, el perill, no?, del comunisme i de la seguretat nacional, això ens deixa, doncs, s'obre la porta clarament, diguem-ne, una intervenció. També diuen que estan infiltrant molts agents de la CIA, no?, bueno, agents secrets, no?, suposo que una mica per informar de com està la situació i de quina és la viabilitat que hi hagi aquest... La cosa és que és un règim molt tancat, no? I és molt difícil saber el que pensen les elites. Jo crec que aquest és el pitjor, diguem-ne, factor que té els Estats Units o la renuència a entrar i no aconseguir d'arribar, diguem-ne, al règim i generar tot el contrari, no? Una revolta defensiva, no?, a favor no del govern en si, que és molt impopular, però sí de la sobirania nacional, que en el fons és una cosa que tots els cubans han viscut, no?, des de que han nascut, des de la majoria, no? Tots són posteriors a la revolució, com dèieu, els que previs a la revolució ja són tot nonagenaris, no? Doncs estem parlant ja d'unes generacions que han crescut dintre d'aquesta, com dir-ho, ideologia de resistència, no?, enfront dels Estats Units, no? Per tant, jo crec que o sigui, per una banda, pot passar, hi ha tots els ingredients per justificar una intervenció amb aquests informes. També no oblidem que també han acusat a Raúl Castro, no?, de l'enfonsament de les dues avionetes aquestes dels anys 80, no?
2: Sí, hermanos, sí que... al rescate, no?
1: Exactament. Vull dir que estan posant tots els ingredients com per justificar en un moment donat una intervenció. Ara bé, que la facin o no dependrà, suposo, de que hi vegin clar. O sigui, el que no farà serà arriscar-se a una operació fallida com li ha passat a l'Iran, que li resultaria un cost polític molt important. Però, per altra banda, també necessiten un èxit davant de les eleccions que venen les de mig termini. I, per tant, Cuba seria, diguem-ne, l'element, diguem-ne, potser més factible, no?, a l'hora de presentar una victòria com presenta la situació de Veneçuela, que també és molt dubtosa, no? Bueno.

0: Estem escoltant ara la cançó Guillermo Tell del cantautor Carlos Varela. En ella, com a fill d'un pare que ha fet la revolució, Varela es queixa que el pare sempre li havia posat la poma al cap i era el pare que sempre havia tingut la ballesta. I ell pregunta, quan els fills agafarem la ballesta?
1: Guillermo Tell no comprendió el empeño, pues quién se iba a arriesgar.
2: Clar, Anna, Cuba seria ara mateix com el nou resort, més o menys?
3: Un nou resort? No sé, vull dir que ara mateix Cuba, diguem-ne... Però quan dius un resort, què vols dir? De turístic?
0: Sí, igual, sí. Igual que es va dir que Palestina seria... que Gaza seria un resort.
3: Sí, home, sí. Evidentment. O sigui, l'interès de Trump per Cuba no és el petroli, com a Venezuela o en altres llocs. Allà els negocis que hi ha són els negocis turístics, això està clar. I seria un regrés al passat, perquè ja ho va ser, no?, en el seu moment a Cuba, doncs, en l'època de Batista, doncs era el lloc de no només de turisme, sinó també de joc, no? I tot, sí, clar, l'interès, òbviament hi ha un interès econòmic, si aquest interès està, és justament en el sector turístic, que per altra banda és el sector en el que també ha posat tots els ous al règim actual. El que passa és que no està funcionant per raons, vull dir, també bueno, de la pressió d'Estats Units, però també la pròpia mala gestió que s'ha fet també del sector. Però, òbviament, i les empreses de com es diuen els vaixells aquests,
0: dels creuers
3: i tal, que van ser quan va haver l'apertura d'Obama, van ser les primeres que van anar, i que després han tingut sancions per culpa d'haver utilitzat els ports que no van ser expropiats en el seu moment. Però sí, òbviament hi ha el negoci que té Cuba amb és el negoci turístic.
0: Clar.
2: I sembla que Trump ha encarregat justament la gestió cubana a Marco Rubio i que, per altra banda, estaria també la cúpula militar, la més propera als negocis. No sé si seria possible una sortida a la veneçolana.
3: Bé, és el que jo penso que és el que estan intentant, però qui seria la Delcy de Cuba? Vull dir, és complicat, no? Perquè és un règim en el que hi ha molts caps, no? Tot i que Castro, diguem-ne, té... però seria molt complicat, diguem-ne, que fos un Castro el que substituís el que... pilotés, diguem-ne, aquesta transformació, no? Perquè no seria massa ben acceptat per l'oposició de Miami, no? Llavors necessitaria que realment hi hagués un canvi que donés senyals de que hi ha aquesta apertura. No sabem, hi ha converses, però les accepten per de les dues bandes, però en si, aquestes converses, per ser una negociació, hem de saber què dona un i què està disposat a donar l'altre. I dona la impressió, per ara, que el que volen uns i el que estan disposats a cedir als altres no està, diguem-ne, massa a prop, no? Perquè el que no vol deixar és, diguem-ne, les forces armades, no?, que són les que controlen, diguem-ne, tota l'economia, no volen deixar el poder. Llavors és molt difícil que això sigui aquesta transició. No hem d'oblidar que és molt, molt diferent. Venezuela sempre va haver-hi un espai privat ampli i una oposició. En el cas de Cuba, això no es dona, perquè són 70 anys, diguem-ne, de control total tant de l'economia com de la política. I això és molt difícil de transformar.

0: río, los quinitos de la... Anna, em sembla molt important tot això que estàs explicant, de que la població de dins ha crescut amb el sentiment de sobirania nacional, no? Parlem un moment de l'oposició. Aquests dies s'ha alliberat l'exprés polític Luis Manuel Otero Alcántara del moviment San Isidre, però a condició que sortís del país. A què es pot deure que no hi hagi una oposició més coordinada, més consolidada?
1: Bueno, pues per això, perquè hi ha hagut un sistema de control polític i social molt gran, diguem-ne, cada vegada que hi ha hagut un intent, no, de generar un, diguem-ne, una unitat de l'oposició dintre, doncs, doncs hi ha hagut arrestos i ja sabem que hi ha un sistema de control que va per les cases, no? Vull dir que és un sistema de control que són els propis veïns, saben el que diuen i fas i estan formant part, no, d'aquest esquema d'informació del govern. Per tant, el que s'ha fet és cada vegada que hi havia un líder, un grup que tenia una capacitat de mobilització, doncs se'ls ha detingut, se'ls ha represaliat, i després aquesta ha sigut tradicionalment la via últimament de sortida, no? De dir, bueno, doncs, si te'n vas, ens oblidem. I és la manera que han tingut de funcionar en els últims anys, i això ha desarticulat qualsevol tipus d'oposició integrada dintre. I després estan els de Miami, que també estan dividits, perquè hi ha un sector que és molt, molt radical, i tampoc dintre de l'illa no tenen, diguem-ne, aquesta popularitat o capacitat de vincle. No dic que no hi hagin alguns vincles, però que no tenen aquesta. Doncs està fragmentat i, a més, pues, represaliat, amb poca capacitat d'organització. Pensa que, bueno, quan va haver-hi les mobilitzacions que ja heu mencionat...
0: Sí, de l'11 de juliol del 21.
1: Del juliol, sí, del 21. Aquestes va ser perquè va haver-hi, diguem-ne, van utilitzar les xarxes, no? I van aconseguir coordinar-se. Ara mateix, cada vegada que hi ha una protesta, que n'hi ha cada dia, de protestes, cada vegada hi ha una protesta, doncs tallen les comunicacions, amb la qual no hi ha capacitat de que això s'espangui, no? per tota l'illa. Doncs és molt difícil des de dintre articular, perquè aquest sistema de control social funciona, és una màquina molt engraçada.
0: Sí, sí. I Anna,
1: funciona encara.
0: I sí. per acabar, no seria possible un gran acord entre cubans, els de l'illa, de l'interior, els de l'exterior, els de Miami, sense la tutela dels Estats Units, o prèviament ha d'haver una reconciliació?
1: Jo crec que aquesta seria la via, realment, de buscar una unitat que posés sobre la taula, una taula de negociació en la qual hi haguessin totes les parts, inclosa la revolució, perquè sí, i els actuals mandataris, perquè al final formen part, no, de la pluralitat d'un estat que no ho és políticament, però que sí socialment ja té aquesta pluralitat. I efectivament, jo crec que les solucions imposades, parlàvem abans de Venezuela, no funcionen del tot. Al final el que es necessita és una reconciliació per part de tots els que... I no passar pàgina de la revolució, perquè és una part de la història i estarà sempre allà, però sí donar pas a una segona fase que permeti, doncs, que tots puguin conviure amb el passat i amb el futur.
2: Anna Ayuso, doctora en Dret Internacional Públic, màster en Estudis Europeus per la UAB i investigadora sènior del SIDOPA per l'Amèrica Llatina. Anna, moltes gràcies per acompanyar-nos.
1: A vosaltres, que passeu bon matí.
2: Vicenç, acabem amb la música que ens has proposat, Pàtria i Vida, que van fer diversos músics de l'oposició cubana contrarrestant-ho amb el lema revolucionari Pàtria o Muerte.
0: Sí, aquesta seria una segona... Si Carlos Varela era membre de la Trova, és membre de la Trova, i és la primera generació de fills, aquests serien els nets, no? I llavors, davant d'això de Pàtria o Muerte, ells demanen vida. I bé, veurem què ens depara el futur. Però és cruel, no?, saber com estan en el dia a dia.
2: Totalment. Vicenç, moltes gràcies.
0: A vosaltres.
2: Demà, no sé si saps quin tema ens portaràs.
0: Sí,
2: hem d'acabar-ho,
0: sí?
2: Vinga, no farem spoilers.

0: Són pràcticament 9:45 del matí.
1: Estàs escoltant el matí de Ràdio 4, edició estiu, amb Maria García Coll.
0: I estem preguntant a companys d'aquesta casa quina és la cançó que amb ells els recorda més a l'estiu. Avui li preguntem al company dels serveis informatius i també del Plurals i Singulars, el Quim Esteban. Quim, quina és la cançó que tu més et recorda a l'estiu?
2: Bon dia, Maria. Doncs mira, la cançó que a mi em recorda a l'estiu és una cançó infantil que fa pocs anys va versionar la Rigoberta Bandini i la Maya. És a La Ceba i l'Ava. I per què em recorda l'estiu? Doncs per dos motius. Primer, perquè jo la cantava i la ballava quan era petit i estava en uns apartaments de Salou on anava a estiuejar amb els meus pares, i perquè ja de gran l'he recuperat gràcies a la Rigoberta i a la Maya amb la nova versió, i recordo quan anava i quan vaig, de fet, encara amb la meva parella a la platja, doncs molt sovint l'hem escoltat aquesta cançó i tinc aquesta relació de a la Ceba i l'Ava, doncs platja, a la Ceba i l'Ava, doncs estiu.
3: Amaya me ha dicho que un día estuvo bastante perdida. Le he dicho eso nunca se pasa. Me ha pasado su single por WhatsApp. Hoy Paula me ha dicho que un día también se siente incomprendida. Después hemos estado de

0: és que l'estiu és, en teoria, el moment per descansar per moltes persones. Però, per altra banda, per d'altres, també és una època de pressió, perquè sembla que cal omplir cada dia de plans, de viatges, de sopars, de festivals, d'escapades, estar amb els amics, xarxes socials, i tot això encara alimenta més aquesta sensació de que tothom està vivint un estiu perfecte. Fer res o simplement descansar, per moltes persones també provoca culpa. I avui volem preguntar-nos si el descans s'ha convertit en aquesta nova obligació. Com podem recuperar unes vacances que realment ens ajudin a desconnectar? En parlem amb Toni Grau, vicepresident del WeMind Cluster, una organització sense ànim de lucre que impulsa la innovació i la col·laboració en l'àmbit de la salut mental i les neurociències. Toni, bon dia.
1: Bon dia.
0: Gràcies per acompanyar-nos aquí a l'estudi.
1: Gràcies a vosaltres per convidar-me.
0: Ara, quan parlàvem de pressió per aprofitar l'estiu, per fer molts plans, per estar amb tothom, de què estem parlant exactament? Perquè és un fenomen cada vegada més habitual, no?
1: Estem parlant que cada cop més, per desgràcia, les persones fem les vacances com fem la resta de l'any, com fem la resta de la vida, no? Amb un intent de fer una cosa hiperproductiva dia a dia, matí, tarda, no? I no marxar a dormir sense haver fet una jornada plena d'activitats. És un problema perquè realment és un període que està pensat per precisament desconnectar. El que fa és que moltes persones s'estressin encara més, visquin estressades aquest període de l'any.
0: Clar, perquè desconnectar i descansar cada vegada ens pot generar més culpa. Tenim la necessitat de sentir-nos sempre productius, fins i tot durant les vacances, no? Perquè sembla que si no has fet segons quines coses, ja no has aprofitat el dia.
1: Exacte, sí, sí. A més, si ens comparem socialment amb el que veiem a les xarxes socials, que veiem passatges meravellosos, gent fent plans increïbles, clar, això és el que veiem, però no veiem les cues a l'aeroport, les zones d'espera, les cues a la platja, tot això no ho veiem, no? Aleshores, és com que hem d'aprofitar, hem d'exprimir cada moment d'aquestes vacances. I si no ho fem, tenim la sensació que hem malbaratat el temps. Quan una mica el que s'ha de fer les vacances és precisament això, malbaratar el temps en el sentit de desconnectar, no? De no fer gaires plans.
0: Avorrir-se també és molt important.
1: Avorrir-se és superimportant.
0: Clar, els nens, per exemple, molts pares ho diuen, no? Que ja no se saben avorrir, que han de fer sempre coses.
1: I precisament l'avorriment el que genera és la iniciativa, és el que genera és la creativitat, el que genera és aprendre a gestionar el temps. Per tant, per a les criatures és, i ha sigut sempre, imprescindible avorrir-se com a principi d'una cosa molt millor.
0: Les xarxes, ara en parlaves, tenen un paper importantíssim en tot això. Fins a quin punt fer veure que les vacances dels altres ens fan sentir malament, que les nostres no són prou bones, està bé sentir-ho, perquè clar, moltes vegades ho sentim, però també sentim culpa, no? Perquè diem, ostres, no ens hem de comparar, però és molt complicat.
1: Clar, quan mirem les xarxes, mirem una part només de la realitat, no la realitat en si mateixa.
0: Això és molt important.
1: Hem de ser supercrítics amb el que veiem a la xarxa, veiem una finestreta que és la que la persona decideix compartir amb nosaltres, no? A veure, les vacances, el terme ve de vacatio, del llatí vacatio, que és bàsicament un període en el que no es treballa. Vale? Tots els estudis parlen clarament de que el millor predictor de que ens serveixin realment les vacances per recuperar-nos és no treballar, és no fer plans, és no tenir agenda. Això és el que realment fa que unes vacances valguin la pena.
0: També hi ha qui potser no pot fer vacances, o si les fa més tard, no? I, clar, això també ens pot afectar a la salut mental, perquè nosaltres, per exemple, aquí, al matí de Ràdio 4, edició estiu, estem encantats de treballar a l'estiu, perquè és una època també de fer aquest programa, de fer coses diferents, de treballar d'una altra manera, i ens agrada molt, a més tenim la sort que estem en un refugi climàtic, no? De que estem molt bé aquí dins, però hi ha persones que no tenen aquesta sort i que potser les vacances, per exemple, jo les faig més tard, no? I, clar, veus ara a les xarxes que tothom està de vacances a la platja, que tothom està gaudint de l'estiu i que tu estàs treballant i ho agraeixes, però clar, t'has de ficar al cap també que aquestes vacances aniran més tard, no?
1: Sí, però precisament podrem fer, si ens agafem les vacances com realment per lo que són, que és per descansar, per desconnectar de la feina, podreu fer exactament el mateix que pot fer la gent que està de vacances en ple mes d'agost o potser millor, perquè no és el mateix descansar fent un passeig, amb un passeig marítim, amb 200 persones, que no fer-ho tranquil·lament, al ritme que un... No? Aleshores, no ha de ser un inconvenient si ens agafem les vacances com el que realment són, que és un període de desconnexió. Simplement desconnectarem una miqueta més tard, quan, per ser els altres, estiguin tornant a reconnectar amb la feina. No?
0: I qui no pot fer vacances?
1: Qui no pot fer vacances...
0: Clar, com afecta això a la salut
1: clar,
0: mental?
1: Això és molt important, perquè no tothom té aquest avantatge. De fet, no tots els països tenen vacances i no cal anar a països superpobres. Als Estats Units, per exemple, el nombre de vacances pagades, el nombre de dies amb vacances pagades és zero. No tenen vacances pagades, no? Aleshores, a veure, el que es recomana per la gent que desgraciadament no té vacances, quants autònoms no tenen vacances, no poden fer vacances, no, per exemple. El que es recomana són les microvacances. És aprofitar el cap de setmana, és aprofitar el moment del dia en el que no estem treballant per fer allò que té més efecte de les vacances, que és la desconnexió. Tots els estudis diuen el mateix. No és important ni on marxem, ni realment el que, els dies que tenim de vacances tampoc són importants. El que són importants per recuperar-nos realment és aquesta desconnexió.
0: Ara parlaves de la desconnexió, eh? Molt complicat, també, sobretot en un moment on el mòbil, la feina, continua present. Com ho fem? Apaguem el mòbil, però tampoc volem estar desconnectats de la societat, de la gent, per si ens necessiten. Què és el més important?
1: Si no apagar el mòbil, deixar-lo el major temps possible. És a dir, si volem estar desconnectats i anem a fer un passeig o anem a la platja, per què no deixar-lo a l'apartament o deixar-lo a casa? Vale? Algo molt important, que és un dels factors més estressants, són apagar les notificacions. Vale? Les notificacions és com algo que interromp cada minut la nostra desconnexió, que és el que funciona de les vacances, i realment disminuir, sobretot, aquells espais els que compartim amb els altres, pues l'ús del mòbil, no? És a dir, és el mòbil el podem utilitzar, el podem verificar si tenim algun missatge o alguna cosa, però en períodes de temps concrets.
0: I hi ha persones que a vegades tornen de les vacances més cansades del que han anat, no? Perquè, clar, poder agafem vacances avui i demà ja estem agafant un vol a les 7 del matí, que ens hem de llevar a les 4, que hem d'haver fet maletes, que arribem a un destí cansats i que doncs hem de fer moltíssimes activitats, no? Per tot això, això cada cop és més freqüent, també,
1: cada
0: no?
1: Cada cop és més freqüent per aquest plantejament hiperproductiu de les vacances, igual que la resta de l'any, no? És a dir, és un període en el que no podem perdre, sembla que no puguem perdre el temps, sembla que si anem de viatge, per exemple, un viatge es pot fer per perdre's en una ciutat, no? Però, clar, el que cada cop més fa la gent és omplir-se l'agenda d'activitats. I el que hem de fer és realment buidar l'agenda de coses, no? Ja tenim la resta de l'any l'agenda plena, no? Aleshores, ja hi ha fenòmens que es coneixen com estrès vacacional, per exemple, que té que veure amb això, no? Fer el contrari d'allò pel que haurien de servir les vacances, que és aquesta desconnexió, aquest no planificar. Com menys planifiquem i com més ens deixem endur per al que ens demani el cos, molt més satisfactori seran les nostres vacances.
0: Des del Women Cluster també treballeu a l'autonomia, en la salut mental, l'envelliment, les neurociències. També del tema de l'envelliment és important perquè l'estiu també es passa més temps en família, molta gent, no? I amb les persones grans. I algunes persones grans ens comenten també que és un moment que, clar, doncs poder els pares el juliol treballen, ells han d'estar amb els nanos, tot això com ho gestionem? Perquè no es converteixi doncs, en una pressió també pels avis, per les persones grans a l'estiu, per estar amb els nets?
1: Sí, realment, de nou, tornem a convertir una època de vacances o fins i tot, més enllà de les vacances, l'època de la jubilació, no? En algú en el que s'ha de produir algú, en aquest cas, no? S'ha de treballar per cuidar els nets, no? Si li preguntem a la majoria d'avis, el fet d'estar amb els nets és algú satisfactori, però Insisteixo, vacatio vol dir, era una època, a l'època romana, on els càrrecs públics estaven lliures d'obligacions. Ells manegaven per fi la seva agenda, no? Mm-hmm. Hem d'aconseguir el mateix o intentar fer el possible per aconseguir-ho amb les persones grans, no? Que siguin ells qui gestionin la seva agenda. Segurament seran ells els que triïn poder estar amb els nens moltes vegades, però d'altres no puguin triar també anar de viatge. I, per tant, aquí, des del Women Cluster, el que volem deixar molt clar és que l'autonomia de les persones grans, ho sento, però també és l'autonomia dels fills i dels nets, moltes vegades. És a dir, l'autonomia per gestionar la seva pròpia agenda.
0: Exacte. I per acabar, clar, gestionar la nostra pròpia agenda, i les persones grans també, molt important, però alguns consells per gestionar la nostra pròpia agenda. Quan s'acabin les vacances, com podem fer per haver tingut la sensació de que hem descansat? Això que dèiem, tornar de vacances més cansats que quan hem marxat. No. Com ho podem fer? Alguns consells que siguin claus.
1: Sí, el principal consell és baixar les expectatives. Tots esperem que tornarem de les vacances completament nous o completament edificats de bones experiències. Baixar expectatives és la part més important. Una altra cosa que podem fer és baixar el nivell de planificació. Baixar el nivell de l'omplerta que ha d'estar l'agenda. Un altre consell és deixar-nos portar en comptes d'aquesta hiperplanificació per al que ens demani el cos. És a dir, podem planificar després d'haver-nos despertat. No cal que planifiquem tota l'agenda de la setmana que estarem de vacances. Limitar l'ús de dispositius, limitar les notificacions, limitar o eliminar directament els correus electrònics relacionats amb la feina, tancar la bústia de la feina.
0: Tenim dret a la desconnexió digital, també existeix aquest dret.
1: És un dret recollit per la llei actualment i per tant, bueno, i sobretot, no, això, no posar-nos expectatives i no agafar-nos-ho com que ha de ser un descans per després tornar a treballar. No? És molt important. No és un descans perquè ens el mereixem, és un descans perquè el nostre cos i la nostra ment necessita ser amo de la seva pròpia agenda, de la seva autonomia i, per una vegada a l'any, no fer plans.
0: Són bones aquestes aplicacions també per limitar el temps d'ús d'algunes aplicacions concretes, per exemple, no? Doncs ara deies eliminar els mails de feina, doncs poder em poso un límit de 15 minuts al dia en certa aplicació, o una hora a Instagram, per exemple.
1: Poden ser útils, ser útils sempre quan no ens estiguin constantment avisant. Clar. També de que no hem de treballar.
0: Hem d'estar
1: ens
0: pendents,
1: estan recordant, no? De que una de les coses que la gent pateix més, clar, s'ha vist, no? Si tenim 15 dies de vacances, els últims 5 dies la gent ja està anticipant, té ansietat anticipatòria perquè ha de tornar a la feina, no? Aleshores, el que fa moltes...
0: Com ens passa a vegades el diumenge a la tarda, però amb dies, no?
1: El mateix, però amb dies, i el que fa molta gent és, bueno, per calmar aquesta sensació, fa tot el contrari que ha de fer, que és començar a mirar coses de la feina, no? Error gravíssim.
0: Per tant, molt important, deixar les obligacions de banda, intentar descansar, però no posar-nos tampoc aquestes expectatives de dir seran perfectes les vacances, perquè després, si un dia no ho és, després tot se'n va en orris, eh? Toni Grau, vicepresident del Women Cluster, aquesta organització que impulsa la innovació, la col·laboració també en l'àmbit de la salut mental i les neurociències. Moltes gràcies per acompanyar-nos.
1: Moltes gràcies a vosaltres i bones vacances quan les tingueu.
0: Igualment, moltes gràcies. Seguim aquí, al matí de Ràdio 4 Edició Estiu, escoltant una cançó que fa molt, molt estiu, i ara tornem perquè us proposarem un pla que podeu descansar i també, si voleu, podeu anar a la Santa Market. Ara tornem. Un ratllo.

Falten 10 minuts per les 10 del matí. Com dèiem abans, us proposem un pla per fer aquest estiu, que a més és molt bon pla, està a la Costa Brava i ja fa 10 anys.

0: Està a la Costa Brava, però ens traslladem cap a aquestes ranch, aquests ranxos de Montana, perquè la Santa Market celebra 10 anys convertida en una de les cites imprescindibles de l'estiu a aquesta zona de Catalunya, la Costa Brava. Va començar com un market d'estiu, el que seria doncs, tot un mercat d'aquests d'estiu, que s'ha transformat en un univers que combina la gastronomia, la música, l'artesania, espectacles eqüestres i activitats familiars. Més de 250.000 visitants en l'última edició per commemorar ara els 10 anys d'aquesta Santa Market. S'estrena una nova estètica, un nou espai, The Ranch, inspirat en els grans ranxos, com dèiem ara, de Montana i en l'estètica de la sèrie Yellowstone, amb el restaurant The Horse Club Library com a gran novetat gastronòmica. En parlem amb en Julio Rico, és emprenedor i és fundador de La Santa, que ha convertit una antiga hípica també en un projecte que 10 anys després continua encara reinventant-se. Julio, bon dia.
1: Molt bon dia, què tal esteu tots?
0: Molt bé, moltes gràcies per acompanyar-nos. Ara fa 10 anys, no sé si us imaginàveu que aquella hípica familiar acabaria en un dels grans referents de l'estiu dels màrquets de la Costa Brava.
1: Bueno, la veritat és que en el seu dia, fa 10 anys, el 2017, vam considerar que es tenia que fer un replanteig de tot el que era l'activitat dels últims 40 anys per adaptar-se a la demanda i a les necessitats de la Costa Brava. I el projecte sempre va ser un projecte amb ambició d'arribar on ha arribat avui en dia, que és un referent ja de l'estiu, de tots els estius, i que cada vegada abarca públic més llunyà. O sigui, pensa que el visitant es desplaça des de 100 i 200 quilòmetres, inclús gent de França, no? Llavors jo crec que l'objectiu sí que era aquest, hem tingut la sort de que s'ha anat consolidant, estem molt contents i avui en dia pues, podem disfrutar tots.
0: I ara, en aquesta desena edició, feu un pas més amb The Ranch, que és aquest espai inspirat en l'univers de Yellowstone. Explica'ns d'on neix aquesta idea, perquè a molta gent li fascina aquesta estètica.
1: Bueno, la realitat és que jo crec que l'èxit de la Santa en aquests darrers 10 anys ha sigut sempre l'actualització, el sorprendre, el ser novetat cada any, ser cada any juguem amb una temàtica, aquest any hem jugat amb aquesta temàtica que tots estem, en definitiva la Santa, esdeveniment que es produeix dins d'un espai, l'espai és una figura, és una propietat.
0: Disculpa, Julio, em sembla que t'estem perdent. No sé si et pots trobar un lloc amb una mica de millor cobertura, a veure si pots parlar una mica.
1: Me sents?
0: Ara sí, perfecte, disculpa.
1: Vale, vale. Bueno, deia que al final la Santa és un esdeveniment d'estiu de 2 mesos i aquest esdeveniment es produeix en una finca, en un espai físic. Aquest espai físic és el que antigament havia sigut un host club reconvertit ara en un ranch d'estil absolutament americà, absolutament autèntic. El que s'ha creat és un univers relacionat amb aquesta temàtica, amb aquest dress code, amb aquesta història, que acull aquest esdeveniment aquest any. Llavors jo crec que això, a més, ha portat quasi 25.000 metres quadrats més de l'espai, amb el qual doncs la Santa creix i creix sobretot amb espais i amb comoditat i visió, no?
0: També heu inaugurat, en relació amb aquesta línia que parlàvem ara d'aquests ranxos americans, aquest The Horse Club Library, aquest restaurant que sembla que transporta els visitants a un club eqüestre nord-americà. Això aporta molt en aquest univers de la Santa que parlaves ara i, a més, ens explica, no?, que la gent que va a un market ja no busca només comprar, sinó que busca tota una experiència, no?
1: Sí, jo crec que és molt important. La Santa sempre ha tingut aquesta ambició. El principal objectiu de la Santa és entretindre i divertir, i una forma comú de diversió i sobretot pel públic de família és tot aquest ecosistema de compra, gastronomia, activitat, cultura, esport, i això és exactament el que hem aconseguit. El nivell gastronòmic, any rere any, està pujant de nivell. Aquest any s'inaugura un restaurant d'altíssima qualitat dintre de l'espai que recrea una biblioteca americana, amb la qual al final tot és una autèntica experiència que està donant un resultat extraordinari i que ha sorprès moltíssim aquesta temporada. Jo crec que és el salt més qualitatiu dels 10 anys de la setmana.
0: Julio Rico, emprenedor que ha convertit aquesta hípica familiar en un univers propi inspirat en la sèrie Yellowstone, la Santa Market, que com dèiem estarà a Santa Cristina d'Aro, a la Costa Brava, fins al dia 30 d'agost. Encara ens queden uns quants dies per visitar-lo. Julio, moltes gràcies per acompanyar-nos.
1: Res, moltíssimes gràcies a vosaltres i convidar-vos a tots a que vingueu a conèixer-ho.
0: Merci. Per tant, us convidem a la Santa Market i tens l'oportunitat d'anar-hi si estàs escoltant ara mateix el matí de Ràdio 4 edició estiu, i el que pots fer és trucar al 900-454-455 si vols aconseguir una entrada doble per anar a la Santa Market, a tot aquest univers de Yellowstone, dels ranxos del oest americà que ens ha explicat molt bé el Julio Rico. 900-454-455, però atenció, abans et posarem una cançó i tu intenta endevinar quina és, perquè nosaltres li hem tret la lletra, a veure si ho saps.

entraràs en el sorteig per aconseguir aquestes dues entrades. Truca i digue'ns quina és aquesta cançó. Si saps quina és aquesta cançó i vols aconseguir un parell d'entrades per anar a la Santa Market, a la Costa Brava, que això dura fins al 30 de juliol. Vinga, arribem al butlletí informatiu de les 10 del matí i ho fem ambientant-nos en aquesta Santa Market, en aquest univers de Yellowstone, de l'oest americà, dels cavalls, dels ranxos, i ho fem amb la Beyoncé, que fa molt poquet va treure tot un disc de country. Això es diu Texas Hold'em. I amb la Beyoncé arribarem al butlletí de les 10. Fins ara mateix. Ara tornem, que encara tenim 2 hores del matí de Ràdio 4.

0: mateixa quan aquesta estava en marxa i ha colpejat els que esperaven a la cua. La majoria dels ferits són lleus, 5 han estat evacuats a l'Hospital de Vic. A aquesta hora només queda ingressada una menor que ha estat traslladada a l'Hospital Sant Joan de Déu de Barcelona per rebre una cirurgia per una fractura de pelvis. Arran de l'accident, l'Ajuntament de Tona ha clausurat la fira i els Mossos han precintat l'atracció. Durant el dia d'avui, la policia catalana farà una inspecció juntament amb el Departament de Treball. Mentrestant, a l'Alta Ribagorça continua cremant l'incendi a Sanet, que afecta ja més d'un centenar d'hectàrees. L'edifici l'orografia complica les feines d'extinció. Lleida, Pepa Sangenís.
1: Els bombers amb efectius aèris continuen treballant a l'incendi de Sanet a l'Alta Ribagorça, que afecta ja una superfície provisional de més de 100 hectàrees de terreny forestal, segons han informat des del cos de l'agents rurals. Del total de la superfície cremada, més de 35 hectàrees afecten a la zona perifèrica de protecció del Parc Nacional d'Aigües Tortes. El foc continua actiu des de divendres i els bombers mantenen la vigilància pels punts calents que encara hi ha a la zona boscosa. Els accessos a la zona continuen limitats per evitar riscos als excursionistes. El Xavier Castellarnau és el cap d'intervenció del foc.
2: Per el que fa a la durada de l'incendi, fa de molt difícil definir, perquè és un incendi que està en una zona amb molt material gruixut, o sigui, molts troncs caiguts, arbres caiguts, que estan fent fogueres, que doncs, pot ser que puguin cremar durant dies. Haurem d'estar molt atents a les precipitacions que puguin tindre aquests dies, que seran el que realment farà arribar l'aigua en aquells punts, perquè a nivell de gestió i tasques d'extinció en aquells punts és de molt difícil treball.
1: Avui es podrien incorporar unitats de terrestres dels bombers per treballar en l'extinció d'aquest foc.
0: I l'Observatori de l'Ebre, Roquetes, tornarà a liderar la recerca i el seguiment de l'eclipsi solar total, el segon de la seva història, amb un ampli dispositiu científic i divulgatiu. Tarragona, Pilar Ribas.
3: Els investigadors estudiaran la temperatura, la radiació, el magnetisme terrestre, la ionosfera durant la fase en què la Lluna cobrirà completament i també la corona solar, habitualment invisible perquè l'oculta la intensa llum de la fotosfera. Juan José Curto, investigador de l'Observatori.
4: Tenim previst que se va estudiar com aquesta corona que t'he comentat, aquesta corona té diverses formes segons el grau d'activitat del Sol. Estudiarem aquestes estructures que es formen dins de la corona i també pues, bueno, mirarem en temps, en molta precisió els temps de d'aquestes fases que t'he dit, perquè inclús això serveix per a poder fer una valoració del diàmetre del Sol.
3: El centre retransmetrà l'eclipsi en directe per internet i organitzarà xerrades, tallers i activitats obertes al públic per apropar la ciutadania a aquest esdeveniment. El fenomen té un significat especial per a l'Observatori, ja que el darrer eclipsi total, el del 1905, va servir per fer la inauguració pública del centre.
0: Això és tot de moment. Tornem a més notícies a les 11.
5: Ràdio 4. Ràdio 4.
6: El matí de Ràdio 4, edició estiu, amb Maria García Coll.

I també amb la Carla Villegas a la redacció i a la producció, la Silva García del Pozo, i a les vies de so, el Pau Robert, la Laia Casanova i la Rosa Arén, que acaben de fer tota una enginyeria, pràcticament, per tot el que farem ara, eh? Ara us explicarem perquè tot això soni molt i molt bé, ells estan a les vies de so, i ara, doncs, han hagut de posar moltes coses que jo no entenc res, perquè no soc tècnica de so, però els que s'hi dediquen sí que en saben, molts cables, molts auriculars, molts micròfons, perquè tot soni perfecte, perquè hem de parlar de música, amb un dels DJs que va canviar la manera de sortir de festa a Barcelona. Durant 12 anys va ser el DJ resident del mitiquíssim Studio 54 a Barcelona, una sala que va marcar tota una generació i que va introduir nous sons com el disco, l'italo-disco i els primers ritmes house al nostre país. Productor, remesclador, pioner dels recopiladoris DJs a Espanya, en Raúl Orellana continua avui darrere dels plats, de les taules, adaptant-se als nous temps amb sessions de tarda i de nit, també aquest estiu a Eivissa i el pròxim 12 de setembre en un doble aniversari, el seu i els dels 45 anys de l'Estudio 54, amb una gran festa a la mateixa sala on va néixer el Mita, l'actual Paral·lel 62, que es transformarà en una nit per al mític club barceloní, i sonaven coses doncs, com aquesta.

0: Ja ens estem ambientant, eh? Ja estem en aquest univers de l'estudi 54. Raül Orellana, bon dia, què tal, com estàs?
1: Hola, molt bon dia. Aquí una miqueta liat en tant d'aparell i tal.
0: Clar, clar, clar, perquè si us connecteu ara mateix a les càmeres del nostre estudi de Ràdio 4 a través de l'aplicació RN Audio, podeu connectar-vos en aquestes càmeres i ens veureu, em veureu a mi, veureu el Raül, que ha portat tota una taula de so per poder fer una minisessió aquí en directe, per poder fer que tot això soni perfecte i per anar tirant cançons també mentre anem parlant, no? Clar, tot això no és fàcil de fer-ho aquí a la ràdio.
1: Bueno, sí, és una miqueta més complicat, però bueno, al final es tracta de tenir una miqueta de temps, dels aparells necessaris i els bons tècnics que teniu, que ho fan tot molt senzill.
0: I tant que sí. Aquest 12 de setembre, ara ho dèiem, es torna a convertir el Paral·lel 62 en l'estudi 54.
1: Sí.
0: Com serà això? Què se sent cada vegada que es torna en aquella cabina?
1: Doncs pues mira, la veritat, més que la cabina, perquè la cabina ja no existeix, el més xulo de tot això és que cada vegada, cada any que fem l'aniversari, aquest és el 46. És el 46, és a dir, es va obrir el 80 i ja estem al 2026 i aleshores fa 46, sembla tota una vida, no? Aleshores, el més important de tot això és tornar al mateix escenari on va passar tot, no? Aquest és realment l'obedient i el més xulo, perquè encara que hem fet coses i han canviat bueno, pues una miqueta l'estructura, han fet més escenari i demés, quan mires cap a dalt veus el sostre i el sostre està exactament igual. Aleshores tens la sensació, aquesta sensació de dir, i penses, estic aquí una altra vegada, de veritat, 46 anys després, no?
0: Clar, han passat 46 anys, ara ho deies. Què té aquella sala que avui encara la fa mítica?
1: Bueno, pues pensa que en aquell moment les coses eren molt diferents d'ara, no? Aleshores, què passava? Que era una sala que quan es va obrir va crear una expectació molt, molt, molt, molt gran, i aleshores era absolutament diferent. Nosaltres teníem l'eslògan del nada que ver con todo lo demás, i era per això, precisament, no? Perquè era una sala que era totalment diferent de la resta que hi havia a Barcelona. I aleshores, què va passar? Doncs que molta gent van viure allà coses, bueno, part de la seva vida, no? Una part important. Mm-hmm. I aleshores es va quedar, tot això es va quedar una miqueta en el cor de la gent. Aquesta és la realitat i això és el que fa que cada any que fem un aniversari doncs s'ompli la sala una altra vegada.
0: Aquí a Ràdio 4 i a Ràdio Nacional d'Espanya tenim la sort de comptar amb la Isabel García i amb la Isabel Díaz i amb el Pedro Blázquez.
1: Sí,
0: que
1: sí, sí,
0: són
1: sí,
0: companys, també.
1: Molt amics, sí, molt amics meus, i hem fet moltes coses junts, sí, sí, sí.
0: I, clar, ells ens expliquen que ara no té res a veure amb el que era abans, tu també ho dius, no? Tu vas viure els inicis de la cultura disco, de la cultura club a Barcelona. Clar, ha canviat molt això avui en dia, no?
1: Sí, ha canviat moltíssim, moltíssim, sobretot perquè la tecnologia ha fet que, i sobretot la música, ha canviat tot per una miqueta per culpa, entre cometes, de la tecnologia. La tecnologia ha fet que canviés absolutament tot el que com funcionava abans. Abans era tot molt més... ara és tot digital i aleshores era molt més artesà. Era més complicat, hi havia plats, hi havia vinils, era tot més analògic, ara és tot digital. I aleshores, bueno, era una manera diferent. També és veritat que la música ha canviat en el sentit que abans necessitaves ser músic realment, no? Per fer produccions, perquè tenien d'alguna manera unes estructures i un tipus de musicalitat que ara normalment no tenen les produccions noves. També perquè precisament la tecnologia ha fet que sigui molt més fàcil fer quatre bases i posar una melodia senzilla, i aleshores no passa res. No passa realment. Quan escoltes cançons d'ara, dius, no acaba de passar res del tot. Parlem de la cultura del club, parlem de la música disco, de house, del techno, d'això, no? De la música electrònica.
0: Clar, ara ho dius, no?, que és molt més fàcil doncs fer cançons, fer bases, i amb la intel·ligència artificial, com s'està transformant tot això?
1: Pues igual, de fet, podem veure això des de dos punts de vista, un el bo i un altre el dolent. El dolent és que tot són igual. encara no està realment desenvolupat lo suficientment la intel·ligència artificial com perquè realment es pugui fer coses, es puguin fer coses que realment siguin molt, molt i molt diferents en quan, sobretot en quant a so. Aleshores, sí que és veritat que hi ha gent que es dedica o que utilitza la intel·ligència artificial per fer cançons senceres, tot, i aleshores totes sonen més o menys igual, amb la qual és molt fàcil distingir quina és, està feta i quina no, i altra gent que utilitza únicament parts, per exemple, doncs, per fer un baix, per fer una veu, per aquest tipus de coses. Aleshores, en aquest sentit, sí que ajuda, pot ajudar, i en l'altre sentit, doncs, per desgràcia, fa que d'alguna manera la creativitat deixi de... es quedi una miqueta de costat, no?
0: Aquest estiu fas moltes sessions de tardeo. També en fa moltes la nostra companya, la Leo Garriga, que està aquí amb nosaltres els caps de setmana, uh-huh. I ella també fa moltíssimes sessions de tardeo, no? Uh-huh. S'ha convertit en un fenomen, està canviant la manera de sortir de festa.
1: Sí, bueno, en realitat, si et dones... Si et fixes bé, no ha canviat tant, perquè, a veure, nosaltres quan teníem 18, 20 anys, 22 anys, sortíem per la nit o per la tarda, uh-huh. quan al principi hi havia sessions de tarda i de nit. Aleshores, què passava? Doncs que quan no tenies l'edat dels 18, sorties per la tarda. Quan arribaves als 18, aleshores començaves a sortir per la nit. Aleshores, què passava? Doncs, fàcil. Els nostres pares tenien una cultura molt més del tango, del bolero i de la música, diguem-ne, tradicional i de la rumba, no? Aleshores, aquesta gent, és a dir, els nostres pares, si sortien per la tarda, que bàsicament era per la tarda, anaven a discoteques, però eren discoteques de ball. O sigui, no eren directament una discoteca. Es deien sales de ball, però anaven, és a dir, la gent que tenia 50 anys i 60 anys feia el mateix i sortien. Aleshores, què ha canviat? La generació. Evidentment, nosaltres ara, que tenim aquesta edat, sortim, però tenim una cultura de música completament diferent. Al meu pare li agradava el Manolo Escobar. Aleshores, clar, a mi ja no. Per tant, si jo surto per la tarda, jo el que vull és la meva música, i la música dels 80 i dels 90. Aquesta és la realitat. En definitiva, jo crec que no ha canviat tant la cosa. El que passa és que això, estem veient que la nostra generació és la que surt per la tarda i ha deixat de sortir per la nit. Tot i això, hi ha molta gent que diu, i per què no per la nit, no? Perquè és allò del edadismo, no? Per què no em deixen sortir per la nit, no? Perquè fàcilment no hi ha discoteques que punxin i que posin aquest tipus de música 70, 80, 90 per la nit habitualment, i aleshores que no tenen cap posto per anar. Per això nosaltres estem fent una cosa molt, molt, molt especial, que és a la Fira de Provença. Estem fent una mena d'invent que li diem Tardeo XXL, i aleshores ho fem des de les 6 de la tarda fins a les 3 de la matinada. D'aquesta manera, d'alguna manera, aglutinem tant la gent que vol sortir per la tarda com tota aquesta gent que no pot sortir per la nit i que ara, com a mínim, tenen una opció, no?
0: Tu vas introduir sons que gairebé ningú coneixia en el seu moment, no?
1: Sí.
0: Ara és més complicat sorprendre la gent?
1: Sí. Sí, naturalment, perquè, mira, abans... posaré un exemple. Per exemple, abans nosaltres compràvem discos d'importació, bàsicament, i arribaven 3 vegades a la setmana. Hi havia 3 dies a la setmana que una vegada venien d'Europa, una altra d'Itàlia en concret, o d'Inglaterra i d'Alemanya i Holanda, i després els americans. Aleshores, aquests 3 dies eren, igual sortien, no sé, diré 50, 60, 70 referències noves, és a dir, 70 cançons noves que arribaven perquè un senyor que estava a la botiga pensava que aquestes referències entraven dintre del rotllo que nosaltres, en general, a la ciutat portàvem. És a dir, hi havia una criba d'un senyor que estava a la botiga. Aleshores, arribaven únicament 70 cançons. Ara, clar, quan entres a una aplicació de streaming o de descàrregues, et trobes con novetats de 100, 200, 300 cançons setmanals. Aleshores, és bastant més complicat.
0: Hi ha una hiperproducció, no?
1: I a més és pràcticament impossible de moltes vegades de o sigui, la oïda té uns límits. Aleshores, tu no pots estar escoltant per decidir què és bo i què és dolent durant una hora i mitja una cançó i una altra i una altra i una altra, perquè al final acabes, no saps realment el que és bo i el que no ho és. Aleshores, és més complicat que abans.
0: Raül, has portat la taula. Tu et dediques a això. Ens poses una mica de música?
1: Bueno,
0: vinga.
1: Una coseta de les que ara estan funcionant. Com vaig a punxar últimament a Eivissa i tal, doncs aquesta és una de les cançons.
0: Clar, tu vas a Eivissa també a punxar. A veure, sí. Què és el que punxes allà?
1: Pues, per exemple, això que et posaré ara, va.
0: Mira.
1: Vinga.

0: és fantàstic. O sigui, estic ara mateix a un club a Ibiza. Això encara agrada molt, perquè tenim la idea, potser, que només sona reggaeton. No és veritat.
1: No. A Ibiza, a veure, han començat a posar en alguns clubs actuacions de grups de reggaeton i de més, i algun DJ que punxa reggaeton, però no és lo... A veure, hi ha molta gent que diu que sí, que a Ibiza comencen a usar reggaeton, estem fotuts ja, estem realment malament. Aleshores, però bueno, no, normalment a Ibiza trobes electrònica pura i dura, el que passa és que últimament, diguem-ne, el que està triomfant bàsicament són les cançons d'aquest tipus, no? Que són cançons que en definitiva s'assemblen molt més al rotllo que havia aleshores, vull dir, als 80 i als 90, que eren cançons amb melodies i que tenen, diguem-ne, acordes i que tenen harmonies que abans, doncs, no... Bueno, era el normal, o sigui, l'estrany era cançons instrumentals, no?
0: Clar.
1: I fa 3, 4, 5 anys, bàsicament, eren totes molt més, diguem-ne, plenes de bases rítmiques i amb menys melodies, no? I aquest any s'estan posant de moda aquest tipus de cançons que són més melòdiques i que s'assemblen més al rotllo dels 80 i tal i qual, i que són més agraïdes, no?
0: Mm-hmm. Clar, i cançons com aquesta que ara sentíem, per exemple, tu continues punxant després de dècades de carrera, és un dels sectors, el sector del disc jockey, on l'experiència diries que suma, o... hi ha molta gent jove que et trobes, potser de DJs joves, que et diuen, ostres, això ja no es porta, això no va cap aquí, o tu els hi pots ensenyar moltíssimes coses.
1: Bueno, evidentment, hi ha una cosa que és molt... que no és precisament el millor que es pot fer, que és, clar, es pensa el DJ o el xaval, el noi que agafa una controladora i que comença a punxar perquè té accés fàcilment a la música i demés, es pensa que ja simplement punxant el que li agrada amb ell ja es pot denominar disc jockey. I no, un disc jockey és una altra cosa molt més important i molt més grossa que tot això. El primer de tot és que necessites estar davant del públic. Aleshores, clar, normalment, quan tu estàs a casa i estàs punxant les coses que t'agraden a tu, si les trasllades a una discoteca, et quedes sol i normalment no et balla ningú. Aleshores, clar, és molt important l'experiència, perquè diria que una de les coses més importants que té és que necessita una psicologia de pista, necessita saber exactament què està passant en cada moment, quin tipus de gent tens per anar cap a un costat o cap a un altre. I clar, el tema de l'experiència és molt i molt important. Si no tens experiència, per això és important començar des de zero, dintre d'una cabina, començar posant alguna cançó que vegis quina reacció té la gent, és a dir, no deixar des de zero a un noi jove que no té experiència a una cabina amb, no sé, 200, 300 o 3.000 persones, que moltes vegades es fa. Aleshores, això és normalment una mala decisió de qui sigui, no? De l'amo del local o del productor o del mànager, no?
0: És important això que deies, la psicologia a pista. M'ha agradat molt de veure cap on va la gent. I clar, tu fas una cosa o fas una altra,
1: és
0: no?
1: És el més important. És el més important, a més de tenir una cultura musical determinada, perquè, clar, una cosa és... A veure, ara hi ha un problema, entre cometes, és que molts dels jockeys grossos, no, importants i demés, que van a festivals, doncs, clar, porten ja un setlist predefinit, i aleshores tenen la 1, la 2, la 3, la 15 cançons, i aquestes cançons les posen independentment de si funcionen o no funcionen. Evidentment, ja saben que funcionen perquè la majoria el que fan és posar les cançons seves, que ja saben que tenen un cert èxit. Aleshores, clar, això no té molta gràcia. Per què? Perquè si estàs en un festival, realment no tens la consciència de quin tipus de gent tens a cada costat, no? Hi ha molta gent i de molts tipus. Quan treballes en un club, en una discoteca, més gran o més petita, sí que tens un públic que té una idiosincràsia molt, molt determinada, que té un rotllo o té un altre. Si no ets molt radical, aleshores tractes d'adaptar-te a la situació i aleshores has de tenir recursos, i per tenir recursos has de tenir cultura. Uh-huh. I la cultura no s'aprèn en 2 dies, la cultura necessita de temps.
0: Clar, Raül, poses en alguna de les cançons que punxes, en alguna altra de les cançons que punxes, perquè això, per la gent que no sàpiga ben bé, això ho fas tu. O sigui, tu agafes la base, tu poses les melodies, com és el procés de crear alguna cançó?
1: Mira, ara et posaré una, que és una a més és una versió d'un tema de la Unió que ens agrada molt. Està feta per no en aquest cas per mi, sinó per un col·lega meu que es diu Xus Soler, que fa unes produccions molt bones, i crec que està molt bé perquè, bueno, és una cançó molt coneguda a la que li posem una base nova, i aleshores cada cop i volta sí que es pot ballar molt més que de l'altra manera, no? Mm-hmm. Anem allà.

0: Ja, Raül, això es fa molt. Agafar un tema que és ballable, però posar-li una base, que la cançó és reconeixible, però és encara més de club, no? De disco.
1: Això et permet, fer això et permet que quan la posis a una discoteca, doncs la gent la balli amb molta més intensitat que no amb l'original, no? Mm-hmm. I aleshores, pues, bueno, pues, funciona perfectament. Parlant abans de lo de la intel·ligència artificial amb el Xus, amb el col·lega meu, li vaig ensenyar, vaig trobar una cançó que a mi m'agradava moltíssim, i aleshores vam fer el mateix, vam fer, anem a posar-li una base, i aleshores amb aquesta base la cançó funciona doncs, moltíssim millor. Clar. Però cuidado, està feta sencera, eh?, amb intel·ligència artificial.
0: Uau.
1: I ara la posarem, si vols.
0: Vinga, va, som-hi.
1: Mira. I a més, està cantada en francès.
0: Uau.

0: Això tot és IA, eh? Tot és intel·ligència artificial, això.
1: Excepte la base nova.
0: Clar.
1: Que és el baix... El baix nou i la base rítmica.
0: Clar, però els que teniu experiència també utilitzeu la IA per fer totes aquestes coses, no?
1: Sí, clar, bueno, de vegades únicament s'utilitzen bàsicament loops de que ja estan prefets, no? Mm-hmm.
0: Clar, és intel·ligència artificial ben usada, o sigui, no aquestes cançons que sentim això moltes vegades.
1: Això és el que et deia, no? Que de tot viu te trobes una cançó que dius no sé qui l'ha fet, no sé d'on ha sortit, està super... A mi m'agrada moltíssim. Aleshores, a sobre està cantada en francès, que crida l'atenció, perquè no hi ha cançons en francès, i aleshores dius, bueno, li falta una miqueta, això, el rotllo una miqueta per poder punxar-lo i que funcioni. Exacte. I efectivament funciona. Les vegades que la punxem, mm-hmm, ens pregunten què és això. Wow. I clar, això ho busques i no existeix.
0: Wow. Clar, on et trobem aquest estiu, Raül? Perquè molta gent escoltant això diu, escolta, jo vull anar a una sessió
1: doncs,
0: del Raül.
1: Ara ja et deia que estem fent, en concret ara, aquesta setmana, comencem el dissabte precisament, a fer aquest tardeig XXL, que es diu, a la Fira Provença. Mm. I aleshores aquí la podran escoltar. Fa dies, ara pràcticament tot està tancat, perquè està tothom de vacances. Clar. Però nosaltres mantindrem, com tu, a la mes d'agost funcionant el dissabte a la nit, també.
0: Doncs en el mes d'agost, el dissabte a la nit, a la Fira Provença, aquest Tardeo XXL, també el 12 de setembre, a Estudio 54, Paral·lel 52.
1: Sí, Paral·lel 62.
0: 62, exacte.
1: 12 de setembre, a més a més coincideix que és el meu complet.
0: Clar, doble aniversari.
1: Sí, senyora.
0: El d'Estudio 54
1: i el meu,
0: teu.
1: I el meu, sí, quina por.
0: Que estaràs allà celebrant-ho i també en aquestes sessions que fas a Eivissa, no?
1: Sí,
0: alguns
1: sí.
0: Caps de setmana. Raül, moltes gràcies per acompanyar-nos.
1: Gràcies a vosaltres.
0: Ha estat un plaer i ens hem posat tots a ballar i estem a punt d'anar-nos de festa i només són 2:15 del matí. Vinga, que ens acompanya ara d'aquí uns minuts la Anna Soler, que ja està aquí preparada amb nosaltres. Ara entrarà per la porta d'aquest estudi perquè hem de parlar també d'arquitectura.

0: but words and questions still remain. Defining what is sinister and adding up the blame as cities learn to fall.
1: I una setmana més, l'Anna Soler està aquí amb nosaltres per parlar d'alguna cosa d'arquitectura. Ja ho sabeu que durant aquest estiu estem parlant de la capital mundial de l'arquitectura, que és Barcelona, i cada setmana us plantegem una qüestió, una idea relacionada amb això mateix perquè en conegueu una miqueta més, perquè l'arquitectura, ja ho estem parlant amb l'Anna, no és només el que veiem o alguna cosa que anem a visitar algun dia, sinó que ens la trobem cada dia, convivim amb ella i volem entendre-la una mica més. Anna, bon dia, què tal, com estàs?
2: Què tal, com estàs? Molt bé.
1: Tu cada setmana em fas una pregunta, que jo ja no sé què respondre't, com respondre-te-la. A veure bueno, què em vols preguntar avui?
2: Si et pregunto un edifici que t'hagi marcat de Barcelona...
1: De Barcelona.
2: Què em diries? Què et ve al cap?
1: Clar, el més fàcil seria ir-te a la Sagrada Família, no? Perquè ara l'hem vist molt últimament amb la visita del Papa a Barcelona, que et vam tenir també en aquesta retransmissió fantàstica de la missa amb el Papa Lleó XIV, però me n'aniré a alguna altra... Va, ostres, que difícil, això m'ho havia plantejat abans i ara estic gastant molta estona de l'espai.
2: Bueno, si m'has dit la Sagrada
1: Família...
2: El
1: Teatre Grec.
2: També em va bé.
1: M'agrada perquè... molt, perquè està allà a Montjuïc i perquè el meu marit és del poble sec i sempre me'n parla, que quan era petit baixava de l'escola per les escales del Grec.
2: Bueno, t'he de dir que m'ha sorprès, eh?
1: Sí?
2: Perquè la veritat és que tothom, quan preguntes, doncs tothom et diu a la Sagrada Família, a la Pedrera, bueno, arquitectura icònica, no?
1: Mira.
2: I jo avui volia parlar d'una arquitectura que és invisible i que segurament una arquitectura que moltes persones de generacions anteriors a la nostra dirien molt abans que la Sagrada Família. Però bueno, primer vull plantejar o recomanar activitats d'aquesta setmana del programa
1: de
2: la Capitalitat.
1: Què tenim?
2: Vull recordar que la Capitalitat és durant tot l'any i que cada mes està dedicat a un districte. I aquest mes d'agost el districte és Sant Martí. I, bueno, saps que sempre m'agrada recomanar, tres activitats una mica diferents, una experiència...
1: Molt apropet, aquí a Sant Martí, ho tenim al costat de la ràdio.
2: Sí, sí, a part, crec que és molt interessant que la Capitalitat doni visibilitat i doni protagonisme a tots els districtes de la ciutat, no? Perquè, districtes com Sant Martí, doncs, no tenen tant protagonisme normalment, doncs, a les guies turístiques o quan vas a visitar Barcelona, doncs, no s'ha tacut potser Sant Martí, no? Però bé, la primera activitat o experiència que recomano és un cicle de cinema d'estiu per tota la família. De fet, avui, dimecres 5 d'agost, és l'última sessió. Es diu Aventures a la Ciutat, és al CCCB, és a les 6 de la tarda, és una activitat gratuïta. I és una sessió, com he dit, de cinema per famílies, on es projecten diversos curtmetratges relacionats amb la ciutat. I crec que és molt interessant perquè, bé, un dels més curiosos és Architecture, una peça creada pel Barri Sèsam, que explica conceptes arquitectònics jugant amb blocs de construcció.
1: Ai!
2: I jo crec que això ens recorda una cosa molt important, que és que l'arquitectura també s'aprèn jugant, no? I bé, quan un nen construeix una cabana o aixeca una torre o quan decideix on va la porta del Lego, no? Doncs potser ja està pensant com funciona l'espai i potser això ens ensenya que l'arquitectura comença molt més abans del que pensem, no?
1: Perquè ens imaginem, a totes les classes fem música, fem matemàtiques, no? Fem llengua catalana, però no ens imaginem que de petits també podem aprendre arquitectura, que no és una cosa de tan grans, no?
2: Sí, total. De fet, crec que a totes les escoles s'hauria d'ensenyar també una mica d'arquitectura. De fet, és que l'arquitectura, com que la vivim, i és una cosa que en realitat és quotidiana, no? Molt més enllà de tot el que pensem quan ens ve a la ment arquitectura, no? Edificis, arquitectes, doncs és una cosa que podem fer servir al nostre dia a dia i que, bueno, tu mateixa, quan penses on posar el sofà de casa teva...
1: Exacte.
2: Doncs ja estàs fent arquitectura, no? I crec que aquesta activitat és perfecta per les famílies i això, doncs, perquè ensenya que l'arquitectura comença molt més abans del que ens pensem, no? Quan algú posa una peça sobre una altra i imagina un lloc.
1: Aquesta tarda a les 6.
2: Aquesta tarda a les 6 al CCCB.
1: A Sant Martí, al CCCB.
2: No, aquesta és al CCCB. Sí, sí. I és gratuïta.
1: Al centre de Barcelona.
2: Exacte. La segona activitat sí que és a Sant Martí i és una exposició...
1: Ara, mira, un moment, acosta't una mica al micro, perquè el que està... No, o sigui, el micròfon cap a tu.
2: Vale.
1: Perfecte, perquè així tot el que estàs explicant ho podrem sentir. Perfecte. Primera activitat aquesta tarda al Centre Cultura Contemporània de Barcelona, al CCCB. Segona activitat, què tenim?
2: Doncs tenim una exposició que es diu Les 29 xemeneies del Poble Nou, que és una exposició sobre les 29 xemeneies que encara es conserven de les prop de 200 que hi havia. El Poble Nou era... un dels focus industrials més importants del sud d'Europa. I bueno, aquesta exposició doncs, explica la història d'aquestes 29 xemeneies, però no parla només de les xemeneies. També parla de les fàbriques que hi havia al seu voltant, de les persones que hi treballaven, de com va créixer el barri i de per què encara avui aquestes xemeneies doncs, formen part del paisatge. No? Jo us la recomano perquè ens ajuda a mirar el Poble Nou doncs, amb uns altres ulls. No? Les xemeneies no són només un element decoratiu, són doncs, les petjades visibles de la Barcelona industrial, no? Que això va una mica relacionat amb aquesta pregunta que t'he fet al principi. I per últim, i aquesta activitat doncs l'explicaré molt de carinyo perquè és una activitat, és una ruta per Sant Andreu, que és el meu poble. Bueno, ja aniràs veient que jo soc molt andreuenca, estic molt arrelada al meu poble. I és una ruta dins del cicle Barcelona Valenta, és a Sant Andreu i es diu Fent de la fàbrica una llar. I és aquest divendres 7 d'agost de 5 a 8 del vespre. És gratuïta, però cal inscripció prèvia a la web de Capitalitat. I, a més, em fa molta il·lusió perquè els guies són la Carmen Popescu i el Joan Vitoria del Globus Vermell, amb qui he tingut el plaer de compartir feina. I és un pou de coneixement i un excel·lent comunicador i millor persona. I, bueno, trobarem una ruta guiada per entendre com les fàbriques van construir Sant Andreu, no? Com moltes parts de la nostra ciutat han estat gràcies a aquest patrimoni invisible que són les fàbriques i el patrimoni industrial, no? I us la recomano doncs, perquè ens ajuda a entendre tot això, no? Que moltes fàbriques no han desaparegut i per això volia parlar una mica d'això. Per què no han desaparegut i per què han canviat de vida, no? És la pregunta que vull fer avui. Què fem amb un edifici quan ha deixat de ser útil pel que s'havia pensat o construït?
1: Clar, perquè és el que dius, no? Pot deixar de dur-se a terme l'activitat que es fa en aquell edifici, però aquell edifici continua allà. O sigui, no tenim per què tirar-lo a terra moltes vegades. I aquestes xemeneies, justament, és un exemple d'això que estàs explicant, no?
2: Exacte, sí. I, clar, en el cas de Sant Andreu, per exemple, clar, tenim la Fabra i Coats, que és un dels punts
1: fantàstica
2: de la ruta. I clar, la Fabra i Coats no només era un centre de treball, sinó que era un centre de comunitat pel barri. De fet, una curiositat, clar, jo que sóc de Sant Andreu, de fet, el meu besavi era un dels directors de la fàbrica i el meu pare m'ha explicat moltíssimes historietes i a la Fabra i Coats, que això ho sap poca gent, li deien Can Mamella.
1: Ostres!
2: Perquè tot el poble mamava de la fàbrica.
1: M'encanta!
2: Sí, a totes les famílies hi havia algú que treballava a la fàbrica. De fet, Sant Andreu no seria el que és sense Fabra i Coats, perquè així com avui busquem on volem viure i després
1: busquem
2: feina per allà, era al revés. La gent trobava feina i llavors s'establia allà al voltant.
1: Per això també potser totes aquestes casetes de pescadors que veiem a la Costa Brava, que ara estan en primera línia de mar i que diem, uah, són fantàstiques, que estan a lloguers de temporada, uns preus horribles, però que aquestes cases les van construir pescadors perquè tenien el mar davant de casa, no?
2: Correcte,
1: és una mica igual.
2: Exacte, sí, tal qual. I bé, doncs la Fabra i Coats és un bon exemple. I a més, clar, és que va ser un focus industrial superimportant. Van arribar a treballar-hi prop de 4.000 persones. I a més era una fàbrica molt moderna perquè va donar equipament, o sigui, no només donava feina, sinó que donava vida comunitària.
1: Clar.
2: No? Vull dir, tenia l'Economato, que en deia, no?, que era un supermercat, hi havia ambulatori, perquè clar, és com a les colònies textils que les fabricaven, que les construïen allà al no-res i clar, havien de donar tots els serveis perquè els treballadors doncs, havien de donar habitatge, havien de donar hospital, havien de donar de tot. Doncs la Fabra i Coats era el mateix a Sant Andreu. De fet, fins i tot tenia la Casa Cuna, que això, bueno, li vull posar una medalleta al meu besavi, això va ser idea d'ell, de, clar, doncs que les treballadores poguessin deixar els fills a la Casa Cuna i poder-se'n anar a treballar. I...
1: Que important això també, eh? Vull dir, tenir-ho en compte per a l'època, perquè al final era la revolució industrial, com deies, aquestes dones que treballaven a fàbriques textils...
2: Sí, aquesta idea va ser en plena dictadura, vull dir, era una idea supermoderna. De fet, tenien el club esportiu, tenien un camp de futbol pels treballadors, feien
1: festes...
2: Diem ara
1: de Google, eh? Però mira, vull dir, ja fa anys ja fèiem coses d'aquestes aquí també.
2: Sí, i clar, i ara... la Fabra i Coats s'ha transformat, vull dir, ara ja no produeix fil, però segueix produint comunitat perquè acull escola bressol, institut, la biblioteca, un centre d'art contemporani, l'Ateneu, l'Harmonia...
1: Si fan festivals allà, si fan un festival ara a principis de novembre que es diu el DAU, que és un festival de jocs, que és fantàstic,
2: xulíssim,
1: també.
2: Sí, sí, sí. I, clar, vull dir, aquesta fàbrica, de fet, els amics de la Fabra i Coats van lluitar molt perquè no s'enderroqués. De fet, la majoria de recintes fabrils industrials que tenim a Barcelona resisteixen per la lluita veïnal, perquè al final no és... El patrimoni arquitectònic no és només el que veus construït, no? I al final no enderroquem per un tema de sostenibilitat, òbviament, però també per un tema d'identitat. Perquè el que som nosaltres i fins on hem arribat, bueno, hi ha moltes fites, per exemple, les Tres Xemeneies de Sant Adrià, no? La tenim molt interioritzada i és part del paisatge, però per molta gent significa, doncs, el record dels seus avis, dels seus besavis, de què hi han viscut, i al final és això, és part de la nostra memòria col·lectiva i es manté i s'ha de mantenir per això.
1: Penso en el Molino, també, que va ser un centre, evidentment, de referència pel que fa a la revista, pel que fa al cabaret i tot el centre cultural de Barcelona en una època. Es va tancar durant molts anys, es va tornar a obrir i ara fa un temps que es va tancar. Però, evidentment, si diréssim a terra al Molino seria una cosa... vamos, vull dir, tothom es posaria les mans al cap, no?
2: Sí, clar, i més enllà del que és l'edifici.
1: Sí.
2: No? Perquè, clar, en molts casos, molts d'aquests edificis els podem mantenir, doncs, perquè tenen una estructura òptima. Clar, els recintes fabrils, per exemple, doncs, eren espais enormes, amb alçades grans, no? Són estructures que permeten acollir tot tipus d'activitats, són espais polivalents. Per exemple, a la Fabra i Coats hi ha el local d'assaig de la colla jove de Barcelona, dels castellers.
1: Sí, exacte, és veritat.
2: Clar, és una activitat que necessites molta alçada i una fàbrica o un antic edifici d'una fàbrica, doncs això t'ho permet. Que no vol dir que sigui fàcil, eh? Vull dir, tothom es pensa que els arquitectes volem conservar-ho tot sempre, però clar, s'han de valorar moltes coses, no? Perquè primer el valor patrimonial, després que l'estructura funcioni. Clar, després l'has d'adaptar a moltes coses, no? Perquè, clar, la normativa vigent no és la de fa 50 anys, no? Hi ha accessibilitat, seguretat contra el foc, evacuacions, sostenibilitat, no? Hi ha moltes coses que s'han de tenir en compte, però si es dona i l'edifici ho permet, doncs crec que val molt la pena conservar-lo.
1: Això de que els edificis d'ara ja no es fan com els de fa 100, els de fa 100 anys, els de fa 50 anys, això és veritat? O sigui, abans els materials aguantaven més? T'ho estic preguntant des de l'autèntic desconeixement, d'allò que diuen, no, perquè fa 50 anys les coses duraven més, es feien millor. Això és veritat?
2: No, jo crec que en el cas de la construcció no. De fet, en tema de materials, avui en dia hem avançat moltíssim per tot el tema del clima, de la sostenibilitat. Vull dir, clar, tema materials. Sí que és veritat que cada vegada va evolucionant, no? I que hem d'anar investigant amb nous materials. Ara teníem molt interioritzat, per exemple, el formigó. Ara veiem, doncs, que el formigó per la construcció, per sostenibilitat, doncs, no és òptim i s'està investigant amb altres materials, amb terra, no? Llavors, s'ha d'anar millorant, però sí que és veritat que... clar, les fàbriques es feien amb ferro, amb maó, i bueno, això s'ha evolucionat. Sí que he de dir una cosa, que part de la sostenibilitat que comporta conservar aquests edificis és amb aprofitar l'estructura i el carboni que ja s'ha generat amb aquestes estructures, no? Perquè, clar, en el moment en què es van construir, doncs es va fabricar ciment, es va posar el ferro, es va gastar una energia que ara podem aprofitar. Vull dir, no cal tornar a malgastar-la.
1: Exacte, tornar a gastar
2: aquesta energia que ja teníem. Si l'edifici funciona, si l'edifici s'aguanta, si no té patologies molt heavies... Exacte, doncs per què no aprofitar-lo? Clar, això també és el més sostenible.
1: Per tant, mite desmuntat, que fa 100, que fa 100 anys, que fa 50 anys, que fa el temps que sigui, les coses es feien millor i amb millors materials. Mite desmuntat. Molt bé, m'agrada molt.
2: Sí.
1: Seguim. Què més ens expliques dels edificis, aquesta segona vida que donem als edificis?
2: Sí. Bueno, jo portava exemples perquè no només el Poblenou o Sant Andreu són bons exemples. Clar, Barcelona, tota ella en general, el que no és el centre de Barcelona, al voltant, tota té un passat industrial. No? Tenim, per exemple, el Can Batlló, el barri de Sants, que a més és un exemple molt important de reapropiació ciutadana d'aquest patrimoni industrial, no? Perquè és un antic recinte fabril al barri de la Bordeta que ha estat llargament reivindicat pel veïnat, no? I avui combina projectes veïnals, cooperatius, habitatge i equipaments en diferents graus de desenvolupament. De fet, el mateix projecte comunitari explica que Can Batlló està format per molts projectes, però que només alguns tenen una ubicació i rehabilitació definitiva executada. I molts espais han estat construïts o rehabilitat autònomament pels mateixos projectes, no? I això és molt interessant perquè no només és patrimoni rehabilitat des de dalt, sinó que també és una ciutat produïda des de l'organització veïnal, no? Un dels grans projectes previstos és la ubicació de l'arxiu de la ciutat de Barcelona, a la nau central del recinte, i el projecte Àgora preveu preservar elements originals com cobertes, façana i espai interior amb aquesta llum vertical que pot entrar-hi, i combina la funció arxivística amb espais culturals i oberts al barri i a la ciutadania, no? Pues, al final, tota aquesta cultura industrial que donava feina al barri, doncs ara retorna doncs aquest servei d'una altra manera, no? Un altre exemple és el Palo Alto, també al Poble Nou, no? És l'antiga fàbrica de Gal i Puigsec, i està convertida en un espai de creació, disseny i activitat cultural.
1: I es
2: no?
1: fa aquest Palo Alto Market, que tothom està Exacte. Encantat, no? Vull
2: Exacte.
1: Dir, aquest edifici, no? Que abans, doncs ara s'ha reinventat en aquestes coses, sembla de modern, no?
2: Sí, és diferent que el Cap Batlló.
1: És
2: diferent.
1: És com més modern, no?
2: Sí, aquí no sé la reutilització va molt vinculada a les indústries creatives i al Poble Nou postindustrial, com si diguéssim, no? Es mantenen tota la memòria fabril, però el contingut econòmic doncs ha canviat, no? Del treball industrial a la producció creativa. I, bueno, és un cas també de protecció patrimonial i, bueno, mostra, doncs això, una altra manera de transformació, no? Una antiga fàbrica que deixa de produir objectes industrials i passa a produir disseny, cultura i activitat creativa, no? I el risc aquí és que aquestes transformacions siguin molt atractives, però també poden contribuir a canviar molt ràpidament el caràcter social d'un barri, no? Bueno, aquí ja parlaríem de gentrificació i augment dels preus de l'habitatge, que això, si vols,
1: ui,
2: ja en parlem un altre dia.
1: N'hem de parlar, perquè això és... Sí. És la màxima preocupació de tothom ara mateix, no?
2: Sí, sí.
1: Tothom en parla, dels preus de l'habitatge, del que dèiem ara dels lloguers de temporada i, a més, en barris tan gentrificats com és el Poble Nou, com és tot Barcelona,
2: clar,
1: pràcticament,
2: és que, bueno, i sobretot el Poble Nou, perquè sí. Tot el tema del 22 arroba, també
1: Exacte.
2: És un barri que està molt a prop de la platja, no? És que té com la situació perfecta. Però, bueno, això... Un altre dia
1: sí,
2: ho parlem.
1: Sí, obrim aquest meló, el deixem per un altre dia.
2: Sí. I, bueno, per últim et volia portar les tres xemeneies de Sant Adrià de Besòs.
1: I tant.
2: Que aquest, ja et dic, és una icona que tenim molt interioritzada dins el nostre paisatge.
1: I que es veu des de tot arreu, no? És per això que
2: sí,
1: la tenim tan interioritzada,
2: però
1: també.
2: Però hi ha una història, doncs, de reivindicació veïnal. Es va arribar a fer un referèndum perquè anava a terra. De fet, és una estructura que és més alta que la Sagrada Família.
1: No, que és una cosa que no pot ser. Antoni Gaudí deia que no, que només no. El que era fet per Déu, no, la natura, podia superar el que era fet per l'home, no? Deia Antoni Gaudí, doncs
2: Exacte.
1: En aquest cas no és així.
2: No, no és així. De fet, es passa, no només passa bastant, em sembla que són 207 metres.
1: Uau, però ja no forma part de Barcelona, representa el nucli urbà de Barcelona, o sí?
2: No, és Sant Adrià,
1: llavors...
2: és àrea metropolitana,
1: vale.
2: Deixem-ho aquí. Però, bueno, és una fàbrica que ha estat tancada molt de temps. De fet, bueno, en el programa Fonamentals, jo... Clar, és d'aquelles estructures que jo no tenia ni idea de tota la història que tenia, de tota la reivindicació que hi havia al darrere, tot el que ha arribat als danys que ha arribat a causar per la gent, perquè, bueno, amb tot el tema del sutge i tot això, tots els problemes i malalties que tenia la gent, però tot i així la gent ho vol seguir conservant aquella estructura perquè, doncs, és el que dèiem, forma part de la seva identitat i del llegat que els hi han deixat les seves famílies. I, bueno, el futur, doncs, està vinculat a aquest Catalunya Media City, no? Aquest hub audiovisual i digital que, bueno, que està previst aquest programa que cabre dins d'aquestes tres xemeneies. I bé, ara hi ha una lluita per tot el tema de l'entorn, no? Perquè tot, clar, és un solar enorme davant de la platja i, bueno, volen fer un parc fluvial, no? La idea és que no només les xemeneies recuperin la vida i tornin a donar servei, sinó que tot aquell entorn s'arregli, hi ha tot el tema de la depuradora, clar, és com una part bastant oblidada i deixada de Barcelona, que crec que... Jo considero Barcelona, eh? Vull dir, al final, la ciutat... l'hem de fer tots.
1: Sí, no? Exacte, i està a tocar, vull dir, exacte. Al final, no? I és igual que l'Hospitalet en Barcelona, no? Aquests carrers, el carrer de la Riera Blanca, que si és Barcelona, que si és Sants, que si és la Rambla Badal, tota aquella part també igual, no?, una mica. I sí que és veritat que és molt icònic, o sigui, tu veus l'skyline de la ciutat, de l'àrea metropolitana, i les tres xemeneies hi són, no?, sempre.
2: Total, sí, sí, o... Bueno, és que... Si t'hi fixes, moltes d'aquestes fites són fàbriques, no? Perquè tenim les xemeneies al paral·lel, no? Tenim les tres xemeneies. Quan entres per Barcelona, la fàbrica, la de ciment,
1: jo sí, sempre quan
2: tornava el cap de setmana passes per la fàbrica, dius, ai, ja sóc a Barcelona, ja arribem, ja queden 15 minuts per arribar a casa, no? Bueno, és el que he començat dient al principi. És un patrimoni invisible, que no hi pensem quan pensem en arquitectura, però que és molt necessari. I els nostres àvies i àvies potser no ens dirien la Sagrada Família, jo estic segura que...
1: Segurament.
2: Que el meu avi em diria la Fabra i Coats i el Poble Nou dirien Can Ricard, que també és un tema, Can Ricard. Can Ricard, crec que s'hi han de posar fort, perquè ara mateix han estat bastant ruïnós i és un dels últims recintes que crec que s'hi han de posar tots els esforços per poder-ho arreglar.
1: I sí que és veritat, perquè quan pensem en recuperar, no?, en arquitectura, pensem poder en estructures molt més antigues, com dels romans o així, que és una cosa que no se'ns vindria al cap mai tirar-ho a terra, però el que són fàbriques de fa molt menys anys sí que és una cosa que no li tenim aquesta estima, aquesta idea, no?, de patrimoni, poder.
2: Sí, potser perquè no són tan antigues i perquè no surten tant els llibres d'història o d'història, inclús hi ha les esglésies romàniques, les estudies quasi a història de l'art.
1: No? O penso al Temple d'August a Barcelona, al Born, que està entremig de cases, no? Vull dir, aquelles cases que estan construïdes entremig d'aquelles tres columnes, que passes per que hi ha rutes turístiques moltes vegades. Sí. Clar, allò sí que forma part del paisatge, però no se'ns vindria al cap mai tirar-ho a terra, però en canvi, doncs, com deies ara, les tres xemeneies sí que era un lloc que durant molt temps es va estar reivindicant perquè no es derruís, no?
2: Sí, i clar, és que és una estructura que funciona, no? Aviam, aquelles tres xemeneies ja no tornaran a fer fum, està clar.
1: Exacte.
2: Però hi ha una nau central, la nau de turbines és un espai increïble i clar, necessitem molts programes, molts usos de vida quotidiana, com les biblioteques, per exemple, per fer una biblioteca, doncs, perquè has de construir de nou si tens fàbriques sense ús o sales d'exposicions o, jo què sé, sales d'assaig a la Fabra i Coats.
1: És el que penso. La Fabra i Coats jo crec que és l'exemple perfecte, igual que el Can Batlló, no?, que deies allà a Sants. A la Fabra i Coats deies que hi ha la sala d'assaig aquesta dels castellers, no?, i moltes
2: sí,
1: altres sales també.
2: Sí, bueno, de fet, hi ha una altra curiositat, la Rosalia, quan estava assajant les coreografies per al tour de Malamente, assajava allà a la
1: Fabra
2: i Coats.
1: Què dius? Ostres!
2: Sí, sí, la teníem allà. Per a mi m'encanta la Rosalia. Uau. I sempre anaves allà. Aviam si la veies, no la vaig poder veure mai. Però, bueno, assajava allà, perquè hi ha unes sales d'assaig, a part, clar, és com un... És un espai co-creatiu, no? I pots trobar sales d'assaig, pots trobar sales d'estudi, tu pots reservar-te una sala per anar a estudiar una estona.
1: Això és fantàstic.
2: També hi ha l'Escola de Música, que l'han rehabilitat fa poc, és un projecte meravellós, molt xulo, i clar, tot això integrat. És que és molt bonic, no? Perquè un espai que donava tanta vida al barri, que donava feina a tothom, ara segueix donant coneixement, activitat, trobo preciós.
1: És fantàstic. I per tant, donar-li també el valor que tenen aquests edificis amb aquesta segona vida que poder, com deia l'Anna al principi, els nostres avis no pensarien a la Sagrada Família o pensarien a la Casa Batlló o pensarien poder en el grec, que he dit jo, sinó que pensarien doncs, en la Fabra i Coats, en les Tres Xemeneies i en moltes altres edificacions que poder no és el que ens ve nosaltres al cap però que també van ser molt importants i que també ho poden continuar sent a dia d'avui. Has dit que t'agradava molt la Rosalia. Et vols acabar amb una cançó a la Rosalia?
2: Ostres, no, és molt difícil això.
1: No? Quina cançó? No cal que sigui del nou disc, però
2: bueno, és que ara em ve alguna del nou disc, però...
1: Doncs la que vulguis. Aquí les tenim totes.
2: Doncs mira, va, com hem parlat de fàbriques i de memòria, doncs et demanaré la de memòria, amb la Carminyó.
1: Doncs memòria, acabem amb la Rosalia, escoltant una de les grans divas de Catalunya. Anna, moltes gràcies, fins la setmana que ve.
2: A vosaltres.
1: Seguim.
3: Ay, no te lembras de mí. Ay, no sabes de dónde huir.

Les 10 i 58 minuts, arribem al butllet informatiu de les 11 amb la fantàstica veu de la Rosalia i amb tot el que ens ha explicat l'Anna amb aquesta capital mundial de l'arquitectura, que és Barcelona, que ho estem recuperant i ho estem dient durant tot aquest estiu. I arribem al butlletí amb una de les que possiblement serà de les cançons de l'estiu en català. Això ho canta el Genís Sabater, juntament amb el productor, amb el Nai, i es diu Platja, Brisa i Mar.

0: Són les 11.
1: Ràdio 4. Serveis informatius.
0: Bon dia. El debat polític de la jornada gira entorn al posicionament dels partits davant el repartiment dels menors migrants que han arribat a Ceuta. Junts exigeix que Catalunya quedi fora d'aquest repartiment, mentre el president de Ceuta demana auxili a l'Estat. Lorena Enns, bon dia.
2: Bon dia, sí. El darrer posicionament que hem conegut és el de Junts. La líder de la formació al Congrés, Míriam Nogueras, ha demanat que Catalunya quedi exclosa del repartiment de menors. Segons el govern ceutí, serien més de 700. En un missatge al seu perfil d'X, Nogueras ha reivindicat la reforma de la llei d'estrangeria per establir un sistema de repartiment dels menors estrangers no acompanyats, una mesura pactada entre el govern espanyol i la formació de Carles Puigdemont. Tot quan el president de Ceuta, el popular Juan Jesús Vives, ha tornat a fer un crit d'auxili al govern central, que és qui té les capacitats executives. Vives, però, ha al·ludit a retreure res a les comunitats del PP que es neguen a acollir els menors.
3: Es verdad que las comunidades autónomas recurren en las resoluciones de traslados que se llevan a cabo, pero nosotros también acudimos a todos los resortes que la ley nos permite en defensa del interés general, y hasta ahora se están enviando a la península todos los menores que desde aquí se resuelve que deben de ir trasladados a otros lugares de la península que se encuentren menos tensionados que lo está la ciudad autónoma de Ceuta.
2: En declaracions a Televisió Espanyola, Vives ha estimat que encara queden uns 6.000 migrants a Ceuta dels més de 70.000 que van entrar.
0: Detingut a Madrid un agressor sexual que figura entre els més buscats pel Regne Unit. Àlex Eloi, bon dia.
4: Bon dia. L'home de 37 anys i nacionalitat britànica està investigat pels delictes comesos entre 2012 i 2022. Les investigacions a Espanya es van iniciar el 2024 quan la policia va aconseguir situar-lo a Benidorm. L'home portava una vida itinerant i ocultava la seva veritable identitat. Finalment, el van localitzar a Madrid i han pogut detenir-lo a un cèntric carrer de la capital espanyola. El presumpte agressor ha passat a disposició de l'Audiència Nacional perquè decideixi sobre la seva extradició.
0: Gràcies. I hem de parlar també d'un accident a la C-16 a Puig-reig, al Berguedà. Deixa 5 ferits. Segons els bombers, ha passat poc després de la 1 de la matinada. Hi ha hagut 2 vehicles implicats. Una persona ha quedat atrapada i el cos ha hagut d'excarcerar-la.
4: El sistema d'emergències mèdiques ha activat 5 ambulàncies i ha atès i traslladat els afectats. 3 persones han estat derivades a l'Hospital de Berga, han estat menys greu, i els altres 2 a la talla de Manresa també han estat menys greu.
0: El sector de les embarcacions d'esbarjo creix un 17% a Catalunya el primer semestre, impulsat pel mercat de lloguer, que concentra gairebé la meitat de les matriculacions. Més detalls, Climent Sabater.
5: La venda d'embarcacions a Catalunya la primera

0: La meitat de l'any s'enfila fins a fregar les 550 unitats, el que suposa un creixement del 17% respecte a l'any passat. A tot l'estat, les matriculacions superen les 3.000, també amb un fort augment respecte a l'últim exercici, però que encara queda molt lluny del pic de 13.000 vendes d'abans de l'esclat de la crisi financera el 2007, el moment a partir del qual el mercat s'enfonsa, com destaca el secretari general del Clúster Nàutic Català, Joan Miquel Warner.
1: D'una banda, veníem de molt a baix, perquè a partir del 2006-2007 el mercat es va ensorrar, però ja portem uns quants anys doncs, que el mercat va creixent de manera progressiva, encara molt lluny de les xifres on estàvem fa 20 anys.
0: Gairebé la meitat de les vendes d'embarcacions d'esbarjo a Catalunya el concentra el mercat de lloguer, que creix per sobre del 30% l'últim any.
2: I d'Economia a Cultura, perquè la consellera d'aquest àmbit ha expressat en una entrevista a l'Agència Catalana de Notícies que lamenta que les obres de Sixena es considerin expoliades quan va ser una operació de salvaguarda durant la Guerra Civil. Sònia Hernández ha defensat no bellugar els murals i s'ha mostrat partidària d'exhaurir la sentència que obliga a traslladar-les del Museu Nacional d'Art de Catalunya a l'Aragó.
3: És que és un error treure aquestes pintures del seu lloc si el que primem és la preservació del patrimoni, que és el que nosaltres ens està guiant en tot moment. El més indicat i el més adequat, segons ens diuen tots els experts, és no bellugar-les.
2: La titular de Cultura ha explicat avui que compten amb el recolzament del Ministeri, que forma part del patronat.
3: Nosaltres sentim el suport, el Ministeri forma part del patronat del MNAC i totes les decisions que s'han pres en aquest patronat, he de dir amb molt d'orgull, que s'han pres per unanimitat.
2: I això és tot de moment. Tornem amb més notícies a les 12.
4: Ràdio 4. Ràdio 4.
5: El matí de Ràdio 4, edició estiu, amb Maria García Coll.

també amb tu, que ens estàs escoltant, i a les vies de so amb la Laia Casanova i el Pau Robert, que han fet que tot això, i fan que tot això soni perfecte, sobretot abans amb el Raül Orellana, que teníem una enginyeria muntada aquí a l'estudi perquè ell pogués posar música des de la seva taula de so, i també a la producció amb la Sílvia García del Pozo i la Cèlia Pérez, que no m'oblido sempre d'anomenar-la, no sé per què. Estem sortejant dues entrades per anar a la Santa Market, aquest mercat de la Costa Brava. Si vols entrar en un sorteig per aconseguir-les, truca al 900-454-455, però no corris, perquè abans has d'endevinar quina és aquesta cançó que li hem tret la lletra i només hem deixat la música.

0: Vinga, va, que segur que ho saps. Mítica cançó de rumba catalana de casa nostra, de Gràcia. 900-454-455, de Gràcia o de Mataró, si vols, també. També de Mataró. 900-454-455 i ens dius qui canta aquesta cançó o com es diu. També ens pots dir el títol. Si ho saps, entres en un sorteig per aconseguir dues entrades per anar a la Santa Market, a Santa Cristina d'Aro, aquest entorn idíl·lic on aniràs amb un market, amb un mercat. També hi ha gastronomia, podràs provar típics plats de la zona i, a més, gaudir d'un ranxo de Yellowstone que s'ha instal·lat aquests dies a la Costa Brava. 900-454-455. I ara sí, a les 11 i 7 minuts, agafem la màquina del temps per anar avui cap a l'any 1999. Un any que molts recorden amb una barreja d'il·lusió i una mica de nervis, estiu del 99, l'últim estiu abans de canviar de segle. Encara quedaven molts mesos perquè arribés aquell 31 de desembre, perquè tothom estava esperant amb expectació, perquè imaginaven un futur ple de tecnologia i d'avenços. Altres volien que arribés perquè estaven convençuts que quan el rellotge marqués la mitjanit, els ordinadors deixarien de funcionar, el món s'aturaria. Efecte 2000, Carla?
1: Ara parlarem, però...
0: Ara, Carla Villegas, ara, et sentim? Sí, hola, perfecte.
1: Ara, perfecte.
0: Efecte doncs, 2000,
1: sí,
0: eh?
1: Sí, ara parlarem d'aquest efecte, però era
0: espera,
1: una...
0: Però abans, Santi, my friend, hola, què tal?
2: Home,
0: què tal,
2: hola.
0: Tu te'n recordes d'aquest efecte
2: 2000?
0: Jo recordo 2000?
2: De pagar 5 pessetes per un cafè, a pagar-ne 5 o 6 euros.
0: Ui, ara en parlarem d'això.
2: Molta diferència, eh?
0: Oi que sí?
2: A nivell econòmic, sí. Va ser un greuge comparatiu. Però vaja, la Unió Europea és unir-se forces, etcètera, etcètera, mm-hmm. malgrat tot el que està passant últimament, sobretot amb el tema de Ceuta, però sobretot vam trobar nosaltres...
0: A la butxaca,
2: A la butxaca, el dia a dia.
0: Sí, sí, el Santi Mayfrem, que ens acompanyarà d'aquí uns minuts per parlar de tota la premsa del cor, les revistes, i també recuperarem una portada històrica, però també ens acompanya en aquesta màquina del temps, que, com dèiem, estiu del 99, molta gent pensava que tot s'aturaria i que els ordinadors no funcionarien.
1: A sobre era una època, com dèiem, molt diferent a l'actual, perquè a les butxaques no teníem euros, com bé deia el Santi, teníem pessetes, els telèfons mòbils servien només per trucar i enviar algun SMS i res de xarxes socials, Maria.
0: Res de res. El 99 va ser un any de transició. Es respirava la sensació que alguna cosa semblava que canviaria. Després d'una dècada marcada per la caiguda del mur de Berlín, l'expansió d'internet i la globalització, Europa començava una nova etapa, però ara ho hem avançat. Si hi havia un tema que realment preocupava era l'anomenat efecte 2000. Semblava el títol gairebé d'una pel·lícula de ciència-ficció. Milions de persones s'ho prenien molt seriosament. El problema era senzill. Durant dècades, molts ordinadors només enregistraven les dues últimes xifres de l'any. Això volia dir que el 1999 apareixia com a 99. Quan arribés el 2000, alguns sistemes podien interpretar que el 00 significava el 1900 i ningú sabia exactament què és el que podia passar. Mira, aquest era un exemple d'un anunci que va fer fins i tot el govern d'Espanya.
3: El 1 de enero del año 2000, los equipos informáticos y sistemas auxiliares que no hayan sido actualizados dejarán de funcionar correctamente. Evitar el efecto 2000 es fácil. Consulte con el fabricante o su proveedor habitual. Efecto 2000.
0: Deien que evitar l'efecte 2000 era fàcil, les prediccions eren de tota mena, es parlava de possibles apagades generals, Carla?
1: Sí, d'avions que podrien perdre, no?, els sistemes de navegació, d'hospitals bloquejats, de comptes bancaris desapareguts. Tu com recordes aquest moment, Santi?
2: Ho recordo, han passat molts anys, però va ser difícil adaptar-se. Vam tenir, pel que fa al tema dels diners, gairebé un any que es podien utilitzar les pessetes, però a nivell informàtic va ser complicat. Ja existia internet, que nosaltres definíem com l'autopista de la informació.
0: Uau!
2: Però va ser una adaptació per nosaltres, que érem una mica més arcaics, fonamental.
1: Clar, hi havia fins i tot qui recomanava, no?, tenir diners en efectius a casa i comprar provisions per si el sistema financer fallava. Govern rere govern van invertir quantitats enormes per poder actualitzar aquests milions d'ordinadors. Només als Estats Units es calcula que la prevenció va costar més de 100 milions de dòlars i arreu del món la factura va superar els 300.000 milions.
0: I ara en parlàvem, Internet, que començava a canviar el món, el 99 internet deixava de ser una curiositat per convertir-se en una eina de futur. Les connexions eren lentes, les pàgines web carregaven molt a poc i moltes famílies només es connectaven a partir de les 6 de la tarda, quan les tarifes eren més econòmiques en aquell moment,
1: Però, malgrat totes aquestes limitacions, Internet en aquest moment comença a transformar ja la societat. Aquell any, Google començava a consolidar-se com el cercador més ràpid i eficaç del món. Havia estat fundat només un any abans, el 98, per dos estudiants de la Universitat de Stanford, el Larry Page i Sergey Brin. I encara treballaven des d'un garatge de Califòrnia. Ningú podia no imaginar que aquella petita empresa acabaria convertint-se en una de les més poderoses del planeta.
0: Home, totes les petites empreses, petites, entre cometes, comencen en un garatge de Califòrnia, no?
1: Sempre.
0: Apple també va començar en un garatge de Califòrnia. Però atenció, perquè no tot eren avenços. El 99 va estar profundament marcat per la guerra de Kosovo. Durant mesos, els informatius obrien pràcticament cada dia amb imatges dels Balcans. La repressió de la població albano-kosovar per part del règim va provocar una intervenció militar de l'OTAN sense precedents.
1: Els bombardejos van durar 78 dies. Milers de persones van haver d'abandonar casa seva. Les imatges de llargues columnes de refugiats travessant les fronteres van donar la volta al món. Finalment, al juny del 99, les tropes sèrbies abandonaven Kosovo i les forces internacionals hi desplegaven una missió de pau.
0: Això va ser un dels conflictes que més van marcar la política internacional de finals dels 90 i que molts ciutadans van seguir gairebé en directe pels informatius d'aquesta casa de televisió espanyola. Escoltem a la nostra companya, la Emilia Ayala, al juny del 99.
4: El cuartel general de las tropas españolas está en los alrededores de esta ciudad, Istok, una ciudad en la que vivían unas 50.000 personas. La mayoría tuvieron que huir, ahora han vuelto y ya hay aquí casi 8.000.
0: I aquí, a casa nostra, el 99, també va ser un any intens políticament. Els catalans van anar dues vegades a votar. La primera va ser el juny, amb les eleccions municipals i les europees, i mesos després, el 17 d'octubre, les eleccions al Parlament. Jordi Pujol aconseguia una nova victòria i iniciava una sisena legislatura consecutiva al capdavant de la Generalitat. Ja feia gairebé 20 anys que ocupava el càrrec i per tota una generació semblava impossible imaginar la política catalana sense la figura de Jordi Pujol.
1: I mentrestant, José María Aznar continuava governant Espanya. Aquell any també deixava imatges curioses. Per exemple, Mariano Rajoy era anomenat ministre d'Educació i Cultura. Encara faltaven més de 10 anys perquè arribés a la Moncloa, però ja començava a guanyar protagonisme dins del Partit Popular. I al mateix temps, Josep Borrell renunciava a liderar el PSOE després que dos col·laboradors seus es veiessin implicats en un cas de frau fiscal. Una decisió que acabaria canviant el futur dels socialistes i que obriria el camí perquè Joaquín Almunia fos el candidat a les eleccions generals de l'any següent.
0: I parlem d'economia, perquè hi havia un àmbit que estava vivint una autèntica transformació, eh? Ho hem explicat al principi. Espanya travessava un moment de creixement sostingut, volíem dir, l'atur començava a baixar després dels difícils anys 90, el consum augmentava i el país es preparava per entrar de ple en una nova economia europea. Però més enllà de la nova moneda, el sistema financer també estava canviant a una velocitat extraordinària. Aquell any es produïen dues operacions que transformarien el panorama bancari del país. D'una banda, Banco Santander i Banco Central Hispano anunciaven una fusió històrica i es consolidaven com una de les entitats financeres més grans d'Europa. Així informava també el nostre company de RTV, en Enrique Muñoz.
5: Buenas tardes. No es una boda de penalti. Había que moverse y nos hemos movido. Es la mejor fusión en el mejor momento. Son algunas de las frases oídas aquí a Emilio Botín y José María Musate.
6: Quiere salir en la foto, pues hay que moverse y nos hemos movido. Nos hemos movido en el momento oportuno y el nuevo banco que nace de esta fusión entre iguales, Banco Santander y BCH, que es el BSCH, va ser un banco líder.
0: I gairebé al mateix temps, Carla, una altra gran fusió.
1: Sí, el BBV i Argentària unien forces per crear el BBVA, una altra entitat destinada a convertir-se en un dels grans bancs del continent. Era el reflex d'una tendència internacional. Els bancs buscaven créixer per competir en un mercat cada vegada més globalitzat, coincidint amb l'arribada de l'euro i amb una economia que començava a mirar molt més enllà de les fronteres estatals.
0: Aquell any també va ser especialment positiu per a Espanya dins de la Unió Europea. El Consell Europeu aprovava el pressupost comunitari per al període 2000-2026 i Espanya es consolidava com una de les principals receptores dels fons estructurals i de cohesió. En total rebien més de 48.000 milions d'euros.
1: Sí, durant aquells anys, no, van poder modernitzar carreteres, ferrocarrils, infraestructures, hospitals i equipaments públics. Uns diners que serien claus per poder transformar moltes ciutats i municipis durant la pròxima dècada.
0: I atenció, hem de parlar d'esports perquè el 99 va ser un any per recordar. casa nostra, el Barça, tornava a celebrar una Lliga. Eren coses que no es portaven.
1: No, en aquell moment era difícil.
0: L'equip entrenat per el neerlandès Louis van Gaal es proclamava campió amb 4 jornades d'antelació i aconseguia el 16è títol de Lliga de la seva història. En aquell vestidor, doncs ple de noms que avui són història del club i del futbol. Rivaldo, Luis Enrique, Pep Guardiola, Abelardo. Rivaldo, de fet, acabaria guanyant aquell mateix any la pilota d'or després d'una temporada espectacular en què va marcar 29 gols entre totes les competicions.
1: I aquell estiu també tenia un altre gran protagonista sobre dues rodes, en aquest cas. Lance Armstrong guanyava el seu primer Tour de França després d'haver superat un càncer testicular que havia posat en perill la seva vida només 3 anys abans. La seva història emocionava el món sencer i es convertia en un exemple de superació. Durant anys va ser considerat un autèntic heroi de l'esport. Així ho explicava la nostra companya Ana José Cancio.
7: Si además de terminar lo hace subiendo al podio, la felicidad es absoluta. Hoy 25 de julio ha sido el mejor día de la vida deportiva de Armstrong, que enriquece su palmarés con esta primera victoria en un Tour que ha ganado en las contrarreloj y ha consolidado en la muntanya.
0: Però atenció, perquè el temps acabaria canviant aquesta imatge. El 2012, després d'una llarga investigació de l'Agència Antidopatge dels Estats Units, Louis Armstrong seria desposseït dels seus 7 tours per un sistema de dopatge organitzat. El que havia estat una de les històries més inspiradores de l'esport acabaria convertint-se també en un dels escàndols més grans de la seva història. Atenció, encara ho recordem, Louis Armstrong. I anem cap al cinema, perquè va haver-hi un any que va ser brillant pel cinema, va ser el 99, molts dels que estem repassant ho són, però va ser considerat un dels millors anys de la història recent del cinema, L'any en què coincidien els cinemes pel·lícules que acabarien convertint-se en clàssics capaços de marcar tota una generació, com per exemple, doncs, Pedro Almodóvar amb Todo sobre mi madre.
8: Algún día tendrás que contármelo todo sobre mi padre. No basta que me digas que murió antes de que yo naciera.
9: No es un asunto fácil de contar.
8: Me imagino. Si no, ya me lo habrías contado.
9: No he podido dormir en toda la noche pensando...
0: Santi, tu ets molt d'Almodóvar?
2: Jo sóc molt d'Almodóvar, tot i que l'última pel·lícula no m'ha agradat. Eterna Navidad o...
0: Sí,
2: Eterna Navidad. No m'ha fet el pes, però sí que anava a les projeccions i l'Almodóvar controlava la gent, els periodistes que entraven.
0: Ostres.
2: I crec que l'última... Passa, que va empezar ja la projecció, no? I li agradava molt Barcelona, bàsicament per una cosa, per moltes de les seves pel·lícules, perquè a Madrid està prohibit estendre la roba al carrer, i aquí a Barcelona es trobava zones del Born on sí que es podia fer, i per això moltes localitzacions en algunes de les pel·lícules d'Almodóvar es feien a la ciutat comtal.
0: I estrenava, doncs, com dèiem, Todo sobre mi madre, no?
1: Sí, una història emocionant protagonitzada per Cecília Roth, Marisa Paredes, Penélope Cruz, Antonia San Juan i Candela Peña. La pel·lícula explica el viatge d'una mare que, després de perdre el seu fill adolescent en un accident, marxa a Barcelona per poder trobar-se amb el pare del noi, una dona trans a qui feia anys que no veia. Una història sobre el dol, però també la maternitat, la identitat i la solidaritat femenina que va captivar el públic i també a la crítica.
0: Una pel·lícula que en el seu moment ja era molt i molt avançada, Aquell mateix temps que també s'estrenava una altra pel·lícula que guanyava el premi al millor director al Festival de Cannes. L'any següent acabaria conquerint l'Oscar a la millor pel·lícula de parla no anglesa i es convertiria en una de les obres més internacionals del cinema espanyol.
10: And the Oscar goes to... Pedro!
11: What about my mother?
12: Yeah, one of the more beautiful couple.
0: Aquest Pedro, de la Penélope Cruz, no? Quan li entrava l'Òscar. Va ser mític, això, no, Santi?
2: Sí, segur que Antonio Banderas va sortir la seva màrrega natal i vivia al principi unes quantes nits al metro de Madrid i tenien amics en comú l'Imanol Arias. L'Antonio Banderas va aconseguir un paper al Teatre Nacional de Madrid i li va dir amb l'Almodóvar: anem a veure aquest noi que té... que pot ser...
0: pot estar bé,
2: no? I el va veure per mirar al teatre i després més endavant el va contractar.
0: Ostres, doncs mira, com es forjaria tot plegat. El cinema espanyol no només celebrava l'èxit d'Almodóvar, els Goya també triomfava en una altra pel·lícula.
1: La niña de tus ojos, dirigida per Fernando Trueba i protagonitzada també per Penélope Cruz, Antonio Resines, Jorge Sanz i Rosa Maria Sardà.
13: Ya se ocultó la luna, luna lunera.
14: ¿Españolada?
13: Sí.
14: ¿Y qué se supone que debemos hacer en el cinema español? ¿Hungaradas, alemanadas, americanadas?
1: Ambientada a l'Alemanya nazi dels anys 30, explicava les aventures d'una companyia de cinema espanyola que viatjava a Berlín per poder rodar una pel·lícula folklòrica sota la mirada del règim de Hitler. La cinta barreja humor, drama i també crítica política. Va acabar emportant-se 7 premis Goya al 2000, entre ells el de millor actriu per Penélope Cruz.
0: Però si va haver una pel·lícula internacional que va revolucionar completament la manera d'entendre el cinema d'acció i el cinema en general, el 99 va ser Matrix.
15: Vaya.
16: ¿Alguna vez has tenido un sueño Neo que pareciese real? ¿Qué ocurriría si no pudieras despertar de ese sueño? ¿Cómo diferenciarías el mundo de los sueños de la realidad?
0: Dirigida per les germanes Wachowski i protagonitzada per Keanu Reeves, Lauren Shisburn i Carrie Ann Moss, la pel·lícula plantejava una pregunta que avui encara fascina. I si el món en què vivim fos només una simulació? Quantes vegades es diu això encara a xarxes socials?
1: Molt, molt, molt, molt. A més de convertir-se en un fenomen mundial, Matrix va canviar la història del cinema gràcies als seus efectes especials, amb una tècnica que podia permetre veure les bales avançant a càmera lenta mentre els personatges les esquivaven. I bueno, doncs això va marcar un abans i un després i seria imitat durant anys en pel·lícules, però també en videojocs i en anuncis.
0: Clar, Santi, Matrix.
2: Jo he dit sempre que sóc molt mitòman.
0: Sí?
2: I vaig poder conèixer i entrevistar Keanu Reeves.
0: Uau.
2: Per mi va ser impressionant.
0: Clar.
2: Perquè durant molts anys es feien premiers a Barcelona,
0: mm-hmm,
2: i el vam tenir aquí i va ser un moment d'aquells mítics, almenys per la meva vida professional.
0: Home,
2: conèixer de prop el senyor Keanu Reeves.
0: Per molts que ens escolten segur que diuen, ostres, quina enveja ara mateix el Santi. I dius que ets molt mitòman i segurament també moltes persones que ens escolten són mitòmanes de Star Wars. I és que el 91 tornava als cinemes amb episodi 1, L'amenaça fantasma.
17: Que la fuerza te acompañe.
18: He encontrado una emergencia en la fuerza. El chico es peligroso.
0: Això va ser una bogeria, Carla. Aficionats que feien cua durant dies, atenció, per entrar a les sales de cinema.
1: Sí, aquesta pel·lícula, no, presentava el jove Obi-Wan Kenobi, que descobria el petit Anakin Skywalker i introduïa un dels grans dolents de la saga, el Darth Maul. Malgrat dividir els seguidors, va ser una de les pel·lícules més taquilleres de l'any.
0: Clar, això li agradaria al Jordi Vila, que el tenim molt de vacances, ell que li encanta Star Wars. Aquell 99 també els cinemes s'omplien d'altres títols molt diferents. Una que potser a mi m'agrada més.
1: M'encanta que no pas aquesta pel·lícula.
0: Jo crec que al Santi també li agradarà Notting Hill.
19: A very ordinary boy bumps into a girl.
20: Oh my God.
19: And takes her home.
21: The bathroom's on the top floor.
0: Oh, la Julia Roberts.
1: M'encanta.
0: El Hugh Grant.
1: L'he de tornar a veure. No sé quantes vegades l'hauré vist, però és que la vull tornar a veure. Per qui encara no sap, no, de què tracta Notting Hill, doncs era una pel·lícula que en aquell moment va enamorar el públic amb una història d'amor entre una estrella de Hollywood, interpretada per Julia Roberts, i un llibreter londinenc, Hugh Grant. Una comèdia romàntica plena de frases mítiques que es convertiria en un clàssic del gènere, com aquesta frase de "No oblidis que només sóc una noia dreta davant d'un noi demanant-li que l'estimi".
0: Oi, aquest "I'm just a girl", oi, que tantes vegades ara deia que
1: també
0: es fa servir en altres
1: cert
0: contextos per infantilitzar les noies, doncs la Julia Roberts el feia servir totalment diferent,
1: sí,
0: en
1: sí
0: aquesta pel·lícula de Notting Hill. I també arribava, és que clar, aquell any va ser increïble, perquè parlem de Matrix, perquè va canviar la història d'entendre el cinema, però és que una altra pel·lícula que va canviar la història d'entendre el cinema va ser El Club de la Lucha.
22: Realmente tenía razón. Tenía un plan y empezaba a tener sentido de acuerdo con el estilo particular de Tyler, sin miedo ni distracciones. La habilidad de pasar de todo aquello que no tuviera una verdadera importancia.
23: No sois vuestro trabajo. No sois vuestra cuenta corriente.
0: El Club de la Lluita, dirigida per David Fincher, protagonitzada per Brad Pitt i Edward Norton. Aquesta cançó meravellosa, Where is my mind, de Pixies, que sona al final de la pel·lícula. Tot i que inicialment no va ser un èxit de taquilla, amb els anys s'ha convertit en una autèntica pel·lícula de culte, gràcies a la seva crítica, al consumisme, al seu gir final inesperat, que no revelarem, i una primera norma que tothom recorda. La primera regla del Club de la Lluita és que no es pot parlar del Club de la Lluita. Va recordar molt aquest Club de la Lluita, ara fent broma ja, quan els últims mesos de la temporada de futbol el vestidor del Real Madrid, molta gent el va comparar amb el Club de la Lluita.
1: És veritat, que es van fer molts
0: aquesta
1: mems.
0: Aquesta picabaralla sí que va haver-hi, no? Fede Valverde... Bé. I aquell any, pels més petits, estaven també molt enganxats al cinema. Com aquest any s'ha estrenat Toy Story 5, el 99 es va estrenar Toy Story 2.
24: It's too fast!
3: fast. How could you even tell what's on?
4: Too late, I'm in the 40s. Gotta go around the horn. It's faster.
0: El Buzz i el Woody demostraven que Pixar no era flor d'un dia amb la seqüela que molts crítics considerarien fins i tot superior a la primera entrega. La pel·lícula va ser un èxit mundial i va consolidar Pixar com un estudi d'animació molt innovador, un dels més innovadors del moment, també, no? Va ser fantàstic. I anem cap a la música, vinga. Acabarem repassant música perquè hi havia una cançó que definia aquell estiu, i jo crec que de tots els estius, perquè és una cançó d'estiu, i és Living la vida loca. Santi, d'aquest Living la vida loca, això.
2: A veure, l'hem ballat a festes majors a tot arreu, i el Ricky Martin, déu-n'hi-do, quin ritme portava.
0: El Ricky Martin, una estrella, no? A Llatinoamèrica.
2: Una estrella, també ho vaig poder entrevistar,
0: sí?
2: Molt proper.
0: Sí?
2: I crec que continua més o menys igual, malgrat la fama, malgrat després d'haver fet una carrera internacional, haver guanyat molts premis, penso que continua sent una persona força assequible.
0: Això va ser número 1, eh? Als Estats Units, al Canadà, al Regne Unit, a Austràlia, bona part d'Europa, més de 8 milions de còpies, i doncs molts la consideren que aquest tema va desencadenar el boom del pop llatí que vivim encara avui en dia. Però parlem d'un artista espanyol que també començava a conquerir el mercat llatí internacional.

0: triomfar en castellà, Enrique Iglesias feia el salt a l'anglès amb Bailamos. El tema arribava directament al número 1 de la llista Billboard als Estats Units i el convertiria en una estrella mundial. A partir d'aquest moment, no, doncs, Enrique Iglesias deixava de ser el fill d'aquest cas de Julio Iglesias, per començar una carrera pròpia i que el portaria a vendre més de 180 milions de discos. We can make it
1: happen, I'm so sure. I un altre artista que vivia aquell any una carrera musical que la començava i que avui encara continua ben viva és la Jennifer López.

0: Ella venia del món del cinema i havia triomfat interpretant a la cantant Selena Quintanilla i debutava el 99 amb aquest Waiting for Tonight, que es convertiria en un himne de les pistes de ball amb el seu so dance, un videoclip futurista. Encara avui en dia és una de les cançons més emblemàtiques de la Jennifer López. Sí. Celebracions de cap d'any, celebracions de tot
1: de
0: tipus.
1: Tot. Però si hi havia un artista, Maria, que començava a revolucionar el pop, era una noia de només 17 anys.

0: de Britney Spears amb aquest Baby One More Time. Tot i que el senzill s'havia publicat a finals del 98, va ser durant aquest estiu, no, del 99, quan la Britney Spears es convertia en un autèntic fenomen mundial. El seu primer disc, que portava el mateix nom de la cançó, es col·locava directament al número 1 de la llista Billboard i acabaria venent més de 25 milions de còpies. El videoclip amb la Britney vestida d'estudiant en un institut, el típic que jo crec que tothom tenim a la ment, és un dels més famosos de la història de la música i va marcar a tota una generació.
1: Anem molt forts, eh? Britney Spears, no. Jennifer López, Ricky Martin...
0: No, no, però espera't.
1: Espera, perquè diem de la reina del pop, però els reis del pop i els reis de les boy bands són ells.

0: parlat, Santi, amb els Backstreet Boys?
1: No he tingut la sort, però...
0: Els has vist en concert.
1: Els he vist en concert. No sé si els he vist en concert, però els he escoltat moltes vegades. I quan estàs així com una mica baix d'ànim, poses una cançó dels Backstreet Boys i surts volant de casa.
0: Aquesta és fantàstica. Publicaven Millennium, un dels discos més venuts de tots els temps. Només durant la primera setmana, 1,13 milions de còpies, 1.113.000 còpies d'aquest disc brutal, i hi havia doncs una cançó que és impossible d'escoltar sense cantar, que és aquest I Want It That Way, que segur que l'esteu cantant tots des de casa, un himne que encara sona a festes, a karaokes, a tot arreu, 25 anys després, atenció. Però clar, és que hem de parlar d'una que ja era veterana, que no començava.
2: Demostrava que encara tenia molt a dir.
0: La Cher, que després de més de 3 dècades damunt dels escenaris sorprèn a tothom amb Believe, el 99. Aquesta cançó es convertiria en un èxit mundial, número 1 a més de 20 països. Per primera vegada, atenció, moltes persones descobririen l'efecte de veu creat amb l'autotune.
2: Home, ja aquell so no robòtic que avui escoltem constantment en la música urbana i el pop, però en aquell moment es va popularitzar gràcies a aquesta cançó, que va canviar per sempre la manera de produir música.

0: Aquesta veu robòtica, que se sent robòtica, perquè en aquell moment ho era, no? Ara ho trobem molt normal, però en aquell moment no era gens habitual.
1: Ara costa, no? Potser trobar una cançó sense que estigui produïda.
0: En aquell moment no era habitual aquest so. Però aquí, a casa nostra, a Catalunya, a Espanya, hi havia un grup que ara està conquerint el públic perquè està fent gira, però és que en aquell moment ja ho feia, i era l'Oreja de Van Gogh.
2: Cuéntame al oído, ¿a qué sabe ese momento? ¿Dónde quedan hoy los días?
0: Després del llançament del seu primer disc, Dile al Sol, el grup basc va passar de tocar en sales petites a convertir-se en una de les bandes revelació del país. Cançons com Soñaré o aquest Cuéntame al oído començaven a sonar sense parar les emissores i anticipaven l'enorme èxit que arribarien a tenir durant els anys 2000, eh?
1: La veritat que sí. I al setembre del 99 arribava un dels discos més importants de la música espanyola.

0: Doncs parlem de Joaquín Sabina, que publicava aquest 19 dies i 500 noches, un treball que molts consideren la seva obra mestra. Amb cançons plenes de poesia, ironia, però també desamor. L'àlbum va ser un èxit immediat i es va convertir en un dels més venuts de l'any 99 a Espanya. Encara avui és una referència imprescindible de la música d'autor.
1: Què et sembla, Sabina, Santi?
2: M'encanta. Jo crec que, si no recordo malament, està retirat dels escenaris, sí, com Joan Manuel Serrat.
1: Exacte.
2: Altra gent una mica de la seva generació, com Víctor Manuel, continuant, i Miguel Ríos, però en tot cas Sabina, un referent per molts, va d'alguna manera dir fins aquí.
1: Sí, oi? No, però mítica Joaquín Sabina de casa nostra. I un altre dels artistes imprescindibles continuava sent en aquell moment Alejandro Sanz.

0: disc Mas s'havia publicat el 97, continuava venent milions de còpies 2 anys després gràcies a cançons com Corazón Partido, que ja és un himne. De fet, Mas va continuar liderant les llistes de vendes al 99 i acabaria sent un dels discos més venuts a la història d'Espanya i dels que més sonava a les ràdios. El 99 va ser un any de canvis, de finals, però també de nous començaments. S'estrenava l'Euro, s'estrenava l'Efecte 2000, internet començava a revolucionar les nostres vides, el Barça guanyava la Lliga, grans pel·lícules, grans cançons, persones del món de la música i del cinema que començaven a triomfar i, si us sembla, acabem amb el Ricky Martin. Vinga, va, que és una que segur que l'esteu ballant des de casa. Posem aquesta cançó i el Santi, que ja està aquí al costat, i ara amb ell repassarem totes les portades del cor i parlarem d'una portada que, mare de Déu, no la vull avançar, però també en aquell any va ser revolucionària.
1: Que, per cert, fa no massa, jo he tingut molta amistat amb Heidi Mitchell, i em va presentar la seva filla Manuela Sanz.
0: Sí.
1: La filla que va tenir amb Alejandro Sanz. I li vaig dir, me haces una foto con tu mamá? I tinc una foto penjada al meu Instagram amb la filla, que de moment no s'ha dedicat a res del món de la música, no, del seu business, però molt simpàtica.
0: Sí? Mira, també el podeu seguir a Instagram, el Santi, @santimeyfriend, i ell, que va amb molts esdeveniments i que també està en contacte permanent amb els famosos, doncs allà podeu veure tot el que fa. El seu dia a dia. Vinga, va, escoltem el Ricky Martin.

0: minuts per les 12. Vinga, vinga, que tenim molta teca per analitzar les revistes del cor. Santi, Santi, my friend, què tenim avui a les revistes?
1: Maria
0: qui és
1: García
0: la reina
1: Coll
0: de les revistes?
1: És, dissortadament, per un fet trist, Paula Echevarría, de les quatre revistes, surt a tres d'elles. Agafem, per exemple, 10 minutos, Dolorosa despedida, l'actriz i su madre, Elena, rotes en el funeral de Luis Ángel, el padre de l'asturiana. Ell tenia, crec que, 76 anys, no sé si estava malalt, però crec que la mort, en tot cas, va ser sobtada. I ella va, a través de les xarxes socials, doncs va escriure «Después de ti, que papá, tengo el corazón roto, intentaré recomponerlo pegando cada trozo, però no sé si quedarà igual». Sí que va estar present a la seva filla, la que va tenir el David Bustamante, no hi va ser el David Bustamante, que ara aquest mes farà 18 anys, Daniela, el seu actual company i pare del seu segon fill, Miguel Torres, com dèiem, no hi havia el David Bustamante, i bé, doncs, la vida continua. I la platja és protagonista també de la portada 10 minutos. Dues parelles força conegudes, Núria Roca i Juan del Val, romàntica escapada a Càdiz. Dic que la Núria Roca està millor de cos que el Luis del Val, que jo quan el vaig conèixer era crític taurí. Jo tinc la sort d'entrevistar-la moltes vegades i treballar a televisió amb Núria Roca.
0: Ostres, és meravellosa.
1: I la primera vegada que la vaig conèixer, jo havia estat molt cobrint tot el que és les regates a Mallorca. Ella presentava una elecció de Miss Mallorca precisament a Palma. I l'altra fotografia és Ion Aramendi i Maria Mores passen un fin de setmana romàntico express en Múrcia. Bé, com molta gent, va començar com a reporter i ara ja és presentador. I una imatge així com xocant, no? Alaska i Mario recuperen los veranos en el mar. Els veiem a la platja, però ell va amb samarreta, amb un banyador, i ella va amb una mena com de mono.
0: És una manera, molt
1: com
0: tapats.
1: Com massa tapats, no? Ara això, el banyador aquest que porta el Mario Vaquerizo és de Gucci costa al voltant dels 400 euros, no?
0: No és qualsevol banyador, eh?
1: Jo he vist molta gent, no diria de quines ètnies, que es banyen vestits. I, a veure, no sé com et diria jo, és una mica brut, no? Perquè després surts de l'aigua, se t'enganxa tot per la pell, pots engostipar-te, pots agafar una grip en ple mes d'agost, però vaja, si ells han volgut fer això, endavant, són molt bons artistes, jo admiro Alaska,
0: i
1: porten més de 27 anys junts. Malgrat que s'ha dit moltes coses, són parella força
0: oficial
1: i força, diguéssim, que s'entenen. Anem a la revista Semana també. La Paula Echevarría rota tras la muerte de su padre. No me sueltes nunca, papá. Unes fotografies de Carmen, la filla de Tita Thyssen, espectacular, a la Costa Brava. Sembla que aquestes fotos es van fer ja fa uns dies.
0: Sí.
1: Ella ha marxat de viatge.
0: Exacte, jo tinc informació d'aquest tema que ho hem comentat abans, perquè el Marc Leiraldo el dilluns aquí ens parlava, no?, que doncs estava fora la filla de la Carmen Cervera, i clar, aquestes imatges han sortit ara, però tenim informació del paparazzi que les va fer i ens diu que les va fer fa unes dues setmanes. Mm-hmm. Per tant, es publiquen ara, però són unes imatges que es van fer ja fa unes setmanes.
1: Sí, estan fetes a bord del Matamua, que és aquest vaixell, aquest iot
0: que l'estan llogant.
1: Que l'estan llogant, això ho va explicar l'altre dia al Marc.
0: Per això, va cridar l'atenció.
1: Sense no sé si va dir 65.000 euros
0: sí,
1: a la setmana,
0: sí,
1: no?
0: Sí, sí.
1: T'haig de dir que aquesta setmana és notícia, la baronessa Thyssen, segons el seu nebot, es troba millor. Paloma Barrientos ha comentat que està escrivint les memòries, descansa a Mas Mañanas, la casa que tenen a Sant Feliu de Guíxols, i sabeu que ella ha endegat el projecte del Museu Thyssen a Barcelona. Resulta que l'Ajuntament i la Generalitat han ratificat la modificació de l'edifici Palau Marcet, l'antic Cinecomèdia, perquè això sigui una realitat per les reformes que s'han de fer el 2028, no? Jo vaig conèixer fa molt poc a Carmen Thyssen.
0: Ai, mira, en una fotografia
1: molt simpàtica, molt educada, i sí que us haig de dir que aquest mes passat de juliol ella i la seva germana bessona, Sabina, van fer 20 anys i van néixer per gestació subrogada a Los Angeles. Un sistema que està prohibit a l'estat espanyol.
0: Totalment.
1: No es pot fer.
0: Aquí a Espanya no es poden comprar nens.
1: No es poden comprar. Després tenim a la revista Semana Carmen Borrego. Qui és Carmen Borrego? La filla de Maritessa Campos,
0: exacte,
1: la germana de Terelu, amb banyador, i diu, fotos exclusives, relax en la playa al margen de la polèmica. Quina és la polèmica? Van heretar de la seva mare una casa...
2: Ens ho vas explicar, crec, no?, que havien
1: Crec que no sé si ho vaig explicar.
2: Com unes fotografies?
1: Bé, la història és que la casa neta d'impostos, 1,5 milions d'euros, i elles necessitaven cash i van hipotecar aquesta casa per 200.000 euros.
0: Sí, va haver-hi una polèmica perquè van sortir amb una immobiliària.
1: Una immobiliària. Sí. Elles neguen que haguessin enviat aquestes fotografies a aquesta immobiliària. No en van deixar d'acabar d'explicar el 100%, l'altre dia que van sortir un programa de televisió. Bueno, la qüestió és que doncs estan allò passant vacances, ella i el seu marit, i jo vaig parlar fa uns mesos amb el doctor que la va d'alguna manera reconstruir físicament, no? El doctor de Benito, que li va dir prou, Carmen, amb les operacions estètiques perquè te n'han fet unes quantes malament i ara és moment de parar, no?
0: La Carmen, que també té una edat ja, que s'ha de cuidar, que va anar Supervivientes i que va haver de tornar.
1: És una dona intel·ligent perquè fa molts anys treballava a Canal Plus com a productora d'informatius.
0: Ostres!
1: Passa que coneixem ara el vessant seu més lúdic i més de programes del cor, no? I l'altra fotografia que surt a la revista Semana és fotos exclusives en Mbappé i Esther Espósito escapada a Cerdanya. Ell amb banyador, ell també amb calceta curta, no banyador d'aquests olímpics, però clar, la notícia que hem d'actualitzar és que resulta que han estat a Barcelona. Mm. Han fet una visita express a la ciutat comtal. Ostres. I han visitat la Sagrada Família. Van fer un tour VIP i sembla ser que algú que va organitzar ha difós aquestes imatges, i està molt bé que, perquè els jugadors a vegades, a veure, jo no dic que no tinguin cultura, no? Però sempre els veiem de festa,
0: sí, no és
1: xutant
0: habitual.
1: La pilota i guanyant molts diners.
0: No és habitual veure'ls en museus o llocs més culturals.
1: Cinemes, teatres, i està bé de tant en tant, no sé si és la influència de l'Esposito, que pugui culturitzar amb aquest noi que no tinc massa sort arran de fitxar pel Real
0: Exacte.
1: Madrid.
0: Tu, l'Esther, has pogut estar amb ella alguna vegada?
1: Jo sí, la vaig entrevistar fa un any i escats en un esdeveniment aquí a Barcelona. La trobo simpàtica, el que passa que a vegades veig la seva imatge així com una mica diva. Mm. A mi m'ha passat molta gent que he conegut i que després fa pel·lícules o sèries per Netflix, canvien. És a dir, el fet de tenir tants seguidors fa que la truita al cap sigui diferent, no? Després passem a la revista Lectures. La portada, entre d'altres, és Letizia, la reina Letizia, como una estrella de cine en Mallorca. Ella ha tingut, ara explicarem la recent sortida pública, va ser doncs la mestra cerimònies de l'Atlantic Film Festival a Mallorca. Mm-hmm. La veiem aquí en aquestes fotografies, porta un vestit vermell que és de Carolina Herrera, amb una cremallera lateral, el preu és 2.936 euros i porta unes sandàlies de Gucci de 780 euros. Va saludar a Javier Bardem i ahir veia en un programa de televisió gent que llegeix els llavis i que tenien una bona sintonia. A més, van coincidir a la final de la Copa del Món a New Jersey, a Nova York, i també hi havia la Victoria Luengo. La Victoria Luengo té una relació molt bona amb la reina Letizia, fins i tot ella va rebre el Premi Princesa de Girona. Wow. I sempre n'ha parlat molt. Ella va néixer a Mallorca, sempre li deien Vicky, i ella diu, a casa meva em coneixen com Victoria. Ja fa temps que és Victoria Luengo, i va ser una de les convidades. Crec que també Rodrigo Soro Goyen també estava en aquest festival. I la notícia que no surt reflectida al paper, però sí que les edicions digitals, és ahir els Reis van rebre al Palau de Marivent a Mallorca més de 600 convidats. Ells fa més de 50 anys que estiuegen en aquest lloc.
0: Sí, allà a Marivent.
1: I doncs la presència també de la reina emèrita. I voleu, Maria i Carla, que us expliqui una mica quina indumentària portaven?
0: Home, perquè sempre. Això sempre ens agrada.
2: Ho he vist, que ella ha recuperat a la Leonor un top que va portar quan va anar al concert de Bad Bunny.
1: Tinc aquí la fotografia.
0: Ah, mira. Sí, és veritat. Veiem aquí... Ah, mira, la Leonor amb un conjunt, no? I la Sofia també, la...
1: Mira, el... Rei Felip porta, ara s'ha posat de mossa,
0: la guayabera. Porta una guayabera.
1: De color blau marí. Es venen uns grans magatzems, és d'una firma espanyola que es diu Mirto i costa 210 euros. Mm-hmm. La reina Letizia du un vestit de moda Adlib d'Eivissa, de la firma. La firma es diu... ara la firma no la dic exactament, però vaja, és moda feta a casa nostra.
0: Sí, es veu un vestit com més de blanc, no de platja, però sí que més relaxat, més tranquil, no?
1: La infanta Leonor, que dèieu això, és un dos peces... costa assequible, 89,90 euros. Ah, jo no busco els catàlegs, sí. No? És d'una firma de moda sostenible de Barcelona que es diu Think King Mu. I és dues peces, val?
0: Sí.
1: i l'han definit una mica com estil libèl·lula.
0: Sí, sí, sí, així com una mica tie-dye, com una mica que seria destenyit.
2: I el cabell també ha estat molt comentat perquè se l'ha deixat com ondulat, no?
1: Totalment. Jo la segueixo a les xarxes socials i la fotografia del feed, la fotografia de portada és precisament aquest cabell així com més desenfadat, no? Que també per l'humitat.
2: Més propi de l'estiu, també, clar.
1: Per l'humitat també passa això, no? Vosaltres que teniu força cabell, jo que tinc ja mig calb. La infanta Sofia portava un vestit italià, però que té reminiscències mallorquines de la marca Monomi, que està de rebaixes ara un 30% i costa 276 euros. I finalment, la reina emèrita porta un kaftan, em direu, què és això? Una túnica.
0: Sí, bàsicament, una túnica.
1: Per ser més clars, no? Aleshores, anem a parlar...
0: Molt de platja, van, molt d'estiu, eh?
1: Molt d'estiu, com toca, no? Parlem ara de la revista Hola, a la portada. Anna Boyer nos presenta en família a Mia, la princesa de la casa. Tenien tres fills, volien una nena, finalment ho van aconseguir, viuen a Doha, ja fa més de 10 anys.
0: Així és exclusiva?
1: És exclusiva. Què vol dir que sigui exclusiva?
0: Que els hi han pagat per aquestes fotografies.
1: Bàsicament, ell té negocis immobiliaris, ell és mestressa de casa, de tant en tant, per exemple, és imatge d'una firma de joieria catalana que va néixer a Badalona. Puc dir el nom?
0: Sí.
1: Sí, Rabat.
0: Ostres, no ho sabia.
1: Sí, sí, sí. Aleshores,
0: molt coneguda.
1: De tant en tant, a veure, entre cometes ve la seva vida, a través de fotogols, i una de les dels ingressos, dels guanys, és a través d'aquest contacte amb la premsa.
0: I ara ha venut
1: a
0: la imatge de la seva filla.
1: Exactament. Després tenim exclusiva Susana Griso, presume de tipazo en su luna de miel en la Costa Brava.
0: Està estupenda.
1: A veure, després Susana Griso, 56 anys, té un cos esplèndid.
2: Increïble.
1: Una mica com cowboy, perquè porta un barret, un mini biquini. Vam comentar que no feien lluna de mel, però sí que de tant en tant per la nit surten i van estar, vosaltres que sou aficionades i parleu dels festivals, al Festival de Cap Roig, i van anar a veure a Taburete, que si no recordo malament el líder és Willy Bárcenas?
0: Exactament.
1: Val, ho dic bé. Què més tenim? Ana de Armas, de nuevo enamorada.
0: Ah, ostres.
1: És aquesta actriu d'origen cubà. I aleshores volta que esteu, és a dir, que sabeu molt de música, el seu xicot es diu Beto Montenegro, que pertany a un grup que es diu Raguayana, que ha aconseguit tres premis, crec que Grammys.
0: No el coneixia.
1: Dos llatins, val? Ell és d'origen veneçolà, i sabeu la història d'Ana de Armas, sabeu quin va ser el seu primer marit. L'any passat es relacionava amb el Tom Cruise, val?
2: És veritat.
1: I el seu primer marit, sabeu qui va ser?
0: Qui? No
1: Marc Clotet.
0: Què dius?
1: Van estar casats molt poc temps.
0: Sí, jo ara ho veig, del 2011 al 2013.
1: Vaig tenir una vegada una topada amb ella.
0: Amb l'Ana de Armas?
1: Amb l'Ana de Armas. I aleshores, m'agrada com a actriu, però veig que té una personalitat així com estranya. No?
2: I amb el Ben Affleck, no? Va estar també...
1: Amb el Ben Affleck, també, sí, sí, sí.
0: Ostres, no.
1: Ha tingut un recorregut sentimental...
0: Increïble.
1: Força sucós, no?
0: Repassem, si et sembla una portada d'una revista del cor. Ara estem dient les que han sortit avui.
1: Mira.
0: Però clar, fa uns quants anys va sortir una portada, Santi, que va ser...
1: Dues portades, val? Dues portades. Aquí et porto lectures, aquí et porto 10 minuts. Què passa? Que fa 30 anys hi havia molta llibertat, estàvem en plena democràcia, era molt fàcil veure cossos mig nus a la revista, se'n parlava de la sexualitat dels personatges famosos, però clar, parlar d'una relació entre dues dones era un pèl complicat. Jo estava en un programa de difusió nacional i no sabia exactament què fer, vaig haver de trucar a direcció perquè em donessin d'alguna manera senyals de com havia d'enfocar això. Em van dir textualment, tu explica el que veus i no qualifiquis o no posis adjectius a aquestes fotografies. Val?
0: Estem parlant de la portada de Maria del Monte i Isabel Pantoja.
1: Sí, sí. Es va publicar a Lectures i a 10 minuts, fetes a Cádiz, concretament a la platja Caños de Meca, realitzades per dos paparazzi. Van cobrar, clar, estàvem abans de l'euro, 6 milions de les antigues pessetes.
0: Perquè si van cobrar, és un posado robado.
1: És un posador robado, lògicament. Elles no eren conscients. He vist també que, per exemple, l'altre dia l'Aitana i el Plex sí que sabien que els estaven fent fotografies a Eivissa. Elles no ho sabien. Mai s'havia vist a les amigues tan còmplices. I anem a descriure una mica com van anar les publicacions, perquè les revistes van comprar fotos una mica diferents. Lectures es veu a les dues, agafades de la mà a la sorra, banyant-se molt a prop l'una de l'altra, i 10 minuts, una mica més agosarada, Maria del Monte donant-li una patadeta al Colet a la Pantoja, les dues pren el sol amb un somriure d'orella a orella, i mai, com deia, s'havia vist a les cantants amb tanta química, malgrat que era més que coneguda l'amistat especial que mantenien amb dues, no? Uh-huh. Independentment de la sensació que les fotos van provocar, va ser la reacció de la locutora Encarna Sánchez, mentora i amiga de les artistes. Wow. Encarna va potenciar la carrera de Maria del Monte quan gairebé ningú la coneixia, va anar al seu programa i va interpretar en directe Cántame, que es va convertir en tot un hit, no? A més, la periodista tenia una relació molt estreta des de feia 6 anys amb Isabel Pantoja, i quan va veure aquestes fotografies es va tornar, doncs, diuen que mig boja, no? I 8 mesos després ella patia càncer, va morir, no?
0: Ostres.
1: Anem a escoltar, si us sembla, una entrevista que li va fer a Televisió Espanyola l'any 1998, quan encara les dues tenien una relació molt estreta i molt especial. Ella, Isabel Pantoja, estava de promoció per una cançó que es deia Veneno, i si escoltarem, si veiéssiu el vídeo, hi ha entre elles una complicitat immensa. L'escoltem.
3: En mi trabajo siempre me ha pasado igual. He salido muy bien vestida, por lo menos bajo mi punto de vista. Me ha gustado mucho pensar qué me voy a poner para ese tema específico. Y yo creo que soy vestida, por ejemplo, hoy de Veneno, ¿a que sí? De rojo.
4: Sí, que no es lo mismo que Venenosa. Hay que dejar las cosas bien claras, ¿eh?
3: No. Además que mi Veneno es muy lindo.
4: Las cosas... El Veneno que tú me dieras, ¿no? Era
3: claro, Veneno es Veneno.
4: Veneno, bueno.
3: El Veneno de amor, el Veneno relajadito.
4: Antes de continuar, Isabel, yo quiero, pues... ofrecerte una cosa en nombre de mis compañeros.
0: Es nota la complicitat.
1: Es nota. El que passa que va durar aquesta complicitat després d'uns quants anys juntes. Ella manté relació amb la seva... era padrina Maria del Monte d'Isa Pantoja, i mantenen la relació, però amb la i Pantoja, doncs no. I com passa el temps? Que aquest cap de setmana Isabel Pantoja ha fet 70 anys.
0: Wow.
1: Una informació... Ella no se n'amaga. D'altres coses sí, però de l'edat no. Fins i tot aquesta informació us la dono perquè és notícia, però és que ha sortit a molts programes. L'altre dia ho veia a les llengües de la 2 de Televisió Espanyola. És a dir, és un fet que una cantant com ella va seure en una butaca, va penjar dos globus amb els números, el 7 i el 0, en color blanc, i va voler dedicar un missatge als seus admiradors. Et sembla que l'escoltem?
0: Vinga.
5: Ya llegó, sí. Hoy cumplo 70 años. Gracias a Dios, con salud, estoy muy bien. Y quiero mandar a todos los que me habéis felicitado del mundo mundial, a todos, a uno por uno, esa felicitación tan maravillosa. Gracias por mantenerme viva, como artista y como persona. Muchísimas, muchísimas, muchísimas gracias. No olvidéis.
0: Molt agraïda ella, sempre.
1: Ha tingut un fet molt bonic perquè saps que el seu fill, Quico Rivera, sí, ha patit un segon ictus,
0: sí,
1: estaven allunyats i han tornat a reprendre la relació.
0: Ah, t'anava a dir, torna a tenir relació.
1: Estava ingressat, s'ha ocupat dels tres fills, els dos fills, el fill i les dues filles que té amb dues dones, no? Aleshores sembla que la relació entre mare i fill, amb l'altra filla adoptiva, em sembla que no n'hi ha, però amb el seu fill biològic...
0: S'ha reprès. Santi, moltes gràcies. És un plaer sempre sentir-te i escoltar-te amb les portades i amb això que ens recuperes, perquè tornes anys enrere. No?
1: La setmana que ve tinc dues opcions.
0: Ai.
1: Ara en aquests moments no us puc dir
0: no
1: ni Maria ni... No, és que no puc fer spoiler,
0: ah,
1: perquè encara no sé
0: encara
1: quines de les dues històries us explicaré. Però del cert que hi haurà per sucaripa.
0: Uau, quines ganes hi ha. Tenim un concurs en marxa i hi ha algú que l'ha guanyat. És l'Andreu. Andreu, bon dia.
6: Hombre, que bé. Hola, bon dia.
0: D'on truques, Andreu?
6: Quina alegria. Perdona, que em preguntes?
0: D'on truques?
6: Truco de Barcelona ciutat, del Guinardó.
0: De Barcelona, del Guinardó, aquí propet de Ràdio 4, que estem a Roc Boronat 127. Quina és la cançó que hem posat abans?
6: Es diu El muerto

0: per trucar i per escoltar-nos.
1: Molt bé, com ho faig per recollir les entrades?
0: Mira, ara mateix no pengis, perquè vale. La Sílvia García del Pozo, la companya de producció, et dirà quin és el procediment que has de seguir, que és molt, molt fàcil. Moltes gràcies.
1: Moltes gràcies, Ràdio 4.
0: Una abraçada.
1: Igualment.
0: L'Andreu, que ha guanyat aquestes entrades per anar a la Santa Market, i n'estem sortejant per anar a diversos festivals d'estiu, markets també, algun sopar en algun restaurant, estigues atent, perquè la setmana que ve venen coses molt i molt interessants. Hem de plegar, nosaltres tanquem la paradeta, són gairebé les 12 del migdia, però hi tornarem a ser demà, quan siguin les 8 en punt. Adéu, adéu, que sigueu molt feliços.
2: Adéu.

0: Són les 12.
1: Ràdio 4. Serveis informatius.
0: Bon dia. El delegat del govern a Ceuta, Miguel Ángel Pérez, ha xifrat en 528 els menors no acompanyats que es troben acollits en centres, tot i que assegura que encara n'hi ha desenes als carrers. Recordem, es calcula que van arribar a la ciutat autònoma fins a un miler de menors migrants. Pérez ha negat que s'hagin retornat al Marroc menors no acompanyats i insisteix que les úniques xifres oficials són les que proporciona el Ministeri de l'Interior.
2: Sabemos que hay más niños en la calle, pero no tenemos ninguna cifra oficial y tampoco tenemos constancia de que haya habido menores que se hayan ido voluntariamente. No tenemos ninguna constancia, desde luego. Desde luego no se ha permitido que haya menores solos pasando por la frontera.
0: Doncs bé, Junts es posiciona davant el repartiment de menors no acompanyats que han arribat a Ceuta. Demana que Catalunya quedi exclosa del repartiment, que segons el govern ceutí, recordem, serien més de 700. Elena García.
3: Bon dia. Junts manté el veto a que Catalunya entri en el repartiment de menors migrants a Ceuta. Remarca vigents els criteris acordats amb Sánchez l'any passat per la derivació de menors tutelats en territoris tensionats per la pressió migratòria, com el cas de les Canàries, i tanca la porta a un de nou. La portaveu al Congrés, Míriam Noguera.
4: A Ceuta diem exactament el mateix, no es pot tensionar més Catalunya. Catalunya no ha de cobrir ni la negligència d'Espanya, que regularitza unilateralment milers d'immigrants i que a més és incapaç de controlar les seves fronteres, ni tampoc la deixadesa de funcions d'altres comunitats autònomes que no acullen i que tenen centres d'acollida buits. I si depèn dels 7 vots de Junts, no es tensionarà més.
3: El cas de Ceuta no es contempla que passi per una votació amb la llei d'estrangeria reformada i sense canvi, primen els mateixos criteris pel repartiment de menors, com l'esforç previ d'acollida, l'ocupació dels centres, la renda per càpita o la taxa d'atur.
0: Gràcies, Helena. Doncs bé, la jutgessa de l'Audiència Nacional, Maria Tardón, ha demanat a la Guàrdia Civil un informe sobre la seva actuació davant l'entrada massiva de migrants a Ceuta, Àlex Eloi.
5: La magistrada, volien dir, també demana a la Benemèrita que detalli si havia rebut cap informació els dies previs que pogués alertar del que va passar els dies 30 i 31 de juliol. En el marc de la mateixa investigació, Tardón ja havia demanat a la policia un informe per determinar si es va tractar d'una acció dirigida per algun grup criminal. Això avui, demà, la Comissió de Llibertats, Justícia i Interior del Parlament Europeu abordarà la crisi migratòria a Ceuta a petició del Partit Popular. I estan convidats el ministre de l'Interior, Fernando Grande Marlaska, la d'Inclusió, Elma Saiz, i el president de Ceuta, Jesús Vives. En la trobada s'examinarà la gestió de l'arribada de milers de migrants, la protecció de la frontera exterior de la Unió Europea, la cooperació amb el Marroc i l'aplicació de la legislació europea en matèria de migració i retorn.
0: Enmig de la polèmica per les proves PISA i amb l'amenaça dels sindicats educatius de convocar vagues a l'inici de curs, el president d'Esquerra Republicana ha llançat una proposta per fer front al bloqueig que viu el sector educatiu a Catalunya.
5: Oriol Junqueras planteja pactar equips d'experts en educació i en d'altres àrees, encara que canviïn els governs. En declaracions a Europa Press, l'agència ha proposat a pactar equips de prestigi i donar veu a agents socials i econòmics per generar una entesa entre totes les parts.
6: Jo crec que això es pot pactar i no cal estar sempre canviant els equips del Departament d'Ensenyament i que resulti que doncs,

0: cada 5 anys acaben havent-hi 3 consellers o conselleres diferents. Bueno, doncs no cal, pot haver-hi un equip estabilitzat.
1: Uns grups d'experts que defensa Junqueras també es podrien crear en d'altres àmbits com infraestructures, habitatge i energia.
2: I 5 produccions catalanes participen des d'avui a la 79a edició del Festival Internacional de Cinema de Locarno, una de les principals cites internacionals del cinema d'autor.
1: Lejos de los árboles, la tercera pel·lícula de la directora Meritxell Colell, i 6 moments de ma vie, el documental d'Albert Serra sobre l'espectacle musical de l'actriu i cantant alemanya Ava Cavent, destaquen en la secció oficial. Mentre que Locarno Kids, la nova secció infantil del festival, Rodrigo Pla presentarà la cinta de ciència-ficció Los Nuevos. Per últim, l'estrena dels curtmetratges Los Andares, de Sofia Esteve i Isa Luengo, i Primer Foc, de Blanca Camell, completen la participació catalana a Locarno.
2: Això és tot de moment. Tornem a més notícies a la una.
3: Ràdio 4. Ràdio 4.

0: Algun motiu el destí t'ha dut en aquest?
1: Jo tinc els ulls oberts i ben oberts.
2: Què coi vols dir?
3: I no sé res de tu.
4: Ho descobriràs.
5: Els bons llibres us han d'incomodar.
1: A tu què et sembla, això?
6: No ho sé, no sé què pensar.
7: Mare meva, esteu molt pesats aquest matí.
8: Sota sospit, amb Laura González.
9: Hola, què tal? Comença la coartada d'entreteniment cultural i social aquí a Ràdio 4. Així que sigues benvinguda o benvingut al Sota Sospita edició estiu. Un espai de conversa, de complicitat, oci, llibres, aprenentatge, de dilluns a divendres de 12 a 1 del migdia. Som Esther Bages a la realització tècnica i Laura González al micròfon, i en els propers minuts farem la classe habitual d'una banda d'història i biografies amb el Jordi Coromines, que avui ens trasllada a 1962 per recordar un capítol tràgic de la nostra història, les Riuades, i veurem com a partir d'aquest desastre entendrem el context social del moment i a més trobarem alguns paral·lelismes amb el present. També tenim l'entrevista amb el Marcos Nieto, és l'autor de La Sinfonia del Miedo, una novel·la molt fosca que planteja un interrogant. I si fos la teva família la més interessada en què apareguis com un cadàver? Hi ha una jove desapareguda, un pare marcat per sempre i un joc sense pietat. Doncs bé, això tenim en el nostre menú d'avui. Obrim amb música, ho fem amb El meu lloc preferit de Vitara.

Representants de l'indi català són Vitara i aquesta cançó amb la que hem obert avui la coartada del Sota Sospita, el meu lloc preferit, forma part del conjunt de 11 peces del seu àlbum Vitara, que han publicat aquesta primavera. Rebem el Jordi Coromines.

0: Jordi Colominas, hola, què tal?
1: Avui,
0: bon dia.
1: Avui
0: ens mullem.
1: Avui ens mullem.
0: Avui ens mullem i...
1: Malauradament.
0: Malauradament, perquè anem a parlar d'aquelles inundacions, aquella gran catàstrofe natural i hidrològica que van ser les riuades del Vallès de l'any 62. Mm-hmm. Estem encara a la postguerra, estem en els anys 60, però és veritat que un fet que més enllà de ser un desastre natural, diguéssim, no?, posa de manifest tota l'estructura social que hi havia i totes les mancances en aquest sentit, no? I és molt representatiu d'aquella època, de les vivendes de llavors, del teixit social de llavors, amb la qual cosa, doncs, més enllà de ser una tragèdia, perquè ho va ser, doncs és molt representatiu.
1: A veure, de fet, els que ens escolteu des de fa cert temps segurament recordareu com, em sembla que va ser l'any passat,
0: sí,
1: no?
0: Sí, ho vam tractar.
1: Ho vam tractar pel tema de la Dana de València.
0: Correcte.
1: Perquè ens semblava que...
0: Vam fer
1: que
0: com
1: ja...
0: una comparativa, a més a més,
1: de
0: no?
1: De fet, és que és un paral·lelisme
0: absolut. Sí.
1: I és el que has dit tu, hi ha una part de que, clar, quan passen aquests fenòmens, de cop i volta, el que acostumen a despullar, mai més ben dit, són les mancances prèvies.
0: Això mateix.
1: Perquè no s'ha planificat...
0: Bé, per què no es pot prevenir quelcom així? Per què hi ha vivendes construïdes en aquells llocs que són tan delicats i tan...
1: Sí, sí.
0: No? Bueno, què fan les autoritats? Per què sempre afecten a certa població que potser té menys recursos? Totes aquestes qüestions que tenen a veure més enllà del desastre natural pròpiament.
1: A veure, en aquest cas, recordem que va ser el setembre de l'any 1962, concretament el 25 de setembre.
0: Sí.
1: Va ser un any que ja ho comentarem, tingué, diguem, moltes incidències climàtiques, perquè el Nadal d'aquell mateix any va nevar, és la famosa Gran Nevada de Barcelona,
0: mm-hmm.
1: Però clar, la nevada es recorda amb afecte, carinyo, és aquella cosa de que la gent, bueno,
0: sí,
1: la gent explica com baixaven esquiant al carrer Balmes o històries d'aquestes, però en canvi, clar, la riuada no només va afectar molta gent, sinó, com dèiem, va afectar nuclis perifèrics.
0: Uh-huh.
1: I aquests es trobaven en aquell moment en una situació particular. D'una banda, tenim els dos vallesos, per dir-ho d'alguna manera,
0: sí,
1: l'occidental i l'oriental.
0: Sí, les dues comarques.
1: L'occidental tenia, i de fet ara ho ha musealitzat tota la potència textil, però a l'època encara era molt important. I al mateix temps, què passava? Doncs que, si bé Barcelona feia molt d'efecte, com li diríem ara, d'efecte trucada, no?, per tota la migració que hi havia, el Vallès, de mica en mica, també s'havia anat poblant a lo bèstia.
0: Uh-huh.
1: I això, en aquell moment, després d'una... Si no em falla la memòria, després d'una sequera molt llarga, el que va passar és que va venir, efectivament, penseu la data, 25 de setembre.
0: Correcte. Ja estem en un any que ja de per si era com un any curiós, no?, pels
1: sí,
0: aconteixements, diguéssim,
1: particular,
0: més enllà...
1: Sí.
0: Particulars, de la política, no?, d'un any accidentat en general en el franquisme...
1: És l'any del contubernio de Múnich.
0: Ah, sí?
1: Sí, sí.
0: Clar.
1: És
0: l'any
1: paraula.
0: Que es casa, no?, el rei emèrit amb la reina Sofia.
1: Sí, sí, sí. És un any mogudet,
0: sí.
1: A veure...
0: És un any d'aquest desarrollismo que se li deia.
1: Correcte.
0: També, d'altra banda, no?, perquè recordeu, estem en 1962... I meteorològicament, tu ho deies, havia estat un any molt calorós.
1: Molt, molt calorós.
0: No havia plogut en els mesos que portàvem de l'any. Hi havia sequera.
1: Molt forta, d'altra
0: molt
1: banda.
0: Molt forta. I hi havia esclatat, a més, que ja n'hem parlat, de la onada d'immigració de la resta de punts d'Espanya cap a Catalunya.
1: Però continuava.
0: Continuava, però vull dir, ja hi havia molta gent instal·lada a casa nostra amb aquelles condicions, a més, que vam comentar, no?, en setmanes anteriors, que tenen a veure amb el barraquisme, etc.
1: A veure, de fet, penseu, i ho repetim perquè no està de més, això m'ho deia un profe sempre, tu, quan expliquis història, et pots donar el dret de repetir les coses perquè la gent necessita memoritzar-les.
0: Uh-huh.
1: I és important, no?, per quallar, diguem, els coneixements. Van passar l'any 1900, del 1950 al 1970, la població,
0: sí,
1: de Catalunya creix 2 milions de persones.
0: Sí.
1: Són 2 milions de migrants que arriben, sobretot del sud,
0: sí,
1: també a partir del desarrollismo. Què passa? Que si als anys 50 ja havia vingut molta gent, a partir de, del fet de passar d'una economia que encara tenia molta importància a nivell agrícola, de cop i volta l'economia espanyola es torna industrial i capitalista en un sentit modern. Aleshores, bé, això és de manual d'institut, no? L'èxode rural...
0: Sí, cap a la ciutat.
1: Clar, cap a la ciutat.
0: Llavors, això implica que a Catalunya el 10% de... Com ho diríem? El parc immobiliari?
1: Sí,
0: siguin barraques.
1: Sí, el parc immobiliari, ja ho pots, exacte.
0: Vull dir, siguin barraques, que després s'acabarien substituint per edificis molt alts, no? Que és com una mena d'amagar el problema, també, eh?
1: Sí, densificar la població.
0: Densificar la població,
1: exacte. Que és quelcom que encara es fa.
0: Llavors, què va passar? Doncs que en aquest context se sumen les altes temperatures... No?
1: Sí, sí, sí. A veure, sobretot el que tenim és que és un estiu molt càlid...
0: Amb una situació meteorològica molt particular, sí.
1: I de cop i volta, què passa? Doncs que...
0: Altes pressions...
1: Sí, altes pressions atmosfèriques, etc. I què tenim? Que de cop i volta, el 25 de setembre, cauen unes precipitacions. A més, és... A veure, ara això, perquè estem en un moment on el canvi climàtic...
0: Bé, excepte... és això que expliquen quan van explicar la Dana, no? Aquesta col·lisió d'aire calent i d'aire fred...
1: Sí, una condensació molt forta... I el que tenim és que de cop i volta, en molt poc temps, que és el que anava a dir, cauen unes precipitacions brutals de 212 litres per metre quadrat.
0: És tremendo, això, eh?
1: És una salvatjada.
0: És un diluvi tremendo.
1: I a més, hem de pensar que, clar, 1962, a veure, en aquest país... Ara s'ha posat de moda repetir molt el vers del Raimon, no? Que és un país on no sap ploure, etc. És veritat que encara no sap ploure, però les infraestructures una mica, encara que sigui una mica, han millorat en relació a la 1962.
0: Sí, clar. Llavors aquí era tema infraestructura precària i situació geogràfica de tot aquesta precarietat que va... En el cas de Barcelona, per exemple, el Guinardó, el Poblenou, doncs van patir els efectes, però, com tu deies, el Vallès, sobretot Vallès Occidental, Terrassa, Rubí, Sabadell, van quedar destrossats.
1: Van quedar destrossats i recordeu una cosa, els que sou de tota la part de l'àrea metropolitana, els vallesos...
0: Aquell antic nucli tèxtil.
1: Exacte. Aquesta és la història. Però recordeu, per si no ho sabeu, que Barcelona té dos rius a la vora, que són el Llobregat i el Besòs,
0: sí.
1: Perquè a vegades el barceloní sembla que no els contempla, però existeixen i poden tenir incidències en aquest cas. Doncs sí, es van desbordar i d'altra banda en rieres, torrents, que en aquells moments moltes d'elles ja s'havien canalitzat, moltes rieres, també es van desbordar.
0: Uh-huh.
1: Quin és el problema? Que de cop i volta a llocs on... directament no s'hauria d'haver construït, anem a dir-ho així.
0: Clar, perquè és el que deia el Jordi, no? Que ja havia vingut molta immigració durant els anys 40 i 50, i què va fer, què va passar? Doncs que, a més d'aquest barraquisme, van fer construccions molt barates en llocs on no s'havien construït, com a la vora dels rius.
1: Exacte.
0: Sense una planificació i sense unes garanties de seguretat. Clar, quan el riu es desborda, quan hi ha unes riuades que no estem acostumats, doncs tragèdia absoluta.
1: Vies de tren, també, hi ha unes imatges que
0: anegades,
1: són molt impactants.
0: Sí.
1: A veure, ara de moment hem presentat el que
0: tema
1: va passar.
0: Sí.
1: Després anirem als efectes i mentrestant sona Sink It Back de Moloko.

0: Quina alegria de cançó, no?, per la tragèdia que estem avui rememorant.
1: Contrastos.
0: A veure, resituem-nos. Estem amb les riuades del Vallès de 1962, aquelles pluges torrencials al setembre, i és la més gran catàstrofe hidrològica de la història d'Espanya i la que més morts va provocar, perquè només en les primeres hores es va parlar de 600 i pico morts, però hi ha molts estudis que diuen que van ser més de 2.000.
1: Més de 1.000 segur.
0: Van desaparèixer barris sencers completament, i aquestes imatges que tots recordeu quan la Dana Valenciana, diguéssim, doncs evidentment se van succeir, vull dir, allò, veïns que sortien espantats de cases seves perquè els hi entrava l'aigua per tot arreu i no podien fer res, doncs això, onades d'aigua que s'enduien a les persones, els que podien se pujaven a un terrat, els que podien... Això.
1: A més, això. El que va passar també és que va haver-hi una reacció ciutadana molt, molt,
0: molt
1: forta.
0: Ràpid.
1: Tot va ser molt ràpid, exacte. Tot va ser molt ràpid, i probablement això va impedir que es pogués silenciar. Atenció. Perquè, clar, en una altra tesitura, no, tu deies, any molt important pel règim franquista, 1962,
0: sí.
1: Però, clar, ja començava... A veure, començàvem a estar en una era de la informació per excel·lència, i a més és que directament això no es podia enmascarar. I quin és el problema? Doncs el de sempre. Jo moltes vegades, quan estem aquí parlant de tot el que va passar al llarg de la postguerra, em lamento perquè, clar, molts esdeveniments es centren a Barcelona, però en aquest cas, quan passa quelcom a la perifèria, directament el que mostra és una tragèdia de planificació. De planificació per què? Perquè a Barcelona ja deies tu allò de les barraques, però és que fora tenim uns llocs que estan afectats per determinats fenòmens, en aquest cas els rius, les rieres, el terreny argilós, que també és molt, molt important, i clar, penso sobretot en Sant Adrià del Besòs, d'una banda, i Rubí de l'altra. De Rubí penso perquè es veu que va haver-hi un voluntariat brutal que va fer que moltes persones anessin allà a intentar ajudar els damnificats.
0: Clar, aquesta és la part, no?, que també va succeir, que ja ho vam dir en el seu moment, un altre paral·lelisme amb la tragèdia a València, i és que queden absolutament tallades les comunicacions, no? Queda tallades les carreteres, no et pots comunicar, no es pot fer res. I el qui pot i el qui està...
1: Sí, que bonament pot arribar,
0: sí,
1: no?
0: Sí, exacte. Doncs ajuda el seu veí, els seus allò, no? Llavors, a les següents hores i dies va haver-hi també aquesta resposta ciutadana, solidària, que d'alguna manera, doncs mira, sempre ens retorna la fe en la humanitat, sens dubte, no?
1: Sí, però que a més era... A mi m'ho han explicat, familiars i persones que hi van anar, que era quelcom com molt... com molt bèstia, primer per com havia quedat de desolat el paisatge, i després perquè t'anaves ajudant, efectivament, arreglaves, diguem, tot el desastre, però problema que també va passar amb la Dana. Tenies por, primer, de trobar-te morts,
0: clar,
1: i després els localitzaves.
0: Home, és que el trauma que és terrible, és terrible. M'està cridant l'atenció, Jordi, que estic mirant algun dels articles que tu em vas passar per buscar, per trobar les dates, la informació una mica exacta, no? I llavors em crida molt l'atenció com
1: Sant Quirico,
0: que clar, m'ha costat entendre que era Sant Quirze.
1: Sant Quirico.
0: Sant Baudilio. Que era Sant Boi, evidentment, Sant, no? Però m'ha cridat l'atenció, doncs, aquests noms encara de l'època de Franco, com estan escrits, i clar, t'hi has d'aturar un moment perquè dius, de què m'estan parlant? Sant
1: Quirico. Per favor, no?
0: Sí, Sant Quirze. En fi.
1: Home, a veure, era la dinàmica que de mica en mica, ja ho hem vist, anava... A veure, no anava canviant amb els noms dels pobles, però a
0: llavors,
1: nivell del que era el país...
0: El tema està que quan tu fas una mica de mirada general, no?, aquest desastre en aquestes zones, eren unes zones, com dèiem, que venien molt de la indústria tèxtil, llavors hi havia molta immigració andalusa i de la resta de l'estat instal·lada en aquestes ciutats, amb unes condicions, diguéssim, que no eren les millors,
1: no?
0: Amb vivendes, doncs, molt humils, molt apretades, en llocs que igual no eren els més segurs del món. Estem parlant de classe baixa, de teixit, industrial, d'obrers, de treballadors...
1: I probablement una marginació.
0: Absolutament, i es van endur la pitjor part, vull dir, les persones. Però d'altra banda, aquests llocs industrials també van veure com les seves fàbriques no? I la seva indústria, sí, el seu teixit econòmic, quedava en un no-res, precisament anegat per l'aigua.
1: Però aquí el que trobem és que Franco directament a l'octubre mou fitxa a nivell, sí, econòmic, i ajuda a tots aquells que nosaltres podem, bueno, no ho hem definit, però ens heu entès perfectament, els miserables, els marginats de la tragèdia. No, el que ajuda és a les fàbriques.
0: Ah, clar.
1: Ajuda a les,
0: bueno,
1: fàbriques.
0: Perdona, un altre paral·lelisme, que ja ho vam dir, el seu, els crèdits aquells que se'ls van quedar segons quins, els càrrecs de segon qui partit de dret. Bueno, en fi.
1: En aquest cas, passa una setmana i Franco, com no, imagineu, era la seva forma de solucionar les coses, perquè el Nodo passava les imatges. Visita, mm-hmm, Catalunya i anuncia que, clar, que tot el tema de les fàbriques del Vallès, que encara, sí, sí, era molt important, perquè recordeu que estem...
0: Bé, és veritat que donaven la feina a totes aquestes, clar, persones, però, clar, vull dir, la gent necessita menjar avui i un sostre avui.
1: Però es dona els diners per als, pels fabricants.
0: Ara.
1: Els 1.000 milions. I aleshores tot el tema de la vivenda és interessant. Per què? Perquè en aquell moment, quan ja s'ha produït i ens trobem en ple desarrollismo, que comença més o menys, si fa no fa, el 1957, ja ho hem vist amb l'Operació Catalunya, el lema que es manifesta des del franquisme és el de que, ho vaig llegir ahir preparant la, diguem, la sessió d'avui,
0: sí,
1: i em vaig quedar al·lucinat. La frase era: no queremos proletarios, queremos propietarios.
0: Ah, molt bé.
1: I aleshores, clar, anem a fer cases i més cases, anem a vendre aquest triomfalisme. Ja sabeu, d'altra banda, que això dels propietaris del franquisme encara cueja a nivell de lo que és la crisi de la vivenda, mm-hmm, perquè és un país...
0: No, que vaja, que aquí estem molt bé de vivenda.
1: Estem molt bé, però
0: estem,
1: clar,
0: estupendes.
1: Hi ha més propietaris que la resta d'Europa, entre altres coses, però, clar, hi havia una planificació real? No. I hi havia una planificació real als marges, a la perifèria, a l'extraradi? Encara menys, perquè, com explicava la Laura, tots aquells que arribaven es buscaven la vida com bonament podien, i a més hi ha diversos punts que, per exemple, ara sí que trobem que molta gent que ve rebotada de Barcelona i arriba, per exemple, abans el comentàvem, Rubí, no? Però s'han atirat els besos aquella època.
0: Això ens hauria d'ensenyar una cosa, de totes maneres, eh? Vull dir, tenint en compte que totes aquestes vivendes en aquestes zones del Vallès, que són, tu ho has explicat abans, no?, que són argilosos, que són,
1: sí,
0: diguéssim que xuclen poc l'aigua, d'acord? Tenint en compte que estem vivint una època en la que veiem de manera evident com el temps està canviant, com el canvi climàtic, que d'altra banda, sí, més enllà de la nostra ingerència pot existir, però que l'estem accelerant, no hauríem de, els polítics, en lloc de pensar només a curt termini, i les persones que organitzen la nostra vida, pensar a llarg termini i pensar que potser el nostre sistema urbanístic en general no funciona de cara al futur?
1: Home, aquest seria el pensament lícit.
0: Què vull dir? M'entens què vull dir? A veure, avui estem nosaltres aquí, que fem el programa des de Barcelona, que vivim a Barcelona. El dia que plou, encara que siguin quatre gotes, ja sembla que ja és un desastre, sense que passi res tràgic, com en el cas d'aquestes riuades.
1: A part, una qüestió de mentalitat, no?
0: Llavors, no hauríem d'existir algun tipus de pla a llarg termini,
1: sí,
0: per possiblement solventar, doncs, aquestes dificultats de la meteorologia, que cada vegada serà segurament una mica més extrema? Calors, freds, pluges, sequeres... Ara, quan estàvem a la sequera, parlàvem tota l'estona de fer les desalinitzadores.
1: Sí.
0: Ara ja no parla ningú de fer de les desalinitzadores, perquè ara tenim aigua. I què passarà d'aquí 2 anys?
1: Hi ha un exemple molt clar.
0: M'entens que tornarem al debat? Home, doncs jo crec que és exigible als nostres representants que mirin més enllà del seu melic, no?
1: Sí, sí,
0: i de la seva cadira. Vull dir que aquí han de viure els nostres fills, els nostres nets, i ho han de fer amb la major qualitat possible.
1: Hi ha un exemple, que és el de Rodalies.
0: I es poden preveure les coses, coi.
1: Sí, es poden preveure, i a part, ara ho has dit molt bé, un polític ha de treballar a llarg plaç, no? No és la cosa
0: dic
1: de...
0: Dic jo,
1: A nivell municipal, no, sí, no té res a veure amb el canvi climàtic, eh? Bueno, sí que té a veure, però perquè veieu la idea de la immediatesa i el llarg plaç.
0: Uh-huh.
1: En un debat vaig escoltar una idea que era molt interessant en relació a quelcom que està passant ara. Ja heu vist que amb la crisi de Rodalies, doncs, com és comprensible, la gent torna a agafar més el vehicle privat i aleshores entra a les grans ciutats amb cotxe. Problema? Més pol·lució.
0: Sí.
1: Més pol·lució i, per tant, tot es ralentitza, etc etc. Una persona, el que m'explicava, és que, per exemple, quelcom que necessiten ciutats com Barcelona, Sabadell, Terrassa, són grans aparcaments a l'entrada i a l'inici,
0: sí,
1: de les ciutats,
0: clar,
1: per deixar cotxes.
0: Clar.
1: Sí, però no es fa això. Per què? Perquè no dona vots. i en canvi és necessari. Aniria bastant pel que tu dius d'una altra manera. O tema Rodalies, perquè ens entenguem. El que va a la costa. Sí. Ara deia, anem a reparar-lo perquè vagi bé. Els geòlegs i altra gent deien,
0: bueno,
1: no,
0: és que costa que molt treure'l de... Clar, evident, això és un mal endèmic, també. Clar, és evident que cal treure'l d'allà.
1: L'hem d'allunyar perquè pujarà la marea, el que sigui, i aleshores...
0: I s'ha de fer una
1: protecció
0: que vagi més enllà de les vies del tren,
1: però
0: vull
1: no
0: dir, cap a les poblacions de la costa.
1: Clar.
0: Són massa diners.
1: Clar, es recomana, però
0: són
1: no es pensa.
0: Mesures que donen poc rèdit polític.
1: Exacte.
0: Perquè són coses a llarg termini.
1: Però que són absolutament
0: necessàries. No són immediates. Llavors, si tu inaugures un edifici, el proposes ja, l'inaugures ja, i escolta'm, mira que guapo soc.
1: Sí,
0: mentre
1: sí.
0: Que una obra d'aquestes característiques, clar, no l'acabaràs tu.
1: Clar.
0: Tu la comences, tu dones la signatura, tu comences... Però això ho acabarà d'aquí 3 o 4 mandats,
1: però
0: el que sigui, no?
1: Però volen deixar la firma a nivell electoral,
0: ja.
1: Correcte.
0: Pensa, mira, en aquest desastre humà i econòmic que van ser les riuades de l'any 62, 4.400 persones van perdre les seves llars.
1: Poques, em semblen, eh?
0: Jo, a mi també.
1: Sí.
0: Jo crec que serien més aviat famílies senceres,
1: famílies,
0: no?
1: Sí.
0: 12.000 van quedar en condicions de misèria. Per no parlar de les xifres de morts, d'acord? Que no queden clares. Llavors, necessitats bàsiques com aigua, menjar, refugi, que gràcies a la solidaritat dels veïns, en part es van poder pal·liar donacions. Però més enllà d'això, moltes fàbriques, és veritat que no van obrir mai més.
1: Clar.
0: Ja no és per les fàbriques, sinó per la pèrdua de llocs de feines per aquestes
1: exacte.
0: Persones que van trigar moltíssim a recuperar-se. I, bueno, i a tot això, doncs...
1: I una inacció, com dèiem,
0: Franco,
1: forta.
0: Franco en company mirant cap a una altra banda.
1: Franco amb oportunisme, i ara veurem més cosetes, perquè, clar, diguem que l'any no va ser només la riuada, però la riuada...
0: No, després va ser la nevada.
1: Clar, va ser la nevada. De moment, rem up in the air.

0: Vinga, va, anem a recapitular una mica. Capitulem. Avui en aquest episodi de Història de Catalunya, com cada setmana amb el Jordi Coromines, aquí al Sota Sospita, estem parlant de les inundacions del 62 a Catalunya, el 25 de setembre, amb aquests 212...
1: 212 litres per metre quadrat.
0: Per metre quadrat, una intensitat de 6 per minut, un episodi que va arribar després d'una llarga sequera, de mesos de sequera, que no plovia a moltes zones d'Espanya, i aquesta situació meteorològica, que hi ha un anticicló que ve d'Europa, no? Hi ha una massa d'aire calent, una massa d'aire fred, que xoquen entre si. La qüestió és que s'acaba liant aquí perdíssima, no? El més gran desastre hidrològic que afecta a la ciutat de Barcelona i a tota la zona del Vallès, en el que fonamentalment viuen gent humil, una quantitat considerable d'immigrants de l'interior de l'Estat, doncs, que han vingut a viure a Catalunya i que treballen en tot el teixit industrial i que, com viuen d'aquesta forma humil, amb aquestes vivendes construïdes de qualsevol manera, barraques, zones en les que no s'havia construït perquè pel terra no era gaire adequat, però és igual, votem aquí vivendes i llavors què passa? Quan els rius van carregats i amb aquest diluvi, amb aquestes inundacions,
1: arrasa
0: absolutament amb tot. I aquest gran desastre es produeix als 62, estem en els anys 60, estem a la postguerra, i té molt de paral·lelisme, no?, amb quelcom que ja coneixem bastant més recent a València. Però, com veieu, no aprenem.
1: No aprenem.
0: No aprenem. Algú pensarà, bé, però és que les catàstrofes aquestes han estat sempre, no té a veure amb el canvi climàtic. Mira, doncs si han estat sempre, més motiu encara,
1: més motiu
0: per tenir una previsió, saps?
1: A més...
0: Del sistema, no sé, de les ciutats, de les viles, dels pobles, arquitectònic, urbanístic, de protecció, etc. A més, és que, vull dir, la terra que es defensa de nosaltres, moltes vegades, de l'ésser humà, però de manera indiscriminada, i sempre paguen els mateixos, que són la gent humil, doncs és molt... no es pot controlar. Vull dir, tu no pots fer res si l'aigua se t'emporta. No pots fer absolutament res. Llavors, l'única opció que tenim és prevenir. I tenim la tecnologia suficient com per prevenir. Com per anar en compte amb les voreres dels rius, com per anar en compte amb els sistemes de canalització de l'aigua quan en cau massa sobre un terra, en una ciutat, en un poble, el que sigui. No sé.
1: Però es va trigar,
0: suma i sigue, diguéssim.
1: Però després va... O sigui, després del 1962,
0: sí,
1: he anat mirant documents i, per exemple, a la ciutat de Barcelona, que hi ha molts torrents i rieres, hi ha una riera que, si cerqueu una mica el mapa, la veureu, que és la Riera d'Horta, que, per exemple, passa per un carrer que és el carrer Cartellà, no?
0: Sí.
1: L'any 78-79 es va inundar. I ningú havia previst res i continuàvem amb una espècie d'estat, no de simonònic, sinó medieval. És a dir, estem parlant de ja entrats a la democràcia, per molt incipient que fos, no? Uh-huh. A Barcelona és veritat que hi ha una sèrie de dipòsits que, suposadament, i és cert, eviten que quan hi ha grans precipitacions...
0: Sí, aquí no passa res greu.
1: Pugui passar quelcom greu.
0: Sí.
1: Però, clar, tornem també a un tema que hi ha una coincidència del que va passar el 62 amb la Dana de València.
0: Uh-huh.
1: I direu, què és? Doncs les perifèries i la qüestió de l'àrea metropolitana.
0: Sí.
1: Està molt bé protegir la gran ciutat, però, escolta, el que hi ha al costat, que està a pocs quilòmetres, queda totalment desguarnit. És el que va passar a Paiporta, és el que va passar l'any 62 a Sant Adrià, per exemple.
0: Mm-hmm, correcte.
1: És la mateixa idea. Aleshores, doncs, el gran problema, crec jo, i la gran... Bueno, hi ha dues grans lliçons, una mica com a, per a concloure. La primera és que, malgrat tot el desarrollismo, aquesta riuada va desenmascarar el triomfalisme, que és quelcom que acostuma a passar sempre, perquè, a més, va ser un factor imprevist que els hi va dir una mica als franquistes: ei, molt bé el creixement econòmic, molt bé tot el que esteu venent, però mira què passa. És a dir, el que és la política quotidiana del dia a dia i pels més desfavorits, no l'apliqueu i no feu res pels mateixos, no? I el segon punt és aquest, que, i tu ho explicaves molt bé, ha d'existir una espècie de planificació urbanística que sigui global.
0: Que sigui global, que estem al segle XXI, home.
1: En un sentit de no centrar-nos només en nuclis urbans, perquè el que hi ha al voltant, doncs, també configura allò que anomenem país i, com és comprensible, humanitat. Va haver-hi una cirereta, ho hem dit, que és el 25 de desembre, però que aquesta, doncs, ha quedat més com a... com a contrapunt alegre.
0: La nevada.
1: Sí, perquè amb la nevada, doncs, a veure, no, ningú va morir, que jo sàpiga, i el que tenim és una espècie de super, super, super àlbum fotogràfic de, de la ciutat i de Catalunya en aquell instant, perquè si bé no estem acostumats a la pluja, encara ho estem menys amb les nevades. Llavors, quan neva, uau.
0: Clar, però a més, és que vull dir, va ser la nevada més heavy de tot el segle XX, aquí a casa nostra.
1: Sí, sí.
0: Ja es feia preveure que vindria aquesta nevada, vull dir, ja els meteoròlegs, etc., ja ho estaven dient.
1: Van advertir,
0: però sí que és veritat que va acumular-se més d'un metre de neu.
1: Que és una barbaritat, aquí.
0: Això, doncs, a la ciutat és com mai vist, no?
1: Sí, jo no ho he vist mai.
0: Bueno, jo al meu barri, perdona, el 2008 va ser...
1: Al març.
0: El 8 de març. 8 de era el dia de la dona, me'n recordo perfectament.
1: 2010-11.
0: 10? No, jo crec que era el 8.
1: Jo crec que era el 10 o l'11. Anem a mirar. Anem a mirar.
0: Barcelona. Jo crec que és el 8, eh?
1: Sí, bueno, que era dilluns.
0: Em
1: recordo que era dilluns.
0: Molt que... Jo el que recordo, perquè jo he vist que al costat del Parc Central de Nou Barris...
1: Sí.
0: El meu gos, el Lobo, en Pau Descansi, també.
1: Que estava en fire.
0: Però estava... S'ho va passar... Però com mai a la vida.
1: Però hi havia gent que va anar a fer...
0: Ah, sí, aquí posa 8 de març del 2010.
1: 2010,
0: tens
1: 2010.
0: Tens raó, tu.
1: Sí, és que era dilluns, jo recordo que era dilluns i em vaig quedar com flipat.
0: Però jo tinc unes fotos a casa de tot absolutament nevat. Recordo que la gent va haver deixar el cotxe en qualsevol lloc perquè no es podia continuar.
1: Sí, sí.
0: Va ser...
1: País col·lapsat.
0: Clar, col·lapsat. Però és veritat que les imatges, en tant que... Bueno, doncs queden pel record, no? En aquest cas no van ser cap tragèdia, vull dir, van ser una incomoditat en un moment donat, doncs, per les persones que van tenir dificultats per tornar a casa, etc, però molt lluny de la tragèdia de la que estem parlant.
1: I sempre s'abocava la nevada de 1962, que és la que va quedar per a la història i que, com dèiem abans, doncs, va donar imatges espectaculars.
0: A tot el litoral català, que va nevar, i sí, va ser com la nevada del segle.
1: Sí, sí, tal qual.
0: És veritat que va quedar la ciutat absolutament paralitzada, no?
1: Però a més era Nadal.
0: Sí,
1: a més, era el 25 de desembre, imagineu, no? O sigui, tot coincidia. Dia curiós perquè es produís, dia ideal.
0: La gent esquiant, no? Per la plaça Catalunya. Clar, és veritat.
1: I el carrer Cartagena baixant l'Hospital de Sant Pau.
0: No, era impressionant. Vull dir, ara estic mirant fotos, he posat allò Gran Nevada tal qual, 62 fotos, aquí al costat de l'Arc de Triomf. Mira, és que els cotxes ni es veuen. Estic mirant cotxes completament... sí, completament coberts de neu, que ni es veuen. Estic veient gent esquiant.
1: I molt feliços.
0: Sí, allò com una anècdota, no? Perquè si bé tot això venia de la resta d'Europa i ja s'havia vist com... Però clar, vull dir, hi ha altres països que estan acostumats a que nevi. Jo quan vivia a Alemanya és un altre rotllo, completament diferent.
1: Sí.
0: Completament, però clar, aquí no. I llavors, clar, tampoc estem acostumats a estar a 10 graus o a 0 o a 15.
1: Què és el
0: que va succeir?
1: El barceloní acostuma a ser fi i menys de 10 graus centígrads és fred.
0: Home, clar.
1: Sí, menys
0: jo quan parlo amb els meus amics, és que tinc un fred, que quan fa 12, això no és fred.
1: Clar.
0: Bueno, serà fred per tu, més hetero.
1: Exacte.
0: Però per mi sí. Clar, escolta'm.
1: A Barcelona amb 5 graus,
0: dir,
1: quan jo era petita...
0: És veritat que els de Lleida riuen de nosaltres amb tota la raó del món que riguin, perquè també tenen unes altres temperatures molt més extremes.
1: Sí.
0: La Martina també ho sap, que ella, ella ara viu de Barcelona, però...
2: Sí, jo aquí...
1: Confirmes.
2: Confirmo que la gent
0: som
2: aquí...
0: Uns...
2: Bueno, però és normal.
0: Uns tous.
2: Bueno,
0: som
2: em sembla
0: tous,
2: normal,
0: no?
2: Vull dir, si no esteu acostumats...
0: Ja.
2: Sí, jo perquè estic acostumada, jo
0: De fet, ella sí, és la que va menys abrigada de tots.
1: Clar.
2: Sempre m'ha passat. Sempre a vegades, no. Amics sempre em diuen, on vas tan fresca? I jo, bueno, hosti.
0: Bueno, és que soc de muntanya, jo que digui. Pixapín.
1: No, a veure, no, hi ha un problema. Jo, per exemple, que organitzo passejades per la ciutat, quan plou, encara que siguin quatre gotes, la gent, ai, però es fa la passejada. A veure, per favor.
0: Ja.
1: O sigui,
0: com a molt, el pitjor que et pot passar és que et mullis una mica.
1: Agafes un paraigua, saps? Que no passa res. Però
0: és que et mullis una mica i ja està, no?
1: El barceloní és massa fi amb les qüestions climatològiques.
0: És veritat, és veritat. És que ens queixem de tot.
1: A veure, contrapunt, com a mínim simpàtic per acabar, perquè el que m'ha explicat era més aviat tràgic.
0: Home, clar, sense el més aviat, era molt tràgic.
1: Sí, era molt tràgic, i la nevada en aquest sentit, doncs, diguem que relaxa una mica tot el que hem narrat
0: avui. Sí, és la foto final, eh?
1: És la foto final d'aquell any 62, i nosaltres ens n'anem, a veure, pensant al contrari del que diu la cançó dels Buhos, que és No vull despertar.
0: Tu què? Vols dormir ja?
1: No. Ah, doncs. Per això dic el contrari, per favor.
0: Va, vés a fer el vermut. Jordi Corominas, gràcies.
1: Ciao.

0: Soc brusc amb vostès perquè tenim poc temps. Penso de pressa, parlo de pressa, i vostès han d'actuar de pressa si se'n volen sortir.
1: Sota sospita.
0: O sigui que, sisplau, si són tan amables, netegin el cotxe.

0: Avui comptem amb el Xavier Borrell per parlar plegats amb el Marcos Nieto, que ha publicat una nova novel·la, La Sinfonia del Miedo. Xavi, què t'ha semblat aquesta lectura?
1: Molt bé. Estic una mica collonit, perquè aquesta novel·la és durilla, però molt bé, m'ho he passat molt bé. Ja com ens agraden aquestes coses.
0: De nou trobem a l'Àlvaro i a la Elsa amb una investigació, que són els inspectors que ja ens va presentar a l'anterior història, El Juego del Mal, però aquesta vegada se'ls hi suma també un Víctor Echevarría absolutament traumat, que va deixar el cos de policia després de presenciar l'assassinat de la seva companya. Marcos, com el fas patir, aquest home?
2: Home, és el meu treball, es podria dir.
0: Qui és el Víctor i què li ha passat que s'ha convertit de policia en detectiu i quin és l'encàrrec que li fan?
2: Sí, a veure, Víctor Echevarría, el que li passa és que cau a les mans d'un assassí i la seva companya mor d'una manera esgarrifosa, no? Uh-huh. A partir d'aquí ell no pot superar el trauma, ell mateix es diu que és un cliché, no?, perquè es comença a veure i a passar de tot i no considera que és ètic continuar sent policia i es fa detectiu privat i es trasllada a Madrid, on rep l'encàrrec de Edurne Palaciego per a que busco a la seva filla i al seu home que han desaparegut en poc temps, no? És un cas molt mediàtic perquè ell és un psiquiatre de fama i a partir d'aquí comença la investigació perquè Edurne apareix morta a una nau abandonada i plena de ferides i, bueno, molt malament, no? I a partir d'aquí comença el misteri, no?, de Clar. Per què, on està el pare, i bueno, és una escala que van pujant els tres perquè es troben perquè ell fa, pues, el seu estil, es va fotent on no li toca i al final Álvaro i Elsa acaben parlant en ell i acaben compactant, no?, per unir forces.
0: Això mateix, per una banda hi ha la pròpia investigació del Víctor, diguéssim, no?, i per altra la dels inspectors de policia i ja veurem com es creua. El que sí que està clar és que la condició humana no té límits, ni per allò dolent, ni per allò macabre, ni per allò que té a veure amb l'opinió pública, allò mediàtic. Som soroll moltes vegades. I no de soroll, però sí de música també va la cosa.
2: Sí, va un poc de música.
0: I
2: no?
0: De sensacions, i de sensorialitat.
2: Va de sensacions, de sensorialitat, va del què diran, famós, va d'aprofitar les ocasions de dir el que sentim per les demés, no? Perquè, com passa a la novel·la, quan menys te ho esperes, et creues amb el mal, uh-huh, i ja no pots. Ja no hi ha volta atrás, no? Llavors també parlo del comentaves, no?, de la diferència entre un cas mediàtic i un cas que no transcendeix. Per exemple, si entres a la web de la policia i entres a desapareguts i fiques els xiquets que hi han desapareguts, hi ha un munt, però molts, que no has sentit parlar mai d'ells, ni has vist mai la cara per la tele, no? Sí. I llavors és perquè d'un se parla tant i d'altres no, pues se tindria que parlar de tots el mateix i se tindrien que buscar tots iguals. Però la realitat no és esta.
0: I tu has indagat, perdona, tu has indagat el per què un cas es converteix en mediàtic i d'altres no? Té a veure amb la suposada víctima, l'interès que pugui tenir aquesta víctima, en quin sentit?
2: Moltes vegades són els pares els que es mouen per, uh-huh, perquè es recomana, pues, millor un veí, això truca a la... Ara es fa molt, no? Uh-huh. Jo crec que ara, en quan algú desapareix, a les reds, a tal, però no tots transcendeixen. Tampoc està molt clar el per què, no? Uns sí i altres no. Yeah. Però la qüestió és el per què la policia, quan és un cas mediàtic, pareix com que té temor, no? És com que és un cas mediàtic, aquí n'hi ha que intentar resoldre'l ràpid. I l'altre que no diu res és com, bueno, està ja. I ells diran que no, però... I no és culpa dels policies, és més culpa dels que estan més a dalt, no? Però això passa i ho sabem tots, sinó perquè hi ha xiquets que hem vist un milió de vegades i hi ha altres que no hem vist mai. No sé, és evident, no? No és que ho diga jo, és que jo crec que tots estem d'acord, no?
0: Sí.
1: Marcos, en aquesta Sinfonia del Miedo trobem la teva novel·la més gore, fosca, més thriller. Això és una evolució com a escriptor o què t'ha arribat fins aquí? Què t'ha fet arribar?
2: No, és una de les més. Tinc una altra que diu Choque de Asesinos, que també és bastant de l'estil, bastant fosca i més gore aquesta. Lo del gore, ja... És que hi ha escenes que ho... I hi ha escenes... No, eh? Jo sóc més de deixar-te a la teua imaginació. Jo te tallo al moment i ja no necessito escriure perquè tu ja ho veus, no?
0: Bueno, però això forma part també de l'art, no? És a dir, moltes vegades només insinuant, la imaginació és tan poderosa que acabem nosaltres de completar de la manera més macabra.
2: Clar, jo a la Sinfonia del Miedo no descric que recordo cap tortura ni res paregut. Simplement tu ho veus perquè jo t'ho insinuo, no? Com has dit. Llavors, jo cada vegada vaig més a la foscor sense escriure estes, perquè no crec que sigui necessari, no?
0: Ja has arribat a alguna conclusió sobre el perquè d'aquesta fascinació respecte al mal, respecte a la foscor, respecte...
2: Ah, això és molt curiós.
0: Digues.
2: Això és molt curiós. Segons els experts, els especialistes diuen que quan veiem un accident... Sí, no sé si us heu fixat que quan hi ha un accident a la carretera...
0: Sí, clar.
2: I el cotxe està aparcat, que no envaeix cap carril, se forma un...
0: L'efecte Miron, que li diuen, sí.
2: Exacte, perquè tots se paren a veure què busques veure, un accident.
0: Sí.
2: Flors?
0: No, clar.
2: No, busques a veure un cap volant i dius, però bueno, per què fem això?
1: Molt bo.
2: Segons els experts, és una mescla del morbo de tota la vida i després és com una espècie d'autodefensa. O sigui, la ment... vol veure aquestes coses per aprendre. Se vol adaptar a això per si algun dia et passa no m'hauré de temor. És com un entrenament. És algo molt psicològic. Ella sap, tu saps que estàs protegit i pots veure algo molt, molt xungo des d'una protecció. ¿Vale? Com una pel·lícula d'estes gore i tal.
0: Sí, com quan veus ficció. Sí.
2: Exacte. Així la ment aprèn a filtrar tot això, a fer-se forta en aquestes coses i quan te passo no quedar-te paralitzat des del terror. Però l'última novel·la que he escrit ho he explicat més tècnicament.
0: Ja, no, és interessant en tot cas. El Marcos Nieto, amb qui parlem aquests minuts, és l'autor, entre d'altres històries, d'aquesta La Sinfonia del Miedo, publicada amb Newton Compton Editors, que segueix, diguéssim, El Juego del Mal, que torna a comptar amb la seva parella protagonista, però que afegeix també la figura del Víctor, aquest antiheroi, també, d'una manera que juga molt bé amb el cànon, d'una banda, no?, de l'investigador traumat, però que de l'altra se'n surt, perquè... Ell, en lloc de ser un policia allò ebri, doncs diu no, jo ebri no puc ser policia, no? Per això ho deixo. Vull dir que d'alguna manera és com que ha jugat una mica amb el cànon per donar-li una mica la volta o per desmuntar-lo,
1: Marcos. No, i el lector també diu, bueno, què farà el Víctor ara, no?
0: Sí,
1: com s'ho prendrà?
0: Sí. I també aquesta idea, no?, de que la justícia no és justa i de que, bueno, doncs sobretot a la ficció, alguns personatges se la prenen per la seva mà per aconseguir, doncs, fer pagar a qui no compleix. Marcos, moltíssimes gràcies per aquests minuts al Sota Sospita, ha estat un plaer.
2: Gràcies a vosaltres.
0: I fins aquí el Sota Sospita d'avui. Mira, marxem amb Quinto, que revoluciona l'escena musical valenciana. Rescatem un tema de l'any passat. Demà canvia de vida. Amb ell arribem a la una i nosaltres tornem demà amb una nova coartada a partir de les 12, ja ho saps, aquí a Ràdio 4. Adéu-siau.

0: Es la una.
1: Radio 4. Serveis informatius.
0: Bon dia. El Partit Popular retreu al govern haver deixat sols els ciutadans de Ceuta després que la jutgessa de l'Audiència Nacional hagi preguntat a la Guàrdia Civil si va rebre alguna alerta abans de l'entrada de milers de migrants. El secretari general del PP ha insistit en el seu argument. El govern central ho sabia. Escoltem Miguel Tellado.
2: Si el gobierno lo sabía, si el gobierno lo sabía y el presidente Vivas les había informado, es evidente que ha habido una denegación de auxilio a una comunidad autónoma. Es evidente que el gobierno de España dejó solos a 85.000 ceutíes, a 85.000 españoles, poniendo en riesgo su propia seguridad.
0: El PP ha retret al Ministeri de Defensa, liderat per Margarita Robles, que no desplegués l'exèrcit abans. I més qüestions. Desarticulada una branca d'una organització criminal mexicana amb laboratori a Catalunya i dedicada al tràfic de metamfetamina. Es tracta d'una de les majors confiscacions de droga sintètica a Espanya i Europa. Laura Hurtado.
3: La Policia Nacional, en col·laboració amb França, ha desarticulat una branca itinerant del càrtel Jalisco Nueva Generación, conegut internacionalment i especialment establert als Estats Units i a Mèxic. L'organització ha introduït gairebé 2,5 tones de metamfetamina a Catalunya. La droga sortia diluïda en vainilla des de Mèxic, passava per França i arribava a Catalunya per ser cristal·litzada a un laboratori al Manà, a Lleida, per així poder-se distribuir posteriorment. Alejandro Martín, cap de la secció de sintètics de la Unitat de Droga i Crim Organitzat.
4: Hemos conseguido lo importante de la operación es que no consigan instalarse ni siquiera de forma itinerante. Hemos dicho que vienen, trabajan y se van. Pero no queremos, ellos también, todas las organizaciones criminales, no solo los cárteles mexicanos, cualquier organización criminal, lo que no quiere es que se le golpee. Busca zonas tranquilas donde puedan trabajar y que la policía no actúe.
3: Els agents han realitzat entrades i registres a Barcelona, Lleida i Tarragona. 13 persones han resultat detingudes, de les quals 12 ja han entrat a presó.
0: I el Servei de Laboratori Forense de l'Institut de Medicina Legal i Ciències Forenses de Catalunya ha duplicat en els darrers 9 anys els casos analitzats, arribant als 7.600. També va registrar el nombre més elevat d'agressions sexuals fins al moment, amb 1.394 expedients, un 9,2% més que el 2024 i 4 vegades més que el 2016, Marga Esparza.
5: El director del laboratori, Eneco Barberia, diu que l'augment dels casos analitzats es va començar a produir després de la pandèmia, quan es van incrementar el número d'autòpsies realitzades i també l'atenció forense a víctimes de violència sexual. Precisament de gairebé els 1.400 casos d'agressions sexuals, en 299 hi havia sospita de submissió química, uns components que es detecten millor si la víctima va el més aviat possible a un centre sanitari. Eneco Barberia.
6: Que detecta d'una banda restes d'espermatozoides i també impacta en aquells casos en què hi ha sospita de la presència de tòxics. Nosaltres recomanem a les víctimes que vagin quan aviat millor a ser ateses, perquè això ens permet actuar d'una manera molt precoç i, per tant, detectar més fàcilment qualsevol substància.
5: També d'entre les víctimes mortals d'accidents de trànsit del 2025, el laboratori va detectar que en un 36% dels casos presentaven alcohol, drogues d'abús o psicofàrmacs.
0: Segons les darreres estimacions del sistema de monitoratge, aquest és el segon juliol amb més mortalitat atribuïble a la calor a Catalunya des que hi ha registres. S'hi han registrat 544 morts atribuïbles a les altes temperatures. Des de la Societat de Medicina Familiar i Comunitària, la CAMFIC, demanen per especial atenció a les persones vulnerables, moltes d'elles persones grans que sovint pateixen demència. La doctora Montserrat Romaguera, a Ràdio 4.
7: Les persones amb demència no tenen sensació de set, per tant hem de ser molt proactius a l'hora d'oferir líquids. S'han de canviar els menús, igual que no ens vestim igual, doncs no podem menjar igual. Hem d'oferir aliments que portin molt líquid, com pot ser el gazpacho, pot ser la síndria tallada a quadradets, i hem de fer aquestes hidratacions periòdiques.
0: I el govern català ha posat en marxa un vehicle per garantir que la ciutat

0: ciutadania tingui cobertura mòbil en situacions d'emergència. Cristina Martín.
1: Davant d'incendis, inundacions o ventades, els cables de telefonia es poden veure malmesos, cosa que dificulta les comunicacions amb la ciutadania, com l'enviament dels missatges S-Alert o les trucades al 112. Aquest nou vehicle està dotat d'una antena mòbil desplegable que aportarà cobertura extra en aquestes situacions i ho farà a tots els operadors mòbils. Albert Tor, secretari de Telecomunicacions de la Generalitat.
2: El camionet estarà a disposició d'aquesta gestió de les emergències en aquells moments en els que veiem que hi ha o que hi pot haver una afectació a les infraestructures de telecomunicacions és quan s'activarà.
1: Es tracta del primer vehicle d'aquestes característiques que es posa en marxa a tot Espanya.
0: Això és tot de moment. Tornem amb més notícies a les dues.
3: Ràdio 4. Ràdio 4.

0: Estàs escoltant els millors moments d'aquesta temporada al Xavifòrnia.
1: Amb Xavi Martínez.
0: La doctora en psicologia i experta en teràpia de parella i família, Arantxa Coca, què tal?
2: Com estàs?
0: Ai, puja el micro, puja el micro.
2: Com esteu?
0: Tens una veu molt maca.
2: Moltes gràcies, però...
0: I el que expliques és tan important que t'hem de sentir bé.
2: Doncs, bona tarda. Aquesta música d'entrada de la secció m'encanta, és molt estiuenca.
3: Mira.
2: Que sí, que ho he fet aquest
0: com tu, perquè tu ets l'estiu.
2: Bueno, ai, és que bé. Veieu com venir aquí no és tan... Treballar és tot un plaer, sempre amb un bon equip, les coses, amb una bona relació i amb unes bones converses. És que avui el tema va d'això.
3: Ah, important,
2: tot és
3: molt,
2: molt més fàcil. Et porto una sorpresa.
3: A veure.
2: Una digues, sorpresa en forma d'incògnita.
0: Sí,
2: perquè la clau de la felicitat. La clau de la felicitat en parella, això és la gran pregunta, no? Què ens fa realment ser feliços, sentir-nos feliços en una relació? I s'ha dit de tot, no? Bueno, sempre la comunicació, evidentment, no? La clau és una bona comunicació. Però què vol dir una bona comunicació? Doncs no n'hi ha prou a ser estimats. Jo que et digui, a trobar algú que et diu jo t'estimo tant que sóc capaç de comprometre'm. Ens casem, comprem la casa, anem lluny, fem un viatge, aquells gestos de compromís, però de vegades no arriben. La persona que tens al costat no acaba de sentir-se o et diu que no li arriba, no s'acaba de creure aquest amor. Per què? Perquè no ho sent.
0: Clar, aquí el tema és que no n'hi ha prou a ser estimats o que et diguin t'estimo, sinó falta un ingredient secret que tu dius, perquè m'ho has dit aquest matí per WhatsApp, que el tens.
2: El tinc.
0: El revelaràs.
2: El porto avui.
3: A veure.
2: Dijous. Mm. Dijous després de Sant Joan, en aquest solstici... Us porto l'ingredient secret per realment dir em sento feliç en aquesta relació. Que no és que et diguin que t'estimen, Maria, és que tu realment ho puguis sentir. I això complica les coses. Perquè quantes vegades ens poden dir que ens estimen, però tu no t'arriba, tu no ho notes. Dius, són paraules, o són sí, molts gestos, moltes roses, molts regals cars, però jo no m'hi sento. No acabo de creure que realment tu puguis sentir això per mi. I això m'ha agradat molt i per això porto aquest tema avui, perquè s'ha publicat recentment un llibre, recentment és del març. Març i fa res, penso que va ser a l'abril, maig, que s'ha traduït ja a l'espanyol, no al català. Mm-hmm. És un llibre meravellós perquè ho recull amb una senzillesa però amb una contundència quina és la clau de la felicitat en parella. El podeu trobar amb el nom Cómo sentirse amado, com sentir-se estimar. 5 claus per cultivar vincles que et facin realment sentir estimat. Perquè la clau, i aquí és el secret que ara revelaré i que revela aquest llibre, és que t'has de sentir. No és trobar la persona que t'estimi, és trobar la persona que sàpiga realment...
0: Que t'ho faci arribar, no?
2: T'ho faci arribar i et faci sentir estimat. I aquí ja la cosa és més complexa, perquè tu et faràs sentir d'una manera i l'altra persona li farà sentir de maneres diferents.
0: I que, perdona, Arantxa, crec que hem normalitzat molt aquest tipus de persones, que a més ho diuen ells, ho diuen elles, de jo és que sóc així, jo estimo així, aquesta és la meva forma d'estimar, i potser són persones que no acompanyen o no parlen o no truquen o no s'interessen. I és que... Si tu ja saps que jo t'estimo molt, però és la meva forma d'estimar.
3: És que el jo sóc així, jo crec que s'ha normalitzat en moltes situacions de la vida. Jo és que sóc així. Bueno, doncs tu potser ets burro, m'entens?
0: Totalment. Això és una mica com... És que jo sóc molt sincer, sí, home.
3: Sí, exacte.
2: Els meus amics...
3: Ets mal educat, no ets sincer.
0: Exacte.
2: Els meus amics m'estimen així.
3: Sí.
2: I no tinc cap problema més.
3: Ah.
2: I la meva família, la meva mare ja la coneixes. La meva mare és molt crítica, La meva mare no es calla res. I a mi mai em diu el que tu m'estàs dient.
0: Yeah.
2: Bueno, però és que amb la teva parella, que tu l'has triat, no ve imposada, tu l'has triat i tu dius que és la persona que t'estimes, amb aquella persona no fas aquell match absolutament compatible i t'hauràs d'esforçar en alguns punts. La clau, on t'has d'esforçar? En ser més atractiu? En tenir més xispa, que se'n diu, més charm, en treballar més i fer, doncs això, tenir detalls, més detalls o detalls més cars, en matar-te al gimnàs, en ser una Kardashian, una estupenda de la baix, en ser jove, absurd, perquè la joventut no és eterna, no, t'hauràs d'esforçar en aprendre a comunicar-te de manera que la teva, la persona a la que dius que estimes li pugui encaixar, li pugui rebre i pugui sentir aquest missatge. Les habilitats comunicatives les hauràs d'entrenar. Encara que no ho necessitis amb els teus amics i encara que no ho necessitis fer això amb la teva família, que ja t'entenen i t'estimen com ets. Sí, però la teva parella no, no t'ha de per què estimar, acceptar del, tot el que tu ets, i en el sentit de, sobretot a l'hora de comunicar. En tot l'altre, evidentment, amb, el, amb com ets i amb les teves imperfeccions t'haurà d'acceptar, però a l'hora de comunicar, aquí, i aquí és la tesi central d'aquest llibre, és on t'hauràs d'esforçar per no només dir-li, com a tu t'agrada dir-li, que l'estimes, sinó que ho arribi a sentir de veritat. Aquest llibre, insisteixo, són dos autors, que no els he dit, és que tenen uns cognoms, Maria, m'hauràs d'ajudar.
3: A veure.
2: La Sonja Liu Bomirsky i en Harry Reis.
3: Bueno, ho has dit molt bé, ho has dit molt bé.
2: Moltes gràcies, moltes gràcies. No sé si ho podria repetir. Publicat aquest març, traduït fa, no fa ni un mes, a l'espanyol, Cómo sentirse amado, 5 claus per cultivar vincles que donen sentit a la vida, imagina't, que donen sentit a la vida. I estem centrant, en concret, en el món de la parella. Insisteixo, no es tracta de que canviïs qui ets. És que jo sóc així. És que has de ser més interessant, has de ser més atractiu, m'has d'esforçar per agradar. Sí, però només en un aspecte, en com converses i com et relaciones en el dia a dia amb la teva parella. Aquí t'has d'esforçar. Després, si vols anar a la perruqueria, al gimnàs i tal, fes-ho,
3: fes
2: perquè
3: tu
2: t'agrada veure't així, però no per crear una imatge fictícia, de perfecció ficcionada amb la teva parella. Vols que entengui i sàpiga realment que el que dius és veritat, que l'estimes, aprèn a conversar amb ella i aprèn a relacionar-te amb ella dia a dia. Com? 5 claus?
0: 5 punts.
2: Cinc punts. El primer,
0: paper i boli.
2: Compartir de veritat. Això de... com estem avui? Bé, bé. Com et va la vida? Bé. Això li dius una, no un amic, li dius a un conegut, li dius a un veí que et pregunta, li dius a un company de feina amb què no tens un vincle més profund. Tot bé, tot bé. La família bé? Sí, sí. Amb la teva parella, no. Hauràs de mostrar les teves vulnerabilitats, hauràs d'obrir realment el teu cor, la teva ment, i demostrar les teves fortaleses, les teves contradiccions, la teva vulnerabilitat. No tinguis por que l'altre ho noti i no tinguis por que l'altre li importi. És que no ho dic per no preocupar-lo. És que la teva parella, què passa si es preocupa per tu?
3: És que, és el que hauria de ser, no?
2: Sí, la teva parella, en el seu amor hi ha una part de voler sostenir-te, de voler acompanyar-te en el camí, i sobretot en aquell tram de camí que és pujada, no baixada, justament. El límit, home, tampoc siguis un passat emocional. Vaig conèixer algú que deia, la meva parella és una passada emocional, cada dia plora per alguna cosa, sempre es queixa per alguna cosa. Home, regula't una mica, que no rebi la teva parella només queixes i queixes sobre la vida, sobre la feina, sobre qualsevol cosa. No et victimitzis per tot, no siguis una víctima emocional. Aquest és l'extrem, però que no tot sigui perfecte. És que no li vull causar problemes perquè vull que sempre digui que amb mi tot rutlla, tot és fàcil. Ostres, en sèrio? Però llavors tu li estàs proposant una vida de Disney a la teva parella.
3: No,
2: i
3: és
2: això,
3: la realitat.
2: No és la realitat. Quan aguantarà això? Aguantarà 3 anys?
3: Com,
2: o quan vingui, com a molt? O quan vingui el primer fill? Llavors sí, Disney sí, sí. No. Llavors, totalment. No és que no li diguis, és que ho veurà, perquè estaràs atacat o atacada, perquè la criança és meravellosa, però té moments molt difícils, i allà veurà la teva vulnerabilitat. Per tant, comparteix de veritat com compartiries el teu gran amic, aquella confidència que tens amb la teva mare o amb el teu pare, o amb el teu amic, fes a la teva parella, fes a la teva parella el teu millor, la teva millor amiga. Importantíssim, primer punt, comparteix de veritat, no tinguis por a mostrar-te. Segon punt, aquest m'encanta. Jo sóc molt fan, i vosaltres que sabeu que jo participo en algun reality, és el que sempre intento, bueno, el que sempre veig que falta.
0: Per cert, vas estar molt bé al debat final, als debats finals de La Isla de las Tentaciones.
2: Bueno,
0: vam aprendre molt també amb tu, amb una cosa que pot semblar a priori molt superficial, que és La Isla però hi ha més teca, bueno, de la que rascar, eh?
2: Sí. Veure el programa o com un espectacle o entreteniment. Total. O com a un mirall per aprendre coses de la vida i de les relacions.
3: Doncs sí. Cadascú... També t'ho passes molt bé, eh? com a un espectacle.
2: També, les dues coses també són compatibles. Jo també m'ho passo molt bé mirar el programa perquè té aquests moments de rius una mica, però després hi ha coses que dius, ostres, això m'ha passat, ostres, si jo estigués així no sé com reaccionaria.
0: Sí.
2: I ho pots aprendre molt.
0: O jo conec a dos que són més o menys...
2: Més o menys així. Sí, sí. Doncs el segon punt que recomana aquest gran llibre que ja us he recomanat, escoltar per comprendre, no escoltar per respondre. Saps allò de... t'estic escoltant, sí, però acaba que et vull respondre això.
3: Sí.
2: Tu te l'estàs escoltant. Tu estàs preparant un guió intern sobre com contestar i contraargumentar el que t'està dient.
3: O gent que et diu, no, i jo en aquesta situació, i jo en aquesta... Home, escolta aquella persona, no parles del que faries tu.
2: Saps com es diuen aquestes persones?
3: Narcisistes.
2: Roba històries.
3: Ah, és molt bona, m'agrada més.
0: Ai, roba històries, roba molt.
3: M'agrada molt.
2: Tu estàs explicant, estàs sent la protagonista del que estàs explicant i ja te l'ha robat. A mi em va passar això fa un any, ja està. Ja ho hem canviat. Ja li està passant a l'altre. No és el teu moment, no ets la protagonista. Que segurament et va passar, i més greu, no ho dubto, però ara no és el teu moment. O sigui, una roba càmera, roba plano.
3: Sí.
2: No? O roba micro, això existeix a la ràdio.
0: Doncs, i tant que existeix.
2: El mateix, a la teva parella, no li robis el moment.
3: Totalment.
2: Escolta per comprendre-la. Encara que no estiguis d'acord, no has d'escoltar si estàs d'acord. Llavors, si estàs d'acord, tampoc la deixes acabar. Ah, oh, sí. I si és veritat, això és veritat. No, vols deixar que acabi i que s'enrotlli com vol ell explicar-te la seva història emocional fins a l'últim punt, sisplau, i l'acompanyes, però no tinguis tanta pressa per respondre. Ni que sigui per unir-te, ni que sigui per rebatre-li, ja no et dic, per robar-li la història. Ja sé què dius, si això m'ha passat a mi mil vegades.
0: Ja. Yeah.
2: No l'estàs validant, l'estàs descartant d'una manera, l'estàs minimitzant a la seva experiència. Jo sempre dic, escolta com si demà haguessis de passar un examen.
0: És bona aquesta, eh?
2: L'examen de... no de la teva vida, l'examen...
3: De la vida
2: de la vida de la teva parella. La sabries explicar?
3: Sí.
0: Hi ha gent que t'està escoltant... Perdona, és veritat, em ve el cap. Gent que t'està escoltant quan tu expliques alguna cosa i ràpidament... notes l'ansietat davant teu en l'altra persona,
2: que
0: ja volen entrar i volen dir la seva, perquè no és una cosa teva, ni és una apreciació, ni és una pregunta. No repregunten sobre el que t'està passant a tu. Ja tenen l'ansietat de voler... No?
2: Sí, vols esperar-te.
0: No t'estan escoltant, si és que ho saps, jo ho sé.
2: No, volen fer brillar la seva història, el seu ego, d'una altra manera. No? Mm-hmm. Llavors, clar, en parella el teu ego l'has de tenir, però hi ha espai per dos egos. El problema és que només es vol fer sentir un espai.
0: Que és maco escoltar per comprendre, clar. No per respondre, no?
2: Exactament,
0: que és el que
2: per saber la història, com pensa la teva parella. Aquelles persones que et diuen, és l'aniversari del meu xicot, de la meva xicota, no sé què regalar-li. Tu no coneixes la teva.
0: Ja.
2: Voleu saber si coneixen? Si un coneix l'altre, pregunta-li què li regalaràs al seu aniversari. Què has pensat? No, bueno, és que ella no es contenta. Bueno, al marge de que li agradi o no li agradi, tu has de saber realment quins són els gustos. Després li compraràs o no li compraràs, però ho has de saber. I amb aquesta pregunta saps molt ja, si sap respondre realment què valores, si coneixes aquella persona o no. Fes preguntes que aprofundeixin en allò que t'està explicant. Escolta sense preparar la rèplica.
0: Clar.
2: Escolta sense ja buscar com li has de rebatre i posar-te a la defensiva.
3: Sí.
2: Aquest és el segon punt, com us deia. Escoltar per comprendre. Ostres, no per respondre. O no ho has de respondre tot. Jo moltes parelles li dic, no responguis. I jo, en sèrio? No responguis. El que t'acaba de dir, no responguis. Diu, bueno, però que m'ho acaba de dir ja, i què? Deixa-ho en suspens i que entengui que, val, ja t'he escoltat. Ja sé com opines. No tinc res a dir, he escoltat fins al final. No cal respondre-ho tot. Comunicar-se bé no vol dir parlar. La parella s'ha de comunicar, o sigui, s'ho comuniquen tot, quin rotllo, o sigui, no hi ha hores suficients al dia per explicar-s'ho tot, no? Comunicar-se, com jo li vaig dir en l'últim debat a la Mar i al Christian, comença per saber guardar silenci i escoltar, i parlar a l'últim. Si has de parlar a l'últim, ja decidiràs de tot el que he dit, què? No has de respondre a tot. Aquest és un dels punts que molt, molt enfatitzen en aquesta publicació, com us deia, per garantir que la teva parella se sent estimada, no només perquè li dius o li demostres amb gestos, sinó sobretot per com parles i com converses amb ell o amb ella. Tercer punt, una curiositat genuïna. Què vol dir? Que quan t'escolti, com tu fas ara, veus? La Maria m'està escoltant, el que està... i jo com ho sé que m'està escoltant? Perquè sento que em va mirant, contacte visual, i em va fent que sí amb el cap. Llavors, aquests gestos de... Estic per tu, t'estic mirant, estic fent afirmacions amb el cap, i algun comentari tipus, que a mi m'agrada molt, eh? Ah, sí? Ah? Ah? Aquest A és meravellós. Ah? Aquesta sorpresa.
0: Ah, sí, eh?
2: Ah, sí, eh? El ah, sí, eh? És que estava esperant que ho digués al Xavi, perquè és molt del Xavi. Ah, sí, eh? Però clar, aquí tenim els periodistes, eh? Com es
3: nota? Però això ja et fa veure que clar, aquesta persona s'està interessant, que no només t'està escoltant i passa, no?
2: Sinó que mostra un interès. Ah, sí? Mostra sorpresa. Sabeu l'important que és mostrar sorpresa en parella? Moltes parelles que cauen en la rutina i en la distància emocional és perquè ja han perdut l'admiració i ja han perdut la capacitat de sorprendre l'altre. I què has de fer per sorprendre'l? Tenir una imaginació creativa i comprar algo superexòtic a casa? Dius, ai, caramba, això que has comprat no cal que trenquis alt, sinó escoltar amb atenció i dir, ah, de veritat penses això? Aquest punt de vista tens? Això t'ha passat? Això li has dit a aquesta persona? Ostres, jo no sé com hagués reaccionat. Caramba, mai deixes de sorprendre'm. Aquesta capacitat de sorpresa i dir-li amb aquestes frases breus, en forma de pregunta. Caram, el caram. Ostres, està molt bé el caram, eh? Caram! Digue-li caram a la teva parella.
0: Sí, sí, sí.
2: Digue-li caram a la teva parella. Li diem al veí, caram, això t'ha passat? O un amic, mira que m'acaba de succeir.
0: És veritat.
2: Ostres, tu, caram, en sèrio? Digue-li això.
0: A la resta sí que dona la sensació que t'interessa tot el que t'explica.
2: La teva parella, bueno, però ja el saps, ja el coneixes. Ja que coneixes a la teva mare. Sí, però té mare per rato. Té història sobre la seva mare per moltes setmanes. No li demostri sempre la mateixa resposta de, bueno, ja, sí, li estàs dient, que pesat, sempre vens amb la mateixa història. Bueno, és el que li angoixa. Sigues una parella que li demostri que ets capaç de sostenir-la. Sostenir-la vol dir escoltar-la. Un apunt pels homes.
3: A veure.
2: Més pels homes que per les dones. Els homes, hi ha estudis, que hi ha aquesta diferència de gènere, ja l'estipulen clarament. Els homes, quan els expliques a algú algun problema, alguna situació difícil que t'ha passat, som acostumats a ser més resolutius. Llavors t'escolten, no dient-te, ostres, quin greu em sap, què tal, no et preocupis, vinga, va, ànim. No t'animen. Van a buscar la solució. El que has de fer
3: és això.
2: I és, mira, estic del que has de fer. Mira, primer de tot, jo no t'he dit que em diguis què has de fer.
0: És de primer de cunyat, també et dic.
3: Sí, també, una mica.
0: No ens fiqueu tots a la mateixa bossa, sisplau. Però sí, però totalment.
2: Hi ha excepcions.
0: No, molt d'acord, Arantxa, molt d'acord.
2: Molt honorables i molt estimables.
0: I que segur que a mi també m'ha passat i no m'adono, de dir això, o sigui, de fer això. Modo resolutivo.
2: Modo resolutivo. Dius, mira, si jo ja sé el que has de fer, si ho sé jo més que tu, perquè m'ha passat a mi, conec el context i conec els protagonistes, no? Llavors, segurament la solució que em dones ja l'he pensat i repensat fa temps. Jo el que vull és senzillament que em sostinguis. M'has de sostenir.
3: Que
2: m'escoltis. I sentir la teva presència. Sentir presència, no acció. Vol dir curiositat genuïna per l'altre. Quart punt, i ens queda un, quart i cinquè, el quart. Escoltar amb el cor obert. Què vol dir amb el cor obert? Jo t'ho tradueixo. Amabilitat. Moltes vegades perdem l'amabilitat. Sí, tu digues que jo ja et vaig escoltant. Amb una passivitat, amb una falta de civisme, les parelles poden perdre el civisme.
0: És
2: que tinc mil coses a fer, però jo t'estic escoltant. Ja no et dic si porten a sobre la pantalla o el mòbil, ja manteneu a les mans, no? Sigues amable, sigues càlid, escoltant. Sigues càlida, escoltant. L'amabilitat, la validació, mira... Jo ho veig des d'un altre punt de vista, però el que m'ha quedat clar és que estàs patint molt i això és el que em preocupa. Em quedo amb el teu patiment, no em quedo amb el teu raonament. Això, en aquest reality que us deia, així. No veuen i no acompanyen en el dolor de l'altre.
3: Només veuen el que els ha passat amb ell,
2: el que els ha passat. No et quedis amb els fets, no et quedis amb la teva veritat. Després li expliques, evidentment, però primer de tot, el dolor, el malestar. Veig que pateixes, em sap molt greu, jo veig les coses de diferent manera, però primer anem a trobar una solució pel teu dolor i després raonarem vies de solució. Si vols que hi parlem sobre com trobar solucions, si és que vols. No, això ja ho tinc pensat. Ah, llavors per què m'ho expliques?
3: Exacte.
2: Per què m'ho expliques si ja saps el que has de fer? Perquè vull que m'escoltis, vull que m'acompanyis, vull a l'EA, saps el que ens acurruquin, que ens doni calma, que ens doni un lloc de refugi, la parella ha de ser un lloc de refugi. Estic molt romàntica. He posat el meu romanticisme.
0: Jo crec que és superimportant això que acabes d'explicar, no? El respondre amb amabilitat.
2: És clau.
0: Amb calidesa, no utilitzant paraules malsonants moltes vegades. No sé, fins i tot quan hi ha contradiccions, encara que tu no ho entenguis, no? Jo crec que l'educació és principal, I més amb aquella persona, home. Si has de fer un esforç perquè has tingut un mal dia, no, fes-ho amb la persona que s'ho mereix, no?
2: Pensa-ho millor, això. Ho has de pensar millor, va, tia, que tens estudis. Ostres, ja m'he escoltat aquestes frases. Que tens estudis, sí, i no puc patir, no puc estar en xoc, no puc bloquejar-me, no puc necessitar una abraçada, la meva mare ja me la dona.
0: I sense educació.
2: I sense.
0: Mira, Maria, com dèiem abans, frases d'aquestes que a mi em fan molta ràbia. La confiança d'asco.
3: Ai, no.
0: És una cosa que a mi m'ha fet molta ràbia sempre i que intento no posar mai en pràctica, perquè no valida la confiança al parlar-li malament o d'una forma més passota a algú.
2: Més dura.
0: No, més dura o més... No.
3: Però sí que és veritat que a vegades...
0: Confiança d'asco.
3: No va amb això, però sí que és veritat que a vegades amb aquells que tens més confiança, si vas aguantant alguna cosa que t'ha passat a la feina o tal, o fora, quan arribes a casa, podes dir que et deixes anar. O sigui, no dic de parlar-li malament a ningú, però em refereixo a que sí que és un moment de que et deixes anar amb ells, no per contestar-los malament, però sí de deixar anar una mica...
0: Es contesta malament,
3: no sé si m'explico. Ja, tens raó.
2: Jo vaig rebre un missatge per privat en les meves xarxes d'un home, almenys el nom era d'un home, que vas dir, clar, que jo entenc que sobretot vingui d'un home. Perquè ja et dic, és més d'homes que de dones, tot i que hi ha alguna dona que també contesta així, que deia, però Arantxa, esto... Ho deia en castellà. Esto es un rollo, porque entonces tienes que ir siempre con un cuidado a la hora de hablar con tu pareja, que, quieres llegar a casa y quitarte los zapatos y desmelenarte, tienes que ir ahí con cuidado. Pues sí. Yeah. Tu vols una relació llarga? Hauràs de cuidar-la molt.
0: Cuidar les coses, però...
2: I hauràs de posar el filtre. Posa el filtre, clar que sí.
0: Tampoc pot costar tant, això. És a dir, et costa molt fer això, llavors jo crec que tens un problema.
2: Exactament.
0: No és un esforç tan gran,
2: Oh, sisplau, no.
0: De tant en tant et pot sortir una paraula puntual, però, home, no un hàbit, no parlar-li així a la teva parella.
2: La confiança no està en que tu parlis sense filtre. La confiança està, justament, en el primer punt, obrir el teu cor i mostrar la teva vulnerabilitat.
3: Sí.
2: Tens tanta confiança amb la teva parella que li pots confessar o li pots mostrar els teus aspectes més delicats i més complexes de tu mateix o de tu mateixa. No es tracta en la confiança fa que perdem el filtre i ens parlem de qualsevol manera, que per això arribo a casa, no? Per treure'm la corbata i treure la pitjor versió de mi mateix i tu, com que m'estimes, me l'hauràs d'aguantar. Les pitjors versions no s'aguanten mai, i menys per amor. L'amor no consisteix en aguantar el pitjor de l'altre, ni molt menys.
0: No.
2: Per tant, sí, posem una mica de filtre, que per amor ho podem fer. Aquella persona, insisteixo, que tu has triat voluntàriament.
3: Sí.
2: Per tant, ha de ser un treball, doncs això, voluntari. Si t'ho demana ell o ella, malament. Si t'ha de recordar, escolta, no em faltis el respecte, anem malament.
3: Home.
2: Aquestes coses no es recorden a casa.
0: I que sempre val la pena. Que tu estàs millorant per una altra persona i alhora estàs millorant per tu, sobretot, també. Estàs intentant evolucionar com a persona, no?
2: I quan et diuen, mira, en Marc, que bé que se'l veu des que està amb aquella persona. Es nota?
3: Clar.
2: Vull dir, al final la inversió, l'esforç que fas amb aquella relació, el teu entorn et troba, doncs això, la clau de la felicitat,
3: Et
2: troba
3: més feliç,
2: et troba més... Que diràs, dintre els primers anys d'enamorament, no, i els següents. I quina sort que han tingut de trobar-se i porten tants anys, perquè practiquen, ja no només perquè tenen un sentiment, l'amor no ho pot sostenir tot, sinó l'amor amb aquest practicum, amb aquest esforç a l'hora de conversar bé amb la parella.
0: Jo, em direu tou, però jo no crec que hi hagi motors d'evolució i de transformació com l'amor, perquè no conec res que et faci voler aconseguir la millor versió de tu mateix en tantes esferes diferents de la teva vida. És l'amor.
2: És l'amor.
0: No estic parlant de per agradar, eh? No, no, no.
3: No, no, en general.
0: Intentar ser millor.
2: Sí, sí, sí.
0: És l'amor, és un potenciador.
2: Sí, sí. Clar, se'ns activa creure ja no en l'amor de l'altre, que és del que estem parlant avui, sinó l'amor en un mateix.
0: Ser millor persona. Sí, sí, sí. Ser millor persona.
2: I et motiva a voler ser-ho, a voler treure, igual que et motiva doncs, a arreglar-te, anar més atractiu,
0: sí,
2: a pentinar-te, doncs el mateix en la bellesa interior. Et motiva també perquè puguis i vulguis mostrar més bellesa interior. L'últim punt. Vinga,
0: 5.
3: Som-hi.
2: Acceptar que no som perfectes. Accepta que la teva parella no és perfecta i té les seves contradiccions, els seus canvis, les seves multifacetes, si jo ho deia bé, i que un dia s'aixeca d'una manera i un altre dia es pot aixecar d'una altra, com et passa a tu. No trobaràs la persona perfecta per tu. Potser ho serà per un altre. Potser ho serà pels seus amics, per la seva família. Potser serà el mimat o la mimada de la seva mare. Però per tu, el millor no és perfecte i al revés, tu no seràs perfecta. És possible per la teva parella, però us heu triat, us estimeu i us esforçareu, no perquè us ho demaneu, no deixes que la teva parella t'ho demani, sinó perquè tu ho vols fer, fruit d'aquesta motivació, d'aquest enganxe emocional bonic, motivant que tens amb la teva parella, que, insisteixo, tu has triat voluntàriament i, per tant, podràs acceptar que té als teus ulls coses que no t'agraden, com als seus ulls tu tens coses que no li agradaran. Acceptar la imperfecció és importantíssim. És humà, té dies dolents, hi ha dies dolents, jo ja sé què has de fer. Ea, donar-li el consol, mantenir-me a distància és el que necessita que es dongui. Vaig a donar una volta, no vols parlar les coses? No, deixa-li que doni la volta. Una i dues voltes, si cal. Tu no el vols així, no el vols escoltar així, no vols parlar amb ell quan està bloquejat. Dic ell perquè també és més d'homes, que necessiten airejar-se més que les dones, però això passa. No? Accepta aquesta part que per tu és imperfecta, per ell és perfecta, però per tu és imperfecta. Importantíssim acceptar la manca de perfecció de l'altre i de tu mateix per l'altre. És un llibre, per tant, que diu no cal que siguis superatractiu, no has d'estar supercharm, superagradable, ser el rei i la reina de la festa, trobar la persona correcta. És currar-s'ho. És una habilitat, la d'aprendre a conversar, no amb tothom, amb la persona que és la teva parella. Amb ella t'has d'entendre. Desenvolupar aquesta habilitat l'has d'entrenar cada dia. No és l'atzar, no és el destí, no és una química misteriosa, és saber entendre't quan parles de manera que no només sàpiga que l'estimes, sinó que senti que és veritat que l'estimes.
0: Arantxa Coca, gràcies. T'estimem molt.
3: Nosaltres sí que t'estimem i t'ho fem saber.
2: I molt, jo exacte, també, ho sento.
0: Perquè hi ha comunicació. Sí, sí. Paper i boli, ja ho dèiem. Sí, sí, potent, potent, potent avui. Servei públic, sempre, amb l'Arantxa Coca.
1: Xavi Fornia, amb Xavi Martínez.
0: Maria, quins moments aquesta temporada, eh?
3: I per això creiem que ara l'estiu és molt bon moment per recordar-los.

0: Avui ens visiten Flashy Ice Cream. Aquest és un dels noms que han fet que l'Urban, en català, deixés de sonar excepció, Maria, i comencés a sonar a present.
1: Ara ho deies, des de Sabadell, en Pol Giancana i Sneaky Flex ens han construït un imaginari propi entre el trap, el dancehall, el rap, el pop urbà, i aquesta manera tan seva de barrejar la festa, la nostàlgia, el barri i una ambició i també vulnerabilitat.
0: I ara presenten Imagina. És una batxata lluminosa i romàntica que no es queda només en l'amor de la pista de ball, sinó que també s'atreveix a somiar un món més just, més lliure...

0: I després de projectes com Brillar o Morir, Don Gelato, After Sun i Sempre Joves, Flashy Ice Cream arriben ara amb una nova etapa, amb més ofici, més risc i una pregunta de fons. Què vol dir créixer sense perdre aquesta frescor, Xavi?
1: M'agrada molt. Doncs bé, jo crec que potser per tot plegat connecten tant, no? Perquè darrere l'estètica, els hits i les ganes de fer ballar, doncs hi ha una generació intentant explicar-se, jo diria intentant explicar-se a si mateixa, abans que algú altre ho faci per ella. O no, va per aquí, això. Com esteu, nois?
2: Què tal? Bon dia.
1: Flashy Ice Cream, el Xavi Fòrnia, Ràdio 4. Tot bé?
3: Sí.
1: Bueno, se us veu bé. Teniu una cara de dilluns perfecta. Mira que és difícil. Imagina que sona batxata, a pell, a estiu i a romanticisme. Quan feu una cançó així, voleu que la gent balli primer i després pensi també una mica?
3: Crec que és igual que faci primer, no? Jo crec que si fa les dues coses, perfect.
1: Sí, a més té això. Jo crec que la música de Flashy Ice Cream, Maria, té això. Venint de Flashy Ice Cream, una batxata que no sembla una concessió comercial, sinó un altre moviment dins d'un mapa sonor molt obert. Us interessa trencar la idea que l'urban català ha de sonar sempre d'una manera concreta?
3: Home, sí. Ara la veritat és que amb l'àlbum que estem preparant ens hem tret una mica aquestes limitacions. Estem produint nosaltres des de zero tota la música i crec que, bueno, que es veu una mica en aquesta nova etapa, en aquests dos temes que hem tret, ja es pot intuir una mica per on aniran els tiros.
0: Clar, vosaltres porteu molts anys en la música, sobretot en el pop urbà, jo crec que en català, crec que veu ser els pioners, o si no els primers gairebé. Ara que ja fa temps que hi ha hagut un boom en tot aquest món, vosaltres com ho veieu, tot això? Perquè hi ha molts artistes ara que estan en aquest ambient i que estan triomfant moltíssim. No sé si us ho diuen, que vosaltres veu ser com els primers que es van inspirar en vosaltres.
4: Nosaltres estem contents, orgullosos de com ha anat tot, de que li hem pogut donar la volta a la música aquí a Catalunya. Sí que és cert que ara, actualment, no sé bé en quin punt està l'Urban, perquè sí que és... potser s'ha cremat massa, saps?
3: Sí, plan... ha arribat un punt on ja es mescla tot i jo què sé, l'altre dia ho dèiem, de fer tan gana ara treure un tema. Es pot treure un tema de rap, es pot treure un tema de pop, es pot treure un... jo què sé.
1: I un tema electrònic.
3: Sí. Clar, no... no és com abans, potser, que un grup feia heavy metal i tot era heavy metal, o rock, tot era rock. Si tenies la balada i tenies la més dura, però...
1: és veritat.
3: Ara és com... buah, doncs no sé.
1: Sí.
0: Clar, vosaltres sou de Sabadell i jo crec que això es nota, no?, també. O sigui, jo sóc de Caldes de Montbui, sóc del Vallès, o sigui, estem al costat. Sí. Per tant, jo us vaig començar a escoltar quan jo era molt jove. O sigui, jo sóc del 97, no sé, crec que esteu més o menys allà,
3: sí,
0: no?
3: Sí.
0: Vale. Llavors, jo us vaig començar a escoltar quan era molt jove i jo em sentia identificada amb moltes de les coses que parlàveu, no? Parleu molt del barri, de com heu crescut vosaltres, a casa dels avis. Llavors, això també crec que... no sé si heu notat que us fa connectar més amb el públic.
4: Sí, jo crec que al final, si parles de la teva realitat, doncs connectes amb les altres realitats de la gent també, perquè al final és, doncs és la veritat que viu cadascú, no? I jo crec que sí que ajuda a connectar.
0: I ara parlàvem també de que heu obert una mica camí, però crec que us va costar una mica. O sigui, no tothom, des que vau començar de zero, fer trap en català era una cosa que semblava molt estrany, no?
4: Sí.
3: Sí, o sigui, va ser com... bueno, poquet a poquet anar educant les orelles una mica, saps? Que la penya al principi ens escoltava i era com, què és aquesta merda?
4: Sí, sí. Anava a tocar en directe i era com un què?
1: Heu rebut molta crítica dels més puristes de la música aquí a Catalunya?
3: Sobretot amb el tema que vam fer de Boig per tu.
0: Mira, el tenim per aquí perquè em flipa a mi el tema de Boig per tu. Ja per les euros.
1: Crec que el Jaume Tudela el té per aquí, el Boig per
0: el
1: tu.
0: El té l'últim de tots.
1: Ara el tornarem a escoltar per si algun oient no el té identificat. Mira.

0: on ets tu.
1: Us van rajar molt amb això?
2: Molt.
3: Això és fantàstic. És que no puc entendre que algú critiqui, de veritat. No, no ho entenc.
2: Van dir terrorisme musical.
1: Terrorisme. I com us ho veu prendre, vosaltres?
0: Va, em sembla increïble. Terrorisme musical. S'haurien de fer camisetes. Ja. Ja, ja.
1: Home, però... no deies...
3: No, què us deien amb això? O sigui que havíeu destrossat, sí, un clàssic?
2: Tal qual.
0: Sí.
2: Que també...
0: Amb autotune.
2: Ja.
0: Que asco. Saps, d'aquest pal. Ja. També algo comú que tenia la gent que ens criticava, sí, en general, era que... Bueno,
3: tenien una edat
0: poc
3: elevada.
0: Poc cabell...
1: Ja, voleu dir com que no tenen la oïda entrenada per això.
0: Sí.
1: No?
2: D'una altra època.
1: Sí, sí, sí. Sí. Quan aneu per Sabadell, la gent us para, us reconeix... Perquè, clar, suposo que sou estrelles ja allà, no?
2: Bé, bueno, sí, depèn,
0: sí,
2: del
0: de
2: dia.
0: Tant en tant.
2: Tampoc a full, però
0: també
2: sí.
0: També estem molt allà, saps?
1: Ja.
2: Sí, com que s'ha potser normalitzat ja veure'ns per allà, sempre ja sortim per allà, vull dir que no.
1: I nosaltres anem a Sabadell demà a la tarda i us trobarem en alguna terrassa, segurament, no?
2: Demanem segurament. Alguna... Demà dimarts, va, demà dimarts potser no.
1: Sou més de tardeo o de nit?
0: Jo de tardeo, la veritat. Ahir vaig anar al Primavera a la tarda.
1: Què tal?
0: Molt bé. O sigui, com perfecte, saps? M'he aixecat, com sense ressaca, molt sencer.
1: És ideal.
2: Sí. Com més gran et fas, crec que t'agrada més el tardeo, jo crec.
1: A més, a Sabadell ho saben bé, això. Perquè, clar, zona hermètica ha estat un epicentre de la festa nocturna. Sí. D'aquella que havies d'arribar a les 2 o les 3 de la matinada per començar la festa.
2: Sí, sí, sí.
1: Una mandra històrica, eh? Jo sóc el teu equip, Pol.
3: Clar, és que tu ets de l'època zona hermètica. Jo ja no ho vaig enganxar, això.
1: No. Jo,
3: que no t'estic dient vell, eh?
1: No. Sí, m'ho pots dir. Però, clar, jo tinc ara 39. Llavors, el meu germà sí va viure el Palladium aquell fort, tota l'època forta i tal. I jo ja quedava algun baretillo, però tampoc massa, eh? Tampoc massa. Bé, tornant a la música, teniu personalitats molt, molt marcades, no? Els dos? Diferents.
2: Sí, sí, són bastant diferents, crec.
1: Com és el procés de crear Flashy Ice Cream, de tirar-lo endavant, de fer les cançons? Com és el dia a dia?
0: Una muntanya russa, et diria.
1: Us porteu molt bé, no?
0: Sí, entre nosaltres ens portem molt bé. L'únic que sí que hi ha és això, saps? Moments en què dius, buah, funcionarà segur, moments en què dius... Deixo la música, saps?
1: Sí,
2: ja, ja.
0: Sí, sí.
1: Perquè vosaltres podeu dir que podeu viure ja de la música?
0: Sí.
1: Ara sí, eh?
0: Sí, sí.
1: 100%. Ostres, és un triomf, això, eh?
2: Sí.
0: La veritat és que sí.
2: Sí, sí. Tot i que és inestable, eh?
1: Ja.
2: No saps ben bé fins quan durarà ni res. I això sí que et fa com tenir una mica dels i baixos.
0: Clar, al final és com... Si t'obsessiones amb... pensar molt lluny del futur, uh-huh, o el que sigui... t'has jodido, saps? Perquè el pensament aquest de buah, potser he deixat de molar.
1: Ja. Yeah.
0: Saps? Perquè és com tot tan subjectiu que pot passar, saps? Però al final és una mica mirar cada passa i no el pic de la muntanya, saps?
1: Home, ha de ser difícil, de gestionar, això.
3: Clar, és molt complicat, també, perquè ara ho deies, no?, que potser he deixat de molar. I com saps quan has deixat de molar? O quan... Perquè tu tens uns fans que t'escolten, però...
0: La majoria de potser... gent no es dona compte que ha deixat de molar.
3: Clar, és aquest el problema, perquè si no te n'adones i segueixes fent allò, ja arriba un moment on et perds una mica, no?
0: Clar.
3: És
0: bueno, complicat. No ho sé, també és com adaptar-te. Hi ha gent que... Jo què sé, grups de música que ara en tenen 60 i segueixen fent el que feien quan tenien 20, saps?
1: I funciona perquè el públic també ha crescut. Vull dir, és més nostàlgia.
2: Sí, sí, clar. Clar, això són grups més mítics que en el seu moment ho van rentar màxim i ara poden fer el mateix. Però si no, jo crec que va bé evolucionar, perquè si no et quedes com...
1: Uà.
2: Perquè també ja com a persona, com a artista, no estàs creant igual que quan tenies 20 anys, que quan tens 30, que quan tens 40...
0: Clar, jo què sé, jo quan... Fa 5 anys, potser, no em mirava el futur, en plan... Era més carpe diem, saps?
1: I a viure, i...
0: Ara potser vaig a veure un pis aquesta setmana per comprar-me, saps?
1: Fixa't. Ostres, doncs afortunat. Poder comprar un pis... Dir que pots comprar un pis a dia d'avui és complicat, eh?
0: Bueno, a veure...
2: No és que estigui regalau, però...
1: No regalau per res, i sobretot hi ha cua, i amb el tema dels lloguers és una barbaritat.
2: És una locura.
1: Una locura.
2: Sí.
1: A Sabadell hem pujat una barbaritat.
2: Sí. Pensa que per una habitació jo pago 500 pavos.
1: Per una habitació,
2: gastos.
1: Eh?
0: A mi em van fer fora del lloc on estava, I ara mateix a Sabadell hi ha 22 pisos de lloguer i hi ha 250.000 persones vivint a Sabadell.
1: És increïble.
2: No, és un problema és molt
1: increïble. Clar. És amb la darrera llei que es va fer tampoc ha ajudat massa.
2: No.
1: Amb el tema de la temporalitat i tot plegat. Hi ha molts menys lloguers a dia d'avui. Això ho he vist jo a Sant Cugat, per exemple. Sóc de Sant Cugat de tota la vida. I que també. Sabadell, Sant Cugat, Sant Quirze, és una bogeria el que està passant també, no? Bueno, a tots llocs, en realitat.
0: I és com d'aquestes coses que fins que no t'hi trobes no entens la gravetat de l'assumpte, saps?
1: Sí, sí, sí.
0: Perquè, clar, quan jo estava en el meu piset, no sé què... Vale, amb els lloguers, tal, ok... Ara que estic buscant i tal, és la jungla.
1: Estava llegint fa, res, una horeta, una notícia d'última hora, de Agencia EFE Noticias. La vivienda se encarece en España un 12,9% en el primer trimestre y suma 44 trimestres a l'alza.
3: No, és una barbaritat.
1: Només en un trimestre, en el primer de l'any, un trimestre, ha pujat un 13% ja. En un trimestre. I porta 44 trimestres
2: ja,
1: a l'alça.
2: Pujant. Quan de vegades és pujant.
1: És impressionant. És impressionant.
0: És una bogeria.
1: Mm-hmm. Bogeria.
0: Però és que no sé què haurem de fer, al final.
2: Ja, ja, o sigui...
1: Veus, deixa la cervesa allà, ha dit el Pol, no sé què haurem de fer. I ells mateixos es responen.
3: És fantàstic.
1: No basta con dejar la birra.
3: Tant de bo, ojalà. Però... No, és molt complicat. També volia comentar-vos que vosaltres col·laboreu amb artistes molt diferents, o sigui, que fan coses molt diferents a vosaltres. Per exemple, amb Ginestar, no? Amb els que, no sé si van ser potser els primers o molts pioners de l'Urban a Catalunya, Paungang, no? Que són fantàstics. Com feu que al final la vostra música encaixi amb gairebé tots els estils? Perquè això també va ser difícil.
2: Ja, està loco, eh?
0: Ara, amb aquests dos exemples, dic, buah...
2: T'imagines Ginestar
3: i Peu?
2: Sí, no sé, crec que al final seguim sent nosaltres amb tothom, o sigui, amb tothom que col·laborem. No... Sempre trobem com un punt de connexió, saps? On que jo fico fins aquí, tu fiques fins aquí, trobem com un punt en comú, saps?
3: Clar, perquè ja sentim la cançó que teniu amb la Muixca,
2: sí,
3: que jo crec que boníssima. El so de la Muixca i el vostre encaixa molt, però quan vas amb Ginestar ho veus més diferent. No?
0: Amb Ginestar... Va ser la segona. Vam fer un tema que era en plan... Yeah. Una cosa rara. I el segon ja ens va sortir. Però també parteix una mica de l'amistat, saps? De...
3: Yeah.
0: Ens anàvem trobant...
2: Sí. Sí.
0: I bueno, ens vam fer amics i després va ser, doncs, perquè no fem música junts.
1: Aquí està la veu de la Muixca. Com és treballar amb la Muixca?
0: Doncs... Bastant heavy, perquè va molt, molt ràpid. Jo vaig flipar a l'estudi mentre fèiem el tema que estava sonant. La tia, en una hora, ho tenia fet tot. I grava que... O sigui, fa com les melodies, com frase per frase, de... I després li posa com veu, saps? I va creant la cançó... Tota de una, no escriu, pràcticament.
3: Ell és molt jove, també. Això ho noteu? Que hi ha una generació més jove que vosaltres que treballa de manera diferent?
2: A veure, a mi em va fer obrir una mica els ulls, en aquest sentit.
0: Sí.
2: Perquè nosaltres sempre veníem com més del rap, de posar-te com a escriure, com a la teva moguda. I el fet de tirar-te el micro com més improvisat, com més... Saps? De primeres va ser com una... Provem-ho, saps?
0: Sí.
1: Com està la música en català a dia d'avui? Millor dit, la indústria de la música en català. El business.
2: És diferent, això.
1: Per això.
2: Pues com totes les indústries, no, tio?
0: Home, jo crec que en un bon moment, no? Mm-hmm. Si tenim en compte Coques Grasses fan no sé quants estadis seguits, pues això diu, ok, és un bon moment. Però també crec que per als que estan en el top, saps, de Oques Grasses, etc., els hi va de puta mare, però sí que hi ha com... O estàs al top o ja comences a tindre dificultats, saps? I crec que s'hauria d'afavorir d'alguna forma que una persona es pugui dedicar a la música i no siguin els 10 elegits de 1.000 persones, saps? Al final és molt raro, saps? Un fuster, encara que no siguis el millor fuster de Catalunya, et podràs guanyar la vida sent fuster. Un músic no. haurà de fer, a part de cantar o tocar la guitarra, no sé què, haurà de fer mil altres coses.
1: Sí, sí, sí, sí, hi ha qui pot viure d'això, el que comentàvem abans, és d'afortunats.
0: Està molt precarietat.
2: Sí.
3: Precaritzat,
1: sí, sí. On es guanya més, entenc que és als directes, no? Mm-hmm. Allà és on noteu realment el cash. Aquest estiu com el teniu?
2: No el tenim a rebussar, però bueno, tenim uns quants shows a festes majors, també toquem a la campa de jove, i... Sí, bueno, això, una mica...
0: Sí, molt bé, o sigui, sí que és més relaxat, perquè traurem disc entre octubre i novembre. L'havíem de treure abans, però vam apretar una mica el freno de dir deixem-nos temps, no anem amb pressa.
1: Anem a fer-ho bé.
2: Sí.
3: Què canvia la manera en què quan estàs en un estudi tu fas una cançó i la treus i veus com l'acull el públic, però després, quan en un directe veus com la canten, com criden, com doncs coregen aquesta lletra que has estat pensant o que has estat escrivint, això, com ho noteu? Què sentiu?
2: A mi és com que em fa cobrar sentit tot l'altre, com que... Sí, això, bueno, que li dóna sentit, bàsicament. No cobrar sentit, no sé si es pot dir.
3: Sí, sí, sí.
2: Però és com que tot el treball que he fet fins allà, doncs com que em val la pena, saps, en aquell moment. És com molt gratificant.
0: Clar, és que els números són números. Saps? La forma en què tu veus és els concerts o... I això és l'hòstia.
1: I té molt de mèrit, de veritat, de debò. Enhorabona per tota la feina feta, per el que esteu recollint també. Gràcies. I pel que vindrà, el que vindrà. Que no heu deixat de molar, eh? Ho sapigueu. A vegades, tu ho has dit, Pol, diu, un mateix no s'adona, no? Doncs a vegades us hem de dir de fora. Gràcies per la vostra música, per animar-nos molt, perquè d'això es tracta també. Quan estàs en una etapa potser més fosca, o en un dia que no funciona del tot, escolta, posa't Flashy Ice Cream i li dones la volta 100%. Així que moltes gràcies als
2: moltes
1: dos.
2: Moltes gràcies. Gràcies.
1: I que vagi molt bé. Casa vostra, Ràdio 4, ens parlem aviat.
3: Quan treguin disc, no?, al novembre. I abans, si vol.
1: Tien tirada, Mary Jane.
3: Home, clar.
1: Sí. Va, doncs, tancat. Nosaltres arribarem ara al butlletí de les dues, actualitzem la informació i voleu que tanquem aquesta hora amb Imagina, sí, no?
3: Home.
1: Imagina. Va, doncs tancarem amb Imagina. Però hem de dir que de seguida, després del butlletí, tenim un zoom molt, molt interessant que és parlar dels viatges que es fan a dia d'avui.
3: Home, perquè hi ha tanta oferta que no sabem on anar, no sabem què fer, i jo crec que podem... Us posaré, si encara no teniu les vacances d'aquest estiu o més endavant, perquè ja és difícil no tenir les vacances aquest estiu i amb el poc temps que queda, poder trobeu algun destí que us interessa.
1: Bueno, ja ho hem parlat fa setmanes aquí també, sí. No? El postureig dels viatges.
3: Exacte.
1: Molta gent ja està escollint viatges d'estiu només per pujar la foto a Instagram,
3: sí,
1: que
3: sí,
1: és una
3: sí,
1: cosa...
3: Sí, és increïble.
1: Impressionant. L'any passat tothom estava a Bali.
3: I al Japó,
1: sí. I tothom té vaixell, ja veuràs.
3: Ai, sí,
1: ja
3: és increïble.
1: Ja en un parell de setmanes ja la gent comença a pujar històries a Instagram amb vaixell. Va, Imagina, tanquem aquesta primera hora de Xavi Forni amb els Flashy Ice Cream i seguim a Ràdio 4.

0: Nacional reclama informació a la Guàrdia Civil per conèixer si va rebre alguna alerta sobre l'entrada de migrants a Ceuta. El tribunal ha sol·licitat aquests detalls al cos sobre el dispositiu policial que es va desplegar per l'arribada massiva de persones. Els detalls, Lorena Ens, bona tarda.
1: Bona tarda. Sí, la jutgessa de l'Audiència Nacional, Maria Tardón, reclama al cos policial que informi si qualsevol de les unitats de la Guàrdia Civil de la Ciutat Autònoma va rebre alguna informació durant els dies previs a l'arribada de persones procedents del Marroc. Tardón també ha sol·licitat detalls sobre el dispositiu policial que es va desplegar, especialment en el rescat de les persones localitzades en aigües territorials espanyoles. Tardón ha fet aquesta sol·licitud en resposta a la denúncia presentada pel partit Justitia Europa sobre l'entrada a Ceuta de milers de persones procedents al Marroc. El partit, recordem, demana investigar delictes contra la seguretat de l'Estat, tràfic de persones i organització criminal, entre altres.
0: I des de l'àmbit polític, el Partit Popular retreu al govern haver deixat sols, diu, els ciutadans de Ceuta. El secretari general del PP ha insistit en el seu argument. El govern central ho sabia. Miguel Tellado.
2: Si el govern lo sabia, si el govern lo sabia i el president Vivas les había informado, es evidente que ha habido una denegación de auxilio a una comunidad autónoma. Es evidente que el gobierno de España dejó solos a 85.000 ceutíes, a 85.000 españoles, poniendo en riesgo su propia seguridad.
0: L'origen d'aquesta entrada massiva de migrants centra bona part de l'actualitat, però el debat polític d'aquest dimecres gira entorn al repartiment dels menors no acompanyats que van arribar a Ceuta. El govern central avisa al PP, ha de complir la llei, mentre el president popular de Ceuta demana, Lorena Ens, auxili a l'executiu de Pedro Sánchez.
1: Sí, el govern central espera no haver d'entrar en un conflicte judicial amb els populars pel repartiment de menors i ha apel·lat a la solidaritat dels governs autonòmics per reduir la pressió migratòria. El vicepresident primer del govern, Carlos Cuerpo, en declaracions a Televisió Espanyola.
3: Aquí se trata de cumplir la ley y es lo que espero que haga todo el mundo, que tenga algún tipo de responsabilidad, ya sea al frente de una comunidad autónoma o al frente del gobierno, que es lo que estamos haciendo nosotros. No espero otra cosa, ni creo que los ciudadanos tampoco hagan.
1: Ho ha dit davant les reticències del PP a cedir en aquesta qüestió. L'Aragó assegura estar disposat a obrir una batalla legal amb l'executiu central si l'imposa l'enviament de menors. Junts ha reclamat que Catalunya quedi exclosa d'aquest repartiment, tot sota l'atenta mirada del president de Ceuta, el popular Juan Jesús Vives, qui ha demanat auxili al govern central i ha al·ludit a retreure res a les comunitats del PP que es neguen a acollir els menors, també a Televisió Espanyola.
4: Es verdad que las comunidades autónomas recurren en las resoluciones de traslados que se llevan a cabo, pero nosotros también acudimos a todos los resortes que la ley nos permite en defensa del interés general y hasta ahora se están enviando a la península todos los menores que desde aquí se resuelve que deben de ir trasladados a otros lugares de la península que se encuentren menos tensionados que lo está la ciudad autónoma de Ceuta.
1: Sumar, de la seva banda, ha registrat una proposició nova llei al Congrés perquè Espanya no organitzi amb el Marroc el Mundial del 2030.
0: Gràcies, Lorena. Tot plegat, mentre la xifra de víctimes mortals a la crisi migratòria de Ceuta al costat espanyol de la frontera ja s'ha elevat a 79. La delegació del govern també ha actualitzat la quantitat de menors no acompanyats acollits, 528, tot i que encara n'hi ha desenes als carrers. Recordem, es calcula que van arribar a la ciutat autònoma fins un miler de menors migrants. Entrevistada a les mañanes de Ràdio Nacional, Catalina Perazzo, directora d'Influència i Desenvolupament Territorial de Save the Children, denuncia vulneracions del protocol per al retorn de menors d'edat, que ha de ser, recorda, voluntari i amb garanties.
5: Hemos visto imágenes de niños y niñas siendo acompañados, ¿no?, a la frontera y nos han contactado casos particulares que ha sido así. Entonces nos preocupa que no se esté haciendo que no se esté siguiendo el procedimiento establecido que tiene que ser individual.
0: Unes acusacions que avui ha rebutjat el delegat del govern a Ceuta, Miguel Ángel Pérez, qui, a més, insisteix que les úniques xifres oficials són les que proporciona el Ministeri de l'Interior.
6: Sabemos que hay más niños en la calle, pero no tenemos ninguna cifra oficial y tampoco tenemos constancia de que haya habido menores que se hayan ido voluntariamente. No tenemos ninguna constancia, desde luego. Desde luego no se ha permitido que haya menores solos pasando por la frontera.
0: Per cert, que la ministra de Joventut i Infància, Cira Regó, viatjarà aquest divendres a Ceuta per treballar en l'acollida d'infants i adolescents migrants no acompanyats que es troben a la ciutat. La Policia Nacional ha detingut a Madrid un agressor sexual que figura entre els més buscats del Regne Unit. L'home de 37

0: 70 anys i nacionalitat britànica, està investigat per delictes comesos entre 2012 i 2022, Àlex Eloi.
1: Sí, les investigacions a Espanya es van iniciar el 2024 quan la policia va aconseguir situar-lo a Benidorm, però no va ser fins al febrer d'enguany quan es va emetre una ordre internacional de detenció. L'home portava una vida itinerant, ocultava la seva veritable identitat i els agents van constatar que estava rebent ajuda externa d'altres persones, fet que va complicar la investigació. Finalment, el van localitzar a Madrid i el 1 d'agost van poder detenir-lo a un cèntric carrer de la capital espanyola. Tot i no col·laborar amb la policia, els seus tatuatges primer i les empremtes dactilars després van dissipar els dubtes. El presumpte agressor ha passat a disposició de l'Audiència Nacional perquè decideixi sobre la seva extradició.
0: I de l'exterior, la Unió Europea enviarà un nou paquet de 1.400 milions d'euros a Ucraïna, procedents dels beneficis generats pels actius russos immobilitzats. Més detalls, Laura Hurtado.
2: Es tracta de la cinquena transferència a Kiev d'aquest tipus arran de les sancions comunitàries a Moscou. Una contribució que té com a objectiu ajudar Ucraïna a retornar el préstec d'assistència macrofinancera de la Unió Europea, així com els crèdits bilaterals dels països del G7. Des de la seva immobilització, els actius russos han generat un benefici total de 8.000 milions d'euros. En paral·lel, avui Ucraïna ha patit un dels pitjors atacs des que ha començat la invasió per part de Rússia. Almenys 17 persones han mort i gairebé 50 han resultat ferides en nous bombardejos aquesta matinada a Kiev, a la capital i a la seva regió. Per la seva banda, en les darreres setmanes, l'exèrcit ucraïnès també ha intensificat els seus atacs contra Rússia, amb uns 30 civils morts.
0: I encara a l'exterior, finalment controlat l'incendi que ha cremat en una setmana 14.000 hectàrees a la regió grega d'Àtica, molt a prop de la capital, Atenes.
2: A hores d'ara ja no existeix cap focus actiu, només algunes fumaredes que continuen remullant els equips d'extinció. Tots els veïns evacuats ja han pogut tornar a casa seva.
0: I a Filipines, un terratrèmol de magnitud 6,3 ha sacsejat l'illa de Mindanao, segons ha informat el Servei Geològic d'Estats Units.
2: El sisme s'hauria registrat a 10 quilòmetres de profunditat i encara no hi ha informació oficial sobre possibles danys o ferits.
0: La delegació espanyola de natació artística aspira a sumar la vuitena medalla al Campionat d'Europa de París. Franc Robert, bona tarda.
3: Bona tarda. Després d'aconseguir 4 plates, 2 bronzes i un or, Espanya vol tancar l'Europeu de París amb un nou podi i en una hora mal comptada disputa la final acrobàtica per equips. Les nedadores i nedadors que dirigeix Andrea Fuentes competiran al ritme de Berghain, de la Rosalía, i recordem que en aquesta mateixa prova l'equip espanyol de natació artística va finalitzar en segona posició a la Copa del Món de Pontevedra del maig passat. Continuem a França perquè tot just fa uns minuts ha arrencat la cinquena etapa del Tour femení de 140 quilòmetres, marcada per la mitja muntanya amb 3 ports de segona categoria, 2 de tercera i 3 de quarta. La suïssa Marlène Roisier defensarà el mallot groc, mentre la ciclista espanyola Paula Blasi es consolida com la millor jove, és setena a la general i té el lideratge a 1 minut 12 segons. I acabem amb un apunt de tennis. El Masters 1000 de Cincinnati ha informat que Carlos Alcaraz finalment no el disputarà, ja que continua amb problemes al canell dret i també es dubta per a l'obert dels Estats Units. Des que el murcià es va lesionar el godó l'abril passat, no ha tornat a competir.
0: Gràcies, Frank. I acabem amb cultura. 5 produccions catalanes participen des d'avui a la 79a edició del Festival Internacional de Cinema de Locarno, una de les principals cites internacionals del cinema d'autor. Lejos de los árboles, la tercera pel·lícula de la directora Meritxell Colell, i Ses moments de ma vie, el documental d'Albert Serra sobre l'espectacle musical de l'actriu i cantant alemanya Ingrid Kaven destaquen a la secció oficial, mentre que a Locarno Kids, la nova secció infantil del festival, Rodrigo Pla presenta la cinta de ciència-ficció Los Nuevos. Per últim, l'estrena dels curtmetratges Los Andares, de Sofia Esteve i Isa Luengo, i Primer foc, de Blanca Camell, completen la participació catalana a Locarno. I avui acabem amb tot un ambaixador del flamenc, Pepe Avichuela. El guitarrista granadí de 82 anys va morir ahir a Madrid a causa d'una malaltia pulmonar. Descendent de la saga de guitarristes dels Avichuela, va acompanyar artistes flamencs com Camarón de la Isla, Paco de Lucía, Juanito Valderrama o Pepe Marchena. I això és tot. Tornem a més notícies a les 3.

0: Edició migdia. Ràdio Nacional. Ràdio 5. Anna Banyeres.
1: Bona tarda. 9 persones, 8 d'elles menors, van resultar ferides a nit en una atracció de la Fira de Tona, a la comarca de l'Anoia, instal·lada per la Festa Major. Del total, 5 van ser traslladats a l'Hospital de Vic, 2 han estat menys greu, 3 de lleus. A hores d'ara s'investiga si l'accident es va produir per una errada mecànica de la porta de retenció. D'altra banda, el govern posa en marxa un vehicle multioperador pioner a l'Estat per garantir provisionalment les comunicacions en situacions d'emergència. La nova unitat mòbil permet reforçar o restablir la cobertura en zones afectades per emergències com incendis, episodis meteorològics extrems o incidències greus en infraestructures de telecomunicació. Sílvia Soler, subdirectora de Protecció Civil.
2: Poder rebre aquests avisos que són essencials en la gestió i en la comunicació de l'emergència per la ciutadania en un moment donat, doncs que necessitin rebre les instruccions que tenen que fer per la seva seguretat i també que puguin fer les trucades per poder avisar de quina és la situació que estan tenint i si tenen alguna urgència, alguna emergència.
1: Salutacions dels serveis informatius de Ràdio 4 amb l'Helena Ramos i la Mònica Ridruejo a les vies de sol, Albert Bacas a control central. De seguida ho expliquem tot, abans però la informació de serveis. Servei Català del Trànsit, Roger Serra, bona tarda.
3: Hola, bona tarda. Continua la calma en aquesta xarxa viària. En general, poc volum de trànsit a les principals carreteres i autopistes catalanes. Estem en ple mes d'agost, no hi ha cap gran incidència. Com a molt, a l'extrem sud de Barcelona, és ben cert que ara hi veiem un parell de quilòmetres, sobretot de molta lentitud. A l'autopista del Garraf, a la C32, sortint de la Ronda de Dalt, al tram de Sant Boi de Llobregat, en sentit sud, anant cap a Sitges. Tot això, un parell de quilòmetres de trànsit molt lents, 32, Sant Boi de Llobregat, sentit sud, sentit Sitges. Però poca cosa més, a la resta de la xarxa viària, també en aquestes vies que envolten Barcelona, circulació còmode i fluida, és tot des del Servei Català de Trànsit.
1: I la previsió del temps, a Emet, Noelia García.
4: Avui dimecres a Catalunya pugen lleugerament les temperatures. Una vegada més, els termòmetres marcaran màximes més altes a zones de Lleida i a l'Empordà. S'esperen màximes de 37 graus a Lleida, 36 a Girona, 33 graus a Barcelona i 32 a Tarragona. Avui predomina el temps estable amb sol i cel poc ennuvolat o clar. És una informació d'Emet.
0: Edició migdia. Anna Banyeres.
1: 9 persones, 8 de les quals menors d'edat, han resultat ferides aquesta nit passada en un accident en una atracció de tipus olla a la Fira de la Festa Major de Tona, a la comarca d'Osona. La principal hipòtesi amb què treballen els Mossos és que hauria fallat el mecanisme de retenció de la porta de l'atracció. Anna Pujol.
5: Els fets han passat poc abans de les 12 de la nit d'aquest dimarts. Fins al lloc s'han desplaçat 6 ambulàncies del sistema d'emergències mèdiques, 3 dels bombers de la Generalitat i diverses patrulles de la policia local i els Mossos. 4 dels ferits han estat atesos al mateix lloc dels fets, mentre que els altres 5 han estat traslladats a l'Hospital de Vic, 3 dels quals han estat lleu i 2 han estat menys greu, tot i que aquest matí un d'ells, una menor de 13 anys, ha estat traslladada a l'Hospital Sant Joan de Déu per valorar una possible intervenció per fractura de pelvis. Els Mossos han obert una investigació per esclarir les circumstàncies de l'accident i durant el dia d'avui és previst que facin una inspecció ocular a la zona per recollir informació. Des de l'Ajuntament de Tona han traslladat a través de les xarxes socials el seu suport als afectats i els desitgen una ràpida recuperació, alhora que informen que la fira d'atraccions ubicada a l'esplanada del canal de la població ha quedat clausurada.
1: L'incendi de Sanet a l'Alta Ribagorça, que es va iniciar divendres, continua actiu, tot i que el perímetre no ha crescut a les últimes hores, segons han informat els bombers de la Generalitat. També han indicat que aquest dimecres s'han reprès els treballs amb dotacions terrestres després de determinar que la zona és segura per tornar-hi a accedir amb camions d'aigua. El foc ha cremat més de 100 hectàrees, 35, a la zona de protecció del Parc Nacional d'Aigüestortes. Els serveis d'emergències han alertat, però, que les condicions meteorològiques previstes per a les pròximes hores segueixen sent inestables. Entre els riscos que preocupen els bombers, la possibilitat que alguna tempesta generi un pirocúmul, un núvol associat a grans incendis, que pot afavorir moviments bruscos de l'aire i contribuir a l'expansió de les flames. Xavier Castellarnau és sotsinspector dels bombers i cap d'intervenció del foc de Sanet.
6: Per el que fa a la durada de l'incendi, fa de molt difícil definir, perquè és un incendi que està en una zona amb molt material gruixut, o sigui, molts troncs caiguts, arbres caiguts, que estan fent fogueres, que doncs, pot ser que puguin cremar durant dies. Haurem d'estar molt atents a les precipitacions que puguin tindre aquests dies.
1: I el govern incorpora un nou vehicle que garantirà la cobertura davant de situacions d'emergència. Es tracta d'una eina pionera a tota Espanya. Cristina Martín.
7: Quan més necessària és la comunicació davant d'incendis o ventades, els cables de telefonia i les torres de telecomunicacions es poden veure malmesos, cosa que pot arribar a impossibilitar, per exemple, rebre els missatges des d'alert. Amb aquest nou vehicle es podrà dotar de cobertura extra la zona afectada perquè la ciutadania pugui rebre els missatges necessaris per protegir-se. Imma Soler, subdirectora de Coordinació i Gestió d'Emergències de Protecció Civil.
2: També que puguin fer les trucades per poder avisar de quina és la situació que estan tenint i si tenen alguna urgència, alguna emergència.
7: El nou vehicle, dissenyat per Telefònica, donarà servei a tots els operadors mòbils. Albert Tor, secretari de Telecomunicacions de la Generalitat.
8: Facilita, evidentment, el que són els serveis de veu i dades per la ciutadania, també pels propis equips d'emergència.
7: Aquesta unitat mòbil disposa d'una antena desplegable i està preparada per circular per zones rurals.
1: I encara amb més garanties, l'Ajuntament de Lleida ha repartit avui les primeres polseres per prevenir cops de calor entre els operaris municipals que treballen al carrer. Alerten de la temperatura corporal i ambiental a la que han de parar de treballar. En el que portem d'estiu, els termòmetres s'han situat en aquella plana entre els 36 i els 40 graus. Pepa Sant Genís.
9: Per prevenir els cops de calor, l'Ajuntament de Lleida ha repartit avui les primeres 45 polseres als operaris municipals que treballen al carrer. Carme Valls és l'alcaldessa accidental de Lleida.
10: El que fa aquesta polsera és, al final, detectar quina és la temperatura corporal de la persona, sona, s'encén una, fa com una vibració a partir de 37,8 graus i el que te diu és para de treballar, descansa. També ens avisa a partir dels 42 graus de temperatura ambiental.
9: Aquestes polseres s'afegeixen a les mesures de prevenció contra la calor que ja adoptaven els treballadors municipals. Valoren positivament la iniciativa perquè diuen que serà molt pràctic per no haver d'estar pendents de la temperatura ambiental i a més els avisarà abans que es trobin malament. El Rafael Cruz és un operari de les brigades municipals de Lleida.
11: Muy bien, porque hay veces que quieres acabar la faena y no puedes y intentas acabarla, no tendrás por qué estar pendiente solo de o si automàticament t'avisarà l'aparato.
9: Aquesta és una prova pilot i si funciona la paeria té previst repartir els polseres a altres treballadors municipals que també fan tasques al carrer.
1: El laboratori de l'Institut de Medicina Legal i Ciències Forenses de Catalunya ha duplicat en els darrers 9 anys els casos analitzats, arribant fins als 7.600 casos. També ha registrat el nombre més elevat d'agressions sexuals fins al moment, amb 1.394 expedients, un 9,2% més que el 2024. Marga Esparza.
12: L'augment dels casos analitzats es va començar a produir després de la pandèmia, quan es van incrementar el número d'autòpsies realitzades i també l'atenció forense a víctimes de violència sexual. Precisament, dels gairebé 1.400 casos d'agressions sexuals, en 299 hi havia sospita de submissió química, uns components que es detecten millor si la víctima va el més aviat possible a un centre sanitari. Eneco Barberia, director del laboratori.
13: Que detecta d'una banda restes d'espermatozoides i també impacta en aquells casos en què hi ha sospita de la presència de tòxics. Nosaltres les recomanem a les víctimes que vagin quan aviat millor a ser ateses, perquè això es permet actuar d'una manera molt precoç i per tant detectar més fàcilment qualsevol substància.
12: El laboratori disposa des de fa 2 anys d'un equipament que permet detectar més substàncies.
13: Es permet detectar més substàncies en quantitat més petites. Això es permet avançar en aquesta detecció i també detectar més substàncies, substàncies que s'estan produint, doncs, noves substàncies psicoactives, etc., que estan contínuament circulant.
12: Des del laboratori remarquen que durant l'any realitzen 115.000 actuacions. D'aquestes, 4.500 són necròpsies, però la resta són estudis sobre persones vives.
0: Edició migdia.
1: 2:19, desarticulada una branca d'una organització criminal mexicana amb laboratori a Catalunya dedicada al tràfic de metamfetamina. Es tracta d'un dels majors decomissos de droga sintètica a Espanya i Europa. Laura Hurtado.
14: La Policia Nacional, en col·laboració amb França, ha desarticulat una branca itinerant del càrtel Jalisco Nueva Generación. Segons els agents, l'organització internacional hauria introduït gairebé 2,5 tones de metamfetamina a Catalunya. Alejandro Martín, cap de la secció de sintètics de la Unitat de Droga i Crim Organitzat.
15: Es una cantidad muy importante a nivel europeo. Estamos hablando que donde están los principales laboratorios aquí en Europa, que pueda ser de metamfetamina y drogas sintéticas, que puede ser Países Bajos, Polonia o República Checa, cuando hablamos de 2,5 toneladas y este tipo de laboratorio, estaríamos en el top 3, top 5.
14: La droga sortia des de Mèxic diluïda en ampolles de vainilla líquida, passava per França i arribava a Catalunya per ser cristal·litzada en un laboratori al Manà, a Lleida, per així després poder-se distribuir al mercat. La policia calcula que el grup era capaç d'extreure uns 800 quilos de droga en com a molt 3 dies. 13 persones han resultat detingudes, 12 d'elles ja han entrat a presó.
1: L'Ajuntament de Salou ha tornat a carregar contra el de Cambrils per no fer res, diu, per combatre el top Manta Pilar Ribas.
16: L'alcalde Pere Granados assegura que no es tracta d'una activitat puntual improvisada, sinó que està organitzada, perjudica el comerç legal, afecta la imatge turística de la Costa Daurada i genera una sensació d'impunitat. Granados lamenta que Cambrils culpi Salou del problema, alegant que molts top Manta són d'aquest municipi i parla de manca de voluntat política.
17: Ha agafat una situació que, com he dit anteriorment, que ja és intolerable, perquè a més l'efecte crida és tan gran que si no diem prou, resulta que això arribarà al punt que serà absolutament insostenible des de tots els punts de vista, no? I aquesta inacció no s'entén per part nostra, és que no s'entén perquè no s'ha actuat de la mateixa manera que ha actuat Salou. Per això deia que veiem que hi ha una manca de voluntat política de solventar aquest problema.
16: Juli Vilaplana, president de l'Associació Shopping Salou de Comerciants i Empresaris, diu que el sector està fart.
18: I els comerciants tenim que seguir pagant per treure un carro o per fer qualsevol activitat a la via pública? Això és discriminació. I comencem, ja fa molt de temps que estem cansats, però a més ara estem ja fastiguejats.
16: Davant d'aquesta situació, l'Ajuntament de Salou ha demanat una reunió a nivell polític amb la delegació del govern per abordar aquest problema.
1: Doncs en el marc polític, la incògnita sobre el futur de l'expresident Puigdemont continua planant sobre el tauler 2 anys després de les eleccions al Parlament i gairebé 9 dels 155. En una legislatura de confrontació amb Salvador Illa i els seus socis per una agenda que critiquen espanyolitzadora i amb més pes al Congrés que al Parlament, Junts obrirà el nou curs amb els ulls a Waterloo, als tribunals Constitucional i Suprem i a Ripoll. Helena García.
19: Sí, Junts fia el retorn de Puigdemont al revulsiu, en la confrontació amb Illa i l'embull de la legislatura espanyola, amb una nau capitana, però sense cap de l'oposició ni govern alternatiu, que acusa la distància i la desigualtat de condicions per simbolisme, pragmatisme i tàctica, en tant que així no ha d'obrir el meló successori, i que corca Aliança Catalana. La presidenta del Parlament, Mònica Sales, a Ràdio 4.
20: Aquest país necessita un revulsiu i per mi seria el millor revulsiu. Més enllà de les costures de Junts, hi ha un país que espera un president a l'exili i crec que seria un gran moment per aixecar aquesta anestèsia i aquesta desnacionalització.
19: Davant d'una caiguda demoscòpica que erosiona les perspectives dels paers, l'OPA d'Oriols i en xoc frontal amb Villa per aplicar les receptes en habitatge dels comuns i amb Esquerra Madrid, on Junts no s'hi entén pel Consorci d'Inversions ni pel finançament. Amb la pilota ara a la taulada del Constitucional i del Suprem, Puigdemont no tornarà sense la resolució, tot a punt al seu entorn, i en quan ho faci, amb els mateixos dubtes que fa 2 anys, si continuarà al capdavant de Junts i si serà el candidat contra Illa o deixarà pas.
1: Bon any per la nàutica d'Esbarjo a Catalunya. Es dispara un 17% impulsada pel mercat de lloguer. Climent Sabater.
21: Del total de matriculacions d'embarcacions que hi ha hagut a Catalunya la primera meitat de l'any, a prop de 550, la meitat van al mercat de lloguer, un sector que creix amb força, més d'un 30% enguany, arran del canvi d'hàbits dels usuaris a l'hora d'estiuejar, segons el secretari general del Clúster Nàutic de Catalunya, Joan Miquel Warner.
22: Pues els que estaven a la platja, pues si podien, tenien una barqueta petita. Ara la gent vol voltar, volen aquí, volen allà, i llavors lloguen. I cada any lloguen i cada vegada lloguen més.
21: El perfil de comprador s'allunya del client ric. El 80% de les vendes són d'embarcacions de menys de 8 metres d'eslora.
22: Les embarcacions que més es venen, com sempre, són les embarcacions entre 5 i 8 metres d'eslora. Les embarcacions petites, que representen un 86% del total de matriculacions.
21: Malgrat que la nàutica d'Esbarjo es recupera i creix el 17% a Catalunya i un 11% al conjunt d'Espanya, la xifra de vendes, 3.000 al primer semestre a tot l'Estat, és la meitat de la que hi havia abans de l'enfonsament del sector el 2008 arran de la crisi financera.
1: Hi ha una setmana per l'eclipsi solar total, els experts confirmen que ha augmentat l'interès per l'astronomia, però alhora amoïna les grans aglomeracions en pobles de muntanya on la visibilitat és més òptima. Ens ho explica la Pepa Santgenís.
23: La Societat Astronòmica de Lleida afronta les setmanes de més activitat de la seva història. El seu president, Antoni Mòdol, destaca que l'interès per l'astronomia s'ha disparat recentment.
24: Anem molt atrafegats fent conferències, tallers, observacions. Vull dir, ara sembla que ha despertat la dèria de l'astronomia amb això de l'eclipsi. I d'aquí a l'eclipsi estem completament coberts, que no podem fer res més, que és el que ja tenim contractat.
23: Un grup d'experts d'aquesta entitat participarà a l'observació de l'eclipsi que han organitzat a la localitat de Torres de Segre. Aquesta població del Baix Segre no és l'única on es farà un seguiment d'aquest fenomen astronòmic. La Granja d'Escarp és un dels municipis on es podrà veure millor l'eclipsi de sol a Ponent i on durarà més. La totalitat s'allargarà 1 minut i 10 segons. L'alcalde de la Granja, Manel Soler, diu que servirà també per difondre el patrimoni natural del Baix Segre, però adverteix dels perills per accedir als llocs més alts.
25: La gran preocupació és que no podem tindre un control
2: de les persones que poden arribar a venir. I reitero, ha de ser un lloc que hi puguis accedir en comoditat amb el teu vehicle.
23: Serós, també al Baix Segre, les Borges Blanques, la Pobla de Cérvoles, a les Garrigues o Penelles, a la Noguera, entre moltes altres localitats de la Plana de Lleida, han organitzat observacions de l'eclipsi.
1: I la informació esportiva, Fran Robert, bona tarda.
3: Bona tarda.
1: Esports.
3: El Barça té l'esperança de reactivar el fitxatge de Julián Álvarez i per aquest motiu el director esportiu Deco es reuneix a Madrid amb el representant del jugador Fernando Hidalgo. Es planificarà la nova estratègia a seguir sabent que és l'última oportunitat per mirar de convèncer un Atlètic de Madrid que ja va rebutjar 100 milions d'euros. Els matalassers es remeten a la clàusula de rescissió de 500. L'entitat blaugrana considera que pagar-ne molt més de 100 és desorbitat i l'operació està bloquejada. A més, les relacions entre els dos clubs no passa pel millor moment, ja que recordem que els madrilenys van denunciar els culers davant la FIFA i la Federació Espanyola per haver negociat directament amb Julián. Malgrat que els dirigents barcelonistes són conscients que l'arribada del davanter argentí és molt complicada, el president Joan Laporta té la intenció d'agafar personalment les regnes amb l'objectiu de fer recapacitar l'Atlètic de Madrid i que s'assegui a negociar. Laporta avui té fil directe amb Deco i a la vegada es troba a les oficines del Camp Nou, on ha presentat el nou entrenador de la secció de bàsquet, Alexander Sekulic. Signa fins al 2028 i compaginarà la banqueta blaugrana amb la de la selecció eslovena. Després, ha presentat el fitxatge més car de la història de l'equip femení de futbol, Caroline Nicolí. El Barça paga 1.200.000 euros al Manchester City per la davantera brasilera de 26 anys. És el recanvi de Salma Parayuelo i es compromet fins al 2030. Ara parlem de l'Espanyol, des d'on arriben males notícies, ja que el davanter de 36 anys, Quique García, passa avui pel quiròfan per una lesió al tendó del bíceps femoral de la cama dreta que va patir a l'amistós de dissabte passat contra el Middlesbrough i estarà de baixa entre 3 i 6 mesos. Tot dependrà de com hagi anat l'operació. En futbol de la segona divisió, el centre d'esports Sabadell acaba d'anunciar que el central de 29 anys, Edgar González, jugarà cedit el curs vinent al club arlequinat després d'haver arribat a un acord amb l'Almeria. I acabem els esports amb bàsquet. El Joventut de Badalona ha explicat que Yannick Crac ha executat la seva clàusula de rescissió per vincular-se al Dubai Basketball, però després les tres parts han arribat a un acord perquè l'Alen Irlandès jugui la propera temporada cedit a la penya.
1: Gràcies. I del temps de la cultura es pot dir que el seu cas és el triomf de l'amistat o que la unió fa la força. Tres músics ja professionals que es coneixen veuen que tenen afinitats comunes i decideixen unir-se per emprendre un camí junts. I d'això ja fa 10 anys. Són el trio Fortuny i avui celebren el seu 10è aniversari al Festival de Peralada. Els detalls, l'Agnès Batlle.
4: Van començar a tocar el Parc Güell a l'aire lliure el juliol del 2016 per veïns i visitants. Eren tres amics de Vic, Manlleu i Barcelona que ja estaven al circuit professional però que van decidir unir-se per experimentar musicalment. En 10 anys han estat grup resident al Palau de la Música, han fet gires internacionals, han enregistrat un primer disc, Echoes, i han actuat a grans festivals com Torroella de Montgrí o Peralada, que aquesta nit hi tornen per celebrar el seu 10è aniversari. Ara el trio Fortuny és una de les formacions catalanes de música de cambra amb més projecció internacional dels últims anys. El formen Joel Bartolet al violí, Pau Codina al violoncel i ell, Marc Heredia, al piano.
5: Agraïts de poder celebrar el nostre 10è aniversari en un escenari incomparable com és Peralada. En el fons som tres amics que vam començar aquest projecte el 17 de juliol del 2016, primer concert al Parc Güell, i si aquell dia ens haguessin dit que 10 anys després celebraríem aquest aniversari al Festival de Peralada, haguéssim signat amb els ulls tancats.
4: El programa traça un recorregut per la història d'aquest trio català, des de la intensitat expressiva de Beethoven i Tchaikovsky fins la densitat emocional de Schubert o la tensió de Shostakovich.
5: Hem volgut que aquest concert, el programa, fos una celebració, un programa molt festiu, i fos una celebració d'això, de l'amistat, en el fons, que és l'eix central del nostre projecte.
4: 10 anys del trio Fortuny a l'església del Castell de Peralada, aquest vespre a les 8.
1: I avui acabem a ritme del jamaicà resident a Barcelona, Sakarra Mucci. El cantant nascut a Livingston és un dels caps de cartell aquesta nit de la Garrinada d'Argentona, que avui comptarà també amb DJ Trapella, Ignorantes i la Ludwig Band. Nosaltres posem el punt i final. Gràcies per la seva atenció, que passin molt bona tarda. Poden continuar informats en la web rtv-e.cat.

0: Estàs escoltant els millors moments d'aquesta temporada al Xavifòrnia.
1: Amb Xavi Martínez.
0: Hola, Dani, què tal? Bona tarda.
2: Què tal? Bona tarda, Maria, Xavi i amics. Com anem?
0: Molt bé, ja tenim els dos estudis connectats, el del Daniel Brand i aquest de Ràdio 4. Què tal? Com vas? Com va la setmana?
2: Molt bé, ja tenia ganaques d'estar aquí amb vosaltres un altre cop.
3: Ganaques, m'encanta.
2: Ganaques. Som ganaques que som, com bé sabeu, moltíssim més que ganes. I sobretot de... Ostres, tu, de tenir aquí la Maria. Això és com connectar els punts, eh? És com... Vam començar junts, després ens retrobem. Sí que ben tornada, Maria.
3: Gràcies,
2: ben tornada.
3: Moltes gràcies.
2: Que guai, que guai, que guai, que guai estar amb tu un altre cop. O sigui, em fa molta il·lu,
3: A mi també, que guai.
0: Doncs,
3: i escoltar aquest piano.
0: Ja sabeu que això va de vosaltres, els oients, les oients que ens envieu peticions pel Daniel Brand un cop al mes, que des d'aquesta darrera temporada el Dani ens regala un mashup al mes. Sempre és el darrer divendres de cada mes. I a través d'Instagram, a la bústia, els missatges directes, @Xavifòrnia, les vostres peticions li passem al Dani i llavors, bé, li expliquem en directe al Dani, bàsicament, i llavors ell improvisa. Vols saber què t'estan demanant avui, Dani?
2: Sí, estaria bé, estaria bé.
0: Doncs mira, és una petició de la Clara de Sabadell que ens diu si podries versionar, i a partir d'aquí que facis el que vulguis, la barregis amb el que tu vulguis, una cançó molt important per ella i la seva parella, que és Love Story de Richard Clayderman. Que sona així. Mitiquíssima. És la típica cançó que posen els memes quan hi ha un moment trist.
3: Sí. Mític. Ai, em sona una mica Enterrament.
0: També. Què, Dani? A veure, és piano, hi ha piano. Aquí no és reggaeton que has de reversionar.
2: Sí. No, està guai, Love Story. El que passa és que, clar, Love Story. En què podem fer un mashup amb Love Story? Vosaltres teniu alguna idea per mi? Maria, Xavi?
0: Jo et diria Dai Dai, de Shakira, la cançó del Mundial, però no sé si... Posar-te allà... Ja que...
3: Uau, seria molt
2: m'encanta.
3: Guai.
0: A nivell, màxim de dificultat.
2: Vols que ho provem o què? Ho provem amb la de Shakira?
0: No,
2: podríem fer.
0: Jo crec que la de
3: abans
0: Shakira...
3: Abans que acabi temporada l'hem de fer,
0: Hem de fer la de Shakira quan comenci el Mundial, que és ja d'allà.
2: Ja sé, tinc una idea.
0: A veure. Molt bé. Sí.
2: No, però no us la diré, vull dir, l'heu d'escoltar.
0: L'escoltarem, llavors.
2: Sí, l'heu d'escoltar, vale? És una mica boig, per això.
0: Molt bé.
3: A veure.
2: O sigui, doncs... farem una cosa. Jo no us dic res. Fem el mashup i aviam si entenem tots... També incloc aquí a l'audiència, òbviament, eh? Aviam si endevineu, amics, perquè he fet el que vaig a fer.
0: Perfecte. Doncs a jugar, que també és part d'aquest moment tan fantàstic que ens regala el Dani un cop al mes a Ràdio 4, al Xavifòrnia, que és anar esbrinant, Maria, les cançons i els nostres oients, els cotxes ara mateix, potser de camí ja al seu destí de cap de setmana. Esperem que no estigueu a cap embús. I si ho esteu, tranquis, perquè arriba un moment per relaxar-vos i per gaudir.
3: Ai, sí, quina il·lusió.
0: A jugar va, endevina cançons. Apuntes, paper i boli?
3: Vinga, l'última que vau fer, que jo encara no hi era, era de Disney, i mira, estava...
0: Boníssima.
3: De veritat, estava jo frisant, dic, per què no estic allà? Dic, m'encanta Disney a mi.
0: Ho vas projectar i vas arribar.
3: I vaig arribar aquí. Ara ho endevinaré, en directe.
0: Va, doncs...
2: Que bé que manifestes, Maria.
0: Sí, sí.
2: Manifestació al 100%, eh?
0: El secreto, eh? Va, sí. anem a jugar amb el Daniel Brand i a gaudir del seu piano en directe, que diu el Jaume Tudela, i sí, que està perfecte, que estan connectats els dos estudis i el seu piano. Va, som-hi, Dani, el piano i la ràdio és teva.

0: mashup impressionant, Maria. Com ha estat la seva... La teva reentre al món Daniel Brand?
1: Brutal, molt amorós. Wow. Molt amorós. Sí, la Taylor.
0: Aquesta l'has esbrinat... Estava el micròfon tancat, evidentment, estaven gaudint del mashup, però l'has esbrinat rapidíssim.
1: Sí, aquesta love story de Taylor Swift va ser la meva adolescència, la meva joventut. A més, l'escoltaves allà a tope, et creies una princesa amb el teu príncep blau amb 14 anys. Clar, això a mi és fantasia, aquesta cançó.

0: Tenim la mateixa, som de la mateixa quinta. Mira, mira, ho està gaudint igual que jo.
1: És un tema tan fantàstic.
0: I a més, als concerts, la gent es demana matrimoni amb aquesta cançó.
1: És veritat. Per mi, la millor cançó de Taylor Swift.
0: És que estic d'acord, eh?
1: Aquesta és la Taylor que m'agrada.
0: Totalment.
2: Al principi, llavors, no?
1: Sí, sí, sí, sí.
2: No, les últimes que ha tret. Aquesta crec que és del 2008, no? Va ser de les primeres que va composar, no?
0: Sí, sí, superjove, sí, sí.
1: Mm-hmm. Doncs Love Story, que es diu exactament igual, Dani, que la que t'ha demanat la Clara de Sabadell a través d'Instagram, d'arroba Xavifornia, que t'ha demanat Love Story, però del Richard Clayderman. Per què? Per què la de Taylor?
2: Doncs perquè es diu Love Story.
1: Perfecte.
2: Us ha encantat, la resposta?
1: Sí, sí, sí.
2: Doncs sí, amics. Si voleu, seguim amb el que hem fet. Aviam si agafeu una mica el truquillo del mashup d'avui. Què més hem tocat?
1: Jo t'he de dir que no he identificat cap altre. O sigui, m'han sonat, a les melodies m'han sonat, però no et puc dir...
2: Amb la Taylor.
1: No et puc dir títol de cançó. No sé.
0: Clar,
1: si tu,
0: jo em sonava la Maria? Música també, però no conec el títol de la cançó.
1: M'ha passat el mateix.
0: Que clar, fa una vergonya dir això aquí davant del Daniel, que sap tant, però a molts oients els hi passa igual.
1: Ell és l'expert.
2: No passa res, però us dono una pista. Quantes Love Story coneixeu vosaltres, amics? La de Richard Clayderman?
1: Jo t'he de dir que ara mateix, així a bote pronto, aquestes dues. Aquestes dues.
0: Sí, jo t'anava a contestar, la meva. De veritat, t'anava a dir, la mia.
1: La meva.
2: A part de la història d'amor de la Maria...
1: I l'Eric.
2: Hi ha una altra, hi ha una altra que és molt famosa i és de l'any 2014. És una cantant francesa.
1: Francesa?
2: Ja no us puc donar més pistes, ja.
0: Mira.
1: És que el Jaume té... Bé, el Jaume Tudela té la xuleta.
2: Pot
1: anar llançant les que el Dani li ha dit per WhatsApp...
2: Just
1: quan ha acabat el mashup li envia un WhatsApp al Jaume, llavors ell ja pot llançar les músiques.
0: Clar, això jo ho he ballat moltes vegades.
1: Ah, sí?
0: Sí, és típica de contemporani, de ballet, però no sé el títol d'aquesta cançó.
1: No la conec massa.
0: No sé com es diu, no.
1: No la conec massa. Es diu Love Story, entenc, Dani, no?
2: Correcte, es diu Love Story. Bravo!
1: Molt bé.
2: M'encanta els aplaudiments.
1: És molt maca.
2: Quanta penya teniu allà a l'estudi,
0: L'afició.
1: L'afició del Xavifornia.
2: Sí. És un camp nou ple allà a l'estudi. Escolteu, és una passada, però és que hi ha tres cançons que es diuen així i són bastant famoses les tres, I no sé si n'hi ha alguna més, però al meu cap m'han vingut aquestes tres després d'escoltar la petició de la nostra estimada oient. Així que aquesta és la raó de ser del mashup d'aquest mes.
1: I no hi havia
2: un
1: altre.
2: Fil conductor de Love Story.
1: Sí. I no hi havia un altre?
2: Però clar, hi ha un altre, sí.
1: Ah, sí?
2: Hi ha un bonus.
1: Veus?
2: Hi ha un bonus.
1: Ho sabia.
2: Un bonus, Xavi, Maria, sabia, hi ha un bonus sabia. Track. Que es diu Golden Brown.
1: Home!
0: Aquesta és la mítica.
1: Ostres, sí. Golden Brown, la cançó de l'any 1981 de The Strangles. Dani.
2: Correcte.
0: Per què? Perquè és d'amor, també, o...?
2: Doncs no, Maria, la veritat és que musicalment m'encaixava superbé amb la Love Story d'Indila. Sí, perquè són bàsicament els mateixos acords. La Love Story d'Indila encaixa superbé amb aquesta. I, de fet, aquesta Golden Brown, que esteu sentint del 81, com deia el Xavi, s'ha fet viral un altre cop gràcies a TikTok, com o no? I el tema és que hi ha penya molt flipada amb aquest tema. És veritat que s'ha utilitzat des de que es va llançar fa ja... que són 35 anys, no? Si no em fallen els càlculs. Falla molt temps, no? 35, no. 45 anys.
0: Wow.
2: 45 anys. És increïble com TikTok i xarxes i tot tema... O sigui, totes aquestes plataformes noves digitals, com poden... Va passar el mateix amb la Kate Bush, per exemple, no? Amb Stranger Things.
0: Oh, sí, Running Up That Hill.
2: Exacte, i fa poc també amb més cançons s'ha passat. Doncs bé, amics, amb aquesta... ha estat tan heavy el tema, o sigui que molta gent l'ha estat utilitzant a tots els seus edits, a tots els vídeos, a tots els reels, a tots els TikToks, i és una de les més escoltades en l'últim mes, Golden Brown. Una cançó, a més, que té un doble joc. Una cançó que tècnicament, musicalment, és molt interessant, perquè si us hi fixeu, alguna vegada ho hem parlat al programa, té un tempo una mica estrany. Perquè és un, diguem-ne, és un 3-4, que seria un vals, 1-2-3, 1-2-3, i de sobte fa 4 en comptes de 3, que és com que et quedes com que caus.
1: A contrapié.
2: Sí. Exactament. Vale? Si pareu atenció i intenteu ballar-la, veureu que us caureu. Vale? Que és una mica el truc que sempre dic als meus alumnes, de dir, si queréis ver si és un ritmo raro, esto es un 7-4, es un 7-4. Vale? No és ni un 3-4, és un 3-4 més un 4-4. Mm-hmm. Però sortint d'allà, aquesta cançó, sabeu per qui va dedicada o quina és la inspiració?
0: Mm-hmm. No.
1: Golden Brown.
2: Golden Brown, de què pot parlar això?
1: Doncs com no menges un filet amb or d'aquests que s'estan posant de mal i el dia següent és al lavabo.
0: Oh.
1: No, no sé.
2: Xavi, lo solo millor,
0: sol,
2: eh?
0: No, no
2: sé. Doncs bé, oficialment parla d'una dona, vale? Perquè és la seva inspiració i, de fet, diu Golden Brown Texture Like Sun, no? Com textura com del sol. Però, clar, quin és el tema? Que si analitzeu una miqueta la lletra, veureu que està parlant l'autor, i això està confessat pel propi compositor, dels Stranglers, és una oda a l'amor, però com una metàfora del consum de certa droga, també. Vale?
0: Ui.
1: Droga daurada, hauria de ser, o...
2: Clar, que és l'heroïna. Vale? Ah. Llavors, ell està parlant d'una nòvia que va tenir, vale? O sigui, una xicota amb la que va sortir, que tenia els cabells així, però també té el doble joc de... En aquella època, ja sabeu, amics, que això és molt xungo, molt dolent, no ho feu mai, però ja sabeu que molts grups sí, de rock, doncs, lògicament, vale? Podríem parlar...
1: És una pàgina molt fosca de la història, que sabem, a més, els anys en els que va tenir més incidència, sobretot, ho hem vist, com tu deies, Dani, amb artistes que van perdre la vida, pel consum excessiu d'això.
0: Mira, em recorda a una cançó d'Extremo Duro que té una frase que diu «Beber rubia la cerveza para acordarme de su pelo». No sé quina cançó és d'Extremo Duro, però recordo aquesta frase que va una mica amb el consum d'alcohol, però que li recorda els cabells de la noia, no? Doncs una mica igual amb la droga, en aquest cas.
2: Doncs molt ben tirada, Maria. Exactament el mateix. O sigui, ell està fent... És una metàfora entre l'addicció que li suposa l'amor de la seva parella i el que li proporciona, en aquest cas, l'heroïna, no? I, de fet, hi ha una frase que diu «Never a frown», que seria traducido, seria com «nunca un, com un ceño fruncido», no? Com que sempre feliç, perquè és el que ell sentia quan estava amb la seva xicota o quan consumia, també.
1: Sí, que en el fons no era realment així, però que és la sensació que et dona aquesta droga tan, tan perillosa, no?
2: Efectivament.
1: Sí. Doncs, ostres, quines històries, quin mashup tan brutal... I m'ha encantat. El tema Love Story i acabar amb aquest Golden Brown de The Strangles. Doncs...
2: Tema aquest que hem comentat, Xavi i Maria, és un temazo, vull dir...
1: Sí, és boníssima. És molt bona cançó.
0: Cançons de casaments, també. Cançons que sonen a les bodes, aquestes.
2: Sí.
0: Tipiquíssimes, no?
1: Sí.
0: Jo no vaig voler casar-me amb cançons típiques, tu tampoc, Xavi, ja ho sé. Per això jo vaig triar les que a mi m'agradaven, no les típiques de casament.
1: De fet, el meu casament era Daniel Brand, qui estava tocant el piano quan jo vaig entrar a l'església.
0: Sí.
2: Sí o què?
0: Viva la vida, Coldplay. És que se'm va quedar gravat, eh?
1: Va ser Viva la vida i...
0: Brutal. Sí. I de vals, si ho puc dir, vas ballar una de les meves cançons preferides del món, que és You'll Never Walk Alone.
1: You'll Never Walk Alone.
0: Canta.
1: Sí.
0: Que bonic.
1: Doncs... I tu què vas ballar?
0: Mira, jo no vaig ballar vals perquè el meu casament va ser diferent, però t'he de dir que vam sortir a l'església amb la banda sonora de Mi Vecino Totoro, que és una de les meves pel·lícules i de la meva parella preferides.
1: Ah, sí?
0: Sí. I vam sortir de l'església... Aquesta pel·lícula no la tens al cap? Doncs el primer que has de fer avui quan arribis a casa és posar-li aquesta pel·lícula a la teva filla legal.
1: Ah, sí?
0: És brutal. Daniel, tu sí que saps de què t'estic parlant, no? Saps la pel·lícula?
2: No, la veritat és que no.
0: Doncs l'heu de veure.
1: És de dibuixos.
0: És de l'estudio Ghibli, sí, de dibuixos.
1: És com d'anime.
2: És de Ghibli.
0: És molt bonic. Molt bonica la història i la pel·lícula i la cançó, tot supermaco.
2: Doncs ho farem, Maria.
1: Doncs res, jo recordar, Dani, que el mes vinent, que t'enviïn peticions, bàsicament, que el mes vinent estaràs aquí, el darrer divendres del mes de juny.
2: Genial.
1: @xavifornia, Instagram.
0: Mundial.
1: Dani, ja estarem en ple mundial. Dani, que tinguis molt bon cap de setmana.
2: Igualment, amics. Una abraçada ben forta.
1: Una abraçada molt gran. Gràcies.
2: Abraçada. Adéu.
3: Xavi Fornia, amb Xavi Martínez.

0: Són les 3.
1: Ràdio 4. Serveis informatius.
0: Bona tarda. La justícia

0: preventiva i alguns, com dèiem, processats per delictes de caràcter criminal. I una altra qüestió, un agent de la Guàrdia Civil ha mort aquest dimecres en un tiroteig registrat a la caserna de l'Institut Armat a la localitat asturiana de Llanes. El succés, segons informa EFE, ha deixat també una altra persona ferida. Segons ha informat l'agència, l'autor dels fets seria un guàrdia civil que havia estat parella de l'agent morta. Els Mossos d'Esquadra han eixampat infraganti i detingut 6 persones per robatoris amb força a domicilis a Barcelona. Es tracta de 6 homes d'entre 29 i 42 anys i la majoria no tenen antecedents policials relacionats amb aquest tipus de delicte. Una de les hipòtesis és que els detinguts podrien formar part de grups itinerants que aprofiten la temporada d'estiu per desplaçar-se a la capital catalana. Les detencions han tingut lloc als districtes d'Horta, Guinardó i Sarrià-Sant Gervasi a la ciutat de Barcelona i s'emmarquen en els dispositius de prevenció i vigilància de l'estiu, coincidint amb l'augment dels desplaçaments per vacances. La policia catalana centra sobretot a zones residencials que poden esdevenir oportunitats per a grups criminals especialitzats. Durant els 6 primers mesos de l'any, els delictes de robatori amb força a habitatges s'han reduït un 8,7% a la ciutat de Barcelona. I a la demarcació de Girona, la policia local de Castelló d'Empúries ha detingut un conductor que va intentar atropellar un agent durant una baralla per una plaça d'aparcament. L'acusen d'un delicte de lesions i d'atemptat a l'autoritat, Joan Sisquella.
1: L'episodi va passar dilluns a la nit quan els ocupants de dos vehicles es van enfrontar per aparcar en una plaça lliure en una avinguda d'Empuria Brava. Quan va arribar una patrulla policial per resoldre la situació, el conductor d'un dels cotxes va arrencar de sobte i va estar a punt d'embestir a un dels policies que va haver d'apartar-se per evitar que l'atropellés. Durant la fugida, a més, va cometre diverses infraccions. Finalment el van poder localitzar i detenir i van portar el vehicle al dipòsit municipal. El fan responsable d'un delicte d'atemptat a agent de l'autoritat i també d'un delicte de lesions perquè dues de les persones implicades en la baralla per la plaça d'aparcament van quedar ferides i les van haver d'atendre a l'Hospital de Figueres.
0: I l'Ajuntament de Lleida ha fet un primer balanç positiu del segon pavelló obert des de dilluns per acollir temporers que fan feina al camp i assegura que ja no hi ha persones dormint al carrer. Anem a Ponent. Pepa Sant Genís.
2: L'Ajuntament de Lleida considera que l'obertura d'un segon pavelló a la Fira de Lleida aquest dilluns per allotjar temporers ha acabat amb la concentració de persones que dormien al ras als Camps Elisis, a la capital del Segrià, a tocar del primer pavelló que està actiu des de juny. Carme Valls, alcaldessa accidental de Lleida.
3: Aquesta nit han estat 207 persones que han estat fent ús del pavelló, tant del pavelló número 3 com del pavelló número 4. El pavelló número 4 hi havia 123 persones. D'alguna manera el que han fet és solucionar aquí el problema d'aquella gent que està bé dormint fora del pavelló, dormint al ras.
2: Aquesta campanya han vingut més temporers que busquen feina a la Fruita Lleida i s'havien concentrat fins a 200 persones que dormien al carrer als Camps Elisis. L'allau de temporers coincideix amb el procés de regularització, però es dona la circumstància que aquesta campanya hi ha menys contractació a la fruita perquè no hi ha tanta producció.
0: I un estudi de l'Institut de Recerca de Sant Pau confirma que un nou sistema de càlcul d'imatge que l'Alzheimer també causa alteracions a la substància blanca del cervell i a les persones amb síndrome de Down es veuen fins a 15 anys abans que l'Alzheimer esporàdic. Ana Banyeres.
4: Per entendre la malaltia de l'Alzheimer, el que més s'ha estudiat és la substància grisa del cervell, perquè és on es localitzen els cossos neuronals i on s'acumulen algunes lesions més característiques d'aquesta malaltia. Ara, però, s'ha evidenciat que la substància blanca també s'altera en fases primerenques del procés neurodegeneratiu. Amb una anàlisi amb nous càlculs d'imatge que detecta canvis invisibles amb les ressonàncies convencionals, s'ha observat que les alteracions en síndrome de Down apareixen al voltant dels 38 anys, molt abans que l'Alzheimer associat a la demència. Doctora Morcillo Nieto.
5: En las personas con síndrome de Down, las alteraciones en esta métrica aparecían 15 años antes de la aparición de los síntomas de la enfermedad de Alzheimer. Y además se observaban estas alteraciones en esta fase preclínica y una vez que se manifestaban los síntomas, estas alteraciones no eran tan prominentes.
4: Aquesta nova tècnica aporta un valor addicional als tests neurològics i neuropsicològics per al diagnòstic de l'Alzheimer.
0: I acabem amb un apunt d'última hora perquè, segons l'agència EFE, una persona ha mort i una altra més es troba ferida greu després que aquest migdia hagi explotat un tanc de combustible a una planta del polígon industrial de Salinetes, al municipi de Telde, a Gran Canària. A més d'aquestes

0: dades, es creu que hi ha una tercera persona desapareguda després de l'explosió. Sid B també s'estima que es troba sana i estalvia aquesta mateixa persona. Davant d'aquesta incidència, l'Ajuntament de Telde ha demanat a la ciutadania que eviti traslladar-se a les immediacions d'aquesta àrea industrial i fa una crida a mantenir la calma i seguir les indicacions dels cossos de seguretat. Això és tot de moment. Tornem a més notícies a les 4.
1: Ràdio 4. Ràdio 4.
2: Pepe, per què has portat el teu llibre Educar per a la vida?
3: Doncs mira, és l'últim llibre que he publicat el setembre del 24 i em sembla... És un llibre que m'ho va encarregar una bona amiga argentina, Melina Furman, que va morir precisament ara farà un any i poc d'una malaltia, una desgràcia per tots els amics i per la pedagogia i pel món. I ella em demanava que escrivís un llibre que reflectís tota com la meva experiència, els meus pensaments, i llavors en el fons és una mica com el... no és una biografia, però des del punt de vista del pensament educatiu, de l'experiència...
2: Sí, sí, i són les teves experiències,
3: exacte,
2: no?
3: Exacte, és com una certa història.
2: Educar para la vida, pensar juntos la escuela que queremos y necesitamos. La que volem és la que necessitem?
3: Bueno,
2: perquè moltes vegades les coses que volem no les necessitem, sí. I al contrari.
3: De fet, el desig és molt subjectiu, no?
2: Sí.
3: O sigui que aquest és un majestàtic que volem, i és veritat que podríem dir que volem una part. Ja. I potser no tothom, no? Però sí que està vinculat com el desig a l'acció, que no sigui només un desig teòric i conceptual o mental, sinó que sigui un desig vinculat a l'acció.
2: Avui el nostre irrepetible és l'expert en educació, Pepe Menéndez Cabrera.

0: Pepe Menéndez Cabrera, benvingut a Irrepetibles.
1: Moltes gràcies.
0: Moltes gràcies. Expert en educació, en lideratge, en gestió del canvi, periodista de formació i també professor de secundària durant 40 anys i assessor internacional en educació, diplomat en alta direcció d'empreses per ESADE i, per tot plegat, un referent en l'àmbit educatiu, Pepe, i autor de llibres d'èxit com Escuelas que valguen la pena i també aquest que ens has portat avui, Educar per a la vida, i coautor dels quaderns Transformant l'educació. I alguns, Pepe, et consideren com un rockstar de l'educació. A tu què et sembla, això? Bueno, aquest qualificatiu?
1: Això és una cosa que diuen sobretot els meus amics argentins, que de seguida li posen metàfores a les idees. Sí. Però, bueno, perquè com, normalment quan vaig per Amèrica Llatina intento fer com una mena de tour,
0: sí.
1: I llavors diu, un rockstar,
0: no?
1: Exacte.
0: Després parlarem amb molts més detalls, però quina valoració fas del sistema educatiu espanyol a dia d'avui?
1: Bueno, jo no sóc una de les persones pessimistes.
0: Ah.
1: Per què? Doncs perquè jo crec que les persones, almenys les que tenim també la nostra edat, no?
0: Sí.
1: Quan jo vaig anar al servei militar, al 77, una de les coses que més em va impressionar era la llista d'analfabets, nois de la meva edat, que en la caserna havien d'anar a alfabetitzar-se. Llavors, jo em vaig quedar impactadíssim. De fet, va ser com la meva aterratge en dir, realment,
0: realitat,
1: Espanya,
0: no?
1: Espanya, sí, és, sí, un país analfabet. Eh? Mm-hmm. Llavors, si considerem tot el que vam evolucionar des de finals dels 70 fins a finals dels 80, en aquests 10 anys, doncs va ser espectacular. L'arribada de l'escolarització universal, efectiva... I llavors, després, clar, va venir una crisi que està lligada a l'escola en general del món, que és, caram, l'escola està canviant el seu propòsit, està evolucionant, està modificant, moltes de les coses que van no ens agraden, però a pesar de tots els informes, a pesar de que quasi ens fem el harakiri, constantment,
0: sí,
1: jo crec que l'escola continua tenint sentit, que s'han de fer coses...
0: Home, si ho comparem amb els anys 70, clar.
1: Efectivament,
0: clar que sí.
1: Efectivament. I després, si ho comparem amb la... Recordem més o menys als anys 90,
0: uh-huh,
1: ve l'arribada massiva d'immigració de tot tipus, de tots els països. Catalunya creix 1 milió d'habitants, I jo crec que tot això, de vegades, doncs, no sé, tinc la impressió de que no s'acaba de considerar el valor que té. I per suposat que s'han de millorar coses. Però no sóc de les persones que pensa ni que els alumnes són més tontos que el que érem nosaltres, ni que no tenen desig, ni que no saben fer coses. Sinó crec que és una altra època, un altre moment, i també unes altres competències.
0: Retrocedim en el temps. José Menéndez Cabrera, Pepe, pels amics, per tots. Vas néixer el 21 d'agost a Barcelona, de 1956. Per tant, aquest any compleixes xifra rodona, 70, Pepe. No sé si és una xifra que et fa justament mirar enrere per valorar tot el que has fet fins ara.
1: Bueno, la veritat és que des de que vaig complir els 68, o sigui, l'any...
0: Sí,
1: ara
0: ja vas començar a pensar.
1: Fins i tot amb la meva dona, que té 2 anys menys que jo, és veritat que comencem a pensar com, ostres, mirem enrere, també estem orgullosos dels nostres fills, estem cofois amb els nostres 2 nets, i tot això és veritat que de vegades et fa com mirar cap enrere una mica... Com dir, escolta, ens vam conèixer, la meva dona tenia menys de 18 anys, jo llavors tenia 20 anys,
0: sí,
1: i des de llavors estem junts, Bueno, impressiona moltíssim tot aquest temps, no?
0: Dit així, sí, impressiona bastant. Com dic, retrocedim unes dècades. Quins records tens tu de la teva infantesa?
1: Bueno, okay, jo...
0: Infantesa feliç?
1: Bueno, a mitges, no?
0: A veure.
1: Això que la meva mare, que encara és viva, escoltarà això i dirà, què dius, Pepe? Què dius? Bueno, jo sóc el segon d'una família de 8 germans, no?
0: Mm-hmm.
1: Que per nosaltres ha estat una experiència molt bona, no? Però el segon germà sempre...
0: I una bogeria, també,
1: El segon germà sempre pateix, Jo sempre ho dic, no? perquè estàs... Tu, la referència és el teu germà gran.
0: Clar.
1: i de sobte comencen a venir molts més...
0: I llavors s'obliden de tu, no?
1: Bueno, una mica, no? Però és veritat que la meva relació amb els meus germans, sí, la meva infantesa... Jo no diria que va ser un paradís perdut, però, home, no vaig patir, no vaig patir. Mm-hmm. A més, venia d'una família de classe mitja alta.
0: Sí, a què es dedicaven els teus pares?
1: El meu pare era arquitecte i un matemàtic de vocació, de un fan total de les matemàtiques, tot el contrari que em va passar a mi. I la meva mare, que és de Madrid, el seu pare no la va deixar estudiar, no? Llavors ella sempre ha tingut molta curiositat intel·lectual, va fer un curs d'infermeria, i de fet, quan ella va complir els 70, o sigui, els que el compleixo jo ara aquest agost, jo li vaig dedicar un poema, un sonet, em vaig atrevir a escriure-la, i li vaig dir, bueno, en realitat, mamà, a partir de la meva germana quarta, diguéssim, els altres van néixer perquè tu no et vas dedicar al que de veritat et volies, que era una emprenedora, empresària, no? Després es va dedicar al món del càtering, és una persona d'esperit comercial, uh-huh. I així llavors va fer una molt bona parella amb el meu pare. El meu pare era una persona més tímida, més introvertida, i la meva mare és expansiva total, no?
0: Què deia aquest sonet?
1: Bueno, el sonet el que deia és que la recordàvem com un xiprer, realment majestàtic, alt, com el pal de paller de tota la família, i estava molt agraïts perquè, a pesar dels seus desig d'haver-se dedicat a una altra cosa, doncs va tenir 8 fills, no?, que l'estimen moltíssim, i que en realitat li agraïm el que va fer, el que es va inventar, el que va patir, i el que, sobretot, realment la seva, diguéssim, estima incondicional, mm-hmm. no? Que és
0: com allò, tantíssimes dones en aquell temps,
1: sí, efectivament.
0: Molt sacrificades, molt sacrificades. Suposo, imagino, has reflexionat molt sobre la teva educació. Com va ser la teva educació, no? M'imagino, no ho sé.
1: Sí, bueno, la meva educació no va ser estrictament franquista, mm-hmm. en el sentit de que jo tinc ara amics que cantaven el Cara al Sol, no? Que tenia... En canvi, jo vaig anar als jesuïtes de Sarrià, sí. i això ho hem compartit molt amb els companys de promoció. Vam viure com dues etapes, no? Fins als 70... una primera etapa fosca, sí, amb professors molt poc empàtics, amb molta rigidesa, fins i tot amb un cert tracte, diguéssim, de vegades com de menyspreu, I en canvi, a partir dels 70, o sigui, el que coincideix amb el 5è, 6è de batxillerat i el COU, uh-huh. doncs vam viure precisament... Jo vaig acabar el COU el 74, o sigui, un any va morir, sí, sí. Van matar Carrero Blanco el 73 i Franco el 75, era el final de la dictadura. Llavors vam viure l'eclosió de molts jesuïtes joves que ens van obrir els ulls al món. Mm-hmm, mm-hmm. Realment, bueno, jo vaig tenir... allò que la gent tenia un professor de formació de l'Espíritu Nacional... tenia sociologia.
0: Sí,
1: tenia,
0: sí, sí, sí.
1: I ens parlaven de la democràcia, ens parlaven de la llibertat, ens parlaven, ens estimulaven a investigar, a saber.
0: I de petit, quan a tu et preguntaven què volia ser, tu què deies?
1: Bueno, jo al principi volia ser un llibreter.
0: Sí?
1: Volia tenir
0: una llibreria.
1: Una llibreria, no? És veritat que davant de casa, vivíem al carrer Balmes, hi havia una llibreria davant de casa,
0: sí.
1: Que, bueno, pues que jo diria, ostres, jo seria feliç aquí en aquesta llibreria, no?
0: Mai és tard, amb 70,
1: sí,
0: una llibreria.
1: Sí, sí, sí. Escolta. Bueno, era potser el somni... Bueno, també l'època, també vaig passar per l'etapa de voler ser sacerdot, també.
0: Sacerdot,
1: era típic,
0: clar.
1: De les escoles religioses, no?
0: Sí, sí, sí.
1: I després també és vital que volia també... No, també volia ser mestre, no? És a dir, que aquest desig de la docència també el vaig tenir potser des dels 14, als 13, sí, sí.
0: Mm-hmm. Avancem una miqueta més en el temps, Pepe, situem-nos al 1973, tenies uns 17 anys, quan ens arribava aquesta notícia del cop d'estat a Xile.
2: General Pinochet, le habla Manolo Alcalá de Televisión Española. ¿Podría usted decirnos cuál es la situación que existe en estos momentos en Chile?
3: Mire, la situación chilena en estos momentos es de completa normalidad.
4: Madre, estamos desesperadas. Mire usted que no nos dan una noticia de nada.
5: Pagaré con mi vida la lealtad del pueblo. El pueblo unido jamás será vencido.
0: Com dic, 1973, cop d'estat a Xile, i tu en aquell moment estaves estudiant ja COU, el curs d'orientació universitària, per als més joves, eh?, als jesuïtes. Explica'm qui era el pare Ignacio Vila i què us va proposar.
1: Bueno, va ser un impacte per mi, una de les coses històriques, no?, de la meva formació. Ell era aquest professor que estava dient ara, sí, que en teoria havia de ser de formació de l'espíritu nacional, però era de sociologia. I ell va entrar un dia a classe i ens va dir, escoltin, vostès, no? Bueno, ens tractava ja de tu, no? Sabeu el que està passant a Xile? I he de dir que no tothom ho tenia molta consciència del que havia passat, feia un mes, o poc més. I algú voldria investigar i exposar-ho a la classe? I a mi hi havia una cosa que sempre m'estimulava molt, que era parlar de la realitat, del que estava passant ara. Jo distingia sempre que estudiava les coses de la realitat eren les presents i les coses que no eren, eren les del passat, no? I llavors jo em vaig animar de seguida amb dos companys més i vam tenir una experiència del que ara es diu treball de recerca o per projectes, no?
0: I com la fèieu, aquesta recerca? Perquè bueno, no teníeu ni Google, ni internet, ni res.
1: Teníem el Triunfo, el Cuadernos para el Diálogo, sí, i després vam tenir la sort de que teníem a l'escola una professora, Míriam Guerra, que venia de Xile, una dona d'origen de l'antiga Iugoslàvia i venia de Xile. I llavors, bueno, la vam voler entrevistar, ens va convidar a casa seva i vam poder sentir les dues parts de la versió, no? És a dir, nosaltres de seguida vam empatitzar moltíssim, lògicament, amb la revolució que estava produint-se a Xile i el dolor que estava produint, les tortures, els assassinats que estaven a l'exèrcit xilè, no? Però aquesta dona també ens connectava amb familiars que havien viscut amb molta angúnia els processos anteriors, no? Que havien viscut doncs, doncs les alteracions de l'ordre públic, persones també d'una certa benestants, no?
0: I vau poder
1: vam
0: contrastar,
1: poder
0: no?
1: Contrastar, però sí, és veritat que la balança va caure sobre l'empatia. A més, nosaltres, jo ho explico sempre, no? Nosaltres sortíem de la dictadura i Xile, i poc després Argentina, entrava en una dictadura terrible, no?
0: Mm-hmm. Com vas acabar aquella presentació? Van ser tres setmanes, no? De feina,
1: sí,
0: de recerca d'informació,
1: sí, sí,
0: i com
1: sí.
0: vas acabar aquella presentació? Potser també podries explicar o recordar com va ser aquell dia, no? Perquè suposo que estaves nerviós, o no?
1: Molt, molt. Ah. O sigui, estàvem excitadíssims, els tres, companys. I quan vam entrar a l'aula, realment hi havia un silenci espectacular, no? O sigui, vam gaudir d'una tensió i vam explicar els antecedents, el que havia passat, i és veritat que jo vaig acabar amb una arenga, diguéssim, no? Com una frase, més o menys una cosa així com la burgesia mai deixarà el poder, l'única alternativa són les armes, la violència. Bueno, el jesuïta va reaccionar de seguida.
0: El pare Vila.
1: El pare Vila. Els meus companys també van reaccionar en contra. Van dir, això ho diu el PP, nosaltres no. Però, bueno, la veritat és que va ser aquell moment d'explosió. Jo no era una persona violenta, diguéssim, ni seguidor estrictament dels grups terroristes, diguéssim. Però en aquell moment d'excitació, doncs, que és una cosa que m'ha passat, no?
0: I escolta, aquella metodologia, i tirant del fil de l'actualitat i buscant més informació i context a aquells fets, tenia molt de periodisme.
1: Sí, sí, la veritat és que sí. Jo crec que això ho...
0: Sense saber-ho,
1: sí,
0: no?
1: Sí, jo tinc una petita anècdota, no?, que de vegades l'explico. Aquell any, l'any del COU, amb uns amics vam trucar a García Márquez, a casa seva.
0: Què dius?
1: Sí, quan vivia...
0: I s'hi va posar?
1: Sí, sí, sí. Crec que va ser la seva dona, sí, però era la seva dona, quan vivia a Caponata, allà a Sarrià. Sí. I li vam demanar que volíem anar a veure'l, a casa seva. I aquests tres companys, dos companys i jo, efectivament, vam anar a casa seva, vam estar unes 4 hores.
0: Què dius?
1: Va ser una estona, bueno, brutal, no?, una màgia. I el García Márquez em va preguntar a mi, i tu què vols estudiar? I jo li vaig dir, bueno, jo no sé, el meu pare diu que estudiï dret, a mi m'agrada el periodisme, i jo, tu has de fer periodisme, no? I llavors vaig tornar a casa, el meu pare va dir, el García Márquez m'ha dit que jo estudiï periodisme, però el meu pare em va dir, el García Márquez no t'ha de mantenir la vida.

0: to be free.
1: Aquesta et porta a la teva adolescència, Pepe.
2: Sí, total. La melancolia de Leonard Cohen per mi és... Jo sempre crec que és una persona entre la melancolia i la passió, no? I Leonard Cohen és l'acompanyant de tota aquesta adolescència que a todo pasado, te n'adones que l'adolescència és trista i a la vegada excitant, no? Però l'estat anímic d'un adolescent no és la tristesa, encara que després la festa, l'entusiasme, la passió i aquesta lletra, no?, de l'ocell en el filferro, no?, que de vegades fa mal també als demés i que de vegades viu la vida amb dolor, a mi em va acompanyar moltes nits.
1: La qüestió és que estudies periodisme, que ens estem situant ara a finals dels anys 70, quan la carrera es deia Ciències de la Informació. Com recordes tu la universitat, aquells anys a la facultat?
2: Bueno, la universitat és un període extraordinari, no? La meva filla, la petita, que va viure a la pandèmia a la universitat pràcticament 3 anys, 2 anys i mig sense classe, clar, jo li deia, escolta, la tristesa és que estàs perdent una de les èpoques més meravelloses de la vida, no?, que és la universitat. I el que passava és que Ciències de la Informació no tenia edifici. Nosaltres estàvem en l'edifici d'Econòmiques, a Bellaterra, no és el magnífic edifici que tenen ara, a Ciències de la Comunicació. I, bueno, llavors hi havia dos grups, que eren els grups de català i els grups de castellà. I jo venia d'una família castellanoparlant i per mi va ser més fàcil apuntar-me al grup de castellanoparlant. Llavors, allà van arribar tots els estudiants del País Basc, de Navarra, del sud d'Espanya, d'Aragó. Bueno, allò per mi va ser la revolució. Jo amb alguns amics d'allà, escolta, vam viure 2-3 anys la revolució, no?
1: I et llicencies el 1982?
2: Sí.
1: Què fas quan et llicencies, bueno, quan surts de la facultat?
2: Quan em llicencio ja estic donant classe a la formació professional, als jesuïtes de Sarrià,
1: sí.
2: que va ser una experiència molt bona per mi. La formació professional és una via d'entrada a la docència que et fa aterrar moltíssim en les persones i en les necessitats, i jo ja feia classe. De fet, en aquells 2 anys estava pensant també, fins i tot vaig arribar a veure si em presentava a unes places que Ràdio Televisió Espanyola llavors oferia.
1: Posicions.
2: Era l'única que existia llavors. I, bueno, estava allà en la docència i, mira, al final vaig continuar allà i allà he acabat.
1: Com recordes la primera classe com a professor?
2: Bueno, molt divertida, perquè,
1: sí,
2: perquè jo entrava... Un professor d'aquella època sabia...
1: Llengua i literatura espanyola.
2: No, llavors... Sí, perdó, sí. És veritat que vaig donar llengua i literatura ja en el BUPCOU, i a FP donava llengua i també formació humanística, que era una mena d'història. Llavors, a la primera classe, què sabia jo? Que havia de passar llista i explicar coses, no? Llavors vaig entrar amb la llista del grup i vaig haver de posar el paper sobre la taula del que jo tremolava, no? I a sobre, aquestes sempre passen, em trobo en l'última filera, jo no ho sabia, la germana d'un amic meu que va començar a no boicotejar-me de manera negativa, però sí a fer comentaris que jo li vaig dir, sisplau, que estem a classe, no? O sigui que sí, va ser divertida.
1: Has estat docent 4 dècades en les que no has parat, i per exemple va ser director del Centre d'Estudis Joan 23, i allà vas promoure el desenvolupament del Centre de Tecnologies Ituarte. Com va ser allò? Què pretenies? Què és això?
2: Bueno, allò, el Joan 23 de Bellvitge era una aventura que el Pep Ituarte, el jesuïta que el va promocionar, que el va fundar, no? Pues era un autèntic líder de barri, líder social, i ja ell, que va morir el 96, no? O sigui, quan jo vaig arribar el 98 a l'escola i ell havia mort el 96, ja havia impulsat moltíssim interessar-se per l'aplicació de la tecnologia a l'escola, no? O sigui, quan jo vaig arribar em vaig trobar ja una escola molt, molt predisposada. I llavors el que vam veure, aproximadament ja eren 2001, 2002, era que la tecnologia havia d'ajudar a fer una transformació a l'escola que realment es vinculés amb els projectes de vida dels alumnes, amb les seves capacitats d'aprenentatge, amb la motivació, etc.
1: Molt pioners, eh?
2: Sí, massa, massa. Massa, perquè una de les coses que he après, que he après d'aquella època, que va tenir els seus moments màgics, també va ser que ens vam avançar tant a la cultura del moment que ens va costar moltíssim que ens entenguessin.
1: Clar, clar. I no només això, també has estat director adjunt dels Jesuïtes per l'Educació, on trobem el projecte educatiu Horitzó 2020. De seguida m'expliques aquest projecte, però abans t'escoltem, ara fa 10 anys.
2: Bajo nuestro punto de vista, el pasado siglo, de alguna manera, se ha ido tecnificando o se ha ido especializando tanto que al final hemos hecho compartimentos estancos entre el conocimiento más académico y entre el acompañamiento integral de la persona, ¿no? Quizás la situación actual misma de crisis económica, la situación actual de muchos jóvenes que buscan su futuro y que buscan su proyecto vital, nos ha hecho volver a pensar precisamente en los fundamentos, que es la persona es una sola, integral, y el conocimiento entra con procesos que van vinculando emociones, que van vinculando motivaciones, pero también con una idea esencial. No se trata de arrasar ni con la memoria ni con el esfuerzo individual, sino ponerlo en un ecualizador y que todo esté en una justa medida.
1: I amb aquestes idees al cap, jo no sé si ens pots especificar una miqueta en què consisteix aquest projecte Horitzó 2020, Pepe. Els punts fonamentals.
2: Sí, el punt fonamental era que el desafiament d'això que es diu formació integral, projecte de vida,
1: sí,
2: i que tenia que veure també amb la capacitat d'una escola per promoure un clima relacional, un aprenentatge entre iguals, una capacitat d'autonomia, una capacitat d'autoreflexió, que en els processos més tradicionals no es donava, perquè hi havia una transferència pràcticament enciclopèdica, no? I s'entenia que tu en la teva vida, pel teu compte, aniries integrant el coneixement, aniries fent les reflexions oportunes, aniries deduint les coses, i evidentment que hi havia alguns alumnes que ho feien. Però al finals del segle passat, a part de la crisi econòmica de 2008, a finals del segle passat el que es produeix és una certa crisi de sentit de l'escola, perquè el coneixement comença a estar molt a l'abast. Jo ho comparava al moment que la impremta comença a desenvolupar-se. En el moment que la gent pot anar al coneixement llegint un llibre, però primer s'ha de saber llegir. És impossible anar a un llibre a saber si no saps llegir, no? Llavors, aquesta comparació em semblava que era oportuna a principis de segle, és la tecnologia ens està donant, posant a l'abast moltes coses, però hem de tenir uns criteris, hem de tenir un coneixement d'alguna manera que ens permeti dilucidar, ara encara és més fort, el que és més o menys mentir, el que és veritat, les fake news, el sentit, el propòsit de la història mateix, no? O sigui que la idea era intentar integrar molt més el procés d'ensenyament i aprenentatge amb el procés de creixement dels alumnes, utilitzant coses que ja es feien, el treball per projectes ja es feia, la docència compartida ja es feia, l'avaluació per l'aprenentatge, l'avaluació, el feedback més formatiu ja es feia. I hi havia el que era el responsable de Jesuïtes del món, llavors, que era un colombià, deia, mira, els jesuïtes, en el fons, hem d'anar al supermercat de la pedagogia i agafar allò que ens interessa per apostar realment per aquest acompanyament integral, per aquest acompanyament de la persona.
1: I moltes escoles s'hi han adherit, aquest projecte.
2: Sí, alguna persona, a mi, una cosa que ens va fer cofoix en aquell moment és que algunes escoles públiques també ens deien, mira, el fet de que hàgiu estat vosaltres, que ho hàgiu impulsat, ens ha donat a nosaltres més tranquil·litat i arguments de cara a les famílies, de cara a la inspecció educativa, i vam tenir una certa eclosió realment per Portugal i per Amèrica Llatina molt forta, també per alguns països, per França, però Bèlgica, però en Amèrica Llatina i Portugal vam tenir un ressò espectacular.
1: Entenc que el futur de l'educació passa també per implicar els pares?
2: Sempre, sempre. És a dir, aquesta aliança entre família i escola, la família del tipus que sigui, i escola és essencial. El que passa és que és... Mira, jo sempre dic que l'aliança entre escola i família és com la democràcia. És molt difícil, però és el camí al que hem d'anar. És el camí de la... Perquè això és el que li dona consistència en el creixement dels alumnes, no? Jo sempre he insistit, la casa ha de ser l'espai de la seguretat on ets estimat incondicionalment, i l'escola és l'àmbit de la socialització, on tu, en realitat, vas formant el teu concepte en referència als altres, al que diuen de tu, al que tu penses que opinen. Llavors, si separem els dos àmbits, en realitat, de vegades ens trobem en situacions en què els alumnes mateixos no s'entenen. O bé se senten desolats, oblidats, a l'escola, o bé... és menys, però o bé a casa de vegades no tenen les condicions adequades, llavors l'escola precisament és aquest espai de sentir-se segur, de sentir encuriosit, de sentir que vas creixent.

0: boca.
1: Som a Ràdio 4, a Irrepetibles, conversant amb el professor i expert en educació Pepe Menéndez Cabrera. Me gustas cuando callas porque estás como ausente, versos de Pablo Neruda, la veu de Paco Ibáñez, que et porta al cap.
2: Bueno, Paco Ibáñez para la meva generació és com una mena d'acompanyant permanent, no? Les seves cançons, com ens va apropar també a la literatura, eh? I Pablo Neruda, a pesar de que ara és un home cancel·lat, no? Per alguns episodis de la seva vida,
1: sí.
2: Per mi, els 20 poemes d'amor i una canció desesperada em recorden, pues mira, precisament quan estava en l'exèrcit, i tenia el que ara és la meva dona, no? Que era la meva núvia llavors, i la recordava una enorme melancolia. Jo estava a Cartagena, i per mi aquests versos, escoltar-los, doncs era, a pesar de la tristor, a pesar de... era com tenir-la present a ella, no? Tenir-la molt propera.
1: Abans, Pepe, apuntaves com se senten els alumnes a l'escola. Afortunadament, cada cop parlem més de la salut mental.
2: Pues jo, què et sembla, tu? Jo crec que has dit afortunadament i jo estic d'acord.
1: Uh-huh.
2: És a dir, a pesar que algunes persones senyalen que això és com una... és un tema que no li toca a l'escola, no?
1: Yeah.
2: Jo, des de que era petit, per mi el benestar i la salut emocional, jo les vivia a l'escola, eh? Jo vaig patir en alguns moments la típica gestió d'algun abusador, no?
1: Ah, sí?
2: I ho vaig passar malament, eh? I això quan diuen, no, com si... primer, com si es considerés una cosa normal. I segona, com si això... com si aprendre, com si formar, créixer, estigués separat de les teves condicions emocionals. Doncs per mi és un avenç, perquè a mi em sembla que si un grup de professors plantegen una activitat d'aprenentatge, el primer que han de mirar és el clima relacional en què s'està produint això. Perquè considerem normal que un grup d'adults tingui un bon clima de treball per poder fer-ho bé. Bueno, pues un grup d'alumnes que encara són més fràgils per la seva edat, per la seva formació, encara és més important que nosaltres, com a professors i educadors que som, estiguem al tanto d'aquest clima relacional.
1: Mira, just sobre això, escoltem què diu el programa Lletra Lligada de Ràdio 4, el psicòleg Javier Urra, que comentava justament els resultats d'un informe que es diu L'estat de salut mental a l'aula, que ha realitzat la Fundació Mafre i altres institucions, en què es diu, per exemple, i sobre haver de tractar també amb les emocions dels alumnes, que el 75% dels mestres diuen que no tenen temps per fer les seves tasques, si han de fer les dues coses, i un 60% que no tenen prou formació per detectar els problemes de salut mental dels alumnes. Escoltem Javier Urra i ara en parlem.
3: Primero, ¿cómo te manejas el tiempo? O sea, ¿por qué hay profesores que sí tienen tiempo para todo? Esta es una pregunta que es interesante. Dos, ¿qué dotación hace falta que las comunidades autónomas, etcétera, puedan requerir? ¿Cuántos orientadores precisamos? Y es una cuestión de inversión. Los temas económicos son limitados. Si gastas más en educación, pues dejas de gastar en infraestructuras, o sea, o en sanidad, o en fin, los políticos no lo dicen, pero entonces el pedir es muy fácil, pero no es lógico ni es racional. Es cómo mejoramos las cosas. Hemos generado la plena inclusión. Eso está muy bien. Pero si tú tienes un chaval que tiene unas características autistas, pues hay que explicar a los niños lo que es. Que a un chaval que dices, ¿pero por qué me miras? Y se te queda mirando, no lo interpretes erróneamente como que te estás retando. A lo mejor es que tiene autismo. Pero claro, eso requiere tiempo, requiere un segundo profesor en el aula, requiere... Bueno, claro. Si queremos hacer las cosas bien, requerimos una serie de medios. Si no, podremos intentar hacer las cosas lo mejor posible. Y esa es la labor que tiene que hacer el profesor, hacer lo mejor posible, ¿no? Las cosas y el resto, pues intentar darles apoyo. Pero ya digo, quejarse con el no puedo tampoco lleva a mucho, ¿eh?
1: Què et sembla, Pepe?
2: Molt d'acord. Sí. en el que jo l'he llegit en alguns articles.
1: Uh-huh.
2: A més, hi ha una curiositat. La meva dona és navarresa. La meva sogra era de prop d'Estella. Urra és d'Estella i tenia un parentesc amb la
1: sí, teniu
2: amb
1: alguna
2: la meva
1: unió,
2: sogra.
1: Sí. Alguna unió
2: sí,
1: amb
2: molt,
1: el Javier Urra.
2: I molt d'acord, perquè una de les coses que nosaltres en l'Horitzó 2020 vam qüestionar molt era l'organització de l'escola.
1: Uh-huh.
2: L'organització dels professors, dels alumnes, dels horaris... Perquè jo, quan sento algun professor no tinc temps, clar, és que té raó amb l'organització del temps, que la gran majoria d'escoles tenen, no? És a dir, aquella, sobretot a la secundària, no? Un profe, una matèria, llavors jo tinc i fins i tot 6 grups, és impossible que conegui els alumnes. Primera cosa, hem de trencar aquesta solitud del professor en la pròpia aula, com deia el Javier Urra, compartint docència, entrant més docents a l'aula, que és un tema d'inversió, però també d'organització de l'escola. Nosaltres, per exemple, amb dos grups de secundària, els ajuntàvem moltes hores. El Departament d'Ensenyament paga 1,45, o pagava llavors 1,45 a la secundària, amb la qual cosa podíem tenir 3 professors durant moltes hores a la setmana, sense un sobrecost excessiu, no? És a dir, que jo crec que hi ha una cosa que moltes escoles també han començat a fer, que és, si jo vull canviar i atendre tots aquests desafiaments que tinc, m'he d'organitzar d'una altra manera, i això és possible si repenso quina és l'organització de l'escola.
1: Per cert, ara que parlem de professors, segons el Sindicat de Treballadors i Treballadores de l'Ensenyament, una de les conclusions d'un informe que acaben de publicar és que ara mateix el 88% dels docents espanyols diuen que la societat no valora la seva feina.
2: Sí, bueno, sí. Estic segur que aquest pot ser un dels sentiments que es mouen entre la subjectivitat i l'objectivitat. Perquè, fixem-nos bé, al final...
1: Hi ha moltes baixes per estrès, eh?
2: Sí, moltíssimes, però és diferent aquesta que sentir-se no reconegut.
1: És veritat, sí.
2: És a dir que... Bueno, jo...
1: Sí, vull dir que fan molt d'esforç, sí, no? I aquest esforç no, sí, es veu després recompensat, no? Sí.
2: O sigui, jo crec que l'educació com a és que no vull dir producte, però com a, en el fons, com a realitat,
1: sí,
2: li està passant una cosa, que és que d'alguna manera, com que molta gent la percep, com que en el meu cas personal no respon al que jo necessito, doncs de vegades circula aquesta narrativa, aquest discurs negatiu. Però quan tu vas a una escola i li preguntes a les famílies, la gran majoria estan recolzant els seus professors.
1: Uh-huh.
2: Ara, quan hi ha conflicte, és quan es produeix de vegades aquesta distància. Llavors, jo crec que també seria important com maneguem els conflictes, com enfrontem també els conflictes a l'escola, no? Des de la pròpia inspecció, des del propi departament. Mira, jo en el segon llibre explico aquella història de Sallent, em sembla que era, de dos alumnes que eren argentins d'origen, que volien canviar de sexe, i que en un moment donat, un d'ells es llença per al balcó, bueno, es llencen els dos, però un mor i l'altre no. Llavors, de seguida, el propi departament diu no era un tema de bullying, no? L'escola també, de seguida, no era un tema de bullying. Anem rascant, i, per exemple, l'escola acaba dient que per protegir-los dels abusadors els posaven en un racó que era conegut com el congelador, de tal manera que el que feien era separar les víctimes, deixar que els abusadors continuessin a classe, però llavors ho feien amb mala voluntat. No, però,
1: segurament no,
2: però sí que ho feien amb desconeixement.
1: Exacte, sí, sí.
2: No? I aquestes coses a l'escola són les que de vegades la desafien en aquest. Però jo diria que les autoritats aquestes històriques, el cura, l'alcalde, el guàrdia civil, el maestre, de vegades el metge mateix, no? o les metgesses, de vegades també es queixen d'aquesta mena, com de que tothom els... Perquè ara jo tinc una malaltia, miro un internet i la qüestiona la... Bueno, vivim en una societat molt més complexa, molt més complexa.

0: nacido.
1: N'has demanat dues, del Paco Ibáñez.
2: Sí.
1: Bueno, no has abusat,
2: Aquesta, a part del Paco Ibáñez, també està molt vinculada a José Agustín, al José Agustín Goytisolo, sí. No? Del qual també era un poeta que m'agradava moltíssim, no? Bueno, aquesta era una cançó que jo de l'adolescent la cantava, però li cantava als meus fills. Una mica, fins i tot des que tenien 4 o 5 anys, no?
1: Uh-huh.
2: I m'encanta perquè ells li canten als seus fills, també.
1: Quina meravella.
2: Sí, és una, com una cosa... Sí, te n'adones de com les coses queden, no? O sigui que, home, és una cançó que parla precisament de vinga endavant, no?
1: Uh-huh.
2: De que encara que en un moment les coses siguin difícils, la vida val la pena, no?
1: Hem d'explicar també, Pepe, que tu vas participar en el document Pacte Nacional per l'Educació, Oportunitat i Compromís, que va impulsar el Departament d'Educació de la Generalitat de Catalunya l'any 2006. El van signar 21 entitats de la comunitat educativa de Catalunya. Li he donat un cop d'ull, són 45 pàgines, ni més ni menys, i el que promovia era, sobretot, posar en marxa mesures, moltíssimes mesures, per reformar el servei públic educatiu. En què ha quedat aquest pacte?
2: Pues mira, ha quedat... Un pacte com aquell requeria d'una voluntat política que continués, no?
1: Sí.
2: I cal recordar que va ser un pacte que van recolzar llavors el govern que era el tripartit d'aquell moment,
1: uh-huh.
2: Però finalment es va signar quan els socialistes tenien la Conselleria d'Educació dins del tripartit i Convergència també, eh? Irene Rigau en aquell moment, doncs, amb l'Ernest Maragall van fer... Però fixa't una cosa, que de vegades la lletra petita d'aquella història, aquest pacte no el va signar l'USTEC, el sindicat que és majoritari en l'escola pública, no el va signar. El sindicat, Comissions i UGT també els hi va costar finalment signar-ho d'aquells barros i tots lodos, no?
1: Ja.
2: És a dir que
1: paper mullat.
2: Sí, bueno, mullat del tot no, però primer es va signar en un moment en què, abans de la crisi econòmica,
1: sí,
2: hi havia una expectativa per part de la banda política, jo ho veia clarament en les converses, que tindrem molts diners, canviarà l'estatut i tindrem molts diners. Tot allò se'n va anar en orris, però jo crec que a mi la filosofia em continua semblant molt útil i que si hi hagués voluntat política es podria aprofundir en alguns dels elements que eren més innovadors, a pesar de que la llei catalana és subsidiària de la llei espanyola, que és la que
1: mana, no? A nivell estatal molt pitjor, bueno, encara, no?
2: A nivell estatal era impossible un pacte com aquest tipus. És el més curiós, que precisament a Catalunya es va aconseguir allò que a Espanya es desitjava tant, que els grans partits signessin un acord per l'educació. Bueno, el van signar. I van aconseguir tot aquest suport, no?
1: Sí.
2: Però a Espanya, el PP i el PSOE, més per responsabilitat del PP, mai s'ha aconseguit. Més per responsabilitat del PP. El PSOE jo crec que ho ha intentat més que el PP.
1: Deia la presentació que has tingut un paper molt important com a assessor internacional en processos de gestió de canvis de l'educació, i no només aquí, també a Portugal o a països de Llatinoamèrica. Com és la situació fora de les nostres fronteres?
2: Bueno, pues si parlem d'Amèrica Llatina i de Centroamèrica i Sud-amèrica, mira, jo sempre dic que estaria bé que alguns anessin cap allà una estona i veiessin les condicions en les que...
1: Yeah.
2: En les que,
1: o sigui, molt
2: tenen.
1: Pitjor.
2: Molt pitjor, no? Molt pitjor. Un bon col·lega meu d'Argentina em deia, quan parleu vosaltres d'innovació, és que nosaltres primer hem d'arribar a les condicions mínimes que sovint tenen a veure en les condicions de les escoles, fins i tot a la condició social, la lluita contra la pobresa, contra la fam, etc. No? Però hi ha una cosa que a mi em sembla molt estimulant, és la passió dels professors, la passió dels educadors, les ganes de connectar amb els alumnes, les ganes de fer coses. O sigui, jo el que he viscut allà també és una connexió molt profunda amb el desig de que l'educació respongui realment als processos personals dels nois, dels adolescents, per créixer i esdevenir protagonistes de la seva vida.
3: Do you hear the people sing, singing the song of angry men? It is the music of a people who will not be slaves again. When the beating of your heart echoes the beating of the drums, there is a life about to start when tomorrow comes.
1: Aquesta què?
2: Bueno,
1: Els Miserables.
2: Els Miserables és el musical de la meva vida i en aquesta cosa que et deia abans entre la nostàlgia i la passió, aquesta força, no?, em recorda molt pues, la meva època més jove, no?, les cançons, el desig de... Que el que diu la cançó, desig de deixar de ser esclaus, no?, encara que això en la cançó significa vessar sang, no? Però, bueno, jo, sense defensar això ara, diguéssim, doncs Els Miserables s'ha convertit en una... En aquest estímul per viure la vida, per lluitar contra les coses, per rebel·lar-se contra la injustícia i contra l'opressió i contra la pobresa i contra la ignorància i la fam, no?
1: Com deia al principi, has publicat, Pepe, entre d'altres, un parell de llibres que, diuen els entesos, són fonamentals i referents a l'educació del nostre país, escoles que valguen la pena, i Educar per a la vida, aquest que ens has portat, però no només fas pedagogia a través dels llibres. Escoltem un fragment de la xerrada TED a Río de la Plata, a l'Argentina. Educar es conectar.
0: Hacernos conscientes de cómo aprendemos es una de las mejores inversiones de futuro de una persona. Es el momento de fijarse en los procesos, de pararse, de mirar hacia adentro. Y también es el momento del agradecimiento, una de las prácticas más habituales de la espiritualidad de los jesuitas.
1: Una xerrada, Pepe, que té ara mateix més de 44 milions de visites. Que és una barbaritat. És una barbaritat. Sembla que l'educació interessa, no?
2: Sí. Bueno, allò va ser una experiència espectacular.
1: Sí, perquè, a veure...
2: Tenia 10.000 persones, en
1: aquell auditori.
2: En auditori. Està organitzat molt bé per un col·lega, Jerry Galbuski. Bueno, el col·lega el vaig conèixer llavors, no? I per mi va ser un aprenentatge extraordinari on vaig poder, d'alguna manera, sí, expressar l'entusiasme en aquell moment també de l'horitzó 2020 i del desig, com diu aquest fragment que ho tallen...
1: Vas explicar l'anècdota o el cas de la Maria, no? Un dels moltíssims exemples que podries explicar.
2: Efectivament, no? Que una cosa que ens passava, que els alumnes tenien preguntes i ens les feien a les aules. No era com... Mira, en l'escola més tradicional el que pots tenir la sort de que en el passadís un alumne li pregunta a un professor sobre una cosa. Però, en canvi, quan tu promous el diàleg, promous la investigació, promous les converses, el treball per equips, l'aprenentatge entre iguals, llavors els alumnes venien a la classe i preguntaven les coses, no? Escolta, que avui ha passat que aquesta notícia, i jo, a part de la que explico aquí, jo recordo, era la primera campanya de Trump, l'anterior, el seu primer mandat, sí. I hi havia unes professors que estaven explicant el feudalisme. I uns alumnes li van preguntar, però aquí dius coses que són les mateixes que diu Trump en la seva campanya. I la professora va parar i diu, un moment, doncs anem a estudiar això, no? Clar, fixa't que això no té res a veure amb allò que podem dir de vegades, és que he d'avançar en el currículum, és que no tinc temps. Aquí hi ha un cert risc i una certa valentia. Aturem-nos. Per què? Perquè en aquell plantejament, la seguretat d'aquelles professores era... aprendran més significativament allò que ara els hi proposo que no si jo continuo el currículum i continuo explicant, que potser em contesten de memòria una cosa, però no l'hauran après, no?
1: Pepe, el tema d'actualitat i el tema de moda és la intel·ligència artificial. Tothom en parla perquè està alterant la nostra quotidianitat. Com creus que està afectant i afectarà la IA al món de l'educació?
2: Bueno, jo crec que la IA afectarà moltíssim i a l'educació les coses normalment afecten més tard, no?
1: Sí.
2: És veritat que en el món universitari ha impactat d'una manera més profunda i en el món de l'escola, un parell de dilluns vam tenir un diàleg a la Casa Orlandai de Sarrià amb el Jaume Funes i uns alumnes, no? Uns alumnes de segon de batxillerat de dues escoles diferents. I un d'ells deia, quan va sortir la intel·ligència artificial i els alumnes ja l'utilitzàvem, els professors de seguida ens deien que no, que estava prohibit, que tal. I aquest noi deia, però al cap d'uns mesos, un professor ens va dir, escolteu, un moment, això sembla que potser podríem utilitzar-lo a classe, no? I podria ser molt útil.
1: Devia passar el mateix amb les xarxes socials, no?
2: Però en el cas de la intel·ligència artificial encara és més significatiu, perquè en la intel·ligència artificial, per mi, una de les desafiaments més grans és t'obliga a fer les preguntes molt ben fetes. tu te n'adones que quan preguntes en el ChatGPT o el Gemini o el que utilitzis, si la pregunta no està ben feta, no avances. O sigui, en el fons, aprendre a fer les preguntes correctes, les preguntes ben fetes, ser més precís en el llenguatge, pues és un magnífic exercici. Allò que diuen ara de fer un bon prompt, no?
1: Sí.
2: Sempre introduïm els anglicismes.
1: Pepe, saber i, per tant, l'educació ens fa millors persones o no necessàriament?
2: No, la història no. Ens diu que no. La història ens diu que no, I tenim alguns exemples molt sagnants,
1: I tant, sí.
2: Jo de vegades poso l'exemple de l'Alemanya nazi de la Segona Guerra Mundial, però mira, ara, malauradament, de vegades una societat com la israelita, les més culturalment avançades, les més, jo crec, les que tenen pràctic, no existeix l'analfabetisme. El seu govern, no els seus ciutadans, el seu govern està actuant amb gran coneixement tècnic, però amb una falta d'empatia humana extraordinària. O sigui que, fins i tot de vegades tenim com la dèria de dir que els que no es comporten, que els comporten de manera, els mafiosos o els de la trata de blanques, que com si fossin persones que no tenen cultura. Cuidado, són persones que tècnicament coneixen molt bé el seu camp. El corrupte que defrauda diners és un gran coneixedor tècnic, sap moltes coses. Però el tema clau és quin és el teu propòsit vital, quin és el teu propòsit de vida. Tu consideres que els altres formen part de la teva vida, que la justícia forma part del teu desig, no? I jo de vegades, fins i tot, pregunto, tant examen individual, tanta nota individual, tanta meritocràcia individual, no ens ha portat a una societat extraordinària individualista? Perquè després la pedagogia demostra que l'aprenentatge entre iguals, que tots aprenem junts, però això no ho utilitzem, ni a l'escola, ni a la universitat, ni a la vida, sovint.
1: La resposta és clara. Pepe Menéndez Cabrera, una veu molt influent als debats contemporanis sobre l'educació, mil gràcies per acompanyar-nos avui a Irrepetibles i sobretot per aquesta classe magistral d'educació. I marxem amb una altra de les cançons de la teva vida, Chori a Chori, de Miquel Laboa, perquè crec que vols que la canti el teu fill al teu funeral.
2: Sempre li dic, no?
1: I què diu ell?
2: Bueno, ell me mira així, ell l'ha cantat, perquè ell és actor i cantant, no? L'ha cantat en públic.
1: Sí, sí, sí.
2: La meva dona és navarresa, d'allà la nostra influència de la cultura vasco-navarra, i el Chori a Chori per mi és la filosofia de vida, no? La lletra el que diu és...
1: Sobre un ocell, no?
2: Si jo a l'ocell li tallo les ales, el tindré, però mai serà un ocell. Si la poso una gàbia, el tindré jo, però mai serà ell. Per mi és filosofia educativa, no? Mm-hmm. Absolutament. I aquest sempre li dic al meu fill en broma, canta-la al meu funeral.
1: Doncs així marxem. Moltes gràcies, Pepe. I nosaltres tornem demà amb més Irrepetibles. Bona tarda.
4: Irrepetibles. Amb Carles Mesa.

0: Són les 4.
1: Ràdio 4. Serveis informatius.
0: Bona tarda, comencem a Llanes, Astúries. Una agent de la Guàrdia Civil ha estat assassinada després de rebre diversos trets a la seva exparella, també membre del cos, a la caserna de la Guàrdia Civil. El presumpte autor també ha mort després que els companys de la víctima intentessin repel·lir l'agressió. La víctima formava part del sistema Biogen. Els fets han passat poc abans, a 2:15 al migdia, quan el presumpte autor, destinat a la comandància de Zamora, ha entrat a les dependències de Llanes i ha disparat contra la seva exparella, amb qui tenia 3 fills. La delegació del Govern contra la Violència de Gènere ja investiga els fets com a possible cas de violència masclista. Recordem que el 900 900 120 i el 016 són els telèfons d'atenció a les víctimes de violència

0: Aquestes es troben hores d'ara en presó preventiva. I és per això que l'Associació de Drets Humans de Marroc ha expressat la seva preocupació per aquestes actuacions judicials i considera inquietant que es recorri a un enfocament, diuen, de seguretat i repressió per a tractar el fenomen migratori. Mentrestant, a Ceuta continua la identificació dels centenars de persones estrangeres que encara romanen a la ciutat. L'especialista en migracions de Save the Children, Jennifer Supilori, ha demanat més recursos.
1: Hay necesidad de un refuerzo en medios y recursos del sistema de protección de la infancia de Ceuta y de agilizar traslados rápidamente a otras comunidades autónomas para que los centros no estén saturados.
0: Tot plegat en una crisi migratòria que ja deixa 151 cadàvers, 79 a les costes espanyoles i 73 a les marroquines.
2: Gràcies. Més assumptes. 9 persones, 8 de les quals menors d'edat, han resultat ferides en un accident en una atracció de tipus olla a la Fira de la Festa Major de Tona, a Osona. L'alcaldessa del municipi, Judit Cerdà, ha lamentat els fets i ha desitjat una recuperació ràpida als ferits.
3: La nostra màxima preocupació són les persones ferides de diferent consideració i l'acompanyament a les seves famílies. Per això estem contactant amb elles per oferir-nos i donar el servei que necessitin.
2: A aquesta hora només queda ingressada una menor que ha estat traslladada a l'Hospital Sant Joan de Déu de Barcelona per rebre una cirurgia per una fractura de pelvis. La principal hipòtesi és que treballen amb la qual treballen els Mossos és que hauria fallat el mecanisme de retenció de la porta de l'atracció, fet que hauria provocat que els ocupants sortissin disparats. Els fets van passar pocs minuts abans de les 12 de la nit d'aquest dimarts. I en clau cultural, el cineasta Albert Serra serà l'encarregat d'inaugurar la secció no competitiva Made in Spain del Festival de Sant Sebastià amb el seu darrer treball, 16 Moments de Mavi. Es tracta d'un llargmetratge de no ficció sobre la vida de l'actriu i cantant Ingrid Caven, musa del cineasta Rainer Werner Fassbinder. Abans de projectar-se al certamen Donostiarra, el film del director de Banyoles s'estrenarà primer al Festival Internacional de Cinema de Locarno, que comença avui. I un apunt de l'exterior, l'exèrcit israelià ha emès una nova ordre de desplaçament forçós pels habitants de la localitat libanesa de Mansouri, al sud del país, abans de bombardejar-la des de l'aire en el que ha qualificat d'atacs de precisió. Segons l'exèrcit hebreu, la població civil s'havia desplaçat fins a aquesta localitat, situada dins la franja ocupada militarment per Israel, sota la protecció de les forces armades libaneses, on haurien establert un punt de control que assegura Israel vulnera els acords vigents. I pel que fa al temps, a casa nostra predomina el temps estable, amb sol i cel poc ennuvolat o clar, pujant lleugerament les temperatures, amb màximes més altes a les zones de Lleida i l'Empordà. El termòmetre podrà arribar als 37 graus a Lleida, 36 a Girona, 33 a Barcelona i 32 a Tarragona. Doncs això és tot per part nostra. Més notícies al portal web rtv.cat i d'aquí a 55 minuts a Ràdio 4. Bona tarda.
4: Ràdio 4. Ràdio 4.

0: Les 4 i 5 minuts des de Ràdio 4. Molt bona tarda i benvinguts, benvingudes a una edició més de l'Estiu XL. Des d'ara i fins que sigui les 7, compartim la tarda d'avui, dimecres, dia 5 d'agost del 2026, per fer moltíssimes històries. A l'equip que ho fa possible, la Natàlia Sánchez, l'Aitor Caminero, la Marina Fernández, el Julio Leal, el Gerard Travé, el Marc García, a la producció el Tomàs Gómez, la Jovín Mavina, la Sònia Rodríguez Justícia, el Mariano Salvador i a les vies de so, el Martín Noia, el Genís Sabater, l'Esther Bages i l'Edu Ortega. Arrenquem, comencem!
1: Estiu XL a Ràdio 4 amb Joan Barutel.
0: I també al meu costat, en Marc Avena. Què tal, com estàs?
2: Joan Barutel. Hola, hola.
0: Què tal?
2: Molt bé, encantadíssim de la vida amb

0: Has d'estiu, l'estiu XL.
1: Avui també te sientes hinchado?
0: Escolta això, inflamado era.
1: Inflamado.
0: Escolta això, inflamado. Atenció a aquest so.
1: Avui tens monedes.
0: Avui ja monedes, sóc feliç.
1: Avui podràs anar a comprar un cafè.
0: Avui tinc cash. Pues convido mira. A un cafè a qui vulguis. Un cafè.
1: Jo també,
0: Molt bé.
1: Tinc una moneda d'un euro.
0: Però jo tinc bitllets.
1: Ja estem.
0: Tu tens bitllets?
1: A veure qui la té més grossa.
0: És que hi vaig anar al caixer.
1: Que de veritat, això.
0: Mira, mira, mira.
1: No, recordo aquell moment, que quan veu un caixer s'emociona. Vaig a treure diners, vaig a treure diners.
0: Amb aquests bitllets li faig un bano.
1: Sí, però amb això, a la màquina no fa res. O sigui, que per molt que vulguis...
0: També cert.
1: Aquí, si no hi ha monedetes, no... Pots canviar amb algun company, però en tot cas no pots treure res de la moneda. De la màquina, perdó.
0: La vida en caix té molt més sentit.
1: Doncs Vera, que avui estem molt contents d'estar amb vosaltres, perquè a més avui és un dia que també tenim coses per fer, moltíssimes propostes, que ara mateix ens porta el Marc García. Marc, bona tarda, com estàs?
2: Molt bona tarda, Joan.
1: Tenim agenda per avui.
2: Sí, la veritat és que a mi m'agradaria destacar sobretot el concert de dues cantants canàries que deixen empremta. D'una banda, Rosana, que actua avui a Roses. No.

0: serà sí.
1: La pregunta és obligada. Que estàs enamorat, Marc?
2: Si la veritat és que en aquest moment no.
1: És que amb aquesta cançó tan tendra, tan romàntica, amb aquesta cara que tens tan encisadora ara mateix mentre l'escoltes, penses que potser està imaginant-se alguna perfecta parella.
2: Potser alguna escena passada.
1: És possible que aquesta cançó et porti records d'alguna parella anterior.
2: Nostàlgia.
1: Nostàlgia. Un moment maco. Bé, va, para, una mica de respecte, que estem parlant del seu amor. Ai, Rosana, que avui actua, no?
2: Sí, torna als escenaris amb Vamos a Estar, una nova gira que suposa un esperat retorn, ja que feia anys que l'artista canària no girava rodó. I enguany ho fa per celebrar en directe el 30è aniversari de Lunas Rotas, l'àlbum que la va consagrar, i les cançons del qual formen part de la memòria de tota una generació. Rosana és una de les veus més estimades de la música en espanyol i la responsable d'himnes com Si tu no estàs aquí, A fuego lento o El talismán.

0: Rosana avui en concert, una meravella, sens dubte. Jo la vaig veure en directe diverses vegades i realment és que t'ho passes molt bé amb Rosana. Perquè és que ella, el show pot fer qualsevol bogeria. O sigui, se li embala el cap i fa qualsevol bogeria per fer riure la gent. I és brutal.
1: Connecta molt més
0: clar, no
1: que
0: puc
1: ningú
0: explicar,
1: amb el públic.
0: No puc explicar cap, perquè si la torna a fer, li estic fent un spoiler a la gent que hi vagi,
1: clar,
0: saps?
1: Això no s'ha de fer.
0: Però és molt divertit, o sigui... És molt guai, de veritat.
1: Tu passes molt bé i no només per la música, que també.
0: No, no, és per ella, perquè ella té una connexió amb la gent molt important, fora de que faci cançons més melòdiques i més tendres, de riure. O sigui, que si ella vol, puja una a cantar amb ella o que toqui la bateria. És que fa coses que són bogeries molt, molt, molt guais.
2: I a més, aquesta cançó, El Talismán, transmet molta calma, no? Molta sensibilitat.
0: Sí, a més la d'abans, per això. Mm. Abans també era molt sensible. Són dels seus primers àlbums i la veritat és que era molt, molt, molt tranquil·leta. I la Rosana és una persona més que, mira, amb aquest disc va ser una sorpresa, perquè inclús la companyia, quan el va llançar, a mi me llamaron para decirme, esta cantante para onda media, como que no la pongas.
1: La paraula de sobte, seria indiferència.
0: Sí, sí, sí, i de sobte va fotre el petardazo i va ser brutal l'èxit d'aquest primer àlbum, que va ser brutal. I ella, bueno, molt simpàtica. I em va trucar un dia pel meu aniversari.
1: Ah, sí?
0: En plan sorpresa, a casa. Sí, sí, jo, hola. I jo, quin és? Hola, soc Rosana. Dic, hòstia. Clar, li havia dit i es van recordar.
1: No videoconferència, no, no.
0: No, no, trucada.
1: De
0: era
1: tota la vida.
0: Fa molts anys, ja, sí, això. És que ja tenim una edat.
1: No hi havia ni notes d'àudio.
0: No,
1: ni...
0: no, no, era trucada telefònica. Molt maca. Bé, doncs aquí teníem la música de la Rosana amb el seu Talismán, però hi ha més coses.
2: Sí, després de que Rosana ens recordi que els talismans són persones, no objectes, marxem...
1: Bona aquesta, Marc.
2: Marxem cap al festival de Cap Roig, on actua aquesta nit Valeria Castro. Yeah, yeah.

0: Amb 26 anys, Valeria Castro s'ha consolidat com una de les veus més sòlides i sensibles de la música en castellà. Després d'una gira internacional de 82 concerts amb totes les entrades exaurides en més de 10 països amb l'àlbum de debut, el 2025 va presentar El cuerpo después de todo, el seu segon treball de llarga durada. Produït per Carles Campi Campón, 8 vegades guanyador dels Grammy Llatins, el disc reflecteix un procés de maduració artística i vital en què la cantant de La Palma aborda la por, la fragilitat i la fortalesa amb una mirada honesta. Reconeguda amb el Premi Ondas al Fenomen Musical de l'any i amb múltiples nominacions als Grammy Llatins, Valeria Castro destaca per una escriptura íntima i una interpretació que connecta a partir de la veritat i el respecte per la cançó.
1: Home, doncs està molt bé això d'exaurir entrades amb un munt de concerts, eh? Està molt bé, que això hi ha molta gent que ho aconsegueix, però que ho aconsegueixi també Valeria Castro em fa molta, molta il·lusió.
0: I recordo la setmana passada que vaig venir aquí i deia, no és que queden entrades per gairebé tots els concerts.
1: Doncs mira.
0: I és d'agrair que la gent hagi fet cas a la crida de l'Estiu XL, que vam dir, compreu entrades i aneu a concerts, i que ens hagin fet cas sempre... Sempre és un motiu d'orgull i satisfacció.
2: T'han fet cas a tu, Marc.
1: T'has fet imposar, Marc.
2: Ho diem al Joan o jo? I...
1: No fan res.
2: Passen tu... olímpicament.
1: T'has fet imposar, tu.
2: Amb aquest tu, impactes.
0: Des de la modèstia.
1: Sí. Marxem cap a Sitges, no?
0: Sí, perquè l'agenda va més enllà i allà a Sitges s'està celebrant ara mateix i arribant al seu equador el Festival Terramar. Aquesta nit a partir de les 10 i tocarà la banda estatunidenca Earth, Wind and Fire, autors, entre d'altres, del mític tema September.

0: La música d'Earth, Wind & Fire aquesta nit al Festival de Terramar. És pregunta obligada, Genís. Tu hi vas o no aquesta nit al Festival de Terramar? Aquesta nit sí. Hosti, tens llit a casa per dormir uns quants? Ens pots fer un foradet a casa? Perquè Earth, Wind & Fire és molt Earth, Wind & Fire, eh? Això és molt xulo aquesta nit.
1: Música d'ahir, avui i sempre.
0: Escolta, és molt bé. Escolta, i pels qui sou al poble, us fan descompte especial o heu de pagar l'entrada igualment gran? Paguem igual, no us fan descompte per ser del poble. Home, això està molt malament, perquè esteu allà tota la setmana aguantant el festival.
1: Tu també pagues, Genís?
0: Sí? Doncs un petit descompte us hauríem de fer.
1: M'agradarà veure-ho, això.
0: Home, jo crec que si ets allà, que no ets foràneo, a Sitges t'haurien de fer un descompte per anar a concerts d'allà, clar, ve gent de fora. Uh-huh. Doncs mira, jo penso que estaria molt bé. Parlem una mica més, Wind & Fire, clar.
2: Fundats el 1969 per Maurice White, el grup va revolucionar l'escena musical fusionant funk, soul, jazz, pop i música disco. Amb himnes com September, Boogie Wonderland, Let's Groove o Shining Star, han venut més de 90 milions de discos arreu del món i han estat guardonats amb diversos premis Grammy. El seu estil inconfusible, ple d'energia, seccions de vent i missatges optimistes, els ha convertit en una llegenda que continua fent ballar el seu públic fidel. I desitges, ens desplacem a Santa Susana, al Festival Mar d'Estiu, on aquesta nit actuarà Loquillo.

0: Loquillo, una de les grans icones del rock en espanyol, va iniciar la seva carrera a finals dels anys 70 i va assolir la popularitat al capdavant de Loquillo i los Trogloditas, amb himnes com Cadillac Solitario, Feo, Fuerte y Formal o Rock and Roll Star. Nascut a Barcelona i amb una trajectòria de més de 4 dècades, ha sabut reinventar-se sense perdre la seva essència, convertint-se en una figura imprescindible del rock estatal gràcies a la seva veu inconfusible i a un directe potent que continua omplint escenaris. I ja per acabar, la banda que ho està petant aquest any a les festes majors de Catalunya, la Ludwig Band, el grup liderat per la veu de Quim Carandell, actuarà aquest vespre a la Festa Major d'Argentona, al Maresme, amb temes com aquest On t'has ficat aquesta nit.
1: He agafat l'últim tren que puja, he caminat sota la pluja, he plorat i em tremolaven les mans, escrivint versos d'enyor per la que fa que el meu amor cremi més del que havia cremat mai abans. I ara baixo per les Rambles i deixaré els carrers amples. No sé on vaig, però sé que quan hi sigui ho sabré. Vaig escrivint-li la cançó per cantar-la sota el balcó al meu amor.
2: Jo crec que de la Ludwig Band ja hem parlat de no sé quants concerts. Estan fent molts bolos aquest estiu, eh?
3: Acabarà l'estiu 2026 i encara no haurem anat a veure a la Ludwig Band en directe.
2: No, doncs no serà perquè no hi hagi hagut oportunitats, perquè hi ha moltíssimes aquests dies, eh? Hem parlat d'ells com a 3 o 4 gentes, ja.
3: La propera setmana se'ns falta. M'ha agradat molt l'apunt sobre Loquillo.
2: Quin apunt?
3: Bé,
2: és que hi ha hagut molts apunts.
3: Que estarà en concert, també és una de les activitats destacades a l'agenda d'avui.
2: Ah, sí?
3: Loquillo, que va ser jugador de bàsquet abans que cantant i va ser company d'equip de l'EPI, de Juan Antonio San Epifanio.
2: San Epifanio.
0: Marc, vindràs demà vindràs al programa o la ressaca del concert encara estarà allà?
3: Bé, demà vindré. És el que et puc garantir. La segona part, de moment, està a l'aire.
0: Però a quina hora arribaràs?
3: A la de sempre.
0: A les 11.
3: Si jo sóc home per anar de festa, allò que diuen les mares, no? Si jo sóc home per anar de festa, sóc home també per anar a la feina i complir amb les meves obligacions.
2: Ai, Déu meu, un quart i tres minuts de 5 de la tarda. Gràcies, Marc Garcia.
0: A vosaltres.
2: Apa, seguim.
4: Estiu XL a Ràdio 4. Amb Joan Barutel.

0: Estem a Ràdio 4, estem a l'Estiu XL, estem acompanyant-vos amb una tarda fantàstica d'aquest estiu i ens encanta fer-ho rebent ara mateix l'Oriol Serra. Oriol, bona tarda, com estàs?
1: Molt bona tarda, què tal?
0: Tot bé aquesta setmana?
1: Molta calor, cap sorpresa, tot bé.
0: Home, avui fa molta xafogó.
1: Avui fa molta calor.
0: Molta xafogó, sí. Sobretot quan surts al carrer, que sortim d'aquí amb un aire condicionat més o menys bé, i de sobte et fot aquella...
1: Patada,
0: he anat a buscar el dinar i dic, Déu meu, quina calda fot.
1: Sí.
2: M'encanta el tema de la teva secció d'avui. Però és que m'encanta, em fascina, m'apassiona.
1: Així m'agrada.
2: De debò t'ho dic, amb la mal cor.
0: Ha sigut una mica tafaner aquests dies.
1: Sí.
0: I va, explica'ns per què.
1: Mira, primer de tot, sabeu quants turistes va rebre l'any passat Barcelona?
0: Doncs molts.
2: Això 20 milions. Sé. 20 milions.
1: Mira, 16 milions de turistes, i tot apunta doncs, que aquest any superarem aquesta xifra, però entre aquests 16 milions... hi ha gent molt interessant, que tenen nom propi, com per exemple Dua Lipa, Bad Bunny o les de Blackpink, entre altres, i que venen a la ciutat per fer un dels plaers més importants en aquesta vida, segons la meva perspectiva, que és el menjar. No sé si esteu d'acord en això,
0: sí,
1: vosaltres.
0: Sí.
1: Va, el plaer número 1 de la vida, el menjar. Doncs, clar, aquí tenim una de les millors gastronomies d'aquest món, famosa internacionalment, i els artistes amb nom propi doncs, ho saben i venen a gaudir-ne. I avui us porto doncs, una guia d'on van a menjar els famosos una vegada venen a Catalunya. Sí, sí.

0: intentar esbrinar quin lloc va escollir Bad Bunny quan va venir a Barcelona.
1: Deixa que ell ens ho explica.
2: Jo us ho explico, jo us ho explico. Clar, molts venen expressament per feina, altres sigui per... gaudir una miqueta, no? Alguns venen per concert, un rodatge, un acord comercial i, doncs, Bad Bunny, doncs, sabem que recentment va estar a l'estadi olímpic durant dos nits amb prop de 100.000 persones. Ell volia una recompensa i va dir anem al disfrutar. Tres estrelles Michelin, no sé com es diu,
0: Michelin,
2: no sé si heu anat.
0: Michelin.
2: Aquí hi ha un debat.
1: Michelin, directament.
2: Heu anat?
1: No, ja ens agradaria, ja es poden convidar.
2: Ell sí que va anar, volia aquesta recompensa. El menú degustació surt per 275 euros, xatarra per al Benito, mm-hmm. Segurament.
1: Segurament, sí.
2: Però
1: sí,
2: no
1: sí.
2: Va ser l'única extraescolar que va fer després del concert, i és que de la casa del Bad Bunny, de la casita del Bad Bunny, també va visitar una altra casita, una altra caseta, que és la de la Sagrada Família. I no ho va fer sol, ho va fer amb Salvador Illa, el president de la Generalitat, així que va tindre un pla rodó després d'aquests dos concerts. Però tornem a la Teca, que això ens interessa molt. No ha estat l'únic que ha visitat el Disfrutar i que s'hagi fet públic. Per exemple, també va fer parada la cantant Dua Lipa.

0: enamorada de Catalunya, aquesta noia, eh?
1: Exacte.
2: Sí, sí, sí.
1: Sempre que ve, sempre que pot, ve aquí a gaudir, a disfrutar, sigui a Eivissa, sigui a Barcelona o també a Madrid. Inclús va començar a parlar una mica d'espanyol, que va estar fent classes i de més, i que s'ha casat doncs, fa pocs mesos, i és una de les persones internacionals que recentment, com diguem, ha visitat Barcelona, ja sigui per gravar videoclips, i ha aprofitat també doncs, per ser una gaudidora i anar doncs, a menjar bé. Ella ha anat al Disfrutar, com deien, és un dels restaurants que va fer check, però també el Gresca a l'Eixample, cuina catalana a l'Eixample, els gelats de la Creme. De fet, es va filtrar fotos d'ella mateix fent cua, com una persona normal, diguéssim, esperant el seu gelat, o també el Montbar o el Chamei, de cuina veneciana. Aquest últim sembla que és un lloc parada obligatòria per a molts artistes que venen a la ciutat, perquè en l'últim any, per exemple, hem vist a la mateixa Dua Lipa, a Rosalia, a Bad Gyal o a Daft Punk.
2: Però tots junts no, eh? Van
1: no,
2: per separats.
1: A mi m'encantaria posar un micròfon allà i escoltar de què parlen.
0: Compte, perquè ja destaquem que Dua Lipa faci cua esperant el seu torn i perquè li posin el gelat que ella vulgui demanar, eh? Ja.
1: A mi això em sembla genial. Escolta, no tens ningun privilegi.
0: És una més, és campechana, campechana, no? Que diria.
2: Però t'imagina quina pressió està un restaurant d'aquest tipus i que una nit tinguis a tanta gent coneguda, perquè vols quedar bé amb tothom, perquè això és importantíssim, clar.
0: I la Dua Lipa és la típica famosa, que jo la tinc a la cara, sí? A mig pam de mi, i em quedo amb aquell pensament de em sona moltíssim, però ara mateix no hi caic.
1: Segur, i després la rabieta de per què no he dit res, per què no he demanat la foto o per què no he mirat més de què estàvem parlant.
0: Això
1: no?
0: Em passaria a mi, però de totes, seguríssim.
2: I el més important també quan et passa això, moltes vegades, és que et sona molta gent, com tu dius, no saps a què et sonen, i a més, si porten alguna cosa que no... Quan volen dissimular massa, es nota més que són ells. Quan van més normals és quan no es nota. Quan comencen amb ulleres de sol, amb gorra i coses, ja dius, aquí hi ha alguna cosa amagada. Sí. Quan vas més natural, penses, no pot ser ella. Perquè dissimulen menys.
0: No pot ser ella, és impossible que estigui aquí.
2: Exacte. Uh-huh. Llavors, i a mi, i que me l'hagi trobada aquí,
0: sí.
2: I sigui jo l'afortunat que
0: això
2: estic davant d'aquesta persona.
0: A Madrid amb Penélope Cruz, amb la P.
2: Veus, amb la P.
0: Un dia ho explicarem.
2: Vinga.
1: Un dia ho explicarem. Això, a l'últim programa explicarem tots els detalls,
0: sí,
1: eh?
0: Sí.
2: Sí, és que l'últim programa igual segueix parlant ell fins a temporada vinent.
1: Això pot ser. Doncs clar, jo tenia dubtes, justament perquè, que dèieu, estava com una persona normal, a Dua Lipa fent cua i de més, però hem volgut preguntar al Chamei què passa quan entra un famós, quan hi ha una reserva d'un famós. Penseu que canvia molt?
2: Doncs crec que no. Mira, hauria de ser així.
1: Tenim la resposta.
3: Tratamos igual de bien o mal a quien venga. O sea que intentamos quizás ser un poco más discretos, pero realmente es el mismo trato, el mismo estilo, venga quien venga, que sea conocido o no conocido. Una cosa que sí hacemos especialmente para recordarnos del paso de algún famoso, de algún artista que ha venido, al final de la cena, de la comida, le dejamos una servilleta para que nos firme y así la podemos colgar en la pared del restaurante.
1: Això és el que ens deia Laura, cap de sala del Chamei de Montjuïc. Aquest restaurant han anat molts famosos, com estàvem dient. De fet, si aneu al restaurant, veurem doncs, això, molts tovallons firmats signats per la paret. I jo he volgut doncs, treure una mica més de safreig, no? He preguntat doncs, alguna anècdota que valgués la pena que ens volgués explicar. I l'anècdota és aquesta.
3: Hay un millón para contar, pero yo creo que mejor se queden allí estas anécdotas. Y yo te puedo contar por mi parte lo que sí que se me quedó grabado y que creo que es la anécdota, que es el día en que vino Patti Smith. Era una noche que ya, bueno, ya estaba muchachito Bombo Infierno, que es del barrio y que conoce el restaurante y, bueno, venía a menudo. Y era el principio todavía. Y estábamos terminando el servicio y estábamos ahí detrás en el back secando las copas y terminando de organizar las últimas cosas. Y de repente entra por la cocina Patti Smith, llega ahí detrás donde estábamos nosotros y nada, nos dice unas palabras súper bonitas, súper agradecidas y empieza a cantar para nosotros como agradecimiento y fue de verdad, todavía tengo emoción y piel de gallina al contarlo.
0: Però Això va ser abans de morir, suposo.
2: Home, clar.
1: Home. Si no, se la dia encara més fort.
2: Però
1: imagina't.
2: Fixa't el que ha comentat al principi d'aquesta decla, i és que, escolta, hi han moltíssimes anècdotes que es quedin aquí i no les podem explicar. Això és el que hauríem de treure-li més suc, perquè he explicat aquesta molt light, però aquest milió d'anècdotes deuen donar per fer llibres i llibres.
0: Segur que sí, però Oriol, jo no me'n passo que tractin igual a Bonnie Tyler que a mi.
1: Clar, això serà un dubte que mai sabrem realment.
0: No cola, ho sento molt, però
2: això
0: no
2: és molt
0: cola.
2: Fàcil.
1: Vés-hi amb ella.
2: Clar, vés-hi amb ella. Bueno, i dic això, sense ningú de conegut, i dius, soc amb Marc Cadena, i a veure què fan quan entres per la porta.
0: Puc anar-hi al Guixamell, amb la Dua Lipa?
2: Perquè potser et tracten igual de bé o igual de malament. O sigui,
0: ho ha dit ella, igual de bé o igual de malament. Clar, tu, depèn del dia que tinguem.
2: I a veure com et tracten.
1: Jo a vegades també em pregunto, la gent que està al voltant d'aquesta taula amb famosos, com ha d'actuar també, perquè a vegades també és una mica... Saps que el famós està al costat, vols evitar qualsevol contacte visual, no? Però tampoc estàs gaudint del menjar, i és una mica també una sensació estranya a vegades.
2: I que a més tu has pagat el mateix que està pagant l'altre, per tant tens el mateix dret a gaudir del menjar que ells. A mi això, el que no m'encaixa molt, jo no faria tovallons, per exemple, per signar.
1: Hi ha molts plats, hi ha restaurants que firmen els plats.
2: Sí, però saps que moltes vegades quan signes, la signa no és reconeixible, no saps qui és. Jo faig la meva signatura i potser no saps que sóc jo. Hi ha gent que fa una cosa i dius, qui és aquest? El que queda més evident són les fotos coses que són més clares. Però bé, si ells han volgut canviar per signatures, doncs signatures. Escolta, també hi ha famosos que els agrada la cuina local que arriben directament des de l'Àsia.
1: Sí, mira, els artistes de K-pop, el pop coreà, que és molt famós ara mateix, no és cosa recent, ens traslladem al Nadal del 2022. La Jisoo, un component de Blackpink, va visitar la xurreria Sant Roman, al barri gòtic, i ella va fer unes stories de dins de el local, com molava, el producte estrella, que el xurro, òbviament, i el vídeo va arribar a més de 4 milions de visualitzacions, i des de llavors el local és parada obligatòria per al turisme coreà. I si aneu, de fet, i sempre hi trobareu cua de gent coreana, que és brutal la gent que espera. I, doncs, va ser tan a l'èxit que el 2024 la mateixa xurreria va obrir diverses botigues a Seul.
2: Home, això és una... És fantàstic. Que tu tinguis aquí una xurreria, que vingui una cantant d'un altre país, que faci coneguda la franquícia i que pugui subir franquícies allà. Em sembla ja brutal.
1: I del res, perquè, clar, va ser casualitat pura i dura.
0: Això ho vols fer a propòsit i no et surt.
2: No, no, exacte. És que això és perquè directament tu diguis vull obrir una franquícia allà, no sé què, i et surt la jugada comercial publicitària de la millor manera possible. I ja que parlem del K-pop, a Girona hi va estar també una integrant de Blackpink, no?
1: Exacte, doncs mira, fa cosa de 10 dies aproximadament va estar la Jenny, que va estar gravant un dels videoclips que surt Girona, i es poden veure diferents punts emblemàtics del barri vell i també platges com Cala Setuna i la Fosca. Les primeres 24 hores van arribar als 5,7 milions de visualitzacions, i és el millor debut d'una solista K-pop en aquest 2026. Publicitat màxima cap a Girona.
0: Oriol, t'has equivocat.
1: Què he dit?
0: Quantes visualitzacions?
1: He dit.
0: 5,7 milions,
2: sí,
0: has dit?
2: Sí. És que és el que té el K-pop.
0: En menys d'un dia?
2: Sí. El K-pop d'això, nen.
1: El K-pop és ara...
0: 5,7 milions?
2: És que quan jo parlava de BTS i aquestes coses, tu em deies...
1: Qui són aquests? Qui són aquests?
2: I mira.
0: 5,7 milions?
2: Clar.
0: En menys d'un dia?
2: Clar. És que ja t'ho dic jo. Jo que sóc una mica... Jo sóc Army, doncs això ho tinc controlat.
0: Una mica molt Army ets tu.
1: Us heu d'actualitzar, t'has d'actualitzar, Marc.
0: Doncs sí, ho intentaré.
1: Avui a la secció hem fet un petit poti-poti, no?, de què hem fet molts famosos en els nostres restaurants, però clar, uns grans gaudidors són, per exemple, els futbolistes, ja sigui del Barça o de l'equip visitant. Per exemple, el Botafumeira de Gràcia és molt popular entre futbolistes del Barça, però també hi ha anat com el Beckham, per exemple. Sempre que hi vas, hi ha un cotxasso fora esperant, que diu, aquest de qui serà? Aquest cotxe de qui serà?
0: I tenim un seguiment de les futbolistes, i més concretament d'Alexia Putellas.
2: Ja hi som, com sempre.
1: No tinc dades.
0: Tu puc demanar com a favor personal.
1: Investigaré.
0: Molt bé.
1: La trucarem, li direm, escolta, digue'm on vas.
0: Que ara està allà a London. Si he d'anar a London, jo vaig cap allà.
1: Clar,
0: sense
1: cap mena
0: de problema.
1: Això, que quan els futbolistes juguen aquí, què bé mengem, què bé gaudim i de més, però quan et toca anar-te a un lloc com a Londres, quin menjar...
0: Bé, però allà amb pasta segur que dines i sopes molt, però que molt bé.
1: Espero que no vagin a base de fish and chips i de precuinats.
0: Tu apunta, favor Alexia... per al Marc, Alexia Putellas...
1: Putellas, què fa a Londres i què menja?
0: Si us plau.
1: Jo m'apunto.
2: També cal saber el que menja.
0: Aviam. No.
1: si té alguna intolerància. A mi m'encantaria tot això.
0: És l'elit personificada.
2: Ai, Déu meu.
0: Gràcies, Oriol, estàs amb mi.
1: Doncs el que dèiem, els futbolistes també van, que viuen per Castelldefels, doncs van molt per aquella zona a menjar bé.
2: I a casa nostra, Rosalia, també s'ha parlat molt de la seva, de la cuina que hi ha a Barcelona.
1: Sí, doncs mira, perquè un bon dia... M'agrada aquesta música per justament parlar d'aquesta història. Un bon dia, a X, a Twitter, ella va dir que els fans que li preguntessin coses i ella va anar responent. I va dir, un dels fans li va preguntar restaurants preferits, així, sec. I ella ho va contestar. Va dir que anava al Malparit, al Bar El Pollo, al Raval, la Panxa del Bisme o al Xacuna, entre altres. I el dia següent, doncs, trobar taula per aquests llocs era ben complicat. Realment és el que diem, molta publicitat, però hi ha vegades que també pot arribar a saturar o massificar el restaurant i també, doncs, molta gent potser hi va perquè hi ha anat algun famós i no perquè realment li interessi el menjar que es ven.
0: Clar, es pot donar el cas de que aquest negoci mori d'èxit.
1: Pot ser.
2: Que no s'esperi això el dia següent, que digui què ha passat, perquè imagina que ho fan parlant del teu restaurant i tu no t'has enterat que ho han fet. I el dia següent, de sobte, comença a arribar gent a comprar xurros. I tu dius, però què passa avui amb els xurros?
1: Què ha passat aquí, clar, aquestes cues?
2: O sigui, de sobte canvia tot.
0: Jo tinc un dubte. D'on és aquesta noia que estem escoltant ara mateix?
2: De què t'afereixes?
0: D'on és? Ella.
2: Ella, d'aquí.
0: De Catalunya, perdona, sí. Exactament.
1: De Sant Esteve de Ses Rovires.
2: Sí. Sí. Quin problema hi ha, Sant Esteve de Ses Rovires?
1: No. Ara m'he perdut.
0: No ha pillat. No ha pillat, pensava.
2: No sé per què. Escolta una cosa, que, mira, quin bon màrqueting fan els famosos amb el menjar, i ara que acabes de dir això, quin mal màrqueting ha fet Twitter amb l'X. Que sí. Tothom ha de dir sempre X Twitter, perquè si no, la gent no sap de què parles.
1: És que més és X, és com X.
0: I des de que ha de fer el canvi de nom, jo ho sento, però que no comptin amb mi.
2: O sigui, és com una cosa molt estranya, que
0: sabent, molt així, molt impulsiu,
2: sent qui
0: passo.
2: És, passin aquestes coses. Doncs avui hem fet un viatge cap als restaurants que visiten la gent coneguda, la gent famosa, i que segurament en uns propers dies també visitarà el nostre company Marc Avena per veure si el tracten igual de bé o malament que quan va a Dua Lipa o Brad Pitt o Rosalia.
0: Jo perfecte, sí a tot.
2: Sí, no?
0: Oriol, molt content, eh? Ha quedat de fàbula, això. Ha superat el que prometies. Gràcies.
2: Oriol Serra, gràcies per estar amb nosaltres i bona setmana. Són 2:15 i 4 minuts de 5 de la tarda.

0: Una de les grans cançons de Karol G, aquesta Tusa, que va ser tot un èxit durant tot un any a tot el món. 4:45 PM.
1: Es diu XL. A Ràdio 4, amb Joan Barutel.
0: Aquí seguim des de Ràdio 4, des de l'estiu XL, i clar, arribar a l'estiu és una època inevitable de sortides, de passar bones estones, i d'això volem parlar amb la nostra nutricionista, dietista, clínica, especialista en comportament alimentari, Iris Torres. Bona tarda, benvinguda a l'estiu XL, com estàs?
2: Hola, bona tarda, Joan, doncs molt bé.
0: Tenia moltes ganes de que estiguessis per aquí, perquè... bé, passa el que passa, que arriba l'estiu i no sabem per què. Mira, el que ara jo ho estem fent cada dia, ara que estem, que m'estem de companys de pis, saps? Acabem cada nit sortint a fer, a picotejar alguna coseta, que habitualment no sopem i ara estem menjant cosetes.
2: Sí.
0: I clar, et ve de gust estar a la terrasseta, et ve de gust anar a un hotel, per exemple, d'aquells famosos, que amb un tot inclòs, que clar, com tot està inclòs, t'has d'emportar el que faci falta. Que vagis a esmorzar pel matí i tu habitualment fas un cafè amb llet i no sé què, i aquell dia arrambes amb mig bufet. Per què sembla que a l'estiu mengem molt més? Realment mengem molt més, no? Iris, entenc que sí, no?
2: Bueno, sí, poden passar les dues coses, o bé que mengem més o que mengem diferent i la sensació de la situació sembli, no, que estem menjant més. I això ocorreix, doncs, normalment per dues situacions, vale? Una és que al final de l'estiu, pel bon temps, doncs al final sortim més, el que tu dius, pues, fa bon temps, sortim a una terrasseta, prenem unes tapes, anem a fer un passeig i el gelat, un granitzat, no? Llavors dona més joc. Al final també hem de tindre en compte que al final l'alimentació no és només una manera de nutrir-se, sinó que també és un acte social, i que en la nostra cultura quasi totes les festes estan envoltades d'alimentació. Per tant, això també molt important tindre-ho en compte. I una altra de les situacions molt importants que passa és que al final a l'estiu el que busquem és benestar, tranquil·litat, relaxació. I al final què passa? Que també ens dona per ser més conscients o, no, tindre més temps de menjar o posar-li més consciència al menjar. Però al final passa que, bueno, doncs que tenim més ganes o aquest avorriment, aquesta ansietat a vegades també apareix en aquests moments més de calma, i al final és una mica també de plaer, que al final és lo guai, no? Que els humans, jo sempre dic que tenim l'oportunitat de sentir plaer al menjar i a vegades no ho gaudim o no sabem gaudir-ho. I doncs succeeix a vegades que et dona aquesta sensació que mengem més, però simplement...
0: Mira, estic d'acord amb tu, perquè jo abans ho comentava, no me'n recordo amb qui, que jo, per exemple, a vegades no sopo gaire, però clar, el dia que quedo per sopar amb algú és el dia del sushi, el dia de la pizza, el dia de que no fas habitualment la dieta que faries a casa.
2: Correcte.
0: Per tant, ja excedeixes. Si a sobre te'n vas de vacances a un lloc on et pots accedir en qualsevol moment, doncs clar, tendeixes a fer coses que no hauries de fer. Per exemple, estem a un hotel. Arribem a aquells famosos bufets que, bé, t'entren per la vista, directament, perquè estan tan ben col·locadets, tot tan maco, allò amb aquells colors de la fruita, aquells colors de les pastes, amb aquells... I clar...
3: Que ho fan a propòsit, Joan.
0: Sí, sí, no,
2: correcte,
0: dic,
2: no
0: dic pas que no.
3: Està tot molt estudiat,
0: però,
3: això.
0: Però clar, què podem fer perquè no arrambem amb mig bufet? Perquè...
2: Sí. Sobretot la qüestió dels bufets o un supermercat inclús juga molt amb la visió. Al final, la gana no només es menja amb el sabor, sinó que es menja amb la vista, es menja amb el soroll, es menja amb el tacte. Per tant, amb un bufet amb tantíssimes opcions, tants colors, encara crida més l'atenció, igual que un nen li pot cridar atenció una xutxeria que és vermella que no transparent. Per tant, aquí hi ha un factor molt important i que juguen amb això. Però què passa? Quan jo arribo a un bufet tinc moltíssimes opcions i no sé què fer. Doncs al final és, no, tornar una mica a aquest plaer que comentem, ser conscients amb el meu plaer que em ve de gust i valorar quines opcions tinc abans d'agafar i arrasar una mica perquè tinc que amortitzar el que he pagat, sinó quines opcions tinc i què em ve de gust. I a partir d'aquí em construeixo el meu plat. I no el que corri més menjarà més, ni el que corri més no obtindrà una alimentació més saludable o podrà provar de tot, al contrari. Al final acabaràs tan cessat per anar tan ràpid que al final a vegades ni ho disfrutes. No? Passem a l'altre punt, és una necessitat i inclús em fa mal. Llavors, el primer és veure quines opcions tinc i a partir d'aquí decideixo.
0: O sigui que, per tant, el més important és fer la ruta pel bufet.
2: Correcte.
0: Un cop que hem fet la ruta pel bufet és quan decidim, escolta, avui em ve de gust això amb això.
2: Sí.
0: No allò va agafar el plat i anar posant dos ous ferrats. Ai, mira, hi ha creps. Espera, que això m'ho guardo per després.
2: Correcte.
0: I llavors, la fruita, mira, perquè s'ha de menjar fruita. No, primer fem ronda i fem un ordre.
2: Sí, és com un circuit, és a dir, tenim la mala costum d'agafar el pati i vinga, vaig a passar per tots els passeis, vaig agafant, però és com anar de compres. Jo quan vaig a compres dono tres voltes a la botiga i miro la roba i després vaig al provador, decideixo i al final compro. pues aquí en un bufet tindria que ser el mateix. Faig voltes i miro els primers, miro els segons i miro els postres i segons aquí valoro. Vale, dels primers, que em vull? I puc fer un plat combinat, puc fer un únic plat, puc, no sé, fer el que sigui, però s'ha de valorar les opcions. I al final ser conscient, també segons la gana que tinguem.
3: Estem molt malament acostumats, és a dir, amb tal de no aixecar-nos de la cadira dos cops, fem un primer viatge,
2: sí,
3: 50 plats, si és possible, però ben plens de tot i més, i cap a la taula.
2: Sí, i també l'ansietat una mica de que s'acabi, de que vingui algú i em tregui aquell postre que jo volia, que està bé des del primer moment agafar un primer, un segon i un postre, però si decidim, el que no és normal és agafar dos primers, dos segons i tres postres, que al final pues, es tira el menjar i també s'ha de veure, s'ha de mirar una mica i valar una mica pues, pel fet de que no tirem aquest menjar i pensar una mica en el desperdici alimentari, que també és molt important.
0: I clar, també és veritat que passa que quan estem acostumats a menjar d'una forma més o menys saludable i aquell dia fas un excés, et passa tot el contrari, que allò no ho paeixes bé. És a dir, que al final t'acabes sentant malament.
2: Sí, correcte, el que dèiem. Al final en un bufet podem trobar molt de plaer amb l'alimentació, però si no tinc un control per si dir-ho o no decideixo què és el que vull, no miro a dins meus el meu cos el que m'està demanant, al final passo a l'altre punt, que és una sacietat, que la sacietat, si arribes a aquell extrem, fa mal inclús, puc tindre no? Sudoració, no? Doncs, vòmits inclús, nàusees i trobar-me malament. Llavors és això, valorar a poc quines opcions i anar menjant a poc també progressivament.
0: I també una cosa important és que, clar, a les vacances nosaltres hem preparat un plàning en el qual després potser hem menjat coses i tenim activitats, perquè, clar,
2: correcte,
0: tens caminates, vas a veure monuments, avui resulta que no, avui estic de punching a la piscina o a la platja. Això també ha de fer variar el que mengem abans de fer aquestes activitats.
2: Sí, correcte, però això és una cosa que és el que sempre dic, hem d'intentar ser conscients i ser realistes, però això ho hem de fer sempre, no a l'estiu, durant tot l'any. És a dir, jo si vaig a un bufet, no, perquè estem parlant d'això, on faig unes tapes, jo tinc que valorar pues, quines opcions tinc, la gana que tinc i què he fet abans i què faré posteriorment. Perquè no és el mateix que jo, el que tu dius, no? Me'n vaig a un bufet i mengi de tot perquè em ve de gust, però després me'n vaig a fer, no sé, un partit de futbol, doncs igual acabo vomitant. Llavors, més s'ha de tindre en compte totes les situacions, també ara el calor que fa, no? Segons si mengem molt i també exposar-se a altes temperatures, doncs tampoc és l'ideal. Llavors s'ha de tindre també molt en compte i valorar sempre.
0: Respectar també el tema, entenc, de la digestió, perquè, clar, amb aquests canvis de temperatura ara mateix també és un tema importantíssim, perquè no estàvem acostumats a aquesta calor, hi ha molta gent que no fa la digestió i es fica a l'aigua, i jo recordo quan era petit que ens feien fer dues hores de digestió.
2: Sí.
0: Ara això s'ha perdut moltíssim, la gent no acostuma a tenir aquest hàbit, però això també ho hem de tenir en compte perquè les temperatures tampoc estan com estaven abans, no?
2: Sí, correcte. Bueno, el tema de la digestió, bueno, les digestions segons el que mengem doncs poden tardar moltes hores, entre 2 i 6 hores, depèn. Per això moltes vegades arribem al sopar inclús, no? Que no tinc gana, doncs tinc encara el menjar del dinar. Per tant, és important valorar. I el tema dels canvis de temperatura, pues, sobretot amb el, abans es feia, no? El típic de, bueno, pues, m'esperaré 2 hores per entrar dins de l'aigua. A veure, realment no existeix, és com una mica mig mita, perquè realment no és el tema de si menjo molt i entro l'aigua, no, pues, puc arribar a vomitar, sinó que és més aquest canvi brusc de temperatura que dèiem. I pot passar dins de l'aigua perquè estigui molt freda, o també pot passar avui en dia que no estem acostumats amb aquesta calor enorme i tampoc tenim ganes i les nostres sensacions també canvien.
3: És a dir, que és un xoc tèrmic i és qüestió de segons.
2: Sí, correcte, és un canvi molt brusc de temperatura. Llavors, què passa? Que el sistema nerviós ho detecta d'un moment per l'altre i al final no sap, no, com solucionar-ho, i llavors et dona aquesta resposta, que pot ser que hi hagi persones que li facin una resposta molt més extremista que una altra. Tu potser entres, no et passa res, però igual entro jo i pues, el que sigui, no? Llavors sempre hem de pues, bueno, valorar si he menjat molt, doncs bueno, a poc em vaig mullant, poc a poc, sí que és veritat que bueno, ara amb la calor que fa està l'aigua molt calenta, hauríem de vigilar menys, no? Però el que tu deies, fa 10 anys enrere o 15 l'aigua estava molt freda, no com ara, i llavors sí que havíem més temps de digestió, per si dir-ho.
0: I un altre dels temes que passa, que tu veies abans, és que mengem perquè estem en actes socials amb un conjunt de gent, i moltes vegades es fa allò que passa típic, no? De que estem amb molta gent, que ens hem retrobat, que feia temps que no ens veiem, i es fa un una combinació d'alimentació entre el que demana un, demana l'altre, es comparteixen tapes, i clar, al final això no és el que tu acabes realment menjar. Uh-huh. Llavors, com ho podem també una mica gestionar perquè al final tu acabis menjant el que realment necessites o et ve de gust, perquè com són tapes compartides, resulta sí. que a lo millor s'han demanat escopinyes i tu aquell dia volies menjar una altra cosa.
2: Sí.
0: I vens una altra història, i clar, està el com si diguéssim, el reforç, no?, de la pressió de tota la gent que està allà demanant coses.
2: Sí, correcte. És que és un molt bon tema, el tema d'anar a fer tapes, perquè sembla que és molt fàcil, ho fem amb molta facilitat, però hi ha molt malestar darrere de cada persona. I a vegades són situacions complicades que la gent inclús decideix no anar o no menjar perquè no crea aquest malestar o no tindre'l. Llavors, si partim de la base que nosaltres hem de menjar una mica segons les nostres senyals de gana, però també és important saciar aquesta part de plaer, que hi ha gent que inclús menjar algo que, que està etiquetat com no saludable perquè li ve de gust, és ja un tema, no, de preocupació. Però no és així. Al final nosaltres tenim com dos tipus de gana. Aquesta gana que li podem dir més gana fisiològica, que seria la real, i aquesta gana hedònica de plaer, que també l'hem de saciar, emocional. Clar. No estic avorrit, menjo, estic tranquil, menjo, no hi ha cap tipus de problema. Això és el primer que hem de tindre en compte quan anem a fer unes tapes en aquest cas. No tindre en compte que potser jo puc tindre gana o que em vingui de gust unes corpinyes, però igual no hi ha en el bar o algú no les vol demanar, doncs bueno, no passa res. Primer és acceptar-ho i allunyar-nos una mica doncs, de per què no, saps? Per què hi ha aquesta restricció, per què no hem pogut demanar. Bueno, no s'ha pogut ser el cas i ja estaria. I després també superimportant amb el tema de les tapes és que al final fent tapes també es pot valorar i fer una alimentació saludable o aproximar-nos a la nostra realitat. És a dir, quin és el problema de fer tapes? Que jo no controlo molt la quantitat, mm-hmm. perquè començo a menjar, i com que tinc molts estímuls del que m'està explicant el cotilleo del treball, del no sé què i tal, al final no estic per lo que tinc que estar. Llavors, què passa? Que no estic conscient de l'alimentació. Llavors, al final, a vegades arribo a casa, no sé si us ha passat, de dir, ostres, que bones donen les patates. I no sé ni si he menjat patates, perquè és que ni me'n recordo. I sol passa molt. I llavors, el que s'ha de fer és una mica, doncs, al principi el mateix, ser conscients i quan tingui les opcions, igual que en el buffet, valorar i dir, vale, doncs vinga, jo menjo unes patates que serien com els meus hidrats de carboni, després si sí, jo que sé, hi ha unes aletes de pollastre o una taula d'embotit, seria com aquesta part de proteïna, i al final ens faltaria la verdura, doncs, que pot vindre des d'una amanida de tomàquet, des d'una esbergina escalivada o un hummus amb crudités que ara s'ha posat molt de moda, i al final, no? Fent-ho d'aquesta manera, estàs menjant igual, però d'una manera diferent dins d'un acte social.
0: Estem parlant molt de les tapes, però clar, les tapes ben acompanyades de la beguda.
2: També.
0: I precisament no acostumem a beure, quan estem fent tapes, aigua. El que estem sí. bevent és la cerveseta, el vinet... Clar.
3: Això tu, Joan. Bueno, jo aigua sí. amb gas com a molt. Clar, un dia boig, aigua amb gas.
0: Sí, sí.
3: Si no, aigua.
0: Com ho fem, això? Perquè també estem ingerint més gas, habitualment, potser no, perquè bevem aigua, bevem menys aigua perquè ens estem... que al final ens acaba donant sí. més set, fa més calor... Sí. Què fem amb això, Iris? Perquè és un problema brutal, sí. Una cervecita. La cervecita sí. és en el bar, bueno, ja ho saps.
2: Sí. Aquí una mica, sobretot, és si volem beure alcohol, no hi ha cap tipus de problema, però és hidratar-se, perquè al final les begudes que contenen alcohol no hidraten, al final ens deshidraten, i més ara amb aquesta calor. Per tant, és important que si decidim beure alcohol, perfecte, però entre una o dos, pues anar bevent aigua o aigua amb gas que ens pugui hidratar. I després una mica, doncs, també no deixar-nos emportar per el que fan els altres i comparar-nos. Si una persona beu una cervesa, no tinc per què jo fer-ho, si a mi em beu una altra cosa de gust. Que això sol passar molt, no és com la massa. Si un demana cervesa, ja tots demanen. Però si un vol vi, l'altre vol cervesa, l'altre vol un refresc, doncs no sol passar. Perquè és com, no?, jo estic demanant alguna cosa diferent. I sempre, si us doneu compte, el que obre és el que mana, amb la beguda. Llavors hem de tornar una mica al mateix, que és el que em ve de gust i no és dolent dir que no vull.
0: Uh-huh. Escolta, estem parlant de l'estiu, uh-huh. Que és un dels temes que, clar, ens toca anar a parlar, però al final ens estem saltant l'alimentació habitual un mes a l'any i potser els 15 dies que estàs de vacances. És a dir, ens hem de flagelar perquè això passi.
2: No, al final les vacances és una petita representació de tot l'any i al final els hàbits, ja sigui d'alimentació, d'esport, de dormir bé, és un cúmul d'hàbits durant l'any, durant l'any i durant la nostra vida, el que ens dona aquesta salut. No perquè hi hagi una excepció, no? Les excepcions no trenquen res, per tant, hem de ser conscients de que si un dia fem una excepció de a l'estiu mengem pitjor o mengem més o mengem coses que no estem acostumats, no passa res, perquè els hàbits es construeixen. I es van acumulant. Llavors, no, al revés, jo sempre dic que per mi l'alimentació perfecta seria aquella que és saludable, és equilibrada i flexible. I dins de la flexibilitat i l'equilibri, ve un dia que puc menjar un gelat i un altre dia puc fer una amanida a casa meva tranquil·lament.
0: Doncs aquí teniu algunes pistes per ara quan aneu a fer tapes i quan aneu de vacances a aquests hotels amb pulsera a tot inclòs, que ens ha portat la Iris Torres, dietista, nutricionista, clínica, especialista en comportament alimentari aquí a l'estiu XL.
3: Aquest espai, Joan, Iris, fa molt bona pinta.
0: Sí,
3: molt bona pinta.
0: Molt bona pinta, té molt bon sabor. Iris, fins la setmana vinent, gràcies.
2: Que vagi molt bé, ens veiem.
0: Seguim aquí des de l'estiu XL a Ràdio 4.
1: Estiu XL a Ràdio 4 amb Joan Barutel.

0: Estiu XL a Ràdio 4 amb Joan Barutel.
1: Manquen 5 minuts perquè sigui la 5. Aquí tenies la música de Miqui Núñez amb el seu darrer single, un altre cop, que l'hem escoltat aquí a Ràdio 4. Gerard Travé, bona tarda.
2: Bona tarda, Joan.
1: M'acabo d'enterar que no és Gerard.
2: Com que no?
1: Que no.
2: Bueno, és veritat.
1: Que és Gerard.
2: Gerard.
1: Gerard.
2: En francès.
1: En francès. I nosaltres aquí dient-te Gerard com qui diu qualsevol cosa.
2: Mola més, no? Francès.
1: Sí, clar.
2: Té com aquest toc diferencial.
1: Sí, un toc. Home, és que Gerard hi ha molts, però Gerard no. Sí, és com una cosa especial. Perquè volem parlar de noms, per això estàvem parlant amb el Gerard de noms.
2: Doncs sí, perquè, clar, ho estava pensant i per mi el tema dels noms és molt interessant, perquè vull dir, és un tema simple, els noms, però que dona per molt debat.
1: No, no, i que a més te'l quedes per tota la vida.
2: Per què t'han posat aquest nom? Si tinguessis fills, quin nom li posaries? La teva mascota? Jo crec que és un tema molt guai.
1: Sí.
2: Llavors, com estàvem parlant de noms, hem pensat, per què no parlem dels noms més utilitzats, més posats a Catalunya aquest 2025?
1: És un dia, fa uns dies ja va sortir publicat, però volíem repassar perquè estàvem parlant avui de noms, perquè hem fet una espècie de debat entre noms, gent que posa també noms a mascotes a persones, persones que posen noms a mascotes a noms, bueno, una cosa molt
2: un dia rara. Hauríem de fer el de noms a mascotes.
1: Sí, aquest és un altre que
2: si
1: dona per molt.
2: Si donem idees als oients.
1: Molt. O com el que vaig dir l'altre dia jo, aquell dia que estava a la platja i la mare li va dir a la nena, vamonos, Jennifer, Chenoa, Shakira, que va a casa. I vas dir, Chenoa, Shakira, Déu meu.
3: Cada cop ho explica d'una forma diferent,
1: no,
3: és a dir, que s'ho inventa.
1: No ho invento, que va ser veritat, us ho juro, us ho prometo. Anem a parlar dels noms, vinga.
2: Vinga, per quin voleu començar? Noi, noia?
1: Noia. Doncs, per exemple, el nom de noia?
2: Noia.
1: Sí.
2: Vinga, quin creieu que és el nom més utilitzat?
3: Marina.
2: No.
1: Laia.
2: Tampoc.
1: No.
2: No.
1: Quin?
2: Us ho dic.
1: Sí, home, clar.
2: El nom més posat de noia a Catalunya és el nom de Júlia.
3: Molt
1: Júlia.
3: Maco. Molt maco. Júlia.
1: Està molt bé, eh? Sí.
3: Molt maco.
1: Però tampoc l'hagués posat jo dels primers, eh?
3: La meva filla, que no és filla, es diu Júlia.
1: Però jo no hagués imaginat que és un dels noms més,
3: no.
1: més posats.
3: Però a més, òbviament, no. En català i amb accent a la U.
2: Clar, però aquest nom és interessant perquè ja va liderar el rànquing l'any 2007 per primera vegada i ha recuperat aquesta posició el 2025, després de 3 anys. És a dir, l'any 2022 va perdre aquest estatus de líder i ara el 2025 l'ha tornat a recuperar.
1: Clar, això va per onades, també,
2: exacte,
1: a vegades.
2: Exacte, què serà? Que de repent Júlia es torna a recuperar.
1: Doncs a veure, no sé, per potser per una generació que recupera l'anterior generació.
3: Perquè, Gerard, disculpa, és que estic molt lent avui. Gerard.
2: Gerard, oui.
3: Disculpa. És Júlia en català, oi?
2: Sí.
3: No una variant que
2: no,
3: comenci
2: ni,
3: per Y.
2: Ni Júlia, ni Júlia. No, no. Júlia amb l'accent.
3: És un nom molt maco.
1: I quins noms més tenim de noia després?
2: De noia tindríem el nom de Sofia, que a mi m'ha sorprès, ah. Sofia, perquè jo no conec personalment a cap Sofia.
1: Jo tampoc.
2: Tampoc. Després, Martina, Emma i Ona. Que una m'agrada molt.
1: Doncs crec que conec una Martina, però la resta tampoc.
3: Jo dues. Una Ona.
1: Jo no, no, no.
3: A més de la nedadora, clar.
2: Dues ja. M's, però cap Sofia.
1: No, no. És que dius noms que realment, dins d'un temps, clar, si són els que es posen ara, sí que ho veuen molts.
2: És un tema interessant, però, que dona per
1: no,
2: molt de debat.
1: Ara mateix no.
3: Però Martina,
2: Martina.
3: De debò?
2: Jo en conec dues.
3: Ah? Sí, i sí, són clar. De la teva edat? Més o menys?
2: Més o menys, sí.
3: Molt bé.
2: Sí.
1: Doncs perquè a lo millor a la seva època estaven també de moda, hauríem de mirar si quan vas néixer tu també era un dels noms més posats i possiblement sortirien, no?
3: Gerard.
1: Per això seria així, Gerard. Passem als noms masculins.
2: Doncs el nom més utilitzat...
1: Vinga.
2: Vinga, digueu.
3: Un any més, Marc. Sense cap mena de dubte. Com que no?
2: Està en el rànquing, això t'ho puc assegurar. Però no és el nom més utilitzat.
1: Doncs sí, és un dels més subats també,
2: Pots provar?
3: Pere.
1: No, Pere, no
2: crec. A mi m'ha sorprès,
1: Jo diria Joan, perquè saps, així, com no som Joan ni Joseps...
3: De fet, Jordi.
2: És un nom que s'estrena, Tenim dades des de 1977 i és un nom que s'estrena. Com a primer.
1: Doncs vinga.
2: El nom és Biel.
1: Jo
3: Biel.
2: Conec un Biel.
1: Jo també conec alguns.
3: L'actor, Biel Duran.
1: Biel, no? I Biels que conec en persona.
3: Una molt bona aquesta. Biel m'agrada molt com a nom de noi.
1: A la segona posició de nois.
2: Segona posició, Nil.
1: Nil.
2: Tercera posició, ara sí, Marc.
1: Molt bé, Marc.
2: Ara sí, per fi apareix
3: el Tancant ranking. El pòdium.
1: No, perquè hi ha més, el pòdium. No, no n'hi ha més. N'hi ha tres només o en tens més?
2: No, tinc dos més.
1: Dos més, quins
2: el
1: més?
2: El nom de Jan i l'últim, el nom de Martí.
1: Martí. Mira, veus? Martín. Com el Martín Noia, el nostre
3: Martín,
1: tècnic de so.
3: Martina, estan allà, eh?
1: Doncs mira, aquí estaven comentant els noms que més s'han posat en aquest darrer any a Catalunya. Ja veieu, el primer amb noia, Júlia, el primer amb noi, Biel. I avui també estem descobrint noms com, per exemple, el nostre Gerard.
2: Gerard.
3: Gerard.
2: Gerard.
3: Gerard. Sí. Diu-li millor, el Joan o jo, Gerard.
2: I a saber l'any que ve.
1: Sí, a lo millor Gerard.
2: Jo tinc una hipòtesi, dic, amb el gol de Ferran, en el Mundial. No t'estranyi que els Ferrans es multipliquin.
1: És possible, perquè moltes vegades la gent posa als seus fills després el nom de qui ha marcat un gol. Per tant, això passava fa molts anys, que pujava a l'índex de natalitat i també els noms que es posaven a qui havia marcat el gol.
3: Ja veureu. D'aquí a uns 8 mesos sabrem, 8 mesos i mig, sabrem si la teva profecia és així o no.
1: Gegar, també, gràcies. Anem cap a la informació a les 5 de la tarda, el butlletí informatiu aquí a Ràdio 4, i després seguim a la segona hora d'estiu. Fins ara mateix.
4: Són les 5.
0: Ràdio 4. Serveis informatius.
4: Bona tarda, els hi estem explicant. Un agent de la Guàrdia Civil ha estat assassinat a la caserna de l'Institut Armat a Llanes, Astúries, en un cas que s'investiga ja com a violència masclista. El presumpte autor dels trets és un altre agent del cos, exparella de la víctima i pare dels seus tres fills. L'agressor, que havia estat apartat de la Guàrdia Civil arran d'una denúncia per violència de gènere, ha irromput a la caserna cap a 2:45 al migdia. Durant la fugida s'ha produït un intercanvi de trets amb altres agents que l'han ferit. El presumpte assassí ha acabat morint. Recordem que el 900-900-120 i el 016 són els telèfons d'atenció a les víctimes de violència masclista i al seu entorn. Són gratuïts, no deixen rastrar la factura, però sí que cal esborrar-los del registre de trucades. I encara sobre violència de gènere, el Ministeri d'Igualtat assegura que està estudiant mesures per evitar que Vox assumeixi competències en matèria de violència masclista a Andalusia, on és soci de govern del Partit Popular. Laura Hurtado, bona tarda.
5: Bona tarda. Ho ha dit la ministra Ana Redondo a les xarxes socials, que ha tornat a carregar contra la decisió del president Juan Manuel Moreno Bonilla, i la responsable d'Igualtat ha assegurat que el govern d'Andalusia deixa les víctimes en mans dels negacionistes i els defensors del masclisme i que des del govern no ho permetran. L'executiu andalús ha cedit al seu soci de govern la unitat de valoració integral de la violència de gènere, que inclou l'avaluació del risc de les dones, un servei que els d'Abascal havien demanat depurar perquè, diuen, té un biaix ideològic.

0: ser ateses en algun centre. L'objectiu és, una vegada fet el cens, repartir els menors migrants no acompanyats entre les distintes comunitats autònomes.
1: Gràcies. Més assumptes. Un estudi de l'Institut de Recerca de Sant Pau confirma amb un nou sistema de càlcul per imatge que identifica activitat invisible amb les ressonàncies convencionals que l'Alzheimer no només causa alteracions en la substància grisa del cervell on s'acumulen les lesions característiques de la malaltia, sinó que també causa alteracions en la substància blanca. També s'ha vist, comparant pacients amb Alzheimer esporàdic i adults amb síndrome de Down, que amb síndrome de Down els canvis apareixen molt abans. Escoltem la doctora Alejandra Morcillo Nieto.
2: En las personas con síndrome de Down, las alteraciones en esta métrica aparecían 15 años antes de la aparición de los síntomas de la enfermedad de Alzheimer. Y además se observaban estas alteraciones en esta fase preclínica y una vez que se manifestaban los síntomas, estas alteraciones no eran tan prominentes.
1: En clau esportiva, l'europeu de natació artística disputat a París, Espanya, ha guanyat una altra plata. La final acrobàtica d'avui era el darrer cara a cara amb Rússia després de les dues anteriors, en què el resultat va ser el mateix. A Moscou es va emportar la medalla d'or. Les Andrea Fuentes posen punt i final a una competició europea amb un balanç de 8 medalles, una de les quals d'or. I un apunt de serveis perquè la circulació de trens de Rodalies a la línia R3 es troba interrompuda entre la Garriga i Puigcerdà a causa d'un robatori de cable, segons ha informat Adif. Hores ara ja hi ha un servei alternatiu per carretera entre l'estació de Fabra i Puig de Barcelona i Puigcerdà, la Tor de Querol. I la R1 també presenta retards en el seu servei amb demores que poden superar els 20 minuts. I en aquest punt ens interessem per la previsió meteorològica per aquesta tarda. Aimet, Noelia García, bona tarda.
3: Bona tarda. Avui dimecres a Catalunya pugen lleugerament les temperatures. Una vegada més, els termòmetres marcaran màximes més altes a zones de Lleida i a l'Empordà. S'esperen màximes de 37 graus a Lleida, 36 a Girona, 33 graus a Barcelona i 32 a Tarragona. Avui predomina el temps estable amb sol i cel poc ennuvolat o clar. És una informació d'AEMET.
1: Doncs això és tot per part nostra. Més notícies al portal web rtv.cat i d'aquí a 55 minuts a Ràdio 4. Bona tarda.
4: Ràdio 4. Ràdio 4.

0: Les 5 i 5 minuts aquí a Radio 4, en aquesta segona hora d'estiu XL, tenim preparada una hora molt intensa que comença amb una mica de música i després amb la visita de Juan Dávila.
1: Estiu XL a Radio 4 amb Joan Barutel.

Una superestrella és Aitana, una de les grans artistes més importants del nostre país, que allà on va ho eclipsa tot. I parlant d'eclipsis, és un dels temes que ens toca parlar ara mateix.

0: Bé, diem que el tema de l'eclipsi és res, falta una setmana, no, Gerard Travé? Bona tarda.
1: Hola de nou, doncs sí, estem justament a una setmana del gran dia de l'eclipsi i molta gent, i per què no molts de nosaltres, ens estem preparant per viure aquest fenomen. I és que un dels aspectes més importants és des d'on veurem l'eclipsi. Vosaltres ja sabeu des d'on veureu l'eclipsi.
0: Des d'aquí.
2: Jo no el veuré.
1: No el veuràs.
2: Estic cansat ja d'aquest fenomen, eh?
0: Home, està molt bé.
2: Encara falta una setmana, tu.
0: I què, eh? Però és una cosa importantíssima.
2: Servei públic. Servei públic. Què passa amb els que
0: estem
2: farts de l'eclipsi quan encara no ha ni començat? Falta més d'una setmana encara.
0: Bé, hi ha gent que es posa emocionada en un partit de futbol i hi ha gent, com per exemple el Gerard, que li encanta l'astronomia, l'astrologia, tot acabat en gia, que té ganes de parlar de l'eclipsi.
2: A mi em sembla molt bé, però jo no estic sol. Bé, segur que no estic sol.
0: Igual que tampoc està sola la gent que no ens agrada el futbol i ens hem de menjar el futbol quan toca.
2: Telèfon d'antena, marca'l ara mateix i tu tampoc pots més amb l'eclipsi. Marca'l, sisplau.
0: Ja està, deixa el tema perquè ja t'estàs emocionant moltíssim i això no pot ser. Gerard.
1: Clar, és que aquest és un tema que ens plantegem ara, tot just a una setmana, però si us dic que hi ha persones que fa mesos, i vet a saber si potser anys, que estan planificant aquest moment.
0: Imagina't.
1: Buscant un lloc, el lloc perfecte per veure aquest fenomen. I per què parlo del lloc? Perquè l'eclipsi, no sé si ho sabeu, es veurà a tota la península, però sí que és cert que hi haurà zones on es veurà millor que en d'altres. Per exemple, en el cas de Catalunya, les Terres de l'Ebre, el sud de Lleida i el Camp de Tarragona seran els punts privilegiats per gaudir d'aquest fenomen astronòmic. I això s'ha fet notar, perquè molts hotels d'aquestes zones han registrat un fort augment de les reserves, i és que moltes d'elles han fet reserves amb mesos d'antelació per part de persones que no es volen perdre aquest espectacle. I per parlar d'aquesta qüestió tenim amb nosaltres precisament a Esther Llorente, que és responsable del Tannings Hotel Boutique de Gandesa, un hotel a Tarragona, una de les ubicacions que es convertirà en una autèntica tribuna privilegiada per contemplar aquest eclipsi. Bona tarda, Esther.
3: Hola, bona tarda.
1: Com està?
3: Molt bé, molt bé.
1: Relacionada amb aquesta qüestió, quan vau començar a detectar un augment inusual de reserves en el vostre hotel?
3: Pues penso que va ser com fa un any. És que clar, ara ja fa temps, però trobo que va ser com el juny o així de l'any passat.
1: Sí, com bé dèiem, gent que porta ja un any o més.
0: Clar, si comptem el juny de l'any passat, estem parlant gairebé de 13 mesos.
2: Tampoc sabem que sigui per veure l'eclipsi.
0: Home, sí. Sí, jo està dient sí.
2: Us ho diuen o no, els clients?
3: Clar, el que fa una reserva amb trucada telefònica sí que et diu una mica el motiu, però, clar, van arribar reserves per la web o via internet, no? I clar, van flipar perquè, bueno, jo desconeia el tema totalment. No m'interessa gaire l'astronomia i no, vam començar a dir, però què passa? Què passa en aquesta data que està tothom reservant? I bueno, sí que és veritat que som un hotelet petitet, que teníem 7 apartaments i, clar, pues, es va omplir en un dia.
0: Però entenc que això es deu notar, no? Perquè segurament quan després fan la reserva, allò que poses, tens alguna petició per la teva reserva? Algú no t'ha posat allà, doncs sí, que pugui la finestra estigui a prop per poder veure el... o que tingui finestra. Sí. No, això sí que us ho deuen dir, a la reserva.
3: Sí, de fet, bueno, la gent, clar, va ser després, conforme es va apropant la data, va ser quan la gent va començar a indagar una miqueta on se pot veure, si hi ha pàrquing, si hi ha algun lloc habilitat, si hi ha alguna terrassa des d'on se pugui veure bé. Sí, ara ja quasi totes les trucades ja tenien molt a veure en l'eclipsi, sí.
1: Perquè com vau reaccionar en el moment de veure les reserves, la reserva per un dia concret, entre setmana, en una setmana concreta?
3: Clar, pues va ser una mica de locura. Sí. Quan van veure que, clar, reserves a vista d'un any és molt raro. I llavors sí que van veure que algo passava. De seguida vam buscar què passa el dia 12 d'agost i ja llavors ja sí que vam mirar tot, clar.
2: Esther, sabeu d'on provenen els clients? No sé, és públic o clientela local, de Catalunya, d'Espanya, de fora? No sé si teniu aquesta dada.
3: Sí, hi ha gran part de Catalunya i hi ha algun de fora, però penso que sí que hi ha algun alemà, me penso que hi ha, sí. Fins i tot, no sé si és casualitat o també ha arribat cap allà.
1: I arran d'això, heu preparat alguna activitat, zona, servei especial amb motiu de l'eclipsi? O sigui, arran de veure l'increment de reserves?
3: Bueno, nosaltres com a tal, com a allotjament, no, però sí que hi ha molta, molta oferta de molta cosa molt guai per fer aquí a Gandesa. Hi ha oferta molt xula.
2: Si fa mal temps, si fa núvol i no es pot veure malauradament això de l'eclipsi, entenc que a tu no t'afecta i el teu negoci menys. L'habitació s'ha de pagar sí o sí, no? Això està clar.
3: Clar. Ah. Això seria un problema per al que ve i seria, la veritat, seria molt trist perquè a la gent que li agrada trobo que és un fenomen molt excepcional i seria trist, però sí, jo tinc que cobrar el mateix.
2: També és cert.
1: Perquè entenc que ara l'allotjament ja està complet. Dic, si és així, amb quina antelació es va omplir?
3: Pues ja et dic, és que va ser molt heavy perquè va ser com en una setmana estava tot ple. Inclús te diria que abans. Sí, va ser molt heavy. Bueno, de fet, aquí tenim algun altre evento que també tenim Motorland d'Aragón molt proper també, i també és una data molt que s'ompli de seguida i va ser tot encara més això de l'eclipse. Sí.
0: I aquest any tenint en compte que
3: el dia d'avui seguís trucant la gent per fer reserves.
0: O sigui, encara podríeu agafar més gent perquè encara continua gent preocupada per poder veure l'eclipsi. O sigui, encara teniu gent trucant.
3: Total, sí. A dia d'avui seguís trucant la gent, sí.
0: I teniu sort que aquest any més o menys ha caigut la data amb un dimecres, que si a sobre hagués sigut amb el 15, com és el pont típic d'agost, hagués caigut una miqueta abans, aquí sí que ja feu una mica més de business, perquè dimecres eclipsi, dijous fem una mica de pont, divendres festiu, i ja la gent hagués pogut agafar una bona setmana de vacances, aquesta hagués estat millor planificada,
3: Total, però ja me penso que ja no es tornarà a repetir, ja no hi ha més opció.
2: D'aquí 250 anys, possiblement.
0: Clar,
2: sí
0: es repetirà, però és possible.
3: Pels meus fills, o qui sigui que vingui darrere.
0: Doncs aquí estem avançant. Què és el que s'està preparant aquests dies per a l'eclipsi que s'apropa el proper dia 12? Ja sabeu, aquí. El podrem veure des de diferents zones, importantíssim en el nostre cas a Catalunya, les principals són les Terres de l'Ebre, el sud de Lleida i el Camp de Tarragona, i per parlar de coses que s'estan preparant en diferents espais, en diferents restaurants, en diferents hotels, avui hem pogut parlar amb l'Esther Lot Llorente, responsable del Tanis Hotel Boutique de Gandesa a Tarragona. Que vagi molt bé i que, malgrat atendre a la gent que ho va atendre aquell dia, també el podeu avui disfrutar aquest eclipsi. Esther, gràcies per acompanyar-nos.
3: Moltes gràcies, un plaer.
0: Gerard Draver, gràcies, bona tarda. Són 2:15 i 2 minuts de 6 de la tarda.
4: Estiu XL a Ràdio 4 amb Joan Barutel.

0: Mars amb una cançó que ens encanta i ens agrada moltíssim, aquesta que es diu Ella Smite, i que ara mateix escoltem des de Ràdio 4 quan són 6:06 PM. I ara mateix el que volem fer és anar-nos de festa. Marxem cap a un festival molt especial perquè arriba el Branch Electronic Festival. I és aquest proper cap de setmana, aquest 7, 8 i 9 d'agost, recorda que tindrem al Bar del Fòrum el Branch Electronic Festival amb un cartell ple d'artistes brutals com Jeff Miles, com Paul Herbrenner, com Eric Price, com, per exemple, Jamie Jones, Luciano, i també talent local, talent d'aquí, com, per exemple, com bé sabeu, grups de, com Lil Dami, com Mercè, com Marian Aris i moltes més coses. Tot això, a més de les persones que ens van visitar el passat dilluns, com la Clara Misile i la Inextable. Doncs tot això és aquest proper cap de setmana al Parc del Fòrum, el dia 7, 8 i 9 d'agost. És un festival que no us podeu perdre i ara mateix volem regalar dues entraves la gent que ens truqui al telèfon de la ràdio, perquè el tenim disponible, el tenim obert perquè vosaltres pugueu endur-vos dues entrades. El telèfon és el 900-454-455, 900-454-455.
1: Truca'ns al 900-454-455.
0: És el telèfon en directe a Ràdio 4 per guanyar dues invitacions per anar al Branch aquest proper cap de setmana.
2: Un dubte, Joan, estem parlant d'entrades dobles o no?
0: Sí, són dues.
2: És a dir, dues entrades dobles.
0: Sí, perquè tu vagis amb qui vulguis.
2: Molt bé.
0: No quatre, dues, tu amb algú.
2: Una entrada doble.
0: Exacte, és una entrada doble. Sí,
2: veus
0: sí.
2: Com seria la pregunta?
0: Sí, doncs és una entrada doble. Són dues entrades perquè tu puguis anar a veure... Sí, no, són dos dobles al final? Són dos dobles. No, doncs mira, en tenim dues dobles, m'acaben de dir. Tenim dues dobles.
2: Gràcies a la meva intervenció es doble el premi. Si
0: queda clar que, mira, veus, estem regalant moltes més coses. Són quatre, dues dobles. Doncs va, al telèfon de la ràdio, el 900-454-455. Si t'agrada la música electrònica, si t'agrada tot això, ja ho saps. 900-454-455.
1: Truca'ns al 900-454-455.
2: El Fòrum, el mar, música com aquesta de fons.
0: No, com aquesta i molt diferent, perquè es barregen un munt d'estils aquest dia, eh?
2: És la gràcia d'un festival
0: i
2: com aquest.
0: Directes, disjockeys, de música molt més electrònica, molt més house, o sigui, tot això és un festival amb... Bé, és que el cartell... Si comencem a dir el cartell ara, acabem demà a les 8 del matí.
2: I l'estiu XL t'hi convida a tu que ens estàs escoltant. Això sí, abans has de marcar el 900-454-455. 900-454-455.
1: Truca'ns al 900-454-455.
0: I és que volem que vagis pel morro, by the face, al festival, al Branch Electronic Festival, aquest proper cap de setmana. Neus? Es diu Neus? Zeus, bona tarda, com estàs?
2: Hi ha una diferència, eh?
3: Zeus, bona tarda.
0: Com estàs, Zeus? Què tal?
3: Bé, molt bé.
0: On et trobem ara mateix?
3: Doncs ara just conduint des de Montoliu de Segarra fins a casa meva, Molins de Rei.
0: I tornant a la feina, és un dia especial que no has treballat, què fas?
3: No, tornant d'anar a veure la parella i ara tornant ja cap a casa.
2: Visca el Baix Llobregat, Zeus, visca el Baix Llobregat.
0: I vens a veure la parella perquè tenies temps lliure avui, perquè estàs de vacances o has tingut un dia normal
3: ella
0: de feina?
3: Ella està de vacances, jo teletreballant i hem aprofitat per veure'ns que ella viu aquí.
0: I les teves vacances quan arriben?
3: Les meves vacances ja van passar al gener i ara m'agafaré una altra setmaneta després de a finals d'agost.
0: Això diu molt su, perquè quan feu vacances al gener vol dir que heu fet algun viatge especial, que el feu fora de la temporada, que sí?
3: D'acord, sí,
0: veus,
3: totalment d'acord.
0: Veus que vas anar a un lloc especial? Ja ho sabia jo.
2: Cada cop més costa coincidir amb el tema vacances amb una parella, eh? És pràcticament una missió impossible. O potser és una cosa meva, no sé. Quina edat tens, Zeus?
3: 34.
2: Amb qui aniràs al festival?
3: Doncs justament amb ella.
2: Vaja, quina casualitat, eh? Com es diu?
3: Jo, Zeus, ella, Adriana.
2: Adriana, molt bé.
0: Molt bé, doncs aquest cap de setmana ja ho saps, si vols anar a... Bueno, si vols no, ja tens les entraves per anar al Festival Fantàstic Electrònic, el Brunch Electronic Festival, al Parc del Fòrum, perquè t'ho puguis passar molt i molt bé i veure a un munt d'artistes en directe i en viu. Que tant l'Adriana com tu ho gaudiu al màxim. Zeus, gràcies per trucar-nos.
3: Perfecte, gràcies.
0: Bona tarda, bon adéu-siau.
2: Adéu.
0: I tenim les dues darreres entraves per regalar. Isabel, bona tarda, com estàs?
4: Hola, bona tarda, molt bé.
0: Què tal? Com el dia que ha provat? De vacances, treballant, de mitja jornada, d'intensiva, de... No, m'explica'ns una mica.
4: Treballant. Vaig fer un canvi de feina i estava aquí escoltant la ràdio i dic, vinga, va, anem a provar i...
2: Patapam, i patapam.
0: Veus, perquè es vegi que a la ràdio quan es fan regals són de veritat, que la gent diu moltes vegades, no ho regaleu de veritat, això no ho boneu, això és mentida. Doncs mira, veus, si truques, t'emportes els premis.
2: Isabel, sí. si fico la pota m'ho dius, però diria, per la teva veu, que fas veu de simpàtica, d'estar contenta amb la vida, que el canvi de feina està tan positiu, sí o no? Si és que no, m'ho dius, eh?
4: Molt positiu.
2: És que fa veu d'estar a tope amb la vida.
0: Home, doncs això
4: bueno,
0: és
4: una... Estic molt acalorada, també t'ho dic, però molt contenta amb la vida.
0: I podem saber de què treballes, Isabel?
4: Doncs mira, jo era educadora social i ara hem anat amb el meu marit, hem obert una botiga d'ornitologia.
0: Ah, molt bé.
2: Interessant.
0: És molt interessant.
2: Això és un pio-pio, sí. No? Pio-pio?
0: Sí.
4: I hi
0: ha molt pública amb el tema de la... Perquè jo sé que hi ha molta gent que té canaris, que els cuida, que fa moltíssimes coses, però no sabia que estava la cosa tant com per fer negoci.
2: Agapornis.
0: Sí, també n'hi ha molts.
4: Exacte. Silvestres, canaris, exòtics... Sí, sí, hi ha molta gent.
0: Perquè...
4: Fem comandes online i tot, vull dir... Sí.
0: Perquè entenc que a vosaltres us agrada aquest món, per això els dos...
4: Bueno, més al meu marit que a mi, però...
0: No, és que ja t'ho dic jo. Jo tinc molts veïns que tenen canaris i que els cuiden, que els porten a un lloc concret perquè cantin, bé, una educació que tenen, brutal, i és un té bastant flipat el tema.
2: Un canari pot ser el teu acompanyant, Isabel, al festival? És una entrada doble, pots anar amb qui tu vulguis o amb allò que tu vulguis.
0: Però jo crec que l'Isabel va al festival amb el seu marit, no? O no?
4: Ah. Efectivament.
0: Veus? Com es diu ell?
4: Àngel.
0: Doncs mira, l'Àngel i la Isabel, aquest proper cap de setmana, aquest proper 7 i 8 i 9 d'agost, també van al Branch Electronic Festival, al Parc del Fòrum, a veure gent tan important com Jeff Miles, com Eric Price, bé, i un cartell de com 70 o 80 artistes.
2: I gràcies, tot això, gràcies a aquest programa que es diu Estiu XL. Sí o sí, Isabel?
4: Bueno, de fet, ens vam conèixer pràcticament a un Jeff Miles, o sigui que estarà bé la cosa.
0: Ah, doncs mira, una història d'amor per celebrar-ho.
2: Aquesta la història, bona, explica. Breument, què va passar i com?
4: Bueno, ja us ho podeu imaginar.
0: No. Mira, saps què passa, Isabel? És que encara que ell s'ho imagini, ho vol saber, perquè és un tafaner. Però no tirarem més de la corda.
2: Però és una història maca.
0: Sí, deixa-la que vol guardar la seva intimitat. Cadena.
2: No, perquè després la gent diu que només s'enamora amb Perales i companyia.
0: Que no. Ella fixa com està. Ella vol guardar la seva intimitat i té el seu dret.
2: L'amor també existeix més enllà de Perales.
0: Que sí. Isabel, que us ho passeu molt bé i que ho gaudiu al màxim. Gràcies per trucar-nos i per escoltar-nos. Bon estiu.
4: A vosaltres, gràcies.
2: Adéu.
4: Visca
0: l'amor. Són 6:45 de la tarda.
2: Visca la vida, visca l'estiu. Visca tu, Joan.
0: Ai, Déu meu, quants visques. Déu meu, no sé què faré.
2: Visca tu també.
0: Marc García, bona tarda. Què tal, com estàs?
5: Bona tarda, nou, Joan.
0: Bé, hem regalat entrades ara mateix, perquè aquí també fem regals, fem cosetes, i ara volem parlar d'una altra història. Volem parlar de...
5: De fet, de la travessia de Roses. Perquè... Molt tocat per la
0: tramuntana, d'una sola cosa pots estar segur. A veure, avui hem de parlar de natació i això només ho podia fer la persona que més neda d'aquest equip, d'aquest programa, que ets tu. La persona que més neda en aquest equip ets tu.
5: Segurament, i per fer-ho em llevo moltes vegades a les 7 del matí o abans.
0: Per això, que tens una voluntat de fer-ho. O sigui, ara que ja intimem, que ja coneixem els nostres secrets que vas cobrar nosaltres, ja podem començar a dir coses.
2: Aquest home és el meu ídol, però sense cap mena de dubte.
5: S'ha de tenir disciplina, perquè si no, quan nedaria jo?
2: Abans de les 7 del matí per anar a nedar.
0: Sí.
2: Jo no caminava. Jo no caminava a córrer, a nedar.
5: I després venia a treballar.
2: Sí.
0: No.
2: I rendir.
5: Clar. Perquè és que si no podria fer les dues coses.
2: Tu no és aquí a escalfar la cadira.
5: Hauria d'aquí entre nedar i treballar. I vull fer les dues coses.
2: I ho aconsegueixes.
0: Bé, parlem d'una travessia. Explica'ns una miqueta.
5: Doncs sí, perquè moltes vegades quan pensem en l'estiu a la Costa Brava segurament ens venen al cap les platges o les cales, descansar, el relax, sentar-te, estirar-te i aprendre el sol. Però a Roses hi ha una altra tradició que forma part del paisatge estiuenc des de fa gairebé 90 anys, que és la seva travessia de natació. Es tracta d'una de les més antigues de Catalunya i cada any reuneix esportistes i aficionats al mar. Aquest diumenge, la prova celebra la seva 89a edició i s'ha convertit en una cita imprescindible de la Festa Major al municipi i en tot un referent de les proves de natació en aigües obertes a Catalunya. Avui ens acostem a aquesta història, però també al present d'una prova que continua molt viva. Per fer-ho hem parlat amb Albert Masmartí, responsable de la direcció esportiva del grup d'esports nàutics de Roses i un dels organitzadors.
6: Bueno, la prova va començar com un esdeveniment local, es va fer durant la Festa Major, era més que res per la gent del poble. Crec que la primera vegada que hi ha registre va ser el 1930 o els anys 30, així. I va anar creixent, al final va treure molta gent competidors de natació.
5: Aquesta evolució també es reflecteix en el format actual de la competició. Si en els seus inicis es tractava d'una única prova, avui la travessia de Roses ofereix diferents recorreguts pensats per adaptar-se a tots els nivells. Hi ha la prova reina, de 2.000 metres i més exigència, on participen nedadors de més de 50 clubs de Catalunya, i tanmateix hi ha distàncies més assequibles perquè hi puguin participar nedadors aficionats o joves que s'inicien en les aigües obertes i persones que simplement volen viure l'experiència. La travessia popular consta de 1.000 metres de distància, mentre que l'infantil arriba als 250 metres. Aquest caràcter popular de la prova ha permès ampliar molt el perfil dels participants i consolidar la cita com una jornada esportiva i familiar.
6: Tenim un format de 3 recorreguts, on tothom pot fer la seva part i hi ha premis locals. I doncs, això, els últims anys hem aconseguit anar pujant molt de participació. L'any passat vam arribar quasi als 400 participants. Ara mateix, d'entre la popular i la competitiva, tenim 370 inscrits. I després tenim, de moment, uns 60 participants a la travessia mini, que és la dels nens, que fa 250 metres. O sigui, tenim, de moment, 430 participants. A més, hi ha una empresa que ens porta una pantalla gegant i podem retransmetre des de terra, es veu la travessia. Tenen un parell de drons que van seguint, una companya seva estarà en una llanxa també, doncs, traient imatges dels nedadors en primer pla.
5: L'augment de la participació també comporta un repte important per a l'organització: garantir la seguretat de tots els nedadors. En una prova d'aigües obertes, on les condicions del mar poden variar i conviuen participants amb nivells molt diferents, el dispositiu de seguretat és una peça clau. Per això, la travessia compta amb un ampli desplegament d'embarcacions, caiacs, socorristes i equips sanitaris que vetllen perquè la Festa de la Natació de Roses es desenvolupi amb totes les garanties.
6: Al tenir nedadors a l'aigua, doncs, hem de tenir una mica el format. Tenim 2 pneumàtiques que estan cobrint la zona exterior perquè no entrin embarcacions alienes a l'activitat, barques de lloguer o de particulars. Després tenim 2 pneumàtiques més que fan seguiment dels nedadors i 5 caiacs que estan a punts de control a les boies i un seguint també els nedadors. I a més tenim una embarcació de socorrisme que venen amb moto d'aigua i també estan controlant per si s'ha d'evacuar algú ràpid que puguin intervenir amb la moto i arribar fins a la platja bé.
2: Fonamental això, el tema seguretat.
0: Home, està claríssim. Home, seguretat perquè hi ha 430 participants que s'estan apuntats en aquesta prova, en aquesta 89a edició. Atenció, eh?
2: I que quasi, quasi es juguen la vida.
0: No, però que és moltíssima gent.
2: Que allò no és una piscina, eh?
5: No, és un mar, són aigües obertes, i allà, bueno, no sé si hi ha taurons, crec que no, però meduses potser sí.
0: Això és veritat, eh? Que és un tema que tenim aquí pendent per parlar, perquè sembla que tornen una mica de meduses. Però el que em sobta és que em sembla una activitat molt maca, que sigui una tradició més d'una Festa Major, i que, a més, sumi tants participants, perquè hi ha proves que són com molt més obertes, com, per exemple, córrer, no? Bicicleta, però que sigui nedant i que sigui una travessia oberta i que tingui tants participants, em sembla una prova brutal.
5: Sí, clar, perquè a sobre hi ha com molt vincle amb el poble, perquè molts ciutadans s'hi apunten ja com a tradició, però al mateix temps hi ha molts nedadors competitius que venen d'arreu de Catalunya, que a mi m'han dit de fins i tot més de 50 clubs diferents d'arreu de Catalunya.
2: I a més un esdeveniment que és quasi centenari, pel que hem pogut escoltar.
0: Sí, 89.
2: Fa 96 edicions, aproximadament, que va començar tot.
0: Sí, o sigui, és una bestialitat. O sigui, jo penso que està molt bé i que, a més, continuï tenint aquesta, com dèiem, aquesta tradició. És que jo crec que hi ha coses que quan és el... Clar, també passa com, per exemple, quan es banyen al Naval, a la Mercè, aquí, o quan es banyen per la Mercè, o es banyen pel Naval aquí a Barcelona, al Port. Saps?
2: També, i té el seu mèrit. Passa que això és una cosa seriosa, eh?
0: Sí, però el Naval fot un fred.
2: Jo pensava, Marc, que tu t'hi havies apuntat.
5: Jo és que, Marc, ja ho saps, que m'agrada nedar, però l'excusa de després és la sauna i el jacuzzi.
2: Ah, molt bé.
0: És veritat, clar. Que va dir que anava a nedar per això, el que passa que li han tancat, i per això no pot anar a nedar ara.
2: Però potser ja les roses ho tenen contemplat, també, això.
5: És que per mi 2.000 metres és massa.
0: És massa.
5: És massa. Sí, jo, perquè... jo faig una mica d'entrenament de prèvia, o sigui, de prèvia a la sauna i al jacuzzi, però nedar tant i esgotar-me tant no m'acaba de fer el pes.
2: O sigui, si dediques una hora diària a allò que tu dius nedar... Veritablement, quant temps estàs nedant, Marc?
0: 20 minuts, ho va dir l'altre dia.
5: Sí, 15 20 minuts. Sí,
0: 15
5: sí.
0: 20 minuts, sí.
2: La resta, no em passo sauna, més. Jacuzzi.
5: Clar, descansar, relaxar una mica el cos.
2: He dit que és el meu ídol o no?
0: Sí, sí. Acabes d'aquests dies, li han tancat la sauna i el jacuzzi, i llavors fa 20 minuts de natació, i jo crec que allarga una mica més, ja que està allà, ja ha fet el viatge, però tampoc molt més, eh?
5: No, va, jo que estic pitjor, de pitjor humor.
0: Jo crec que... Sí, no,
5: depèn del moment, no?
0: Aquest divendres farem que el teu humor canvi. Uf, ja t'explicarem per què.
5: Sona molt bé, eh?
0: Sona molt bé, però no t'ho volem avançar.
2: O no.
0: Sona molt bé, però no t'ho volem avançar.
2: D'aquest paio, no et fiis.
0: Que ja ha fet simpes, només et dic això.
2: Sí.
0: Ha fet coses molt perilloses al carrer, eh?
5: Ara ja no sé si patir, si gaudiré...
0: No sé.
5: Si...
2: Quan acabi la temporada d'estiu...
5: Estic nerviós, estic nerviós.
2: El meu dubte és, Joan, hi ha Premi Ondas, el millor programa d'estiu?
0: Jo crec que no s'ha creat encara, però s'hauria de crear, eh?
2: Bé.
0: Perquè també tenim dret a tenir un Premi Ondas els que treballem a l'estiu.
2: Sí, sí, però a vostè no li donarien pas, ni a aquest programa
0: però,
2: tampoc.
0: No, però...
2: És a dir, que ens queda l'opció B, que ja és directament comissaria.
0: Sí.
2: Comissaria o la presó?
0: No, però crec que ja no per nosaltres, sinó per la gent que treballa a l'estiu, perquè no pot haver un Premi Ondas per programes
2: d'estiu. Mira, des d'aquí fem aquesta crida pública.
0: Clar.
2: Aquesta emissora que es diu...
0: Ràdio 4.
2: Perquè emissora que no s'identifica.
0: És emissora que no existeix.
2: Volem una categoria de millor premi, ai no, millor programa d'estiu.
0: Exacte.
2: De ràdio.
0: Els Premis Ondas.
2: A la primera en català.
0: Bé, la primera en català
2: això
0: segur que
2: li
0: haurien de donar també, perquè això també estaria molt bé. Un d'aquest any pels 50 anys, honorífic.
2: Molt bona aquesta.
0: Home,
2: molt bona.
0: Que vens. Bé, doncs, Marc García, gràcies per portar-nos aquesta 89a edició d'aquesta meravellosa travessia que es fa a Roses aquest proper finde. Aquest proper cap de setmana.
5: Sí, jo animo a la gent, si vol participar-hi, que encara estan obertes les inscripcions i que ho facin.
2: M'he equivocat, no? Quantes edicions són?
0: 89a.
2: M'he equivocat.
0: Quan has dit 96, jo m'he callat ja, perquè dic, per què?
2: Bueno,
0: perquè he vist que vas a saputar d'aquí 96 i dic, no sé què està apuntant al full, 96, quan ha dit 89, però com tu, a vegades sumes de més o sumes de menys, doncs dic, mira, deixa'l ja en el seu núvol.
2: Ai, el meu toqui jo.
0: El teu
2: toqui jo.
0: El teu toqui tu. Manca ara mateix, doncs 6 minuts, perquè siguin les 6 de la tarda.
7: Estiu XL a Ràdio 4. Amb Joan Barutel.

0: Estiu XL a Ràdio 4 amb Joan Barutel.
1: Aquí tenim la música, un dels components més especials i importants de, en el seu moment, de One Direction, que ara en solitari continua demostrant-nos que sap molt bé fer música, evolucionar i que allà on va, triomfa.
2: No pot ser que sigui ell.
1: Sí, és Harry Styles.
2: No.
1: I tant, amb una cançó que es diu Aperture.
2: No semblava pas.
1: Doncs sí, sí, és ell, sí.
2: Quina maduresa, no? Quin canvi.
1: Sí, va canviant, va innovant, i mira, escolta, meravellós.
2: Però jo fa Diana sempre, eh?
1: Sí, el tio fa Diana i omple concerts a saco paco, eh?
2: Talent, aquí hi ha talent.
1: El tio està fent molt bé. Bé, talent no sabem si en tenim, però com a mínim aquí estem, eh? Fins que siguin les 7 de la tarda a l'Estiu XL. El que fem ara mateix és marxar cap als serveis informatius de Ràdio 4 a les 6 de la tarda per saber el que passa al món, i després l'última hora d'avui de l'Estiu XL amb moltíssimes coses. Una d'elles, la que més us agrada, el déjà vu d'avui. Fins ara mateix.
3: Són les 6.
4: Ràdio 4. Serveis informatius.
3: Bona tarda. La xifra de persones processades per la justícia marroquina arran del creuament descontrolat de la frontera amb Ceuta s'han dit a 86, 52 d'elles en un tribunal de Nador i les altres 34 a un de Tetuán. Més detalls, Pau Alemany, bona tarda.
5: Bona tarda. La justícia els acusa de cometre delictes de rebel·lió, ús d'armes i violència contra la policia, així com de facilitar l'entrada clandestina a Ceuta, tal com ha informat l'Associació Marroquina pels Drets Humans. Entre aquestes persones hi ha 16 menors que han estat detinguts per actes de violència i vandalisme. A més, totes elles romanen hores d'ara en presó provisional, segons n'ha informat l'associació. Recordem que les xifres oficials deixen de moment un balanç d'almenys 151 cadàvers, 79 a les aigües de Ceuta, segons el Ministeri d'Interior, i 73 a les del Marroc, segons l'ONG Caminando Fronteras. Tot plegat en un moviment migratori en què més de 70.000 persones van creuar la frontera del país a la Guita amb Ceuta.
3: Gràcies. I encara sobre la situació a la ciutat autònoma, l'Audiència Nacional ha reclamat informació a la Guàrdia Civil per conèixer si va rebre alguna alerta sobre l'entrada de persones a Ceuta. El tribunal ha sol·licitat aquests detalls al cos sobre el dispositiu policial que es va desplegar. Laura Hurtado, bona tarda.
6: Bona tarda. Sí, la jutgessa de l'Audiència Nacional, Maria Tardón, reclama al cos policial que informi si qualsevol de les unitats de la Guàrdia Civil de la Ciutat Autònoma va rebre alguna informació durant els dies previs als fets. Tardón també ha sol·licitat detalls sobre el dispositiu policial que es va desplegar, especialment en el rescat de les persones localitzades en aigües territorials espanyoles. Així mateix, la magistrada reclama la causa i la data de la mort de les persones que van perdre la vida en aigües espanyoles i la identitat i dades de localització de les supervivents. Tardón ha fet aquesta sol·licitud en resposta a la denúncia presentada pel partit Justícia Europa sobre l'entrada a Ceuta de milers de persones procedents del Marroc. El partit, recordem, demana investigar delictes contra la seguretat de l'Estat, tràfic de persones i organització criminal, entre d'altres.
3: En clau econòmica, l'IBEX 35 ha tancat un dia més per sobre dels 20.000 punts. En concret, ha tancat amb 20.057. És el tercer màxim històric consecutiu d'aquest mes, impulsat pels guanys de Wall Street i l'optimisme davant un possible acord entre els Estats Units i l'Iran per posar fi al conflicte al Pròxim Orient. I els expliquem també que a casa nostra el servei de laboratori forense de l'Institut de Medicina Legal de Catalunya

0: manera molt precoç i per tant detectar més fàcilment qualsevol substància.
1: El laboratori disposa des de fa 2 anys d'un equipament que permet detectar més substàncies. I el govern de la Generalitat incorpora una unitat mòbil per garantir la cobertura a tota la ciutadania en situacions d'emergència. Es tracta del primer vehicle d'aquestes característiques que es posa en marxa a tota Espanya. Explica'ns, Cristina Martín.
2: Incendis, ventades i inundacions poden malmetre els cables de telefonia. Precisament això passa en aquells moments en els quals més es necessita tenir cobertura per rebre els missatges és alert o trucar al 112. El nou vehicle està dotat d'una antena mòbil desplegable que aportarà cobertura extra a les zones afectades i donarà servei a tots els operadors mòbils. Albert Tort és el secretari de Telecomunicacions de la Generalitat.
3: El camionet estarà a disposició d'aquesta gestió de les emergències en aquells moments en els que veiem que hi ha o que hi pot haver una afectació a les infraestructures de telecomunicacions és quan s'activarà.
2: Aquesta unitat mòbil té una autonomia de 48 hores i un radi d'actuació d'entre 10 i 20 quilòmetres. A més, està preparada per circular per zones rurals.
1: I en aquest punt ens interessem per com se circula per les carreteres catalanes. Servei Català de Trànsit, Eduard Sánchez.
4: Hola, bona tarda. De moment, a aquesta hora es manté la circulació més o menys estable, sense massa complicacions, únicament per volum de trànsit. Ens queda l'entrada per la C58 a Barcelona, aquests últims quilòmetre i mig, 2 quilòmetres, entre Montcada, Torre Baró, d'entrada a Barcelona, i també la C60 amb lentitud i aturades en 1 quilòmetre, també quilòmetre i mig, a l'altura d'Argentona. En aquest cas, en sentit Mataró, per enllaçar l'autopista del Maresme. Hi ha punts amb intensitat i hi ha trams també que es veuen afectats per obres durant aquests dies d'estiu. Això es nota al tram d'obres que afecta la Ronda de Dalt, a l'altura de la Vall d'Hebron, de Vallcarca, amb lentitud amb aturades entre Sarrià i aquest punt, sentit Llobregat, i també entre Horta i aquest punt en sentit Llobregat. Pel que fa també a altres vies afectades per obres, avui tenim pas alternatiu per aquest motiu per obres a la C28, a l'altura de Naut Aran. De moment hi ha molta intensitat en els dos sentits de la marxa. És tot de moment. Bona tarda.
1: Doncs això és tot per nostra. Més notícies al punt de les 7. Bona tarda.
5: Ràdio 4. Ràdio 4.

Les 6, 6 minuts, seguim aquí a Ràdio 4, l'última hora d'avui per Estiu Vixela, una hora que té moltíssima música, té a més un homenatge cap a un artista que ens ha baixat aquesta ahir, i també tenim com en aquesta propera hora alguna sorpresa més que anirem desvetllant en aquests propers minuts. Però abans, una miqueta de música per arrencar aquesta hora.

0: El teu XL a Ràdio 4 amb Joan Barutel.
1: Les 6 i 10 minuts, aquí teníem la música per Robin amb Zara Larsson i aquesta cançó que es diu Tell to Me, tot un pelotazo per aquest estiu. M'encanta aquesta cançó. La vam descobrir el divendres perquè va ser novetat de la setmana i mira, ja l'estem posant un altre cop.
2: Són molts anys que ens coneixem, Joan. Jo sabia perfectament que aquesta cançó t'enamoraria des de la primera escolta i així ha estat, eh?
1: Sí, perquè saps que m'agraden molt les cançons comercials i petardes. Tinc això.
2: No, però és que aquí hi ha una elegància, una qualitat en això que acabem d'escoltar. Bé, com aquest programa que es diu Estiu XL i que estarà amb tu aquí fins que sigui les 7 en punt del vespre.
1: I volem parlar d'una notícia que ens posa una mica tristots, perquè ahir ens va deixar a Madrid, als 82 anys, Pepe Habichuela.

0: És escoltar una guitarra com aquesta i se't posa la pell de gallina. Ell era llegenda de la guitarra flamenca i membre i patriarca d'una de les famílies més importants del flamenc espanyol del segle XX. Gerard Travé, bona tarda.
1: Bona tarda. Així és, José Antonio Carmona Carmona, el seu veritable nom, va néixer a Granada l'any 1944 i era fill i net d'una saga de guitarristes flamencs juntament amb els seus germans, entre ells Carlos Habichuela, mort l'any 2016. El carisma de la seva guitarra procedia de les coves del Sacromonte granadí, on es va iniciar en el flamenc des de nen. Ja a Madrid, a mitjans dels anys 60 del segle passat, va treballar amb artistes de la talla de Juanito Valderrama, Fernanda i Bernarda de Utrera, o la mateixa Camarón de la Isla, encara que va ser la seva col·laboració amb Enrique Morente en discos com Homenaje a Antonio Chacón i Despegando l'any 1977, els que el van col·locar en la primera línia de la guitarra flamenca. Escoltem primer Homenaje a Antonio Chacón amb Era una madrugada.

0: Carmona també va col·laborar amb músics de jazz i de músiques del món. Els seus darrers concerts van ser el 2024, any en què va rebre l'homenatge del públic en festivals com el Festival Flamenco on Fire de Pamplona o el Festival del Cante de las Minas de la Unión, a Múrcia, on va ser distingit amb el Castillete de Oro, en reconeixement a tota la seva trajectòria. A més, Pepe Habichuela va rebre la medalla al mèrit en les Belles Arts i la Gran Creu de l'Ordre Civil d'Alfons X el Savi l'any 2018. El seu fill, també guitarrista, José Miguel Carmona, l'ha recordat així.
1: Además, mi padre era una persona que es muy querida y que nos ha enseñado a todo, la música, la vida, un hombre con un buen humor y hasta el final, hasta con arte y la verdad que un ser único y un corazón enorme.
0: El seu llegat perdura en una discografia de més de 120 enregistraments i a través del seu fill i dels seus nebots Juan José Carmona i Antonio Carmona, integrants del grup Ketama. Amb ells, així com amb altres familiars i amics, va celebrar el 2017 al Teatro Circo Price de Madrid una sèrie de concerts sota el títol Pepe Habichuela, 60 anys de guitarra flamenca.

0: Doncs d'aquesta manera hem volgut donar un homenatge i acomiadar a una de les grans figures de la guitarra flamenca del nostre país, a Pepe Habichuela, que ahir ens va deixar a Madrid als 82 anys de data. Gràcies, Gerard Travé, bona tarda.
1: A tu.
0: Manquen segons perquè sigui un quart de set de la tarda aquí a Ràdio 4.
2: Es diu... XL. A Ràdio 4 amb Joan Barutel.

0: Truca'ns al 900-454-455.
1: Que si voleu trucar, ho podeu fer en qualsevol moment aquí a Radio 4. Eh? Estem oberts perquè truqueu i feu el que vulgueu. Demaneu cançons, opineu, o sigui, aquí...
2: Demanar cançons, dedicar cançons. Des d'on ens escolta?
1: Exacte.
2: Amb qui? Com?
1: Saber que no estem sols.
2: Si estan a la feina, si estan de vacances.
1: El telèfon sempre està obert perquè et truqueu aquest programa. El telèfon de Radio 4, que ja sabeu que és el 900-454-455.
2: I poques vegades convidem a l'audiència, Joana, a que marca aquest telèfon d'antena, passi en directe a l'estiu XL i digui la seva.
1: No, això ho hem de fer més sovint, eh? Crec que estem últimament una mica distants amb l'audiència i això no pot ser. Hem de ser més propers i que la gent truqui i digui més la seva.
2: Allà
1: el 900-454-455. Escolta, volia parlar d'un tema importantíssim, aquesta cançó que escoltàvem de David Guetta, que és una de les cançons més comercials, la que va tornar més comercial a David Guetta a partir del 2009, aquest When Love Takes Over, que feia amb Kelly Rowland, que era una de les components de Destiny's Child, una cançó que va ser tot un hit en aquell any, el mateix any que triomfava aquella cançó de Black Eyed Peas, el I Got a Feeling.
2: I got a feeling.
1: Exacte, jo estava a Eivissa aquell estiu. Escolta, mira, a veure...
2: S'inventa tot.
1: Vas a Eivissa...
2: Estava a Calafell.
1: Veus una mica més del compte i hi ha ressaques. I les ressaques, a vegades, les podem fer l'efecte post-ressaca o el pre-ressaca, no?, per no agafar-la. I pel que veig, hi ha solucions que són molt bones per no tenir ressaca. El que passa que aquesta em sembla que tu no t'ha encaixat gaire quan l'has vist i per això tenim aquest petit problema ara mateix, aquest simpòsium que hem de fer...
2: Simpòsium, diu.
1: Sí,
2: però bé,
1: sí.
2: Jo ja he penjat les botes. Jo no bec alcohol des de fa molt temps, des de l'any 2010.
1: No em facis parlar, va, tira. Tira.
2: 18 hores i 19 minuts, compta amb aquest titular. Aquest és l'aliment que has de menjar per prevenir la ressaca.
1: Ah, molt
2: ara
1: bé.
2: Ara una mica de silenci, una pausa dramàtica.
1: Sí, sí, sí.
2: Cri-cri, cri-cri, cri-cri, cri-cri. I l'aliment en qüestió és el formatge. Apa.
1: Apa. I llavors per tu sempre tindràs ressaca, llavors.
2: Jo no és que no m'agradi el formatge, és que tinc rebuig total i absolut al formatge.
1: No, no,
2: és una cosa que em supera, és una cosa ja del meu cos. La paraula és rebuig, insisteixo.
1: I per què el formatge ajuda a no tenir... a prevenir la ressaca?
2: Doncs bé, això és, si més no, un titular que ha deixat anar la doctora Nena Chandra Sekaran, que és especialista en medicina pulmonar i també en cures paliatives a Florida, Miami, USA, i ha dit que, bé, aquest aliment, el formatge, com és ric, Joan, en greixos, també és molt ric en proteïnes, quan el menges, crea com una mena de pel·lícula. Aquella tonteria de la pel·lícula a l'estómac,
1: sí,
2: es veu que funciona, i amb el formatge també, encara més.
1: Ah.
2: I això què fa? Doncs ajorna el que és l'absorció del cos via la sang de l'alcohol. És a dir, que abans d'ingerir alcohol, si és el teu planning, per aquesta nit, pel teu cap de setmana o per quan sigui, és recomanable, si vols evitar tenir una ressaca de les bones, menjar una micona de formatge. No especifica quin tipus de formatge. Perquè,
1: no,
2: clar, hi ha milers. Però bé, entenc que el més greixós, com més greixós sigui, millor.
1: I el que tampoc especifica és si és abans de menjar, entenc, perquè si és, per exemple, que tu et demanes una tapeta de formatge, això compta o no compta?
2: El que diu l'estudi és abans d'ingerir alcohol.
1: Per tant, jo puc arribar al restaurant, menjar-me uns quants trossos de formatge, no? Allò, traigue'm una taula de quesos. I llavors, un cop que et donen la taula de formatges, llavors agafes directament, no? I...
2: això és cosa teva, però s'ha de veure sempre si ho fem amb moderació, sisplau,
1: no, no,
2: eh?
1: Clar. Sí, sí,
2: i si l'avem, no ho conduïm, no agafem el volant del cotxe, sisplau, eh?
1: Ara ja estàs en plan consejitos.
2: No, no, no, és que això ens hi va la vida.
1: No, no,
2: ara
1: això estic d'acord. Seriós.
2: Ens hi va la vida. I qui més qui menys coneix a una persona propera que malauradament ja no és aquí per haver tingut un accident de cotxe. Ja està, és així.
1: I moltes vegades, inclús a vegades, sense ser la culpa seva, eh?
2: Correcte. No, no,
1: culpa d'una altra persona.
2: El formatge, senyores i senyors, el millor invent contra la ressaca.
1: Allò que mai podràs menjar, tu. Ai, Déu meu, Déu meu, que complicat ho tenim. Seguim aquí a Ràdio 4, manquen 9 minuts per 7:15 PM.
2: Unes ganes de putar, Joan.
1: Ai.
2: Formatge.
0: Estiu XL a Ràdio 4 amb Joan Barutel.

0: Es diu XL. A Ràdio 4 amb Joan Barutel.
1: M'encanten aquestes cançons que volen entrar a la feina els locutors de ràdio perquè es presenten soles.
2: Perfecte.
1: Lola Índigo, Ana Mena i aquesta cançó que es diu Pati Sola.
2: A ti te gusta gustar.
1: Ah, quina meravella.
2: I compte que hi ha un verb a aquesta cançó que m'ha encantat. No l'havia escoltat mai.
1: Quin és?
2: Discotequear.
1: Discotequear. Jo només discotequeo, tu discotequees, clar, ell discotequea,
2: nosaltres
1: discoteamos.
2: Només comparable al teu jujaneo, Joan.
1: Home, jo jujaneo, tu jujaneas, ells jujanean, nosaltres jujaneamos. Bé, és una cosa... Bé, deixem-ho córrer. Escolta, que com cada dia a aquesta hora de la tarda, el que volem és viatjar a una època del temps, i avui viatgem cap a un any molt especial, no, Cadena?
2: Atenció, atenció. Quina edat tenia vostè fa 35 anys?
1: Ho dic?
2: Sí, per què no?
1: 16, 16.
2: Bé. És el moment de saber què va passar.
1: Va ser el meu primer any com a professional de la ràdio.
2: Ah, sí? Amb 16 anys?
1: Amb 16 anys.
2: Què estava, allà a l'emissora al peu del Tibidabo?
1: Bueno, es pot dir perquè no existeix, pertany a les competències, estava a Radio Tiempo.
2: Poca broma, eh?
1: A l'any 91, sí.
2: El Domènia havia començat ja o no?
1: No, el Domènia va arribar un any més tard.
2: Bé, un any més tard,
1: eh? A mi feia molta il·lusió perquè jo feia programa de... Bueno, jo feia la nit perquè acaba d'entrar...
2: Tenim música de Parc Juràssic, sisplau.
1: No, però que era molt divertit perquè jo feia la nit, de 12 a 6 de la matinada, perquè era el pringat de l'últim a arribar, era el correturno. Sí. Com se decía en aquellos momentos.
2: Estava sol de nit allà?
1: Sol.
2: Quina por, bueno, no? El peu del Tibidabo.
1: Havia un vigilant de seguretat.
2: Ah, molt bé.
1: I feia 12 a 6 de la matinada, cada dia, de dilluns a... Fèiem un dia de festa a la setmana, això de dos dies de festes no ho sabia. El teu dia de festa podia ser un dimarts o un dimecres.
2: Bona, Genís. Puja, puja, sense por, Genís. Ara, vinga.
1: Sí, sí,
2: aquí ve el diallo amb les seves historietes.
1: No, en aquella època un dia de festa era un dimecres, saps? O sigui, era així. O un dimarts, però un cap a setmana mai.
2: Això... Quina vida més boja.
1: No, sí, és una cosa molt boja. I 6 hores de torn, nen, 6 hores de torn. I el plus nocturnidad, no et dic el que es pagava perquè riuries.
2: Brillava por su ausencia.
1: No, el pagaven.
2: Ah, sí?
1: Sí, 3,333 pesetes era el plus de nocturnidad.
2: Bé, de l'època.
1: Que és un euro i mig, una cosa així.
2: Sí, però de l'època.
1: Sí, sí, clar, ja, però el que tu vulguis.
2: Que estem parlant ja de l'any 1990. 91, perquè és el moment a l'estiu XL de saber què va passar i també com va sonar aquell any.

0: curiós, Joan, perquè tu eres locutor, eres professional ja d'aquest mitjà, i jo era un oient qualsevol que estava allà amb la platina preparada per gravar cançons com aquesta i resava perquè tu, el locutor, no la presentessis ni l'acomiadessis.
1: Doncs mira, la presentàvem...
0: Això no passava mai.
1: La presentàvem i l'acomiadàvem, per obligació,
0: sí, sí.
1: A més.
0: Sí, sí. Seguridad social. Dejar de mirarla. Aquell any, el 1991, allà fora, sí, sí, allà fora, hi havia cabines telefòniques. Com et quedes? I a més, a cap empresa no hi faltava el fax. I aquesta cançó que escoltarem a continuació després del Chiquilla de Seguridad Social va ser un himne amb majúscules.

0: Genís, ja t'avanço, ves preparant de nou la sintonia o la banda sonora de Jurassic Park, sisplau, eh? Ara sabràs per què. Puja, puja la música sense por. Amistades peligroses. Endavant, Joan Barotel.
1: No, no ho explicaré.
0: No, sisplau.
1: No, sí. Que no ho explicaré ara. Ja Joan. Vol que ho expliqui un altre cop. És que sempre vol que ho expliqui, això.
0: Home, és que és boníssim.
1: Que no, no és boníssim. No, és que va...
0: Si no té més, tampoc.
1: Bé, doncs van venir, estàvem a Ràdio 4. Va sí. Tornar a Amistades peligroses, van venir i llavors, clar, estaven a punt d'entrar a l'estudi i no teníem prevista fer una entrevista amb ells, nosaltres. Ens van dir, escolta, que estan aquí els Amistades. Voleu entrevistar? Vam mirar si havia estudi 8 i llavors jo dic, sí, sí, hi ha un estudi 8. Anem a entrar i gravem. I jo vaig dir, els hi vaig dir, bueno, és que no m'he mirado nada. I ella va contestar, otro que no se sabe nuestra vida. I jo vaig dir, bueno, pues eso es lo que tú te crees.
0: I com va començar l'entrevista?
1: Que li vaig fer un repàs de la seva biografia.
0: De pe a pa, tu.
1: De pe a pa, es va quedar així, saps? Dius, clar, home, però
0: la com... coneixies millor tu que ella.
1: Que ella, clar, però com podia dir això a mi, que havia fet presentar tots els seus singles als 90.
0: Home, que en 12 anys ja estaves allà al teu
1: lectiu. Clar, posar aquesta cançó, el seu primer single que li vaig explicar. A més, li vaig dir, mira, aquesta canció, aquesta versió que sona, sí. Tenia com a cara B africano, se m'ha abrit una canció que no tenia que ser single, però que acabó, perquè
0: en aquell moment... de ser no sé, en Madrid...
1: Exacte, en aquell moment les cançons que eren cara B no acostumaven a ser single.
0: No eren, no.
1: Les posaven com a cara B perquè no serien single. I va ser una cançó que va acabar sent single perquè va agradar moltíssim. I va ser un dels primers temes que va tocar el tema de la immigració.
0: Cristina del Valle, el senyor Comesaña, Amistades peligroses, Am estoy por ti. Perquè aquesta cançó no s'anomena Te voy a meter mano. No!
1: No, no, no.
0: Es
1: no.
0: Diu Estoy por ti.
2: Estoy por ti. Estoy por ti.
0: Més titulars d'aquell inoblidable any 1991. Va ser l'any en què va desaparèixer oficialment la Unió Soviètica, Joan, posant punt i final a 70 anys d'història i tancant definitivament allò que vam conèixer com a Guerra Freda. Aquest és el Mikhail Gorbachev tocant la guitarra.
1: Sí, Moscou, Moscou. Però no has posat la cançó de Moscou?
0: Allà a la seva suite, al Palau.
1: Però no has posat la cançó de Moscou d'aquell any?
0: Per commemorar la fi de la Unió Soviètica.
1: No has posat la cançó de Moscou d'aquell any?
0: No.
1: Sí, aquell any va ser l'any de la cançó Wind of Change de Scorpions, que anava dedicada a això precisament, va sonar tot l'estiu, aquella cançó.
0: Però m'he quedat amb aquesta. De les dues lentes m'he quedat amb aquesta.
1: Amb aquesta, aquest More Than Words a Stream.
0: Scorpions és una de les millors balades de la història de la música, també.
1: Bé, quan la van cantar en anglès, sí, quan la van fer en espanyol ja va ser una mica...
0: Que és el que passa amb les versions en castellà de Tamacles, que originalment es canten en anglès.
1: Con el muro de Moscou, per això et deia allò de Moscou, perquè la van fer en castellà. La van cantar en castellà.
0: Ara l'entenc, ara
1: l'entenc. Passa tu
0: allà. És que això m'ha d'explicar.
1: Clar, sí, sí.
0: More Than Words Extreme a l'estiu XL.
1: Es van donar a conèixer amb aquesta cançó el seu àlbum Pornography, un àlbum ple de cançons, com per exemple aquesta, el Whole Heart, o per exemple el Get the Fang Out, tres temes que van ser tres pelotazos als Extreme.
0: Enciclopèdia musical, eminència musical, Joan Barotel al capdavant d'aquest programa. Aviam, l'any 1991 també va ser un any d'un conflicte bèl·lic, la Guerra del Golf. La coalició mundial liderada pels USA, Estats Units, va alliberar Kuwait, a la població de Kuwait, després de que va ser envaïda per Iraq, les tropes de Saddam Hussein. També aquell any, malauradament, vam dir adéu al vocalista de Queen, Freddie Mercury, qui es va quedar sense fer realitat el somni que tenia des de feia molts anys, que era cantar amb la seva amiga Montserrat Caballé durant la cerimònia d'inauguració dels Jocs Olímpics de Barcelona.

0: T'haig de dir que va ser novembre i jo vaig donar la notícia de matinada perquè em va donar per mirar els teletips, eh?
1: En primícia, va ser el primer locutor d'aquest país, possiblement.
0: Soc el primer. Però saps què passa? Que teníem que... Totes les nits teníem teletips. Això és una mica de bolo cebolleta, també. Perquè, clar, ara les notícies... Era, no posis sempre, no m'interrompeixis sempre que vull explicar una cosa, que això és interessant, perquè com canvia tot, no? Ara tu vens d'aquí a l'ordinador, tens les notícies que ens arriben als mitjans de comunicació i tu pots triar què vols i què no vols. En aquell moment, havien teletips que tenien un rotllo de paper i imprimien totes les notícies. I una d'elles era aquesta. I havies anat tallant de tant en tant i canviar els rotllets de paper.
1: I Joan, quina època aquella en la que tant se val si eres el primer o no en donar una notícia, que el que comptava era, bé, donar la notícia, informar de la manera més completa possible, més veritable possible.
0: Sí.
1: No era que tots són presses per dir un titular i la majoria de cops fiques la puta.
0: Ai, però aquí sempre contrastem, en aquesta casa.
1: Això s'anomena The Show Must Go On, la música de Queen. Aquest àlbum es va publicar uns mesos després de la mort de Freddie Mercury.
0: Sí.
1: Qui va donar la notícia en primícia?
0: No, jo la vaig donar. En primícia no ho sé.
1: No, però és un moment històric.
0: Però la vaig donar.
1: És un moment històric.
0: I em va saber greu quan ho vaig tenir que explicar.
1: El seu currículum, això està destacat seguríssim. Home. I si no, ho hauria d'estar.
0: Bueno.
1: Sí.
0: Tant de bo no hagués hagut de destacar mai.
1: Hem dit abans Jocs Olímpics de Barcelona. Compte, no és el mateix Jocs Olímpics que Olimpíades. Ho explicarem després d'aquesta cançó.

0: Los Manolos és una cançó que em balla moltíssim, aquest All My Loving, una cançó a Beatles en versió rumba, que va ser tota una revolució, va ser cançó a l'estiu, claríssima, en aquell any 91, i que a més no van ser els únics grups que van fer això, perquè clar, això passava molt en aquella època. Si un grup feia això, una companyia discogràfica feia el mateix. Jo van fer amb un altre grup que es deien Los Rolling.
1: Sí.
0: I que van fer també cançons en versió rumba de temes conegudíssims.
1: Que feliç seria jo sobre l'escenari amb Los Manolos tocant el cajón, per exemple, i temes com aquest All My Loving.
0: A més, van tenir més cançons conegudes que anirem repassant altres dies de Los Manolos, però volia explicar, m'has dit una coseta,
1: un
0: no?
1: Un punt informatiu, informació, vaja, gratuïta,
0: sí.
1: Per vostè, Joan. Jocs Olímpics és la competició esportiva com a tal, allò que es disputa cada 4 anys. I Olimpíades és el temps entre competició i competició, simplement això.
0: Molt ben explicat, cadena, molt ben explicat. Seguim amb més cançons d'aquella època, sí?
1: Cançons com aquesta. Atenció, però abans... El món del cuore.
0: Abans del cuore o la
1: paper
0: cançó
1: cuixé.
0: Primer, de fons?
1: No, paper cuixé. Vinga. Paper cuixé, Lady Di i el príncep Charles van travessar una profunda crisi matrimonial.
0: Quina novetat.
1: I wanna be your...
0: Ja,
1: punts
0: ja.
1: Suspensius.
0: Que va ser el moment traumàtic, inclús per la reina Isabel. O sigui, va tenir un problema bastant heavy aquí.
1: És que la paraula és bèstia. Allò va ser molt bèstia i bona millor.
0: Ja. És que va ser un moment...
1: I totes les converses telefòniques...
0: Gravades amb l'altra.
1: Sí.
0: O sigui,
1: i fetes públiques.
0: I fetes públiques, que això és de traca.
1: Oh, Camila, I wanna be your...
0: Bé, però és un amor que sempre havia estat allà, no...
1: Cindy Crawford i Richard Gere són la parella més mediàtica del moment, any 1991. Indurain, Miguelón Indurain va guanyar el seu primer tour. El Barça va guanyar la primera d'un total de 4 lligues consecutives de futbol i també va ser l'any de pel·lícules com aquesta.
2: Sayonara, baby.
1: Com et quedes?

0: Terminator 2.
1: I quina meravella la veu al Tino Romero posant-li el Schwarzenegger, eh?
0: Amb el seu Sayonara Baby, és tantíssimes li... més que ha de fer.
1: Clar, i li fa... jo crec que el millora moltíssim, sincerament.
0: Banda sonora de Terminator 2, aquesta de Guns N' Roses.

0: Mira, ara que parlem de pel·lícules, haig de dir que moltes de les pel·lícules que estem repassant d'aquell any, i en aquell moment que jo treballava a la ràdio, precisament, estava posant moltes cançons que eren bandes sonores de pel·lícules. I crec que les repassarem ara. Una d'elles, aquesta.
1: Va ser una de les pel·lícules que més recaptació van fer a tot el món, al nostre país, per suposat, i la seva banda sonora estava interpretada, si més no el seu tema principal, pel gran Bryan Adams.

0: Que maca. Aquesta és la cançó dels meus sopars.
1: Robin Hood i el príncipe de los ladrones amb Kevin Costner i aquesta cançó. Van fer història.
0: Era la cançó dels meus sopars.
1: Musicine.
0: Perquè teníem el maxi single de 6 minuts.
1: Sí.
0: I clar, havíem de jalar la matinada i aquesta cançó i una que posaràs després eren les cançons dels meus sopars.
1: Com m'agraïem als locutors de Fòrmula en el seu moment. I avui
0: les cançons llargues.
1: Les cançons llargues.
0: Sí.
1: Manà, en el Muelle de Sant Blas, 7 minuts i mig. Apa!
0: Apa! Perquè clar, es posa l'ordinador i va seguit, però en aquell moment, si s'acabava, allò s'acabava tot. Sí,
1: tot manual.
0: Tot manual.
1: I tu aprofitaves per sopar amb aquesta cançó de fons?
0: Sí, amb aquesta cançó, 6 minuts, el que m'havia fet la iaia a la mamà.
1: I la posaves quan l'havies de posar, quan et deia
0: quan tocava,
1: aquella pauta
0: quan
1: que teníeu?
0: Tocava, m'havia d'aguantar, sí.
1: No et saltaves la pauta?
0: No, no.
1: Mai,
0: no, perquè s'apuntaven les cançons.
1: Més bandes sonores d'aquell any, 1991. Ella és Cher amb la banda sonora original de Sirenes.

0: una mica cansó de final de curs.
1: Sí,
0: no?
1: És cert, però enganxava moltíssim, a les festes es ballava moltíssim i va ser tot un pelotazo aquesta
0: nens
1: cançó.
0: Nens i nenes de 10 anys ballant aquesta cançó.
1: Bé,
0: amb una professora una mica...
1: Jo crec que inclús...
0: Nerviosa.
1: Nens, sí, nens de 10 anys i també els més grandets, eh?
0: Sí, sí.
1: És una cançó típica de Paf.
0: De Carnestoltes, també.
1: De Paf, va ser la patxanga, eh? Doncs la típica cançó Paf,
0: quin concepte, eh?
1: Sí, Paf. Una cosa que ja no existeix, gravem.
0: Seria P-A-F o Paf?
1: Sí, Paf. Puf, puf, puf.
0: Pupa.
1: Sí.
0: Pupa. Aviam, què vas ballar tu durant l'estiu de 1991? Doncs bé, canonades com aquesta. Jo,

0: Nom de la cançó, Joan Barutel.
1: I'm Believe Ball, els IMF.
0: Formació IMF, des de UK, que dirien alguns avui en dia, no?
1: Walking Wonder.
0: Perquè queda...
1: Mira, de cara.
0: Acabarem l'espai d'avui, el déjà vu d'avui a l'estiu XL, amb un One Hit Wonder. Bé. Que jo ho he de dir lentament, a poc, perquè així no em surt. One Hit Wonder. Més cançons, més música que ens va acompanyar durant l'estiu d'aquell any, durant el 1991. Anem cap aquí, una mica més cap al sud, Comunitat Valenciana. Som-hi! Estàs-hi!

0: no mouen ni un múscul. Els companys que estan a la peixera no mouen ni un múscul.
1: Pues aquesta cançó va ser una revolució.
0: Número mundial.
1: Home, mundial no ho sé.
0: El Japó va ser número 1.
1: Ah, això sí.
0: El Japó està? Al món.
1: Exacte, sí.
0: Número 1 mundial.
1: El número 1 mundial.
0: Ximo Bayo.
1: Amb aquesta cançó que va ser tot un pelotazo, perquè bé...
0: Era el pic, era el punt àlgid de la ruta del bacalao.
1: Sí, sí, sí, escoltem, escoltem. Sí.
2: Me gusta a mi así, me gusta a mi así, me gusta a mi éxtasis.

0: passava al Japó amb la música espanyola? Amb la música que es feia a casa nostra. Estaven, vaja, totalment embusits per cançons com
1: mira,
0: aquesta.
1: Mira.
0: Ja pot esperar assegut. Ja pot esperar assegut.

0: diguem ja què són, no?
1: Locomia.
0: Locomia.
1: Amb el seu Locobox, que aquesta és una de les cançons del seu segon àlbum, que a més tenia moltes més cançons importantíssimes, i aquí hi havien hagut ja canvis de la formació i ja començava a haver una mica de mal rotllo entre productor i artistes de la formació.
0: Locomia, que chupare. Jo també els coneixia així.
1: Sí.
0: Locomia, que chupare.
1: Aquest és el primer disc. Aquest és el segon ja, que es va publicar l'any 91, i aquest el seu primer single, el Locobox de
0: digui
1: Locomia.
0: Digui l'hora, sisplau, digui l'hora.
1: Doncs ara mateix, 3:15 de 7 de la tarda.
0: Molt bé. Més música del passat any 1991. Atenció a això.

0: El primer single del seu àlbum I Balai de Mecano, el seu barrer disc ja d'estudi de forma conjunta. Després d'aquí es va acabar tot, excepte amb un disc de grans èxits que van publicar amb una cançó inèdita.
1: El 7 de setembre, la meva primera parella feia anys aquest dia. 7 de setembre.
0: Jo tinc
1: setembre.
0: Amics que també fan anys el 7 de setembre.
1: Joan, si jo et dic, i què m'has de ha, ha, ha?
0: Escolta-ho millor.

0: Cantant a les nenes maques d'aquest país, destacant a totes boges,
1: sí, música,
0: a més un noi també.
1: Clar, música popera, fresqueta, de Moveste a parte, amb aquesta cançó que es deia Como te mueves.
0: I la seva gran cançó també, que no és aquesta, com es deia?
1: Hi ha
0: Són
1: moltíssimes.
0: Coses de l'edat, les coses de l'edat.
1: I després llegó Maria, i moltes més. Moveste
0: a parte. Venim cap aquí, cap a casa nostra, música en català. El 91 també, Joan, va ser l'any amb majúscules, l'any per excel·lència del pop-rock català. Què dir d'aquell mític concert al Palau Sant Jordi, ple de gom a gom, on van actuar quatre formacions com Sopa de Cabra, Els Pets, Sang Traït i Sau.
2: Però això, no? No, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no,

0: 4:30 a mitjanit, la música de Carles Sabater, Pep Sala, el Sau.
1: Déjà vu, Estiu XL, amb tu fins a les 7. I ara un nom, Josep, i un cognom, Capdevila. Baila!

0: Sergio Balma, amb una cançó que ens va sorprendre perquè a més va anar a Eurovisió, aquesta cançó. Va ser una balada d'aquelles típiques que ens va representar molt bé perquè va quedar en molt bona posició.
1: Sí, quart, si no m'equivoco, amb 119 punts al Festival d'Eurovisió de Roma, Itàlia.
0: Sergio Balma, que continua en molt bona forma, que continua tenint un públic fidel, continua omplint molts concerts i publica disc.
1: Que va començar des de baix del tot.
0: Exacte.
1: Que va fer feines com posar música o la seva veu a jingles.
0: De publicitat,
1: de
0: exacte.
1: De música, també de publi. I un paio del que a mi m'agradaria destacar la seva qualitat humana.
0: És cert.
1: És així.
0: Recordem aquell moment, sí, que va ser molt maco.
1: La meva cosina tenia síndrome de Down, era fan seva de tota la vida.
0: Sí.
1: Era la seva... Bé, la seva raó de viure era Sergio Dalma.
0: Exacte.
1: I el va poder conèixer en persona en una entrevista que es va fer aquí, a aquesta casa, i ell va estar impecable amb ella. Millor impossible.
0: És a dir, que
1: Sergio Dalma, gràcies, gràcies i gràcies. Joan, Rocopop.
0: Sí. Rocopop, sí, sí.
1: Programa de Televisió Espanyola, sí, de Beatriz Pecker.
0: Exacte.
1: On tota la família ajuntava davant de la tele dissabte per matí per veure les novetats musicals de la setmana.
0: Uh-huh.
1: I per veure, per primer cop, videoclips com el d'aquesta cançó.

0: Jo tinc moltes ganes de que m'expliquis el que m'acabes de comentar fora d'antena.
1: Doncs que llançament, de nou. Aquesta és la primera cançó del disc Dangerous de Michael Jackson. Sí. És una cançó especial d'aquest àlbum. I a més es va llançar de forma simultània a tot el món i a totes les emissores. És a dir, a les 6 de la tarda,
0: sí,
1: tothom posava Black or White de Michael Jackson. Tu podies fer zapping a qualsevol emissora de Barcelona i totes estaven posant Black or White de Michael Jackson. O sigui, va ser brutal. A mi em van arribar amb el single, que el tenien embargat a que no es podia posar, em van dir, pon esto ahora mismo.
0: A mi això em sona a ciència-ficció.
1: No, t'ho dic en
0: seriós. Quina època,
1: I feia tapping i qualsevol ràdio estava posant Black or White de Michael Jackson.
0: Recuperant aquesta cançó de Michael Jackson en temps de déjà vu, aquí a l'estiu XL, on no podia faltar aquesta parella de suecs.

0: Per Gessel, Mary Fredrickson, Roxette, amb un àlbum impecable, també increïble, des de la primera cançó fins a l'última, que es deia Joy Ride, potser, i que incluïa cançons com aquesta.
1: Aquest Fading Like a Flower, i també la música patxanqueta de l'estiu.

0: Italo, que va arribar directament a l'Eurodance a convertir les cançons típiques, de, per exemple, aquesta de Casey and the Sunshine Band en versió de Willy Morales, Double Ju. Jo la recordo del meu viatge a final de curs de tercer de BUP, que la vaig ballar aquell estiu. Ui. I aquesta cançó va ser la primera que va obrir la porta a fer moltes versions dance de molts temes.
1: Covermania, no?
0: La Covermania va ser una darrere l'altra, com ella, per exemple, era... una que posarem
1: ella
0: altres dies.
1: Ella era inimitable. Atenció, ella sí. Aquesta. El seu nom és Crystal Waters i el seu Gypsy Love sonava així.

0: La cançó ballada, di la dada, de Crystal Waters, que t'he dit abans, que no es digui Gypsy Love, que es diu Gypsy... Gypsy Woman.
1: Gypsy Woman.
0: Sí, Gypsy Woman.
1: Tens tota la raó, tens tota la raó. Ara, amb la propera no m'equivocaré.
0: Ah, no?
1: Eurodance en estat pur. Y'all ready for this? Gang, gang, gang. I és que ara, Joan, hi ha molta mania o és tendència a les xarxes socials fer un Get Ready With Me.
0: Sí, sí.
1: Com es diu aquesta cançó?
0: Get Ready For This.
1: Too Unlimited.
0: Exacte.
1: Es van avançar al seu propi temps durant 20 anys.
0: I va ser un... No, 30 fa d'això ja.
1: 35.
0: Tot un pelotazo. La música va al seu límit. També la cançó va al meu viatge de fi de curs. I acabem aquesta secció amb una cançó especial.
1: I arribem amb les forces ja molt, molt, molt sota mínims, però... He de dir una cosa i després tot teu, Joan. Acabarem el déjà vu d'avui amb un One Hit Wonder.

0: La música de Chesney Hawkes directament en el disc de promo posava la portada número 1 de les jovencitas ingleses, perquè ho diguéssim en antena. Sí, sí, t'ho prometo. Chesney Hawkes amb aquesta cançó de One Only va ser una de les seves cançons que va fer triomfar al nostre país, a mitja Europa, i va ser un ídol de fans i de revistes com a la Superpop de l'època.
1: I encara avui en dia, tants anys després, continua fent bolos i més bolos i vivint d'aquesta cançó. Gràcies a aquesta cançó.
0: Gràcies a aquesta cançó. Marc Cabena, gràcies per el déjà vu d'avui i per el programa.
1: A tu, fins demà, si no, Neva.
0: Fins demà. Gràcies també a la gent que ha fet possible l'estiu XL d'avui. La Natàlia Sánchez, l'Aitor Caminero, la Marina Fernández, el Julio Leal, el Gerard Travé, el Marc García, a la producció el Tomàs Gómez, la Jovín Mavina, la Sònia Rodríguez Justícia, el Mariano Salvador i avui a les vies de so, doncs, el Martín Noia, el Janín Sabater, l'Ester Bages, l'Edu Ortega i ha sigut un plaer, soc en Joan Barutel. Demà a partir de les 4 i 5 minuts tornem aquí a Ràdio 4. Ara, les notícies, el butlletí de les 7 i després el Pla B, millors moments amb Toni Marín. Fins demà.
2: Són les 7.
3: Ràdio 4. Serveis informatius.
2: Bon vespre. L'Iran i Oman han arribat a un acord sobre una nova ruta de navegació a l'estret d'Hormuz, per on passava el 20% del petroli mundial. Han acordat traçar una nova ruta marítima a través de l'estret. Teheran assegura que els dos països ja han definit les coordenades geogràfiques del nou corredor i que l'acord conjunt és a punt de tancar-se sempre que, diu, tercers països no obstaculitzin el procés. Tot i això, l'Iran admet que aquest pacte no garanteix per si sol un trànsit segur de l'estret i atribueix la manca de seguretat al bloqueig naval dels Estats Units. I, precisament, el president dels Estats Units, Donald Trump, ha assegurat que l'estret d'Hormuz s'obrirà ben aviat o, en cas contrari, l'Iran rebrà un cop molt dur.
4: Iran, as an example, will never have a nuclear weapon. They already can't, but it's going to be formal. The strait's going to be open very soon, or they're going to get hit very hard.
2: En una entrevista a la cadena Fox, el mandatari nord-americà ha reiterat que els Estats Units estaven a punt d'atacar l'Iran, però que el règim va demanar reprendre les converses. Les declaracions arriben mentre Washington confia a tancar un acord aquesta mateixa setmana. Gairebé una setmana després de l'entrada de milers de persones a Ceuta, preocupa la situació dels menors que han arribat sols. La delegació del govern a la ciutat autònoma ja ha identificat i ubicat 528, tot i que encara n'hi ha desenes als carrers. Recordem que es calcula que hi van arribar fins a un miler de menors. Des de Save the Children denuncien vulneracions al protocol per al retorn de menors d'edat, que ha de ser, recorden, voluntari i amb garanties. N'ha parlat a Ràdio Nacional Catalina Perazzo.
5: Hemos visto imágenes de niños y niñas siendo acompañados, ¿no?, a la frontera y nos han contactado casos particulares que ha sido así. Entonces nos preocupa que no se esté haciendo ¿no?, que no se esté siguiendo el procedimiento establecido, que tiene que ser individual.
2: Des del govern de Ceuta lamenten que viuen una situació límit. I Sumar ha registrat al Congrés una proposició no de llei perquè Espanya no organitzi el Mundial de Futbol del 2030 conjuntament amb el Marroc arran dels incidents a la frontera amb Ceuta. La formació demana al govern que traslladi a la FIFA, a la Federació Espanyola de Futbol i a Portugal la necessitat de revisar el model d'organització compartida. Considera que un esdeveniment d'aquesta magnitud i repercussió exigeix als països anfitrions respectar els drets humans, la legalitat internacional i els principis democràtics. A la petició també s'hi ha afegit una part de l'esquerra portuguesa. Recordem que Portugal és el tercer país involucrat en l'organització del Mundial. I canviem de qüestió. La compra d'habitatge per part dels estrangers a Catalunya ascendeix al 17% del total i marca un nou rècord, segons les dades del segon trimestre de l'any del Col·legi de Registradors. Pau Alemany, bon vespre.
6: Bon vespre. Al mercat immobiliari a Catalunya, els estrangers tenen un pes cada vegada més important. Tant és així que en 5 anys han passat de

0: després d'un accident a l'altura de Torre Baró, els vehicles ara ja retirats del voral, però tant aquesta autopista C58 com també la C33 es mantenen a uns 3-4 quilòmetres de l'altitud, amb retencions entre Montcada i Torre Baró, d'entrada a Barcelona. A banda, però, d'aquesta incidència, en general, el trànsit es manté fluid, sense massa complicacions. Únicament les obres que poden dificultar més la mobilitat ara a l'estiu, com és el cas de la Ronda de Dalt, afectada per aquest tram d'obres, de moment amb retencions entre Sant Gervasi i Vallcarca, sentit de Trinitat, i d'Horta també a Vall d'Hebron en sentit Llobregat. És tot de moment. Bona tarda.
1: Doncs això és tot per nostra. Més notícies al portal web rtv.cat i d'aquí a 55 minuts a Ràdio 4. Bon vespre.
2: Ràdio 4. Ràdio 4. El Pla B, amb Toni Marín.
3: Què tal, senyores, senyors? Molt bon vespre, benvinguts un dia més a la sintonia de Ràdio 4, a aquests millors moments del Pla B que estem compartint tots els dies, durant tot el mes d'agost. Avui ja és dimecres, és 5 d'agost, i els hem preparat grans moments a recordar que vam compartir junts aquí en el nostre programa. D'entrada, amb una dona que quan la vam rebre ens va agradar veure-la, que estava molt bé, molt relaxada, molt diferent a determinades imatges que havíem vist d'ella, perquè més enllà de la ideologia que tingui cada és evident que el que va passar a aquesta dona va ser un tràngol molt gros. Parlem de Carme Forcadell, expresidenta del Parlament de Catalunya. Ens va acompanyar el 22 d'octubre al nostre programa. La recordarem a ella i després obrirem la porta a una secció que ens agrada sempre, és la del Pepe Ribas, és obrir la secció al món de la cultura, i sobretot recordarem un dia molt especial en el que ens va visitar un bon amic, Carlos Tanón, escriptor, que venia a presentar-nos la seva nova novel·la Objetos Perdidos. Després de les notícies de les 8, avui recordarem a un home que de veritat ens va deixar impressionadíssims. Sergi Codonyer. Aquest home era director general de Coca-Cola a no sé quants països de l'Àfrica i un dia va canviar radicalment tota la seva vida per ajudar un grup d'agricultors a conrear la seva pròpia xocolata. A partir d'aquí va fer una iniciativa que jo de veritat els demano que s'enganxin i que es quedin amb nosaltres perquè es quedaran amb la boca oberta. És el fundador Organic Africa Chocolate. Finalment, acabarem el programa d'avui amb una història també absolutament al·lucinant. Sabem qui és Josep Guijarro. Sabem que sempre que parlem de Josep Guijarro parlem de fenòmens paranormals, d'extraterrestres. I va haver-hi un dia que ens va cridar molt l'atenció la història d'una casa que havia sortit a la venda a Venècia, no s'ho perdin, perquè és el gran canal de Venècia, que es diu Cadario i que estava marcada d'alguna manera per coses molt terribles. En fi, recordarem tot això des d'ara fins a les 9 de la nit, com sempre aquí a Ràdio 4, com sempre a aquesta hora, durant el mes d'agost, en els millors moments del Pla B. Avui la persona que ens acompanya és una persona amb moltes coses per explicar, amb moltes vivències al darrere. Carme Forcadell, com està? Bona nit.
4: Hola, molt bona nit.
3: Li agraeixo molt que estigui avui amb nosaltres.
4: Moltes gràcies per convidar-me.
3: Home, faltaria més. Sempre nosaltres, en aquest punt del programa, ens agrada, no tots els dies entrevistem a polítics o polítiques, però sí que ens agrada parlar de l'experiència, no? En aquests moments en els quals sembla que tot allò que acaba d'arribar és el millor. I, en realitat, sovint també renunciem al que són persones que, com vostè, li ha tocat viure de manera molt intensa al món de la política, no? Perquè vostè va arribar en el moment de totes les salses, no?
4: Sí, jo em vaig presentar amb Junts pel Sí precisament el dissabte que ve farà 10 anys, perquè va ser el 27 de setembre del 2015 que va guanyar les eleccions a Junts pel Sí, i em vaig presentar a les eleccions i vam guanyar, i efectivament el que passa que jo ja venia també d'haver estat presidenta de l'Assemblea Nacional Catalana,
3: clar.
4: Que ja portàvem 3 anys lluitant i treballant per la independència de Catalunya, i per tant vam arribar amb un programa electoral que volia assolir la independència de Catalunya. Totes les salses, no sé, era amb les meves, amb el que jo creia.
3: Molta salsa hi havia, molta salsa clarament hi havia. És veritat que vostè, efectivament, va presidir l'ANC, segurament un dels moments més potents de l'ANC, no? El moment de les manifestacions,
4: sí,
3: de milers i milions de persones.
4: Sí,
3: no?
4: Sí. Jo crec que va ser l'any 2012, que va ser efectivament

0: efectivament, quan es va crear l'ANC, i va ser una cosa insòlita, perquè l'Assemblea Nacional Catalana es va crear el març del 2012 i l'11 de setembre d'aquell mateix any, pràcticament molt poc temps després, van fer aquella primera manifestació que ja es va col·lapsar a Barcelona, que evidentment nosaltres ja pensàvem que seria molt gran, però va, vull dir, ens va sobrepassar en el sentit de que va superar totes les expectatives. I clar, i va ser en un temps relativament just. El que passa que sí que és veritat que tot l'estiu ja vam estar treballant, anant per pobles a explicar el nostre, diguéssim, programa, el nostre projecte, però sí que és una cosa bastant insòlita que en tan poc temps puguis aconseguir una manifestació tan gran. I després, el 2013, la Via Catalana, el 2014, la V baixa, que va omplir la Diagonal i la Gran Via, va ser l'any que vam tenir nosaltres més gent i que ningú ens deia, tothom ens deia, vaja, que no aconseguiríem omplir la Diagonal i omplir la Gran Via, perquè es necessitaven més de 2 milions de persones, que allò era impossible, que volien fer la bandera catalana, ens van dir que no sortiria, que no es veuria, és a dir, va ser un repte darrere un altre, perquè la Via Catalana també va ser un gran repte. Per tant, sí, va ser uns anys molt, molt... molt potent.
1: Deia vostè en una entrevista, ho he explicat abans, una cosa que jo la trobo molt encertada, realment, no? Diu que el problema de l'independentisme va ser el dia que vam passar de que la gent es donava les mans per travessar Catalunya sense preguntar-se res més, convertint només el fet independentista, a que la gent es comencés a preguntar de quin partit polític era cadascú, i que aquí va començar una mica el problema del procés, no?
0: Sí, realment vam passar el 2013, és a dir, va ser físicament, ens vam donar a les mans al llarg de tot el país, vam passar de no preguntar què pensaves, d'on venies, d'on eres, a qui votaves, no ho preguntàvem, senzillament teníem tots el mateix projecte, i després vam passar a preguntar de quin partit eres, si pensaves com jo, si no pensaves com jo, ja no eres bo, és a dir, i això... I aquest va ser quan va començar, jo crec, el problema real de l'independentisme, no?
1: Que es tradueix en un 11 de setembre, fa 2-3 setmanes, clar, que no té res a veure amb aquelles grans cites, no? Com ho va viure vostè aquest darrer 11 de setembre, senyora Forcadell?
0: La veritat és que sí, no té res a veure, però és que el context i el moment tampoc és el mateix. No es pot comparar aquell que era un moment d'il·lusió. Era un moment que la gent tenia moltíssima il·lusió, moltes ganes del procés de viure, i ara, en canvi, és un altre context polític, no? Però jo crec que, tot i així, les manifestacions de l'11 de setembre continuen sent les manifestacions de les més nombroses, o la més nombrosa, que es fa en aquest país, malgrat que, evidentment, no és la del 2013, 2014, 2015.
1: No, i que segurament tampoc no surten al carrer tots els independentistes. Més enllà del que digui la manifestació, i una cosa que és el que diu el CEO.
0: Sí,
1: i segons el CEO, el 40% de la població catalana, en el cas de que es pogués, optarien per la independència.
0: No, clar, és que jo crec que jo no conec cap persona que fos independentista el 2017 i que no ho sigui ara, al contrari. Però sí que és veritat que moltes d'aquestes persones... estan desil·lusionades, estan decebudes, no han anat a votar, s'han quedat a casa i ara no van a les mobilitzacions perquè diuen no, fins que no us poseu d'acord, fins que no tornem a fer un procés, anar tots junts, doncs nosaltres ens quedem a casa. Aquesta és la realitat.
1: Hi ha molta
0: Però,
1: gent...
0: evidentment, continuen sent independentistes.
1: Hi ha molta gent que diu que s'ha sentit enganyada. Vostè entén que s'ha...
0: Jo entenc que se sentin decebuts, sí. Ho entenc perfectament, no? Perquè, és clar, en aquell moment la il·lusió era tan gran, evidentment, potser van pecar d'ingenus, no? Perquè el que volíem fer era molt difícil. I, evidentment, tot el que ha passat ens ha demostrat que és molt difícil. Potser van pecar d'ingenus, però ens ho creiem i creiem que era possible. I moltíssima gent van creure que era possible. I, de sobte, vam passar de tenir una majoria parlamentària molt important en ara no fumar prou al Parlament de Catalunya. I això, evidentment, és molt decebedor per a qualsevol persona. Per tant, entenc que se sentin molt decebuts.
1: Quan, ho dic perquè, sobretot en determinats cercles de polítics de Madrid, es repeteix molt el món de... ho tornarem a fer, no?, com si fos una amenaça. Es pot tornar a fer, senyora Forcadell?
0: Sí, es pot tornar a fer, però diferent. Perquè les... O sigui, la història es repeteix. La història ens demostra que es va repetir. No és igual, no serà igual, però es tornarà a repetir perquè, clar, jo crec que hi ha un conflicte entre Catalunya i Espanya que no resoldrà fins que la gent no voti. És a dir, fins que la gent no voti aquest conflicte no resoldrà. I la prova és que entre un 70 i un 80% d'aquest país, de persones d'aquest país, consideren que l'única manera de resoldre aquest conflicte és amb un referèndum votant. Un 70 o un 80% de persones. Què vol dir això? Vol dir que hi ha moltes persones que no són independentistes i que no voten partits independentistes que també estan d'acord en que el conflicte s'ha de resoldre votant. Per tant, com es resoldrà? Votant. I això, quan ho vol molta gent, d'una manera o altra acaba passant.
1: Avui hem estat parlant molta estona de la fotografia política que tenim a dia d'avui. No és una fotografia al 100% així, perquè estem parlant d'una enquesta i no dels resultats d'unes eleccions, però que sí que d'alguna manera apunta totes aquelles teories que des de fa temps ens van advertint de com s'està movent d'alguna manera el tauler de joc en el món de la política. Res que vostè no sàpiga ja perfectament, i sobretot amb un gran titular que seria segurament la pujada gran de l'extrema dreta, no només amb Aliança Catalana, sinó també amb Vox, no? Que, déu-n'hi-do, com pujarien els dos. Vostè com ho viu, això?
0: Ho vic malament, evidentment. Jo ho vic molt malament, perquè va haver un temps que ens pensàvem que Catalunya estàvem al marge tot el que passava a Europa i al món. És a dir, tot aquest fenomen de l'extrema dreta no és només a Catalunya, és a tot arreu. El que passa que nosaltres ens pensàvem que aquí no ens passaria, perquè no ens havia passat. Realment és que no ens havia passat. Fa relativament molt poc que Vox està al Parlament, i menys encara Aliança Catalana. Per tant, ens pensàvem que no ens passaria, i ens ha passat. Ens ha passat perquè, evidentment, el món està globalitzat i Catalunya no és una illa, i per tant també ha passat, no? I jo ho he vist molt malament, a mi em sap molt greu, però també és veritat que hi ha molts problemes que no s'han sabut resoldre, que hi ha moltes coses que els ciutadans ho viuen com un problema, ho perceben com un problema que la política no els ha sabut resoldre, com és el problema de l'habitatge, com és el problema de la massificació turística, com és, per exemple, el tema de la immigració, que molta gent la percep com un problema, com és la inseguretat, etc. I la política no ho ha sabut resoldre. I, per tant, després sorgeixen aquestes persones o aquest tipus de programa que no han estat mai al govern, no han estat mai al govern aquí a Catalunya, que a més no veuen possibilitats de governar a curt termini i que poden fer les propostes que siguin. I després són relativament nous. I per tant la gent també està molt cansada d'aquestes disputes entre els partits polítics. Llavors sorgeix una persona o un partit relativament nou que no ha estat mai, que no ha governat mai i que no governarà a curt termini, i per tant es pot dir, es pot permetre l'ús de dir coses que realment després no es poden complir.
1: Yeah. Creu que hi ha gent que quan l'escolta vostè dir que no vol continuar en política primeríssima línia, perquè m'agrada molt una cosa que diu vostè, que la política es fa simplement escollir parlant en un idioma o en un altre. Estic totalment d'acord amb vostè amb això. I també diu vostè que...
0: Em pots dir tu, eh?
1: Sí, perfecte. Doncs també dius, Carme, que hi ha un moment en el qual, quan has ocupat una gran responsabilitat, és millor fer un pas al costat i deixar que siguin uns altres els que portin d'alguna manera els fils. Això, en un moment en el qual un veu que Carles Puigdemont a Junts i Oriol Junqueras a Esquerra Republicana continuen allà, no creus que caldria una mica aquesta renovació?
0: Sí, saps el que passa? Que això ho decideixen els partits polítics, els militants d'un partit. És a dir, Oriol Junqueras fa molt poc que va ser reelegit i que va guanyar en un congrés. Per tant, els militants van decidir que fos ell. en el cas del president Puigdemont passa exactament el mateix, no? Aleshores, clar, són els militants qui decideixen això. I si els militants volen que continuen, doncs ells continuen.
1: Però no és contraproduent, perquè una cosa són els militants i l'altra són els votants.
0: Ja, sí, sí, però qui ho decideix són els militants, no?
1: Yeah.
0: I llavors jo, per exemple, en el meu cas, jo em vaig presentar amb Junts pel Sí per un projecte, no? O per un projecte determinat. Ho vam intentar, en el meu cas no ho vam aconseguir, doncs jo aleshores faig un pas al costat perquè les properes persones que vinguen també que ho proven i a veure si ho poden aconseguir senzillament.
1: No hi tornaries,
0: No hi tornaria. Home, el que he fet no me'n penedeixo res. Ara, si tu em dius tornaries ara, no, en aquests moments no, perquè tampoc veig un projecte a curt termini que, diguéssim, que m'il·lusioni, a curt termini, no?
1: Ja. A llarg és una altra cosa,
0: És una altra cosa, però no.
1: T'explicava abans de començar l'entrevista, no diré noms, però que jo tinc una bona amistat amb un líder independentista i que vaig anar tres vegades a veure-la a la presó. Em va impressionar molt. La presó vista com a persona que va veure, havia entrat com a periodista en alguna presó, però la visió va ser una altra, totalment diferent. Em va sorprendre el moment en el que va dir m'acompanyes a fora a fumar? Hi havia res, un pati, i vam sortir allà fora i, ostres, tot eren murs molt alts. I li vaig dir, però això és el màxim que pots arribar a veure? I em va dir, el meu horitzó és aquesta paret d'aquí a 3 metres, no? Com recordes la presó, Carme?
0: Sí, això és una frase, evidentment, que hi ha murs, no?
1: Hi ha murs.
0: I llavors, quan vols mirar a una cosa lluny, has de mirar el cel. I jo, per exemple, sempre que sentia un soroll d'un avió, sempre sortia corrent o intentava veure l'avió perquè era el moment que podia mirar lluny, no? Perquè si no, sempre hi ha murs i, per tant, no pots veure clar més enllà, sí.
1: Com va ser allò?
0: Va ser dur. El que passa que, malgrat la duresa, jo sempre em vaig sentir acompanyada de moltíssima gent que em van acompanyar, moltíssima gent. Jo sempre explico que va ser com una presó compartida. És evident que no és el mateix estar dins que fora, però fora també hi va haver moltíssima gent que va patir i que va plorar per nosaltres, que també s'ho van passar malament. I llavors va ser i això a mi m'ajudava molt. No? Per tant, malgrat estar a la presó, jo encara era molt afortunada, si em comparo amb les altres noies, dic noies perquè la majoria eren molt joves que estaven a la presó, amb unes vides molt i molt complicades.
1: Devies aprendre molt d'allò, no?
0: Sí. Vaig aprendre que hi havia molta gent a la presó que hauria d'estar fora i molta gent a fora que hauria d'estar dins.
1: M'ho expliques una mica millor, això?
0: No, vaig... saps el que passa? Que la majoria de noies, no totes, tampoc cal... Hem de caure en el bonisme. No hem de caure en el bonisme. És a dir, hi havia dones a la presó que havien comès delictes i havien tingut les mateixes oportunitats que tu o que jo, no?
1: Sí, sí.
0: Però la veritat és que la majoria de noies que estaven a la presó, que eren molt joves, eren noies que havien tingut una vida molt complicada, de famílies desestructurades, que havien anat molt poc a l'escola, que no havien estat gens estimades. I jo sempre pensava que si aquestes noies haguessin estat filles meves, possiblement no estarien a la presó. I això a mi em feia molt de mal, perquè com una societat democràtica, al segle XXI no havíem pogut evitar que aquestes noies anessin a la presó. I això ho vaig passar molt malament, ho vaig viure molt malament, jo. Perquè jo havia estat present al Parlament, havíem fet lleis, havíem fet coses, i com no havíem pogut evitar que aquestes noies anessin a la presó, és a dir, perquè havien nascut amb un cartell que posava aquí al front a presó. Per què? Doncs això. A mi, per exemple, jo no podia entendre que hagués noies molt joves que ben just sabessin llegir i escriure, que s'haguessin de treure el graduat escolar a la presó. I clar, tot això a mi em va fer sentir molt malament i jo vaig intentar ajudar-les perquè, clar, era un món desconegut. És a dir, és un món absolutament desconegut. Clar que el saps, que existeix, perquè, a més, ho has vist a les pel·lícules, però, clar, no l'has viscut, no? I, per tant, quan tu estàs allí dins, veus aquesta realitat, no? I dius, som una societat democràtica? No som una societat democràtica, perquè no hem pogut evitar que aquestes noies anessin a la presó. i ho hauríem pogut evitar. Aquestes noies, havent tingut una família que els estimés, havent estat escolaritzades, moltes d'elles no estarien a la presó.
1: No és només a quina ciutat neixes o a quin país neixes, a vegades a quin carrer o fins i tot a quin edifici o a quin pis de l'edifici.
0: Evidentment, no? I molt important en quina família.
1: Això em refereixo, no?
0: Sí, sí.
1: Déu-n'hi-do. Critiques d'alguna manera la manca d'oportunitats que se li dona a la gent quan surt de la presó per una raó, i és que estic totalment d'acord. Clar, si una persona quan surt de la presó la tornes a portar al mateix lloc que d'alguna manera ha originat que hi vagi, el més probable, el més possible,
0: si no
1: és que acabi
0: ensenyes,
1: repetint. No?
0: Si no li ensenyes un ofici, clar, és que a mi moltes vegades em diuen que jo no he treballat mai. Jo no sé, m'ho deien, no? Per què? Pues perquè havia nascut una família que tots s'havien dedicat a robar i, per tant, no sabia fer res més. És que és molt dur, això, però és així. I, clar, i si no els ensenyes un ofici i després no els busques un ofici, tornaran a fer el mateix, perquè és el més fàcil, malauradament. Llavors, clar, cal que parléssim de reinserció, perquè la presó és això, realment, no? Si volem que tornin a la nostra societat, els hem de donar les eines perquè ho puguin fer. I això no es fa, evidentment, no es fa. Clar, llavors, tu això ho expliques, però, clar, molta gent et diu, no, clar, és que no podem ajudar. Hi ha una pobresa infantil, per exemple, en el nostre país, de nens que estan en una situació de pobresa infantil. Hem d'ajudar aquests nens, no ajudarem amb aquestes noies que estan a la presó, a dir, no hi ha recursos per tot. I llavors t'expliquen això, no? Quan tu els hi expliques que hem de fer això, diuen, no, és que els recursos són per a moltes altres coses. Malauradament, no arribem a tot, no? I llavors és molt trist això, perquè és veritat. En aquest país hi ha molta pobresa infantil, i estem al primer món, i estem en un país democràtic, i estem en un país ric, no? I per tant, si la riquesa es distribuís bé, arribaria tot, i no arribem. I això a mi em dol, no?
1: Clar. I és humà, i és normal, però efectivament, segurament, coincidim que estem en un dels millors països del món per viure, no?
0: Oh, per descomptat. Sí, sí,
1: mires
0: sí,
1: el
0: sí.
1: Món, mira com està tot.
0: Sí, sí.
1: No,
0: sí,
1: dius,
0: sí,
1: bueno, sí. Malgrat tot...
0: No, jo estic orgullosa, evidentment, de ser catalana, i tant que sí.
1: Vas fer alguna amiga a la presó? Ja deixo aquest tema, eh? Però vas fer alguna amiga?
0: Amiga... A veure, amiga en el sentit que tu i jo podem entendre d'amiga, no, però sí que algunes noies que ara estan en contacte amb mi, alguna que ha sortit i sí.
1: Déu-n'hi-do.
0: Ens enviem WhatsApp, sí.
1: Digue'm raro, eh? Però jo crec que diries, més enllà de l'experiència duríssima, perquè a més, ostres, la família...
0: va ser molt dur.
1: Clar.
0: És que la presó no et castiga només a tu, castiga la família, i això també jo també ho vivia molt malament. És a dir, perquè és clar, perquè no és només tu, s'ho passa malament la teva mare, els teus germans, el marit, els fills, tots.
1: Quan la gent independentista es va deixar de donar la mà, va passar un episodi terrible, a poc després de sortir a la presó, que algú et va escridassar. Jo crec que és una de les coses més injustes que hi he vist en molt de temps, allò, no? Ho devies viure d'aquesta manera, no?
0: Sí, però, a veure, sí, ho vaig viure malament, però ho vaig entendre. És a dir, perquè els polítics, jo quan vaig presentar les eleccions, evidentment ja sabia que m'exposava això. És a dir, els polítics hem d'estar, jo ara ja no estic a primera línia, però hem d'estar, i en aquell moment hi havíem d'estar disposats a que la gent ens escridassi, si no, no ens presentem. Llavors, clar, jo crec que en aquell moment la gent se sentia molt malament i molt frustrada. I a mi em van veure, jo m'havia presentat amb un programa que no vam complir, i suposo que la gent em veia d'aquesta manera.
1: Yeah.
0: Llavors, em va doldre perquè jo vaig fer tot el que vaig poder i més, i per tant, però també entenc que la gent estigués frustrada i m'escrisés, i entenc que els polítics han d'estar disposats a que això els passi. Però després, quan parles amb ells i els ho expliques, perquè, clar, amb algun d'aquests després hi ha parlat, i després ho entenen més, però, clar, d'entrada, quan estan tots junts, passen aquestes coses.
1: Tots entenc millor a un metre de distància, no?
0: Exacte.
1: que és on es mira els ulls i on parla i coneixes a la persona, no? Els polítics, les polítiques són aquells éssers que parlen per la televisió o dels que fem una certa conya a les xarxes socials, no? Quan tens al davant la persona, te n'adones que és una persona. Sí. I això canvia radicalment les coses. Una persona, en aquest cas, molt ocupada, és a dir, perquè no formaràs part del que és la primera línia de la vida política, però ets copresidenta d'honor de l'Assemblea de Dones d'Esquerra Republicana de Catalunya, ets presidenta de l'Associació Nativitat Llarza i Planes, m'agrada perquè també és una associació que té com a objectiu treballar per als drets de les dones, no?
0: Sí.
1: Que estem en un moment complicat també amb això.
0: Molt complicat, sí. Precisament perquè si guanya l'extrema dreta, els drets de les dones retrocedeixen.
1: Tu creus, eh? Presidenta de l'Associació Amics de la Casa Macià.
0: Sí, també, de memòria històrica, sí.
1: I vocal de l'executiva de Plataforma per la Llengua.
0: Sí, és que, és clar, fer política no només és política institucional. És a dir, jo crec que tu pots fer política en qualsevol moment de la teva vida. És a dir, fas moltes coses que són actes polítics i no ens n'adonem, però tot és política. I, per tant, jo faig política, però no faig política institucional, sinó que faig política a través d'aquestes entitats.
1: Deixa'm que et faci una pregunta. Aquesta és una impressió absolutament personal i poc científica. Eh? Se n'ha parlat sovint de que el castellà era una amenaça pel català. No està destronant el castellà a l'anglès? És a dir, perquè jo treballo aquí, el 22 arroba, que surts a fer un cafè, i en no sé quantes terrasses l'idioma és l'anglès. Hi ha bars, el dia que vulguis et convido a un cafè, on el menú està tot posat en anglès. L'altre dia un amic que em deia Gràcia, que Gràcia, el seu barri, ell se sent estranger, perquè tothom parla en anglès. No estem en una petita colonització, o no tan petita, d'aquesta llengua i no ens estem adonant perquè estem encantats?
0: No, a veure, sí, això és veritat, eh? Tens raó, és a dir, els expats tots són en anglès, no? I a més es pensen que aquí també els parlen en anglès. Això és veritat, però pel català l'amenaça no és pas l'anglès, l'amenaça és el castellà, perquè estem parlant de l'ensenyament, per exemple, i estem parlant de la llengua d'ús habitual en bars, en restaurants, és a dir, l'amenaça per al català no és pas l'anglès. L'amenaça per al català és el castellà, perquè en una situació de bilingüisme com la que es dona, sempre s'acaba perdent la llengua en aquest sentit més feble, la llengua minoritzada, que és el català.
1: Què et sembla la postura del govern de Catalunya respecte a la darrera resolució del Tribunal Superior de Justícia? Per al tema del català, justament.
0: Crec que, de moment, està responent bé, sí. La veritat és que sí.
1: Sí?
0: De moment està responent bé. Després, una cosa són les declaracions, després ja veurem els fets, no? Però que això ja saps que de vegades passa, no? Que es diu una cosa i se'n fa una altra.
1: I tant, i tant. Ets una dona d'esquerres.
0: Sí. I republicana.
1: Avui miràvem
0: I feminista.
1: Això crec que resulta evident, no? Resulta molt evident. Les altres dues coses també, si em permets que et digui. Fixa't que l'altre dia parlava amb una persona de l'entorn de Pasqual Maragall i m'estava venint ara mateix al cap aquell tripartit que va donar tant de sí, no? En un moment en el qual tota l'efervescència de la independència ha quedat una mica en segon pla. Tu creus que una opció d'aquestes característiques, veient aquest pastís complicadíssim que tenim al damunt la taula pel que fa a les intencions de vot a dia d'avui, creus que és una possibilitat de futur?
0: Ara ho veig difícil, perquè una cosa era aquella època, vull dir, clar, que hi havia el president Maragall,
1: sí.
0: Que era és molt diferent, eh? És a dir, el president, hi havia el president Maragall, hi havia el Carot, és a dir, jo crec que era molt diferent. I Iniciativa, que ara no existeix, és a dir, clar, era Iniciativa, va ser Esquerra, i va ser els socialistes. Però els socialistes també liderats per l'Ernest Maragall, que era un social, era un, diguéssim, era un socialista, però era un socialista nacionalista a favor del dret a decidir, és a dir, no era com ara. I després, Iniciativa ja no existeix. Per tant, jo ara, tal i com està la cosa ara, ho veig difícil, molt difícil, a curt termini. Ara, en política no hi ha res impossible.
1: No?
0: Pot passar de tot, perquè ja ho hem vist. Però a curt termini ho veig complicat.
1: Et veig molt bé, si em permets que t'ho digui. Molt relaxada, No? Sí, això us passa sí. molt. De fet, és molt habitual. A la gent que heu tingut grans responsabilitats polítiques, quan després passeu a fer altres coses, acabo de dir totes les coses que fas, és evident que no t'estàs a casa esperant allò, ni mirant la tele, és evident que no. Però se us nota el relax, no? Se us nota que viviu de manera molt més tranquil·la.
0: Bé, perquè quan tens una responsabilitat política pateixes molt. Jo patia molt, no? Yeah. Precisament perquè volia fer-ho bé, perquè tenia molt assumida que la meva feina era al servei de la gent, no? Yeah. Llavors patia molt per fer-ho bé, perquè per complir, no, amb el meu deure. I per tant, quan deixes a la política d'aquesta primera línia, també deixes de patir, per tant, estàs més relaxada.
1: Ha estat un plaer, de veritat, tenir-te avui amb nosaltres, Carme Forcadell. Moltíssimes gràcies.
0: Moltes gràcies per convidar-me.
1: Gràcies.
2: El Pla B, amb Toni Marín.
1: Deixa'm dir-te, és un senyor al que admiro molt, per moltes raons, i que aquesta setmana em vaig dur una mica un ensurt amb un titular que el tinc aquí apuntat. Murió mi padre, me divorcié, tuve un linfoma i pensé, ja està, Carlos... Déjate ir, deixa'm que el saludi i ara anem. Carlos Tanon, què tal? Bona nit.
3: Molt bé, molt bé, molt content d'estar amb tu i amb el Pepe, que és un luxe.
1: Ja. Ostres, quines dues frases, eh? A mi m'ha impactat això.
3: Bueno, és un titular, parlàvem de la nova novel·la, i sí que és veritat que en poc temps van passar més coses, i la casa que era la casa de tota la meva vida, doncs, la van haver de vendre... i el món se te'n va i aleshores vas un dia al metge i et diuen, mira, doncs tens això, i la sensació aquesta de, bueno, doncs ja està, s'acabó, no? O sigui, no, com una mena d'alliberament, no? En certa manera, de, bueno, ja no has de lluitar més, no has d'intentar més, no has de decidir coses, sinó que ja és una cosa a cara creu, no? I bueno, jo què sé, i d'aquí surt una mica la novel·la, que nosaltres, la gent que es dediquem a crear, de tot aprofitem, no?
1: I tant que sí, i tant que sí. Pepe, per què has convidat a Carlos? Ja ho ha explicat ell, però segur que hi ha hagut un raonament de Pepe Ribas d'avui, Carlos Tanon.
4: Bueno, perquè l'altre dia vaig veure un llibre que me'n recordo de les sensacions, que és Taxi. Perquè el tenia, estava ordenant llibres, i llavors el vaig agafar, vaig obrir una plana, i em vaig recordar de moments, o sigui, hi ha llibres que et deixen que no saps ben bé d'acabar perquè te'n oblides, però que tens la sensació exactament de diverses coses, no? Llavors vas recordar, pues, la sensació de l'Antunes, que unes senyores, unes coses que estaven pràcticament quasi escarbant, no? Llavors, o una discoteca per Hospitalet perduda. I llavors vaig pensar que no, és un dels escriptors, perquè ara estic preocupat amb el de l'Ajo Blanco, de quins són els escriptors que en aquests moments necessito llegir per recuperar una mica l'amor per la literatura. Jo penso que és un nou Casabella, per exemple, perquè ell va escriure a l'Ajo Blanco una de les crítiques que el Casabella, ara m'ho ha explicat, recitava. És molt bon escriptor, perquè té molta sensibilitat.
1: Caram.
4: I ha après.
1: No se't pot presentar millor. No se't pot presentar millor, no?
3: Bueno, de fet, el primer que vaig publicar jo en premsa va ser a l'Ajo Blanco. I va ser una crítica de Casabella, de l'enano espanyol murió en Las Vegas. I el que l'estava explicant, que anys després jo era molt fan i aleshores amb el Gimlet una nit me'l vaig trobar i em vaig presentar, mira, soy Carlos Tanón, no sé què, que t'he fet una crítica en Ajo Blanco, i el tio me la va recitar, la crítica.
1: Què dius?
3: Sí, sí, sí.
1: Que bo.
3: Sí, sí, sí, la veritat és que era un personatge i és això, i bueno, la veritat és que és bastant divertit veure com tot està molt, molt lligat, no? En certa manera, pues ja dic, que ens hem anat retrobant, però l'Ajo Blanco va ser, bueno, la primera vegada que jo vaig poder publicar i vaig poder parlar d'un llibre, no?
1: Déu-n'hi-do. Digues, Pepe.
4: No, i després, bueno, és una persona que ha fet de tot. O sigui, va començar sent poeta. Després ha estudiat dret, que jo també vaig estudiar dret. I a més, no, tu vas exercir,
3: sí,
4: no?
3: Sí, molts anys vaig fer-ho. Sí, sí, o sigui, jo intentava publicar prosa, novel·la, però bueno, vaig estar 20 anys intentant i, clar, havies de viure alguna cosa, no? I treballava d'advocat I sí, bueno, intento... M'agrada molt escriure de qualsevol cosa i, bueno, pues, t'has de buscar la vida fent coses i jo, bueno, sí, he fet moltes coses, però és això, amb molt de temps, no?, que ja tinc una edat.
1: I després deixa'm dir-te una cosa que clar, podem ara, següent, anirem a moltes altres coses que el Pepe sap molt bé de la teva vida, però això de ser el comissari ABC Negre, recollir l'herència també del Camarasa, del Paco Camarasa, que era un gran tio, amb aquella negra i criminal. Això és tota una responsabilitat, eh?
3: Bueno, de fet, ell quan ja estava malalt, l'últim any, o sigui, jo el vaig tenir ja convidat. Sí, però bueno, és que jo tampoc penso en això, vull dir que... jo crec que pensa aquí i has de demanar la pilota i intentar jugar, vull dir que no, si, pues, tota és responsabilitat, però si surt malament no passa res, si surt malament és un llibre, si surt... o sigui, no és tan transcendental, no? No tens a les mans el futur d'un país, sinó que... I jo crec que un ha d'intentar que quan tens l'oportunitat i et diuen, mira, doncs vols jugar amb el Barça, doncs no, dir, no, és que igual no ho faré bé, doncs vas allà i intentes jugar. I ja et dic, i també és veritat que en concret el festival era un festival que ja funcionava molt bé. O sigui, jo el que havia de fer era no fer-ho malbé, però és veritat que no vaig haver d'aixecar res, sinó que el festival ja portava molts anys i funcionava bé. Jo he intentat que la cosa continuï més o menys igual.
1: Gran vol, com ho ha explicat, del que es tracta és que et passin la pilota i posar-te a jugar, no? Clar. És bueno, bonic,
4: És que el maco d'ell també és una mica com, paral·lelament a la carrera de dret, pues va fer, era un poeta, i va fer uns poemes, un d'ells és Fui una noche triste, ¿no? Y el sabor de tu boca borracha. Que això, ara ho buscaré corrents, perquè avui que em preparava una mica per la conversa, pues he pensat. I després va muntar un grup de rock, un grup de música, no sé si punk, una mica, mica flamenc, no sé, perquè... que es deia Alicia Golpea. Llavors, vull dir, a mi el que m'agrada és que els escriptors tinguin un procés d'aprenentatge, no? Perquè llavors és quan són escriptors totals, que van aprenent, i llavors arriba a tindre aquesta capacitat de fer transmitir sensacions i com si estiguessis dintre de lo que l'escriptor porta dintre, no? I després tu un reinterpretes, però ja t'ha ficat dintre amb la situació.
1: Escriptor total, ha dit el Pepe. Sí. T'hi sents d'aquesta manera, Carlos?
3: Bueno, de fet, el que sí que per mi... O sigui, per mi tot està molt lligat. És a dir, o sigui, per mi la literatura és música. Ens agrada un autor per com ens sona, com ha triat les paraules, el tempo, i és el que ens agrada, com sona. Perquè realment els arguments, ho deia al principi el Pepe, els arguments te n'oblides, però et quedes amb una sensació, amb una escena, que fumava el personatge, coses molt rares, però és perquè la música se t'ha quedat una mica, no? I aleshores jo vaig tenir l'oportunitat de... Quan vaig fer el grup amb l'amic meu de la infància, Juan Antonio Álvarez, doncs veníem una mica de la història del post-punk, que era, és igual que no sàpigues fer molt bé, l'important és que tinguis alguna cosa a dir. És a dir, que realment l'important és el que has de dir, no si ho fas molt bé o no. I aleshores qualsevol cosa que jo pogués ficar a la lletra, ja sigui una cançó, ja sigui jo que sé, mil coses, jo he aprofitat perquè m'agrada molt. Però jo crec que també vas tenir la sort d'un món on la gent es rebutjava les coses i no te la publicaves tu en Amazon. És a dir, durant 20 anys a mi em rebutjaven les coses i jo pensava que era l'hòstia i totes les hores que feies, pues, bueno, pensaves, pues, igual no sóc l'hòstia, igual hi ha gent millor que jo, igual... I realment t'anaves formant, t'anaves fent, i ara penso amb aquestes novel·les que, per exemple, es van quedar al calaix, les miro i penso, menys mal que no me les van publicar, perquè eren una merda. Sí. En aquell moment pensaves que eres l'hòstia, però era una merda. Però per què? Perquè, bueno, perquè realment hi havia un criteri, hi havia una sèrie de gent que llegia llibres, que eren els editors o els agents, que feien una miqueta de filtre. I ara, pues, segurament jo m'hagués publicat aquestes novel·les. I crec que el que diu el Pep és veritat. has de, bueno, com totes les coses a la vida, jo crec que has de, has d'anar trepitjar carrer, conèixer coses, equivocar-te, intentar-ho, i amb tot això pues, tens alguna cosa a dir.
4: I concentrar, també.
3: També,
4: concentrar
3: també.
4: Moltíssim. Jo penso que ara presentes d'aquí una setmana Objetos Perdidos, jo penso té tota la pinta de que serà una gran novel·la.
3: Bueno,
4: llavors,
3: espero...
4: què pots dir d'aquesta novel·la que has estat 4 anys per fer-la?
3: Bé, doncs, bueno, les novel·les es van fent, no? Vas ficant coses i tens uns plans i va per una banda o una altra, no? La meva idea era la qüestió de que estem tots molt a prop de desaparèixer. És a dir, un mal divorci, un mal negoci, una malaltia, una baralla que t'acomiaden de la feina... et passes un mes sense contestar el WhatsApp i la gent ja ni et truca, vull dir que... Aleshores, jo volia un personatge que en el fons això ho visqués no d'una manera tràgica, sinó d'una manera, el que deia al principi, no? De deixar-te anar, de dir, bueno, desapareixo, no? I aquesta idea de la ciutat com un univers ple d'objectes perduts, perquè tots estem esperant que algú es trobi, que algú es reculli i ens digui, no, aquest és meu, no? Aquesta idea jo crec que era interessant i aleshores després construeixes tot un argument, un suspens, una sèrie de personatges que t'ajuden a aquesta idea, no? I també era un llibre que volia reivindicar el rotllo de que quan arribi la mort que et trobi un cadàver que fes que sigui una merda, no? I aleshores...
1: Que sigui una merda.
3: Exacte, que no pugui aprofitar res la mort de tu, no? Que sigui una vida viscuda. Que era el que va... O sigui, la gent que en un moment determinat es va interessar a la cultura era perquè hi havia una sèrie de gent inadequada, inapropiada, incorrecta... fiestera, molona, que deies, hòstia, llegir llibres ha de ser guai perquè aquest tio s'ho per la nit i tal i qual, patim, patat. Aleshores, jo reivindico una mica aquest aspecte de cosa incorrecta, no? Perquè si no, realment, no sé si, quin interès, i el llibre també va una mica d'això.
1: Clar, jo l'única cosa que he pogut llegir del llibre, perquè m'ha sortit, entre d'altres coses, l'entrevista que et van fer l'altre dia a la Vanguardia, en la que diu que el protagonista és un advocat que troba persones, però no ell mateix. I clar, acabo d'escoltar el que dius, que tots estem molt a prop de desaparèixer. Clar, la sensació d'estar molt a prop de desaparèixer, i després deies, i ens passem la vida esperant que algú ens trobi, que algú ens agafi, que algú digui aquest senyor és meu, no? Això, quan no passa, quan hi ha aquest punt de no coincidència, clar, et porta un cert abisme, no?
3: Sí. L'altre dia vaig llegir una frase de l'Alejandra Pizarnik.
4: Sí, no, m'encanta.
3: Que deia que deia, Kafka li va passar el mateix que a mi, que es va separar de la seva nòvia, es va enfonsar en la soledat, va voler tornar i no va poder. No? Aquesta idea de quan vols tornar a casa no trobes el camí de tornada, no? Jo crec que bueno, tothom té aquesta por, no? Les novel·les moltes vegades són els fantasmes que tu tens, no? I aquesta era una idea que creia que has d'intentar ser valent i enfrontar-te a les coses que realment ets més feble, no? I en aquest sentit a mi m'agradava enfrontar-me amb això.
1: Digues, Pepe.
4: I quan tu crees, o sigui, quan estàs escrivint, llegeixes a altres autors o no llegeixes? Perquè hi ha escriptors que diuen no, jo no leo nada quan escriu. Hi ha uns altres que sí, que busquen ruptures trencades, com, o sigui, pedaços d'un llibre, d'un altre...
3: Sí. Jo sóc d'aquests segons. O sigui, sí, de vegades has de tornar a escriure el que has fet perquè estàs plagiant una mica, no?, el to o el punt. Jo sí, jo crec que tot està connectat i que tothom s'està influint, i jo sí, a mi m'agrada llegir. I de fet, acabes durant tot aquest procés de 4 anys o 3 anys o 2 anys d'una novel·la, acabes llegint llibres de temes que t'interessen perquè tenen una mirada diferent de les coses, no? Sobre per exemple, jo me recordo un llibre de la Virginia Despentes que era Mi querido Capullo, que parla, tenia una... Bueno, són com una mena de relació via mail entre una actriu que ja està passada de voltes i tal i qual, i un admirador, no? I parlen molt del tema de les drogues, no? I en un moment determinat ella diu que les drogues serveixen per... O sigui, quan t'estàs drogant t'estàs fent mal, però també t'estàs protegint d'alguna manera, no? I aquest punt de vista és... Penses, hòstia... Sí, no? O sigui, no, ja no és el tòpic de no, soy... me autodestruyo o d'una altra banda no passa res, sinó que també hi ha una manera de... una vinculació de... parlem de drogues, però parlem de la gent que té problemes de menjar o té la gent que jo que sé, que es dedica a treballar 24 hores al dia. Hi ha una manera de fer-se mal al mateix temps que t'estàs protegint que és interessant. I això jo, a mi no se m'hagués acudit si no ho veus en un llibre, no?
4: Quin llibre últimament has llegit que t'hagi agradat?
3: Ah, bueno, hi ha un... Sí, hi ha un llibre d'un tio que crec que és irlandès, que es diu... Ell es diu Murray i el llibre és Skippy Muere. I aquest llibre no està en català, està en castellà, crec que la publica Pàlido Fuego, i després Anagrama ha tret la segona novel·la d'aquest tio que es diu La picadura d'abeja, que també està superbé, però Skippy Muere és un llibre escrit en estat de gràcia, són 400 pàgines a dalt, sempre, des del principi, a nivell de la prosa i a nivell de que parla d'unes adolescents i el primer capítol, un dels adolescents mor, no? I la novel·la és una miqueta anar cap enrere. Però és que com mira el món dels adolescents, com els entén, les relacions superxungues, a vegades super llenes de plenes de lleialtat, i ja et dic que és un llibre que no baixa en cap moment, que són 400 pàgines, i jo crec que aquest llibre és una obra mestra, i aquest tio és un mestre. Es diu Murray, no me recordo el nom, Paul Murray, crec.
4: Sí, Paul Murray. Paul Murray.
1: Sí. 4 anys escrivint un llibre?
4: Bueno,
3: no són 4 anys, o sigui, són, en realitat són 2 anys i pico, el que passa que és 4 anys des de la darrera novel·la. Però bueno, també vaig passar una època complicada a nivell personal i durant aquella època pues, no vas escrivint, però no vas escrivint, no? El que deia també el Pepe, hi ha una mena de disciplina, no? O sigui, t'has de posar i has de dedicar moltes hores, el que passa que t'agrada. O sigui, no són 4 anys escrivint, perquè aleshores és el típic, que passes 4 anys i has de fer una novel·la que compensi que és 4 anys, no? O sigui, no és la muntanya màgica, però aleshores, bueno, però són 4 anys que jo he necessitat perquè el llibre a mi m'agradi, no?
1: 2 anys i mig també,
3: sí, no?
1: el llibre de valer la pena perquè compensi, no?
3: Sí.
1: D'alguna manera?
3: Home, sospita molt dels autors que treuen cada any una novel·la, vull dir que... Una cosa és redactar i una altra cosa és escriure, no? Jo crec que redactar sí que pots redactar un llibre cada any, però escriure...
4: I tu refàs i refàs i repasses i canvies i tal, o no? O...
3: Sí, però... jo sóc de... O sigui, sóc d'anar cap endavant. Vull dir que... O sigui, no... O sigui, vaig cap endavant, encara que sé que has de corregir i tal, vas tirant... I sí que, realment, entre la primera versió que dius ja està bé i la que acabes tan bé, doncs igual hi ha 20 versions. Vull dir que el llibre l'escrius 10 o 12 vegades. O sigui que...
1: 10 o 12, eh?
3: Sí, entre que vas corregint i tot això, sí, és...
1: Claro. És això el que diferencia un gran escriptor, segurament, del que redacta, que deies fa un moment,
4: sí,
1: no?
4: Sí, clar, és que l'escriptor és això, és anar fent i anar creant i anar canviant i anar buscant, perquè moltes vegades és el que escrius quan ho llegeixes. Clar. Dius, hòstia, això no se m'havia acudit, i en canvi l'has escrit tu, no?
1: Clar.
4: Sí, que passa molt, això.
3: Sí, o sigui, hi ha un procés a l'escriptura que és que et trobes la veritat, però tu no surts amb la veritat de casa. O sigui, escrivint, arriba un moment que escrius alguna cosa que és com una cosa, una llum. Això en poesia passa molt. O sigui, llegis un poema i hi ha un moment que hi ha uns versos que dius, hòstia, aquí ha passat alguna cosa, no? Aquí ha vingut un assassí, m'ha tallat el coll. Però el procés d'escriure, tu no surts de casa dient, ara escriure un poema i aquests dos versos seran l'hòstia, no? Sinó que et trobes, i en la narrativa igual. Però per això has d'estar currant i has d'estar treballant, no? I bueno, és una feina que evidentment comporta un esforç, o sigui que, però també és veritat que és una feina, però també estàs jugant, o sigui, és una feina que té molta relació a jugar, no? Escriure és una feina, però també estàs jugant a una cosa, a crear, a fer coses, no? O sigui, que és agradable.
4: Sí, món.
3: Total.
1: Estic convençut que hi ha molta gent que ens escolta, segur, que està esperant que arribi el dia 19, per anar-se a la llibreria i comprar aquests objetos perdidos. Quin consell els hi dones? Amb quina posició, de quina manera s'han de posar davant del teu llibre?
3: Bueno, no ho sé, la veritat. Jo crec que amb la ment oberta, no? Amb ganes de... D'una banda, jo crec que jo crec que els llibres has d'entretenir, o sigui, el concepte aquest d'alta literatura popular, no? O sigui, has d'entretenir, però també és un llibre que no és qualsevol cosa, és veritat, que no... És una cosa que és una cosa important per l'autor, o almenys per mi ho és, i és un llibre que vull que entrin amb la ment oberta i amb ganes de ficar-se en un forat, no? Que sempre són els llibres, no? Et fiques un forat i aleshores ja estàs en un altre món.
1: Que agraït és quan et sents dins d'aquest forat.
3: Sí,
1: a vegades passa fins i tot això des de la primera pàgina.
3: Sí, és a dir,
1: que obres un llibre i des de la primera pàgina, pam, et pilla. Això és meravellós, eh?
3: Sí, i passa molt també amb les cançons. O sigui, a vegades ens agraden escriptors o músics que els van agradar el primer disc o el primer llibre, però estàs agraït tota la vida i encara ho continues intentant, no? Dient...
4: Però, clar, de música has parlat del punk, però per algun enlloc he vist que t'agradava Bee Gees.
3: Sí,
1: Bee Gees?
3: Sí.
1: Staying Alive i aquestes coses.
3: Era un superfan. A part, per culpa del meu amic Juan Antonio, perquè el seu pare treballava a Círculo de Lectores i havia de fer una sèrie de vendes i ell em va vendre una cinta i em va molar molt. I sí, m'agrada molt ell, i m'agrada molt el pop dels 60 i els grups anglesos, i sí, tot tenim plaers culpables.
1: Que sàpigues que és possible que el teu amic Juan Antonio, que és el meu amic Juan Antonio, i és l'amic Juan Antonio també del Pepe, i això és casualitat.
3: Sí, és veritat.
1: Que el que és més fort és que és amic dels tres, i és casualitat. És probable que t'estigui veient, perquè el Juan Antonio és una d'aquelles persones que no només escolta el programa, sinó que el veu a través d'aquella càmera que tens just davant ara. És a dir, que és una possibilitat, no dic que sigui segur,
3: no.
1: Però que de tant en tant t'envia un missatge i et diu "te estoy viendo". és veritat. En fi, doncs que bé, no?
3: Sí.
1: Que bé, ara arriba el moment, a mi aquesta cosa, jo us admiro molt els escriptors, després d'un temps en el que el llibre és un exercici d'intimitat total, i quan passes a ensenyar-li als altres i que no és que el perdis, però sí que el comparteixes, no? Mm. I, és una sensació potent, aquesta, eh?
3: Sí, és una barreja de que t'estàs exposant, però el mateix també, una mica el que parlava, també t'estàs protegint, la ficció té això, vull dir-te que realment sí que estàs parlant de tu, però no estàs fent un manifest d'una confessió, no? Sinó que t'has embolcat una història d'una trama, d'una sèrie d'arguments que t'amagues una mica, no?
1: El Juan Antonio diu "t'estoy viendo".
4: I qui te la presenta i a on? I quin dia?
3: Mira, el dia 20 de... O sigui, el divendres que ve, a la llibreria Finestres, me la presenta Laura Ferrero, que és una escriptora també fantàstica, i res, a les 7 de la tarda.
1: Magnífic. No podrem anar per raons evidents, perquè un està fent programa en aquell moment, però quin gust. Quin gust que estiguis aquí, quin gust llegir-te, quin gust parlar amb tu, quin gust escoltar-te. M'he apuntat 40 coses que has dit. Que bé, no?
4: Molt bé.
1: És el que tenen els escriptors de debò.
4: Sí.
1: No?
4: Per suposar.
1: I que bonic això que has dit abans de necessito trobar els escriptors de debò per seguir cap a on va la bona literatura. Gràcies, Carlos Tanón.
2: El Pla B, amb Toni Marín.

0: Són les 8.
1: Ràdio 4. Serveis informatius.
0: Bon vespre. El president de la FIFA, Gianni Infantino, hauria ofert la final del Mundial de 2030 al Marroc a canvi de suport per a la seva reelecció, segons el mitjà britànic The Times, encara que l'organisme internacional ho desmenteix. Espanya, que organitza la propera Copa del Món de manera conjunta amb el país africà i amb Portugal, es quedaria sense acollir el partit més important de la competició. Pau Alemany, bon vespre.
2: Bon vespre. Segons la informació del mitjà britànic, l'actual dirigent de la Federació Internacional de Futbol està tractant de persuadir altres països per obtenir suport i és per això que ha fet l'oferiment al Marroc. Però la FIFA ha afirmat que aquesta informació és falsa i enganyosa i que la decisió es prendrà més endavant. Infantino travessa uns dies crítics en el seu mandat després que l'intent de vendre part del Mundial a inversors privats generés un enrenou entre el món del futbol. Les distintes federacions continentals, encapçalades per la UEFA, van rebutjar aquesta proposta i van alçar la veu contra la ingerència que suposaria per a l'esport més seguit del planeta. És per això que, davant la crisi reputacional i les eleccions previstes pel 2027, Infantino està tractant de remuntar el vol i aconseguir més suports. Governa des del 2016 i vol continuar fent-ho.
0: Gràcies. Precisament avui Sumar ha registrat al Congrés una proposició no de llei perquè Espanya no organitzi el Mundial de Futbol conjuntament amb el Marroc arran dels incidents a la frontera amb Ceuta. La formació demana al govern central que traslladi a la FIFA, a la Federació Espanyola de Futbol i a Portugal la necessitat de revisar el model d'organització compartida de l'esdeveniment. Més qüestions. La delegació del Govern contra la violència de gènere investiga l'assassinat d'una guàrdia civil a la caserna de l'Institut Armat de Llanes, Astúries. El presumpte autor del crim és un altre agent del cos, exparella de la víctima i pare dels seus tres fills. La víctima formava part del sistema Biogen i l'agressor tenia un ordre d'allunyament. L'home, que havia estat apartat del cos arran d'una denúncia per violència de gènere, ha irromput a la caserna cap a 2:15 al migdia. Durant la fugida s'ha produït un intercanvi de trets amb altres agents que l'han ferit de mort. Recordem que el 900-900-120 i el 016 són els telèfons d'atenció a les víctimes de violència masclista. Són gratuïts, no deixen rastre la factura, però sí que cal esborrar-los del registre de trucades. De l'àmbit internacional, l'Iran i Oman asseguren haver arribat a un acord sobre una nova ruta de navegació a l'estret d'Hormuz, per on passava el 20% del petroli mundial. Teheran manté que els dos països ja han definit les coordenades geogràfiques del nou corredor i que l'acord conjunt és a punt de tancar-se, sempre que, diu, tercers països no obstaculitzin el procés. Malgrat això, l'Iran admet que aquest pacte no garanteix per si sol un trànsit segur per l'estret i atribueix la manca de seguretat al bloqueig naval dels Estats Units. I en paral·lel, Israel ha llançat atacs al sud del Líban després d'acusar Hezbollah de vulnerar l'alto el foc. L'escalada militar arriba després de la detonació d'un artefacte explosiu improvisat també al sud del Líban, que, segons mitjans israelians, ha causat la mort de dos soldats hebreus. I tornem a casa nostra per interessar-nos per com se circula per les carreteres catalanes. Servei Català de Trànsit, Eduard Sánchez, bona tarda.
3: Bona tarda. De moment aquesta hora ja pràcticament normalitzada. La circulació a la xarxa viària catalana, únicament obres que poden encara dificultar una mica la mobilitat. Això encara passa a la ronda de dalt de Barcelona, sobretot a l'altura de Sant Gervasi i Vallcarca, en sentit Trinitat, i també puntualment a l'altura d'Horta, en sentit Llobregat. En principi, la resta de punts ara ja sense complicacions especials. És tot des del Servei Català de Trànsit. Bona tarda.
0: I quina és la previsió meteorològica per a demà? Aimet, Noelia García.
4: Demà dijous a Catalunya baixa.

0: Doncs això és tot per part nostra. Més notícies al portal web rtv.cat i d'aquí a 55 minuts a Ràdio 4. Bon vespre.
1: Ràdio 4. Ràdio 4. El Pla B, amb Toni Marín.
2: Sergi G. Codonyer. Què tal, Sergi? Bona nit.
3: Molt bé. Bona nit.
2: Sergi Codonyer, que no ho ha dit.
3: Codonyer, no, no
2: Codonyer.
3: Ho
2: has
3: dit bé. Sí, sí.
2: Molt bé, doncs mira, ho tinc escrit malament i m'havia equivocat. Sí. Abans de tot, enhorabona. Estic molt impressionat amb el teu cas. Apropa't una miqueta al micròfon, si ets tan amable. Sí. El Sergi Codonyer és emprenedor social i és fundador de l'Organic Africa Chocolate. Què és Organic Africa Chocolate?
3: És una empresa social que intenta fer cacau net i xocolata neta. Tenim cura de les comunitats i tenim cura de les persones quan mengem xocolata.
2: La cosa, ara anirem per parts, però sí que vull que des del primer moment vostès entenguin una mica el que aquest senyor està fent. Aquest senyor arriba un dia a Àfrica, d'una altra història, perquè crec que treballaves a Coca-Cola.
3: Això mateix.
2: No? Uh-huh. I descobreixes el món del cacau i descobreixes els agricultors que es dediquen al tema del cacau i amb una molt petita comunitat de 20 persones comences a treballar.
3: Això mateix.
2: Molt bé. Aquella comunitat incipient, a dia d'avui, s'ha disparat. És a dir, ja no són 20, són 3.000, només a Sierra Leona, però a banda ara m'estaves explicant que també estàs a Madagascar.
3: Això mateix. A Sierra Leona hem anat creixent any rere any, ja portem més de 8 anys amb el projecte, i avui dia som 3.000 agricultors fent cacau net a Sierra Leona. I l'any passat vam començar a aplicar aquest model del cacau net a l'illa de Madagascar. I allí avui dia som 1.500.
2: Déu-n'hi-do. O sigui, ets un gran emprenedor de projectes socials.
3: Sobretot projectes socials, sí.
2: Ajuda la gent, en definitiva, no?
3: A que les coses estiguin equilibrades. La gent, el planeta, tot. Estem vivint en un lloc que es diu planeta Terra, que hem de tenir cura de nosaltres, de tot. Aleshores, no té sentit com a emprenedors que entrem i destrossem les coses.
2: Ara vius als Estats Units, no?
3: Ara estic transitòriament als Estats Units uns mesos, sí.
2: Déu-n'hi-do. Deixa'm que comenci per aquí. En quina part dels Estats Units estàs?
3: A Washington, D.C., a la capital.
2: I com s'està vivint allà tot aquest moment que també estem patint aquí?
3: Patint, aquesta és la manera en què s'està vivint, malauradament, a tot arreu.
2: També
3: sí.
2: Allà,
3: Sí, també allí. Molta gent està patint, sí.
2: Clar. Fixa't que avui mateix estem parlant de la profunda divisió que des de lluny veiem que existeix a la societat nord-americana en aquests moments. Això es constata quan passeges per allà?
3: Es constata bastant. Vull dir una dada que quan arribo aquí la gent em diu és que els americans han votat a Donald Trump. És cert, però no tant. Un terç dels americans va votar a Donald Trump. Un altre terç va votar a Biden i un altre terç no va votar. És a dir, no li agrada ni Donald Trump ni el que proposava Biden. Per tant, dos terços no estan d'acord amb el que està passant.
2: Déu-n'hi-do. D'aquí la importància, segurament, que arribin les eleccions del mes de novembre i veure què és el que passa, no? Ves que algú l'altre dia aquí deia és que falten molts mesos per novembre. En qualsevol cas, és evident que no tenim intenció de dedicar-nos a parlar de Donald Trump, però sí tenim aquesta curiositat per saber una mica com ho veies, no? L'any 2009 arribes a Ghana, dèiem, per dirigir les operacions de Coca-Cola.
3: Això mateix.
2: Sí. Quin tipus d'operacions? Tenien a veure també amb qüestió social?
3: No, només amb Coca-Cola el negoci. És a dir, unes operacions de 1.203 persones, dues fàbriques, una Acre, una Kumasi, 150 milions de facturació i fer créixer el negoci de Coca-Cola, Minute Maid i totes les seves marques.
2: Déu-n'hi-do. I què passa? O sigui, com un senyor que és el màxim responsable de Coca-Cola a un país, de sobte se li gira el cap, permetem que ho digui d'aquesta manera, no? I passes a fer una cosa totalment diferent.
3: Va ser tota una evolució. D'una banda, doncs, dins de Coca-Cola em van donar responsabilitats petites dins de la fundació, la Coca-Cola Africa Foundation, que cobreix tot el continent americà, i d'altra banda vaig conèixer la que avui dia és la meva dona, que ella és americana i és experta en drets humans i democràcia.
2: L'Elisabet, no?
3: Ah, això mateix.
2: I aquí canvia tot.
3: Allí es valia tot, sí.
2: I quan diem tot, diem tot.
3: Literalment.
2: A tu sí que et va canviar la vida, però del tot, absolutament.
3: O sigui, ella em va començar a explicar, bé, saps tot el que està passant en l'explotació infantil, saps el que està passant en la deforestació, i jo li vaig dir, és l'any 2009, encara estem amb aquestes coses.
2: I és així com vas arribar a Sierra Leone.

0: No, no, com vas conèixer el cas de Sierra Leone?
1: Això va venir anys després.
0: Okay.
1: És a dir, vam estar uns anys, ella em va explicar aquestes problemàtiques, jo vaig començar a aprofundir, i un dia vaig anar cap a ella i li vaig dir, molt bé, tot això que em m'has explicat ho he aprofundit, i ara què anem a fer al respecte?
0: I ella què et va dir?
1: Home, no sé, durant molts anys no s'ha fet res, o s'han fet coses, és el que s'ha pogut, què vols dir? I li vaig proposar, per què no anem a Sierra Leone i comencem amb uns poquets agricultors a fer agricultura neta, tenint cura de les comunitats, les persones i el planeta.
0: Així, eh?
1: Així tal qual.
0: I agafes una maleta, te'n vas cap a Sierra Leone i comences a moure-ho tot. D'entrada, la gent devia quedar-se molt sorpresa, no?
1: Tenia un avantatge. Després de Ghana, Coca-Cola em va donar responsabilitats en 13 països d'Àfrica. I Sierra Leone era un d'aquests països. Aleshores, jo coneixia el país amb bastanta profunditat.
0: O sigui, ja tenies contactes que d'alguna manera facilitaven allò que volies fer, no?
1: Això mateix. Ja coneixia el govern, ja coneixia les estructures, això va ser més fàcil.
0: I què significa començar a treballar? Perquè entenc que nosaltres no tenim ni idea, no? Amb 13 agricultors per dur a terme aquest tipus de conreus.
1: Doncs el que s'ha de fer sobretot és que no s'utilitzin coses dolentes com pesticides i altres coses, i que s'utilitzin eines i formacions perquè aquests agricultors puguin treure el millor de si mateixos i de la terra que estan conreant.
0: Ells havien de veure molt clarament els avantatges d'aquest canvi, no?
1: Sí, sí, sí. Al principi no ho tenien clar. És a dir, van acceptar 20, però jo ho vaig proposar a més de 80 agricultors.
0: I només 20 van acceptar?
1: Sí, al principi sí.
0: Després es va animar la cosa, no?
1: Després es va animar exponencialment. Quan van veure els resultats, a l'any següent ja eren més de 300 agricultors.
0: De 20 a 300, eh?
1: Sí.
0: I el 2019 prens una decisió potent, que és anar-te'n a viure a Sierra Leone, també amb els teus tres fills, no?
1: Sí. Bé, de fet, el que li vaig preguntar a la meva dona és si el Departament d'Estat, ella és diplomàtica del Departament d'Estat, si ens podia enviar a Sierra Leone a viure uns anys, perquè jo necessitava anys per desenvolupar aquest projecte. I ella em va dir que primer que li feia il·lusió fer aquest projecte conjuntament com a família, i després va ser molt fàcil que ens acceptessin això perquè ningú volia anar a Sierra Leone.
0: Molt bé. I un cop hi ets allà, doncs comences a desenvolupar diferents tipus de xocolata, no?
1: Mm-hmm, això mateix. Al principi vam fer 84 tipus de xocolates durant 2 anys dins del nostre laboratori a Freetown, a la capital de Sierra Leone. I després el que em vaig començar a qüestionar gràcies als coneixements de les dues nutricionistes, la Marta Vergés i la Carla Zaplana, és si el cacau és un superaliment, per què li estem afegint sucre i altres coses dolentes?
0: Clar, això és el que explica abans quan he dit aquell titular, que em sembla que va ser una contra de l'avantguàrdia, on vas dir que t'havies aprimat no sé quants quilos en pocs dies, només en unes setmanes, menjant pa i xocolata. Ella deia, clar, és que la xocolata és altament proteica i per tant és un superaliment, com deies tu ara, no?
1: Sí, al principi de tot jo estava amb els agricultors i el que menjava era cacau, literalment, cada dia, perquè fèiem avaluacions de la qualitat del cacau que tenien. Jo començava a les 6 del matí, anava plantació rere plantació menjant cacau. Quan arribava l'hora de dinar gairebé no tenia gana i continuava doncs menjant més cacau per tastar-lo. Anàvem passant les setmanes i el que feia era perdre pes.
0: Déu-n'hi-do. Quina història, Ignacio?
2: És com d'una pel·lícula. De fet, és millor que una pel·lícula. Jo et volia preguntar una cosa, i és... tu has substituït, perquè estic mirant les dues mostres que m'han arribat a mi, que és chocolate negro 81% i chocolate negro i leche de coco. Amb dues porten dàtil. És el substitutiu del sucre, el dàtil?
1: És el que utilitzem. Mai posem sucre i el que utilitzem, si volem endolcir una mica, és dàtil.
0: Que no sempre passa, que no, perquè la xocolata no té per què ser dolça, no?
1: Això mateix. També tenim 100%, que aleshores, òbviament, no és dolça.
0: Ja sé que no es tracta de parlar de mi, però a mi la xocolata em va començar a agradar quan vaig provar per primera vegada la xocolata 98, em sembla que era, i allà la vaig trobar absolutament deliciosa. Escolta'm, què és el Diamond 1? Perquè et diuen que és la joia de la corona, no?
1: Això mateix, és el millor cacau. És a dir, quan els nostres agricultors entren en el sistema que hem creat, fem aquestes formacions, les eines, i normalment tenen un cacau d'una qualitat mediocre, perquè no tenen aquestes eines i aquesta formació. A poc a poc, quan es van fent les coses bé, al final surt un cacau que és espectacular, que és rodonet, és grassonet, és fantàstic i té una textura increïble.
0: I un gust?
1: Un gust boníssim. És menys àcid que el cacau d'una qualitat normal, és menys amarg, i aleshores pots fer grans xocolates del 98, del 100%, del 95%, i quan el poses en boca, té potència, però no té una amargor que tira enrere.
0: Perquè el Ignacio ha parlat de dos tipus de xocolata, però en realitat aquí en tenim més. Tenim una xocolata negra amb xufa, tenim amb té matcha, i després una que encara crec que no s'ha comercialitzat, que em sembla que et fa especial il·lusió també per la conseqüència que té la sortida al mercat d'aquesta xocolata, no?
1: Això mateix. Em fa molta il·lusió perquè els nostres agricultors porten anys patint perquè els arbres estan molt envellits i invertir per posar nous arbres és molt car. I a més han d'esperar 3 anys sense rebre fruits d'aquests arbres. Aleshores, és un programa on les persones podran apadrinar un arbre i ajudar els nostres agricultors a fer aquesta transició.
0: És molt interessant, això, eh? Perquè, d'alguna manera, això contribueix al manteniment de la forma de viure d'aquestes persones en una situació que, amb entrevistes que he llegit teves, resulta evident i necessari que ens hi fixem, no? Perquè tu denuncies que hi ha com 2 milions de nens treballant amb el tema del cacau, no?, a Àfrica.
1: Sí, aquestes són dades que tenim sobre la taula des de fa més de 25 anys. I any rere any, des de diferents organitzacions, ONGs, governs, sabem que hi ha entre 2 milions i 2.100.000 nens treballant amb condicions deplorables.
0: Déu-n'hi-do. Com li ha canviat la vida? Jo no dic a les persones, a les famílies d'aquestes persones, tant a Sierra Leone com a Madagascar.
1: Canvia d'una manera important. La part més bonica és veure que recuperen la dignitat del que estan fent i de les seves possibilitats. Aquesta és la part que a nosaltres més ens agrada. Una vegada aquesta persona ha recuperat aquesta dignitat, es multipliquen les possibilitats.
0: Déu-n'hi-do. Què dius, Ignacio?
2: Sí, jo, potser és una pregunta indiscreta, però a deduir per, diguem, l'expansió que està vivint la teva empresa de xocolata, és rendible.
1: No, malauradament encara no, però estem expandint.
2: Però és un projecte en expansió.
0: Sí. M'agrada que t'ho prenguis així. Però és molt deficitària.
1: No, estem molt a prop arribar...
2: Com tota empresa que comença, suposo.
1: Al zero, sí.
2: Però tota la lògica que s'aplica és empresarial.
1: En gran part, el 90% sí. El que fem és que els recursos van a origen. Aleshores, al dia que tinguem beneficis, aquests beneficis es revertiran a l'origen.
0: A incrementar el nombre de persones, la fàbrica, m'imagino que teniu fàbrica. Ja.
1: Tenim fàbrica a Kenema, sí, tenim 9 centres de fermentació i assecat del cacau i la fàbrica a Kenema. I a més, doncs, que tinguin més eines, millors formacions, més suport, és a dir, els recursos estan destinats als nostres caps, als nostres jefes, que són els agricultors.
0: Déu-n'hi-do. Jo estic segur que hi ha molta gent que ens està escoltant ara i amb ganes de provar la teva xocolata. Hi ha una botiga que la veu obrir, crec que és el 2022, Esplugues de Llobregat, no?
1: Així és.
0: Esplugues de Llobregat. Què podem trobar allà? Tot això que estem veient aquí?
1: Aquí, a la botiga d'Esplugues, podeu trobar el rang més gran de xocolates, perquè allí, a més, fem qualsevol tipus d'I+D i alguna que altra bogeria, també.
0: Què vol dir, alguna bogeria?
1: Doncs ara, per exemple, estem experimentant amb xocolates de fruita de la passió, de mango, d'espirulina, de cúrcuma...
0: Sou els torrons Vicenç de la xocolata, estic veient, no?
1: Alguna cosa, però sense sucre.
0: Està molt bé, està molt bé. I vist, a més, és una xocolata que la pot prendre tothom. Veig que porta el segell de vegans, que és un producte vegà. El gust, tinc moltes ganes de tastar-ho jo, però mentre estiguem amb antena serà una mica complicat. Com és? Com li expliquem a la gent a què sap aquesta xocolata? Aquestes xocolates?
1: És una mica diferent. El que trobareu és que els cacaus d'alta qualitat, com gairebé passa amb tots els productes, s'expressen molt i s'expandeixen. És a dir, quan ho col·loques en boca, aquella xocolata començarà a expandir-se i estarà una bona estona. Passaran 10-15 segons i encara tens les notes de xocolata allí.
0: Uau, que bé, eh? Això, m'imagino que, des del punt de vista de la comercialització, és que a mi no em paren de venir idees de... Ostres, de que és... Ja sé, que sempre el món empresarial és molt complicat, però que en un moment com l'actual, en el que hi ha molta gent molt conscienciada, pot ser relativament senzill, no? Que hi hagi gent que s'incorpori d'alguna manera a donar-vos suport, no?
1: Aquesta part ajuda, però d'altra banda és difícil perquè els mercats estan molt, molt regulats i molt apretats. Per exemple, el sucre val 30 cèntims al quilo, el sucre industrial. El dati val 6 euros al quilo. el cacau dolent val 4 euros al quilo. Un gran cacau pagat amb dignitat amb aquests agricultors, nosaltres el paguem a 9 euros al quilo. Aleshores, això fa que a nivell de costos sigui difícil. I aquí també va la resposta d'una mica la sostenibilitat financera, perquè és tan difícil per nosaltres assolir-la.
0: Ja, però el que estàs pagant és... Vaja, no és només que sigui bo, és que té una conseqüència magnífica en aquest cas, no? Que és del que es tracta, justament. No?
1: I sobretot una conseqüència sobre tu mateix. Perquè jo el que no entenia és per què, si el cacau és un superaliment i va genial pel cos, quan mengem xocolata ens sentim culpable. I és per totes aquestes porqueries que s'afegeixen després, sucres, greixos i altres coses, conservants. Si fem una xocolata neta només amb superaliments, aleshores, quan ho mengem, ens sentim bé.
0: Quina meravella. I l'objectiu ara? És a dir, perquè clar, ja l'has liat molt, diríem, no? És a dir, són 4.500 persones només conreant el tema del cacau, amb altres persones, m'imagino, que treballen a les fàbriques, aquí a Barcelona, etc etc. Quin és l'objectiu de futur d'aquesta empresa?
1: Bé, només hem posat un granet de sorra, que són aquest grupet de persones. Hi ha 2 milions d'agricultors del cacau patint aquestes circumstàncies i 2.100.000 nens encara amb aquestes circumstàncies difícils. El que volem és netejar primer el cacau, o sigui, encara ens queden 4 milions de persones. I després, per què no el cafè, per què no la resta de coses que també estan brutes dins la nostra societat?
0: Interessant, eh? No t'agraden els projectes petits, eh?
1: No, la veritat. I a més, que el que m'agradaria i està passant, i és molt bonic, que transcendeixen a nosaltres. Cada vegada hi ha més persones i cada vegada hi ha més persones que estan fent el relleu perquè això arribi a més gent. Aquest projecte trigarà una mica com la Sagrada Família, o sigui, probablement 150 anys.
0: Déu-n'hi-do, eh? Mm. Sí, però com la Sagrada Família ja des del primer moment es pot veure la gran qualitat de l'obra. Ignacio, que estic segur que tens ganes de fer preguntes.
2: És que preguntaria moltíssimes coses. Des de recomana'ns una recepta amb el teu xocolata fins a... Quin és el moment en què decideixes de, per exemple, no? Parlaves que arribes a Sierra Leone i coneixies el país, però has parlat ara del cafè, però es pot parlar també de, fins i tot, l'oli de palma o de la soja. Per què començar amb el xocolata?
1: Començaré per la recepta. Ara fa molt de fred, jo faria una xocolata desfeta, però natural i sana. Com? Agafant una molt bona rajola de xocolata i afegir-li algun tipus de líquid, alguna llet d'avena, llet d'ametlla, una orxata de xufa, llet de vaca, si vols. Aleshores, posar una mica d'aquest líquid, d'aquesta llet d'avena, i posar bocins de xocolata. Escalfar-ho, i contra més xocolata ho fas, més densa és aquesta xocolata. Ara a l'hivern, calentet, això és una meravella.
0: Quan penses en futur, sempre penses en Àfrica?
1: Quan penso en futur, penso en tots, en les persones, en el món. Penso molt en el continent africà perquè és un continent que està ple de possibilitats i el que hem fet és donar-li massa canya. El que li toca a aquest continent és donar-li suport.
0: És fàcil trobar suports per treballar a Àfrica?
1: És complicat perquè la logística és difícil. Tots els sistemes que tenim aquí d'infraestructures allí són més febles.
0: I els governs? Els governs d'allà, vull dir.
1: Depèn de quin govern. Per exemple, hi ha un fet molt, molt tradicional que es diuen, ostres, és que els governs d'Àfrica són corruptes. Nosaltres, el govern que tenim actualment a Sierra Leone és espectacular. Per exemple, hi ha un cap de ministres, el David Senge, que va estudiar a Harvard i va fer el doctorat a l'MIT. Uh-huh. I després, amb una carrera professional als Estats Units brillantíssima, va decidir tornar a Sierra Leone i avui dia és el cap de ministres i està donant suport perquè el país surti endavant.
0: És que el món mira en una altra direcció, no? Per això sorprèn quan algú decideix tan clarament fer una aposta per el continent més oblidat segurament a nivell de tot, no? Mm.
1: Sí, però trobes persones, no estem sols amb això, trobes persones com David Senge, Kei Kamara i d'altres que podrien fer qualsevol cosa a qualsevol altre país, però decideixen anar a Sierra Leone i dir vamos a echar esto adelante.
0: I algun dia, clar, aquest senyor era el director general, no sé si es diu així, però de la Coca-Cola, no sé quin país, vaja, diguem que anaven bé les coses. Hi ha vegades que dius, per quin m'hauré liat d'aquesta manera amb la comoditat que d'alguna manera significava la posició que ja tenies?
1: És... és una perspectiva de vida, i potser ara anirem una mica més filosòfics i més profuns. És a dir, per què vivim? Nosaltres comencem un dia i marxem un dia. I entremig, què volem fer? Aquests anys, anem a dir que vivim 60, 70 o 100 anys, què volem fer? I jo el que em plantejava és... Coca-Cola és fantàstica, la posició és molt còmoda, molt bé, però realment vull que al final d'aquest viatge el que vegi és això? O vull fer una cosa que tingui impacte i que ens faci sentir millor a tots?
0: Saps en què estava pensant ara? Amb la lliçó de vida dels teus fills, no? És a dir, d'entrada són molt afortunats en el sentit en el que han pogut viure en diferents països, però després tenen un exemple a casa que és espectacular. Cap a on tiren ells?
1: És molt bonic veure'ls créixer i això que dius per nosaltres era molt important. És a dir, com a parella el que volíem era sobretot donar-los valors. I els valors no s'expliquen, els valors es viuen. Per tant, quan vam decidir anar a veure i viure a Sierra Leona amb els nens, que en aquell moment el petit tenia 2 anys, doncs, i ells doncs, han fet la xocolata, han estat amb els agricultors, han jugat, han fet totes aquestes coses, han begut i han viscut tots aquests valors. I això per nosaltres era fonamental.
0: Segur, i ara què diuen? Quina edat tenen ara?
1: Ara és molt bonic interactuar amb ells. El gran té 14 anys actualment i és una passada perquè té una perspectiva de vida... O sigui, jo quan penso quan tenia jo 14 anys dic, mare de Déu senyor, no? Aquest noi és una passada.
0: Home, amb 14 anys ha viscut més que molta gent en tota la seva vida, no?
1: Sí, ja ha viatjat més que jo els primers 30 anys de la meva vida.
0: Segur. Quanta gent t'ha dit que estaves boig?
1: Uns quants, sobretot al principi del projecte.
0: Sí. T'ho van intentar treure del cap?
1: Sí, molt, clar. Sí. I ho entenc. I jo estava preparat també per això.
0: Estaves preparat?
1: Sí, entenc que tal com ens han educat i ensenyat, doncs deixar una posició molt còmoda per aquest tipus d'incertesa, doncs la majoria de gent això no ho vol.
0: S'ha donat la satisfacció a la cara, eh?
1: Sí, estic molt content, la veritat.
0: Ets un home feliç, eh?
1: Sí.
0: Segurament. Que bé. Que bé. És un home feliç... però al que no li han regalat la felicitat. És a dir, que se l'ha hagut de treballar, però caram, quina lliçó, eh? T'ho dic de debò. Em va... M'imagino que estarà escoltant. El David Camps em va dir... Has de conèixer el Sergi Codonyer? I li vaig fer cas i estic molt content. David, gràcies des d'aquí. Em sembla que és el divendres que esmorzem. Estàs convidat a l'esmorzar. Fins i tot li portem una miqueta de xocolata. Per quina xocolata recomanes que comenci?
1: Potser per la de Xufa, de l'Alboraia Valenciana.
0: Sí?
1: Sí.
0: Vinga, aquesta l'obrirem després, no? Quan acabi el programa l'obrirem i així la podem tastar tots, la de Xufa. I la que em deixo pel final, quina és?
1: Jo deixaria pel final la de Té Matcha, de la Yoko, que és una japonesa afincada aquí a Barcelona, porta 20 anys a Barcelona, però té plantacions de Té Matcha al Japó i porta un imatge premium espectacular directament de les seves plantacions.
0: Cara, Organic Africa Chocolate. És molt fàcil. Vostès entren a Google i ja sé que això és publicitat, però clar, ja faríem tota la publicitat que cali perquè el rerefons d'aquesta publicitat és que hi hagi gent que es pugui guanyar la vida millor i que pugui viure en condicions dignes. Per tant, no dic l'adreça perquè no la tinc, però és tan fàcil que entrin vostès a Google, posen Organic Africa Chocolate i allà es trobaran tot, on està la botiga, on està absolutament tot. De veritat, enhorabona. Sergi Codonyer, segueix així, no? I espero tornar a parlar amb tu alguna vegada de xocolates o del que calgui. Moltíssimes gràcies.
1: Moltes gràcies.
0: I de veritat, ha estat un plaer. Enhorabona.
1: Un plaer també. Gràcies.
0: Quin senyor, no?
2: Sí. Ignacio? Sí. És com Willy Wonka, però en bien.
0: No. En bien.
2: En bien, Willy Wonka tenia sus coses.
0: No, està clar. No, jo crec que l'Ignacio, amb la seva primera aportació, ha donat en el clau. És com una peli.
2: És com una peli.
0: T'ho expliquen i és com si fos una pel·lícula, no? D'un tio que està boig, que ho deixa tot i que se'n va amb els crios a Sierra Leona. Jo m'imagino els teus pares. Sergi, perdona, que no, que me'n vaig a Sierra Leona amb els nens. No es devien posar molt contents.
1: No estàvem, ni els pares ni els sogres estaven massa contents, la veritat. Però ara sí. Vaig passar el Nadal a Chicago amb els sogres i els vaig portar xocolata, a més, i estan molt contents ara.
0: Ara és fàcil, eh? És veritat, has fet bé recordar els sogres. La figura dels sogres realment és important aquí. Enhorabona, insisteixo, moltíssimes gràcies.
1: Gràcies.
3: El Pla B, amb Toni Marín.
0: ara ens volem fixar en una altra notícia que, francament, ens va cridar l'atenció. Jo no sé si vostès han estat alguna vegada a Venècia. A Venècia hi ha un palau que és meravellós. Es diu Cadario. Però el que no sabíem és que és un palau que està, i ho dic entre cometes, maleït. Sembla ser que hi ha una llegenda al voltant de la història d'aquest palau de realment unes desgràcies terribles a totes aquelles persones que han estat les seves propietàries o fins i tot que hi han viscut alguna vegada dins. És per això que aquest palau ara es posa en venda. Si vostès tenen 20 milions d'euros, doncs potser poden voler accedir-hi. Ja els dic ara que l'emplaçament és meravellós, però que, perquè es facin a la idea, des de l'any 2006, allà no hi viu ningú. I és veritat, que et poses a mirar la història de les diferents persones i un es va morir assassinat, l'altre es va suïcidar, unes desgràcies absolutament tremendes. Edificis embruixats, edificis que tenen fantasmes. Va ser per plantejar aquesta qüestió i ens va venir immediatament el nom d'en Josep Guijarro al cap. Josep, com estàs? Bona nit.
3: Molt bona nit, Toni, doncs, molt bé.
0: Quina alegria tenir-te amb nosaltres. El Josep Guijarro és el director de la revista Espacio Misterio, Año Cero, i un home expert, absolutament, en totes aquestes qüestions. Existeixen, Josep, edificis que estan, efectivament, això, embruixats?
3: Bé, llegendes sobre edificis embruixats n'hi han per donar i per vendre. I, a més, el que està passant en els darrers anys és que, per comptes de ser un problema de cara a la venda de l'immoble, moltes vegades es converteix justament en l'argument de venda. Entre altres coses, perquè molta gent amb força calés i també amb certa dosi d'excentricitat, un llegeixi, per exemple, actors i actrius de reconegut renom internacional o cantants, s'hi fixen en aquestes mogudes i no sé si amb un cert aire d'esnobisme o potser perquè els agrada la marxa, doncs acaben adquirint locals i de vegades fins i tot esglésies que tenen a veure amb històries truculentes, de fantasmes en alguns casos i altres que tenen a veure amb assassinats importants i que han esdevingut amb el pas del temps lloc també de malediccions vàries.
0: En parlem després, però fins i tot quan ens hem posat a mirar, Josep, ens hem trobat que hi han uns interessos comercials també bastant potents, molta gent atreta per aquest tipus de fenòmens que d'alguna manera es puja al carro, no?, de gastar-se uns diners però poder tenir unes determinades experiències, no?
3: Clar, per això et dic que moltes vegades, home, hi ha de tot, hi ha mencions que es posen a la venda perquè diguem-ne, crida l'atenció i dius no puc més, estan passant coses aquí, jo no vull ser protagonista. Estic pensant, per exemple, aquí al nostre país, en el indret, no donaré l'adreça, si et sembla, per raons, diguem-ne, de drets d'imatge, no? O per no fer un efecte crida, però a Vallecas, a Madrid, que va ser escenari de tota una sèrie de fenòmens paranormals que van esdevenir en la posterior mort d'una nena en l'interior d'aquest immoble, que ja ella se sentia, doncs, diguem-ne, assetjada, no?, per entitats, diguem-ne, d'un altre plànol de la realitat, doncs no hi ha manera de que es posi a la venda des de que els darrers inquilins van marxar d'allà. I pensa que durant més d'una dècada la família que allà va estar protagonitzant els fets paranormals, des de portes que s'obrien i es tancaven sense una explicació aparent, l'aparició, que això ho va constatar inclús la pròpia Policia Nacional quan es va personar en aquest edifici de vivendes del barri de Vallecas a Madrid i van veure tota una substància estranya, tipus com una mena de mucositat verda sobre el tapet d'una tauleta o com un fort soroll, doncs, esclatava mentre la policia estava allà vigilant en els pobres crios i el matrimoni que estaven plens de por. De fet, ara crec que ha estat Netflix ha realitzat un documental una mica actualitzant la situació i et puc dir, per exemple, que aquesta vivenda ara mateix està deshabitada, no? Per què? Perquè no es aconsegueix vendre. Però en altres llocs, estic pensant, per exemple, en el Parador de Cardona, que és a Catalunya, durant molts anys l'habitació que, diguem, estava amb encanteri o encantada, no sé quin és el terme millor, no? Doncs no es posava a la venda, i ara, per exemple, per Halloween o per alguna festivitat estupenda d'aquestes, tots ells munten un sopar i fan el sopar de les bruixes i posen a la venda aquesta...
0: I dorms a l'habitació maleïda, no?
3: Exacte, a les 711, per ser exactes. Llavors, jo sé, per exemple, que consta que hi ha una llarga cua per poder pernoctar en aquesta habitació, és a dir, que n'hi ha molts agosarats que efectivament no tenen por i volen passar, en comptes d'anar a Port Aventura, doncs,
0: clar.
3: La seva aventura.
0: El seu acalgo en particular, no? En definitiva.
3: Exacte.
0: Escolta'm, en els anys que fa que t'hi dediques a això, Josep, estic segur que has anat a molts d'aquests edificis. Tu t'has trobat alguna vegada alguna cosa estranya?
3: He anat a molts, i en alguns he vist coses que criden l'atenció, però res com allò que em va passar molt a prop de casa, a l'Hospital de Tòrax de Terrassa. Recordaré que estàvem enregistrant per TV3 una sèrie que es deia AUC, que pretenia situar dins d'aquest edifici un grapat de joves actors, sota el pretext de crear un film, un curtmetratge de terror. L'assessoria paranormal, que era servidor, havia de preparar-los algunes putadetes, oi que no estem en horari infantil?
0: No, pots dir-ho sense problema.
3: Doncs havia de preparar algunes putadetes perquè ells patissin la por. O sigui, el leitmotiv del programa era generar què passa, no?, amb la por, com reaccionem davant la por. I sempre hi ha tres camins en aquest sentit. L'un que et diu, escolta, jo m'enfronto al problema, per tant, pots desenvolupar una força sobrehumana, posem-ho entre cometes, que et fa tirar endavant, malgrat l'amenaça sigui per tu invisible i no tinguis por. Dos, la de sortir fugint, que és la més comuna, també t'ho dic així entre nosaltres.
0: Sí.
3: I la tercera, que és l'immobilisme. Et quedes quiet, et quedes aturat, et quedes... Que no pots fer res perquè la por ha parat tot el teu sistema motor, no?
0: Ja.
3: Per tant, volíem veure què passava. I contra tot el pronòstic, no vam haver d'utilitzar massa artilugi de ficció, perquè van començar a passar fenòmens paranormals. I et puc dir que jo no soc un tio especialment sugestionable, i et dic que moltes vegades sempre busco la hipòtesi més racional de tot, i em vaig acollonir i força davant certs fenòmens que van passar una de les nits que enregistràvem acompanyats de l'equip, que això encara quan estàs en grup, diguem-ne que et sents més protegit, no tens la sensació de ui, aquí no pot passar alguna cosa de mi, hi ha molts a repartir, seria molt mala sort que em toquessin a mi, i efectivament doncs comencen a passar coses, la llum es va apagar, els micròfons tots en orris, un soroll, un torbastall brutal, es tanca una de les portes, saps allò que dius ostres, què
0: ja
3: està passant aquí? Doncs això ho he viscut jo, no?
0: Jo em poso a córrer i em sembla que a dia d'avui encara estic allò fugint com un boig, no? Déu-n'hi-do, no?, quedar-se allà. I va durar molta estona aquesta situació, no?
3: La majoria d'aquestes coses duren uns quants segons, però la seva impronta pot durar molt de temps, perquè no estem acostumats a viure situacions d'aquesta mena on el teu cervell és incapaç de racionalitzar, quedes atrapat per la suggestió. Després hi ha moltes altres anècdotes, no?, que es desenvolupen en el context d'una investigació paranormal, des de l'obtenció de psicofonies, a l'enregistrament de coses amb llum infraroja, que tu no estàs veient res i, en canvi, la pantalla t'està mostrant coses. Jo això ho he vist a la Mossara, ho he vist en domicilis particulars, ho he vist a molts llocs, però res amb la contundència ni la força del que va passar aquella nit a l'Hospital del Tòrax.
0: És veritat que una de les primeres coses que venen al cap quan un pensa en edificis abandonats són les psicofonies. Hi ha algun tipus d'explicació científica del per què en un moment donat una enregistradora pot captar veus de fa anys?
3: Mira, aquí hi ha una discussió molt àmplia entre el que podríem dir saps el que és una pareidòlia? És a dir, una imatge que tu, el teu cervell recrea, estàs mirant els núvols i dius, ai, mira, això sembla més aviat un elefant, o això sembla un bé, no? Què sé jo. Doncs això passa a nivell auditiu, i és a dir, un soroll qualsevol, la teva orella, un cop t'han dit què has d'escoltar, sembla que ho estàs fent. Recorda que es va viralitzar, no sé si va ser l'any passat o fa un parell d'anys, un àudio d'una dona argentina que parlava per telèfon amb una altra i deia bicicleta o lloguer, i depenent del que et deien que havies d'escoltar, escoltaves una cosa a l'altra, no? Sí, doncs sí. Aquesta pareidòlia explicaria a nivell científic aquest fenomen que és el de la psicofonia. És a dir, el fenomen és real, s'enregistren veus o sorolls que tu interpretes com a veus i li dones un text a dins de la investigació. I el que estan discussió si aquest context és l'adequat o no, o ets tu, no?, que d'alguna manera estàs teledirigint la interpretació de del so. El que passa és que en els darrers anys s'han incorporat noves tecnologies, coses com la Spirit Box o l'Ovilus, que són aparells molt més sofisticats que tiren de bases de dades i tu estàs parlant a temps real amb les entitats invisibles que estan allà. I coi, això ja és més complicat, no?, que succeeixi. Per tant, diguem-ne que la transradiocomunicació, que és com s'anomena tècnicament aquest tema, està augmentant la precisió i la solució de molts casos a nivell paranormal, i també el que crida és l'atenció més en la línia d'aquests programes nocturns dels nord-americans que van a les cases amb encanteri i comencen a parlar directament amb els esperits, una mica en aquesta línia.
0: Déu-n'hi-do. Escolta'm, i ara que estem parlant de noves tecnologies, la intel·ligència artificial d'alguna manera juga un paper en tot això?
3: Mira, s'està utilitzant, Per exemple, una cosa tan, anava a dir, artesana com pot ser fer una Ouija, ara es passa pel filtre de la intel·ligència artificial, perquè hi ha molts moviments que passen, diguem-ne, inadvertits. Tu estàs veient que el got, sempre que no hi hagi trampa, això també s'ha de dir.
0: Clar.
3: El got està durant toms al taulell sense crear frases determinades. Doncs, mira, hi ha un investigador, crec recordar que era alemany, que es va fixar i va posar una càmera que enregistrava els moviments i després ho passava per la intel·ligència artificial perquè trobés patrons, que estava fent dibuixos. I, per exemple, hi ha cors, hi ha cercles, hi ha figures geomètriques que estan donant també informació sobre el context del missatge que en posterioritat o anterioritat ha estat oferint la intel·ligència que es manifesta a través del taulell. De manera que sí, i no només amb això, sinó també en la interpretació d'imatges, tant infrarotges com dintre de l'espectre de llum visible, de presumptes fantasmes que moltes vegades captes de forma gairebé accidental mentre estàs fent una batuda fotogràfica per l'interior d'alguna casa amb encanteri, que de sobte tu la passes per els filtres i els patrons de la intel·ligència artificial i és capaç de reconstruir-te força bé aquell visitant que estàs tu buscant a un nivell més espectrogràfic.
0: Ja veus. De fet, has parlat de l'Spirit Box, no? És la caixa dels esperits, en definitiva,
3: sí,
0: no?
3: Sí, és la caixa dels esperits. És un aparell que nosaltres reconeixem molt bé perquè no deixa de ser transistor, un aparell de ràdio, però que per comptes d'aturar-se únicament a escoltar el Toni Marín a Ràdio 4, el que fa és una batuda tota la freqüència de FM o AM, la que tu triïs, i que no es deté en cap d'elles, o sigui, passa mil·lisegons per cadascuna d'elles. Llavors el que passa és que tu estàs fent preguntes en veu alta i la resposta arriba composant veus de l'espectre de la FM. Val? O sigui que, diguem-ne, tu jugues amb la casualitat de dir, hi ha algú aquí, i tu imagina't que, què sé jo, en aquell moment estàs tu dient benvinguts aquí a ràdio, i aquest aquí és el que
0: es selecciona,
3: escoltes. Clar, i dius, ostres, i a la següent freqüència hi ha una altra paraula i està creant un missatge. Aquesta és la història del fantàstic Spirit Box.
0: Seria fer passar les pàgines d'un llibre i seleccionar
3: correcte.
0: Una paraula.
3: Una paraula de cadascuna d'elles, correcte.
0: Interessant, és interessant, eh? Realment és molt, molt interessant. Sota, una cosa que m'ha sorprès, Josep, és que quan ens hem posat a mirar allò dels edificis, m'he trobat que n'hi ha molts a Espanya, però també a Barcelona. Hi ha no només edificis, sinó indrets que fins i tot provoquen que hi hagin sortides nocturnes, organitzades, lògicament, sí, de gent que vol tenir por, no sé, que vol tenir por o que vol viure la por. No? El barri gòtic, per exemple, es diu que la plaça del Rei, que era una antiga seu d'execucions, s'escolten de tant en tant la ment si es veuen figures espectrals. No sé quin punt de màrqueting hi ha amb tot això, Josep.
3: A veure, el que passa és que en aquest tipus d'excursions nocturnes tu no vas a experimentar, vas a escoltar històries de por. I llavors, moltes vegades van les que són reals amb les que són llegendàries, que també tenen la seva cosa de realitat, no? És a dir, és com si tu et plantes davant del Liceu i t'expliquen que és un edifici maleït, que és veritat, que va haver una maledicció perquè es va cremar un convent a l'any 1835 i, diguem-ne, que els monjos van quedar allà enterrats, abans no fos el Liceu, i hi havia una cantarella que ara mateix no recordo exactament, que era un mussol que deia alguna cosa així com per tres vegades l'aixecareu i per tres vegades el cremaré. I hi han hagut tres incendis en aquell lloc. Per tant, diguem-ne que això, si tu expliques la història del Liceu, no deixa de ser una llegenda basada en fets reals, però diguem-ne que el que estàs fent és recrear els fets, no? No és que ara tu vagis a fer, que igual sí, vas a fer psicofonies al Teatre del Liceu i en trobis.
0: Home,
3: no sé,
0: deixa'm dir-te que en qualsevol cas les psicofonies del Teatre del Liceu podrien ser una passada, realment, no?
3: Sí, sí, imagina't.
0: Segur.
3: Imagina't que estiguin aquí sonant cantants líriques.
0: Efectivament, no? Efectivament. I d'altra banda, o sigui, la bona notícia és que els tres incendis ja els hem tingut, amb la qual cosa, principi, veiem un futur tranquil pel Liceu, no?
3: Correcte.
0: Molt bé. Josep Guijarro, t'agraïm moltíssim, de veritat, que hagis estat avui amb nosaltres. Gràcies, com sempre, per la teva amabilitat i per obrir-nos la porta al món del misteri, que és un món que enganxa moltíssim. Ha estat un plaer, com sempre. Moltes gràcies.
3: Igualment, gràcies.
0: Una abraçada. Bona nit. Adéu, bona nit. És veritat això que li explicava ara el Josep Guijarro. Ens hem trobat amb una ruta. Un dia d'aquests convidarem a la gent que organitza, que parla a la plaça del Rei, però parla del carrer de la Llibreteria i diu que és conegut aquest carrer per la llegenda d'una dona que busca el seu fill perdut a les ombres, per exemple. Però hi ha altres espais, com el Palau de la Virreina. Es diu que el fantasma de la Virreina encara recorre els passadissos, tot lamentant la pèrdua del seu marit, i que hi ha visitat tants que han sentit canvis de temperatura o fins i tot han escoltat el xiu-xiueig d'unes veus absolutament inexplicables. Segurament això que deia en Josep Guijarro té molta raó, no? Juga un punt potent al que és d'alguna manera la manera en la que ens posem a escoltar tot això. Parla dels cementiris, com no pot ser d'una altra manera. El cementiri del Poblenou diu que hi ha silenci, que hi ha aparicions i que hi ha el fantasma del petó. Una història popular sobre una jove que va morir tràgicament i la tomba de la qual és visitada per un espectre que busca l'amor etern. En fi, com ens agraden aquestes històries, eh? Per això ja no només ens hem volgut quedar amb la visió del periodista expert en aquestes qüestions, sinó que hem anat a trucar a la porta de la Silvi Pérez, que és psicòloga, és professora dels Estudis de Psicologia i Ciències de l'Educació de la Universitat Oberta de Catalunya. Silvi Pérez, què tal? Bona nit.
4: Molt bona nit a tothom.
0: Bona nit, però estem una mica allò que et diria, saps? És a dir, perquè la història que ens estan explicant, estem allò que no sap un si creure's o no creure's determinades històries, no?
4: Bueno, és que al final no és tant si les creus o no, sinó si t'ajuden a estar més tranquil o a trobar una explicació racional, tot i que sembli irracional o que sembli una cosa com fora de lloc, no? Com misteriosa, al final el que estem trobant són patrons, relacions causals, fins i tot potser no existeix el patró, però tu veus que canvia la temperatura, que se sent un soroll, no? Que... I tot això, el que fem és construir un relat. Llavors, no és tan important com si ens el creiem o no, sinó si aquest relat ens ajuda a entendre el que passa.
0: Per què ens agrada la por? O per què ens agrada la sensació de tenir por?
4: Perquè hi ha una qüestió de l'adrenalina que es desperta, no? De, hi ha gent, hi ha patrons també de persones o personalitats a les que tenen com més necessitat de tenir el... No et diria el neguit, però és igual que hi ha persones que els agrada els esports de risc, no? o el neguit, el misteri... És a dir, aquella sensació que et desperta de, com de nervis, no? I, però t'agrada perquè la pots controlar.
0: Ja. Bé, la pots
4: si controlar... no la poguessis controlar, perdona, no sé si t'agradaria tant.
0: Jo el que anava a dir és, la pots controlar mentre no t'aparegui el geto d'un fantasma.
4: Clar.
0: O un llençol d'aquells que no porten res a sota, m'entens el que vull dir, no?
4: Exacte, sobretot si tu vas al túnel del terror, saps que hi ha una sortida.
0: Ja.
4: No? Si veus una pel·lícula, saps que s'acaba. O pots semi-racionalitzar. No sé fins a quin punt, si ens hi trobem realment amb el terror, ens agradaria tant.
0: Aquesta és la pregunta. No, aquesta no. És clarament la pregunta, no? Perquè ara fa una estona el Josep m'explicava la història d'una habitació d'un hotel que sembla ser que va haver un assassinat i que durant molts anys aquella habitació ha estat tancada al públic i que des de fa un temps, evidentment jugant amb aquest component de la por que diem, ara l'hotel ha estat llest, han estat llestos i que han fet? Comercialitzar-la. Per la nit del Halloween es veu que hi ha unes cues que són brutals, no? És el negoci de la por, en definitiva, no?
4: Clar, però ja és fet des de la calma, per diguéssim d'alguna manera. Ja ha passat suficientment temps com per verificar que no ha passat res més, no? I com que ho podem fer una mica des de la distància, no hi ha base científica, no hi ha res, però... hi ha la incertesa, aquesta incertesa de potser em passa, no? És aquesta inseguretat que dic que sempre evitem,
0: sí.
4: No? Que evitem la inseguretat, que evitem la incertesa, que sempre busquem... hi ha vegades que tot és tan igual, tan monòton, tan avorrit, diguéssim, que ens provoquem d'alguna manera el... Vamos a sentir ahí el cosquilleo, a ver què passa.
0: O sigui, és com tirar-se el dragó encara, en definitiva, no?
4: Sí, o fer un puenting.
0: O fer un puenting. No, està clar, està clar. Necessitem vies d'escapament, segurament és això, no?
4: Absolutament, és a dir, per un costat necessitem vies d'escapament, per l'altre costat, a vegades aquestes vies d'escapament ja estan com molt regularitzades. L'horòscop, les cartes astrals, les lliures plenes, no?, que hem tingut ara fa no res, tot això ja està com molt... regularitzat, no molt estandarditzat. Ja sabem el que fan els vampirs.
0: Clar.
4: Ja sabem el que fan els homes llops. No, amb una mica d'all ja tirem endavant.
0: Però fixa't que és curiós és com, efectivament, hi ha una part de la humanitat que, d'alguna manera, com dir-ho, frivolitza amb aquestes qüestions, però, en canvi, el negoci de totes aquestes coses mou moltíssims diners.
4: Molt. Molt. Molt, perquè hi ha una part de la societat en el que la inseguretat realment és molt potent i que racionalitzar des de lo que no és científic els hi ajuda molt, no? Les loteries, els jocs d'atzar, tot allò que al final sembla que tu pots fer com cert control i no en fas res, t'apel·la a lo més emocional, a lo més irracional, a lo més primitiu, i et connecta, i a vegades et dona una falsa sensació de control. És brutal. Sí.
0: En definitiva, ens enfrontem a tot això perquè sabem que no ha de passar res, no? Segurament el control que la gent que, per exemple, es llença fent un puenting, confien en que la corda no es trenqui. Som els més porucs, els que no ens atrevim a llançar-nos, tot i saber que en principi no ha de passar res, no?
4: Sí, clar, és el que deia, és a dir, la gent que va al Festival de Sitges, que jo el tinc molt a prop, sap que veurà una concatenació de personatges, de pel·lícules, de tal, que en el fons et predisposen a sentir aquesta emoció.
0: Ja.
4: No?
0: Sí,
4: és com quan tu... Digues.
0: No, no, anava a dir que és el mateix que el passatge del terror. És a dir, que d'alguna manera tu passes molta por, però saps que hi ha un moment que estàs assegut còmodament en un cinema, que t'aixecaràs i marxaràs, i que del passatge del terror doncs sortiràs i ja està, és veritat. Escolta,
4: una porta de sortida.
0: Doncs que, per si t'interessa, hi ha un palau a Venècia, el Gran Canal, hem obert per aquí, 20 milions d'euros, val, però l'emplaçament és absolutament meravellós i, com està maleït, doncs sembla ser que els hi costa vendre. Tu mateixa, això de ser psicòloga, bueno, dona de sí, no? Per 20 milions te'ls pots permetre,
4: sí.
0: No?
4: Bueno, crec que em quedaré amb la góndola sota el pont habitual.
0: Molt bé, molt bé, molt bé. Silvi Pérez, ha estat un plaer, com sempre. Moltíssimes gràcies.
4: Una abraçada a tothom.
0: Gràcies, bona adéu, bona nit. Quines històries, eh? Absolutament magnífiques. Doncs d'aquesta manera hem arribat al final avui del nostre programa, amb històries de por, amb històries que sempre s'escolten molt bé de nit.

0: Són les 9.
1: Ràdio 4. Serveis informatius.
0: A Ceuta, centenars de persones, moltes d'elles menors d'edat, continuen vagant pels carrers a l'espera de ser ateses pels centres d'atenció de migrants. Tant la Policia Nacional com les ONGs estan fent una feinada per identificar-los i registrar-los, un pas necessari per poder introduir-los al sistema d'acollida. Aquesta distribució, que es farà amb les distintes comunitats autònomes, tal com marca la llei, ha generat rebuig entre els territoris governats pel PP, que hi són reticents. Escoltem Mar Vaquero, de l'executiu aragonès, i Carlos Cuerpo, ministre d'Economia.
2: El cumplimiento de la ley está siempre por delante, pero también no podemos ni tenemos por qué soportar que el fracaso del gobierno de España repercuta una vez más perjudicialmente en nuestra comunidad autónoma.
3: Aquí se trata de cumplir la ley y es lo que espero que haga todo el mundo.
0: I les xifres de morts continuen també augmentant en un goteig constant. A la costa espanyola ja en són 79, segons les dades d'Interior, i a la marroquina la xifra és de 73, segons l'ONG Caminando Fronteras. I també aquest dimecres hem tingut moviment als tribunals. L'Audiència Nacional ha demanat un informe a la policia i un a la Guàrdia Civil per esbrinar si hi havia avisos previs de l'entrada descontrolada de persones del passat dijous. En funció de les proves, s'encarregarà o no de la investigació. Això sí, l'òrgan judicial ha rebutjat la petició de Vox d'enviar els militars i l'armada naval a la frontera. I al país africà, els tribunals han condemnat 11 persones a penes de fins a 6 mesos de presó i multes de 1.000 euros per participar en l'organització i els incidents registrats a la frontera. Doncs aquesta és la darrera hora d'aquest dimecres 5 d'agost, que també ens deixa altres titulars. El president de la FIFA, Gianni Infantino, hauria ofert la final del Mundial del 2030 al Marroc a canvi de suport per a la seva reelecció, segons el mitjà britànic The Times. L'organisme internacional, però, ho desmenteix. Espanya, que organitza la propera Copa del Món de manera conjunta amb el país africà i amb Portugal, es quedaria sense acollir el partit més important de la competició.
4: La delegació del Govern contra la Violència de Gènere investiga l'assassinat d'una guàrdia civil a la caserna de l'Institut Armat de Dayanes, Astúries. El presumpte autor del crim i exparella de la víctima és un altre agent del cos. Mentre fugia del lloc dels fets, s'ha produït un intercanvi de trets amb altres agents que l'han ferit de mort. A banda, a Múrcia han trobat el cos d'una dona a un centre comercial amb signes de violència. Les autoritats no descarten cap hipòtesi. Recordem que el 900 900 120 i el 016 són els telèfons d'atenció a les víctimes de violència de gènere i acabem de conèixer que sí que la delegació del Govern contra la Violència de Gènere investiga el cas de Múrcia com a possible cas de violència masclista.
0: La compra d'habitatge per part dels estrangers a Catalunya ascendeix al 17% del total i marca un nou rècord, segons dades del segon trimestre del Col·legi de Registradors. Pel que fa al preu de l'habitatge, continua augmentant amb un preu mitjà de 3.000 euros el metre quadrat a Catalunya, un 8,5% més que l'any anterior.
4: Els Mossos investiguen l'accident a una de les atraccions a la Festa Major de Tona, Osona, on 9 persones, 8 d'elles menors, han resultat ferides la nit de dimarts. Segons les primeres informacions, ha fallat el sistema de retenció de la porta d'una de les atraccions que girava sobre si mateixa quan aquesta estava en marxa i ha colpejat els que esperaven a la cua. Judit Cerdà n'és l'alcaldessa.
5: La nostra màxima preocupació són les persones ferides de diferent consideració i l'acompanyament a les seves famílies. Per això estem contactant amb elles per oferir-los i donar el servei que necessitin.
4: Hores d'ara només queda ingressada una menor a l'Hospital Sant Joan de Déu de Barcelona.
0: Un home ha mort aquest dimecres a la tarda mentre conduïa una moto d'aigua en un xoc amb una embarcació recreativa a Empúria Brava, a l'Alt Empordà. Segons ha explicat el fill de la víctima a la policia, anava amb el seu pare amb moto d'aigua quan una embarcació amb 10 ocupants els ha passat per sobre i ha fugit. I ara, per finalitzar, ens fixem en la previsió meteorològica per a demà. Aimet, Noelia García, bona nit.
6: Bona nit. Demà dijous a Catalunya baixaran les temperatures, però continuaran altes a l'interior de Lleida i de Barcelona i a l'Empordà. Els termòmetres marcaran màximes de 36 graus a Girona, 35 a Lleida i 32 graus a Barcelona i a Tarragona. Demà s'espera un temps inestable a gairebé tot el territori. Predominarà el cel ennuvolat i durant la tarda s'esperen ruixats i

Bona nit, sóc en Xavi Collado, benvinguts a Ràdio 4. Durant els propers minuts escoltareu les millors entrevistes d'aquesta temporada al Metròpoli de Ràdio 4.

0: Estem escoltant el més nou de la Belén Aguilera. Ella ens presenta Anhela, és el seu nou àlbum, i un univers, podríem dir, imaginari de mitologia i fantasia. Belén, bona nit, benvinguda.
1: Bona nit, què tal, com estàs?
0: Molt bé, tu què tal?
1: Molt bé, molt a gust estar aquí, moltes gràcies.
0: Contenta, no?, amb aquest quart treball d'estudi.
1: Molt, molt contenta, just ahir vam rebre la notícia que havíem sigut el vinil més venut d'aquesta setmana, o sigui que estic supercontenta, està agradant l'àlbum i ja està funcionant molt com a àlbum sencer, que era el que jo pretenia, vendre una mica un àlbum que fos com una obra i que no s'entenés tant com a singles individuals, sinó que tot expliqués una història i tot estigués pues, així bastant lligat i sento que està aconseguit.
0: M'agrada quan dius el vinil més venut.
1: Mm-hmm.
0: Tu ets una mica vintage?
1: Jo soc bastant vintage, a mi m'agrada molt. M'agrada molt així, bueno, soc molt també molt fan dels mercadillos d'antigüedades, els mobles de segona mà em tornen boja, sí, tot el que és la roba de segona mà, tot el reciclatge, totes les coses que tenen vida en un món així com tan industrial, sí que m'agraden.
0: I d'alguna manera amb aquest àlbum t'has aliat amb els somnis i la fantasia més propera, no?
1: Uh-huh.
0: La teva vida és així, una vida de fantasia?
1: Jo sempre he sigut una nena, sobretot de petita, molt fantasiosa. Sempre les meves referències i els meus gustos han tirat molt cap a la fantasia. I en aquest àlbum sento que és una mica... doncs donar-me una mica aquest món fantàstic, crear una mica aquest imaginari una mica meu que em dec.

0: I què és el que has volgut explicar amb aquest àlbum, amb aquest quart àlbum?
1: Doncs mira, jo diria que és el tercer i mig, perquè
0: mig?
1: Sí, perquè l'anterior va ser un EP, no va ser un LP, va ser un curt.
0: Sí.
1: Llavors és com el tercer àlbum, però el quart projecte. Què volia explicar? Bueno, això era un petit incís, eh?
0: Molt bé, està molt bé.
1: El que volia explicar una mica és com una mica aquesta persecució dels desitjos i de la vocació interna, que realment, per què faig aquest paral·lelisme com amb lo fantàstic i amb lo màgic, no? Perquè sento que són coses que no podem explicar, no? Al final naixem amb unes vocacions, o sigui, la vocació o aquest esperit que persegueix com, no sé, com... Crec que tothom té...
0: O gairebé tothom.
1: Gairebé tothom té com una mica aquesta cosa, aquesta llum interna, aquestes passions. Llavors, per mi, com, és una mica el camí cap a aquesta persecució dels desitjos, de la vocació interna, de la llum interna, diguem-ne, cap a un... És veritat que ho he traslladat a un món així com fantasiós, perquè per mi no hi ha res més fantasiós que somiar i que la vocació, però sento que és algo com bastant real, que tots tenim, pues, això, aquests desitjos, aquests anhelos, no? que es diu anhela sin H, però sento que tots tenim això.
0: Sí, està clar, perquè moltes vegades és més fàcil explicar les coses com ho fas, no? Cantant, que no directament, no?
1: Sí, jo sento que a vegades sempre també me'n vaig molt per les branques i sintetitzo poc, i llavors sento que les meves cançons és una manera com de resumir una mica els sentiments que a vegades parlant em costa una mica.
0: Una de les coses importants d'un artista és, sense dubte, escoltar música.
1: Mm-hmm.
0: Tu tens una playlist teva que escoltes o tens diverses?
1: Sí, tinc diverses. Sí, tinc diverses. M'agrada molt explorar, m'agrada molt indagar sobre música nova... m'agrada molt conèixer artistes nous. Bueno, què vols saber de les meves playlists?
0: Doncs el que escoltes.
1: Jo escolto de tot, la veritat. Escolto de tot. La meva artista preferida és Lana del Rey, m'agrada molt Caroline Polachek, m'agrada molt Enya. M'agrada molt la música dels anys 70 espanyola, m'agrada la música de les bandes sonores. És que m'agrada molt tot tipus de música, la veritat. Escolto de tot.
0: I llavors tinc una playlist... Una per cada cosa, no?
1: Efectivament. Bueno, tinc una que es diu M'encanten, no? Que hi ha una mica de tot. Després hi ha una que pues, no tengo bateria social, que escolto una mica pues, això, cançons pues, més pues, això de no tenir bateria social. Tinc una per cada estat d'ànim, la veritat.
0: Vull escoltar un tema d'aquest àlbum de l'Anela, és el que comença, eh?
1: El Nacer para Morir.
0: Sí, exacte. Sí. És el track número 1, Nacer para Morir.

0: Parlem una mica d'aquest tema, nacer para morir. Mm-hmm. És l'únic que tenim segur quan naixem, morir.
1: Sí.
0: I és veritat.
1: És una mica tabú, també.
0: Naixem per morir.
1: Naixem i morim, i al final, l'altre dia estava escrivint i era una reflexió que estava fent, que deia que al final tots acabarem en el mateix destí. Prenem les decisions que prenem, tots acabarem enterrats. Por suerte, por desgracia, llavors, pues... Pues sí, és una mica com una divagació entre aquests sentiments potser d'enyorança i de qüestionar-se una mica l'estil de vida i les decisions pròpies, i si realment val la pena i si no. És una cançó que no arriba enlloc, no? És una divagació per aquest sentiment. Fins al final, bueno, sí que arriba a algun lloc, que el lloc és nacer para morir, que és néixer per morir, que és una mica com la conclusió de que tot i així, tot i a vegades tenir dubtes, tot i a vegades estar una mica perduda, tot i a vegades no saber ben bé què vols, ho hagués fet tot igualment, ho hagués repetit. Estic segura de que hagués repetit totes les decisions que he pres igual, i que totes em portarien al mateix lloc.
0: Suposo que ets conscient, no?, de que t'has convertit en una de les veus més influents del pop espanyol.
1: Bueno, no sé si tant com conscient, però bueno, si hi ha gent que m'escolta i que li agrada i que sempre em sento una mica com... Em dissocio una mica, no? És una mica el sentimiento de l'impostor. Se'm fa una mica gran aquesta descripció, però bueno, jo sento que connecto molt bé amb certes persones i amb certa gent, i que la meva música, al final, i la música en general, és una eina de connexió i de canalització dels sentiments, i bueno, doncs estic contenta de que això arribi d'aquesta manera. No sé si diria que soy la voz más, de les voces més influyentes, però està bé que connecta amb la música en aquest sentit.

0: Com defineixes aquest àlbum Anela?
1: Jo definiria Anela com un passeig i un viatge cap a l'interior, cap als somnis, cap al subconscient, cap a un món abstracte i imaginari i cap als desitjos una mica més irracionals. Crec que és un àlbum molt filosòfic i un projecte filosòfic en general. I ho descriuria com una obra entre pensaments i un viatge intern.
0: I et va costar molt posar el títol a l'àlbum?
1: Sí. Sí, l'Anela em va costar molt de trobar. Volia que fos una paraula. Tenia clar que volia que fos una paraula, però volia que fos una paraula única. I m'agradava molt la paraula Arcàdia. El que passa és que Arcàdia ja és una cançó de Lana del Rey i ja l'havia referenciat una mica certament en aquest disc i no volia tornar-hi. I volia que fos una paraula única. Llavors vaig dir, bueno, doncs igual vaig escoltar l'àlbum, hi ha de ser una frase sencera, i vaig escoltar-ho i em va agradar la frase «aunque no exista l'Arcàdia». I vaig posar un acrònim i resultava que la paraula que va sortir va ser Anela i em semblava, vamos, un missatge angelical, pràcticament. Perquè per mi era això, o sigui, és un disc de desitjar i d'anhelar i d'anar cap hacia los anhelos. I em va sortir com al pèl, vaig dir, joli, quina passada.

0: Estem escoltant Laberinto. Quina és la història d'aquesta cançó?
1: Bueno, la història d'aquesta cançó és una mica com el... És una mica com el... Crec que és una mica el nus d'aquesta història que vaig narrant. És una mica l'arribada del problema, no? L'arribada com del pues això, del nus de la història, que per mi és una mica la contextualització d'aquest món perillós i també desconegut on vaig a parar, que potser per mi és una mena de paral·lelisme amb el món de la indústria musical, amb el món així una mica doncs, de la música, de la vida misma, sent adulta. I és una mica com això, una arribada a un lloc potser sense sortides o on veus que tothom ha estat perdut, una mica enfrontar-te amb el problema cara a cara i sentir-te una mica partícip d'ell. Llavors per mi aquesta Laberinto és una mica com la contextualització i el nus de la història.
0: L'any 2023 vas decidir d'alguna manera sortir de la teva zona de confort. Aquí a Espanya, doncs, artista consolidada, i marxar amb un altre públic, no? A Mèxic, a Estats Units... Uh-huh. Com et van rebre allà?
1: Doncs molt bé, la veritat. O sigui, van ser sempre són els viatges i sortir molt de la zona de confort, tot i que et porti pues, això, emocions d'enyorança i d'aïllament i de soledat moltes vegades, sento que també són molt enriquidors. És que el disc també surt d'aquests viatges, perquè vaig anar a buscar un altre so, vaig anar a buscar un segell, vaig anar a buscar un so propi, a provar, a treballar amb altra gent, a experimentar. I la veritat és que molt bé, vaig estar molt a gust. És veritat que també vaig tenir molt de temps de soledat i vaig poder, de fet, d'aquí surten totes les lletres i tot aquest so que s'ha fet, però molt bé, molt bé, molt contenta.
0: Què és el que aporten els duets? Perquè jo t'he escoltat cantar doncs, amb Lola Índigo o Julieta. No? Uh-huh. Què és el que aporta un duet?
1: Bueno, per mi un duet, una col·laboració pot aportar moltes coses, segons l'artista o segons el que es vulgui. A mi m'agrada molt fusionar estils. O sigui, a mi sento que les col·laboracions m'agraden quan a nivell artístic hi ha com una fusió, no? En plan, quan hi ha dos estils... Bueno, perquè, per exemple, amb la Julieta no considero que fos tant una fusió, sinó com un reforçament de que les dues era més semblant al projecte. Jo sento que al final per mi és una diversió amb amigues i sento que, bueno, que a part de divertir-se també és una manera de fusionar estils i sempre és molt enriquidor.
0: Quina és la teva opinió sobre els programes Talent Show? Tu vas presentar a La Voz, vas participar a La Voz, vas presentar també a Operación Triunfo, el càsting d'Operación Triunfo. Quina valoració tenen per tu aquests programes?
1: Bueno, al final, com tot, són una... O sigui, jo era una nena sense cap mena de recurs, no tenia ningú, i així com conec a molta... O sigui, la gent que s'ha de treure les castanyes del foc, doncs t'apuntes a tots els càstings, vas a tot arreu, igual que quan has d'estudiar i ets cambrera i vas a... Bueno, o azafata, o el que sigui, que és el que és el meu cas, també. Llavors, doncs, bueno, quien algo quiere, doncs al final vas a buscar tots aquests càstings que se suposa que et donen una visibilitat, una oportunitat. Sí, quina és la meva opinió? Doncs, bueno, doncs aquesta, que tens una visibilitat. I, bueno, que al final t'introdueixen una mica en el que sí que és el món aquest de la indústria i de l'espectacle, i veus una mica pues, els engranatges per dintre, i potser veus que les coses són diferents a com tu te les havies imaginat i has d'acceptar o seguir pensant si vols dedicar-t'hi o si renuncies o si tot això. Bueno, penso que tot té una algú bo i algú dolent, i penso que per guanyar s'ha de perdre i no sé. Sento que poden ser una arma de doble filo, però bueno, igual que tenen exposició, després també pues, aquesta exposició pot ser abrumadora o potser, sento que tot té pros i contras.
0: I has d'anar amb els deures fets, ja no pots anar a aprendre.
1: Al que et refereixes.
0: Que quan arribes a un programa de talent com aquest, has de saber ja el que fas. No començar de zero allà.
1: Bueno, jo crec que hi ha de tot.
0: Sí, també.
1: Crec que hi ha gent que ha estat més principiant, d'altra que té més bagatge. No sé, sento que també el branding televisiu és important en aquests contextos i que no... no es parla només com del talent de la gent, sinó que, bueno, que també és un, no s'ha d'oblidar que són realities i són programes i són aquestes coses. Ho dic per si hi ha gent que s'emporta noes i li fan mal, que vull dir que no s'ha de prendre tan en sèrio un no.
0: Que la vida hem de tenir nos, també. Si no, no evolucionem.
1: Exacte.
0: Com a persones ni com a professionals. Escolta, hi ha un tema que es va fer viral, no viral, viralíssim teu.
1: Antagonista.
0: Que és antagonista. Sí. És un tema que sempre has de cantar, un concert?
1: Bueno, no tinc...
0: Te'l demanen?
1: No, realment és curiós perquè és un tema així molt viral, però
0: molt.
1: No és el que funciona més en directe, en absolut. La veritat és que no sento que aquesta viralitat s'hagi reflexat una mica com en el meu públic objectiu. No sé si m'explico.
0: Total.
1: Doncs això, sento, gràcies a Déu, que no tinc com aquesta pressió o tensió d'haver de cantar. De fet, ara hem fet com una mena de renovament de setlist i de tracklist, perquè clar, al final sóc un artista que va avançant i amb les noves etapes doncs hi ha cançons que s'han de quedar enrere i sento que sempre tinc molt, molt allà el meu oient i que sempre vol escoltar tot el nou que tinc que oferir i sento que hi ha gent que no s'aferra molt igual que jo.

0: Avui dia, Belén, tu ho saps, les xarxes socials són importantíssimes.
1: Molt importants.
0: Quina és la teva relació amb la gent que et segueix?
1: Doncs jo sí que intento tenir bastanta relació. Tinc bastant de xat. O sigui, parlem bastant. A mi m'agrada molt la relació cara a cara, me refiero a redes socials. Amb l'oient m'agrada molt preguntar-los què opinen, què pensen, què és el que més els ha agradat d'aquest projecte, de l'altre. M'agrada molt tenir relació directa. I bueno, aquesta és la meva manera una mica com de donar-los el que em donen ells a mi, no? Aquesta atenció, aquesta reciprocitat. Sento que a vegades les xarxes, pues, com hem dit abans, tot té pros i contres, poden ser abrumadores, però tot també depèn de l'eina que tu de l'ús que els hi donguis a aquesta eina.
0: I en quines coses petites de la vida tu gaudeixes?
1: Ui, a mi m'agrada molt mirar el mar, mirar les flors, a mi m'agrada molt mirar els paisatges, disfruto molt de la natura, disfruto molt de la llum reflexada sobre el mar, que crec que té un nom, però ara mateix no me'n recordo. O sigui, sento que la platja és, per mi, sanadora. És el més sanador que tinc així a mà i que sigui així un recurs que estigui a l'abast de tothom. Sento que la platja i la natura són de les petites coses que més disfruto. Bueno, el menjar, els cafès, les petites conversacions, les amistats... Però que això són grans coses, no són petites, grans coses, exacte.
0: I ara que parles del menjar, quin és el teu menjar
1: a mi m'agrada molt la cuina de gallega.
0: Ah?
1: Sí, m'agrada molt...
0: El pote gallego.
1: Sí, m'agrada molt les tamborinyes.
0: Caram!
1: Home, sí, no soc barata. No, sí, no, bueno, però bueno, tot el menjar... Tinc molts amics de Corunya... I bueno, les vegades que hi he anat he gaudit, sobretot menjant moltíssim, bueno, també soc molt fan de la cuina catalana i els calçots i,
0: l'escudella, sí, t'agrada l'escudella?
1: Moltíssim, sí.
0: Jo sóc un gran...
1: Cuiner?
0: Bueno, no, sí, a banda de cuiner,
1: ah, sí?
0: Però reivindico molt l'escudella catalana.
1: Home, i tant.
0: Ens falta la ruta de l'escudella catalana.
1: Totalment.
0: De la mateixa manera que a Madrid tenen la ruta del cocido,
1: madrileny, no?
0: Doncs escolta, hi ha una ruta per allà que tu
1: vas. Home, doncs ens l'haurem de fer.
0: Aquí ens falta la ruta de l'escudella.
1: Sí. Oh, i tant. No, sí, jo soc molt fan de la cuina catalana, també, sí. Sí, molt. Potser, sí, catalana, gallega i... què diria? Mar del Nord, El nord, el nord d'Espanya sento que es menja molt, molt bé.
0: I no t'agrada cuinar, llavors?
1: No, a mi que em cuinin.
0: Doncs la música dona aquests moments, no? Que,
1: sí,
0: a banda, ens puguem parlar, puguem conèixer-nos. Coneixes a moltíssima gent, evidentment, perquè vas, sí, a una entrevista, vas a una altra, però sempre et preguntem el mateix?
1: No, la veritat és que no. I més a més, en aquestes jornades que estic fent ara, de promoció amb aquest disc, sento que m'està portant a entrevistes molt maques i potser com a reflexions a les que potser no havia arribat i que crec que cada entrevista està portant alguna cosa diferent. Així que no sé, molt bé. No em sento com una cotorra, que estic repetint tot el rato el mateix. A veure, hi ha coses que són inevitables.
0: Que són,
1: no?
0: Inevitables, evidentment.
1: Però això ja se sap. Al final haig de... pues és un missatge que s'ha de difondre, però no, sento que cada entrevista està portant un caràcter diferent, un diàleg diferent, i està sent maco.
0: Per tu la música què és, Belén?
1: Uf, tot. És l'amor de la meva vida. Per mi la música és l'amor de la meva vida, és... Inclús m'emocionaria ara mateix parlant d'això. Sento que és un canalitzador d'emocions pur, és una droga sana, és una, no sé, és dopatge, és bruixeria, és un regal de la vida del que no, crec que no som conscients. Ho és tot. Per mi la música ho és tot.
0: És a dir, que sense música no viuries.
1: No. No.
0: No. No. Hem parlat al principi allò de nacer per a morir, no?
1: Uh-huh.
0: Tu tens por a la mort?
1: Sempre he sigut una persona que he patit molta ansietat i se m'ha canalitzat cap a hipocondria i cap a por a la mort. Vaig tenir una època molt, molt forta d'atacs de pànic, sóc una persona bastant hipocondríaca en general, però després sento com que... No, a la mort no. Potser el patiment sí. El patiment abans de morir, em refereixo. Però sento que a la mort, en plan destino final, no. No sé si m'estic explicant. És com, crec que soc una mica ambigua perquè sento com coses oposades en molts temes, i potser la mort és un d'ells, en plan, potser sí que em fa molta por i no me'n fa en absolut, a la vegada, i això s'entengui com s'entengui. No sé com dir-ho. A tu et fa por?
0: No, la veritat és que no. Fa uns anys sí,
1: Sí?
0: Ara no. No, no sé per què, m'ha canviat el xip, possiblement.
1: Ja, bueno, suposo que anem canviant, no? A mi crec que sí que me'n fa i a la vegada en absolut. No ho sé, és raro.
0: És molt raro, però no sé si la vida la vius, parlant de la mort, com si no hi hagués un demà.
1: Sí.
0: Gaudeixes del moment.
1: Jo crec que soc una persona que gaudeix molt, soc molt disfrutona. M'agrada viure, m'agrada experimentar, m'agrada qüestionar. I sento que sí, soc una persona bastant treballada i que al final sí que aconsegueixo estar bastant en el moment i apreciar bastant les coses que tinc. Soc una persona que dona molt les gràcies, cap a dintre, no cap a fora. Sento que estic bastant agraïda cap a la vida en general. Que si s'és agraït, les coses es senten diferent.
0: Ets supersticiosa?
1: Molt.
0: Sí?
1: Sí.
0: I llavors com és que has publicat 13 temes?
1: Ah! Doncs perquè, com t'he dit abans, soc dos coses a la vegada. Sí, soc molt supersticiosa? Sí. Tampoc ho soc en absolut? També. Hi ha coses que m'agafen fortes i hi ha coses que no m'importen. Ja, per exemple, jo abans de sortir a l'escenari necessito que el meu millor amic em posi sempre la petaca de Liniers.
0: De Liniers.
1: I sigui l'última persona que toqui, sigui ell. Però després, doncs això, m'és igual el número 13, no? O diguem, m'és igual anar de groc, o m'és igual veure un... No crec que allò dels gats negres, no sé. Hi ha supersticions que sí i hi ha supersticions que no. Suposo que sóc supersticiosa, però a la meva manera, no? M'invento les supersticions. És com estar...

0: Quin és el missatge, Belén, d'aquest tema, Ahora que estoy bien?
1: Doncs mira, recollint una mica el que estàvem parlant ara, per a mi, Ahora que estoy bien, és una mica l'apreciació d'aquest moment present i deixar de buscar el que busques en el futur i deixar d'estar en el desig i deixar d'estar en... Sí, això, en el verb de desitjar i d'anhelar per estar en el d'estimar i el d'agrair i el d'estar disfrutant d'una cosa present i sentir-te que estàs en un moment de felicitat present, també sense aferrar-se, sent conscient de que passarà, però disfrutant-lo igualment.
0: Doncs parlem una mica de tota la producció d'aquest àlbum, d'aquest Anhela. Com ha estat?
1: Pues ha estat molt diversa perquè he treballat amb molts productors diferents. Jo sempre estic en la producció, sóc productora de tots els temes, però sempre n'hi ha sis, crec, de productors diferents en l'àlbum, si no m'equivoco. I bueno, al final ha estat un repte perquè jo volia trobar com un so molt compacte i molt coherent i que tingués molta cohesió entre totes les cançons. I que a la vegada recollís molts gèneres, volia que no fos un projecte definit per un gènere, per això és el disc que tinc així més alternatiu, volia que estigués recollit per un so, però que això no impedís que hi hagués molts gèneres fluctuant entre si, i que a la vegada tot s'entenés com un global, no? I aquest ha sigut el repte i crec que per qui l'escolti, jo penso que és obligatori escoltar-ho en ordre, tant per al so com per la narrativa, com perquè tot està lligat d'una manera molt, molt neta i molt lligada. I bueno, sento que s'ha aconseguit molt bé amb la producció en aquest sentit, aquest objectiu que teníem.
0: Està molt bé, perquè si escoltem de la 1 a la 13, però llavors entenc que és un disc orgànic totalment.
1: A què es refereixes?
0: Que té tot un fil conductor.
1: Sí,
0: des de
1: sí,
0: la primera
1: sí.
0: A la darrera.
1: Sí, sí, és un disc que s'entén com a disc i com a obra completa, no s'entén com a cançó. Bueno, evidentment es pot escoltar per separat, no? Però bueno, a mi m'agrada que sigui com un viatge entre tota la, pues, aquesta divagació entre pensaments, reflexions, una mica filosòfic. La veritat és que és molt... El missatge és... Bueno, el missatge, el so és orgànic, sí. Bueno, sí, t'he respost bé, però...
0: Molt bé, molt bé.
1: Però genial.
0: Doncs vull escoltar un tema, és el número 11 d'aquest àlbum, es diu Brujas.

0: Què vol dir bruja?
1: Què vol dir bruja com a cançó?
0: Com a cançó i com a concepte.
1: Per mi, com a cançó i com a concepte, bruja és una mica aquest moment de d'escriure quan tu has estat petita, no? O has estat en un altre moment i t'has estat imaginant i visualitzant, tenir una mica l'estil de vida i la vida que tens i el poder fer complir un desig, no? O fer un somni realitat. I aquest poder una mica de la manifestació i de visualitzar-te molt fortament tenint una mica aquest estil de vida, no? Poder-te dedicar, en el meu cas, poder-me dedicar a la música, però sento que es pot extrapolar molt a moltes situacions, en plan, ja sento que hi ha moltes vegades que visualitzem coses i al final les acabem aconseguint i se sent una mica art de màgia, no? Llavors jo li poso una mica aquestes paraules, bueno, aquesta paraula de bruja, no? En plan de no soy bruja, però a veces veo el futuro, com rememorant una mica aquest temps passat en el que jo somiava en tenir, doncs, el que tinc ara, no? I llavors és una mica com això, el poder de la manifestació i també del sentiment aquest de l'artista, de visualitzar, d'imaginar coses, de viure en la imaginació i de fer una mica el somni realitat, i li poso aquesta paraula de bruja, que és com una mica, doncs això, no? En plan, pues bueno, està mesclant-lo a l'agua.
0: Escolta, els teus somnis s'han fet en realitat?
1: Sí.
0: Tots?
1: Bueno, o sigui, el principal, que al final és viure de la música, sí. Suposo que aquest és el somni de la meva vida. I l'ha estat sempre, com ja t'he dit abans, la música és l'amor de la meva vida i pues, bueno, pues l'estic amb l'amor de la meva vida, que bien.
0: Què és el que voldries aconseguir dins del món de la música que encara no has aconseguit?
1: Doncs mira, m'agradaria molt, potser... bueno, m'agradaria molt... tenir com aquest nivell de reconeixement que tinc aquí a Espanya, que potser... o sigui, bueno, que és com un intermig, no?, diguem-ne, però horitzontalment, en plan a altres països. O sigui, m'agradaria molt viatjar amb la meva música i poder fer concerts de la magnitud que els tinc aquí, potser, a fora. Per mi el meu somni és seguir creixent en el món de la música, seguir creixent, sea lo que sea que signifique eso, però bueno, poder-ho portar com a l'extremo. A mi vull créixer i no parar de créixer mai.
0: El teu treball va molt lligat, no?, el que és el tema musical amb la part audiovisual, amb els videoclips. Mm-hmm.
1: Bueno, sí, sobretot en aquest projecte molt, perquè bueno, un somni que s'ha fet realitat, ara que parlem d'això, era que tenir un àlbum que fos una peça, bueno, d'àudio, i que també s'acompanyés amb una història visual que narrés una mica, més o menys poèticament, en aquest cas és super metafòric tot, té moltes referències i moltes, és molta poesia visual, tot el que passa a l'obra sonora, no? I bueno, sento que està... O sigui, que això també que volíem aconseguir, que de fer un segell identificatiu, s'ha aconseguit tant amb el so com amb l'aspecte més visual.
0: Amb el single El Laberinto, uh-huh, ens vam submergir d'alguna manera en un mar de qüestions essencials, no? La uh-huh. mort, el pas del temps... Uh-huh. Això et preocupa molt? La mort ja hem parlat, però el pas del temps et preocupa?
1: Depèn de l'etapa. Ara no. Crec que el pas del temps em preocupa quan estic perduda o quan no sé. No ho sé. Com t'he dit abans, a vegades em preocupa molt, a vegades no em preocupa res. Ara estic en una etapa que no estic preocupada, que de fet estic molt, molt alineada, penso, amb la etapa que estic vivint i amb el temps que m'està tocant viure. Llavors, no sé, ara sento que estic bé, però segurament em preocuparà, i em preocupa no només amb mi, sinó amb gent que estimo, no? amb la meva família, o no sé, sí. Sí, em preocupa el pas del temps en el sentit de perdre gent, però no sé, al final és inevitable, no? Sí.

0: Aquest és un àlbum que nosaltres ens creem i l'escoltarem al Metrópoli de Ràdio 4. Belén Aguilera, moltíssimes gràcies
1: moltes
0: per
1: gràcies.
0: Venir. Aquesta és casa teva, eh?
1: Bueno, moltes gràcies. Ja tornaré llavors.
0: Hi ha alguna cosa que volies que t'hagués preguntat i no ho he fet?
1: Doncs mira, sí, tinc un...
0: Molt bé.
1: Tinc dos concerts molt importants, que són els més importants que he tingut fins ara, que són el Club Sant Jordi, que està sold out. Sí. Llavors, moltes gràcies, agrair molt a la gent que vindrà, si m'està escoltant, que serà molt maco i que jo li estic posant molt de carinyo i moltes ganes i molt d'esforç.
0: Doncs moltíssimes gràcies per venir.
1: Doncs moltes gràcies a tu.

0: Ràdio 4.
1: Bona nit i benvinguts, estimats oïdors de la pública, aquells que escolten Ràdio Nacional d'Espanya a Catalunya. Mirin, aquesta temporada, el de nit, ha estat no només un programa de ràdio, ha estat una manera d'entendre la informació, el periodisme i la vida. Al llarg de tots aquests mesos han estat molts els personatges, les persones anònimes, aquells que tenien coses a dir-nos, que han passat per l'estudi de Roc Boronat 127. Així doncs que al llarg d'aquest estiu, ara que estem tots molt més descansats, ara que tenim temps, ara que tenim forces i ganes, hem escollit, hem seleccionat els millors moments perquè vostès es facin una idea del que ha estat el de nit. Espero que ho disfrutin. Escoltin.

0: De nit, amb Sílvia Tarragona.
1: Caramba, jefe. Le aprecio demasiado para no decirlo. Usted lo tiene todo. Menos una cosa. Locura. Y el hombre tiene que estar un poco loco, si no... Si no, nunca se atreve a cortar la cuerda y ser libre.
2: Aquest senyor que parlava era Zorba, el grec, o el que és el mateix Anthony Quinn. L'actor Charlton Heston el va definir com un gegant i pel director Nicholas Ray, Quinn era simplement un dels millors actors del món. Aquí, al De nit de Radio 4, volem recordar l'home que va néixer a Chihuahua, Mèxic, com Manuel Antonio Rodolfo Quinn o Axaca, i que va deixar-nos fa tot just 25 anys, sent una de les estrelles més reconeixibles i estimades del setè art. Quinn, una mica com Zorba, ha quedat per generacions de cinèfils com sinònim de vida, d'excessos, de menjar, de fer que l'existència

0: Ivana Mangano, Sofia Loren, Gina Lollobrigida, Alain Delon, Barbara Stanwyck, Rock Hudson, Ernest Borgnine, Robin Ryan, Dan Andrews, Victor Yocasman, Emma Gardner, Richard Widmark, Anne Bradford, Ray Milland, Patricia Neal, Kirk Douglas, Charles Bronson, Alan Bates, John Candy, Kevin Costner, Arnold Schwarzenegger, Keanu Reeves i la nostra Aitana Sánchez Gijón. ¡Ole yo! Escolta, aquí m'he vist a mi mateixa ballant com a Fanny Huynh, que va fent el ball aquest meravellós, aquesta música de Mikis Theodorakis, a mesura que, bé, la guitarra va més i més i més i més ràpid, eh? Dani Agudo, bona nit.
1: Bona nit, Sílvia. Completament enlluernat amb la teva sincronia amb el sirtaki, i és com es diu això.
0: Deixa'm veure un glop d'aigua, per l'amor de Déu.
1: Vegui, vegui, senyora, vegui, senyora. I recordarem aquí que la mort de Fanny Huynh als 86 anys va ser notícia molt destacada a Espanya, on era Fanny Huynh molt estimat, si no recordo malament, un dels seus fills, Lorenzo Huynh, que és escultor, viu a Barcelona. I si algú vol comprovar allò que deies tu de la versatilitat d'Fanny Huynh com a intèrpret, només cal que revisi, per dir una, l'atzar, Barrabàs, que és una gran superproducció amb un repartiment d'aquests de luxe, amb un personatge ric en matisos, com poc, que passa de lladre a cristià convers, passant per atlètic gladiador, sempre perseguit per l'estigma, per la culpa, per les ganes de superar el que la vida li ha portat d'entrada, no? Un actor immens. Entenc que Charlton Heston digués que era un gegant, perquè quan sortia Anthony Quinn, o Tony Quinn, com deia mon pare, Tony Quinn és un d'aquells actors que t'hi has de fixar, o sigui, té un magnetisme que l'espectador va cap a ell.
0: Quina meravella, aquesta música de Nino Rota per l'estrada. Any 1954, Federico Fellini va rodar aquesta pel·lícula sense fer saber que un nen molt petit, que encara no havia nascut en aquell moment, Pere Vall, el nostre bon amic i el nostre mentor, estaria absolutament enganxat per aquesta història plena de matisos, plena de dolor, plena de tendresa, plena de gana, també, i plena de mort.
1: I
0: de crueltat, efectivament.
1: Perquè el personatge d'Anthony Quinn, Zampanó, aquell artista de circ, és una mala bèstia. És un professional de l'oceo, però és una mala bèstia, i com tracta la Julieta Messina és d'aquelles coses que en Ríete tú de la Cenicienta i de qualsevol altra història d'aquestes, o de la Juanita la Fosforera, o el que tu vulguis. O sigui, és una història molt, molt deplorable. Els matisos, tornem-hi, els matisos que posa Anthony Quinn són excepcionals. Allò sempre m'ha semblat molt interessant quan compartia ell, no en el cas de Julieta Messina, però sí quan compartia cartell i era el segon en discòrdia amb actors com més, no dic més importants, però sí com més de primera fila o el primer de la llista del repartiment, no? I hi ha dos exemples que són paradigmàtics: el personatge que interpreta a El hombre de las pistolas de oro, títol massa llarg per l'original, que era Warlock, de l'any 59, on Henry Fonda és un pistoler ben vestit, ben afaitat, vestit de negre, amb dues pistoles i tal, que va als pobles acompanyat de Tom Morgan, que és Anthony Quinn, de blanc, que és coix, i van a solucionar problemes que els xerifs de la població no poden, no? O sigui, entre cometes, carregar-se tots els dolents que puguin. I clar, el personatge que interpreta Anthony Quinn, Tom Morgan, és un personatge letal, com és Henry Fonda, però l'estimació que té cap a ell, l'admiració, la manera de mirar-lo, la manera de protegir-lo, de cobrir les esquenes de l'altre, deixa entreveure Anthony Quinn, macho donde los haya, deixa entreveure que hi ha alguna cosa més que la professionalitat i que l'amistat. I a mesura que avança la pel·lícula, això ho tenim. El contrast absolut és Kirk Douglas a L'últim tren de Gun Hill, ell és un senyor que el seu fill ha matat i violat la dona índia de Kirk Douglas,
0: sí,
1: i s'ha d'enfrontar, i són amics, de fet, no? I, bueno, per aquesta paleta d'emocions que va passar en ell. Però, bueno, sí. Jo entenc que el de Henry Fonda t'interessi perquè no estem acostumats a veure Anthony Quinn amb una vulnerabilitat tan pronunciada.
0: Home, jo la estrada de Nino Rota, aquesta música que fa aquest gran compositor, és molt nostàlgica, molt melancòlica, per donar vida a una pel·lícula que només podia dirigir Fellini i que ella només podia ser Julieta Messina, eh? Aquella mirada, aquella cara quan està en aquell passadís que ella va vestida de pallasso i mira a tothom buscant l'amor, buscant que algú li doni una carícia, li ofereixi aquell amor que li nega Anthony Quinn, que la maltracta d'obra i que la maltracta de paraula, que l'anula com a ésser humà, que l'invisibilitza, que se n'enriu, que la subestima. Aquell passadís de Julieta Messina, jo m'ha costat molt veure les vegades que he vist l'Estrada, perquè penso que si hi ha una imatge d'un ésser humà devastat,

0: estat per la crueltat d'una altra és Julieta Massina Lestrada. Dit això, hi ha altres pel·lícules que va fer Anthony Quinn, com per exemple Legend of Navarone, Dimitri Tiomkin. Aquesta sí que a mi me pone, como me pone! La llegenda dels canons de Navarone, any 1961, amb els grans actors aquells que tots estan meravellosos, que és una masculinitat... Sí, però fixa't, és una masculinitat gens tòxica. Vull dir, no és una masculinitat de senyors que... No, perquè els canyons de Navarone, com recordaran, són aquells canyons que estan a la part de dalt d'una muntanya, canyons dels nazis, on hi ha dones que formen part de la resistència grega, que s'ha parlat molt de la resistència francesa, s'ha parlat molt de la resistència holandesa. Jo que vaig ser a Amsterdam fa 3 caps de setmana, se'n parla molt, i a més, pels carrers d'Amsterdam hi ha plaques al barri jueu on podem veure totes les persones que van ajudar en aquella època tan dura, tan o més dura que ara, de la història de la humanitat. Però ojo, piojo, com diria la Natàlia Sánchez, amb la resistència grega, que eren gairebé totes dones. I per això dèiem allò de la masculinitat no heteropatriarcal i no tòxica, perquè les dones que formen part de la llegenda de Navarone o els canyons de Navarone són dones proactives que acompanyen aquests senyorassos que me ponen muy contenta a todos. Gregory Peck me pone muy contenta, a mi me pone muy contenta, ja m'entenen, en aquesta pel·lícula, que jo la veig a vegades i em quedo com uau, que peliculón.
1: És una de les joies en majúscules de la filmografia d'Anthony Quinn i un dels seus millors rols, el coronel Andrea Starbos, que és aquest senyor que té dos objectius. Matar nazis per acabar la guerra, per això l'han contactat per aquesta missió gairebé suïcida, i quan acabi la guerra matar Gregory Peck perquè el culpa de que mateixin la seva dona i el seu fill. I com diu Gregory Peck a la pel·lícula quan el presenten allà amb les fotos, ha matat de tot, italians, romanesos, russos, alemany, tot el que s'ha posat per delante, no? I és ben curiós que diguis-ho de les dones, perquè una d'elles és Irene Papas, que és la gran dama del teatre grec, la Katharine Hepburn grega, per entendre'ns, i hi ha un moment magistral de guió que va en el camió, condueix Irene Papas, el que deies tu, condueix ella, al mig està Gregory Peck,
0: sí,
1: i a l'altre costat està Anthony Quinn, i ella li diu a Anthony Quinn: ¿está usted casado? I clar, és una pregunta, clar, tu com a espectador saps que l'Anthony Quinn vol carregar-se a Gregory Peck perquè culpa a Gregory Peck de la mort de la seva dona. I dius, no és la millor pregunta per fer Gregory Peck allà al mig? I li diu: no, lo estuve. I li diu Irene Papas: me gusta usted. I Anthony Quinn li diu: y a mí usted. I es queden així, no?
0: Clar, però això que és d'una valentia brutal, i o sigui, aquesta senyora sí que estava empoderada. A mí me gusta usted me gusta a mí, yo le gusta a usted...
1: ¿Hacemos apaño?
0: Hacemos un apañico, és a dir, no sé, és que no entenc per què tot és tan complicat, ni Tinder, ni scrolling, for Francis Prefer. No, tu m'agrades, jo t'agrado, doncs som-hi ja, que la vida és molt curta. Siguem Irene Papas i Anthony Quinn a The Legend of Navarone.
1: De fet, aquí Anthony Quinn, a més de ser letal, de ser callat, de saber idiomes, de ser resolutiu, de ser, bueno, multiracial, perquè ell no deixa d'interpretar dintre la pel·lícula un pescador grec i tot això, hi ha un moment també de l'Iran on fins i tot nosaltres com a espectadors pensem, ostres, s'està convencent tothom de que ell no és part de la resistència, que és quan l'enxampen a les nazis, i un moment que l'enxampen, els deixen a una habitació, tot l'equip, i ell es tira a terra i diu que no, que ell no tinc res a veure amb aquesta gent, que jo sóc un pescador, que m'han liat, jo no es conec de res, i fins i tot els seus companys li diuen: traïdor, com pots dir això? Malparit, li diuen de tot, no? I l'Anthony Quinn enganya fins i tot els seus companys. Això és, sens dubte, el paper més agraït d'una pel·lícula repleta, plena, a basada de papers molt, molt agraïts. Però clar, El loco del pelo rojo, Silvia Tarragona, amb Kirk Douglas, Gauguin, que interpreta Gauguin.
0: Mira quina música, escoltin, és Last for Life. Miklos Rosa va ser l'autor d'aquesta meravella de partitura, El loco del pelo rojo. Aquesta música és, ja veus el drama.
1: Ja que parlaves d'Holanda, jo, mira, música...
0: Ja veus el drama. 1956, Vincent Minnelli.
1: Per un altre Vincent Van Gogh, aquell paper que Kirk Douglas, sens dubte, es mereixia l'Oscar, però que s'hi va guanyar Anthony Quinn, va interpretar amb Paul Gauguin un paper així curtet, però déu-n'hi-do com estan els dos quan estan junts, no? Hi ha un moment delirant que Anthony Quinn agafa un dels quadres, estan discutint un plana fixa, i li està discutint, i li diu: lo único que veo en tus obras... és que pintes molt deprisa. I el Kirk Douglas li diu allà sempre amb tant de caràcter, li diu, perquè tu les mires molt deprisa, no? És com... Aquí hi ha un resum de l'art, com l'entén un i com l'entén l'altre, no? I a la pel·lícula mig et donen a entendre que és la fugida de Paul Gauguin, aquell far emocional i artístic que té Kirk Douglas, Vincent Van Gogh, per la qual motiu es talla l'orella, no? Com seria Kirk Douglas com a Van Gogh, que quan van anar a rodar els espais naturals on va viure Van Gogh, los viejos del lugar que havien conegut Van Gogh van dir, ha vuelto, és él. Això ho explicava a la seva autobiografia Kirk Douglas. Que per bo. Cert, l'autobiografia d'Anthony Quinn, El pecado original, també és molt, molt, molt interessant. Una filmografia plena de papers interessants. Jo, hi ha un que a mi em té guanyat, un western francès que es diu Los cañones de San Sebastián, d'any 68, on he interpretat León Alastrai, que és un buscavides, un desertor, un mujeriego, un pecador impenitent que es fa passar per sacerdot a un poble perdut, i els feligresos d'aquell poble el penen com un, no ja com el sacerdot, sinó com un salvador, no? I combina la violència i la plenitud religiosa que ell ha trobat allà en aquell poble per defensar-se dels bandits comandats per Charles Bronson. Una pel·lícula molt interessant, a més plena, la seva filmografia, com dèiem abans, de papers interessants. Alguns, fins i tot, guanyadors de l'Òscar, a CB Tarragona.
0: Sí, senyor. Home, és que va guanyar dos premis Òscar, tots dos com a millor actor secundari. El 1952 va interpretar, ja ho saben, Eufemio Zapata a Viva Zapata, on va aconseguir aquest guardó, on era el germà de Marlon Brando. I el 1956, contra tot pronòstic, pel seu breu rol, com deien Agudo, pel pintor Paul Gauguin, El loco de pelo rojo, on Kirk Douglas era Vincent Van Gogh. Per cert, ara que parlem de Kirk Douglas, que sepas, querido, que, ojo, la neta de Kirk Douglas, Carrie Douglas, filla de Michael i Catherine Zeta-Jones, debuta la setmana vinent fent la Gavina de Chekhov a Broadway. Silenci majestàtic.
1: Home.
0: ¿Cómo se te ha quedado el cuerpo?
1: Genètica té.
0: Ja,
1: miris per un miris, o sigui...
0: Sí, veurem.
1: Veuràs tu i ja ens diràs a la resta.
0: Jo veuré, sí, home, que... sí, veuré. Mira, estic comptant les hores, els minuts, els segons, els dies i tot. Mira si veuré. Per cert, escolti, estàvem parlant de moltes pel·lícules que, bé, d'alguna manera ja hem anat escoltant. Lawrence d'Aràbia, de Maurice Jarre, que pertany a la pel·lícula Lawrence d'Aràbia, de David Lean.
1: Papelón, eh?
0: Papelón.
1: Fa, amb aquell nas
0: postís
1: que li posen. És un...
0: Més Lawrence d'Aràbia.
1: Ell és un salvatge. És el cap d'una tribu salvatge que es queda glaçat quan veu lo salvatge que pot arribar a ser Lawrence d'Aràbia. Pel·lícula de matisos, deien, doncs aquí tens molts matisos.
0: És que clar, si a vostès els va agradar, per exemple, el paciente inglés d'English Patient.
1: Que no és el cas.
0: Que no és el cas, que sé que he dit això expressament perquè si hi ha algú que odia aquesta pel·lícula és Dani Agudo.
1: El pastelciente inglés.
0: El pastelciente inglés. A mi em va agradar la parella formada entre Kristen Scott Thomas i el gran Ralph Fiennes, el que vaig entrevistar, así pues que no me toques Ralph Fiennes, no me toques els bemoles, Agudo. Lawrence d'Aràbia, Maurice Jarre, però no només aquesta pel·lícula meravellosa, miren quina música, clar, és que Lawrence d'Aràbia és uau, aquell desert, ell trotant amb el cavall, ell amb aquells ulls blaus, amb aquella túnica blanca, ple de sorra.
1: Això Peter O'Toole,
0: sí, Peter O'Toole.
1: Anthony Quinn va una mica més.
0: No, Anthony Quinn ja va un poco más casual, però va un poco más va un poco más, no voldria jo ofendre ningú, perdonin, estimats oïdors de la pública, però oients de Radio 4 de la Dani m'entendran. Anthony Quinn va una mica més quechua. Va una mica més, com entenen? Va una mica més quechua.
1: Ai.
0: Una mica més de catlón. Sí. En canvi, Lawrence d'Aràbia és una cosa, aquella túnica blanca, perdonin, allò només s'ho pot posar aquell senyor, em poso aquella túnica blanca i vaja. Bé, doncs, escolti'm, parlàvem de Lawrence d'Aràbia, però és que n'hi ha altres de pel·lícules. Per exemple, Revenge, any 1990, Tony Scott, la cançó d'amor, Love Theme, que va escriure Jean Nitsch, i que és una mica així...
1: Aquesta pel·li, que l'havia d'haver dirigit John Huston, per cert, l'any 90 ja estava, ja havia mort l'home, és, ja saps, Kevin Costner, que és molt amic del mega chungo que interpreta Anthony Quinn, que és Tibi Méndez, nada menos, i no té altra cosa a fer Kevin Costner que sapiguent que el seu amic és perillós i que és letal i que no s'està amb tonteries, que allitar-se amb la dona infinitament més jove que ell, que és Madeleine Stowe, i els dos allà com que es deixen emportar amb un romans hipercarnal allà, que no entén de llocs, és igual, el cotxe, que enmig del desert, que enmig d'un camí, entre los arbustos, el
0: que
1: és
0: allà
1: igual.
0: També, a veure...
1: I Anthony Quinn, doncs això, revenge. És un senyor que no ha acabat de pair que la seva senyora s'alliti amb Kevin Costner, que totes les dones que van veure al seu moment, tot el públic al seu moment, revenge, ho entenia, però ell s'ho va prendre una mica malament, no?
0: Home,
1: I és la història d'aquesta venjança. A veure, hem de dir que Anthony Quinn, bastant actiu fins al dia de la seva mort, o sigui, no va parar, ja sigui a televisió, ja sigui de programes televisius o cinema, rols curts, no va parar mai, no? És un senyor, a més, que va tenir la seva... O sigui, tenia ben clar que era com els taurons, si deixa de nedar, mor.
0: Mora, efectivament.
1: I ho va tenir ben clar.
0: Tantes circumstàncies que tenen a veure amb la vida d'Anthony Quinn que ens agraden, però, per exemple, no només ens podem quedar amb aquesta pel·lícula que els hi dèiem, aquesta meravella que es diu Revenge, que jo tornaré a veure i ja els hi dic ara, només per veure Kevin Costner, que és un senyor que jo m'hi alletiria, miri, no em surten ni les paraules, me'n alletiria, és igual, vostès m'han entès, me n'aniria amb ell al llit immediatament, perquè és que, esclar, és un senyor meravellós. Ell i el seu gos, no, amb el gos no, perdoni, no vull dir que he dit així, el gos que és guapíssim, és un gos que té, més a més, una pàgina a Instagram amb milions de seguidors, no s'ho perdin, i que bé, és el gos de Kevin Costner. Però pensin que hi ha altres pel·lícules que no volem deixar escapar. The Buccaneer, de Elbert Bernstein, atenció, aquesta és la banda sonora, pertany al film Los Bucaneros, any 1958, dirigit pel propi Anthony Quinn, el seu únic treball a la direcció, i amb els actors Jules Briner, que era una mica baixet, i Charlton Heston com a protagonistes. Charlton Heston, o com deia la meva àvia Maria, Charlton Heston.
1: Tot homes.
0: Perquè, clar, al cinema, Anthony Quinn va ser pistoler, mafiós, lladre, sacerdot, pirata, esquimal, ranxer, alcalde, boxejador, bandoler, guàrdia civil, soldat i fins i tot papa. I va interpretar personatges històrics com Barrabàs, Cavallo Loco, Attila, Quasimodo, i a la televisió va ser Caifàs, Zeus i Onassis. Va rodar molt a Espanya pel·lícules com Valentina, d'Antonio José Betancor, l'any 1982, amb Jorge Sanz, Terra de Canons, el 99, d'Antoni Rivas, al costat del seu fill Lorenzo, que és un gran escultor, o la minissèrie televisiva Camino de Santiago, del 99, on ell era una de les estrelles internacionals del repartiment. Però avui, si hem d'acomiadar-nos d'Anthony Quinn, hem de tancar aquesta secció canviant radicalment d'estil, i ho farem amb un èxit de 1983 de la banda de rock escocesa Big Country. I per què? Doncs perquè aquest tema tan èpic, Fields of Fire, va calcar el seu riff de guitarra, la melodia principal de la banda sonora de Los Cañones de Navarone, música que hem escoltat al llarg de la conversa amb el professor Godoy, que conté de llarg una de les interpretacions més recordades d'Anthony Quinn, un home que era tot fosc, tot foc, tot passió i tot talent. Així doncs, apugin el volum i deixin que entri per les seves oïdes la frescor del rock fet a Escòcia amb la claredat d'Anthony Quinn. Fields of Fire.
1: Gran cançó per un gran actor, sens dubte un dels mites de la pantalla. La sèrie Camino de Santiago, el repartiment que era, sortia Juan Echanove, Anabel Alonso, Robert Wagner també, i també Charlton Heston, o Charlton Heston, com deia la teva àvia, sens dubte un d'aquells actors, com dèiem abans, que veure-la en pantalla no només era un goig interpretatiu, sinó més que era un imant, tenia una atracció espectacular perquè els espectadors es poguessin fixar en ell, sigui qui sigui la persona que hi havia en pantalla amb ell.
0: Camps de foc, Fields of Fire. Agudo, gràcies.
1: A tu, Sílvia.
0: El veig millor de l'al·lèrgia,
1: És que una setmana dona per molt.
0: I tant, hombre, si no, em deixessin a mi a Kevin Costner, donaria tant.
1: Ai,
0: que no em veurien
1: el
0: pèl durant una
1: pobre
0: setmana.
1: Pobre Kevin, no sap el que se li vendria a sobre.
0: No,
1: home,
0: jo entrevistar-lo, per favor.
1: Jo crec que Kevin Costner ja tindria, hauria de fer aquí Bailando con Lobos, però...
0: Hombre, trame. No entremos en detalles. Bé, deixa de somiar a Tarragona, això no passarà mai. Fields of Fire, camps de foc. Som-hi.

0: tú, amb Mohamed El Amrani.
1: Molt bona tarda, què tal, com esteu? Obrim una nova edició del D'on ets tu a Ràdio 4 un dissabte més aquí a la Ràdio Pública, aquest programa que, com sempre ens agrada explicar, busquem històries de joves catalans i catalanes d'altres latituds d'arreu del món. Hi ha històries que semblen impossibles, però que són reals. Històries que comencen en un barri, per exemple, de l'àrea metropolitana de Barcelona, i cada cop es traslladen a milers de quilòmetres de distància. Avui al D'on ets tu parlem amb Nada i Trap, una jove que, quan tenia només 9 anys, va ser segrestada i portada a Bolívia per una persona de confiança de l'entorn familiar. Durant mesos va estar lluny de casa, en una situació extrema, fins que finalment va poder ser localitzada. Anys després, la Nada ha decidit explicar aquella història en primera persona al llibre Jo soy Nada, escrit amb la periodista Neus Sala, que també ens acompanyarà avui al programa per entendre com s'ha reconstruït aquest relat i per què ara el moment és l'idoni per posar-hi paraules. Una conversa sobre memòria, identitat i sobre què significa recuperar la pròpia història. I també, al tram final del programa, ens acompanyarà la nostra col·laboradora habitual, Alicia Linares, que posarà punt i final en aquesta edició, on parlarem sobre temes identitaris i empresa. Acompanyeu-nos en aquesta tarda de dissabte, aquí a Ràdio 4.

0: La història d'avui comença en un barri dens i vibrant de l'àrea metropolitana de Barcelona, la Florida, de l'Hospitalet de Llobregat, un barri popular construït a base de migracions successives, escales estretes, patis interiors i una vida comunitària intensa. En aquest barri creix una nena de família d'origen marroquí, es diu Nada, té 9 anys, és bon estudiant, li agrada aprendre i, com tantes altres criatures, viu en un univers del que fa l'escola, del que apropa la família i al carrer. Però un dia apareix una proposta que ho canvia tot. Un adult de confiança, de l'entorn familiar, proposa portar-la a Bolívia durant unes setmanes. El que semblava un viatge, gairebé una aventura per a una nena, acabarà convertint-se en el segrest que més ha impactat a Catalunya i de fet, a Espanya els últims anys. Lluny de casa, en zones rurals i de la selva boliviana, la vida de la Nada es va transformar radicalment. Anys després, va poder tornar a Catalunya i ha decidit explicar aquella experiència al llibre Jo soy Nada, escrit amb la periodista Neus Sala. Una història dura, però també una història de resistència i de reconstrucció. Ens fa molta il·lusió aquesta tarda que ens acompanyi la Nada. Què tal? Molt bona tarda.
1: Bona tarda. És un plaer estar aquí.
0: I la Neus Sala. Molt bona tarda.
2: Hola, bona tarda.
0: Escolta, estem contents que ens acompanyeu avui. Ja feia dies que volíem que ens visitéssiu en el programa. Esteu ara mateix explicant la història de la Nada, que és una història que poc a poc més gent coneix aquí a Catalunya, però per qui no ho conegui, sé que, de fet, ho dèiem ara al principi, no?, que quantes i quantes vegades has hagut d'explicar aquesta història. Però, Nada, què et va passar amb 9 anys i com, a partir d'una proposta d'un viatge, canvia la teva vida radicalment?
1: En aquest moment, jo tenia 9 anys, vivia a l'Hospitalet de Llobregat, i hem d'entendre que hi havia un context familiar de molta pobresa, molta vulnerabilitat. I això va ser perfecte per a que el meu veí, que s'anomenava Grover, s'apropés a la meva família i comencés a tenir confiança en ells. Aquest home era un gran manipulador, podem dir. Llavors, arriba un dia en el que ell diu que s'anirà de vacances a Bolívia i que ell ens portaria regals i tot això. Aquesta idea canvia de sobte i ara és la idea de que jo li acompanyi a Bolívia i així podem portar les joies i tot el que ens anava a regalar. Llavors els meus pares li donen un permís per poder viatjar a Bolívia. Llavors aquesta és la raó per la que vaig poder sortir del país. I aquesta és la manera amb la que em segresta, bàsicament.
0: Clar, no era evidentment gens conscient que era un segrest. És important el que expliques del context familiar, que a vegades, clar, des del prejudici algú podria interpretar-ho diferent, però jo crec que amb molt bona intenció, no?, es va interpretar com una oportunitat per anar a Bolívia de vacances, no?, per part del context.
1: Sí, jo crec que ningú pensaria que seria un segrest, òbviament.
0: Mhm. Com era la teva vida, llavors, a l'Hospitalet? 9 anys, crec que t'agradava estudiar, un entorn, doncs, diguéssim, com el de qualsevol infant.
1: Sí, com la meva vida va estar molt marcada per la pobresa i la vulnerabilitat i hi havia també molta violència a casa, jo solia passar les meves tardes sempre a la biblioteca, a la bòbila que està a Can Vidalet, a l'escola. Quan no hi havia escola, quan hi havia festa, jo anava a l'escola també, perquè era com el meu espai segur, no?
0: Mm-hmm. L'escola era com una oportunitat, no? Era com l'espai una mica per desconnectar les biblioteques públiques, no? Que jo personalment també recordo que, clar, quan vius en un context de pobresa, la biblioteca és com, clar, tens accés a internet, pots trobar-te
1: amb altres. Va ser una salvació, totalment, i ho segueix sent, també.
0: La biblioteca també t'ajuda a fer-te moltes preguntes, no? Has estat una nena molt inquieta sempre.
1: Totalment, sí. Mm-hmm.

0: llavors no, no podia dir que no. Mm-hmm. Però jo no volia fer-ho.
1: Clar, clar. Tu recordes, entenc, aquell moment de preparar-te per marxar, que, no sé, sí, no sé com el recordes.
0: Va ser una mica de pel·lícula, perquè ella ens va portar al centre comercial, a mi i a la meva mare, i em va comprar de tot, roba nova, una maleta, una càmera de fotos, arracades, tot el que volgués. Llavors mm-hmm. estava com molt contenta, no?
1: Clar, i en el moment en el que arribes a Bolívia, entenc que un context totalment diferent, un país nou per tu, per una nena, sí, com és aquest fet d'arribar a Bolívia?
0: Bueno, ell ho va pintar com que era un país molt ric, com que ell era de classe alta d'allà, llavors jo arribo i està tot com que brut, amb nens venent al carrer, hi havia moltíssima pobresa, llavors això ja em fa com, no sé com dir-ho, com que això no pinta molt bé, no?
1: Clar.
0: Llavors, el primer dia que arribem a Bolívia, quan sortim de l'avió, anem a esperar a l'estació d'autobusos per anar a la ciutat, no? A Cochabamba. I aquesta primera nit, ell, he de fer èmfasis en que ell tenia tota la documentació, tot l'important amb ell. Llavors, arriba un moment en el que ell diu, me'n vaig al lavabo. Quan ell torna del lavabo, el primer que em diu és, on està la teva documentació? I aquí jo m'adono de que ell ha llençat tota la documentació a les escombraries del lavabo. I aquí és quan m'adono de que no hi ha tornada a Espanya.
1: Clar, però ho llença no per error, sinó ho llença perquè
0: no,
1: té una intenció de llençar-ho.
0: Sí, sí. O sigui, tot aquest segrest va estar planejat. O sigui, no és que sense voler va perdre la documentació. Tot estava prèviament preparat.
1: Clar, clar. En el moment, tu entenc que te n'adones allà, en el moment en el que la documentació falta,
0: sí,
1: tu te n'adones que alguna cosa no pinta bé.
0: No.
1: Què va passar després per confirmar, evidentment, que havia estat que era un segrest el que s'estava produint?
0: Després d'això, ella em deixa, bueno, anem a la ciutat i tal, un parell de dies després ella em deixa trucar a la meva família. Puc trucar a la meva mare i li dic, mira, mama, que aquest home ha perdut tota la documentació. Aquí és quan els meus pares s'alteren i van a denunciar a la policia. Aquí, a l'Hospitalet. Sí. Una setmana després, més o menys, li arriba una trucada al Grover, no?, que ho posa en altaveu perquè era un número desconegut. I resulta ser un policia d'allà, de Bolívia, que no tenia moltes ganes de fer el seu treball aquest dia, i li diu una cosa com, entrega la niña a la comissaria i entrégate tu también. Li va dir només això. I aquí és quan el Grover s'enfada moltíssim, trenca la SIM, trenca el telèfon i comença a gritar. I aquí és quan canvia totalment aquesta personalitat i aquí és quan surt el monstre, per així dir-ho, no? Aquí és quan es torna una persona violenta i aquí és quan comencen els maltractaments i els abusos i tots. I crec que la Neus seria una millor persona per explicar per què realment va ser un segrest, perquè et pot explicar, clar, la part prèvia, tot el que l'havia preparat i tot.
1: Clar, ara continuarem amb la teva història, anem un moment amb la Neus, em sembla molt bona idea, perquè la Neus conjuntament doncs t'està ajudant a poder explicar aquesta història i a denunciar, no? I crec que posar paraules a una realitat que segurament es viu i que molta gent desconeix. Neus Sales, periodista, i de fet heu escrit aquest llibre Jo Soy Nada, amb l'experiència de la Nada. Neus, explica'ns una mica a tu com arribes a conèixer la Nada i com comences a explicar la seva història i a posar-hi paraules.
2: Jo coneixo la història de la Nada a partir de la investigació. Tinc una relació molt directa amb la UCO de la Guàrdia Civil i en concret amb el comandante Hidalgo, ara comandante, llavors capitán, que fent tota una sèrie de reportatges sobre molts segrestos i molts casos molt importants que hi ha hagut a Espanya, des de Diana Kerr fins a Marta del Castillo, em parla del segrest de la Nada. I em diu, bueno, fue una operació brillante per nosaltres, molt complicada, una de les més complexes, i també una de les més satisfactòries per ells, perquè habitualment sempre troben a la víctima morta.
1: Ja. Yeah.
2: I en aquest cas, contra tot pronòstic, van trobar la Nada viva. Llavors, el capitán Hidalgo m'explica tota la investigació policial de la Nada, de la

0: història del segrest de la nada, i a partir d'aquí això fem càlculs, això passa al 2021, i calculo i veig que la nada ja té 18 anys. Llavors, jo, sabíem, la història havia sigut una història feliç, és a dir, ella és rescatada de la selva de Bolívia amb una operació brutal de la Guàrdia Civil, la DEA, la policia boliviana i l'exèrcit bolivià.
1: De fet, hi ha unes fotos espectaculars. De...
0: I uns vídeos espectaculars.
1: Hi ha uns vídeos perquè... i unes imatges del moment que impressionen.
0: Perquè va ser un rescat a vida o mort, i de fet l'únic Guàrdia Civil que puja en aquest avió, en aquest helicòpter, és a l'Hidalgo, perquè sabien que sí que ella almenys no perdrà a dos efectius. Vull dir, perquè us feu una idea de la magnitud de la, del lloc on estava la nada, que era el que es coneix com el Triangle de Chapare, que és el triangle de narcotràfic més potent del món. Allà operen les guerrilles de narcotràfic brasileñas, colombianes i bolivianes. Per tant, és territori inaccessible per la policia, i en el cor del Chapare estava la nada, no? Llavors, bé, la treuen d'allà, sabíem que havia anat al centre de menors, sabíem que els pares... havien intentat provar que de fet se l'emporten o la deixen que se'n vagi a canvi de que portés joies, com que no es pot provar perquè els pares també són enganyats, i l'objectiu d'ell des del primer moment és emportar-se la nena per casar-se amb ella, perquè pertany a la secta Aemimpu, i aquesta secta el que considera és que ets líder si et cases amb una nena verge que no ha tingut la regla. Per tant, la nada era perfecta amb 9 anys per ell, a més musulmana, amb un aspecte que passava completament desapercebut a Bolívia.
1: Clar, clar.
0: Per tant, per ell era, diguéssim, la víctima més, més fàcil. I bé, llavors sé que està al centre de menors, calculo 18 anys, tu saps perfectament que no hi ha manera de contactar amb
1: i
0: ningú.
1: Exacte.
0: Si no, exacte, és major d'edat, i sí, veig que ella ha guanyat el Premi Ciutat de l'Hospitalet al millor treball de recerca de final de batxillerat, imagina't, no estem parlant d'una ciutat petita,
1: clar,
0: per un treball sobre Palestina, que fa, i clar, vaig dir, a veure, supercontenta, dic, té la vida refeta, reestructurada, és brillant en els estudis, per tant, la Generalitat ha fet una bona feina, no? Intento contactar amb ella, sabent que les víctimes normalment no et responen, però fa molts anys que m'hi dedico, i llavors sabia que hi havia un ganxo perquè ella pogués
1: acceptar la teva trucada.
0: I era dir-li, m'agradaria saber com estàs, però sobretot al capitán Hidalgo li agradaria saber com estàs.
1: Ah, clar.
0: La capitán Hidalgo és la persona que la va treure d'aquella selva, per tant, si un clic li podia fer al cap era anomenar a l'Hidalgo.
1: Clar, de fet, la Nada explica en les seves en les entrevistes que en el moment en el que li diuen hola Nada, no? Aquest moment que es dirigeix amb tu pel nom és un moment que tu et reconnecta amb la teva identitat.
2: Totalment, sí, perquè em van canviar la identitat. Allà a Bolívia em deia Evelyn, era la seva... Com se dice sobrina?
0: Neboda.
2: Neboda. I, bueno, em va canviar l'edat, la nacionalitat, tot. Llavors, després de 7 mesos que arriba una persona que físicament es nota que és d'Espanya, que et digui, eres nada, a més amb aquest accent d'Espanya... Va ser com un xoc, va ser com dir, ja estic salvada. Ja.
0: Agradava el xaleco de la Guàrdia Civil,
1: clar,
0: també, no?
1: O sigui,
0: les lletres de la Guàrdia Civil al darrere, llavors era una connexió directa.
1: Clar.
0: També per ell.
1: Clar.
0: Per ell veure-la allà i veure-la viva va ser tot un impacte, no? El capitán és un moment que ell el té i el conserva en fotografia al seu despatx.
1: Com un dels moments
0: és
1: clau,
0: un dels seus
1: no?
0: moments culments de la seva carrera. Sí.
1: Clar. Llavors, a partir de llavors, aconsegueixes...
0: llavors, contacto amb ella, que d'Hospitalet, perquè jo també sóc d'Hospitalet, també del bar de Can Vidalet, vull dir, m'he criat amb... diguéssim que la meva família també és humil, no? És una família...
1: Clar.
0: De diners, i de fet fixa't que hi ha la curiositat de que després de conèixer-nos vam saber que vivíem porta per porta, al mateix carrer.
1: Ah, sí?
0: Sí, sí.
1: Va coincidir que vivíeu porta per porta, tu i la Nada.
0: Quan ella era petita, jo la devia haver vist pel carrer, perquè és que el seu pare treballava a la bodega on anava a comprar jo sempre, i de la meva família, o sigui, on la meva família
1: clar,
0: viu.
1: Clar.
0: La qüestió és que quedo amb ella i me la trobo maquíssima i bueno, brillant.
1: Sí.
0: I llavors em diu, mira, no tengo papeles, no tinc papers, visc amb els meus pares, la Generalitat em va tornar al cap de 3 anys i mig, amb 14 anys, als meus pares, no tinc per menjar, no tenim aigua, no tenim llum, la meva habitació té una finestra trencada, no tinc accés a beques perquè no m'han regularitzat, no m'han concedit cap ajuda, i he entrat a la facultat amb els 500 euros que guanya del premi de l'Hospitalet, però ja no podia continuar pagant perquè, tot i tenir un expedient acadèmic brillant, com que no podia accedir a beques perquè no tenia papers, estava absolutament en el limbo. Clar, a mi això em va al·lucinar, primer, perquè jo em dedico a això des de fa 35 anys.
1: Clar.
0: Treballo a la policia des de fa 35 anys.
1: Clar.
0: I ella, com a víctima de trata, tenia dret directe a ser regularitzada.
1: Clar.
0: Això per començar. A tenir una ajuda com a víctima de trata. És impensable que la Generalitat et torni, amb 14 anys, en situació de vulnerabilitat, al mateix lloc on viuen els teus pares, al mateix lloc on vivien quan et van deixar anar, i en la mateixa situació econòmica o pitjor de la que estaven, i sense que ningú s'encarregui d'aquesta nena. Però més enllà d'això, és que ella em pregunta, em diu, ¿me puedes explicar qué pasó conmigo? Porque nunca nadie me ha hablado de Bolivia.
1: Que heavy, ¿no?
0: Llavors,
1: que no...
0: Ni psicològicament havien abordat el segrest, ni tampoc el que va passar a Bolívia, i per tant ella ho tenia tot completament encapsulat, fins al punt que pronuncia una frase que a mi em esparvera, i és, me tengo que avergonzar de esto. I jo li dic, no, tu eres una superviviente, amb paraules majúscules, no t'estic dient víctima,
1: Clar.
0: T'estic dient supervivent. I tu no t'has d'avergonyir d'aquesta història. I si vols jo t'explico què va passar. I mi vida li ha importat alguna vez a alguien. I ja dic, sí, tu vida li importó a una sèrie de policies, de Mossos d'Esquadra, de Guàrdia Civiles, que se jugaron el pellejo para sacarte de Bolivia. El problema és que un cop a Catalunya, les administracions que han de vetllar per aquests nens que arriben de fora, que es titllen tan fàcilment de mena sense conèixer quines són les seves realitats, es van desentendre d'aquesta criatura.
1: És molt sorprenent perquè, per un costat, pel que ens explica la Neus, el sistema policial et va rescatar, però per altra banda et va fallar el sistema. És a dir, no sé quina és la relació que tens amb tot això, no? Sents que el sistema t'ha fallat d'alguna manera?
2: Sí, sí, perquè la indiferència mata, bàsicament, és el que van fer, no van tenir cura, i crec que és, bàsicament, és com la seva, no sé com dir-ho, el seu deure principal, no? Tenir cura dels infants que tenen tutelats, sobretot. Llavors, aquesta indiferència, no sé, és el que em va perjudicar totalment.
1: De fet, tu expliques que durant el temps que vas estar, i de fet a través de les paraules de la Neus ens podem fer com un retrat, que no has deixat mai la vocació per voler estudiar i formar-te. De fet, tenies una llibreta on apuntaves paraules en anglès.
2: Sí.
1: Per què feies això? Per què utilitzaves aquesta llibreta per connectar amb la necessitat de continuar aprenent?
2: Sí, sí, perquè encara que estigués a Bolívia, jo sabia que tornaria a Espanya. No sabia com, no...
1: Tenies l'esperança de tornar.
2: Era com el somni, no?, l'esperança. Jo sabia que tornaria. Llavors, quan tenia un moment lliure de les jornades de treball, bueno, era esclavitud, llavors m'anava a...
1: Perquè et feien treballar.
2: Sí, durant aquests 7 mesos vaig treballar...
1: Durant 7 mesos et van obligar a treballar
2: De sol a sol a camps, primer a base d'agricultura i després de cocaïna. Llavors, doncs, quan trobava un moment que ningú em veia o era l'hora de menjar, doncs m'anava i agafava aquesta llibreta i em posava com, per exemple, veure el paisatge i traduir el paisatge al castellà, al català i a l'anglès, o coses així ho feia, no? Com per no perdre el ritme de l'escola. Jo me'n recordo la primera trucada de la meva mare, li vaig dir això de la documentació i després li vaig dir que s'anés a l'escola i li diguessis que tenia varicela, però que jo tornaria.
1: Que tard o d'hora tornaries algun
2: dia,
1: no? Sí, sí,
2: no? No sabia quan, però tornaria.
1: Clar, aquest esperit, Neus, de voler formar-se, Entenc que és un tret molt característic també de l'anada, no? De voler connectar totalment... No, aquesta, és que no vull utilitzar paraules com resiliència o paraules molt manides, sinó que entenc que és un caràcter, és una forma de ser.
0: L'anada és... Mira, et diria, com ho diria l'Hidalgo, és una guililla, no? Una guililla és una nena intel·ligent, una nena viva, una nena que sap sobreviure. Uh-huh. Cap víctima amb les que ha treballat ni la Guàrdia Civil ni Mossos d'Esquadra ha suportat el que va suportar l'anada tenint 9 anys i sortir viva d'aquella selva. El seu refugi ha sigut l'escola, i aquest refugi o aquestes ganes d'aprendre és el que l'han mantingut viva. I això la fa molt especial també perquè és superdotada, vull dir, té unes característiques mentals que són les que són. Llavors, contra tot pronòstic, perquè no anava vacunada, va estar 7 mesos, anava per la selva amb xancles. Per tant, quan la troben, anava completament... Tot el seu cos, em comentava l'Hidalgo, no havia un solo punto de su cuerpo que no tuviera una picadura. Que no agafés malària... És insòlid, que no agafes cap medicina tropical. Pensa que la Guàrdia Civil va amb dos viatges. El primer viatge, que dura 15 dies, que és com una caza del gato i el ratón, perquè estan a 24 hores, només per 24 hores no aconsegueixen arribar a l'anada. Comença a ploure i a diluviar, i cauen ponts i rius, i un dels guàrdies civils cau molt malalt, tan malalt que després va estar 6 mesos ingressat a l'hospital, i han d'avortar l'operació ja amb el convenciment de que ella està morta, perquè si ells no han pogut, anant absolutament pertrechados, com deia, com una nena descalça pot sobreviure a això. I quan arriben a Espanya derrotats, al cap de 10 dies es produeix una trucada des de l'interior de la selva, i aquella trucada se sent la veu d'anada, i aquí Hidalgo agafa un avió i se'n torna, i torna cap a Bolívia, i fan aquesta operació de rescat de la que parlàvem, perquè no podien comprendre com podia estar viva, i com podia estar viva i estar tan bé, perquè és que va estar un dia a l'hospital.

0: I nada, explica'ns com vas resistir. És a dir, tenim la versió, no?, de la policia, tenim la versió a través de la Neus. Que, com una nena té aquesta capacitat per suportar i per aguantar durant tant de temps?
1: Jo crec que va ser l'esperança, no? A vegades era com una esperança molt falsa, però estava ahí, no? Era com... Per exemple, jo m'aixecava pel matí i anava a treballar amb ganes, perquè pensava que amb el diner que pogués guanyar amb això podria comprar-me el bitllet d'avió a Espanya, que era totalment una mentida, però això va fer que tingués gana de treballar, no? O l'esperança de que tornaria a l'escola, o l'esperança de que arribaria el meu aniversari i tindria una festa, no? Jo crec que va ser això, perquè no em vaig passar els 7 mesos plorant o deprimida, no, era molt de patiment, òbviament, i tot això, perquè hi havia maltractaments, abusos tots els dies, no? Però, a pesar d'això, era com, he de resistir perquè d'aquesta selva sortiré. Mm-hmm. Llavors va ser molt esforç mental, diria.
0: Mm-hmm. Què va passar amb aquella persona, amb la persona segrestadora?
2: Grover Morales, que ja havia estat condemnat a Bolívia per violar a les seves 2 germanes i que va entrar a Espanya amb identitat falsa, és condemnat a 17 anys de presó per agressió sexual i per tracte de persones, i fa relativament poc vam saber a través de la UCO que va morir a la presó. No va tenir una rebuda fàcil, a la presó. El cas de l'Anada va tenir molta repercussió a Bolívia en el seu moment, i fins i tot va haver una trucada als agents de la UCO des de la presó perquè parlessin allà i no matessin el Grover, no? Li donessin una mica de cobertura. Però fins i tot la policia boliviana, en el moment en què alliberen a l'Anada, ells surten d'aquella selva amb l'Anada i amb el Grover al mateix helicòpter, i un dels policies bolivians l'agafa del coll i el treu per la finestra de l'helicòpter, va a la porta oberta, y le digo, te vas a ir a esta selva, vas a caer en esta selva, ¿no? Y es el Hidalgo el que digo, frena,
0: claro,
2: que
0: claro.
2: Esto no puede ser, pero yo, esta imatge, tú la recordas, ¿no?
1: Sí,
2: Nada?
1: Sí, perfectamente, porque como vamos a sortir tan rápido de aquella selva, la puerta va a quedar oberta, ¿no? Y justamente recuerdo que tengo que era muy fuerte, muy grande, y el va a agafar del cabello, porque Robert tiene el cabello súper largo, y va a treure el seu cap, i es veia aquesta selva, que era terrorífica, i ahí és quan el va amenaçar de llençar.

0: I després de tot aquest temps, Núria decidiu escriure un llibre, que és Jo soy nada, que segur, interessantíssim, amb Penguin, amb l'editorial, i ara mateix esteu de presentació d'aquest llibre, no? Voleu explicar a través d'aquesta... No sé si és una novel·la, és una... en quin format?
1: No, primer, el primer que vam fer quan jo et dic que em trobo a la nada així i m'explica això, d'això fa quasi 4 anys, el llibre surt ara. El primer va ser la meva feina. Vaig aparcar la meva feina com a periodista per començar amb la feina com a persona i va ser legalitzar la nada. És a dir, moure...
0: Clar, vas fer, primer de tot, una feina de responsabilitat social.
1: De responsabilitat total. Vaig començar, com que no vaig obtenir resposta de cap administració, vaig tornar a trucar a la meva poli. Sí. I a Pepe d'Homicidios, comissari José Jacinto Pérez, Pepe, me pasa esto, i a mi, esto es una barbaridad. I ells es van posar la pila i ells, a través d'estrangeria, en seguida van legalitzar a la nada. A partir d'aquí també buscar-li psicòleg, buscar també la manera de que sortís de casa seva i d'un entorn violent i que continuava sent violent per portar-la a un entorn segur, que va ser la CIVA, que ella pogués verbalitzar, perquè no podia verbalitzar res. Ara la veus parlar i ho parla amb una tranquil·litat. Clar. No verbalitzava res, perquè tampoc recordava pràcticament res. Llavors, amb el sumari de 1.100 pàgines de la investigació policial, que va ser un trencaclosques, jo li vaig regalar amb ella el primer mes que la conec, perquè també va començar a venir a casa meva, a passar caps de setmana, a formar part de la meva vida de manera molt més personal. Li regalo una llibreta i un boli i li dic, comencem a escriure. Comença a escriure tot el que recordis. I llavors li dic... Escriurem un llibre. Ja veuràs com escriurem un llibre. Ja no s'ho creia. Ja dic, escriurem un llibre, ja veuràs, nada, com sí. I jo... va ser un llibre a quatre mans. Jo escrivia... és un llibre a quatre mans on jo començo amb la investigació. Ella va relatant, llegint la investigació, ella va recordant, i per això hem hagut de revisar una i una altra vegada el llibre, cada cop amb més detall al dia a dia d'aquells 7 mesos. Pensa que tenia 9 anys i ha sigut obrir unes ferides molt profundes. Al començament no explicava quasi res, després explicava més, i són una primera part que és la denúncia i el segrest i com la persecució dels investigadors i ella com a segrestada, com ho va vivint. Una segona part que ja és l'arribada a Espanya i l'abandonament institucional, i la última part que és el que nosaltres hem anomenat, per això es titula la història d'un sequestro i dos rescates, és el segon rescat, que seria el que he fet jo com a particular.
0: Clar.
1: Que és la feina que no ha fet l'administració, que són els que haurien d'haver reaccionat i que ho han fet quan això s'ha fet mediàtic.
0: Clar.
1: Quan ella ha pogut explicar-ho, quan ella ha estat preparada mínimament psicològicament per explicar-ho públicament i hem hagut d'esperar uns anys, hem decidit parlar i venir i atendre-us, no?
0: Clar.
1: Perquè hi ha un motiu molt important. Des del primer moment, quan ella ve a casa meva després del primer contacte, triga un mes en tornar a contactar amb mi, perquè jo li dic, jo t'ajudaré, independentment de lo que quieras hacer con tu historia, no? I quan ve a casa, després d'una reflexió, suposo, profunda d'ella, diu, entiendo que soy una superviviente, entiendo que no he venido a este mundo solo para sufrir y que mi sufrimiento tiene que servir para ayudar a otras personas. Quiero que mi historia sirva para que otras mujeres entiendan que hay salida y, sobre todo, para denunciar la situación de abandono de las administraciones respecto a los niños.
0: Total.
1: Y aquesta és també l'objectiu de tota la meva carrera, que per això m'he dedicat a molts documentals, sempre amb l'eslògan de por ser niñas, no? O por ser niños. I llavors aquí hi ha hagut una comunió, diguéssim, d'objectiu molt important, no? Ens hem trobat dos almes gemeles en aquest aspecte i per això aquest llibre, no per ser famoses o no per ser bestsellers, ojalà, perquè si són bestsellers...
0: Vol dir que esteu reivindicant la història.
1: Vol dir que molta gent entendrà que hi ha moltes nenes que continuen a la selva de Bolívia, que hi ha moltes nenes que continuen a moltes selves, i més avui, ara, que s'està bombardejant sobre Iran, que s'està bombardejant sobre escoles, vull recordar que són nenes que tenen dret a la vida i que és una vergonya, i el dret nostre com a persones és denunciar i lluitar des d'on puguem, amb el mínim gest. Jo no sóc Donald Trump, però és igual, també li puc plantar cara.
0: I tant, i tant. Nada, em pregunto moltes vegades, ara quan us escolto, què hagués passat si no us haguéssiu creuat, no? Si les vostres històries no s'haguessin creuat. Però també penso, potser estàveu predestinades a creuar-vos, no? Què penses d'aquesta relació que teniu les dues, no? Que és molt maca, perquè crec que feu molt bon equip.
2: Sí, jo crec que així... Jo crec que és com el meu propòsit de vida, no? I ho hagués fet igualment. Però què passa? Que la Neus, amb la classe de persona que és com que aquesta unió crec que és molt potent i crec que fer un equip és molt millor, no? Aquesta lluita contra la trata no es pot fer sola i crec que la Neus és la millor, ja l'has escoltat parlant, i la seva convicció i la seva força, no? Crec que és la millor persona amb la que podria lluitar contra la trata. Llavors crec que és un increïble equip.

0: ens escolteu, moltíssimes gràcies.
1: Gràcies a tu.
0: Que sé que és a vegades complicat tornar en tantes i tantes entrevistes a explicar la teva història, però de veritat crec que l'esforç val la pena, perquè ara mateix hi haurà moltes persones que estan pensant en totes aquestes nades que estan abandonades. Llavors jo crec que és un temps i un esforç que segur que té un impacte.
1: Sí, i recordar que Jo soy nada surt el 17 de març i que ja es pot reservar totes les llibreries.
2: Només haureu d'aspirar a res, 3 dies, no?
0: Exacte.
2: Sí. 3 dies sí,
0: sí,
2: i
0: sí,
2: ja
0: sí,
2: estem.
0: Sí. D'aquí poquet. I Neus, també moltíssimes gràcies.
2: Gràcies a
0: per,
2: tu.
0: Per demostrar que el periodisme també pot ser social.
2: Sí. Crec que el periodisme ha de ser social i és la feina que tu fas, així que et felicito.
0: Moltes gràcies. Doncs seguim.
3: I tu, d'on ets? Però de veritat, veritat, Alicia Linares.
0: I acabem el programa aquesta tarda de dissabte amb Alicia Linares, abans ho dèiem a l'inici del programa, perquè obrim el País d'Alicia amb l'Alicia Linares, que és pedagoga organitzacional, a veure si ho he dit bé, Alicia, que cada mes ens aporta una reflexió pedagògica sobre les persones, les organitzacions i els contextos socials i també, per què no, de la vida quotidiana. Així que, Alicia, què tal? Com portes aquest dissabte?
1: Molt bé, gaudint molt amb vosaltres.
0: Fantàstic. Dèiem, Alicia, que tu sempre ens portes aquestes reflexions. Avui, per on ens ve a reflexionar.
1: Vale. Tu ja saps que a mi m'agrada sempre com parlar d'allò que em mou darrerament i avui vinc a parlar de com es construeix la identitat d'una persona.
0: Cosa fàcil, eh?
1: Cosa fàcil,
0: avui has dit, de què puc parlar que sigui així facilet?
1: Sí.
0: De la construcció d'identitat d'una persona.
1: Sí, m'agradaria posar-li mirada pedagògica, així que també vull parlar del paper que té l'educació en aquesta construcció i de què passa quan en aquest procés irromp la migració. Quin impacte té el fet de la migració i també quin paper pot jugar l'educació o quin ha de jugar l'educació en aquest moment.
0: Molt bé.
1: Voldria començar una mica amb una frase que crec que resumeix una mica la idea de fons que avui vull transmetre, no? Que no has de deixar de ser per poder pertànyer. Què és la identitat? Des de la mirada pedagògica, l'identitat no és una peça fixa, no és una cosa tancada, no és una essència immòbil que un dia descobrim i ja està, sinó que més aviat és un procés en construcció, un procés viu, dinàmic, que no para d'evolucionar al llarg de la vida. Aleshores ens preguntaríem, com construïm aquesta identitat? Doncs mireu, la construïm mirant cap endins, primer, intentant entendre qui som, què sentim, què ens mou, què ens fa bé i què ens fa mal, però també ens construïm a partir de la mirada dels altres, de com ens llegeix el context, de quines etiquetes ens atribueixen, dels vincles que ens envolten i de les experiències que anem vivint. Cal remarcar que nosaltres no som agents passius, no? Sinó que tenim un rol actiu en tot això. Les persones interpretem el que ens passa, decidim, busquem sentit, intentem caminar cap a un lloc que es representi.
0: Això sí, tenim les eines, no? La clau de tot això és fer tot... Clar, estàs descrivint el procés identitari que potser no som conscients que l'estem fent.
1: Correcte.
0: Però cada cop es parla més d'identitat. Cada cop és un concepte menys tabú, de fet.
1: Sí, sí, sí. Per això m'agrada pensar que la identitat és com una roda que no para de girar, no? És a dir, hi ha el món intern, la mirada externa, la socialització, com ens relacionem amb els altres, i aquesta capacitat que tenim les persones d'actuar, les decisions que prenem i la projecció de futur. Tot això es va movent i es reconfigura constantment.

0: Molt bé, doncs continuem reflexionant sobre aquesta identitat amb Zaz, que per cert, ja saps, la música francesa, Leila, jo és que tinc una connexió emocional. És que la música en francès sona diferent.
1: Ja, ja. Pots estar parlant de qualsevol borrada que dirà, hòstia, que elegant.
0: Exacte, en francès tot sona millor.
1: Que bé.
0: Però, i si ho canta les As, doncs sempre va bé.
1: Ets molt fan, oi?
0: Sí, va fer un concert a Roses el passat estiu.
1: I tu estaves allà a primera
0: fila. Jo estava a primera fila, correcte.
2: Sí, sí. Més d'una vegada m'has posat això de... M'has posat a Zaz a la meva secció.
0: Tu em remets, Alicia, em remets molt a Zaz. No sé per què.
1: Li cau bé, per tant, tot bé.
0: Tot bé.
2: Tranquil·la, doncs.
0: Molt bé, doncs parlem identitat, perquè educar també és cuidar aquest procés.
2: Sí, aquest procés de construcció. Ja sabem que els contextos educatius no només transmeten continguts o ens ajuden a desenvolupar competències, sinó que també ens transmeten missatges molt profuns sobre qui podem ser, no? O què s'espera de nosaltres en algun moment determinat, o quines veus tenen lloc, quines diferències són legitimades o són castigades, quines trajectòries es reconeixen i quines queden invisibilitzades. Per això crec que els contextos educatius haurien de ser llocs que protegeixin aquest procés de construcció de l'identitat, sobretot en el procés de la infantesa i l'adolescència, no? Que és quan està més delicada, perquè està just construint-se, no? Posant els ciments. En qualsevol moment, de totes maneres, és important, i en qualsevol etapa. I, a més, el que avui volia sostenir és que en el moment de la migració, quan un infant o un adolescent migra, és quan crec que aquests contextos educatius han d'estar més a l'alçada.
0: Mm-hmm. Fa uns dies ens va visitar una psicòloga que ens deia que són molt importants els primers anys, els primers dies, fins i tot, d'un infant quan migra. Mm-hmm. És a dir, perquè seran moments molt sensorials que recordaràs sempre. I aquesta psicòloga deia, a la teva vida recordaràs dues coses com a persona migrada. Mm-hmm. El dia que vas arribar i el dia que vas ser mare o pare.
2: Ostres.
0: Perquè són coses que et marquen molt profundament i de forma molt profunda, molt vitals, i feia aquest paral·lelisme. I és una experiència que et remou tant, sí, com a la mateixa altura que ser mare o pare.
2: Deus tenir també com una màxima expectació, una màxima apertura, i estàs molt obert a percebre tot el que passa en aquell moment, no?
0: Projectes, t'imagines com serà, i fins i tot ens explicava que a vegades fins i tot la ment emigra abans que el cos.
2: Ostres.
0: No? Que aquest procés de migració.
2: En tot cas, quan la migració passa en plena infància o adolescència, realment no només canvia el lloc on vius, no només canvia que canvies d'escola, que canvia la llengua d'allà on arribes, que el paisatge és diferent o les rutines són diferents, sinó que també canvia una cosa que té molta importància, que és el mirall des del qual et comences a veure. I això és molt delicat, perquè en una etapa en què encara t'estàs construint per dintre, podríem dir, el que encara estàs intentant respondre preguntes com qui sóc o quin lloc tinc al món, de cop la mirada dels altres et pot començar a pesar més del compte. Allò que fins aleshores potser formava part natural de la teva vida, com el teu origen, la teva llengua, el teu accent o la teva història familiar, comença a ser llegit des de fora, i a vegades no com una riquesa, sinó com de sobte com una etiqueta, com una categoria que simplifica potser massa qui ets.
0: Això que dius jo crec que és molt poderós, perquè jo recordo, treballant amb joves a la nostra associació, a l'entitat, que hi ha molts joves que arriba a una edat, sobretot en l'adolescència, que sobretot joves racialitzats que són negres o potser més morenos, que jo recordo a l'estiu a Roses que hi havia un grup d'amics que no anaven a la platja per no ser més morenos i no semblar més marroquins.
2: Ostres.
0: Clar, fins a quin punt aquestes etiquetes marquen. És a dir, el fet de dir, vas a la platja, no vaig, i clar, i et diu, i li preguntes per què no vas, i no t'ho vol explicar.
2: Normal.
0: Però amb més confiança, o fins i tot de més gran, et diu, te recordes que jo no anava a la platja els estius? Era per no ser més moreno, sí, i perquè no m'identifiquin com a marroquí. No?
3: Clar, és que l'adolescència ja és prou dura com per a sobre, quan transites per tot això, és un cacau mental encara més bèstia, no?
0: Clar.
2: Sí. I justament en aquesta situació que també il·lustres, no? Justament passa una cosa, que és que la teva pròpia identitat es comença com a desplaçar, no? Com que ja no et construeixes només des del que ets per dins, sinó també de vegades massa de com et veuen els altres, no? I aleshores això pot tenir unes conseqüències importants, que es pot generar com una petita gran desconnexió, no? Pot fer que una persona, pel fet de poder encaixar, no?, com ara estaves comentant, comenci a suavitzar parts d'ella mateixa. adaptar-se en excés, a parlar des d'un lloc menys lliure, menys còmode, menys autèntic, i no perquè vulgui deixar de ser qui és, no és que és una presa de consciència de, bueno, vaig a treure'm aquestes capes, no?, del qui sóc, sinó perquè sent que potser per pertànyer ha de fer aquest procés de deixar enrere algunes característiques que porta, no?
0: I això és molt important perquè si ens hem de preguntar socialment quina societat o quin model de convivència o d'inclusió estem construint. Un model que fa que la gent es pugui desenvolupar la seva identitat de forma lliure, o és un model d'assimilació?
2: Correcte.
0: De, clar. Tu, per ser català...
1: És que t'has d'adaptar, que no t'estàs adaptant tu,
0: tu t'has d'assimilar.
1: Clar, el que t'estan dient al final és t'has de semblar més a mi.
0: Sí, i deixar de ser autèntic, com explicaves.
2: Aquí és, no? Com aquest projecte que hem escoltat, aquest projecte que al final han fet de la diferència o d'aquesta llengua que tenen aquestes persones, han fet la seva manera de poder viure, no? De poder desenvolupar aquest talent.
0: Sí, sí. Talent com el de la Laila, fent veus i representant. Si algun dia et falta...
1: Talent? Ara li diem a tot talent.
0: Ara li diem a tot talent, perquè clar, Laila, escolta, no sé què has volgut representar amb aquest sketch.
1: És que però... estava parlant tant de cine que m'he ficat dins del paper.
0: Sí, sí, sí, a veure si el ramadà t'està afectant.
1: És que com no m'estic adaptant, que mare meva.
0: Exacte, l'última neurona que et quedava l'has fet servir per fer això, tu sabràs.
1: Sí, sí, sí, jo ara sí, ja sí. Em retiro una altra com on estava. Sí. Alicia, jo t'escolto.
0: Exacte, i ara sí, parlant de talent, Alicia, què deies?
2: No, el que volia dir és que en tot aquest procés, de veritat que costa, costa reprendre, sí, sí, la seriositat del meu discurs.
0: Sí, sí, a veure què diràs.
2: A veure, en tot cas, en tot això, jo penso que l'educació té una responsabilitat enorme, no?, com dèiem, i ara m'agradaria parlar no tant del context educatiu com de, doncs, aquelles persones que estan en aquests contextos, no?, els mestres, les mestres, profes, tutors, mentors, mentores, orientadors, no?, crec que haurien de poder ser, que haurien com a actuar, a mi m'agrada dir, com a il·luminadors d'aquesta identitat, no?, que dèiem. És a dir, m'agrada molt aquesta paraula a mi d'il·luminar. No cal dirigir la vida de ningú, no es tracta de que diguem com han d'anar o com han de ser, no?, sinó que, vol dir una altra cosa, il·luminar la vida d'algú vol dir ajudar que aquesta identitat que s'està forjant, no?, en aquest moment d'infantesa i adolescència, no quedi enterrada sota les etiquetes, sinó que puguem fer visible, doncs, això que dèiem, no?, els talents, les fortaleses, les sensibilitats, les capacitats, vol dir donar confiança, crear aquests espais segurs, no?, com dèiem justament al principi del programa, i ampliar horitzons. Perquè en un context, en un bon context educatiu, no hauria de limitar-se a demanar adaptació, sinó que hauríem d'ajudar els infants i els adolescents a mirar cap endins i entendre's, ajudar-los a llegir el context i entendre que sí, les etiquetes existeixen, però no estan definint el seu valor, sinó que els hem d'ajudar a projectar-se a futur amb les màximes possibilitats.

0: Però, Alicia, dona'ns alguna pista, perquè tot és prou complicat. Sí. Alguna pista que ens serveixi com a brúixola.
1: Sí. Mira, alguna pista per aquests educadors, educadores, aquestes persones que acompanyen aquests nens i aquests adolescents o nenes. La consciència d'origen, jo crec que la pista està a l'entendre que la consciència d'origen d'aquestes criatures o aquests adolescents les hem de veure com una riquesa, no com una motxilla pesada. L'origen no hauria de pesar com una càrrega, no hauria de funcionar com un límit o com una explicació total de qui ets. L'origen pot ser més aviat força, hauria de ser força, memòria, llengua, sensibilitat, mirada ampla i capacitat de comprendre més d'un món alhora, no? Que és una gran riquesa, de fet. Per tant, la diferència, no? Aquesta consciència d'origen pot ser per mi una font de valor, però que això sigui possible, per això calen entorns que realment ho reconeguin i ho legitimin, no? Com dèiem.
0: Clar, i com està el món, no hi ha gaire.
1: Aquests no té pinta.
0: No té pinta.
1: Haurem de fer-ho.
0: L'important és ser reconscients.
1: Jo crec que el context educatiu és el que us deia abans, em repeteixo amb això, però hem d'estar a l'alçada en aquest moment, no?
0: Però context educatiu, no només, perquè a vegades ens equivoquem, crec, quan pensem que el context educatiu és només l'escola.
1: Només l'escola.
0: Hi ha un proverbi àrab que diu que l'Àfrica, de fet, diu la tribu educa. No? Que és la típica frase que hi ha penjades a les escoles. És veritat, la tribu educa.
1: Sí, ens referim tant al context formal purament de col·le, però també al context social o a l'educació no formal que existeix al carrer o allà on vas.
0: La fleca on envies el nen a comprar el pa al migdia, aquesta persona educa. El policia... Tothom educa un nen.
2: Un missatge positiu et pot formar la teva identitat cap a un costat i un missatge negatiu, encara que sigui una mirada quan passes pel carrer o un bon dia del policia, no?, que ha passat al teu costat, doncs et t'afecta.
1: T'afecta molt, no?
0: Que no et digui bon dia i tu et posis nerviós. Clar, que a vegades això passa molt, que això ja és un altre tema, molt ja, un dia en parlem, no? que ens han ficat aquesta relació, no? Aquesta concepció de sentiment de culpa, i surts al carrer amb sentiment de culpa, com un policia et diu bon dia, i tu penses,
2: ja està,
0: què he hecho? Què droga ni què droga?
1: Respons a l'etiqueta, no?
0: Exacte. Respons a l'etiqueta, sense ser tu nada.
2: O quan pites en una botiga que tu ja estàs traient a l'escola, en plan, ja m'han de registrar, jo no he fet res.
0: Sí.
1: Doncs, mira, avui també volia parlar des d'això, per acabar gairebé, des d'un lloc una mica personal, no? Perquè no ho dic només, tot això no ho volies parlar només com des de la mirada pedagògica, sinó també com a persona que durant molts anys va conviure amb una certa ruptura a la seva pròpia construcció identitària. Realment crec que no la mirava molt de cara. Durant molt de temps vaig donar una mica l'esquena a aquesta ruptura de la construcció de la meva identitat, potser perquè adaptar-se semblava el que tocava, o em va semblar el que tocava en aquell moment, no? Potser no tenia paraules per entendre el que m'havia passat per dins, potser perquè el que feia senzillament en aquell moment era sobreviure en el context. I en aquesta adaptació durant anys vaig viure com força desconnectada d'una part de mi, de la meva essència de dona llatinoamericana, al cap i a la fi.
0: Que catalana i llatinoamericana.
1: Vaig assimilar molts codis, moltes maneres de ser, quan vaig arribar aquí a Catalunya, moltes formes de ser per encaixar millor. I no ho vull explicar des del victimisme, no és aquesta la meva idea, ho explico des del reconeixement d'una realitat que he necessitat també un temps per entendre, no? Per mirar enrere i entendre el que va passar. Ara, en canvi, em passa una cosa molt diferent. Cada cop em sento molt més connectada amb el lloc on vaig néixer, amb aquell lloc de força, podríem dir, és com la manera que he trobat de veure-ho, i ho visc més com una reconciliació. És entendre que la identitat no hauria d'obligar-te a triar entre pertànyer i la teva essència. I penso que els nostres entorns, com dèiem, no, per acabar, educatius i socials, doncs haurien de protegir molt més aquests processos, ajudant a cada nen i nena, a cada jove a entendre's, a no quedar atrapat en aquesta mirada reduccionista del context, a reconèixer el seu origen amb dignitat i a projectar-se amb llibertat. Mm-hmm. Perquè educar al capdavall també és això, protegir la possibilitat d'una persona que pugui arribar a ser qui és sense haver de deixar enrere parts valuoses d'ella mateixa per poder pertànyer.
0: Mm-hmm. Molt bé, doncs escolta, Alicia, del País d'Alicia, que per cert, tu tens fans quan en el programa t'escolta gent per a la taula, cuinant, no?
1: Sí, és veritat, el darrer cop.
0: El darrer programa.
1: Va ser molt bonic, sí.
0: Sí, sí, que quan hi havia la secció ens va escriure una senyora,
1: sí,
0: no? Et va escriure.
1: Una professora de la facultat.
0: Una professora de la facultat, sí, de quan sí, tu sí. Estudiaves.
1: Sí, sí, sí. No, d'ara.
0: Ah, d'ara?
1: De la facultat on estic ara, la Facultat d'Educació de la Universitat de Barcelona.
0: Jo havia romantitzat.
1: No,
0: cop i volta.
2: Bueno, mira, si necessites una història de superació, em va contactar la meva professora d'institut.
0: Ah,
2: va fer un cafè.
0: En sèrio?
2: Sí, l'Anna Chamorro, des d'aquí l'envio un petó.
0: Però perquè et va escoltar a la ràdio?
2: Sí, va dir, ostres, molt orgullosa de tu, ens hem de veure.
0: Ah, que bé,
2: sí,
0: perfecte. Doncs escolta, que serveixi això d'estar aquí a la ràdio, no? Crec. Molt bé, doncs ara el que hem de fer és acomiadar-nos.
2: Clar, molt bé, sí. Ja va tocar.
0: Exacte. Escolta, que tingueu molt bon cap de setmana. També agrair a totes les persones que ens hagin acompanyat al llarg d'aquesta estona, que hagin format part d'aquesta tribu, de la que dèiem abans, en aquesta estona. I, si volen, aquí els esperem la setmana vinent al D'on ets tu, a Ràdio 4. Que tinguin un molt bon cap de setmana.

Sí, l'aigua subterrània, descoberta en època industrial per refrigerar els seus motors i facilitar la producció. Però, i si són realment les indústries les que comencen a posar en valor la necessitat de preservar-la? Avui, en clau d'emergència climàtica, economia circular com a camí per a la indústria cap a la sostenibilitat, amb Joan Riera de Vall, Carles Gasol i la nostra experta en residus, Anna Penya. I amb Gustavo Duc analitzarem per què l'alimentació necessita una seguretat social per reconèixer el dret de tota persona a estar protegida contra la fam i el dret també a gaudir d'una alimentació adequada. Perquè aquesta és una missió que alerta sobre els efectes de les crisis socials i climàtiques. Segueix-nos a les xarxes, escolta'ns en podcast o ara mateix que comencem. Sabreu que un dels elements que més preocupa sobre l'estil de vida occidental és el consum desmesurat i la generació de quantitats inabarcables de residus. Sabreu que això és producte del model econòmic i de gestió que hem adoptat des de la industrialització de la vida humana. És clar que l'economia insostenible actual, en constant creixement, està associada a la sobreexplotació de recursos no renovables o de minerals estratègics limitats que ocasionen la degradació del territori, de la mateixa terra. Un impacte que no es pot mantenir de forma indefinida, perquè el que anomenem recursos, que no és més que l'altra vida vegetal i animal, o les restes del que eren, són limitats. Tot i que els indicis d'aquesta enorme petjada sobre la salut del planeta ja es van fer evidents als anys 50, al segle XX, no va ser fins al nou segle que un grup de científics de la Universitat Autònoma van crear un grup d'investigació per trobar sortides a aquesta situació i assessorar les empreses i indústries cap a una transició ecològica. Amb l'experiència de tot aquest temps i després de comprovar com Europa, amb només el 7% de la població mundial, consumeix entorn al 20% de la biocapacitat planetària, han decidit crear un full de ruta. Li diuen economia circular. L'anuncien dedicant el primer capítol a l'optimisme. Si les entitats polítiques, socials i econòmiques treballen plegades per aconseguir fórmules de gestió de reutilització i reducció de residus, el 2030 la circularitat pot ser una realitat. Clar que només queden 5 anys, 4 anys per arribar a la data. I no hi ha molts indicis que vagin per aquesta línia. Les administracions no són àgils per adaptar-se a aquests nous reptes. Els partits negacionistes del canvi climàtic ja són al poder en molts estats.